0: Repassem ara altres informacions en forma breu amb en Quim Balaguer.
1: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara podria augmentar perquè hi ha una desena de persones desaparegudes. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol.
0: Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol, i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. Tot i això, l'atur ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria.
1: Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport de Barcelona-El Prat per les queixes de la plantilla per falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes.
0: L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. Doble escarni policial a un diputat al Parlament per obligar-lo a parlar en castellà i per fer befa de la seva ceguesa.
1: El diputat de Junts, Isaac Pedrós, ha denunciat a la Fiscalia el tracte rebut pels agents de la comissaria de la policia espanyola de la Jonquera, a l'Alt Empordà, on havia anat a renovar el DNI d'una filla seva. Segons el seu relat, els policies li van exigir diverses vegades que deixés de parlar en català. Van fer escarni de la seva discapacitat visual i li van negar la gratuïtat del tràmit de renovació del carnet que li pertocava per família nombrosa. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia per discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral.
0: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissouma.
1: Encara en clau blaugrana, aquest dimecres es presentarà la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. I amb la secció de bàsquet presentaran l'entrenador Alexander Sekulic.
0: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molestes musculars. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
1: Iris Tió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: La ciclista suïssa de Movistar, Marlene Reusser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Aquest dimecres, cinquena etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos dels quals de segona categoria.
2: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
4: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i Cat, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Pista de fusta arrenca un dia més, de dilluns a dijous, a les 8, a la FM, en el so preciosista vellutat de la teva ràdio del menjador, en el cotxe mentre tornes a casa, o tot fent esport, perquè ens pots portar comprimit en els podcasts, que les xarxes, que els llocs de streaming et regalen ja a les 12. I si vols recuperar algun programa, 3CAT Cultura t'ofereix una plana dedicada exclusivament a la pista de fusta. El meu nom és Miqui Puig, Miqui Puig als plats. Així se'm coneix, per discoteques, balls populars, parades d'autobusos, teteries modernes i botigues de discos. Es diu Cristo.

0: La llista no s'esgota de nous artistes. Es diu Cristo amb K. És de Bèlgica. I aquest Spinning Around, un debut. La manera clàssica del soul que ens agrada. Rhodes, veu i actitud.
1: Trying to get in touch with my life. I'm lost in my own mind.
0: Més actitud, Alsonia, my love. Corda, emoció i soul.

un belgaium francès, gairebé com un acudit, el Sunny. El seu àlbum es diu Summer End, al final d'un estiu, i aquest My Love, soul, so d'FM, i una mica més elegant, molt elegant. I ja sabeu que sempre us dic que no hi ha res més elegant que un smoking. Tuxedo, ja ho saps, aquella banda que es va inventar el Meyer Hawthorne. Amb peces com aquest de Right Time. L'altre dia algú em feia ballar amb aquesta versió de Gin Tonic.

Un grup que es van inventar Jack Warren i Major Howard Thun per fer música de ball divertida d'unista, i si podia ser comercial i colar-se anuncis a playlists de famosos, doncs encara millor. Jean-Tony remix del Right Time, 10 anys d'aquesta peça, però l'altre dia algú me la feia ballar i jo traia el Shazam, perquè jo també faig servir Shazam.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I ja tenim a punt a l'àlbum sencer. The Jimmy Tenor. La Jimmy Tenor Band. Looking for the sunshine.

0: Des de la pandèmia, com qui queda per anar a entreno, en Jimmy Tenor i la seva banda es reuneixen en el seu sòtan per deixar anar la seva passió per la música de ball, per la carència africana. El disc es diu Selenits, Selenits, i a mi m'encanta que cridi els selenites perquè ens vinguin a salvar de tota aquesta merda. Jimmy Tenor Band, Looking for the Sunshine. Afro, beat afrotecno, fet des de Finlàndia. Què vols que et digui? Que aquestes coses a mi em posen la patata molt calenta. Bellesa, elegància. Damn, I'm a fuck.
1: Yo, my brother Mofak, how you doing, man?
2: Yo, Timmy, ça va?
1: You ready to give it to the people again?
2: For sure.

Una altra novetat que ens arriba del segell, Sleeper Records. Estem on Mofac, amb una d'aquelles peces que jo dic d'art piquem de mans. Què us ha semblat? Plenament d'efectes a les veus, de soul, de funk i de tot el que ens avalleix. La pista de fusta sempre et proposa coses boniques, perquè les gaudim, les ballem. I sobretot, si us agraden, us les quedeu a la vostra llista de reproducció, més enllà del programa de ball. Aerobic és un dels altres que es dedica a fer música de ball. Amb top retros, Verstehen, Adam i Armin Tetu Burbuis col·laborant en el més nou d'Aerobic.

0: Edo Bica, la col·laboració d'Ada i Armin Tuttenbock Weiss, canta amb alemany. Aquest vers de Hand vol dir entendre, i vull imaginar que parla d'entendre'ns entre nosaltres, entendre el que fem, què som i on anem. De moment, si heu arribat aquí, és que us agrada la pista de fusta, que sou fidels, i si ets dels més nous de la nostra secta, sigues benvingut. No hi ha membresia, només hi ha fidelitat al ball. El de més, segons el dia.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat amb Miqui Puig.
0: I ara un festival d'escallots, de baixos gruixuts i de música que t'enganxa per les solapes. Michael Rainbow. As with my magic. Mudurama Remix. I això, escallots, fang, baixos, coses gruixudes.

són els alemanys Michael Rayboot i el col·lectiu Modorama amb aquesta This By Magic. Què voleu que us digui? Té aquest punt mecànic dels germànics, però té molt de groove. No sé si és Modorama, no sé si és Michael Rayboot, però el que sé és que m'agrada i tornarà, perquè tots aquests baixos, tots aquests escallots són el que m'avalleix. I ara quilòmetre zero. DJ Sandwich, amic de la casa, ens diu que té això, que ha fet un edit d'un clàssic de clàssics.

Oi que sí? Oi que ens agrada? És Digi Sandwich fent un edit de l'increïble Un Finish Sympathy dels Massive Attack. Curiós, se centra amb el piano, prescindeix de la veu de Sarah Nelson i fa una cosa diferent. Bad Colors m'encanta. El projecte del nova iorquès sempre té soul en les seves peces. Take My Lovin', featuring Marcos Hammond. Això és la pista, això és el funk.

O disco The Bad Colors, The Promise, Take My Loving, amb la col·laboració de Marcus Harmon. Ai, aquest punt que ens agrada de soul, funk i tradició afroamericana en el ball. Recordo on ets, que ets Ricard. Recordo que ets a la pista. La sessió de tarda, el ball de tarda.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: No s'esgota la tarda, en tinc més. That part, la reply. Amb la col·laboració de Baina Mallisca. Recordeu que els noms són tots a 3CAT Cultura quan s'acabi el programa.

da Port. És la música de Ronnie Lika, un senyor que sembla un d'aquells que competeixen en lluita americana, que és de Grand Rapids, Michigan, i que en aquesta Larry Ply, amb la veu d'Ivana Jaska, fa una cosa raríssima. Sembla la música d'un videojoc. Podria ser Stranger Things, però no, la sents a la pista.

una de les meves darreres dèries. És la música de Jit Wong, ara amb el nou àlies, amb aquest GT de Belém. I sempre amb la música, les seves xeies.

0: un DJ francès d'origen marroquí com en Coy i un friki de la producció com és Lach des de Miami. Tots dos s'ajunten, fan The Future i un dels segells mítics de la música de ball del món, Ninja Tune, els hi dona la seva plataforma perquè el món els conegui. Música electrònica de ball d'ara mateix, acabada de sortir del forn i ja sonant a la pista.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Darrerament, tot el que fan Library Fighter ens agrada: revisitar els Commoners, agafar samplers de funk i posar-los en cançons que semblen French Touch. Love You Too Much. Un altre de Library Fighter per la col·lecció.

quina meravella. La Human Family i aquest, A Take. Jazz Alonso col·laborant i Miqui Puig als plats et diu que això s'acaba, que la pista

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Ho deixem amb dos germans. Es diu això és en Moix. I això es diu Oyo. Max Foster em fan la revisió, el remix. I Miqui Puig als plats et diu que prenguis nota aquest de dilluns a dijous. La festa, el ball de tarda. A les 8 del vespre a l'FM, sempre a 3Cat Cultura. I només ens has de buscar les xarxes per dir què necessites. Serà un orgull sempre atendre't. Això és en Moix, Oyo, Max Foster, Extended Remix. M'encanta dir remix. Sigueu feliços, balleu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. En surt a Tona, dos ferits greus i cinc de lleus en un accident en una de les atraccions de la fira de la Festa Major d'aquesta localitat d'Osona. Els fets han passat poc abans de les 12 de la nit, en l'últim dia de la Festa Major. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat l'accident amb 7 persones implicades. En un comunicat difós, al seu compte d'Instagram, l'Ajuntament de Tona ha explicat que 5 ambulàncies del SEM, 3 vehicles dels bombers i vehicles dels Mossos d'Esquadra i de la policia local s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre els ferits i traslladar els més greus a centres hospitalaris. Fonts policials han informat a Catalunya Ràdio que l'atracció on hi ha hagut l'accident és anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. No s'ha precisat, però, quin mecanisme ha fallat. L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat després de l'incident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra finalment en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta.
2: El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa.
3: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté viu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin anar cap a aquesta zona.
2: L'espectacle Nits de Circ ofereix espectacles de circ sota les estrelles. Aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, amb més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat després que les tempestes d'aquesta tarda no hagin provocat danys.
3: En declaracions a 3CAT Info, Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, confirmava que, malgrat les pluges intenses i les pedregades que han caigut a Osona i alguns punts del Berguedà, no hi ha hagut incidències remarcables.
4: Però que nosaltres coneguem no han tingut un resultat greu ni que sigui destacable. No descartem que pugui haver algun punt on la pedra o el vent hagi pogut fer una malifeta amb alguna teulada o amb algun punt, però que hagi sigut amb conseqüències de danys cap a persones no en tenim coneixement.
3: De la desena d'avisos relacionats amb la tempesta que han rebut els bombers, destaca la petició d'ajuda d'un campament escolta a Sant Quirze de Besora, els que han enganxat la calamarsa quan muntaven les tendes. La resta d'incidències han estat bàsicament per caiguda de branques. També ha caigut un arbre a la via del tren que ha obligat a interrompre la circulació de trens de la R3 entre Vic i Ripoll. De cara a aquest dimecres encara hi podrà haver tempestes al Ripollès i al Berguedà, però almenys de moment no hi ha avisos per temps violent.
2: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissibu.
3: I en l'actualitat blaugrana, aquest dimecres es presenta la davantera brasilera Caroline Nicolí, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. també presentaran el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulic.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
3: Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. L'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic. Aquest també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís. Thió ja ha guanyat 5 medalles i aquest dimecres optarà la sisena a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
1: Fins aquí les notícies.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
5: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
6: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
5: Hola.
7: Oli.
6: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
5: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
6: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
9: Rere què deia l'ahir, però...
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
9: I pujo al metro de nit...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
13: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
12: Tornen els draps bruts.
14: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
12: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
0: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
12: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
15: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
15: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
16: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
0: Catalunya Ràdio.

0: es diu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Melodies animades del senyor Jonathan Richman. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, a la sintonia d'ICAT FM. Avui farem un programa molt nostàlgic i un programa molt, no sé si dir-ne, residual o de sèrie B, perquè avui escoltarem molts artistes que la gran majoria d'ells, diguéssim, que no han estat mai caps de cartell de gran cap festival.

Segur, i que no ho seran, també. I artistes, això sí, que ens han deixat coses realment meravelloses. Gent una mica que ha anat al seu aire, i tot plegat, doncs, amb l'excusa avui de posar a l'aparador l'últim treball del senyor Jonathan Richman, Only Frozen Sky Anyway, un tipus que ja té una certa edat, diguéssim, que porta molts anys des dels seus inicis, que va començar amb una banda que es deien The Mother Lovers, i que se'ls considera una mica com els... no sé, la primera pedra una mica del punk descarat en quant a, no la manera d'entendre el punk com els Sex Pistols, però sí la manera d'entendre el punk com de dir les coses molt clares, això sobretot, i a més com de fer cançons amb un parell d'acords. I tot això des de... ell és de Massachusetts, però s'ha passat mitja vida a la ciutat de Nova York, i un tipus que no ha parat mai de publicar coses, no ha parat mai de fer noves cançons i de fer gires. De fet, l'octubre de l'any passat crec que va estar actuant per Madrid. Doncs bé, hi ha nou àlbum de Jonathan Richman, això que sentíeu ja tenia una colla d'anys, aquest I Was Dancing in the Lesbian Bar, però ara anem a escoltar cançons noves de Love of Lesbian. És que mentre llegia aquesta cançó, que és una de les més populars, de Jonathan Richman, em venia això dels Love of Lesbian, de com hi ha noms que se't queden al cap i amb el pas del temps els vas dient amb una tranquil·litat pasmosa, però que en els seus inicis xoquen. Love of Lesbian, doncs ara ja són com de la família, però vaja, m'ha vingut per això de l'I Was Dancing in the Lesbian Bar. Sí, com sigui, anem a sentir cançons d'aquest Only Frozen Sky Anyway, que és el nou treball de Jonathan Richman, cançons com aquesta que es diu The Wavelet.

No podríem dir que hagin canviat molt les coses des de que va començar Jonathan Richman les seves primeres passes en això del món de la música. Sí que és cert que amb els Modern Lovers era més atrevit, era més punky, entre cometes, i potser després ha anat agafant més un perfil de...

que acompanyen a Jonathan Richman, guitarres que estan al límit allò de l'afinació, unes bateries que semblen doncs fetes amb gairebé amb olles i cassoles, i tot plegat doncs d'una manera molt rudimentària, i això està enregistrat en aquest passat 2025. Diguem que Jonathan Richman amb el temps podria haver anat invertint més o podria haver anat millorant una mica més tant la manera de cantar com de tocar la guitarra, però aquesta és la seva essència, l'essència d'un tipus que diu les coses clares i que fa les coses des d'aquest punt infantil, des d'aquest punt punky, perquè això és molt més punky que el que van fer a lo millor els Sex Pistols a l'edició que van venir al Cruïlla, segur. I vaja, un d'aquells tipus que insisteixo que o l'odies o t'enamores. I en aquest últim àlbum que ha publicat, que es diu Only Frozen Sky Anyway, doncs hi ha una versió. Una versió ni més ni menys que del Night Fever que van fer els Bee Gees per aquella pel·lícula meravellosa del Saturday Night Fever. El Febre del dissabte a la nit, no sé si es va traduir al català, Fiebre del sábado noche, que n'hem dit tota la vida. Així veu Jonathan Richman al Night Fever.

Doncs no sé si dir-vos que m'agrada molt aquesta versió. L'original m'encanta, el Night Fever de Bee Gees, però aquesta versió em sembla extraordinària, fet així, amb una sabata i una espardenya. Jonathan Richman, avui per començar el programa, i avui he fet una d'aquelles coses que segurament tots feu, o molts dels que tingueu doncs, plataformes d'aquestes de reproducció, d'allò que sobretot Spotify ho posen molt, de sus fans també escucha. I he fet una... hem fet una ullada per aquí i m'han començat a sortir una quantitat d'artistes i de bandes també amb aquest punt molt orgànic, de poca producció, molts losers, molta gent realment que han anat caminant sempre per l'ombra i per carreteres secundàries que m'ha vingut de gust estirant del fil. I la veritat és que m'he trobat coses meravelloses. Avui fem una mica d'arqueologia musical.

No, i busqueu similituds musicals amb aquestes bandes que estem sentint o que sentirem a partir d'ara i amb la presència de Jonathan Richman. Potser sí coetanis en època, però és allò de l'algoritme moltes vegades que et porta a algunes sorpreses. Eren els Love, la banda liderada per un ja desaparegut des de fa anys, des del 2006 va morir Arthur Lee, i una d'aquestes bandes californianes que també bellugaven per allà, per aquella meca de Laurel Canyon, i que van aconseguir uns quants hits i alguns àlbums que realment amb el pas del temps és allò que passa, que hi han discos que com els vins, quan va passant el temps doncs agafen més solera, i aquest Forever Change, per exemple, doncs és un d'aquests discos, l'any 1967 això, jo tenia un any, imagineu-vos. Love, Alone Again Or, es deia aquesta cançó. I un altre tipus també molt punky, aquest potser sí que més proper a la manera de fer del senyor Jonathan Richman, Alex Shilton.

Alex Hilton, també amb aquest rock rudimentari, per dir-ho així, o aquest pop-rock rudimentari, sense floritures, sense additius, sense colorants ni conservants. Hey Little Child, es deia aquesta cançó d'Alex Hilton, un personatge que va morir l'any 2010, tenia 59 anys, però que va deixar tota una col·lecció només, no només amb la seva carrera en solitari, sinó també amb les seves dues bandes, els Vox Tops, potser no tan coneguts, i després Big Star, banda que la gent de Houston Party, el segell de Houston Party, va recuperar per al seu aniversari a la sala Apollo de Barcelona, evidentment sense la presència d'Alex Hilton. Així sonaven Big Star, això es diu 13.

Un bon record d'aquella nit, la presència de Vic Starr, King Straufilo, en fi, tot un plegat d'artistes que estaven al costat de la figura, no sé si ho he dit del tot bé, Stringfilo, King Stringfilo, ara sí, o John Auer, al costat de la figura d'Alex Hilton. En un principi hi havia Judy Stephens i jo diria que Andy Hamel també. Però vaja, qüestió de noms tampoc no per perdre's, però sí per una banda realment que era meravellosa amb Alex Hilton al capdavant. I seguim estirant del fil d'aquests losers que han anat per carreteres secundàries tota la vida, com per exemple The Phillies.

The Phillies, d'aquestes bandes que tothom admira, que moltes bandes les posen com a referència, realment moltes, molts artistes diuen que s'han inspirat en el so d'una banda que després ells no es van menjar un rosco. I de fet Peter Buck va ser l'únic que va poder produir un dels àlbums de The Phillies, una d'aquestes bandes que han passat a la història com això, com a referència i poca cosa més. The Boys with the Perpetual Nervousness. Bandes avui que sonen primitives i insisteixo que són outsiders en molts casos del que passa, diguéssim, davant de les càmeres. Bandes com per exemple els Can.

que en una banda que eren de Colònia, d'Alemanya, això es deia She Breaks the Rain. Diuen de Can que van ser com els pioners d'allò que es va anomenar com el crowd rock, i això a l'hora de posar etiquetes ja m'explicareu. El crowd rock, perquè ens entenguem tots ràpidament, eren bandes una mica alemanyes, el corrent va sorgir a Alemanya als anys 60, eren fills una mica de la psicodèlia, del rock progressiu, així de l'avantguarda, mirant una mica des d'Alemanya cap al que passava als Estats Units, en certa manera, i evidentment amb la rigidesa i amb la fredor dels alemanys, que això és inalterable. Avui estem escoltant bandes que ens han sorgit a partir d'escoltar a Jonathan Richman, i des d'un punt de vista de bandes que són, jo crec que el que us defineix més són outsiders o bandes que han corregut per carreteres secundàries i que no han estat mai, diguéssim, que fruit de les grans majories. Alguns més populars que d'altres, però vaja, que dins d'aquesta marginalitat que tenen bona part d'aquests artistes que avui estem escoltant, com és el cas de Kevin Ayers.

Kevin Ayers, un tipus ben peculiar, també ja és mort. La gran majoria, avui estem treballant amb molt difunt aquí al Delicatessen. Kevin Ayers, músic britànic, tot i que va morir a França, i havia passat una llarga temporada a Calvià, Mallorca. De fet, Mallorca, això m'ho explicava a mi el Toti Soler, va ser territori de molts artistes i en molts casos doncs, van acabar tenint contacte amb músics com el propi Toti Soler. Estem parlant de gent com Jimi Hendrix, sense anar més lluny, que passaven temporades llargues a l'illa de Mallorca. Una illa de Mallorca que res a veure té amb la illa de Mallorca d'avui en dia. Tot i que continua sent una illa magnífica i un territori espectacular, però evidentment quan campava per allà Jimi Hendrix o Kevin Ayers no tindria res a veure. Stranger in Blue Suede Shoes es deia aquesta cançó de Kevin Ayers i de Kevin Ayers, i ara anem amb un altre tipus dels que sempre ha anat a contracorrent. És un veritable salmó de la música, un tipus que ha reivindicat tot el reivindicable amb les seves cançons i que sobretot per qui se'l coneix per les seves amistats amb la gent de Wilco. Ell és Billy Bragg.

No es necessita res més que una guitarra i una veu per fer un himne com aquest a New England de Billy Bragg. De Billy Bragg hi ha moltes coses al costat dels Wilco perquè han fet realment temes extraordinaris i que segurament són els més populars. Hi ha moltes cançons de Billy Bragg amb un àlbum que també és extraordinari que van fer conjuntament. Ara es deia Mermaid Avenue, però ja han fet diverses coses i sobretot cançons com el California Stars, per exemple, doncs són absolutament conegudes. Per cert, que hi ha single nou del senyor Billy Bragg, d'aquest 2026, algun dia d'aquests l'escoltarem, perquè no para de fer coses, malgrat que és veterà de guerra, però absolut. De tant en tant, ve de gust això de fer una mica d'arqueologia musical, que és el que hem fet avui, partint de la base de Jonathan Richman. Ara sí que estem arribant al punt final d'aquest Delicatessen, hi haurà temps per escoltar ben poquet, però volia acabar amb aquest The Swimming Song de London Wainwright III, pare de Rufus Wainwright. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat i sigueu... m'estic quedant sense veu avui. Molt exigents, ara sí, amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancades les discrepàncies entre els socis europeus que han desencadenat la crisi de Ceuta. Els ministres de l'Interior dels 27 han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. A la reunió telemàtica d'aquest dimarts s'ha arribat a alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
3: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
2: Brunner tampoc s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Repassem ara altres informacions en format més breu. El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. Indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. I a mort als 82 anys, Pepe Habichuela, guitarrista clau del nou flamenc. José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que ja ha cremat 109 hectàrees de bosc, continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
2: Fins ara, els bombers gairebé només han pogut treballar amb mitjans aeris, amb pocs bombers a peu, perquè el foc crema en un terreny molt complicat. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona. Esports, Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present a la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bisibu. El Barça, mentrestant, presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. El temps de baixa per aquest tipus de lesions oscil·la entre els 3 i els 6 mesos. Iris Tió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París, l'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilu Lluís. Tió ja ha guanyat 5 medalles i aquest dimecres optarà una sisena a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlène Resser, ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha estat onzena i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Aquest dimecres, cinquena etapa, 140 quilòmetres, 8 ports, dos dels quals de segona categoria.
1: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
6: La Vermella és el meu podcast preferit.
7: Sabies que La Vermella és el llum que s'encena una sala de doblatge?
8: Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
9: Poca gent sap qui som.
10: El doblatge és cultura.
11: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
1: Avui dimecres, a la mitjanit.
8: La Vermella
12: comporta una gran responsabilitat.
0: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
0: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
0: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Abril del 1992. Sabadell. L'amo d'una petita joieria és a l'hospital. Els metges li estan cosint un trau al cap. Fa mitja hora que l'han atracat. El lladre l'ha colpejat amb una pistola. El joier plora, però no perquè li faci mal la ferida. Li han robat 20 milions de pessetes en joies i no les té assegurades. És conscient que està arruïnat. El lladre anava amb la cara descoberta i sense guants.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us acabarem d'explicar la història de Bernardino Ballester, el Nino. Amb la condemna per encobrir l'homicidi de la timba de cartes, ja ha passat 3 vegades per la presó. En sortirà, però hi tornarà. En aquest capítol sentireu el Nino explicant la seva biografia. També sentireu l'inspector Alfredo Rubio, perquè es tornaran a trobar. I veureu com TV3 té un paper important que canvia el curs dels esdeveniments. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
3: 1992, 1 d'abril, dimecres. Som a Sabadell, al nord de la ciutat, al barri de Can Oriac. Al carrer València, als baixos d'un bloc de pisos de maó vist, hi ha la joieria Rafael. És un local petit, una porta de vidre amb dos petits aparadors al costat i un cartell a la façana de la marca de rellotge Seiko. Són 2:15 de la tarda d'un dia feiner. A aquesta hora, la persiana de la joieria sempre està baixada perquè tanquen a l'hora de dinar. Però avui la porta és oberta i just al davant, a la vorera, hi ha el joier assegut en una cadira, plorant. Té sang als cabells, a la cara i al coll. S'hi han acostat uns quants veïns. Coneixen bé el joier Rafael Jumilla perquè viu allà mateix amb la seva família, just darrere la joieria, a la planta baixa de l'edifici. El Rafael explica als veïns i coneguts que se li acosten que l'acaben d'atracar i que l'han ferit. Es farà càrrec del cas un policia que ja coneixeu del capítol anterior, l'inspector en cap de la Brigada Judicial de Sabadell i membre del grup d'atracaments, Alfredo Rubio.
4: Rafael, con una silla, se sienta en el exterior de la joyería, sangrando. Ya el vecindario se pone en alerta. Nos llama a nosotros, 091, acude el coche nuestro, los uniformados, ven lo que sucede, ven a Rafael herido. Por supuesto, se llama la ambulancia, lo cogen y lo llevan al hospital, donde allí debidamente atendidos. Seguidamente, pues, el grupo de policía judicial de la comisaría se dirige allí.
3: La dona del Rafael, la Dolores, i també els dos fills del matrimoni, dos nens petits, han acompanyat la víctima a l'hospital. Al joier li han posat 7 punts de sutura al trau del cap. És un tall a sobre de l'orella. Quan la família torna a la joieria, els investigadors els interroguen. Què expliquen, Judit Perpinyà?
5: El Rafael diu que minuts abans de les 2 del migdia, quan ja estava a punt de tancar la joieria per anar a dinar, hi ha entrat un client.
4: Y lo primero que hace es pedirle que le mostrara unos relojes de oro, que quería comprar relojes de oro. El joyero, Rafael, pues bueno, le saca allí algunos relojes chapados en oro, se los está mostrando.
5: Al joyer le ha cridat l'atenció l'actitud del client.
4: Está, pues, una actitud pues muy nerviosa, tal, y en un momento dado el joyero le dice, bueno, decídete que ya es la hora, está hoy cerrando, y el joyero coge los relojes y se los vuelve a llevar al lugar de donde los había sacado, y en ese momento saca un revólver y en la otra mano portaba un walkie-talkie, I, bueno, intimida Rafael.
3: Amb la pistola en una mà i el walkie-talkie a l'altra, l'home ha passat per sobre del taulell. El joier ha anat reculant fins al pati interior que separa la joieria de casa seva.
4: Se pone aún más nervioso y aprovecha para golpear a Rafael con la pistola en la cabeza.
3: Aquest que sentireu ara és el Rafael, el joier, en declaracions a
6: TV3. Saltó. Y entonces, al estar por aquí, en medio del patio, dijo... Párate o que te mato, coño. Y me pegó en la cabeza.
3: Li ha picat al cap amb la culata de la pistola.
4: La cabeza, las heridas son sangrantes, son muy escandalosas, empieza a sangrar.
6: Y me tendió aquí en medio del patio.
4: Y en ese momento la mujer y los dos críos que tienen oyen un ruido fuerte, estaban comiendo en el comedor de casa y van hacia la zona de la joyería y ven a su padre, al marido y al padre herido y tirado allí en el suelo. Entonces los vuelve a intimidar a ellos.
6: Primero que salió mi hijo pequeño que estaba comiendo, lo vi que lo cogieron de los pelos, le puso la pistola aquí exigiendo dinero y yo ya no vi nada, me pegó dos patadas aquí en el lado.
4: Y hace que los niños y el padre pasen a otra habitación atrás, cuidarlo y tal, tenerlo ahí, y queda con la madre.
3: Apuntant-la amb la pistola, l'atracador ha fet anar la Dolores des del pati cap a l'interior de la joieria, li ha fet abaixar la persiana del local i li ha demanat bosses.
4: La mujer de Rafael, Dolores, ella le procura las bolsas de plástico de color negro, de basura, y él va metiendo todo lo que hay en la joyería, todo. Mantas, expositores, todo. Al final se lleva 4 o 5 bolsas de basura llenas con las mantas de joya, con todo lo que había en la joyería, arrambló con todo lo que había allí.
3: La Dolores explica que el lladre no n'ha tingut prou amb les joies.
4: Pedía dinero y, claro, Dolores no quería... Siempre son reacios a darle el dinero así de primera y tal. Entonces volvía intimidando él y tiene una voz ronca que eso también hace que, bueno, intimide un poco más. Y con un arma en la mano, por supuesto, también más. Y en cuestión económica le da chatarra. Dolores le da chatarrilla que tenían allí en una cajita, que él la coge con las manos.
3: La Dolores explica que l'atracador ha buidat les monedes dins una de les bosses d'escombraries, però la caixa no se l'ha endut. La caixa de la xavalla ha quedat buida a la joieria. El lladre ha continuat amenaçant la dona i ella li ha acabat donant un feix de bitllets que tenia amagats.
4: Finalmente, en un paquete de periódicos tenía dinero en efectivo, unos 200, 300 mil pesetas de aquellas. Todo esto se desarrolla durante 20 minutos. Coge y se marcha. Abre la persiana de la joyería, sale y le dice a Dolores, cierra y no llames a la policía hasta dentro de un rato. Y coge él y se marcha.
5: La Dolores diu que el lladre en cap moment ha fet servir el walkie-talkie, que només el duia a la mà. El Rafael i la seva dona asseguren que podrien reconèixer l'atracador perquè li han vist la cara força estona.
3: La policia troba molt estrany que un atracador actuï a cara descoberta i sense guants, com ha passat aquí. Els agents tenen una última pregunta per al Rafael. Li demanen que xifri el botí.
4: De la joyería se llevó, según denuncia del joyero, del orden del 20 millones en joyas. Y efectivo, unas 200 a 300 mil pesetas.
5: Això és un botí de 120.000 euros en joies i d'entre 1.200 i 1.800 euros en efectiu.
3: El joier ha fet números de les pèrdues des del primer moment. Això és el que més el turmenta. Diu que de l'espant i de la ferida al cap se n'acabarà recuperant, però que econòmicament ja no aixecarà el cap.
4: I joies no tenien assegurado. I això per a un joyero és la ruïna. Una joieria pequeñita, de barrio, que vienen los vecinos, bueno...
3: Un cop han escoltat el Rafael i la seva dona, els investigadors tenen molt clar per on han de començar.
4: Llega policia científica y empieza a hacer su trabajo. Empieza a tomar huellas, sabe dónde probablemente haya podido tocar y tuvimos la suerte que había cogido la caja del dinero de chatarra, aunque se lo había dado Dolores, pero bueno, había a ver si había más y tal.
3: El mateix dia dels fets, el dimecres 1 d'abril, al vespre, la científica passa als investigadors les empremtes que han tret d'aquesta caixeta de xavalla. N'hi ha del Rafael i de la Dolores, és clar, però n'hi ha unes altres. Els investigadors les introdueixen als arxius policials per veure si corresponen amb alguna persona amb antecedents o fitxada. I de seguida els surt un nom. Les empremtes són d'un delinqüent a qui l'inspector Rubio ja coneix força bé.
4: El Nino
3: ha tornat a ensopegar amb Bernardino Ballester. L'inspector torna a fer el que ja va fer quan investigava l'homicidi del cas Messina. Busca l'historial del sospitós per resseguir-li la trajectòria.
5: Ara el Nino té 24 anys. Som al 1992. S'ha passat els últims 3 anys entre reixes. Recordeu que el 1989 va entrar a la presó per encobriment de l'homicidi del porter de la timba de cartes del Club Messina.
4: Por esto vuelve a ingresar en prisión, esta vez en 4 caminos.
5: La condemna pel cas Messina era de 3 anys. Gairebé l'ha complert tota. I ara fa un mes que ha sortit de 4 camins en llibertat condicional.
3: Mirant-se l'historial del Nino cronològicament, l'inspector Rubio s'adona de la rapidesa amb què ha tornat a delinquir cada vegada que ha sortit de la presó. Quan va quedar en llibertat pel cas Bellavista i Oasis, va trigar 3

0: a la presó perquè, pel cas Messina, van aconseguir detenir-lo precisament a Calsogres, a Rubí. Ara veuen que, mentre estava pres, el Nino ha tingut un fill amb la seva dona. L'inspector també veu anotada una dada que els va sorprendre quan la van saber i que ja us vam explicar en l'anterior episodi, que el padrí de boda del Nino va ser un alt càrrec de la Generalitat, Ignasi García Clavel. Ara García Clavel té un càrrec de més rang. Quan va fer de padrí el Nino a la presó, García Clavel era gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut. Ara és el director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat.
1: Un cop s'han posat al dia de la vida del Nino, els investigadors agafen les fotografies que tenen d'ell i se'n van de seguida cap a la joieria Rafael. El mateix dia dels fets a la nit, les dues víctimes, el joier i la seva dona, identifiquen Bernardino Ballester com l'atracador sense cap mena de dubte.
2: Ja s'ha identificat. Claro, para nosotros eso es una gozada. Ya casi es el culmen del esclarecimiento del hecho, solo nos hace falta detenerlo. Con eso pues ya empezamos a buscar al Nino.
1: La policia activa la recerca de Bernardino l'endemà dels fets, el dijous 2 d'abril.
2: Nos ponemos en marcha el grupo de atracos y a ver dónde lo encontrábamos. Entonces, bueno, Torre Romeu. Volvemos al barrio de Torre Romeu, el barrio este que está en un lateral de la parte norte de Sabadell, y por allí no está. Por allí no anda y tal.
1: Les primeres 24 hores de recerca pentinant el barri de Torre Romeu no donen cap resultat. No hi troben ni el Nino ni ningú que els en sàpigui dir res. L'endemà, el divendres 3 d'abril, dos dies després de l'atracament a la joieria, decideixen buscar-lo en un altre lloc.
2: Sabemos que estaba casado, se había casado en prisión y tenía un crío chico de poca edad. Entonces nos vamos a Rubí, que es donde viven los suegros. Y efectivamente, su mujer Montserrat vivía allí con los padres y tal, pero él no estaba, por supuesto, él desaparecido.
1: La dona i els sogres del Bernardino diuen a la policia que no tenen ni idea d'on és. No hi ha manera de treure'n res més.
0: Les primeres 48 hores de recerca no han donat cap resultat. Els investigadors estan encallats. No tenen cap pista d'on pot ser, però saben que en aquest moment el Nino té 20 milions de pessetes en joies i unes 300.000 en efectiu.
1: L'inspector pren paciència. Sap que és un delinqüent esmunyadís i pensa que aquesta vegada, amb tants diners a la butxaca, encara ho serà més. Aquell mateix divendres 3 d'abril a la nit, enmig d'aquest desànim policial, el cas farà un tomb d'una manera que ningú s'espere.
3: Mira, Fred, cuando trabajo en una película...
4: Un gran turismo deportivo alemán.
2: Habíamos acabado la jornada laboral nosotros en comisaría, estábamos en casa y concretamente aquí el que depone, como judicialmente a la hora de los juicios se suele decir, estoy viendo, cenando en casa y poniendo la televisión y haciendo zapping, bueno, pues viendo los diferentes programas.
5: Que et regala cada diumenge el diari Avui.
2: Y pongo TV3 y estaban emitiendo un programa en directo sobre establecimientos penitenciarios.
1: El programa que està veient el policia és La vida en un xip, presentat i dirigit per Joaquim Maria Puyal. Avui, la pregunta que el xip planteja als convidats i a l'audiència és: serveixen de res les presons? La veu en off del principi és del periodista Antoni Bassas.
6: El nostre centre de dades canalitzarà les seves trucades. Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3.
2: Bueno, pues vamos a ver, era lo poco interesante que había en esos momentos y durante el desarrollo del programa veo allí, había diferentes internos, expresidiarios y tal.
7: Desde el 80 al 87 he tenido varias entradas y bueno, la heroína es el pan de cada día dentro de... Era el pan de cada día, bueno, era facilísimo... adquirir heroïna dentro de prisión.
1: Un altre dels expresos convidats a La vida en un xip és famós. És Eleuterio Sánchez Rodríguez, el Lute.
8: Yo era muy pobre, de la cola de los pobres, pero en todo caso sería un desgraciado, no un degenerado. Por tanto, yo no estoy regenerado, ni estoy rehabilitado. Lo que ocurre es que ahora hablo, escribo, y no tengo necesidad de robar gallinas, las puedo comprar.
2: Pues bueno, estaba presente también el director general de prisiones, Ignacio García Clavel.
9: Hem de fer noves presons, però evidentment ens aniria molt bé la possibilitat de reduir les penes privatives de llibertat, que hi hagi la possibilitat de tenir la llibertat a prova.
1: Assegut al sofà davant de la pantalla, El policia veu com també van

0: Intervenint al debat, periodistes de successos, catedràtics de dret penal i advocats criminalistes. Un d'ells és Marc Palmés, conegut per haver defensat Salvador Puig Antich.
1: La presó ha de servir per rehabilitar, per reinserir socialment, però hi ha una greu contradicció amb el propi sistema, que és que, en definitiva, el que es pretén és ensenyar a viure una persona en societat marginant-lo de la societat.
0: Entre el públic també hi ha familiars de víctimes.
2: Ell, doncs, bueno, era un bon pare, una persona absolutament normal, que em va tenir la mala sort de trobar-se una persona que estava malament, un alcohòlic, una persona amb problemes, que va decidir matar-lo al carrer, sense cap raó, vull dir. I aquest senyor li ha caigut 14 anys, que amb bona conducta sortiran 7, i això ho saben tothom. I a mi que m'han destrossat la vida, aquest senyor pot tenir una segona oportunitat, i la meva segona oportunitat, on és? I no crec que aquest senyor tingui dret a una altra segona oportunitat.
0: Intervenen també psicòlegs, funcionaris de presons i més expresos. Gairebé és mitjanit de divendres. L'inspector Rubio continua davant la pantalla mig endormiscat, però de cop li marxa la nyonya, obre els ulls de bat a bat i s'incorpora al sofà. No es pot creure el que està veient.
3: M'he casat a la prisió, he triat a mi hijo a la prisió, m'he criat a la prisió, he perdido a mi padre en la prisión.
4: ¿Cuál es mi sorpresa? No es mi sorpresa que veo allí al Nino, como un invitado más al programa, y hablando. Allí durante el programa...
0: El presenten com Bernardino Ballester, un ex-reclus de 24 anys que se n'ha passat un total de 9 a la presó i que fa un mes que ha sortit en llibertat. I el Nino explica la seva vida en directe a TV3.
3: Y yo todavía no he dejado la prisión y estoy aquí. Pero, bueno, bien... Y condenado, señora, no sé a quién es a usted, condenado para los restos de la vida. Se lo puedo asegurar. Yo tampoco le he hecho daño a nadie y estoy condenado también.
2: Yo estoy condenado a mis tres hijos, que se criarán sin padre, con muchos problemas.
3: Yo me he criado sin mi padre.
2: Sin saber cómo darles de comer.
3: Yo me he criado sin mi padre y mi padre me ha quitado la cárcel. No la cárcel, sus errores. Pero...
2: Pero yo no he cometido ninguno.
3: Errores. Y sin embargo, señora, me duele... Que sus hijos estén así, porque yo he estado así. Y porque yo he dejado personas así. No yo, pero mis compañeros que han venido conmigo. Y eso me duele. ¿Me entiende, señora? ¿Me entiendo o no me entiende?
2: Lo entiendo, lo entiendo.
3: Entonces,
2: pero
3: es
2: yo
3: una
2: no
3: cosa
2: tengo
3: que,
2: la culpa, yo no he hecho nada. Mis
3: el
2: hijos.
3: Que conoce algo no lo desea porque lo conoce. A lo mejor quien lo conoce lo desearía ahí. Pero yo no deseo lo que yo conozco. Por lo menos lo malo. ¿Me entiende? Uh-huh. Y disculpa que me dirija a usted.
2: No, no.
3: Y ahora pues me gustaría dirigirme a ahí. Hablamos, os ha hablado aquí ahora mucho de la recepción adentro de la prisión. Yo llevo un mes y cuatro días en la calle. No tengo un techo ni para mí, ni para mi hijo, ni para mi mujer. No tengo ni una sola peseta que me dan, ni para mí, ni para mi mujer, ni para mi hijo. ¿Dónde voy? ¿Qué hago? Ahora cuando salga de aquí, no tengo nada absolutamente. Una mujer y un hijo a quien darle de comer y a comprarle pañales y a la mujer braga, vaya. Y en fin, y ahora a mí... Pero no hay. ¿Qué hago? ¿Dónde vivo? Pues, si quiere que le diga la verdad, peor que en una cerda de aquella de allí. No estoy hablando por hablar, porque todo esto tiene sus hechos y lo puedo comprobar en cualquier momento, en el momento que cualquier persona crea que no es así. ¿Entiendes? Entonces, ya esto me ha ocurrido otras veces y por eso he vuelto a entrar a la cárcel. Otras veces ha sido por mí, por mis errores. Todas en general, ¿no? Pero bueno, unas por unas cosas, otras por otras. Unas con más motivos y otras con menos motivos. Pero ahora el motivo se puede evitar, porque aquí están hablando de que hay que... Recepción. Se habla, pero ¿dónde está? Yo no la veo, porque yo no la tengo. Yo creo en la recepción, pero en la que la persona quiere resentarse. No la que le dan, porque no dan nada a nadie. Tampoco quiero que me den nada, solamente quiero que me den algo para que yo pueda buscármelo. Yo me motivo. Pero sí, ¿dónde está? ¿Dónde lo saco? Ya he estado en la calle y me la han dado. Y he cometido fallos y lo he perdido. Y yo lo asumo. Pero de momento es que yo no puedo hacer que la gente crea en mí nada más que de una manera. El tiempo es el que da y quita la razón. Entonces dejemos que él le hable. Entonces la persona que algo quiera darme, pues si cree que tengo que dármelo, me lo dará. Si cree que no, pues no me lo dará.
0: 3 minutos dure el alegato del Nino.
4: Yo ponía la problemática, que acaba de salir de prisión, que estoy buscando trabajo, que son momentos difíciles. Y bueno, y había gente, televidentes, que llamaban al programa y que sí, que le daban trabajo.
0: Quan fa 20 minuts que ha parlat el Nino, Joaquim Maria Puyal connecta amb el centre de dades del programa i la periodista Sílvia Còpolo resumeix les trucades d'espectadors que han rebut.
5: I també hem rebut trucades de suport pel Bernardino. Des de persones que li ofereixen diners, tenim els noms i els telèfons, fins i tot algú que li ofereix una feina, que no ha volgut que diguéssim el nom de l'empresa, però que sí que puc dir que es tracta d'una feina en una gasolinera, com a gasoliner.
0: Els telèfons de TV3 continuen sonant.
6: Televisió de Catalunya, digui'm.
7: Un chico acaba de salir diciendo que estaba en la cárcel eso y que no tiene trabajo. Y yo llamaba a ver si hay alguna posibilidad de ponerme en contacto con él para darle trabajo.
6: És que n'hi ha moltíssima gent que vol contactar amb aquest programa.
8: És que a mi tant se me'n fot connectar. Surt un tio en directe que demana un lloc de treball i li ofereixo si vol.
6: Digui'm.
9: Jo és que tinc un... Bueno, un petit negociet de restauració, un petit bar-restaurant, i ha sortit un tal senyor que es diu Bernardino, bueno, que diu que té dona i fill i no té per menjar. Jo li puc donar menjar, si vol.
0: La intervenció televisiva del Nino ha tocat la fibra d'un bon grapat d'espectadors. Ho recorda la periodista Mònica Terribas, que aleshores formava part de l'equip La vida en un xip.
10: Va ser molt frapant, perquè realment es parlava de reinserció i teníem allà un pres que feia un mes que havia sortit i que donava la cara per dir que la seva dona, el seu fill i ell doncs, estaven en unes circumstàncies pitjors que vivint en una cel·la d'una presó. Tothom es va quedar molt impactat.
0: Però l'aparició del Nino també ha disparat l'alarma policial. L'inspector Rubio ja s'ha posat en marxa.
4: Lo veo yo en televisión, enseguida llamo a mi jefe del grupo. Oye, pon la TV3, que mira, qué sorpresa. Venga, vámonos para la comisaría, cogemos un coche corriendo. Llamamos a otro compañero, que era los que formábamos el grupo de atraco. Claro, la emisión del programa corresponde a la comisaría nuestra de San Feliu del Llobregat. Llamamos inmediatamente para allá. Oye, sucede esto.
0: En qüestió de minuts, s'activa l'operatiu de la Policia Nacional per intentar detenir el Nino.
4: Inmediatamente un coche patrulla allí a la puerta, porque claro, temíamos de que el directo acabara el programa, no sabíamos cuánto iba a durar, duraba el programa, pues no lo teníamos, yo no lo tenía controlado. Inmediatamente se pusieron allí en la puerta de San Joan Despí, de TV3, y llegamos nosotros.
10: L'equip de La vida en un xip i, naturalment, el Puyal, que n'era el director, vam saber que la policia era a la porta de TV3 perquè havien identificat el Bernardino a través de la televisió, perquè allò era en directe, naturalment, i aleshores volien entrar a detenir-lo. I el Puyal va dir que no, que de cap manera podrien entrar a les instal·lacions de TV3, que aquella persona havia vingut lliurement a participar en directe i que, un cop sortís, doncs, naturalment, que fessin el que convingués.
4: Hablamos con el vigilante de seguridad que había en la puerta. No, no, el programa todavía está en directo, le quedan 10 minutos para acabar. Pues bueno, ya nos tranquilizamos, salimos afuera al exterior de TV3, fumándonos allí un cigarrito, tal, y empieza a salir el personal.
0: L'inspector Rubio i els seus companys del grup d'atracaments es miren bé la gent que va sortint de la tele i de seguida localitzen el Nino.
4: Los invitados, la gente, el público, y ya lo vemos a él perfectamente, que iba en compañía de Montserrat, su mujer, y su suegra y tal. Y bueno, discretamente nos identificamos, él ya nos conocía, somos del mismo pueblo, ¿qué digo yo? Nos identificamos con la placa del carnet y tal, lo apartamos de allí discretamente y tal, nos vamos a nuestro coche, nos introducimos dentro con la intención ya de marcharnos de allí.
11: A la sortida de TV3 hi ha aparcat un cotxe patrulla de la Policia Nacional, el primer que hi ha arribat des de la comissaria de Sant Feliu de Llobregat. Però els agents del grup d'atracaments de Sabadell van vestits de paisà i porten un cotxe sense logotip policial.
0: Cap de les persones que surten de la tele després d'haver participat com a convidats o com a públic a La vida en un xip s'adona que allà s'hi està fent una detenció. El Nino no ofereix cap mena de resistència a l'arrest. La seva dona i la seva sogra s'han quedat xerrant uns metres més enrere. Quan aixequen la mirada per buscar el Nino entre la gent, el veuen que va acompanyat de dos homes i que entra en un cotxe. Les dues dones s'acosten cap allà amb cara somrient. Somriuen perquè tenen una idea equivocada de qui són els acompanyants del Nino.
4: Llega la mujer y la suegra creyéndose que éramos personas que habíamos llamado al programa ofreciendo trabajo. Esa fue la... No, digo, no, mira, somos policía de Sabadell y déjanos un teléfono que ya te llamaremos y... Pero ¿qué pasa? Mira, está identificado en un atraco. Pues si acaba de salir de la cárcel, ¿cómo es posible que estigui equivocada? Bueno, lo típico.
0: Els policies diuen a la dona i a la sogra del Nino que els trucaran perquè sàpiguen on passarà la nit el detingut i se l'emporten en cotxe.
4: Nos trasladamos a la comisaría de San Feliu de Llobregat y solicitamos al juez de guardia de la zona el traslado hasta Sabadell para continuar con las diligencias. Nos dio el permiso, por supuesto, y nos fuimos a la comisaría de Sabadell a trabajar, a seguir trabajando.
0: Arriben a Sabadell ben entrada la matinada del dissabte 4 d'abril. Els investigadors interroguen el Nino.
11: El detingut confessa haver atracat la joieria Rafael fa dos dies. Fa el mateix relat que han fet el joier i la seva dona. Bernardino Ballester diu que duia una pistola de fogueig i un walkie-talkie de joguina.
4: Es de los delincuentes que te lo... Que después, bueno, quizá también por nuestra mano izquierda pues, y lo declara todo bien, con pelo y señal. También les beneficia, también saben que esto les beneficia a la hora de ir delante del juez.
0: Els investigadors fan una última pregunta al Nino, una que es fa sempre a tots els detinguts.
4: ¿A quién quieres que informemos de tu detención? A mi padrino. Siempre lo citaba. El Nino siempre lo ponía en su boca cuando estaba detenido. Tuvimos que avisar a Ignacio García Clavel, el señor Ignasi, para comentarle que el Nino estaba detenido, porque así lo había decidido, lo había dicho él.
0: El dissabte 4 d'abril al matí, l'endemà d'haver participat en directe també com a convidat a La vida en un xip, Ignasi García Clavel, el director general de presons de la Generalitat, rep la trucada dels investigadors. Quan s'assabenta que el Nino està detingut, decideix anar a la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell. També hi va el síndic de Greuges de Catalunya, que en aquest moment és Frederic Rahola.
4: Y bueno, y tuvimos visita allí en comisaría. Incluso el síndic de Greuges se personó allí en comisaría. Ya cuando le pusimos a la vista la identificación por huellas del Nino, no tuvieron otra solución que, bueno, darse media vuelta y marcharse, sin más.
12: No podia fer-li advocat, però sí que una mica demostrava que no estava sol i que tenia el meu recolzament. El meu recolzament, però esclar, si havia delinquit, pues, jo no podia fer res amb això. Jo crec que ell, quan demanava insistentment que l'assistís jo i m'avisessin a mi, era per deixar clar davant de la policia que tenia algú d'autoritat que li acompanyava.
0: Ja us hem explicat que García Clavel va ser padrí de bodes del Nino quan feia de voluntari la presó de joves de la Trinitat, abans que el nomenessin director general de presons. Quan el van nomenar màxim responsable de presons, li va mantenir el padrinatge.
12: Segurament no hauria acceptat sent director general de presons fer-li de padrí de casament. El 1988 comença a sonar que puc ser director de presons i llavors prenc distància. Perquè vaig pensar, home, si he d'arribar a dirigir les presons de Catalunya, no negaré l'amistat d'aquests homes o joves que he tingut, però no és un altre rol. I vaig prendre distància uns dos anys abans del meu nomenament.
0: García Clavel va ser una peça clau perquè el Nino sortís a TV3 en directe quan la policia l'estava buscant.
12: El Puyal, jo som companys de carrera a la universitat. Jo era delegat de curs i ell estava en el meu consell de curs. I tenim... Ara fa temps que no ens veiem, però em va portar tant a La vida en un xip com el Vostè jutge. Em va portar en els dos programes. I en aquest em va dir, no podries... Abans de fer el programa vam visitar la presó més moderna, que era de Quatre Camins, vam visitar la Model, la més tronada, i ella es va fer càrrec una mica de tota la història, no? I aleshores, bueno, vam fer el programa i em va dir, no tindries algun pres que el poguessis portar? I vaig pensar al Bernardino. I li vaig demanar si ho volia fer i em va dir que sí.
0: Feia 48 hores que la policia buscava el Nino sense èxit, però García Clavel sí que havia trobat la manera de localitzar-lo.
12: No me'n recordo com, però sí, ens vam poder posar en contacte amb ell, potser a través... Hi havia l'abuela aquesta, segur? I jo crec que una germana.
0: Quan García Clavel va proposar al Nino que assistís al programa, el noi estava en llibertat. El dia del programa, òbviament, García Clavel no tenia ni idea que 48 hores abans havia atracat una joieria i havia colpejat el cap al joier.
12: Home, clar, jo no sabia que havia comès un altre delicte i de la importància d'aquest. Perquè si hagués sabut, li hauria dit t'entrega't. Va passar amb Juan José Moreno Cuenca, alias el Vaquilla, doncs el Vaquilla, al final, un dia, es va escapar. Li vam donar dos o tres permisos i amb un no va tornar. Llavors, esclar, els consellers se'm posaven molt nerviosos.
0: Hi ha una pregunta que segurament us heu fet. Per què el Nino s'ha arriscat a sortir en directe per la tele sabent que la policia el buscava? García Clavel té una teoria.
12: Jo crec que una mica ell va voler, d'alguna manera, crec jo, fer-me un favor a mi. És a dir, jo li demano si em vol acompanyar i ell diu que sí, perquè a l'Ignasi jo no reniego nada. Una mica... Jo crec que va per aquí, això,
13: Crims. Amb Carles Porta.
0: Tornem on érem. Ens havíem quedat el dissabte, dia 4 d'abril de 1992, al matí, amb García Clavel sortint de la comissaria de Sabadell després d'haver vist el Bernardino detingut i les proves que l'incriminen en un nou delicte. Els mitjans de comunicació ja estan al cas de la rocambolesca detenció a les portes de TV3.
11: Un equip de la tele pública se'n va a Sabadell a buscar el testimoni del joier atracat. Aquesta és la crònica que en fan al Telenotícies.
14: Rafael Chumilla no tenia assegurada la joieria i les pèrdues pel robatori han provocat el seu tancament. Chumilla diu que no tornarà a obrir la botiga, però que en canvi estaria disposat a ensenyar l'ofici de joier als joves delinqüents del barri perquè no torni a passar el que li ha passat a ell.
15: Lo digo, si aparece lo que han robado, yo tengo máquinas para trabajar. Yo lo enseño una semana de razonable, solamente para que podamos comer los que estamos.
14: Ara, a la joieria només hi queden algunes peces de poc valor, com despertadors, plaques commemoratives o les mostres que hi havia a l'aparador.
0: Aquell mateix dia, al vespre, poques hores després que el joier hagi implorat al lladre que li torni les joies, que recordem que estan valorades en 20 milions de pessetes, un dineral, a la comissaria de Sabadell tornen a tenir visita.
16: Vino la mujer de Nino, Bonse, y trajo una bolsa de plástico grande conteniendo gran número de joyas. Las había guardado Nino allí en el terreno de Rubí, donde viven sus suegros, en una especie de cobertizo. Y bueno, cuando abrimos nosotros todas las mantas de joya y tal, solo había plata. Plata, pendientes de plata, zarcillos de plata, cadenas y demás. El oro, por supuesto, no había aparecido, que es lo más caro. Y a la hora de los peristas, la gente que compra todo el género robado, como se habla en argot policial, es lo más goloso, porque eso se puede fundir sin problema y da dinero. La plata no da tanto, por supuesto. Era todo de plata. Hicimos la contabilidad de todos, podría ser un 20 o un 30% de todo el montante que se había denunciado.
0: Dels 20 milions de pessetes en joies robades, la dona del Nino entrega plata valorada entre 4 i 6 milions. La policia pregunta al detingut on són les joies d'or, la part més valuosa del botí.
16: Nos comentó que todo el oro se lo había pasado a un conocido que ignoraba, no se acordaba del nombre, que solo sabe, y contactó con él por ese motivo, se dedicaba a la venta del oro. Y que en esos momentos no estaba aquí en España, que había salido por ahí, parece ser que era iraní o algo así parecido. Y por supuesto el oro, pues ya no podía aparecer.
0: El Nino passa 48 hores detingut al calabós de la comissaria de Sabadell i el dilluns 6 d'abril compareix davant el jutge que porta el cas de l'atracament de la joieria. L'acompanya una altra persona que també va intervenir a la vida en un xip. No és García Clavel, és l'advocat Marc Palmés. Es va assabentar de la detenció quan sortia dels estudis de la tele i s'ha fet càrrec de la seva defensa. Això és el que explica quan surt del jutjat.
1: Si és possible que si li trobem una granja o un centre de rehabilitació pogués passar el temps, etcètera, etcètera. Vull dir, clar, això són coses que necessiten un cert marge de temps. De moment avui ha sigut... el jutge m'ha dit que absolutament que no.
0: El jutge ordena presó preventiva incondicional i sense fiança per al detingut. El Nino surt del jutjat emmanillat perquè el traslladin a la Model. Les càmeres de TV3 l'estan esperant al carrer.
17: No passa nada.
18: ¿Cómo estás?
17: Bien.
18: ¿Cómo estás de ánimo?
17: Bien. De ánimo bien, pero lo que pasa es que si esto fuera pasado antes, si esto fuera salido antes por televisión, todo fuera sido avisado.
0: La dona, la Montse, s'acomiada plorant del seu marit i també atén els periodistes congregats davant del jutjat.
19: ¿Cómo va a ir a la tele y sabiendo lo que ha hecho? Lo ha hecho porque es lo que dice, no teníamos ni a dónde ir. Si voy para adentro, de todas maneras, ahí va, él habrá pensado, digo yo, si voy para adentro, voy para adentro, pero yo mi dicho ya está dicho. Porque él se mete para adentro, pero yo me quedo afuera con mi hijo. Y es así.
20: Pues trabajar y sacar a mi hijo adelante. Y intentar buscarme por donde sea que me ayude, pues buscar una vivienda para cuando él salga, que no nos encontremos en la misma situación. Porque todo esto le ha traído ha sido eso. Salió, no teníamos... Bueno, teníamos a dónde ir porque era mi casa, ¿no? Pero como ya le he dicho antes, que No podíamos estar allí por él. I en mi marido, i on vaya mi marido, tengo que ir yo.
0: TV3 fa aquesta crònica del cas.
2: Fons de la Conselleria de Justícia han confirmat que Bernardino estava amenaçat per problemes de drogues i que per això ja va ser protegit en la seva última estada a la presó. L'advocat Marc Palmés, que va acceptar la seva defensa, creu que es va presentar al programa en un moment de desesperació.
1: Penso que això ja és un indici important, que és un home que està en un nivell de desesperació, de contradicció amb si mateix, entre tenir que robar per mantenir la família i la droga i pel temps voler-ho deixar. Que vull dir que per això va fer el que va fer, vaja. I és que a mi em sembla, inclús insòlid, que un senyor així ens faci un atracament sense portar guants. No?
2: Bernardino pot tenir històries pendents a dins de la presó i per això ha dit a l'advocat que tem per la seva vida i que fins i tot està disposat a treure-se-la. La seva dona ha reconegut que estava lluitant per desenganxar-se de la droga i que es va presentar a la tele per ella i pel seu fill.
20: Por eso que lo que ahora, pase lo que pase, lo tendrían que meter a una granja. Porque si lo meten adentro, otra vez va a caer. Y caerá otra vez en la droga y todo.
2: La policia creu que Bernardino és un delinqüent perillós, que va donar una imatge falsa al públic i que va anar a la tele per fer-se famós.
0: El cas del Nino va agafant volada mediàtica. Un equip de TV3 se'n va a Rubí per veure la casa dels seus sogres.
21: En aquesta casa han viscut Bernardino i Montse des que ell va sortir de la presó. És la casa d'un familiar. Hi viuen 7 persones. Té 2 habitacions i està 2 metres per sota del nivell del carrer. Bernardino i Montse havien de dormir en un llit instal·lat en un rebador al costat del quarto de bany.
22: La casa no tiene condiciones suficientes como para 7 personas como somos. Aparte de eso, somos 3 niños. El pequeño tiene bronquitis, la mayor me tiene bronquitis, la pequeña de momento nada, aparte tiene tema de alergia y el niño padece de riñón. Y los estamos aquí, que esta casa tiene humedad y tiene de todo.
21: En aquestes penoses condicions, Bernardino va preparar l'atracament a la joieria Rafael de Sabadell. Això no treu que la televisió se solidaritzés amb una dona, víctima d'uns delinqüents que van matar el seu marit.
11: La dona que heu sentit lamentant-se de les condicions en què viuen és la sogra del Bernardino.
0: Ell, mentrestant, és a la presó. Primer a la Model, però al cap d'uns mesos, a principis de l'estiu del 92, l'estiu dels Jocs Olímpics, el traslladen a la presó de Figueres. I quan fa poc que està tancat a Figueres, el Nino fa una cosa que no ha fet mai i que ningú preveu. S'escapa. El seu nom torna a sortir a la tele. Escolteu com ho expliquen al Telenotícies Vespre del divendres 31 de juliol de 1992.
23: A hores d'ara, la policia encara no té cap pista sobre on pot ser el delinqüent Bernardino Ballester. Ballester, àlies el Nino, que va ser detingut després de participar en un programa de La vida en un xip dedicat a les presons, s'ha fugat a les 11 d'aquest matí quan sortia de l'Hospital de Figueres. El Nino, que estava tancat a la presó de Figueres per un presumpte robatori amb violència, ha estat traslladat aquest matí a l'Hospital de Figueres, després d'autolesionar-se en un braç. Al centre mèdic li han embenat la ferida i han decidit que tornés al centre penitenciari. En sortir de l'hospital, un dels dos policies que el custodiaven ha anat a buscar el furgó, aparcat a uns 30 metres de la porta. El delinqüent, que no anava manillat per l'embenatge, ha aprofitat l'absència d'un dels dos agents per arrencar a córrer.
24: Sembla ser que quan aquest pres doncs, ha sortit i la policia anava ja fora de l'hospital, anava doncs, a carregar-lo en el cotxe policial, se'ls ha escapat.
23: La policia creu que el delinqüent no ha pogut fugir avui de Figueres amb cotxe perquè no s'ha denunciat cap robatori de vehicle. Les forces de seguretat tenen controlada l'estació de tren i la rodalia de Figueres. La comissaria de Sabadell també han estat alertada ràpidament perquè la família de Bernardino viu en aquesta zona. Tot i així, la dona del Nino, que no ha volgut que es gravés el que deia, ha declarat a TV3 no saber res del seu marit. De fet, ha tingut notícia de la fuga a les 3 de la tarda per una veïna. Montse havia visitat Bernardino divendres passat a Figueres i va fer notar a la psicòloga del centre que el seu marit estava molt nerviós. Potser perquè sabia que la seva dona tornava a estar embarassada o perquè la setmana que ve l'advocat havia de presentar la petició de llibertat sota fiança.
0: La fuga dura 2 dies.
11: El diumenge 2 d'agost, la Guàrdia Civil el troba a Ciutat Badia, al Vallès, prop de Sabadell, i el deté. El tornen a tancar a la presó de Figueres.
0: Allà espera el judici per l'atracament a la joieria, que es fa gairebé un any després dels fets, al març de 1993. El Nino ara té 25 anys i ha tornat a ser pare. El seu segon fill té 3 setmanes quan comença la vista. Bernardino Ballester explica davant del tribunal per què va atracar la joieria Rafael.
25: Ante todo, para comer. Para comer y para sobrevivir, vaya, porque no tenía nada, absolutamente. Y luego porque estaba enganchado en la droga.
0: També justifica la seva aparició televisiva.
25: Tenía que ir y necesitaba que alguien me escuchara, que alguien, no sé, Como luego ocurrió, que la gente pues, intentó ayudarme, pero bueno, por desgracia esto ya había ocurrido.
0: La fiscal li demana 12 anys de presó per robatori amb violència i intimidació. La defensa, exercida per l'advocat Marc Palmés, la pena més baixa, 3 mesos d'arrest.
11: Alega que la pistola era de fogueig i s'empara en el diagnòstic psiquiàtric del Bernardino. Els metges que l'han atès a la presó declaren el judici.
3: Sí, un trastorn antisocial de la personalitat, lo que clàssicament se denominava psicopatia. Y en su grado bastante grave, ciertamente. No es una psicopatía que viene ya desde la infancia como un trastorno de conducta infrasocializado, es decir, que hay antecedentes anteriores a los 16 años.
0: L'Audiència de Barcelona dicta sentència al cap d'un mes, l'abril de 1993. TV3 continua fent seguiment del cas.
5: Bernardino Ballester és un psicòpata, tot i que sap el que es fa. Això és el que afirma el tribunal que l'ha condemnat a 7 anys de presó per haver atracat una joieria de Sabadell. I això també és el que explica que Bernardino s'arrisqués a presentar-se al programa de TV3, La vida en un xip, només 2 dies després de l'atracament, quan la policia ja li seguia els passos. La sentència diu que Bernardino és reflexiu i actua per impulsos. Per aquest motiu i per la seva dependència de la droga, va entrar a la joieria a cara descoberta i sense prendre cap precaució per no ser reconegut. El propietari de l'establiment va resultar ferit d'un cop donat amb la culata de la pistola, però l'arma era de fogueig, i per això el tribunal ha reduït a gairebé la meitat la pena de 12 anys que demanava la fiscal. Bernardino té un llarg historial delictiu, que inclou un homicidi. Ha passat 9 dels seus 25 anys a la presó, i això ha contribuït a fer-lo un inadaptat social, com reconeixen els magistrats que el van jutjar. Ara encara té pendent un altre judici per haver-se fugat, l'estiu passat, de la presó de Figueres.
0: El Nino continuarà tancat. Al cap de 2 anys del judici, el 1996, té dret als primers permisos. Un dia surt de la presó amb un permís i ja no hi torna. D'això se'n diu trencament de condemna, quebrantamiento, sentireu que diu l'inspector Alfredo Rubio. Aquest policia se'l tornarà a creuar encara 2 vegades més.
6: Lo detuvimos por un quebrantamiento en el año 96. Nos avisan de que lo habían visto por un bar por Torre Romeo y tal, nos metemos y efectivamente estaba quebrantado. Estaba en vigor el quebrantamiento de condena y fuimos para allá al barrio, estaba tomando una cerveza y ya al vernos, bueno, pues, ¿qué pasa? ¿No? Ya sabes lo que pasa, ¿no? Sí, estoy quebrantado, pues venga, vámonos para la comisaría y bueno, se vino sin problemas, ¿eh? Sí que reticente, ¿qué pasa ahora? Cago en Dios otra vez y tal. Se cabrean porque saben que van a ir otra vez a prisión, de nuevo.
0: A aquestes altures, l'inspector Rubio ja el coneix molt bé.
6: En todos los hechos cometidos, como se les van demostrando una vez que se le detiene, la agresividad que cuentan, las propias víctimas lo cuentan. Y él lo ve, claro, lo he llegado a ver en algún momento con el mono y se le ve, bueno, súper agresivo. La voz que tiene tan, digamos, cazallera, bueno, ronca y tal, pues cuando están en estado alterados con mono y tal, se les ve a uno más agresivos que a otro. Y este es una persona agresiva en ese sentido. No con nosotros, en comisaría, cuando estamos trabajando con ellos, sí que en el exterior cuando están cometiendo algún tipo de hecho.
0: Passen els anys i l'historial delictiu del Nino es va fent gros. S'hi afegeixen més trencaments de condemna i més robatoris i intents de robatori amb intimidació.
6: En el año 98 vuelve a cometer otro robo, otro atraco. Aquí en Barcelona, lo detienen aquí en Barcelona. En el 99, otro atraco.
0: L'inspector Rubio deixa el grup d'atracaments i canvia de destí professional. Però així tot, hi torna a ensopegar.
6: El Nino me lo encuentro un día allí en comisaría, no estaba yo, estaba en otro grupo ya en aquella época, y digo, Nino, hacía mucho tiempo que no nos veíamos y tal. Y dice, pues mira, yo sabía que estaba por otro robo con intimidación y que no se había llevado casi nada en el atraco, pero era un atraco. Te lleves mucho dinero, poco dinero, sea un euro, sean 1000, el atraco es el hecho, que te pongan la navaja adelante. Y creo recordar, no sé, la cantidad de años de prisión que acababa de cumplir, no sé, 8 o 12 años, y después de 12 años, 8 años de cárcel, vuelves a... Pues mira, estoy desesperado de la vida, y bueno, es que es un... Vuelven siempre a lo mismo.
0: L'any 1999, quan l'inspector Rubio i el Nino tenen aquesta conversa a comissaria, el padrí de boda del detingut, Ignasi García Clavel, ja no és responsable de presons de la Generalitat.
11: El qui ara és síndic de Greuges, Rafael Ribó, l'ha nomenat coordinador de seguretat pública. García Clavel s'encarrega de les queixes relacionades amb els serveis penitenciaris i els cossos policials.
0: I García Clavel i Bernardino Ballester es tornen a trobar.
4: Quan en el meu pas pel síndic de Greuges, que vaig visitar presons des d'una altra banda, diríem, amb una altra responsabilitat, el vaig trobar un parell de vegades i sempre, Ignasi, podem hablar? Sí, home, sí. I bé, però sempre hem vist, tant les persones que m'acompanyaven llavors, com jo mateix, com els serveis de psicologia, com psiquiatria, que era un home que no copsava probablement tota la realitat tal com s'estava produint. Per tant, era molt difícil. En aquest cas, la seva rehabilitació és molt complicada. El Bernardino, no m'agrada l'expressió que a vegades jo faig servir, que hi ha alguns reclusos que són carn de presó. No m'agrada dir-ho així, però una mica per entendre sí que ho faig servir, això. I, esclar, el Bernardino jo crec que té un problema de que fora no sap viure. Ni té suport suficient. Li pon més la vena de fer coses al marge, i per tant delinqüencials, que la vena de dir, escolta, canvio de conducta. El canvi d'un pres no es produeix si no es donen dues raons. Una, la voluntat pròpia, i dos, el recolzament exterior. Perquè si un, quan surt, va patar allà mateix, i a més és una família desestructurada.
0: Durant uns anys, García Clavel manté el contacte amb el Bernardino.
4: Jo vaig seguir-lo també a través d'un matrimoni de voluntaris, parlo dels anys 2000, que el visitaven a Quatre Camins, perquè estava a Quatre Camins llavors, i sempre a través d'ells m'enviava missatges i això. Llavors jo, com bonament podia, potser en aquest període de temps d'anys l'he vist tres vegades o tampoc l'he vist gaire. Ara, sempre que jo he anat i me l'he trobat, si jo anava a una galeria i pel que fos hi era ell, doncs, Ignasi, Ignasi, llavors no era d'aquests demandaires que tot el dia... No va abusar mai. Jo, a vegades, de moto propi, jo mateix li havia posat alguna cosa a peculio, que és com s'anomena el diner dintre presons. És el compte corrent que té el pres. El bitllet no podia circular per dintre. Llavors, la família, o ells mateixos, amb treball productiu a dintre, s'ingressaven diners, llavors els donaven uns vals per poder comprar els economats. Això sí, alguna vegada, però no molt, eh? No molt. I peticions d'ell, no. El convite, això sí. El padrino paga el convite de la boda. Això és l'única cosa més grossa que li ha pogut donar. I quan estava al síndic me'l vaig trobar un dia, sembla que era a Manresa, a la presó de Lledoners, i ell no va demanar res. I al sortir li vaig dir al director, li poso 20 euros, li vaig posar 20 euros. Jo crec que no l'he vist físicament des del 2005, 2006, 2007.
6: De 2006 a 2015, pues son 2, 4, 6, 8 detenciones más. La última detención, 2015, bueno, ya estando Mossos ya en activo, ya cogiendo Sabadell.
0: Aquesta última detenció del 2015 és per haver atracat un estanc, una farmàcia i un locutori de Sabadell. Els Mossos detenen per última vegada el Nino al mateix barri de Torreromeu de Sabadell, on va començar aquesta història fa 30 anys. Avui, el Nino té 57 anys. Està ingressat a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, complint condemna per robatori amb violència. Està previst que obtingui la llibertat definitiva l'any 2030. Bernardino Ballester va entrar per primer cop a la presó amb 16 anys. Si en surt, el 2030 en tindrà 63. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
13: Crims. Guió, Judit Perpinyà. Coordinació, Lídia Oriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Àlex Bosch. En surt aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona. Dues nenes d'entre 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una atracció, en una de les atraccions. Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no estem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
3: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
2: Els fets han passat poc abans de la mitjanit, de l'últim dia de la Festa Major d'aquesta vila d'Osona. L'atracció on hi ha hagut l'accident és l'anomenada Disco Show, una plataforma circular que dona voltes inclinada al ritme de la música. Per causes que encara no se saben, el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat l'accident.
3: Sembla ser, que s'hauria obert la porta i que la porta és la que s'han dut les nenes que estaven esperant per entrar.
2: L'atracció ha quedat precintada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Almenys 19 immigrants han mort quan intentaven arribar a les Balears en dues embarcacions precàries. Hi hauria una desena més de desapareguts en el naufragi d'una de les pasteres. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol com a responsable i li reclama un pla específic per afrontar l'emergència migratòria que viu a les illes.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit després de la reunió de la cimera de la Unió Europea i diu que tots els seus homòlegs europeus han reconegut que la resposta de l'estat espanyol a la crisi migratòria de Ceuta ha sigut eficaç. Europa ha ofert ajuda per blindar la frontera, mentre l'executiu espanyol diu que 70.000 dels 72.000 migrants ja han tornat al Marroc.
4: Segona jornada avui de vaga dels treballadors de la companyia de serveis de Grand Force a l'aeroport del Prat. El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'excés de feina que afronten i adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
2: Mor als 82 anys Pepe Avichuela, guitarrista clau del nou flamenc. José Antonio Carmona, que era el seu nom real, va contribuir en l'evolució del flamenc incorporant nous llenguatges i va treballar per dignificar la cultura gitana. Va treballar sobretot al costat del cantant Enrique Morente i també era pare i tiet dels membres del grup Ketama. Transports Metropolitans de Barcelona revisarà tots els revestiments dels túnels de la xarxa de metro després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació del metro de Glòries.
4: El revestiment inflamable que va originar el foc a la L1 només estava col·locat en aquest punt de la xarxa, però ara TMB vol garanties que no hi ha més elements que puguin desencadenar un incident similar. Ho ha explicat el conseller delegat de la companyia, Xavier Flores.
5: Que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
2: Esports, Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura del contracte del jove extrem belga Jesse Bissibu.
4: I l'actualitat blaugrana d'avui passa per la presentació de la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení. També presentaran l'entrenador de bàsquet, l'eslové Alexander Sekulic.
2: El davanter de l'espanyol Quique García passa avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. per aquest tipus de lesions, el temps de baixa oscil·la entre els 3 i els 6 mesos.
4: La nedadora Iris Tió optarà avui a una sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ahir, Tió va guanyar dues medalles més, l'or en solo tècnic i la plata en equip tècnic, on també eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís.
1: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crim.
6: Este és un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: No ho sabem.
1: I per què?
11: No ser perquè cogí el martillo i le pegué.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Què? Què s'ha de fer avui? Res de bo.
1: Doncs avui em sembla que el programa serà entretingut.
2: Per què? Qui ens visita avui?
1: Els Impro Side Story. Un grup teatral que fot comèdia musical, però improvisant.
2: I s'ho inventen sobre la marxa?
1: Sí, senyor.
2: Qualsevol tema?
1: Qualsevol.
2: Allò, fota'm un musical de Cargols a la llauna.
1: Qualsevol tema, dic qualsevol tema.
2: Hosti, quins nervis.
1: Bueno, i després l'Arnau i la Laia analitzaran una peça musical catalana. També sortirem a passejar el gos.
2: Gossos.
1: Gossos què?
2: Un musical sobre gossos.
1: Això, això mateix. Que improvisin sobre el pintallavis, que és l'objecte al que li dediquem al capítol d'avui.
2: El pintallavis?
1: El pintallavis.
2: Sí, però per què el pintallavis?
1: Ah, no, i el pintallavis.
2: Però els gossos...
1: Calla, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el ball!

0: La Renaixença.
1: El pintallavis més antic que s'ha trobat mai va aparèixer al sud-est de l'Iran i és una troballa prou recent, del 2001.
2: Això és fals, eh? Vull dir, abans del 2001 la gent ja es pintava els llavis, eh?
1: Sí, home.
2: No, vull dir que l'has cagada molt fort, eh?
1: No, no, la van trobar el 2001, però és un pintallavis del 2000 abans de Crist, Xuriguera. Té 4.000 anys, el pintallavis. La gent s'ha pintat els llavis des de temps immemorials. I quan es van analitzar els components d'aquesta troballa, del 2001, es va poder comprovar que els materials que s'utilitzaven llavors, el 2000 abans de Crist, per fer pintallavis, són els mateixos o molt semblants que els que es fan servir ara. A l'antic Egipte, personatges com Cleòpatra ja tenien pintallavis. El feien amb una barreja de formigues xafades i carmí.
2: Formigues aixafades?
1: Sí, noi, i carmí.
2: Sí, però el carmí no fot pas tant de fàstic, eh?
1: Oh, bueno, que saps d'on surt el carmí o no?
3: Bueno, deu ser un mineral vermell, no? No. Una pedra que l'has triturant una mica.
1: No. El carmí s'obté d'un insecte, la cotxinilla. És un bitxo petit, s'assembla una mica al Bernat Pudent. Sabeu el Bernat Pudent?
3: Sí, noi. Sí.
1: Doncs ell és una cotxinilla. Són animals que viuen sobretot damunt d'un cactus, que es diu figuera de moro, i durant molts anys se n'ha criat a les Canàries. Criaven cotxinilles pel carmí, que encara avui s'utilitza per fer alguns pintallavis.
4: M'està collen... fotent un fàstic.
1: Aneu-vos pintant els llavis, la gent.
4: Sí,
1: llavors es cullen en massa les cotxinilles, es maten, es deixen assecar, després es bullen i s'obté aquest color vermell tan característic. Sabeu, per fer un quilo de carmí, de colorant, quantes cotxinilles s'han de matar?
3: Un parell de cotxinilles.
1: Parell de cotxinilles.
2: Poder una mica més. Mica més. 30 o 40, poder?
1: Sí.
2: 30 o 40.
1: Mira, per obtenir un quilo de carmí s'han de matar entre 90.000 i 100.000 cotxinilles.
3: La mare que fa. Això és un genocidi de cotxinilles.
1: És un genocidi de cotxinilles.
3: Pobres cotxinilles.
1: Sí, sí, noi, sí, sí. Sí,
2: sí, és com tot Andorra.
1: Tot Andorra. Sí, sí.
2: Havíem de matar tot Andorra per fer...
3: Sí. Les hores que ho fan amb cotxinilles, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Perquè si no amb humans seria... Sí, collons, es fotrien tots
4: les hores. Les males bèsties, les maquilladores sempre em diuen et queda tan bé el vermell, els cabrones.
1: Doncs mira, anar matant cotxinilles.
3: Digue-li cotxinilles.
1: A més, només són femelles. Només de...
4: És que sempre tinguem les mateixes, de veritat.
1: Sí, noi.
4: Sí o no, Laia?
5: Targeta vermella.
1: Per cert, qui es va inventar la barra de pintallavis, la barra sòlida, va ser un andalusí, el cordobès Abu al-Qasim al-Zarawi, del segle X. Un senyor que va fer grans contribucions científiques i mèdiques. Va treballar molt per reduir els pits dels homes que patien ginecomàstia.
2: Què és això?
3: Jo m'estic perdent.
4: A veure.
3: Estem fotent un festival que...
1: Aquest...
4: Explica-ho.
1: La ginecomàstia quan als homes els hi creixen desmesuradament els pits.
3: Per què ens mires a nosaltres dos?
1: No, perquè sou els que heu preguntat. Heu dit, què és això?
3: Perquè a l'edat també passa això.
1: Exacte, exacte. Doncs aquest home va fer això i el pintallavis.
2: A mi m'agraden els meus.
1: Sí? Bueno.
3: Tant no cal que ho diguis amb aquest toc.
1: Tant d'agradar.
3: L'hora que és...
1: Tant d'agradar a tu. No trobeu una relació una mica estranya? No?
4: Molt. És una mica raro.
1: Que el tio que inventa el pintallavis també treballés com per reduir els pits dels homes? Sí. Vull dir, quan era petit, aquest nen, tu què voldràs ser quan siguis gran?
3: I no ho va tenir clar fins...
4: Sexador.
3: No sé si es va jubilar.
1: No sé si ho té clar. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Quan va esclatar la Guerra Civil a Catalunya, el govern republicà...
1: Es van pintar els llavis.
2: No, però no.
0: No, no, juri, no. Sí. Després t'estranya que et donin segons quin tipus de personatge.
1: Ah, jo pensava que lligava... Bueno.
0: No. Van crear una indústria de guerra.
2: Clar.
0: La Generalitat va aprofitar el teixit industrial català per fabricar armament. Mm-hmm. L'encarregat d'organitzar-ho va ser en Josep Tarradellas.
1: El de la plaça.
2: Sí.
0: Sí.
3: De l'aeroport.
4: L'aeroport.
0: Sí. Que en aquell moment era conseller d'Economia. Un total de 15 fàbriques repartides per tot Catalunya van aixecar el que van deixar de fer el que feien aleshores i van començar a fer material necessari per la guerra.
2: Ah, i a Catalunya hi havia una fàbrica de pintallavis?
0: Sí, doncs no s'ha de ser gaire observador per veure que, no, que el pintallavis i les bales tenen certa similitud.
2: És veritat.
4: Sí, és veritat.
0: Doncs bueno,
1: I els supositoris,
2: sí.
4: Sí, també.
2: I no confondre's per això, eh? No disparar pintallavis perquè allò és un paintball, això.
4: No, ni posar-te una bala per un supositori.
2: Tampoc.
0: Doncs una de les 15 fàbriques que es van reconvertir està ubicada a Barcelona, al barri de Sant Gervasi, i la maquinària utilitzada per fer pintallavis es va modificar i es va adaptar per acabar construint bales i cartutxos pels soldats de l'exèrcit republicà.
1: Ben vist.
4: Mira. La gent semblem... I quan ens hem d'adaptar som com camaleons, la gent.
2: Devien disparar.
4: Sí. No, m'he imaginat i he dit, som com camaleons i t'he vist...
0: Amb un ull a cada banda.
4: Mira. Camaleó més gros.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
5: Avui ens visita un grup teatral bregat en l'art de la comèdia musical i que llisca corrent avall en les aigües braves de la improvisació. Comandats per un gran reier, aquests comedians surten a l'escenari sense guió ni partitura a oferir-nos grans dosis d'hilaritat.
2: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença, Impro Side Story. Bravo!

0: Rai Borrell, Anna Erèvia i Gerard Alonso, què tal?
1: Molt bé.
0: Què heu menjat avui per esmorzar?
1: Què hem menjat?
2: Jo un cafè en llet.
0: En
2: com
0: llet.
2: Diuen Rai.
1: Sí.
0: En jo... llet, dius, eh? No dius amb llet.
1: No, és una broma que fa ella. No, jo crec que dic amb... Però, de fet, jo he pres un cafè que no és cafè amb llet que no és llet.
3: Ai, carai.
0: Déu meu.
1: Sí, perquè no diré marques, però és un cafè soluble.
0: D'acord.
1: Però és un...
0: És Nescafè.
1: Sí. I llet que no sigui llet.
0: Que és de soja o alguna
1: cibada,
0: cosa. Cibada. D'aquestes.
3: Ametlla.
0: Molt bé, anem per algú, aviam, que fa cara d'esmorzar més normal.
4: Home, sí, heu begut, però no heu menjat res.
0: Gerard, Gerard, què has esmorzat?
4: Home, he menjat una enllesca amb tomàquet.
0: Ara,
4: amb botifarra, fuet, pernil dolç.
5: Molt bé.
2: Potser ens hem passat.
4: I un té xai amb llet de cibada.
0: Déu-n'hi-do, ho proves tot, eh? T'has quedat lo tradicional i has incorporat lo modern, però lo tradicional segueixes menjant-ho, eh? Està bé. Què és Improside Story?
2: Ui, Déu meu.
1: Improside Story és un espectacle sense guió ni partitura, on el que fem és... intentem treballar des de la improvisació del teatre musical, és a dir, generem, inventem històries que no hem assajat prèviament mai. El Gerard, que és un dels pianistes, és una companyia més extensa, no té ni la més remota idea del que tocarà. Nosaltres no sabem què cantarem, no sabem quins personatges farem, no sabem...
0: Sou els únics a Catalunya, no? Perquè jo he vist molts espectacles d'improvisació, però improvisació amb el gènere musical, sou els únics, no?
1: Ningú està tan boig per fer això.
0: Bueno, has de ser una mica inconscient perquè has d'improvisar, sí, i cantar, que no és fàcil.
1: Sí,
0: quan,
1: no ho és.
0: Quan neix això? Quan neix aquesta idea?
1: Això neix a Improside Story... Com a espectacle en si mateix, neix el 2018, a Barcelona, amb la necessitat d'evolucionar una mica. Jo sóc un home que fa molt temps que practico la improvisació i en un moment donat decideixo que seria molt interessant fer un musical sense saber què es podria fer. Jo venia fent improvisació i teníem un estil dintre de les impros, que era gènere de teatre musical, on fèiem una miqueta la paròdia, i fins i tot qui ho feia, doncs, potser no era cantant en si mateix i tal, i tot d'una diem el 2018, anem a fer això amb gent...
0: Fem-ho bé.
1: I entre d'altres incorporacions, la gran Erèvia, que té una veu portentosa, és gran actriu, millor persona, i fitxem també un pianista, en tenim diversos, Gerard Alonso aquí amb vosaltres, i això neix en aquell moment, i des de llavors no hem parat.
0: Molt bé. Com s'entrena la improvisació?
2: És difícil entrenar la improvisació, però aquí el Rai és el rei de la impro, i bueno, és el que ens intenta guiar pel recte camí. Després fa el que li dona la gana,
1: sí,
2: quan estem in situ, en el jaleo. Però sí, anem aprenent. Sobretot molt fent bolos, també, i és el que diu ell, has d'estar una mica com un llum.
0: Sí.
2: O sigui, no hi has de tocar gaire per,
1: sí,
2: voler,
1: sí,
2: fer impro.
1: Penséssim que de debò ens exposem tant, és a dir, una de les coses que tenim és el guest star, no? Convidem a la gent. Vols venir, Peyu? Vols venir, que sigui?
2: Molta
1: Arnau?
2: Molta gent no vol
0: fer
2: venir.
0: Fer un cameo, diguéssim.
1: Sí. Dintre de l'espectacle tenim una secció on hem convidat molts cops una persona que...
5: El Peyu l'heu de convidar.
0: A mi
5: no miris.
1: Hem convidat molts cops aquesta senyora d'aquí...
0: La Mercè Martínez.
1: Mercè Martínez.
2: És correcte.
1: I sempre ens ha dit no.
2: Que no.
1: I avui venim a canviar les coses.
5: Home. Això és un atraco.
1: No. Això és cert.
0: Home, Mercè, has de...
5: Sempre els he dit que no, perquè a mi em fa molta por, no estic prou boja.
3: Però cantes bé, tu cantes bé.
5: Sí, bueno, clar, però és que no sé què tocaran, no sé què hem de fer, i és que és molt complicat.
3: Ah, és improvisació, eh?
5: És igual, ja en parlarem fora de
2: càmeres.
1: Fa temps que li tirem la canya, però no...
0: Ostres, us ha passat alguna cosa improvisant que sigui destacable, diguéssim, perquè entenc que anècdotes en teniu unes quantes.
4: Jo crec que cada dia passen coses que després se'ns obliden.
1: Se'ns obliden, perquè és tot molt fort.
2: Passen moltes coses.
1: Fa dos bolos una senyora va... Traiem gent del públic.
0: Sí.
1: Sí, en un moment donat baixem i diem...
0: Pugi, senyor.
3: Això agrada al públic.
1: Exacte. Sí. I els traiem. I de sobte vaig trobar... Quan vaig baixar, això era el poble, Òrrius, era Òrrius, i vaig baixar, diguéssim, de l'escenari que teníem, i buscant una víctima, vaig veure una noia que estava amb el mòbil.
0: Ai.
1: I li dic, noia, estàs enmig d'un espectacle, què estàs fent?
3: I acabades.
1: No, perdona, que estic buscant pis.
0: Ara, eh? En aquest moment.
1: Ara, en aquest moment. És que Òrrius m'agrada molt. I estava... Llavors la vaig treure, dic, no, tu ara ens ajudaràs i ens faràs un joc que fem. I quan va agafar el micro la noia va dir, aprofito aquest altaveu per dir que busco pis. M'agrada molt Òrrius. I
5: està,
1: si algú li vaig dir, noia... I home, això
3: ja ara viu a Òrrius.
1: I ara imaginem que viu a Òrrius.
0: És fantàstic, escolta. I heu tocat vosaltres en cases molt petites, en cases particulars, a part de teatres, no? Fèieu el mateix espectacle com privat a la casa...
1: I el fem.
0: Encara el feu, eh? Sí. A cases de la gent.
1: Anem a casa de qui vulguis. El menjador de casa, hòstia, el terrat... Bueno, això va néixer sobretot de la pandèmia.
2: Sí, mm-hmm, després de la
1: que
2: pandèmia.
1: Que no teníem feina.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Vam dir, escolti'm, els teatres han tancat, o anem a buscar la gent o ens morim de gana.
0: Clar, clar.
2: I de fet vam ser dels primers del nostre voltant que vam començar com a treballar, sí, i a fer bolos. I...
1: De fet, és un dels estius que molt més bé hem treballat.
2: Sí.
1: Mascareta,
2: és correcte,
1: la gent amb una distància, el amb un garatge, eh? Vull dir, no... amb un garatge, amb un terrat, amb un...
2: I de tot, bodes de plata, de platí.

0: estils. Uh-huh. Existeix un estil de teatre musical infantil.
1: D'acord.
0: Què passaria si fos juvenil, sexe, drogues, rock and roll?
2: Sí, què passaria? Provem-ho, no? Provem-ho, perquè més que explicar-ho, si ho provem i ho posem a la pràctica, no?
3: Vinga.
2: Abans d'arrencar, on us podrem veure properament?
0: Important, estem al Teatre Gaudí.
2: Sí.
0: Tots els divendres a les 10 del vespre fins al 19 de desembre.
2: Doncs mira, al Teatre Gaudí fins al 19 de desembre, si us agrada el que veureu ara mateix, que el passarà aquí a la Renaixença.
0: I si no us agrada, també.
3: També, per favor.
2: Sí, perquè la improvisació sempre és diferent. Potser aquesta no us ha agradat, però una altra sí.
3: La pots veure cada dia.
2: La pots venir cada divendres. No? Pots
0: tenim sempre. Gent que ha vingut, l'última que va venir a Mataró, 17 vegades.
2: Hòstia! Hi ha gent que déu-n'hi-do.
4: Hi ha gent que està fatal.
2: Tampoc estem bé a casa. Eh? A casa tampoc estem bé. Eh?
0: Ella no està bé a casa.
2: Impreside Story. Vinga, anem a improvisar un musical. Som-hi. A veure, el Gerard es posa al piano i tenim el Rai i l'Anna, que bueno, entenc que vosaltres cantareu.
0: Sí.
2: Els altres no hem de fer res, no, en principi?
0: Demanarem col·laboració del públic una mica, si us sembla bé.
4: La Mercè.
0: A veure.
3: Gran dia, Mercè. Se m'està accelerant el cor.
2: Bueno, tenim una guitarra i una gralla, també.
0: Sí, un aplaudiment, sisplau. Vinga, va. Arnau i Laia.
3: Bravo!
0: Sereu benvinguts.
5: Ens servis, una pressió.
2: Endavant amb l'experiment.
0: Jo demanaria, primer de tot, què voleu veure? És a dir, què
3: fem? Quin estil
0: els hi ve de gust veure?
3: Quin estil?
0: Una improvisació tipus infantil, més al món Disney... Alguna cosa més juvenil, sexe, drogues, rock and roll...
3: I o
0: aventures...
2: Aventures,
0: històrica...
2: No?
4: Aventures,
2: però que ho triï la gent, que no sembli
0: espectacular.
2: Sí, que ho triï.
6: Trieu!
3: Què voleu?
6: Vosaltres, va!
0: Sexe, drogues i rock and roll.
3: Juvenil.
7: Sexe, diuen.
2: No, i tenim el públic que tenim.
0: Li diem juvenil. D'acord? I en un moment donat jo us senyalaré i acabareu la frase.
7: Ostres.
4: Bueno.
0: Esteu atents.
7: Sí.
0: Val. Sí?
7: Sí. Havies d'improvisar tu, no jo?
0: Sí.
7: Val.
0: Però sense vosaltres no podem fer l'espectacle.
7: Ja. D'acord.
3: Sí? Ja us he dit que el Rai fa el que vol.
0: Molt bé.
3: Després.
2: Arrenca, eh?
0: Quan vaig arribar a casa de la... que suposadament havia de ser la meva companya de ball... de l'institut. Sabia que el seu pare era un home...
4: Drogadicte.
0: I les coses no me les van posar fàcils, sobretot perquè qui va obrir la porta no va ser el seu pare, va ser...
7: un de la gasolinera que passava per allà.
0: Un benziner. El senyor benziner es deia...
2: Ricard.
0: Tothom el coneixia, havia fet coses maldestres en aquelles contrades. Vaig picar la porta i el benziner em va dir...
8: Hola, què se t'ofereix?
0: I li vaig dir, voldria anar a veure l'Anabel. Dos minuts després estàvem a la seva cambra. Jo duia entre les meves mans una...
5: Bíblia.
0: Una Bíblia. Anabel...
7: Estan passant coses molt rares, eh?
0: Sí. Hem d'anar al ball, però abans crec que hauríem de certificar aquest fet.
5: Robert, tinc de dir-te una coseta. Em sento diferent. Des de fa uns dies sento un run-run al cor. Un ai al pit.
0: Ai.
5: Una cosa que se m'enforta amunt i amunt i amunt. I volo, i volo.
0: Ja ho saps què et va dir el metge? Això és la...
4: Cloroscòpia.
0: La cloroscòpia que et van fer la setmana passada.
5: És cert, no paro de cagar. Mira. Però, a més, a part de cagar, també li he robat unes cosetes al meu pare. I em sembla que no m'han sentat gaire bé. Oh, superbé. No sé, depèn de com es miri.
0: Has tornat a ingerir...
5: Viagra?
0: Viagra?
5: Sí.
0: El versicle de la Bíblia, el versicle 4, segons Sant Lluc, versicle 4, paràgraf 3, ho diu ben clar.
5: Llegim-ho plegadis.

0: Mara.
1: Déjame, Mara.
2: Mara, ¿qué está pasando? ¿Qué coño está pasando aquí? ¿Qué es otra vez a cantar aquesta puta casa?
1: Mama, t'he de confessar quelcom.
2: Què fas amb aquest noi aquí? Què fas amb aquest...
1: Ah!
2: Res, senyora...
1: Estem descobrint la religió Flegats.
2: Heu llegit pel versicle 4-3.2-8-4-5-7-8-9-5-5. Ballem! És un musical! Toc, toc, toc, toc, toc! Una altra persona! Per l'altra porta!
3: Què passa?
2: Qui hi ha?
3: Sóc el pare.
2: Hòstia!
3: Ei, estimada, què tal? Com anem?
2: Saps què has de fer, aquest parell?

0: tope, tio. M'acabo de trobar amb el gasolinero.
1: Voleu dir que no?
0: Amb el gasolinero, ja hem compartit.
2: I de sobte es va fer una festa monstruosa. Van començar a ingerir coses, a ficar-se coses, a cantar coses i a fer moltes coses.
0: Uau!
2: I de sobte... Vaig sortir per la finestra... La tòrtora m'ho va dir en fenici púnic. Em va parlar i em va dir... Com si les paraules talment sortissin de la Bíblia. Fuig, fuig, fuig, fuig, i em va dir...
3: El misteri és aquest.
4: Que en fenici púnic és...

0: Vaig quedar penjant d'un arbre d'una figuera.
1: 10 anys més tard.
2: Ai, Déu.
0: Sí, venim a teràpia. La meva parella i jo.
1: Sí, tot va canviar el dia que vam deixar de prendre Viagra.
0: Sí.
1: I vam començar a prendre una altra substància que ens va fer volar molt amunt. Vam veure coloms, vam veure...
2: Tortures, eren.
1: Carinyo.
0: Tortures.
1: Des que t'has deixat aquest bigotet,
0: sí,
1: que ja no necessito res més que mirar-te sensualment.
0: Hem vingut aquí perquè avui volem solucionar la història de la humanitat a través de nosaltres dos. Ens volem...
3: suïcidar.
1: Ostres!
0: Suïcidar.
1: Volem cometre el suïcidi, però el suïcidi segons...
0: creativament.
3: Ah, sí.
1: Sí, sí, és el suïcidi segons la Bíblia.
0: Sí.
3: Ah, hòstia.
0: Que és casar-se. Bueno...
4: pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
5: Després de gaudir d'aquesta magnífica actuació dels Improsite Story, anem a posar a prova el vostre català. No sé com aneu de català, com aneu? Bé?
0: Anem fent.
5: Sí que teniu a Torrai, sobretot tens... no?
0: Accent.
5: No, que sempre intentes col·locar paraules molt nostrades en aquestes improvisacions.
0: Sí, me'n surto molt malament, però ho intento.
5: Ho fas molt bé, ho fas molt bé. A veure, la paraula d'avui és gatzara. I atenció, perquè si l'endevineu, us emporteu una llangonissa... Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera, que és el patrocinador del programa. Si no l'encerteu, la sortegem entre el públic. Gatzara. A. Forat de la coberta d'una nau per on passa la cadena de l'àncora en treure o entrar de la caixa de cadenes.
6: Capità, capità, no podem fer baixar l'àncora. En Pepito ha ficat el peu a la gatzara i si estirem la cadena li rebentarem el turbell.
5: B. Gatzara, cridori abrugit amb què una colla de gent manifesta la seva alegria.
7: Aquest any als pastorets faig un paper molt petit. Faig de pastor segon i només dic... amb alegria i gatzara adorarem el nen Jesús.
5: O C. Gatzara es diu d'una plantofada feta específicament a la natja d'algú.
8: Aquest fill teu fot el que vol, eh? Una bona gatzara al cul li hauries de fotre i acabar-ho ja.
5: A, B o C?
0: És B.
9: B. B.
0: No. És cridòria, no?
9: És la B.
5: La B! Cridòria, la llagonissa.
10: Per vosaltres, que només preneu cafè pel matí.
0: Que estem molt primets. Esmorzarem bé a partir d'ara.
5: Improsite Story, que marxen amb la llangonissa de Ral d'Avinyó, gentilesa de Vera, yeah, i que ens heu regalat aquesta magnífica improvisació. Els tindreu al Teatre Gaudí fins al 19 de desembre. Gràcies per passar.
0: Gràcies,
5: per
0: Pell,
5: la
0: gràcies
9: renaixença.
0: Gràcies
9: a vosaltres.
0: Gràcies.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Si heu de venir, veniu arreglats.
6: Peyu, avui no parlàvem del pintallavis.
7: Encara de rato que no hem dit res del pintallavis.
5: Un moment. Arnau, Laia, ens heu d'explicar alguna cosa del pintallavis?
11: Portàvem setmanes buscant algun artista català que transmetés alguna imatge aquesta similar a Kiss o alguna cosa així glamurosa amb els pintallavis de manera notòria i la veritat és que no.
5: No, eh?
11: No hem trobat ningú.
5: Bueno, la Marina Rossell es pinta els llavis.
11: Sí, però més enllà del que és estereotip femení dels llavis pintats, no hi ha ningú creatiu en aquests.
5: Un home amb els llavis pintats.
11: Això no ho he trobat. Bé, sí que ho he trobat, però era jo mateix, fa uns quants anys, i he decidit que no calia...
9: Podríem haver-ho fet.
5: Llàstima. Que has quedat una secció un pèl egocèntrica.
11: Certament, sí. L'únic que he trobat és una musa que sí que se'ls pintava.
5: Una musa.
11: Una musa que se'ls pintava molt, de fet. Bé, a veure, no és ben bé una musa en termes convencionals, però, si més no, va servir d'inspiració per crear aquesta peça. Ella és la Monyos.

0: Anava pensant quan feia aquesta secció que la primera vegada que apareixeria la música, en Xuri faria la rèplica. I ara l'he mirat, i estava encantat.
1: Ha quedat destacat.
2: Has de saber que la meva àvia la va conèixer, la Monyos.
1: Mira.
2: A Barcelona, sí.
1: En persona, eh?
2: En persona. Ja està, tot.
1: Ja està. Ja està.
0: L'any 1960 es publicava aquesta obra interpretada per Rudy Ventura i el seu conjunt.
3: I qui va popularitzar la cançó va ser el trompetista i cantant Rudy Ventura, nascut l'any 1926 a Canet de Mar, perquè ell era la imatge i el referent de tota aquesta banda.
0: Alguns segurament us sona el nom, perquè la seva trompeta era habitual dels partits del Barça. És especialment memorable aquest document sonor enregistrat l'any 1992 a la sortida de l'estadi de Wembley, després que el Barça es proclamés campió d'Europa per primera vegada. I el Barça guanya la Copa d'Europa i en Rudy Ventura interpreta el segador.
4: Això ja no passa, això.
1: Això no passa.
4: Ploràvem, aquí.
1: Te'n recordes d'aquest moment, eh?
4: Collons, si me'n recordo. Oita, eh?
1: Pell de gallina.
4: Oita,
1: sí.
4: Bo, eh?
0: Retornem a la peça d'avui. Qui canta recordant la Monyos és, en efecte, el mateix Rudy Ventura, que era la cara visible de Rudy Ventura i el seu conjunt.
3: Resulta que l'autor d'aquesta peça, que ens explica com era la Monyos, no era pas en Rudy, sinó que era el pianista de la banda, en Vicenç Sabater, un company de Rudy Ventura que va néixer el 1930 a Ripollet.
0: He estat buscant informació sobre aquest personatge i l'únic que he trobat és un treball de recerca que casualment va fer el seu net.
1: Mira,
0: va. Sí, va un treball sobre l'avi. L'únic document que hi ha a internet que explica coses profundes sobre Vicenç Sabater és un treball del seu net.
1: Bueno, sempre, si no ho fan els de casa, noi?
0: Aquest país és així.
1: És així.
0: Ell s'encarregava dels arranjaments del grup i també d'incorporar-hi alguna composició pròpia. Vicenç Sabater dominava tant l'art de la música com el de les lletres i va treballar amb molts artistes de l'època fent lletres o musicant-ne d'altres autors. Un autèntic obrer de la música.
3: I la lletra de la peça, que és el seu èxit més destacat, ens escriu el personatge de la Monyos, que la va conèixer.
1: La iaia d'en Xuriguera. Que
3: es deia Dolors Bonella.
1: No es deia Monyos, eh?
3: Dolors Bonella.
1: Dolors Bonella.
3: I va ser nascuda a Barcelona i justament en plena Renaixença, l'any 1851.
0: Gràcies a l'extravagància de la seva vestimenta, del seu pentinat i del maquillatge que tot sovint lluïa, amb els llavis ben pintats, amb cotxinilla, va esdevenir una celebritat a l'època.
3: I amb els anys, el seu mite es va anar engrandint i engrandint i va convertir-se en una figura de l'imaginari popular. I se li han dedicat cançons, novel·les i, ojo, fins i tot obres de teatre.
0: I obres de teatre musical, fins i tot. Musicalment parlant, la peça és un charleston, un estil provinent dels Estats Units d'Amèrica que havia deixat empremta a la Barcelona dels anys 20.
3: I després d'unes quantes dècades de franquisme apàtic, als anys 60, aquests estils més alegres van començar a tenir més espais i les petites orquestres s'hi van anar sumant molt ràpidament, perquè tothom tenia ganes d'una mica d'alegria.
1: Home, que, sí, claro, esclar.
4: Després del que havien passat, pobra gent.
1: Sí, sí. Ara ha fet 50 anys que es va morir aquell home, eh? El 20 de novembre. No sé si ho voleu celebrar d'alguna manera concreta. Bueno, avui ho celebrarem amb la Monyos.
0: Recordant la Monyos, té un tempo ràpid i ballable i l'arranjament de Vicenç Sabater incorpora una petita banda de jazz amb base rítmica i diversos instruments de vent que faran intervencions de caràcter jocós i llaminer al llarg de l'obra.
3: I destaca especialment la part de la tornada on se'ns explica que la Monyos portava els llavis pintats. I sentireu un joc de pregunta i resposta entre la veu i els instruments.
0: Avui enriquim el nostre esperit musical amb Recordant la Monyos, una peça de 1960, encara en ple franquisme, de fet, sí. És de les primeres gravacions que hi va haver-hi en català en aquella circumstància. Sí, escrita...
1: I si fos d'ara també encara en ple franquisme.
0: Exactament. Això, una peça de 1960 escrita per Vicenç Sabater i interpretada per Rudy Ventura i el seu conjunt. Música mestra. Introducció instrumental...
5: És d'un típic personatge que jo us vull contar.
1: La Monyos!
0: Una posició perfecta, eh? He quedat realment fascinat. Aquí ens va narrant exactament com era aquest personatge.
5: I sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les rambles...
0: Aquí ens la situa. A la gent també hi apareixen alguns cors molt subtils. I atenció... La tornada.
5: El cutis blanc... Llavis vermells.
0: Pregunta resposta. Home, és un arranjament sofisticat. La Monyos, carrer hospital. Va, a veure, aquest públic.
1: Vinga.
0: Vinga, Xuri, guia el públic.
2: Vinga. Va.
5: Tot. La Monyos, en arribar a la perfumeria ella comprava.
0: Aquí, sofisticació harmònica.
5: Clavellets per adornar el seu cabell amb aire xic.
0: Divertida aquesta resposta instrumental, de percussió i de vent. Acord menor. I atenció amb la coda extraordinària que ara ens oferiran.
5: Per sempre immortal, la Monyus.
6: Bravo!
0: Rudy Ventura i el seu conjunt, recordant la Monyus, 1960.
5: La Monyus.
3: Quin temacle.
1: Bon tema, sí, senyors. La Monyus.
0: Tamàs.
1: Arnau, Laia, moltíssimes gràcies.

0: La Monyos!
1: És igual, eh?
2: És ben igual. Ei. Què estem escoltant?
1: No, això queda una mica més lluny, Paiu.
2: Sí?
1: Això és el grup sud-coreà A-Pink. Concretament la peça Mr. Chu, publicada el 2014.
2: Mm.
1: Durant l'inici del projecte, la discogràfica va prohibir a la cantant principal de la banda, Jung Eun-ji, pintar-se els llavis de color rosa.
2: Vaja.
3: Com és això?
2: Ah, noi.
1: Doncs mira, la qüestió és que havien ideat aquest projecte anomenat A-Pink, que significa alguna cosa com després del rosa o rosa més sofisticat, justament per intentar allunyar-se de les propostes musicals més infantils i bufones associades al color rosa que llavors imperava a l'estil K-pop. Tot i això, bé, us he de dir que escoltant la música i sobretot veient el videoclip, em temo que no van fer altra cosa que reforçar una mica més aquest estereotip.
2: Vaja. Escoltem, doncs, A-Pink i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la invasió de Perejil.

0: Us presento la SAS. La SAS. Què et passa, Laia?
1: Que em fa riure quan fa això i no puc tocar.
2: En Xuriguera va fent el gos.
3: Però és la Mercè.
2: Ho feu tots dos, ja us he vist que ho feu tots.
1: Però avui t'has inspirat més, eh, Xuri?
2: Va, sisplau.
0: Us presento la SAS, una border collie de Begudà, la Garrotxa.
3: Ah, maco, la Garrotxa.
0: A veure, ensenya'ns-la.
2: A veure, la...
0: Oh! Preciosa.
2: Mitja cara blanca, mitja cara negra,
0: sí. La SAS té 5 anys i és una de les gosses més ferèstegues que hem tingut al programa. Li apassiona la muntanya. El seu responsable, en Sergi, ens ha dit que la SAS és llesta com una guilla.
3: Fixa't.
0: És tan espavilada que un dia es va perdre per la muntanya, en ple hivern, i es va saber orientar prou bé per tornar fins al cotxe tota
2: Mira,
0: soleta.
2: Mira, fan més que molts avis a Catalunya. Tira endavant.
4: Si li agrada la neu, la SAS s'ho passarà bé avui, si més no durant una estoneta. Ens l'enduem als Alps austríacs, concretament a Kaprun, un poblet situat als peus de la glacera de Kitzsteinhorn. Som a l'11 de novembre del 2000.
2: Avui passegem el gos per l'incendi del funicular de Kaprun. La història d'avui ens condueix fins a un poblet encantador que es desperta cada dia amb unes vistes espectaculars dels Alps austríacs.
3: Maco.
2: I amb una llau de mans de l'esquí engalanats amb la roba més estrident que us pugueu imaginar.
5: No tan maco.
2: No tan maco. Tots ells s'acosten fins a Kaprun per agafar el funicular que els durà fins a l'estació d'esquí de Kitzsteinhorn, el paradís dels esports d'hivern.
5: Per què no posem... Diguem coses...
2: La Molina.
5: Per exemple.
2: La Molina.
5: Foteu la història aquí, que és de més bon dir.
2: Sí, perquè Kitzsteinhorn, déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. L'estació està situada enmig d'una glacera i, per tant, obre tot l'any, perquè les temperatures que s'hi registren fan que sempre hi hagi prou neu per esquiar. Imagineu-vos com n'està de contenta la SAS. Difícilment podia trobar un dia millor per venir amb nosaltres. Està ben exaltada. Però que posi paciència, que encara ens falta molta estona fins a arribar a l'estació. Som a primera hora del dia i el funicular que ens durà a l'estació no surt fins les 9 del matí. Com que tenim una estona lliure, aprofitem per esmorzar en un bar. Sempre fa gràcia contribuir a l'economia dels pobles petits. Bon dia!
1: Oh, bon dia, bon dia!
2: Bon dia! Com dieu aquí, Guten Morgen, no?
1: Guten Morgen!
2: Miri, la SAS, aquesta gossa i jo voldríem esmorzar una mica, que podríem.
1: Oh, i tant, Guten Morgen, i tant, passin, seguin, no en vulguin.
2: Voldria...
1: Saben què volen o
2: sí,
1: no?
2: Sí, miri, voldria tastar alguna cosa típica de la zona. No sé què em recomana.
1: Doncs fem molt bo l'Afestrudel.
2: L'Afestrudel.
1: Un pastís que porta poma, canyella, panses, nata i molt de sucre.
3: Foti coses.
1: A tothom li agrada, oi que sí, carinyo?
6: Oh, sí, està molt bo, eh? Li recomano. Sí.
3: És xino.
6: És
3: xino.
2: És un austríac estrany.
3: Un austríac del Baix Llobregat.
6: He vist que la Laia ho feia molt bé i no sé com fer-ho.
2: Està bé, Àlex, està bé.
6: Sí, bueno, jo li recomano sempre que no sigui diabètic. Si és el cas, la recomanació seria que ni s'ho miri, o sortirà d'aquí sense cames.
2: La veritat...
6: I cego.
2: I cego, segur.
6: I sense peus, també.
2: Cuidado amb el sucre, cuidado.
3: Sí, s'ha de vigilar.
2: La veritat, jo sóc més de salat que dolç.
3: Jo també, sí.
2: Arriba l'hora d'anar cap al funicular. Si heu viatjat a... Hòstia, el funicular, tu. Quin merder. Si heu viatjat a països de parla alemanya, sabreu com costa seguir les instruccions dels cartells. Tot sembla inintel·ligible. Sort en tenim d'anar acompanyats d'una gossa tan espavilada com la SAS. Ens ha guiat fins al lloc, com si hagués estat aquí un milió de vegades. Tot i ser prou d'hora, quan arribem al funicular ens trobem que ja hi ha una gentada esperant. En total hi ha 161 passatgers que esperen l'hora de pujar cap a l'estació. Sabeu què és un funicular? Això és important, eh? Perquè la gent, a vegades, els que no esteu avasats a esquiar...
3: És el que vola?
2: No.
3: Allò és telecabina.
2: Si va tancat, és telecabina.
3: Sí.
2: Si és només unes cadires a l'aire lliure, és telecadira.
3: Telecadira.
2: I el funicular va per terra.
3: Vale. Com un cremallera de Núria.
2: Sí, però sense cremallera, amb un cable que l'estira.
6: Vale.
2: Que és important, això, per l'història.
3: Vale.
2: I són dues vies.
6: Ho heu entès, els de casa?
2: Un puja i l'altre...
3: I l'altre baixa.
2: I l'altre... Bueno, és un cable. Jo tampoc sé ben bé què és un funicular.
6: Ara anava a dir.
2: És un cable amb dos vagons.
3: Val.
2: Llavors fa contrapès. Quan un puja, l'altre baixa. S'entén, això?
3: Sí, que s'entén.
6: I tant.
2: Ja podem continuar.
3: I qui cridava d'allà al fons que anava a dir fort?
2: El guionista.
3: Ah.
2: El guionista, que també s'ho ha hagut de llegir. Perquè aquí a Osona no hi ha ningú que sàpiga què és un funicular. Ah. Dels pobres, hauríem d'anar a preguntar amb algú de Vic. Però dels que són més o menys de classe mitja, que no anem a esquiar, no sabem res. Bueno, 161 passatgers, i rics tots, no fan pas cara de pobres. Les esquiades als Alps austríacs estan reservades a les butxaques més adinerades. Escoltem-los una estona.
1: Ai, per favor, dime son. Et juro, no, és que de veritat, com s'ho fan els pobres, no, quan han d'anar a treballar a primera hora?
7: Mira, noia, el pobre ho porta la sang. Saps? Ni ho nota.
1: No?
7: Ell ni ho nota. Està preparat genèticament per llevar-se d'hora. Som nosaltres els que estem carregats de calés, els que ho patim.
1: Ai, sí que ho
7: patim. Ells...
1: Calla, que em sona...
7: Claro, sí.
1: Sona la megafonia.
4: Estimats passatgers, mira, el funicular sortirà d'aquí a pocs minuts. Estiguin atents a les indicacions del personal que els vindrà a rebre. La companyia els desitja un bon viatge.
7: Va, sortim d'una vegada. Sortim d'una vegada, que necessito esquiar. Que he passat una setmana amb la mare que em va... que m'haig de desestressar.
1: S'ha de desestressar,
7: dir, home. Això m'ho ha dit el meu entrenador, sí, de mil funnes.
1: De veritat, aquestes coses, carinyo,
3: quants funnes?
7: Mil funnes.
2: Mil funnes.
7: És com una pasta de full.
2: Sí, sí, sí. Estava a dir, són uns postres.
7: Però de xocolata.
2: Mil funnes amb crema catalana.
3: Hi ha mil, hi ha 500 funnes, ja depèn.
7: Els mil funnes.
1: Saps que t'ho vaig dir, no, carinyo?
7: Sí.
1: Que literal, aquestes coses no passen. No passen als altres suïssos.
7: No sé, perquè estàs
1: casat amb aquest. No entenc, no entenc. Perquè tinc pasta, carinyo. El papà té molta pasta.
7: El que té pasta ella sóc jo, eh?
1: Bueno, els dos. Bueno,
3: ella,
1: és igual.
3: Ella és de casa rica, però la pija és ella.
1: Sí, sí, sí. Clar, jo m'apunto el que sigui, un bombardeo.
3: Bueno, va,
1: Encara no entenc com...
3: Passatgers!
1: Bueno, va.
3: Passatgers, tots cap amunt! Va, cap amunt! Yep.
2: Ha arribat l'hora de pujar al funicular. Ja heu sentit que...
3: Soc el del funicular!
1: Va, tira, a veure si arrenca això d'una vegada.
2: Ja heu sentit que fins i tot l'operador del funicular en reclama, així que agafem la sas i ens endinsem cap a l'interior.
4: Benvinguts a bord. Els recordem que la durada del trajecte és de 9 minuts. Els preguem que es posin còmodes i gaudeixin de les vistes.
3: A veure, còmodes s'hi poden posar, però de les vistes no veuran res, eh?
1: Ah, no?
3: No, perquè passant per un túnel, vull dir, no es veu res.
1: Ah, hòstia, que de bo, eh? Sembla el tercer món, això. Això és l'última vegada que estiguem aquí, eh, carinyo? Tu, quin poc glamour. Jo és que no, mira, és que no puc tocar ni el seient, de veritat.
7: Ells de tenir una paciència.
2: Déu-n'hi-do,
7: de veritat, eh?
2: Déu-n'hi-do, quina dona, noi.
7: Que vaig veure, quan...
2: Ara sí, són les 9 en punt del matí i l'operari del funicular inicia el viatge. Quina puntualitat, eh? Ben igual que la Renfe, eh? A Àustria, tu? Ben bé, eh? El trajecte comença i la megafonia en el mateix català, també.
7: Sí, tant. Sí.
2: Ens sorprèn la modernitat de l'aparell. El funicular és nou i es mou a través d'un cable...
3: Sí. Ara ens ho tornes a explicar? Ara ho explica el narrador?
2: És un...
3: Ja.
2: Sabeu què és un funicular? Bueno, era perquè quedi clar.
7: Sí, sí,
2: perquè,
7: sí.
2: És que a mi em dius funicular i el confon.
7: No, no, no, no, és que es confon.
2: I com jo hi ha tanta gent que...
7: No, per mi un funicular és una cosa a la pell.
2: Exacte.
7: Un mal a la pell, tinc un funicular.
2: I el...
7: Saps? Vaig a posar unes cremes pel funicular.
2: Bueno, quan un vagó puja, l'altre baixa. Quan es troben al mig, el cable es divideix en dos perquè s'esquivin...
3: Com vols dir que es divideix en dos?
2: És igual, és igual.
7: O sigui, no és tan tecnic.
2: És un sistema simple que normalment funciona com un rellotge, però avui la cosa no anirà tan bé. Si us en recordeu, ens han dit que el trajecte només dura 9 minuts.
3: 9 minuts.
2: I en aquest espai de temps tan curt en teníem prou per descobrir que aquella màquina tan moderna està bastant mal acabada. Quan tot just portem 600 metres de trajecte, una olor de fum terrible comença a inundar la part posterior del nostre funicular. És un intens fum negre que fa que tots estosseguem com beneits. De cop tothom es posa molt nerviós. Sobretot quan ens adonem que les portes del funicular estan bloquejades i que el sistema de radiotransmissió amb la cabina tampoc funciona. No ens podem comunicar amb ningú. De manera que fins que l'operari no vegi el que passa, ens haurem d'espavilar sols. El primer que fem és tapar-nos la cara amb un mocador, per tal d'evitar respirar el fum. A la Sas, la nostra gossa, també li tapem el morro.
1: Per favor, que és tot aquest fum... A veure, senyors, qui s'està fumant un porro aquí dins el funicular, eh? Coi de hippies que és que arriben a tot arreu, de veritat. És que se'ls hauria de tallar les cames.
7: A veure, carinyo.
1: És que no puc respirar.
7: Que això no és olor de porro. Que no és olor de porro. Que els porros fan un olor diferent. Ja t'ho dic jo.
1: I tu com ho saps, quin olor fan els porros? Eh? Que te n'has fumat, tu, de porro?
7: A veure, una cosa és que ara sigui un senyor gran milionari que esquia als Alps austríacs, i l'altre és que vaig ser jove, jo, eh? Vull dir que també me n'havia fumat.
1: Oh, però què vol dir que ets un drogadicte, carinyo?
7: A veure...
1: És que m'ho deia la meva mare, que ets una mala influència.
7: A veure, porros...
1: Ai, el papà, quan ho sàpiga,
7: pasta,
1: quin disgust que tindrà,
7: amb la pasta
1: fàstic.
7: Que tinc, no, ara em foto raies de coca, però porros...
2: Però forns...
3: Això,
2: que...
3: això, qui...
2: això
3: quin
2: no
3: guió
2: estava...
3: té?
2: No, personatge. Això no estava escrit enlloc.
0: No, no, no, això no estava.
3: Quan es blau que els personatges els enriquim, no?
2: Sí, sí, sí. És el mètode...
3: Estrasbanski.
2: Estrasbanski.
3: Sí, foti una mica això.
2: Mentre el matrimoni benestant discuteix i nosaltres intentem calmar la SAS, a la cabina del funicular l'operari ni s'ha donat del que passa al nostre comboi.
8: No, no, no, no, no, quina merda de feina que tinc. A veure si em jubilo d'una puta vegada.
2: La, la, la, aquest és el conductor, eh?
8: Muntanya amunt.
2: Els vagons s'estan incendiant.
8: Dalt dels cims.
2: I aquell anar cantant.
8: Imponents dels, eh? Quina merda. Portant rics amunt i avall.
3: Perquè la música de darrere... La, la, la, la. No que l'escoltes, la música de darrere.
8: Ah, sí que se sent l'aula.
2: La música. Quina la situació... merda. No fa més que empitjorar. De les estufes que hi ha al comboi d'on sortia el fum, ara en surten flamarades que s'escampen per tot arreu a gran velocitat. Cada vegada estem més espantats, sobretot la Sas. Ara rasca el vidre, tal com ho fa a casa quan vol sortir a fer pipí.
0: Ai, pobra Sas.
2: La desesperació ens porta a imitar-la, però amb més contundència. La Sas té raó, cal sortir del comboi o morirem asfixiats. Per tant, comencem a fotre cops contra el vidre per intentar trencar-lo.
9: Ei, volem sortir!
2: També és mala sort que hi hagin instal·lat vidres de seguretat.
9: On?
2: Podrien haver invertit menys en vidres i més en estufes de qualitat.
3: Tu, mentre passa tot això, jo vaig conduint, no sí. M'entero de res.
2: Sí, sí, sí, exacte. A hores d'ara el conductor està ben tranquil al seu vagó. Anar conduint...
3: Eh? Quina vegada... merda!
2: Exacte, anar conduint.
3: Àustria, on te som?
2: Àustria, Àustria. En un funicular. Sabeu què és un funicular?
3: Un frunco.
2: L'operari del funicular es manté aliè a tot fins que els combois s'aturen per culpa de l'incendi. Quan les flames afecten el sistema elèctric, el funicular es para i és llavors quan veu que alguna cosa va malament.
3: Pot ser, Xuriguera, que sigui el personatge més inútil de tots els que has fet? Que mira que n'has fet d'inútils, eh, però sí. Aquest...
8: Bueno, és un perfil que tinc.
2: Sí, eh?
0: Home, aquell del pont, què vols que et digui?
3: Va, va per aquí, va per aquí.
2: Ara el senyor s'escarrassa per forçar l'obertura de les portes i mentrestant nosaltres anem fotent coses al vidre, intentant trencar-lo. Hi ha tant de fum al nostre vagó que alguns passatgers s'han desmaiat i és possible que mai més es despertin. Per sort, el vidre acaba cedint i podem sortir. Però ara hem de decidir cap a on escapar-nos, si cap amunt o cap avall. Amb el fum no veiem ben res.
7: A veure, pensem, si el trajecte durava 9 minuts i això ha patat quan en portàvem dos en moviment, posaves la mascareta, hòstia, hem de ser més a prop de baix que de dalt.
2: Sí.
7: Anem cap avall, no?
2: Bona apreciació. És cert que la instal·lació s'ha aturat al cap de poc. De fet, s'intueix que si baixem, la sortida del túnel no deu ser ni a mig quilòmetre.
0: Ai, carinyo, no sé. És que el foc de ferra... El foc... La ferralla que hem deixat enrere, què? És que el túnel n'és ple. És impossible passar, però literal que podem passar per allà. O sigui, que cal pujar. Cal pujar.
2: És veritat.
0: Busquem una sortida d'emergència cap amunt.
2: La pija també té raó. La ferralla que hem deixat ens fa molt difícil avançar. Potser sí que és millor pujar i buscar una sortida d'emergència. A veure què hi diu l'operari del funicular.
3: Bueno, l'operari del funicular diu, passatger, una cosa, el que s'hagi encès un cigarret, no en deu tenir pas un altre per compartir?
0: No, baixa de l'altre.
3: És que amb els nervis em ve el mono.
2: Déu-n'hi-do. Poder sí que és el més tonto que has fet.
0: Sí.
2: L'operari va perdut. Encara es pensa que el fum és per culpa d'una cigarreta, però realment ha sortit dels sistemes de calefacció. Però això ara tant se val. El que importa és escapar-se abans que ens mati el fum i les flames. Tots dubtem sobre què fer i on anar. Per sort, la Sas, la gossa que ens acompanya, pren la iniciativa i decideix tirar cap avall. Nosaltres i 12 dels 161 passatgers que viatjaven al funicular la seguim. Els metres que recorrem pel túnel són un drama, són plens d'estossegades i entrebancades, però finalment aconseguim arribar a la sortida sans i estalvis.
7: Sort que no t'hem fotut cas i hem tirat avall, eh? Si fos per
0: Calla.
7: Tu estaríem tots rostits.
0: Sí, mira, però com a mínim jo no sóc una drogadicta, va, eh? Mira, respira fondo ara! Mira, respira fum aquest! Hippie!
2: Els qui no han seguit l'instint de supervivència de la Sas ho pagaran car. El túnel on han quedat atrapats funciona com una xemeneia. Envia el fum i el foc cap amunt i l'oxigen cap avall. Per tant, els que han pujat per trobar una sortida d'emergència s'han acabat ofegant per culpa del fum i les flames els han acabat carbonitzant.
3: Veio, el meu personatge, l'operari,
2: sí.
3: Va anar cap amunt o cap avall? Vull dir, estic viu?
2: Ha anat cap amunt i cap avall. Tu ja no hauries de xerrar més. Va. L'operari ha pujat. Dels 161 passatgers que viatjaven al funicular, només se salven els 12 que han seguit la SAS, els que han tirat avall. Els altres 149 passatgers, 150 si comptem l'operari, acaben morint. I espereu, perquè hi ha tres morts més. Tres desgraciats que eren a dalt de l'estació i van morir a l'intentar accedir al túnel a través de les sortides d'emergència. I no només van morir sense poder ajudar ningú, sinó que més ho van complicar tot perquè a l'obrir les portes van incrementar l'efecte xemeneia. Entre els uns i els altres, aquell matí del mes de novembre del 2000, ara fa just 25 anys, van perdre la vida 161 persones al funicular de Caprun. És l'accident més mortífer que hi ha hagut mai a Àustria.
5: Aquestes coses em foten besarda.
2: Sí, tu.
5: Te'n vas allà passar uns dies...
2: Mira.
5: I patapam.
2: Que aquella desgràcia us serveixi per recordar que si mai hi ha fum, mai s'ha d'anar cap a dalt. Perquè on s'acaba abans l'aire i l'oxigen és dalt.
5: És dalt.
2: Vosaltres cap avall. Sempre cap avall.
0: I què ha passat amb la SAS?
2: La SAS.
0: En principi bé, no? Vull dir que hauria de... No?
2: Saps què ha passat?
0: Què ha passat? Saps què ha passat?
3: Saps què ha passat?
2: S'han passat molt fum.
3: Ai...
0: Però... No fotis.
2: És viva! Oh!

Ella, nosaltres i 12 passatgers més som vius gràcies a la SAS. Ella és qui ens ha salvat, perquè, si no, possiblement hauríem pujat tot buscant una sortida d'emergència i hauríem acabat rostits com un pollastre. Sort n'hi ha que la SAS és intel·ligent i, de la mateixa manera que un dia va saber tornar sol al cotxe quan s'havia perdut el bosc, avui ens ha salvat amb el seu instint. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I en el vostre espai.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: El naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en culpa el govern espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 el nombre de persones que van entrar a Espanya i en 70.000 els que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. El govern espanyol destinarà 25 milions d'euros a l'atenció dels menors migrants no acompanyats que han arribat a Ceuta els últims dies. La Comissió Espanyola d'Ajuda als Refugiats reclama accelerar les identificacions per poder garantir els drets d'aquests menors i espera que en els pròxims dies es traslladin a diferents punts de l'Estat. El govern s'obre a reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge, però rebutja retirar-la, tot i l'informe del Consell de Garanties Estatutàries. Aquest òrgan ha resolt que la iniciativa dels comuns, pactada amb l'executiu de Salvador Illa, és inconstitucional i vulnera el dret a la propietat i a la llibertat d'empresa. Més ocupació que mai en un mes de juliol a Catalunya gràcies a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol i d'aquesta manera el nombre d'afiliats es consolida per sobre dels 4 milions. L'atur també ha augmentat un 2,5% respecte al juny, també per la regulació migratòria. Aquest dimecres continuarà la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat per les queixes de la plantilla per la falta de personal. Aquest dimarts la vaga ja ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça evoluciona favorablement després de cremar més de 100 hectàrees, 36 de les quals al perímetre del Parc Nacional d'Aigüestortes. Com que el foc es manté actiu i els bombers han de treballar en un terreny molt complicat, es demana als excursionistes que evitin la zona.
1: Esports. Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení i l'entrenador de bàsquet Alexander Sekulic. Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació, que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
0: I el temps aquest dimecres, el temps serà més estable, que es traduirà en més estones de sol. El sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu, que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Àlex Bosch.
2: Informar. Explicar. Entendre. 3CAT Info.
0: Comencem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
3: De 9 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
4: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
0: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 les persones migrants que han entrat a Ceuta procedent del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
6: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
5: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats.
6: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
5: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
0: Gràcies, Àngels. I una de les principals preocupacions ara mateix és el futur dels menors no acompanyats que continuen a Ceuta. Són prop d'un miler i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha anunciat que el govern espanyol hi destinarà 25 milions d'euros per reforçar els recursos necessaris per atendre'ls.
7: El govern d'Espanya va habilitar una partida extraordinària de 25 milions d'euros dirigidos a Ceuta per a l'atenció de los menores no acompanyados que se encuentran en la ciudad. Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular.
0: La primera mesura finançada amb aquesta partida és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors. Des de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat assenyalen la necessitat d'identificar els menors per engegar tot el recorregut legal que en garanteixi la protecció. Són declaracions del director del CEAR, Mauricio Valiente, a 3CAT Info.
8: En el caso de que se constate que son menores y que no están acompañados, pues que se declare esa situación de desamparo y que se inicie el proceso de acogida y de tutela por parte de las autoridades.
0: Degut a la situació de desbordament que afronten les autoritats de Ceuta, des de la CEAR esperen que en qüestió de dies l'Estat engegui peticions de trasllat d'aquests menors perquè les comunitats autònomes els acullin tal com marca la llei. Mentrestant, el nombre de morts al mar durant aquesta crisi migratòria segueix augmentant. L'Institut de Medicina Legal de Ceuta xifra en 79 les persones que han perdut la vida. I la Unió Europea dona per tancada la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27 s'han reunit per videoconferència i han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent al dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3CAT Info.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, l'executiu de Salvador Illa proposa reformar la llei per restringir la compra especulativa de pisos, però es nega a deixar-la córrer després del revés del Consell de Garanties Estatutàries. L'òrgan consultiu ha donat la raó a Junts i al Partit Popular i considera que la norma se salta l'Estatut i la Constitució. Argumenta que vulnera els drets a la propietat, l'herència i la llibertat d'empresa, a més d'envair competències de l'Estat. Per tot plegat, el govern de la Generalitat ha assegurat en un comunicat que estudiarà les mesures legals oportunes per garantir el dret a l'habitatge. El text el va pactar amb els comuns impulsors de la proposta, que també s'obren a buscar-hi un millor encaix legal, tot i que consideren que s'ha malinterpretat el fons de la llei. Sentim la diputada Susana Segovia.
10: Bàsicament el que fa és limitar el destí de l'habitatge, no l'adquisició. Per tant, no, entenem que no és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
0: Esquerra Republicana també creu que cal fer canvis a la llei per fer-la més sòlida jurídicament. A l'altra cara de la moneda, Junts i el Partit Popular han celebrat el dictamen no vinculant del Consell de Garanties i han exigit al govern que retiri la iniciativa. Sentim la juntaire, Judit Toronjo, i la popular, Lorena Roldán.
11: Vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions, i així ho determina avui aquest dictamen de forma molt contundent.
12: Estem farts ja d'aquestes lleis ideològiques que l'únic que estan aconseguint és carregar-se el mercat d'habitatge.
0: El Partit Popular, de fet, ja ha amenaçat de recórrer al Constitucional si el Parlament aprova la proposició de llei. I la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolidar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Això ha fet que ara hi hagi 16.500 persones ocupades més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
13: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
0: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. És un fet habitual a principis d'estiu per la finalització de molts contractes com els del sector educatiu. Però l'augment de la desocupació trenca la davallada que acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. I continua la vaga indefinida del servei de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat. La vaga ha obligat a cancel·lar almenys una vintena de vols i ha provocat problemes amb les maletes. La majoria de passatgers arriben abans a l'aeroport per evitar problemes, però els que es troben amb cancel·lacions han de buscar alternatives per arribar al seu destí.
14: En un primer canvi, amb dos vols també arribàvem a destinació, amb unes altres condicions. I ara, fa mitja hora, ens hem enterat que hem d'agafar tres vols per arribar a la destinació.
0: Els treballadors de l'empresa Ground Force es queixen de falta de personal i sobrecàrrega de feina i esperen que el punt àlgid de la vaga arribi durant el cap de setmana. Aquesta companyia dona servei a diverses companyies de la T1 i de la T2, com Air Force, com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. I Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber 3CAT Info. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. Mentrestant, els Mossos diuen que les denúncies pel cas ja pugen a una trentena. Girona, Maria Rovira.
15: Els afectats podrien superar els 200 i ja se n'han detectat fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien de començar les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
16: La dona era com que insistia molt que fer el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut, i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també es havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt des del marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment, que existeix bastants indicis de que pugui ser constitutiu d'un delicte d'estafa.
15: La propietària ha enviat un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Afegeix que vol afrontar la situació i que treballa per gestionar el retorn dels diners.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogor intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa, i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí, i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues, de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogor intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
0: 3CAT Info. Quart i dos minuts, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, al Priorat, han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra del Montsant el dia de l'eclipsi. La mesura s'ha pres davant la previsió de massificació de l'espai natural en un període d'elevat risc d'incendi. Tarragona, Ricard Buigas.
18: Els dos municipis tancaran els accessos al parc el 12 d'agost. També controlaran el trànsit rodat entre l'11 i el 13 d'agost en els nuclis d'Albarca i Siurana, amb excepció pels veïns, a més de la pista que connecta amb Prades. L'alcaldessa de Cornudella de Montsant, Meritxell Cardona, en declaracions a l'ACN, ha justificat el decret aprovat pel consistori.
19: Pot haver-hi una mica de col·lapse, perquè justament estan en direcció Prades, no? Que allí s'han organitzat moltes activitats, s'ha fet molt de ressò mediàtic, i tenim por de que hi hagi allau, ja que no s'ha controlat, doncs, de cap manera la freqüentació que pugui haver-hi.
18: Cardona diu que volen garantir la seguretat a la zona perquè, segons diuen, el govern només tancarà el parc en cas d'entrar al nivell 4 del risc d'incendi del Pla Alfa. Fons dels agents rurals apunten que els municipis tenen la potestat de prohibir accessos a determinats espais naturals al seu terme, però el tancament total del parc natural l'ha de plantejar el Departament de Territori.
0: I l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que evoluciona favorablement. Aquest dimecres els bombers podrien començar a treballar-hi amb dotacions terrestres. Fins ara no ho han pogut fer per la complexitat del terreny. Sanet, Joaquim Malvalate.
20: El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, tot i que les flames no han arribat a entrar dins del parc en si. Ara com ara, no hi ha fronts actius i les tasques se centren a remullar els punts calents amb més densitat de vegetació. Xavier Castellarnau és el cap d'intervenció dels bombers.
21: Estem parlant que és un incendi que la cota alta està a uns 2.500 metres d'altura. Allò ara mateix evoluciona favorablement, no tenim un front que estigui avançant i podem centrar els esforços en llocs molt concrets de l'incendi. Per tant, estem treballant, com si diguéssim, amb bisturí, amb certs punts que nosaltres creiem els més crítics.
20: Fins ara, pràcticament només s'hi ha pogut treballar amb mitjans aeris i alguns bombers a peu, però aquest dimecres es preveu incorporar-hi vehicles en una zona de la cua i al flanc dret. Serà el primer pas per perimetrar el foc, tot i que l'incendi continuarà actiu uns dies més, perquè es tracta d'un lloc de molt difícil accés. Per ara es manté la petició que els excursionistes s'allunyin de la zona de l'incendi.
0: I els bombers han aconseguit controlar aquest dimarts els incendis de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid. El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar el 24 de juliol i ràpidament es va unir el de Burgondo, a Ávila, que continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees.

0: Washington. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, parlava d'un acord imminent en una entrevista a la televisió.
1: Estem negociant amb els iranians i crec que hi ha opció que entre avui i demà arribem a un acord per obrir l'estret.
0: L'Iran diu que les negociacions amb Oman pretenen accelerar la posada en marxa de corredors segurs per als vaixells bloquejats a l'estret. La perspectiva d'un acord ha tornat a fer baixar els preus del petroli al voltant del 5% i els ha deixat per sota dels 80 dòlars el barril de Brent, el de referència a Europa. A l'altra banda de la península aràbiga, mentrestant, un vaixell de l'Índia ha estat enfonsat en un atac prop del Iemen. Tots els membres de la tripulació han pogut ser rescatats. Els hutis al Iemen, aliats de l'Iran, havien atacat en les hores prèvies objectius a l'Aràbia Saudita. L'IBEX 35 ha tancat aquest dimarts per sobre dels 20.000 punts per primera vegada en la seva història, liderat per les cotitzacions de companyies com Inditex o les vinculades al sector bancari. La crescuda d'aquest dimarts ha estat del 0,21%. L'impuls es deu sobretot a la distensió del conflicte a l'Orient Mitjà. Hi ha un possible pacte per reobrir l'estret d'Hormuz. Això ha motivat que altres índexs borsaris també hagin superat els seus rècords històrics, com el DAX d'Alemanya o el Dow Jones de Wall Street a Nova York. I més coses, l'Europol torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme. El document cita el moviment a l'apartat de terrorisme etnonacionalista i separatista, tot i que especifica que es manté fragmentat i operativament fràgil i que no hi ha indicis que tingui capacitat per una violència sostinguda. L'organisme comunitari l'ha tornat a posar a la llista només un any després d'excloure'l per la pressió d'Esquerra i Junts. El dossier s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres. I l'exconseller Jaume Giró trenca definitivament amb Junts i estripa el carnet del partit. Després de mesos de distanciament amb la direcció per desavinences en l'estratègia política, l'exdirectiu de la Caixa ha deixat de ser militant de la formació. Ara fa un any ja va abandonar el seu escó al Parlament i va sortir de l'executiva juntaire. Giró ha estat una figura clau del sector més pragmàtic de Junts. Com a conseller d'Economia al govern de Pere Aragonès, ja es va mostrar contrari al 2021 a la sortida de Junts de l'executiu de coalició. Des de llavors fins avui s'ha queixat diverses vegades de l'excés de tacticisme dels partits i de la poca prioritat que es dona als interessos del país. Una de les últimes discrepàncies ha estat arran del nou model de finançament. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio la setmana passada, Giró va defensar la proposta pactada entre Esquerra i el govern espanyol i va reclamar a Junts que hi votés a favor.
2: Aquesta proposta, que evidentment no és la panacea i no és tot el que Catalunya mereix, sí que és un avenç objectiu i una passa endavant objectiva.
0: La baixa de Giró s'assuma a la de l'exdiputat de Junts i exmembre de la mesa del Parlament, Eusebi Campdepadrós, que ha decidit tancar el seu pas per la política un cop el Suprem li ha aplicat l'amnistia.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La Fira de Camp Català, Firagost, de Valls, a l'Alt Camp, celebra la 70a edició, pensant en les transformacions que haurà d'afrontar en un futur. Avui ha arrencat amb un 20% més d'expositors i la previsió d'arribar als 50.000 visitants. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Cooperatives i productors agrícoles, alimentaris i artesans preveuen una edició amb moltes vendes. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, diu que treballen en l'objectiu d'assolir la presència de totes les denominacions d'origen del país.
5: Ens agradaria arribar a convertir la Fira Gos en la Fira de les D.O. catalanes, on tots els productes de Catalunya d'estiu vinguessin a presentar-se aquí i els que no siguin d'estiu vinguessin a promocionar-se aquí.
4: Entre els expositors, persones com el Pep Vidal de la cooperativa Socarrel de Bràfim o l'Isel Martínez d'Elixir de Ponent.
6: Nosaltres portem la nostra verdura, som productors de verdura i d'oli ecològics i ara estem començant a fer elaborat.
7: Material prima de proximitat i de qualitat. Ens enfoquem en que la gent tingui diferent experiència i que tinguin més sabor a la matèria prima, per això dic, i no a l'alcohol.
4: Firagost arriba a la 70a edició amb la idea de transformar-se per adaptar-se a les noves demandes del públic i els clients sense perdre l'essència.
3: Esports.
0: Fins a dos quarts amb l'Oriol Corral.
8: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia.

0: El president del Barça ha estat present a la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031.
1: My first days has been very great.
2: Els meus primers dies han estat genials. M'han rebut com si ja formés part d'aquesta gran família. I els hi estic molt agraït. Ser aquí i veure el club amb els meus propis ulls és una sensació diferent i molt bona. Estic molt content de ser aquí. Quan era nen somiava a jugar per un gran club com el Barça. Així que ser aquí és tot un somni.
0: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3Cat Info.
0: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol presentarà la davantera brasilera Carolyn Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'1,5 milions d'euros pel traspàs al Manchester City. Es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
4: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
0: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3Cat Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough anglès per unes molèsties musculars i aquest dimarts el club blanquiblau ha confirmat l'abast de la lesió. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda, la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Demà tindran una nova final a la categoria d'equip acrobàtic. La nedadora catalana, per tant, ja ha guanyat 5 medalles, un or, 3 plates i un bronze. Sentim les valoracions de Thió després de l'or d'aquest dimarts.
5: Però és una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella. I també gràcies a la Gemma, l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada una amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
0: Dimecres té l'opció de guanyar la 6ª medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic.
3: 3Cat Info.
0: La ciclista suïssa del Movistar, Marlène Rossier, ha guanyat la 4ª etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres amb final a Dijon. La catalana Paula Blasi ha acabat en 11ª posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. Així ha explicat aquesta etapa als micròfons d'Eurosport.
6: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría, pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar yo creo hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
0: A la general, Blasi escala fins a la 7ª posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5ª etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. I en futbol sala, el Barça ja és a Andorra, on s'hi estarà la pretemporada fins al divendres. Ja hi és amb les dues noves incorporacions. El primer és Igor de Souza i també Suheil Mujadine. Els dos s'han incorporat als entrenaments de Javi Rodríguez que han començat aquest dimarts.
3: 3Cat Info. Són 6:45.
7: moment a la sintonia de 3Cat Info de repassar les notícies més destacades d'aquesta jornada. Us estava explicant que el naufragi de dues pasteres prop de Mallorca ha deixat almenys 19 morts, un nombre que encara pot augmentar perquè encara hi ha una desena de desapareguts. El govern balear parla de drama humanitari i en fa responsable el govern espanyol. A tot això, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reitera que ni els serveis d'intel·ligència ni el Marroc van avisar del desplaçament massiu de migrants cap a Ceuta. L'executiu espanyol xifra en 72.000 les persones que van entrar a Espanya i en 70.000 les que ja han tornat. La Unió Europea ha ofert ajuda urgent per blindar la frontera de Ceuta. I en els pròxims minuts també us explicarem que hi ha indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Mort als 82 anys, el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc. L'espectacle Nits de Circ, que ofereix espectacles de circ sota les estrelles, aquest any afegeix Palamós a la seva ruta, a més de Besalú i Roses. En total es faran 15 funcions i entre els 29 artistes internacionals que hi actuaran hi ha els prestigiosos trapezistes nord-americans Flying Caballero. El sumari d'esports, Oriol Corral.
0: El Barça presenta aquest dimecres dues noves incorporacions. La davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i l'entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
7: I aquest dimecres el temps serà més estable, el sol ens acompanyarà tot el dia i només a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu que deixaran alguns ruixats. Les temperatures més altes rondaran els 37 graus a Ponent i farà una mica més de calor al litoral. Continuem, doncs. Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca amb pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions. El govern balear ho considera un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol. Palma, Caterina Carmany.
8: 19 persones han mort en les darreres hores mentre intentaven arribar a les Balears. De 7 anaven en una embarcació que ha estat 15 dies a la deriva i només s'han salvat dues persones de les que hi mal viatjaven. Els altres dos cossos els han trobat prop de la costa de Cabrera i serien d'una barca que van naufragar amb una trentena de persones. Se n'han rescatat 14 al mar i els han portat a diversos hospitals, com Son Espases, deshidratat i desnodrits. La presidenta balear, Marga Proens, ho qualifica de tragèdia i en responsabilitza Pedro Sánchez.
9: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant Frontex i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
8: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears buscant una vida millor, però en molts casos han trobat la mort pel camí.
7: I el govern espanyol ha xifrat en 72.000 els immigrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han tornat 70.000. Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, reivindica la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva i referma el seu compromís amb el control de la frontera sud d'Europa i amb la lluita contra la immigració il·legal. El govern espanyol ha sortit satisfet de la reunió urgent de ministres de l'Interior. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Fernando Grande Marlaska ha afirmat que els ministres de tots els estats membres han reconegut la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta. Diu que han passat de les dures crítiques dels últims dies a elogiar la feina feta pel govern de Sánchez. Tot el bloc, sense excepcions, ha afirmat el ministre de l'Interior, ha fet costat a Espanya, fins i tot Itàlia, el país més beligerant.
11: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
10: Marlaska ha insistit que no hi va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants i preguntat per l'assumpció de responsabilitats,
11: Hay muchas cosas, vuelvo a decir, que ocurren y no necesariamente tiene que haber una responsabilidad. Esto también podía haberlo previsto cualquier otro departamento de seguridad, es decir, o de otro país de la Unión Europea.
10: Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud que el govern espanyol ha elevat a 72.000 persones i assegura que 70.000 ja han abandonat la ciutat autònoma. Encara queden uns 2.000 immigrants en territori espanyol. Marlaska confia que Itàlia aixequi el més aviat possible els controls en les fronteres aèries i marítimes internes amb Espanya i ha deixat clar que l'Espanya i Schengen no ha perillat ni mínimament per la crisi a Ceuta.
7: I la Unió Europea dona per tancada així la crisi de Ceuta i aposta per reforçar les fronteres. Els ministres de l'Interior dels 27, que s'han reunit per videoconferència, han mostrat la seva solidaritat amb Espanya, un to ben diferent als dels últims dies, en què la gran majoria d'estats membres s'havien mostrat molt crítics amb el govern de Pedro Sánchez. La reunió ha acabat amb alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
12: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El comissari, d'altra banda, no s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pràcticament 2:15, indignació a Ucraïna per un nou episodi del que ja es coneix com el safari humà dels drons russos a Kherson. Els pilots russos ataquen deliberadament ciutadans indefensos pel carrer amb l'únic objectiu de sembrar el pànic. Aquest ja és l'estiu més mortífer per als civils de tots dos bàndols des de l'inici de la guerra. Moscou, Cristina Solies.
13: Aquest és el so del dron rus que s'ha dedicat a perseguir un venedor indefens del mercat de Kherson. L'home ha començat a fer voltes a la furgoneta per mirar d'amagar-se, però el pilot rus que guiava la parella a distància l'ha acabat atacant. La víctima, el Yuri, de 52 anys, ha sobreviscut, tot i que ha patit ferides per l'explosió i la metralla. Des de l'hospital ha explicat com ha intentat ensenyar el dron, que era un civil desarmat.
14: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
13: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus ha fet de Kherson un safari humà on cada dia assassina deliberadament veïns. Els drons s'han convertit en un malson per als civils de tots dos bàndols. Aquest dimarts, a la regió de Moscou, els aparells ucraïnesos han matat 5 civils i n'han ferit 10 més quan intentaven colpejar un magatzem de Wildberries, el gegant rus del comerç en línia. Mentrestant, a Ucraïna, els atacs russos han provocat 3 morts a Sumy i una a Mykolaiv. Aquest estiu ja és el més sagnant de la guerra per la població. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia.
7: Gràcies, Cristina. I l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins que viuen a Cisjordània ha minvat aquesta setmana, però continua de forma sistemàtica en algunes zones. A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar així els atacs dels colons. El nostre corresponsal al Pròxim Orient els ha acompanyat. Sinjil, Jordi Brascó.
15: A la vora del foc, amb un got de cafè en una mà i un cigarret a l'altra, una vintena de veïns de Sinjil fan guàrdia a les tantes de la matinada. Tenen la mirada fixa al turó per on solen aparèixer els colons jueus que els assetgen. Fins i tot l'alcalde, el Muataz, hi és present. Justifica la necessitat d'aquest grup de voluntaris.
16: Què han perdut els colons els últims anys? Res. La gent de Sinjil, en canvi, hem perdut molt. 5 morts, centenars de ferits i més de 85 cases cremades o destrossades.
15: Quan els colons apareixen a bord d'un 4x4, els voluntaris els enfoquen amb llanternes enormes, però els colons baixen del vehicle i continuen a peu, així que un grup dels veïns surt a trobar-los. L'encontre no s'arribarà a produir mai perquè, finalment, els colons fan marxa enrere. El Fuat explica que aquesta és la dinàmica habitual.
17: Un servei.
2: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
15: Fa 2 anys que aquest grup de voluntaris fa exactament el mateix cada nit. Saben que el dia en què deixin de vigilar, els colons no ho desaprofitaran.
7: I nou recompte de víctimes pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela a finals de juny. La xifra de morts ja supera les 6.100 persones, tot i que algunes fonts parlen de més de 30.000 desapareguts. El governador de La Guaira ho ha rebaixat a prop de 1.600. Mentrestant, les tasques de retirada de runa continuen, tot i que avancen molt a poc. Corresponsal de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
18: L'angoixa i la desesperació són absolutes entre els familiars dels morts i desapareguts pel doble terratrèmol a Veneçuela del passat 24 de juny, amb epicentre a la zona del Carib veneçolà, a La Guaira. Les tasques de neteja dels edificis desplomats i afectats pel doble sisme avancen. El govern veneçolà assegura que s'ha netejat ja quasi un 20% dels edificis caiguts, però no són pocs els familiars de les víctimes mortals i els desapareguts que encara esperen a peu dels edificis caiguts i ensorrats per recuperar els cossos dels seus. Entre maquinària pesada i excavadores lluiten contra la desesperació.
19: És el miedo que sempre va estar ahí, persiguiéndote, porque es algo que tú no vas a poder superar, porque fue algo demasiado horrible, demasiado horrible.
20: Nosotros quisiéramos también saber cómo vamos a hacer nosotros, porque tampoco tenemos donde vivir. Aquí entonces estamos en una carpa y estamos esperando la solución.
21: Aquí hay más de 50 familiares enterrados, entonces se podrá imaginar, necesitamos ayuda del gobierno, ¿verdad?, que nos apoye en esto, ¿verdad?, porque yo quiero sacar a mi familia que tengo ahí. Yo ahí tengo tres personas, tres difuntos.
18: El govern veneçolà ha donat a conèixer noves xifres sobre la catàstrofe del doble sisme, més de 6.000 morts i 6.500 persones ateses mèdicament, mentre que la societat civil veneçolana organitzada assegura que hi ha entre 30 i 40.000 desapareguts. El govern veneçolà parla també de reconstrucció i assegura que ja ha lliurat 260 vivendes als damnificats i que n'hi ha més en camí. Una reconstrucció que costarà 40.000 milions de dòlars, segons les Nacions Unides.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
7: La Guàrdia Urbana de Barcelona intensifica la lluita contra el consum de drogues i els punts de venda. Sota el nom de Pla Druida, s'augmentaran els controls tant a la via pública com als locals privats. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, posa l'accent en l'activitat a peu de carrer.
22: Quan parlem del menudeu, parlant col·loquialment, o d'aquests punts de venda de droga més bàsics que estan insertats en alguns barris, també incideixen sobre problemàtiques que molesten moltíssim i que activen el 112. Aquesta és la nostra capa, la que volem treballar.
7: L'Ajuntament també posa el focus sobre els clubs canàbics. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, avisa que reforçaran les inspeccions als prop de 200 clubs que hi ha a la ciutat.
23: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
7: Segons la Guàrdia Urbana, el consum de drogues a Barcelona és majoritàriament recreatiu i s'ha incrementat en els entorns d'oci. La droga més consumida és precisament el cànnabis. I TMB anuncia una auditoria per garantir la seguretat a l'L1 després de l'incendi que hi va haver la setmana passada a l'estació de metro de Glòries. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha anunciat aquest dimarts que iniciaran una auditoria després de l'incident. El revestiment conflictiu que va provocar l'incendi i que només es trobava en aquest punt de la xarxa s'ha acabat de retirar completament. Tot i així, TMB vol fer una auditoria de tots els elements que hi ha dins del túnel per assegurar-ne la seguretat i que no hi torni a haver cap problema en un futur.
1: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir, doncs, això, que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo.
7: D'aquesta manera, l'empresa vol prevenir cap altra incidència i assegurar-se que no es torni a produir un fet com aquest.
3: 3CAT Info.
7: Ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela. Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i a aprovar a nous públics. Entre les personalitats que han expressat el seu condol hi ha el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
3: Trescat Info. Trescat Info. El temps.
7: Amb Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres el temps es presenta una mica més estable i amb unes temperatures un pèl més baixes arreu del país, tret de la façana costanera. Un dimecres assolellat de cap a cap, amb xafogó intensa un dia més a la façana costanera, amb una nit d'aquestes de mal dormir, on les temperatures mínimes els hi costa baixar dels 25 o 26 graus en alguns trams de la costa i per sota dels 20 graus també els hi costa de baixar a punts de l'interior, especialment del Pla de Lleida. Tot això amb un ampli domini del sol durant tot el matí i a la tarda s'espera que apareguin alguns núvols cap al massís dels Ports, també cap a les Garrigues de poca importància, i els núvols més desenvolupats es registraran a l'àrea del Pirineu i a la Catalunya Central. De precipitacions, poquetes, només les del Pirineu, restringides a aquesta àrea i preferentment al Pirineu Oriental, uns ruixats que seran de febles o puntualment moderats, res a veure amb les tempestes i tamborinades d'aquests darrers dies. I pel que fa a la calor, doncs avui afluixarà una miqueta a ponent, també a les Terres de l'Ebre, però serà intensa, amb xafogó intensa a la façana costanera, amb màximes que rondaran la xifra dels 32 a 34 graus.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
7: El diputat de Junts al Parlament, Isaac Pedrós, denuncia un agent de la Policia Nacional per obligar-lo a parlar en català i humiliar-lo per ser sec. Els fets van passar quan el dirigent i la seva dona van anar a renovar el DNI d'una filla seva a la comissaria de la Jonquera a finals de juliol. Segons el relat del parlamentari, no se'ls va aplicar la gratuïtat que els corresponia per ser família nombrosa i li van exigir en diverses ocasions que deixés de parlar català i li van demanar sense justificació que s'identifiqués. Pedrós ho va fer per error amb el carnet de diputat i assegura que la gent i altres membres del cos se'n van burlar. El juntaire, a més, va acabar denunciat per desobediència. Per tot plegat, Pedrós ha presentat una denúncia a la Fiscalia Provincial de Girona per, entre d'altres, discriminació, coaccions i un delicte contra la integritat moral. El Departament d'Educació ha adjudicat més de 86.500 places de formació professional de cara al curs que ve. Són 5.000 places més que l'any passat. Això ha comportat que s'hagi reduït substancialment la llista d'alumnes que es passaven bona part de l'estiu pendents d'una plaça, una de les polèmiques que ha arrossegat la conselleria en els darrers anys. Segons el departament, l'augment s'explica per la millora del procés de preinscripció. Tot i així, encara hi ha 13.000 estudiants que no han obtingut plaça per estudiar cicles formatius i s'hauran d'esperar al setembre. Dos de cada tres estudiants han aconseguit la plaça que havien demanat en primera opció. Els estudis més demanats són els de cures d'auxiliar d'infermeria i gestió administrativa, en el cas dels graus mitjans, i administració i finances i educació infantil, en el cas dels graus superiors. I nou retard en la posada en marxa del que serà el parc solar flotant més gran a Catalunya. S'ha construït en una bassa de rec del canal Segarra-Garrigues a Alfés, al Segrià. Les plaques estan ja enllestides, però encara no s'ha pogut posar en marxa perquè falta enllestir alguns tràmits. Una situació que els regants lamenten perquè encara no poden amortitzar la seva inversió. Lleida, Júlia Albacar.
0: La instal·lació de les plaques a la bassa fa dies que està acabada, però encara falta enllestir alguns tràmits per part de l'empresa promotora i, per tant, el parc no s'ha pogut posar en marxa. No és l'únic retard que ha patit aquesta instal·lació, perquè l'any passat ja es va haver d'ajornar la seva construcció perquè coincidia amb el període de nidificació d'algunes espècies d'aus. El president del Canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, lamenta este retard.
5: Sí, des de la bassa hem tingut tota la mala sort del món, vull dir, fa dos anys que van començar bé. Fa un any i mig ja podria estar produint. I per motiu d'un altre no tenim encara en el marge.
0: Jové també critica les dificultats de tramitació d'una opció, la dels panells flotants a l'aigua, que es plantegen justament com una alternativa d'energia renovable que no ocupa sòl agrari. El d'Alfés és el parc més gran, però el Segarra-Garrigues també ha previst instal·lar plaques solars a les bases d'Oliola, la Noguera i el Canó, al Segrià. Un projecte, el darrer, que també està aturat, però este cop per un error en la tramitació del titular de la instal·lació.
7: Trescat Info. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha presentat una denúncia a la policia local per la vandalització de les boies que fixen el límit d'accés dels vaixells recreatius. Coincidint amb això, han acabat de reposar les balises que es van destrossar la setmana passada i es demana més vigilància als Mossos i als agents rurals. Palamós, Fèlix Martín.
6: Els Mossos responsabilitzen del sabotatge els mateixos navegants que rebutgen tenir la barca ancorada a una certa distància de la platja. Hi ha una investigació oberta i ara s'hi afegeix la denúncia que aquest dimarts ha presentat l'Ajuntament de Palamós. Les boies fixen el límit d'on es poden amarrar les embarcacions per evitar que envaeixin la zona de bany. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, en declaracions a 3Cat Info, demana respecte als usuaris i, a la vegada, més controls.
17: Els diferents cossos que tenen competències marítimes, Mossos d'Esquadra i agents rurals, que posin accent en aquesta vigilància per, doncs, també ajudar-nos a preservar aquest propi sistema.
6: A més de les petites cales de Palamós, també van vandalitzar la setmana passada les boies de Mont-ras. Saltar-se el límit de les boies i arribar amb vaixell a primera línia de platja pot comportar sancions de fins a 3.000 euros.
7: L'espectacle Nix de Circ, que fins ara havia triomfat a Besalú i Rosa, s'afegeix una nova parada a la seva proposta sota les estrelles. És a Palamós, on farà 6 representacions. En total seran 15 funcions i comptarà amb els prestigiosos trapezistes Flying Caballero. Ens ho explica la Valèria Obrera.
24: Són el plat fort d'aquest any, la formació nord-americana especialitzada en trapezi volant, considerats una de les grans referències mundials i guardonats amb nombrosos premis del món del circ, també amb el prestigiós Festival de Monte Carlo. Aquest any, el Nits de Circ bat rècord de participants a la pista amb 29 artistes internacionals, entre d'altres malabaristes xilens, equilibristes austríacs i acròbates hongaresos. Genís Matabosc és el director de Nits de Circ.
25: És un circ d'altíssima qualitat. Es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels.
24: Les funcions de 90 minuts es faran entre el 12 i el 30 d'agost.
7: I han vandalitzat el piano de cua del concurs Maria Canals, que hi ha instal·lat de manera permanent a la plaça Catalunya de Barcelona. En concret, li han tirat àcid i el mecanisme interior s'ha fet malbé. A més, també n'han arrencat algunes tecles. El director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos, ha explicat a aquesta emissora que han identificat qui és l'autor de l'atac, que va passar fa uns 8 o 9 dies.
26: Va ser un senyor, pobre, no està gaire bé del cap, i va tirar àcid allà una tarda allà del teclat. Va ser com una cosa bastant poc habitual, no? I ara, per això, que ara fa uns dies que no, tenim moltíssima gent que ens diu, escolteu, que el piano no funciona, que com ens agrada, però ara estem, ja hem comprat una altra vegada tot el mecanisme, el teclat i tot. Espero que qualsevol dia d'aquests ja el tornarem a tenir en marxa.
7: En principi no tenen la idea de denunciar-lo i la Guàrdia Urbana n'estarà pendent una temporada. Vivancos ha destacat la comunitat que s'ha creat a l'entorn d'aquest piano.
26: Hi ha un grup de WhatsApp, d'uns 150 persones que això del piano i que informen i van i queden i tot. Llavors vam optar per la tolerància zero, vam tornar a pintar de negre i realment ara portàvem un any i mig que perfecte. I vam dir, mira, hem superat la prova perquè pensàvem que l'hauríem de retirar. I més de pas a Catalunya, que és un punt calentet, i no, la nostra idea és mantenir-ho.
7: Aquest piano hi és des del març del 2024 i és el primer piano de cua solar i sostenible de tot l'estat, dissenyat especialment per a espais exteriors.
3: Esports.
7: Amb l'Oriol Corral.
15: Joan Laporta ha reaparegut aquest dimarts després d'uns dies hospitalitzat per culpa d'una arrítmia. El president del Barça ha estat present en la signatura de contracte de l'extrem belga Jesse Bisibu. Bisibu té 18 anys, arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i ha signat per 5 temporades fins al 2031. Bisibu parla sobre la rebuda de l'equip.
8: Hansi... Welcome me very very good.
2: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
15: El club blaugrana, d'altra banda, ha fet oficial la cessió del porter Marc-André Ter Stegen a l'Ajax d'Amsterdam per una temporada.
3: 3CAT Info.
15: El Barça presentarà aquest dimecres dues noves incorporacions. Per l'equip femení de futbol, presentarà la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. El Barça ha pagat al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City i es converteix, per tant, en el fitxatge més car de la història del femení blaugrana. Nicoli ha signat fins al 2030, ha arribat aquest dimarts a Barcelona i ha dit que fa realitat un somni.
9: Per sort, els somnis es fan realitat. He vingut a Barcelona a ser una més i a demostrar fins on pot arribar aquest equip. Estic molt contenta, tinc moltes ganes de demostrar que puc estar a un club com el Barça. Tinc ganes de connectar amb l'afició.
15: Nicoli és la quarta incorporació de les blaugranes. I d'altra banda, en bàsquet, el Barça presentarà el nou tècnic, Alexander Sekulić. Arriba aquest dimecres a Barcelona per ser presentat al Palau Blaugrana. Segons ha pogut saber 3CAT Info, els dos assistents que arriben amb el nou entrenador són el croat Jurica Susa i l'eslové Jernej Valentinčić. Un altre nom ja sabut de fa uns dies que s'incorpora a l'estaf és Marc Estany, provinent del Manresa. El Barça també ha anunciat que l'equip femení de futbol jugarà un partit amistós contra el Manchester City. Serà el dissabte 15 d'agost a les 5 de la tarda a Manchester. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà aquest dimecres per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït al minut 13 a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió.
3: 3CAT Info.
15: Iris Thió competeix aquest dimecres per la sisena medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. Iris Thió ha guanyat aquest dimarts dues medalles més al Campionat d'Europa. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, en què també hi eren les catalanes Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Iris Thió, per tant, ja ha guanyat 5 medalles. Sentim les valoracions de la nedadora catalana després de l'or d'aquest dimarts.
10: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
15: Dimecres, com dèiem, Thió té l'opció de guanyar la sisena medalla a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I la ciclista suïssa del Movistar, Marlen Reusser,
11: ha guanyat la quarta etapa del Tour de França femení, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres en final a Dijon. La catalana Paula Blas hi ha acabat en 11a posició i continua amb el mallot blanc com a millor jove. A la general, Blasi escala fins a la 7a posició, a 1 minut i 12 segons de Reusser, que és la nova líder. Aquest dimecres es disputarà la 5a etapa de 140 quilòmetres i 8 ports, dos de segona categoria. Paula Blasi ha parlat de l'etapa de dimecres.
12: Sí, bueno, la verdad que ya se ha visto hoy, ¿no? Que algunas de las favoritas han perdido bastante tiempo hoy y otras que no éramos tan favoritas hemos ganado. Bueno, hay que ver con el equipo. Creo que sí, que mañana es un día también de correr en equipo porque la colocación será clave y vamos a ver cómo se plantea desde el equipo.

0: Com esteu? Molt bon dimecres. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què ens llevem amb 24 graus a Falset, 20 a Igualada i 22 graus a la Bisbal d'Empordà. La bona notícia del matí és que tenim desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les anunciades tempestes d'ahir no van provocar danys. Avui, en principi, ens diuen que hauria de ser un dia una miqueta més estable. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Serà així, més estable, o ruixat encara en tindrem algun?
1: Algun ruixat, però res a veure amb les grans tempestes d'ahir. Només es concentraran cap al Pirineu, Prepirineu i a la resta un dia de molt més sol. Algun interval de núvol baix cap a la costa i de nou aquesta calor si fa o no fa també igual que ahir. Moltes màximes entre els 30 i els 35 graus.
0: Doncs això serà el panorama per les pròximes hores. I la calor, la xafogó aquesta que deies, aquesta sí que no ens la traiem
1: aquesta,
0: de sobre.
1: Aquesta no? Encara no. Avui puja una mica la temperatura a la costa, baixa una mica la humitat, però es compensa. I per tant, la sensació que tindrem nosaltres serà exactament la mateixa.
0: Gràcies, Gori. Una abraçada.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que ens espera per aquest dimecres. Una millora del temps que, també si ens fixem en les bones notícies, afavoreix l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu. Continua actiu, insistim, però avui sembla que els bombers ja podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. Recordem que és en una zona de complicat accés i que això ha dificultat les feines d'extinció en aquests últims dies, fins al punt que és un incendi raonablement petit en comparació amb els que hem vist aquest estiu, però continua actiu. Després de molts dies de feina, l'altra bona notícia de les últimes hores, els dos grans incendis dels últims dies, el de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i el de la Serra Oest de Madrid, aquests ja s'han pogut donar per controlats. Ja feia dies que estaven d'alguna manera estabilitzats, però ara ja s'han pogut donar per controlats en aquestes últimes hores. Això pel que fa a les bones notícies, a les males notícies, a les pèssimes notícies, hem de mirar les Balears. Almenys 19 persones han mort intentant arribar a Mallorca en embarcació, en barca, a les últimes hores, però aquesta xifra podria augmentar perquè encara s'estan rescatant i s'estan buscant desapareguts d'aquest naufragi. El govern balear parla obertament de drama humanitari i assenyala el govern de Pedro Sánchez.
2: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
0: Era la presidenta balear, Marga Proens, reclamant, com sentíem, un pla migratori, un pla estatal migratori específic per les illes. Tot això mentre el govern espanyol continua tenint obert el front de Ceuta.
3: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: El gran interrogant és què passarà, sobretot, amb els centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc i que es calcula que podrien ser tranquil·lament un miler. Ara sentíem la ministra Elma Saiz, la ministra d'Inclusió, fent aquesta crida, però hi ha comunitats governades pel Partit Popular i Vox que ja han dit que no en volen acollir ni un d'aquests menors i Junts també ha reclamat que Catalunya quedi fora d'aquesta distribució. Avui a l'Àgora en parlarem amb aquesta qüestió i també ho abordarem amb l'arquitecte i professor Carlos Pérez Martín, que fa temps que treballa amb joves marroquins per saber com viuen la situació i bàsicament per què volen marxar del Marroc per buscar noves oportunitats. Tot això després de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea per parlar d'aquesta qüestió, una reunió que va acabar amb un cert consens, amb un to molt més baix del que hi havia, per exemple, a finals de la setmana passada, consens sobre endurir el control de fronteres, però algun retret es va poder escoltar en aquesta reunió.
4: We can't see a direct link at the moment between the regularization and the incidents in
0: Ceuta. És el comissari de migracions de la Unió Europea, l'eurocomissari, dient que, tot i que no veu un vincle directe entre la regularització i els fets a Ceuta, aquesta recent regularització que ha aprovat el govern espanyol diu no és una bona senyal. En fi, tornant a casa nostra, d'aquí pocs minuts us explicarem per què en 10 anys han crescut un 300% els casos d'agressió sexual analitzats pels forenses a Catalunya. Un 300%. De seguida ho expliquem. I per cert, que si heu d'agafar un avió, continua la vaga de treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
5: Anem als països bàltics. I havíem d'anar a Frankfurt i ara anem a... On anem? Ja no sé ni on anem.
0: De moment, ahir es van cancel·lar 20 vols. Adverteixen que el cap de setmana, que és quan hi ha més passatgers, encara es cancel·laran més vols. I després tenim tota la polèmica que estem recollint aquí al matí de Catalunya Ràdio al voltant del turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors se'ls hi omplen d'escombraries de persones d'altres municipis. Sovint, perquè en aquests altres municipis s'hi aplica la recollida porta a porta, i això es fa en dies concrets, i en aquells dies o no hi són o no els hi va bé.
6: Jo sóc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
0: Així ens ho explicava la Núria, la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, per cert, 636-36-06-09, 636-36-06-09. Ella esmentava el cas de Biosca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb l'alcalde.
7: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera, pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor, l'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat, i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? L'alcalde de Biosca ens deia que estan literalment amagant contenidors per evitar aquest turisme de brossa. En fi, tot això quan falta una setmana justa pel que s'espera que sigui un dels moments històrics més importants dels últims anys.
8: This is that moment that many folks have planned for, prepared for, hoped for. As we watch the cloud cover forecast closely, now
0: l'eclipsi, el famós eclipsi. Falta una setmana, dimecres que ve, 12 d'agost. S'espera una afluència de persones mai vista. I hi ha pobles del Priorat que, pel seu compte, ja han decidit tancar els accessos al Parc Natural de la Serra de Montsant. Avui, en temps de tertúlia, parlem amb Protecció Civil per saber quines seran les restriccions i com ens hem de moure. I encara alguna cosa més. De futbol?
9: And let's see Caroline racing forward away from the defender. City have a third. And that is a great illustration of why she's so good.
0: Caroline Nicolli, jugadora del Barça. El conjunt blaugrana ha superat per primera vegada la seva història la barrera del milió d'euros per fitxar la fins ara jugadora del Manchester City. I parlant de futbol femení... Avui s'estrena la quarta temporada de Ted Lasso, en què l'entrenador torna a Anglaterra per fer-se càrrec justament del nou equip femení del Richmond. I una coseta més, encara.

0: Els Love of Lesbians són el nou grup que s'ha anunciat de la festa musical de la Mercè, de la programació musical de la Mercè. Són el cap de cartell que faltava i, segons ha avançat el diari Ara, els Love of Lesbians, que recordem que estan a punt de fer una aturada, actuaran el 26 de setembre al Bocatell amb Al·lèrgiques al Polen, la Pegatina i Svetlana. Així comença aquest dimecres. Un molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a la hora del matí, Aitor Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Roser Parera, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola.
0: La qüestió dels menors.
2: El que més preocupa ara de la crisi de Ceuta és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc.
4: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
5: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habitación de esta partida extraordinaria.
6: La primera mesura finançada amb la partida de 25 milions és la posada en marxa de dos centres educatius com a espais d'atenció per a aquests menors.
0: 72.000.
2: Finalment, el govern espanyol ha elevat aquesta xifra als migrants que van entrar a Ceuta procedents del Marroc i assegura que ja n'han retornat 70.000.
4: Davant dels seus socis europeus, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha reivindicat la gestió que s'ha fet de l'entrada massiva.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
7: Grande Marlaska treu pit, diu que tots els estats membres han passat de les dures crítiques dels últims dies als elogis. Reconeixen, diu el ministre, la resposta eficaç del govern espanyol a la crisi de Ceuta.
8: No ha habido ninguna intervención, ninguna declaración en sentido contrario, sino de un apoyo manifiesto y de un reconocimiento a la eficacia y al trabajo desarrollado por España.
7: Marlaska insisteix que no va haver cap avís previ del CNI ni de cap altre país sobre l'entrada massiva de migrants. Tot i evitar criticar el Marroc, el ministre ha desmentit la versió del govern a la UITA. Diu que ningú va advertir a Espanya que la sentència del Tribunal Suprem suposaria un efecte crida i provocaria una entrada d'aquesta magnitud. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Enduriment.
6: Al marge del suport expressat a Espanya pels ministres de l'Interior, la reunió ha acabat amb consensos sobre la necessitat d'endurir les polítiques de retorn dels migrants irregulars o la millora de la vigilància a les xarxes socials.
2: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, tanca files amb Madrid, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
9: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
0: 6,3 milions.
4: És el que ha pagat el govern del PP d'Isabel Díaz Ayuso per l'àtic del barri de Chamberí de Madrid per fer-lo servir, suposadament, com a oficines mentre es facin obres a la seu de la comunitat.
6: L'àtic es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió per gestionar la compra d'aquest àtic de 485 metres quadrats.
2: Ho publica avui el diari El País, que ja va destapar l'adquisició d'aquest pis de luxe. Just un dia i mig després de revelar-ho, la Comunitat de Madrid en va anunciar la venda i la de 4 immobles més per ajudar en la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid, arrasada pels incendis.
0: Rècord ocupats.
4: La regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol fa que hi hagi més ocupats que mai a Catalunya en un mes de juliol i consolida els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social.
0: Bon, Roger Santaló.
10: La normalització ha fet que ara hi hagi 16.500 ocupats més que al juny. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, diu que mai s'hauria pogut arribar a aquesta xifra sense la regularització.
11: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
10: L'atur, però, també creix un 2,5% respecte al juny. L'augment trenca la davallada que l'atur acumulava des del març. Ara hi ha 315.000 persones a les llistes de parats, un creixement motivat també per la regularització de migrants. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, eh? Drama humanitari.
6: Almenys 19 persones han perdut la vida intentant arribar a Mallorca en pastera en les últimes hores. El nombre de morts encara podria augmentar, ja que hi ha una desena de desapareguts pel naufragi d'una de les embarcacions.
2: El govern balear ho considera considera així un drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
0: Palma, Caterina Carmany.
3: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, 2 com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta Balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
12: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. Ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
3: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit. Al Matí de Catalunya Ràdio també parlem, atenció amb això, safari humà.
4: A Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar deliberadament un ciutadà indefens.
0: Moscou, Cristina Solies.
13: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
14: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
13: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Qüestió d'hores.
6: Donald Trump assegura que aviat hi haurà un acord amb l'Iran per reobrir l'estret i amenaça el govern persa que, si no és així, s'exposa a un atac devastador.
2: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions, diu, d'arribar a un acord en les pròximes hores.
15: L'estret s'obrirà ben aviat o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
4: Segons el portal Axios, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió continua a la zona i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Farà canvis.
6: El govern assumeix que haurà de reformar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó a Junts i al PP i ha resolt que la llei és inconstitucional.
0: Àlex Giral Robert.
16: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor els comuns que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
17: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
16: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
18: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
16: I la popular Lorena Roldán ha avisat.
19: Que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
16: Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Àudio filtrat.
2: Marc Puigtió, candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona a les eleccions municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització.
4: El candidat li fa aquesta confidència a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista, a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona.
6: Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos. En aquest fragment, Puigtió deixa molt clares les seves intencions.
20: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: En fi, passen 3 minuts d'un quart de 8. En surt!
2: Aquesta nit, a la fira de la Festa Major de Tona, dues nenes de 12 i 14 anys han quedat ferides greus per una fallada mecànica en una de les atraccions.
4: Les nenes les han traslladat a l'Hospital de Vic amb algunes fractures, però no es tem per la seva vida. Hi ha també 6 o 7 persones més que han hagut de ser ateses per contusions lleus. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Serrà.
1: se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
6: L'atracció ha quedat presentada a l'espera que els pèrits l'analitzin amb detall, mentre que la resta de les atraccions s'han clausurat poc després de l'incident.
0: Un 300%.
2: És el que han augmentat en els darrers 10 anys els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
4: A més, els nous equips els permeten detectar noves substàncies que s'utilitzen per cometre agressions amb submissió química.
0: Més detalls, Cristian Roldán.
14: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
21: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
14: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán, Tomàs Palmatí, de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de vaga.
6: Del servei de terra de Gran Fors a l'aeroport del Prat, que es queixa de la falta de personal. En la jornada d'ahir hi va haver una vintena de vols cancel·lats i problemes amb les maletes.
2: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada el cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Gran Fors dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: Sense documentació.
4: Consum no té constància que l'agència de viatges acusada de presumpte frau presentés la declaració necessària per fer la seva activitat, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris.
0: Girona, Maria Rovira.
22: Els afectats podrien ser més de 200 i se n'han detectat també fora de Catalunya. Entre els perjudicats hi ha casos de persones que

0: Alta Ribagorça, tot i que evoluciona favorablement.
1: Senet, Joaquim Albalater.
2: Avui es podrien incorporar dotacions terrestres dels bombers que fins ara no havien pogut actuar per la complexitat del terreny. Serà el primer pas per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des d'ahir no hi ha fronts actius, el foc no avança i les tasques dels bombers se centren a remullar els punts calents on hi ha més densitat de vegetació. Des de Sanet, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Controlat.
3: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, que va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees.
4: Els bombers també han pogut controlar l'incendi de la Serra Oest de Madrid, que es va originar el 24 de juliol i que es va unir al d'Àvila, que continua actiu. Ha cremat unes 77.000 hectàrees.
1: Menys pastures.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i les altes temperatures d'aquest estiu han reduït a la meitat les àrees de pastura de muntanya al Pirineu.
1: Júlia Albacar.
5: La sequera d'aquest estiu al Pirineu ha fet que no hi cresqui prou herba perquè els ramats hi puguin pasturar i els animals, quan han pujat a les muntanyes, han trobat els prats secs amb poc menjar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
6: Amb el fred la herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques perquè quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
5: La falta de pastures ha fet que molts ramats hagin hagut de marxar gairebé un mes abans del que és habitual i s'ha hagut de deslletar els vedells per poder garantir el benestar de les mares per la falta de menjar. Una situació que Guitart assegura que comportarà pèrdues i per això reclamen compensacions al Departament d'Agricultura. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Sobre això de la reducció de les pastures, és destacable que ja ens ho va avançar aquí al Matí de Catalunya Ràdio el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Perinenc d'Ecologia, del CSIC, i que va participar al panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
7: Los tres últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
1: Cas urna funerària.
3: L'urna funerària que va aparèixer en una taquilla d'un supermercat de Benidorm a la Marina Baixa ja ha tornat a la família del difunt i no se l'havien oblidat a la taquilla. Es veu que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més segura que a casa.
1: Déu-n'hi-do, Alba Barbosa.
8: La policia de Benidorm ha pogut identificar els familiars després de la crida que van fer a les xarxes per intentar localitzar-los, però la família ja sabia que tenia l'urna al supermercat. No se l'havien oblidat, com s'imaginava la policia, sinó que l'havien deixat allà perquè creien que estaria més ben resguardada que a casa, on estan fent reformes. Va ser l'encarregada del supermercat qui va donar l'alerta a la policia quan, dilluns al matí, revisant les taquilles de l'establiment, es va trobar l'urna. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Alba. Hem arribat a les 7:24. Anem als esports. Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Comencem amb presentacions a Can Barça.
9: Sí, ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia i va presentar l'extrem belga Jesse Bissibu. L'últim fitxatge blaugrana, l'extrem belga de 18 anys, arriba del Bruges per 8,5 milions d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
10: Hansi, welcome me very, very good.
11: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
9: I avui el club blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol. La brasilera Caroline Nicoli és el fitxatge més car del femení després de pagar al voltant d'1,5 milió d'euros al Manchester United, al Manchester City, volem dir. Fins ara les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Peyor i Kika Nazaret, cadascuna per 500,000 d'euros. Nicoli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació culer aquest estiu. En bàsquet, el Barça també presenta avui el seu nou entrenador, Alexander Sekulic.
1: I atenció perquè passa pel quiròfan.
9: El davanter de l'Espanyol, Quique García, i ho fa avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.
1: Ens falten 5 minutets per arribar a 8:15. Pot caure la sisena.
9: Iris Tió té opcions de guanyar la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir 2 medalls més. Al matí l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, 3 de plata i una de bronze.
12: Al matí de Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Perdona, tindries lloc per dos?
2: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
1: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: 3, 17, 30, 35, 43, 1 i 12.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: I per arribar a dos quarts de vuit, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
11: Happy birthday to Trump.
12: ¡Qué vergüenza!
13: Tenim amb nosaltres a María Jesús Montero, que és la vicepresidenta del govern espanyol. Bon dia, com està, vicepresidenta?
14: Bueno, pues, la mar de bien y la mar de tranquila, diga lo que diga el porculero del Trump, fíjate tú.
13: O sigui que no tenen la més mínima intenció, ministra, de modificar la seva postura, eh? Segueixen plantant cara...
14: Però modificar la postura de què,
13: mi alma? El tío Sam.
14: Nosotros no iremos a la guerra con esa especie de animal que parece una morsa que acaba de comerse una bolsa de ganchito.
13: Una imatge molt gràfica, si m'ho permets.
14: Dona el tram, aquest. Ya nos puede aplicar aranceles o aranzoles o lo que le dé la gana, que a nosotros se nos ha perdido nada.
13: Qué arte tiene, ministra.
15: Això queda clar, però escolti'm, això pot tenir conseqüències econòmiques pel sector del vi, per exemple, pel sector de l'oli, que exporten molt als Estats Units. S'ha de cuidar tot això.
14: Vale, pues más para nosotros.
13: No, más para nosotros no. Això no va així. Consellera, és una cosa...
16: Ministra.
13: Ai, ministra, perdó. Tinc una mica de lío.
14: Consellera, jo no, eh?
13: No, sisplau.
15: Era una manera de rebaixar-la, eh?
13: Perdoni.
14: Lo único que tenemos que hacer es consumir nosotros el vino y el aceite que le vendemos a ellos y así desactivamos el tranc. Y ya está.
15: És molt complicat. Ara no ens podem posar a consumir vi i oli per sobre les nostres possibilitats.
14: Bueno, pues entonces irse a la guerra contra los ayatolás. Una de dos. Todo no puede ser, chiquillo.
13: Sí, té una mica de raó, la senyora Maria.
14: Abrim un vinito para celebrarlo.
13: Venga,
14: y así empezamos
13: un rebujito, va. Abro el vinito.
14: Venga, ¿dónde está el vinito?
13: Vostè va dir que hem de parlar de més temes, em sembla.
15: Sí, vol saber més temes.
17: La voluntat del gobierno de España es siempre mantener nuestra soberanía nacional, así como la paz mundial y la estabilidad y el respeto a la carta...
16: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
13: Ministre,
16: bon dia.
17: Buenos días. Resta atenció a la situació que vivimos.
13: D'acord, ministre Álvarez, si em permet, aquí darrere, per Catalunya Ràdio.
17: Sí, que me ajusto las gafas tan pequeñitas, que tengo unas gafas minúsculas.
13: Sí, però els ulls, en canvi, els
17: ojos gigantes.
13: Hi ha un viatge entre les ulleres que són petites i els ulls que són molt grans.
15: Quin traje més maco que porta.
13: Senyor Álvarez, li anava a preguntar, sisplau, com gestionaran vostès l'amenaça de Trump al govern espanyol? És una amenaça molt greu. És un bloqueig, pràcticament, el que proposa aquest senyor.
17: Sí, y ante todo, con máximo respeto al Tratado de las Naciones Unidas y al derecho internacional, así como al acuerdo con los demás.
10: Así arribem a dos quarts de vuit.

0: Un dia més comencem el matí mirant a Ceuta. Un cop rebaixada, com a mínim, de portes en fora la tensió entre els socis europeus per la crisi de la ciutat, ara el punt de màxima tensió és la situació dels centenars de menors i adolescents que no han tornat al Marroc. Segons els propis càlculs del govern espanyol, podrien ser un miler, per bé que des de Ceuta diuen que són més. Les comunitats del PP ja han avançat que quan toqui repartir-los en altres autonomies no en volen i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió és Elma Saiz.
1: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto, también las gobernadas por el Partido Popular para dar, bueno, pues atención. Y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
0: Tot això coincideix amb la mort de 19 immigrants quan intentaven arribar a les Illes Balears amb una embarcació. Encara n'hi ha una desena més de desapareguts després d'aquest naufragi i que es continuen buscant. El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala com a responsable el govern espanyol. I aquí hem d'emparar d'un ensurt. Aquesta nit, a Tona, a Osona, a la Festa Major, dues nenes han quedat ferides greus en un accident en una atracció de fira. Ho explicava l'alcaldessa Judit Cerdà a Catalunya Ràdio.
2: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
0: Ja sabem, per cert, a banda d'aquest ensurt a Tona, quan va costar el polèmic àtic que la Comunitat de Madrid va comprar per Isabel Díaz Ayuso. 6,3 milions d'euros, segons avança avui el diari El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per la immobiliària de luxe que ho va gestionar i que, a més, es va triar una via que, d'alguna manera, era alguna de les menys transparents. Repassem ara la informació esportiva, Pau Dax.
3: Joan Laporta va reapareixer ahir en la presentació de l'últim fitxatge blaugrana, Jesse Bisibu, després de superar una arrítmia, i el Barça presenta avui el fitxatge més car fins ara del femení, la davantera brasilera Kerolin Nicoli i també l'entrenadora del bàsquet Alexander Sekulic. Iris Tió pot aconseguir avui la seva sisena medalla en natació artística als Campionats Aquàtics Europeus de París, en la final de la rutina acrobàtica per equips.
0: I ens falta el temps per les pròximes hores. Gori Massip, com estàs? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs el temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Encara repetirem alguns ruixats de tarda, però amb menys extensió. Es concentraran cap al Pirineu i Prepirineu, bàsicament, i a la resta un dia de més sol, amb algun núvol baix costaner cap a la costa i encara una mica de calitja, mala visibilitat, presència encara d'una mica de pols en suspensió. Tot plegat, amb calor, amb xafogor, màximes entre els 30 i els 35 graus i potser cap al Pla de Lleida es puguin arribar als 37.
0: Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, que ens expliques? Bon dia.
5: És un matí relativament tranquil al transport públic, això sí, amb els retards habituals a Rodalies, per exemple, els 10 minuts de demora en el tren de l'R15 que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona i els 15 minuts de retard en l'Avant Express que va de Tortosa a Barcelona. També el tren de l'R14 que va de la Plana Picamoixons cap a Barcelona-Sants circula amb una demora de 20 minuts.
0: Gràcies, Maria. I ens falten les carreteres. Marilu Garcia, bon dia.
6: Bon dia, doncs també amb poques retencions. N'hi ha a l'AP7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona, la Ronda de l'Entre Roquetes i la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit i la Ronda Litoral congestionada de Fòrum a la Barceloneta.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el comptat d'Aitona Arriaga, Alicia Puig, Ignacio Rigau i Pere Rossinyol. Però, de moment... Com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i opinions més destacades amb el Pau Martrolí i el Marc Presseguer. Com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
8: Bon dia.
0: Els desafiaments migratoris i el rècord d'altes a la Seguretat Social marquen les portades dels diaris.
8: L'Ara destaca el suport d'Europa a la reacció del govern espanyol, tot i que subratlla que els socis continuen reticents amb la regularització massiva de migrants.
9: El Mundo, de la seva banda, es fixa en el paper de Marlaska. Diu que va anar tard a l'hora de posar la barrera flotant i que s'ha intentat salvar assenyalant el CNI. En aquesta línia, el diari assegura que la reunió de ministres no eximeix el govern d'assumir responsabilitats.
8: I Ayuso és protagonista a la portada del País. El diari informa que el seu govern va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de Chamberí i que la comissió per la immobiliària que la va gestionar va ser del 3%, 189.000 euros.
9: I l'ABC, que continua fent el seguiment del cas Plus Ultra. L'editorial assegura que el focus del rescat de l'aerolínia no s'ha de centrar només en Zapatero, sinó també en María Jesús Montero.
8: El rècord històric d'altes de la Seguretat Social per la regularització extraordinària de Santa centenars de migrants, també té molta presència als diaris.
9: La Vanguardia, en el seu editorial, diu que l'èxit de les dades no pot amagar el veritable repte del mercat laboral espanyol, reduir un nivell d'atur que continua duplicant la mitjana europea. La xifra de parats a Espanya és de 2,3 milions de persones.
8: El periòdic, en canvi, dedica l'editorial a l'altra notícia econòmica del dia, el màxim històric de l'IBEX 35, que s'ha enfilat per primera vegada sobre els 20.000 punts.
9: El diari diu que l'exuberància defineix el moment financer actual. Tot i això, veu un context més racional que altres períodes d'abundància que han esclatat en forma de bombolla.
0: I fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia.
0: A veure, Morrissey es postula per representar Espanya a Eurovisió.
7: Doncs sí, l'exlíder de Smiths, el britànic Stephen Patrick Morrissey, és notícia als últims temps per cancel·lar concerts.
0: Sí,
7: però
0: és
7: veritat,
0: en un
7: que sí que va fer, i més per motius així una mica... Bé.
0: Sí, una mica sí. No pot venir perquè sí.
7: Hi ha massa soroll a les falles.
0: Exacte.
7: Bé, doncs amb un que sí que va fer fa poc a Madrid va anunciar que s'oferia a representar Espanya a Eurovisió i que ja sabia amb quina cançó ho faria. Una titulada The Bullfighter Dies, o sigui, el torero mor. I la va interpretar acompanyada d'una projecció d'imatges escabroses i sangonoses d'agafades de toreros. Morrissey va aprofitar l'avinentesa per explicar que ha enviat una carta a Pedro Sánchez, que només li faltava això, per demanar-li que acabi amb la barbàrie de la tauromàquia. Ho recullen mitjans com El Espanyol o CNU TV.
0: En fi, salta nu del pont de Brooklyn amb una motxilla com a paracaigudes.
7: I, amb la sorpresa de tothom qui ho gravava, sobreviu, perquè no va saltar des del pont pròpiament, sinó des de dalt d'una de les torres, 85 metres de caiguda lliure. L'home de 44 anys va escalar la torre, es va despullar, va desplegar la bandera del seu país, el Kazakhstan, i es va llançar a l'East River fent servir la seva motxilla de repartidor com a paracaigudes. Un cop rescatat i ja fora de l'hospital, s'ha trobat amb càrrecs penals per imprudència temerària, exhibicionisme públic, violació de domicili, alteració de l'ordre públic i realització de grafits. Ho llegim a El Mundo.
0: Una nova bretxa separa la humanitat i és, atenció, la bretxa orgàsmica.
7: Sí, ja sabem que és la bretxa digital o la bretxa salarial i ara arriba la bretxa orgàsmica, segons la qual les dones tenen fins a un 30% menys d'orgasmes que els homes. L'ha descrit aquesta bretxa i constatat en un estudi recent la psicòloga i terapeuta sexual i professora emèrita de la Universitat de Florida, Lori Mintz. Segons aquesta experta, la causa principal d'aquesta bretxa orgàsmica, d'aquesta desigualtat en la solidaritat del clímax en les relacions heterosexuals és un mite. La mentida número 1 que s'explica a les dones sobre el sexe. Vols saber quin és?
0: Sí, sempre.
7: Que es pot assolir l'orgasme només amb la penetració. Mira. Ho explica el 324.
0: Vam parlar l'altre dia amb la Mireia Muñoz, això. Avui en tornem a parlar, per cert, amb la Mireia, amb el consultori no només sexual, sinó sobre relacions. Avui parlàvem amb la Mireia a partir de 11:15 i l'altre dia repassàvem això, aquesta qüestió de l'orgasme. 8:15. Per què rieu? Ara veig que tothom al control està rient i mirant-me. Que esteu nerviosos o alguna cosa? En fi, va, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: La premsa europea es fa ressò de la reunió d'ahir entre els ministres d'Interior de la Unió Europea arran de la crisi de Ceuta. Els diaris italians, per exemple, ho porten tots dos en portada. El Corriere de la Sera parla també de la divisió sobre els centres africans que ha proposat Itàlia, mentre que la República parla que el govern italià, tot i estar decebut, ha moderat les seves discussions amb Madrid. A The Guardian hi trobem un reportatge d'investigació sobre els gegants petroliers. Expliquen que 8 de les companyies petrolieres més grans van acumular beneficis de més de 90.000 milions de dòlars en només 3 mesos. Darrere d'això hi ha dues raons: el conflicte de l'Iran, que va fer pujar els preus de l'energia, i la crisi climàtica, que va causar onades de calor mortals. I atenció també al reportatge que dedica el New York Times sobre el banc més antic del món. Es tracta del Banc de Siena, Itàlia, fundat el 1492, ha sobreviscut a totes les guerres mundials i regionals, també als Medici, però ara es veu amenaçat per una oferta de fusió d'un banc de Milà.
11: I dues notícies destacades als diaris econòmics. La primera és el rècord de l'IBEX 35, que supera per primera vegada els 20.000 punts. Ho fa acompanyat d'altres borses europees que també registren màxims. Els diaris ho atribueixen a les expectatives que es rebaixi la tensió geopolítica entre els Estats Units i l'Iran. I precisament als Estats Units, SpaceX, l'empresa d'Elon Musk, ha presentat els seus resultats després de protagonitzar la sortida a borsa més gran de la història. Els seus ingressos han crescut un 92%, tot i que les seves accions han perdut més de la meitat del seu valor des del seu debut a borsa. Demà serà un dia clau per a l'empresa de Musk, perquè s'alliberaran més de 900 milions d'accions al mercat. I acabem amb una dada sobre Catalunya, on Economia explica que s'ha reduït la bretxa de gènere en la temporalitat dels contractes. Fa 2 anys, les dones assalariades amb contractes temporals eren el 14,6% del total de les treballadores, un percentatge que ha baixat fins al 12,5%. On es manté la bretxa de gènere és en la parcialitat. Una de cada 5 treballadores té un contracte parcial, mentre que pels homes és un de cada 10.
0: Cinc minuts ens falta per arribar a 3:15 d'avui. Anem a la premsa esportiva amb el Pau Dax. Pau, bon dia de nou.
12: Bon dia.

0: Ferran Torres segurament no deu diners a la colerada, però hi ha qui li passa comptes pels gols que no va marcar durant els dos mesos més decisius d'aquesta última temporada. I què passarà amb el seu futur, ara que ell mateix l'ha deixat ben obert? A l'Esport llegim avui un article d'opinió de Joan Vehils on recorre el manual d'instruccions de Johan Cruyff per aquests casos. Si un jugador dubtava de voler ser al Barça, diu Vehils, la solució de Cruyff era tan senzilla com contundent, que marxés. Qui sap si Ferran Torres se sent una mica més important, com canta la Ludwig Band, i acaba anant al PSG, qui ja ho va fer fa 5 anys, és Leo Messi, i avui el diari Ara repassa la intrahistòria de les últimes hores de l'argentí a Camp Barça, amb el testimoni anònim d'un treballador que diu que aquell dia estava tot preparat per dir que Messi renovava, fins que el director de comunicació del Barça va trucar per dir que no hi havia acord i que el jugador marxava. I avui madame important, amb tots els mèrits, és Ona Tió. A l'Esportiu li fan els honors titulant Bany d'or i de plata, i destaquen que la barcelonina va superar per menys de 3 dècimes la bielorussa Kandoshka en la final de solo tècnic. Acabem amb el periòdico, que treu una notícia amb la trobada de Marc Solés, pilot de categories petites de moto de només 9 anys, amb Marc Márquez. El de Cervera li va recomanar que, quan agafi un revolt, pugi una miqueta al piano per traçar molt millor. Només esperem que també li donés algun consell per evitar les patacades i no trencar-se tants ossos com ell.
1: I ens falta la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Si alguna cosa hem après és que dels cossos aliens no se n'ha de parlar, però de la poca coherència de les persones, sí. La influencer i protagonista de realities, Georgina Rodríguez, ha explotat a les xarxes després de rebre comentaris negatius sobre el seu cos. El context, les vacances i les típiques imatges en banyador que aquestes estrelles ens comparteixen habitualment. El problema arriba quan Georgina intenta justificar-se. Ella, que gran part dels seus ingressos venen de l'opinió que genera les xarxes, afirma, dos punts, que el valor d'una persona no pot dependre d'un físic ni de l'opinió de desconeguts. Valenta com a poques en aquesta defensa de la llibertat dels cossos, continua dient, em preocupa que ara em titllin de grassa perquè he vist de la meva imatge. I per les postres arriba quan diu, el meu veritable èxit mai ha estat encaixar en un estàndard que ningú sap qui va inventar. Ah, no? Llavors, quin ha estat el veritable èxit de Georgina? La veritat és que no ho sabem, però argumentar que tothom pot ser viure com vol, fora o dins els cànons, ja veiem que no.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts. Catalunya
3: Ràdio. Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
4: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
5: Mordoku!
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Vinga, Marta Viana, qui fa anys avui?
9: Va, comencem amb un músic.

0: Guitarrista Pat Smear, ara amb Foo Fighters, i que, per cert, també va tocar amb Nirvana. Quants anys diries que fa, va?
1: Home, si Nirvana, 61.
0: Una mica més, sí. 67.
1: Mira.
0: Va, seguim en aquest cas amb Marine Le Pen.
1: Marine Le Pen. Oh, Marine Le Pen.
0: Marine Le Pen.
1: 59.
0: 58.
1: Mira, estic clavant més que ahir.
0: Estem més ajustats que ahir, sí. T'anava a dir. Sí, l'actor Jesse Williams, actor i model nord-americà. L'has vist segur, saps?
1: Sí. No sé.
0: T'has ubicat, no?
1: Jesse Williams, no sé qui és ara. Ara mateix
0: sí,
1: no el tinc.
0: Sí, ha sortit Anatomia de Grey moltes vegades.
1: Ah, doncs Anatomia de Grey, 44.
0: 45.
1: Mira.
0: I acabem amb Gavi, futbolista del Barça. Home. I actual campió mundial. Quants anys diries que fa?
1: Jovenet, eh? 19, 20, 20.
0: 22.
1: 22, Gavi.
0: Potser serà el gran, tu.
1: Sí. El santoral.
0: Avui és Mare de Déu de les Neus, Sant Humbert, Santa Hildegonda, Santa Nona i també Sant Osvald.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: Moment de, com sempre, cada dia aquest estiu, i cada dia aquesta hora, òbviament, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Bon dia, sóc l'Eva Múrcia, llibretera del Refugi, llibreria crítica de la Seu d'Urgell. I aquest estiu vull recomanar el llibre d'una escriptora que viu aquí al Pirineu, Ivette Eroles, amb el seu llibre Dones al marge, bruixes i altres històries d'estigma i oblit, publicat per Editorial Fonoll. Aquest llibre parla sobre 14 històries de dones del món rural que han sigut estigmatitzades, com poden ser bruixes, trementinaires, represaliades, i reivindica totes aquestes figures a la vegada que mostra una gran estima pel món rural i totes les seves tradicions. Aquest és un llibre que vull recomanar a tothom. És un imprescindible de la nostra llibreria per totes aquelles persones que els agradi la història i que vulguin recuperar la veu de tantes dones silenciades i oblidades.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Southland.
3: Retrata el dia a dia d'un grup de policies a la ciutat nord-americana de Los Angeles. Una visió crua de la seva feina que mostra com afecta els protagonistes, la pressió als carrers i els dilemes personals i ètics als quals s'enfronten. Una sèrie molt realista, amb molta acció i rodada càmera en mà, cosa que contribueix a crear una sensació d'immersió. Tracta temes complexos de manera políticament incorrecta, com el masclisme tant dins com fora de la comissaria. La firma Ann Biderman al darrere d'altres sèries reconegudes com Ray Donovan. Té 5 temporades que trobareu a Netflix.
1: Ara mateix passa un minut de 7:45 i aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: De 7 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar 2. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera.
6: We can't see it directly. De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta. Però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal per la resta d'Europa.
7: El creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària.
8: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
9: Per perimetrar el foc, que tot i això continuarà actiu uns dies més. El foc ha cremat unes 109 hectàrees de bosc, 36 de les quals a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Naufragi.
10: Que una embarcació es perdi o vagi a parar al fons del mar i, en sentit figurat, un fracàs o una ruïna. Almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar a les Illes Balears en dues pasteres. Aquesta ruta migratòria que surt d'Algèria s'ha consolidat com una de les principals portes d'entrada de la migració irregular a Espanya i també és una de les més perilloses.
1: Regularització.
10: Fer que una cosa sigui regular, és a dir, que estigui dins de la norma. La regularització de migrants ha impulsat un nou rècord en les afiliacions a la Seguretat Social i això vol dir que el mercat laboral continua creant ocupació. Una regularització que el comissari europeu d'Interior desvincula de la crisi a Ceuta, tot i que considera que aquest tipus de mesures envien un mal senyal per a la resta de la Unió Europea.
1: Especular.
10: Comprar o vendre per aprofitar-se d'una fluctuació en el preu. El Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que la proposició de llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles de l'Estatut, de la Constitució i també els drets a la propietat privada i a l'herència. El dictamen del Consell no és vinculant, però el PP ja ha advertit que si el PSC tira endavant aquesta llei, la recorreran al Constitucional.
1: Posem-hi ara 3 xifres a la jornada amb la Sílvia Creus. 567.
11: Són els dies que ha estat a la deriva per l'espai un coet Falcon 9 de SpaceX, l'empresa del multimilionari Elon Musk, i que avui està previst que s'estavelli estavelli contra la superfície lunar a uns 8.700 km per hora. Aquest coet es va fer servir el 15 de gener de 2025 per impulsar dos mòduls privats amb destinació a la Lluna i un cop complerta la missió va quedar abandonat sense prou combustible per tornar a la Terra. Després de vagar sense control durant aquests 567 dies, xocarà contra la Lluna, cosa que permetrà als científics observar gairebé en temps real com es forma un cràter a la superfície del nostre satèl·lit, que aixecarà un núvol de pols que es podria veure des de la Terra.
1: 800.000.
11: És la xifra rodona d'articles a què ha arribat a principis d'aquesta setmana la Viquipèdia en català, tot i que avui dimecres el nombre ja ha crescut fins als 800.203. Aquesta fita s'ha aconseguit en 25 anys, que són els que ha celebrat aquest 2026 la nostra Viquipèdia, i és que l'edició en català d'aquesta enciclopèdia lliure, gratuïta i col·laborativa va ser la tercera a crear-se després de l'anglesa i l'alemanya. El primer article en català va ser Abac, i la xifra de 800.000 s'ha assolit amb l'entrada Kiurlionis, que és un asteroide descobert el 3 d'octubre de 1975.
1: I 86.000.
11: És el nombre d'estudiants que començaran FP al setembre a Catalunya. 86.551, per ser exactes, i són 5.000 més que el curs passat. Al grau mitjà, els cicles més sol·licitats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes i microinformàtics i xarxes. I al grau superior, administració i finances, educació infantil i integració social. Aquestes tries van ser també les preferides l'any passat. Més de dos terços dels alumnes s'han assignat en la primera opció que volien.
1: Ens falten les tres imatges del dia amb el Carro Sant Andrés. A la primera hi veiem una noia en plena exhibició de natació artística, somrient, amb els braços fora de l'aigua, amb banyador blanc, ben lluent. La nedadora és, evidentment, l'Iris Tió. Falten pocs minuts perquè guanyi l'or en la final de solo tècnic.
12: Al compàs de Rosalia, l'esportista barcelonina ha tornat a fer història després de convertir-se en la primera atleta catalana que és alhora campiona d'Europa i del món. Durant la jornada d'ahir, Tió també va aconseguir la plata en la final tècnica d'equips i avui jugarà una altra medalla. Serà aquesta tarda en la final acrobàtica on l'equip d'Andrea Fuentes es tornarà a enfrontar a Rússia.
1: A la segona imatge hi veiem un membre de salvament marítim en alta mar. Des del vaixell controla el remolc d'un veler recreatiu que té les veles abaixades.
12: Aquesta imatge correspon a una denúncia per la poca formació dels pilots que surten a la mar d'aquests dies. En declaracions al periòdico, Salvament Marítim alerta que la majoria dels 400 incidents d'aquest any estan protagonitzats per persones que s'havien fet a la mar sense preparació necessària. De fet, des del servei denuncien que la majoria de casos els implicats tampoc saben demanar auxili concretament, cosa que dificulta la seva localització. La poca formació també afecta el submarinisme recreatiu. Aquest 2026, a les costes de Girona, ja han mort 4 submarinistes.
1: I la tercera imatge del dia ens l'envien des de Tarragona. De fet, el que s'hi veu és una escena captada davant de l'Ajuntament de Valls, on s'han aplegat, entre d'altres, l'alcaldessa Dolors Ferrer i els presidents de la Colla Vella i Jove Xiquets de Valls, Xavi Pons i Marc París. Què hi fan, Clara Chavarría?
13: Doncs presentar un acte molt peculiar que tindrà lloc el 5 de setembre a la Sagrada Família. Aquesta imatge d'unitat és el preludi d'una actuació molt especial que es farà en aquest temple. S'hi celebra una missa universal en el marc de l'any Gaudí. Durant la celebració, les dues colles, amb uns 500 castellers, hi carregaran simultàniament 2, 3 de 8. Una construcció que diuen que va inspirar l'arquitecte. D'aquesta manera es vol posar en valor els vincles de Gaudí i la seva obra amb els Xiquets de Valls i dos vallencs com són l'escultor Lluís Bonifàs, que va ser un referent de Gaudí, i l'arquitecte César Martinell, que en va ser deixeble.
1: 8 minuts i arribarem a les 8.
14: Catalunya Ràdio.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
18: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
17: Tornen els draps bruts.
19: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
17: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
20: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
17: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. I un dia més comencem parlant de Ceuta. Neguiteja i molt la situació dels centenars de menors i adolescents que encara no han tornat al Marroc.
0: Les comunitats del PP ja han avançat que no en volen cap i Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, fa aquesta crida.
2: Apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: Brussel·les aposta per reforçar les fronteres i dona per tancada la crisi entre socis europeus.
10: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, però s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants a Espanya.
6: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
1: I a les Illes Balears, almenys 19 immigrants han mort i hi hauria una desena de persones més desaparegudes quan intentaven arribar a les illes en dues embarcacions molt precàries.
0: El govern balear ho qualifica de drama humanitari i assenyala el govern espanyol.
1: El govern de la Comunitat de Madrid, mentrestant, avui sabem que va pagar 6,3 milions d'euros pel famós àtic d'Isabel Díaz Ayuso.
10: Ho publica El País, que detalla que l'operació va incloure una comissió del 3% per a la immobiliària de luxe que la va gestionar. La presidenta madrilenya es nega a donar explicacions sobre la polèmica i el PP tanca files amb ella.
1: I notícia d'aquesta aquesta mateixa nit, dues nenes han quedat ferides greus en un accident a la fira de la Festa Major de Tona, a Osona.
0: Han rebut diversos cops quan la porta d'una de les atraccions s'ha oberta destemps. Judit Cerdà, alcaldessa, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves i per probablement alguna fractura de fèmur o de més.
1: És el que ens deia l'alcaldessa aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, avui, una de les novetats també és que creixen un 300% en 10 anys els casos d'agressió sexual analitzats pel laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: L'equipament ha incorporat tecnologia pionera per detectar substàncies que es fan servir per cometre agressions amb submissió química.
1: I avui, segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat.
0: Els sindicats adverteixen que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un major volum de passatgers.
21: Bon dia. El temps d'aquest dimecres es presenta una mica més estable. Més estones de sol, menys núvols baixos costaners per començar el dia, tot i que deixa fogor encara en continua fent. I a la tarda sí que repetirem alguns ruixats. Tot i això seran menys extensos. Bàsicament, Pirineu i alguns punts del Prepirineu ja no haurien d'afectar com va passar ahir la serrada prelitoral o una bona part de la Catalunya central. També podria arribar potser alguna nuvolada cap a la zona del massís dels Ports i tot plegat amb calor, calor de ple estiu, moltes màximes de 30-35 graus, potser cap a la franja de Ponent i també les Terres de l'Ebre s'arribi als 36 o 37.
1: I encara la informació de servei, fem un cop d'ull al trànsit ara mateix. Mariluz García, que ens expliques? Bon dia.
24: Hola, bon dia. Doncs la C58 congestionada entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. El tram final, la rondada a l'Interroquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres que tallen un carril a banda i banda, i també congestió a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic com el tenim, Maria Fernández Noguera?
10: Doncs aquest matí el tenim relativament tranquil, però això sí, amb els retards habituals a Rodalies. Destaca la demora de mitja hora en el mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova i també els 20 minuts d'endarreriment en el tren de l'R14 que ha sortit de la plana Picamoixons cap a Barcelona a Sants. A l'R11 hi ha entre 10 i 20 minuts de retard en els trens que van des de Barcelona cap a Figueres i Portbou.
1: Gràcies, Maria.

0: I moment d'escoltar una cançó que dediqueu a qui vulgueu. Recordeu que per arribar a les 8 li podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. L'únic que heu de fer és enviar-nos una nota de veu al 636-36-0609. 636-36-0609 és el que ha fet en Gerard.
1: Hola, sóc en Gerard de Girona i m'agradaria dedicar la cançó T'estimo bastant, de Xiula, a la Marina. I li dedico perquè no és que l'estimo bastant, l'estimo molt, perquè ningú més com ella sap fer-me feliç i perquè sap fer-me costat en els pitjors moments i en els millors. I ara, si tot va bé, em vindran uns de bastant interessants. Així que, Marina, t'estimo bastant.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dimecres. Avui un dels temes claus a l'agenda informativa del dia és, continua sent, Ceuta. Molt centrada en el punt que ja avançàvem ahir, que tenia tota la pinta de ser el capítol més calent d'aquesta història, com a mínim ara mateix, que és què es fa amb els menors que ara mateix hi ha a Ceuta. El govern espanyol calculava que són un miler de persones, menors de 18 anys, de nens, de nois, que hi ha ara mateix a la ciutat i que, com hem explicat diverses vegades i avui tornarem, no se'ls pot tornar per la via ràpida al Marroc, perquè la legislació ho impedeix, a Ceuta no es poden quedar perquè els serveis diuen que no donen a l'abast i, per tant, l'alternativa que hi ha ara mateix seria repartir-los per altres comunitats autònomes, com marca, de fet, una reforma legal de la llei d'estrangeria que no té ni un any i mig. El que passa és que amb això ja estan sorgint diverses veus que diuen que de cap de les maneres. Per exemple, les comunitats governades pel Partit Popular i de Vox s'hi han començat a oposar. Des de Junts també Míriam Nogueres deia que cap d'aquests menors hauria de venir a Catalunya i, per tant, aquí tenim la batalla política que veurem com evoluciona en les pròximes hores i que serà un dels temes que abordarem avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. Ahir, el que sí que es va suavitzar una mica, com a mínim de portes en fora, és la relació entre el govern espanyol, i els governs europeus que l'han criticat justament per aquesta gestió de la crisi a Ceuta. Va haver-hi reunió entre els ministres de l'Interior i, en principi, de portes en fora, tot es va arreglar. Fins i tot des de la Comissió Europea deien que no es pot establir un vincle, com fan alguns partits, entre la regularització massiva d'immigrants que va adoptar Pedro Sánchez i aquest episodi de Ceuta, tot i que Brussel·les deia que aquesta regularització massiva d'immigrants no és precisament una bona idea perquè, diguem-ne, que senta un precedent que pot ser d'alguna manera perillós o que pot ser d'alguna manera bàsicament contraproduent en el cas que ho facin altres països. Per tant, aquesta és la situació pel que fa a Ceuta. Però també de les últimes hores, evidentment, hem de parlar de les Balears, de les 19 persones, com a mínim, que han mort intentant arribar a Mallorca en una embarcació molt precària les últimes hores. Diem com a mínim, perquè encara podrien ser més, perquè evidentment totes aquestes persones van naufragar i encara s'està buscant una desena de persones. Aquests són dos dels punts claus avui de l'agenda informativa del dia, sense oblidar, evidentment, el temps. Continuarem tenint xafogó. Ahir la bona notícia és que les tempestes que teníem en aquestes últimes hores no van generar cap dany, no consta que generessin cap d'alta baix, i avui la situació ja és notablement millor. Gori Massip, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Freddy.
0: És així, algun ruixat hi haurà, però poqueta cosa, eh? Tampoc res
1: exacte.
0: De l'altre món. Sí.
1: Exacte, ruixats de tarda més concentrats bàsicament al Pirineu, algun punt del Prepirineu, i a la resta un dia de temps més tranquil, com comentaves, més assolellat i amb calor d'estiu, de 30-35 graus. I sí que és veritat que en algun indret de la costa ha baixat una mica la xafogó, s'ha notat a primeríssima hora d'aquest matí, perquè ha bufat una mica de terral, aquest vent que bufa de terra cap a mar fa baixar una mica la humitat, i això ha passat en algun indret puntual de la costa, perquè per exemple a la Tortosa estem a 25 graus i amb 90% d'humitat la sensació és de 35. Per tant, en general la xafogó s'ha de mantenir, com també ho farà aquesta calor.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, paciència amb aquesta xafogó, paciència amb aquestes altes temperatures que tenim. La bona notícia és que la millora del temps afavoreix també l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que es manté actiu, eh? Ja fa uns quants dies que està actiu, però bàsicament el problema d'aquí és una zona en què és complicat accedir-hi i els bombers avui ja, en teoria, hi podrien entrar a treballar amb dotacions terrestres per intentar perimetrar el foc. La bona notícia també de les últimes hores és que l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià ja està definitivament controlat. Vaja, definitivament no. Però està controlat, la qual cosa també implica aquesta millora de la situació de les últimes hores. En fi, aquests són alguns dels temes principals amb els quals comencem el matí de Catalunya Ràdio, però el principal és Ceuta. I de seguida en parlem, de Ceuta i de la crisi i tot el que empenja d'aquesta situació, però és inevitable començar parlant de les Balears, perquè ho dèiem ara mateix, es continuen buscant persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació molt, molt precària que volia arribar a Mallorca. De moment consten com a mínim 19 persones mortes, però podrien ser més perquè hi ha una desena, com dèiem, de persones desaparegudes. Anem, doncs, cap a Palma, Caterina Caramany.
2: 17 persones de la mateixa embarcació van morir quan aquesta va anar a la deriva i només se'n van salvar dues. Una altra barca es va perdre prop de Cabrera i anaven una trentena de persones, dues com a mínim han mort, 14 els han rescatat i la resta estan desaparegudes. La presidenta Balear en responsabilitza Pedro Sánchez.
3: Estem tots sols. El govern d'Espanya no pot continuar igual. Ha d'actuar. ha d'actuar amb origen, ha d'actuar en política exterior, ha d'actuar protegint les nostres fronteres, ha d'actuar activant frontets, i el primer pas per actuar és no negar la realitat.
2: En el que portem d'any han arribat 4.000 persones immigrades a les Balears. Des de Palma, Caterina Kerman Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Caterina. La presidenta balear, com sentíem, acusava Pedro Sánchez de deixar-lo sols, li demanava que prengui mesures al voltant d'aquesta situació. Hi ha un parell de coses importants a dir sobre això. És cert que la ruta migratòria entre Algèria i les Balears és la que més ha augmentat en els últims temps. Es calcula que un 17% més de persones han intentat arribar a l'estat espanyol a través d'aquesta via, mentre que, per exemple, la ruta de les Canàries, que fins fa un any i mig o fa dos anys era la gran ruta, i recordareu que es parlava també d'allò migratori a les Canàries, doncs bé, allà, a la ruta de les Canàries, ha baixat molt l'afluència de persones migrants, bàsicament pels controls, molt especialment els que s'estan fent a Mauritània. Tots els experts en migració, tots, absolutament tots, diuen que quan una ruta es tanca, se'n busquen una altra, i que per això no pot tenir només una solució, diguem-ne, policial, no pot tenir una solució només a les fronteres. A més, hi ha una altra cosa. També totes les dades, tots els informes, tots els experts diuen que el gruix de la immigració irregular a Espanya no arriba a través d'aquestes rutes. No arriba, perquè ens entenguem, en pastera, sinó que són persones que arriben amb avió, com si fossin turistes, amb visat de turista, o sense ni visat de turista, perquè en molts països no es demana visat, i llavors, simplement, per dir-ho d'alguna manera, es queden, no se'n van.
4: La immigració irregular a Espanya no s'explica per les arribades irregulars a través de la frontera sud, que de fet són relativament limitades, i més si les comparem amb el que seria la ruta central i l'oriental en el Mediterrani, diguem, la ruta cap a Itàlia i cap a Grècia, els números a la frontera sud-espanyola són relativament continguts en els últims llargs anys. La irregularitat a Espanya, que no és menor, s'explica per les arribades a través dels aeroports, bàsicament d'Amèrica Llatina. I per què? Doncs perquè la majoria arriben sense necessitat de visat de turista, per tant arriben, diguem, als aeroports com a turistes, diguem, i després acaben quedant-se, i és aquí on cauen la irregularitat, a l'espera de la regularització.
0: És el que ens deia al matí de Catalunya Ràdio diu la investigadora Blanca Garcés. És un matís important, eh? Ho dic perquè aquestes imatges es posen molt com a exemple, determinats partits les exhibeixen molt, aquestes imatges, les que hem vist a Ceuta, les que havíem vist fa un parell d'any a les Canàries, i insistim, que el gruix de persones en situació irregular a Espanya no venen d'aquestes rutes, no arriben en pastera. Arriben amb avió, amb visat de turista, i llavors es queden, i evidentment són difícils de detectar, perquè han arribat amb avió i no, el que l'únic que fan és no tornar als seus països d'origen. En fi, de tota aquesta crisi de Ceuta, ho dèiem abans, el punt més calent ara mateix és el front polític, sobretot el relacionat amb el miler de menors d'edat que, segons el mateix govern espanyol, continuen a la ciutat. Val la pena recordar tres coses que ja les dèiem ahir. La primera és que aquests menors no es poden tornar al Marroc per la via ràpida, no se'ls pot aplicar una devolució en calent, com es diu en aquests casos, la justícia va deixar-ho meridianament clar. Dos, no poden seguir a Ceuta, els serveis d'atenció a les illes, públics i privats, i també de voluntaris, ja diuen que no donen a l'abast. I tres, una opció legal, és repartir-los per altres autonomies. Francesc Soler, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy.
0: Dic legal perquè la llei d'estrangeria, que es va reformar fa tot just un any i mig, estableix que els menors hauran de ser resituats en altres comunitats amb un sistema de quotes en cas que hi hagi una crisi migratòria.
5: Sí, de fet, aquell canvi es va engegar precisament arran d'una crisi migratòria a les Canàries. PP i Vox hi van votar en contra. Junts no hi va fer costat fins després d'un acord amb el PSOE per delegar a la Generalitat algunes competències en immigració i que Catalunya quedés fora del repartiment i que, en tot cas, se la compensés amb els recursos necessaris.
0: En qualsevol cas, aquesta llei està en vigor. La llei que estableix que davant de crisis migratòries, quan una comunitat es vegi desbordada, doncs les persones, sobretot els menors, es repartiran per d'altres autonomies. Per tant, si això es fa, en teoria, s'han de complir. Què és el que passa? Que les comunitats governades pel PP i Vox apunten que això els fa molt poca gràcia.
6: Es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional. La seguridad nacional y la vigilancia de nuestras fronteras no está garantizada. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Esto es una cuestión francamente distinta y diferente.
0: És el que deia Miguel Tellado del Partit Popular. Aquest cas, deia ell, no té res a veure amb altres situacions. Per tant, no té res a veure, deia ell, amb el que va passar quan les Canàries també es van veure desbordades per l'arribada de persones migrants. Junts també ha demanat a les últimes hores que Catalunya en quedi al marge, ho ha dit Míriam Nogueres a les xarxes socials, i a les últimes hores el govern espanyol, podríem dir, que ha fet una crida a tots plegats. Veurem com evoluciona això. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. El Partit Popular cal que el discurs de Vox posarà totes les traves possibles al repartiment i la Moncloa els acusa de falta d'humanitat, de ser uns populistes i d'estar segrestats per l'extrema dreta. La ministra portaveu Elma Saiz ha reclamat la col·laboració de totes les comunitats, la gran majoria, ho sabeu, governades pel PP i Vox, després d'anunciar a la Moncloa 5 milions d'euros extras per fer aquesta acollida.
8: Apelo a la responsabilitat del conjunt de comunitats autònomes, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar, bueno, pues atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
7: Com tu deia, Junts també està en contra de l'acollida. Míriam Nogueras ja ha advertit Pedro Sánchez que no tindrà el seu vot al Congrés si envien menors cap a Catalunya. En l'últim repartiment, Catalunya en va quedar fora perquè els centres d'acollida estaven al límit, però és possible que ara la situació hagi canviat, recorda el Ministeri de Migracions, i per llei sí que li toqui acollir.
0: Gràcies, Paula. Insistim que això és una llei que es va aprovar, i que hi ha un sistema de quotes que estableix, doncs, que a menys que aquella comunitat, doncs, el cas concret de Catalunya, com deia la Paula, tingui els centres saturats, doncs ha de rebre aquests menors que hi hagi en altres llocs, en aquest cas Ceuta. Veurem com evoluciona aquesta situació. Sobre la qüestió del Partit Popular i Vox, dues coses importants. La primera, recordem que els anteriors governs de PP i Vox es van trencar en molt bona mesura per això, perquè Vox deia que no volia que s'acceptessin menors migrants i alguns membres del Partit Popular ho volien fer, entre d'altres coses, per exemple, perquè qui governa Ceuta també és el Partit Popular. I la segona cosa també important a dir és que en aquests nous pactes autonòmics entre el Partit Popular i Vox, en alguns s'ha posat per escrit que no poden acollir més menors migrants. Per tant, insistim, veurem com evoluciona aquesta situació. També veurem com evoluciona el front diplomàtic, el front europeu, perquè el resum de la reunió d'ahir dels ministres de l'Interior podria ser sí, però. Sí que han baixat el retret, sí que el to ha millorat, però continua havent-hi un cert recel. I Brussel·les, per exemple, dona per tancada la crisi entre socis europeus i diuen que la regularització no ha tingut res a veure amb el que hem vist a Ceuta, però admeten que la regularització, diguem-ne, que també els fa poca gràcia. Marc Camps.
9: S'ha arribat a alguns consensos, com la voluntat de cooperar amb tercers països per protegir les fronteres, l'enduriment de les polítiques de retorn o la millora de la vigilància a les xarxes socials. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha tancat files amb el govern espanyol, tot i que s'ha mostrat crític amb la recent regularització de migrants.
10: De moment no es veu un vincle directe entre la regularització i els incidents de Ceuta, però sobre la regularització sempre dic que no és un bon senyal. Definitivament no. No és un bon senyal per la resta d'Europa.
9: En la línia de Madrid i d'altres dirigents comunitaris, Brunner tampoc s'ha volgut mullar sobre el rol del Marroc en l'arribada massiva de 72.000 migrants a la ciutat autònoma. Marc Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Mar. Sobre aquests retrets a la regularització, recordem que també en van fer els governs d'Itàlia o Alemanya, tot i que els dos executius han pres mesures raonablement semblants.
5: El govern de Giorgia Meloni té previst concedir permisos de treball a 1 milió de persones en el marc d'un programa per contractar treballadors estrangers, sobretot del Marroc, Egipte i Tunísia, i cobrir les mancances al mercat laboral italià. Alguns parlen d'amnistia disfressada. I entre els anys 2022 i 2025, Alemanya va oferir un permís d'un any i mig a les persones que tenien l'anomenat estatus tolerat, les que no són deportades temporalment, tot i que no tenen dret a quedar-se al país.
0: I encara un altre punt més de la crisi, que no és menor, eh? L'organització Action Aid, que treballa al Marroc, assegura tenir documentats casos de menors que, després de tornar des de Ceuta, els han desplaçat a zones de l'interior del país sense manera de poder tornar al lloc d'origen, diguem-ne. És una denúncia que arriba el mateix dia que Save the Children demanava per carta al ministre de l'Interior, al Ministeri de l'Interior i també al Ministeri de Defensa, que garanteixin mesures de protecció per a tots els menors perquè, segons diuen, aquestes mesures no estan garantides.

0: I després tenim l'àtic d'Isabel Díaz Ayuso. És un altre dels temes del dia, el trobem avui a la portada del diari El País. Segons el diari, la Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per aquest famós pis que, suposadament, havia de servir d'oficina mentre es fan obres a la seu de la comunitat i que, recordareu, un cop es va esclatar el cas, es va anunciar que es venia. Bé, aquest àtic es va comprar, segons El País, a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió i a través també de la Societat Planifica Madrid, que depèn de la comunitat. Diem això de la societat perquè, segons diu el diari, això, entre altres coses, ha impedit que la compra hagués de passar pel ple. En fi, déu-n'hi-do també amb això. Torna a Madrid, explica'ns-ho tot plegat, Paula.
1: Sí, doncs el govern d'Ayuso manté el secretisme i no confirma aquesta xifra, però el polèmic àtic de 480 metres quadrats en ple centre de Madrid va costar 6.300.000 euros, segons El País, que cita fonts implicades en aquesta compra, que va tramitar una exclusiva immobiliària de la Moraleja, que va cobrar prop de 200.000 euros de comissió, i el govern madrileny va pagar també més de 300.000 euros d'impostos. Són xifres que publica El País, per tant, s'encareix aquesta polèmica operació, una polèmica que es fa gran i que persegueix Díaz Ayuso. De fet, el PP madrileny ha hagut de moure fitxa, intenta rescatar la presidenta madrilenya i ha demanat per carta a tots els seus diputats a Madrid que tanquin files amb Ayuso i que publiquin missatges de suport a les xarxes a la gestió que està fent la presidenta madrilenya.
0: Important això, hem demanat que facin costat a la presidenta, Paula.
1: Sí, que publiquin missatges de suport a la gestió de la presidenta madrilenya. És una informació que també publica El País. Per tant, el PP madrileny nerviós amb aquesta qüestió en ple mes d'agost perquè s'està complicant. Recordareu que després que esclatés el cas, doncs la Comunitat de Madrid el que ha dit és que vendrà el polèmic àtic i que destinarà els diners a la reconstrucció de les zones afectades pels incendis.
0: Gràcies, Paula. Una abraçada. Fins ara.
1: Fins ara. Adéu.
0: Ja que parlem de pisos, hem de parlar, evidentment, del revés que hi ha hagut a les últimes hores a Catalunya, perquè el govern de Salvador Illa assumeix que d'una manera o d'una altra haurà de canviar la llei per limitar la compra especulativa d'habitatges. Ja sabeu que el govern volia aprovar aquesta llei que bàsicament fa que només es pugui comprar un pis o per viure-hi o per llogar-lo, diguem-ne, però no per especular-hi, segons deia aquesta llei. Això després que el Consell de Garanties Estatutàries ha donat la raó als recursos que havien presentat Junts i el Partit Popular i ha resolt que la llei pot vulnerar la Constitució i l'Estatut a l'Ig Gerard Robert.
2: Malgrat que l'òrgan consultiu considera que la norma vulnera els drets a la propietat i la llibertat d'empresa, l'executiu de Salvador Illa no la dona per perduda. Insisteixen que cal restringir l'adquisició d'immobles amb l'únic objectiu de fer diners i que buscaran les mesures legals per fer-ho. El govern va pactar el text amb el seu impulsor els comuns que han lamentat l'informe del Consell de Garanties, Susana Segovia.
3: No és una limitació de la propietat privada, però en tot cas estudiarem el dictamen a fons.
2: I Esquerra creu que cal replantejar la proposta. A l'altra cara de la moneda, Salvador Vergés de Junts ha celebrat el dictamen.
4: El govern socialista ha de deixar d'aplicar ja les receptes fracassades dels comuns.
2: I la popular Lorena Roldán ha avisat.
5: Que no desobeeixi aquest dictamen. I si ho fa, anirem al Tribunal Constitucional.
2: Àlex Giralt, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un cop coneguda aquesta decisió, l'associació de promotors deia que es veia venir, assegurava que aquesta llei, a més, està mal feta i demanava que es deixin d'intentar legislar en base a finalitats ideològics i finalitats ideològiques i electoralistes, deien, en termes d'habitatge. Ja ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio, el Xavi Vilajoana, el president de l'Associació de Promotors de Catalunya, quan va començar a tramitar-se aquesta llei.
6: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
0: És el que ens deia en Xavi Vilajoana, el president dels promotors aquí al matí de Catalunya Ràdio. Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
8: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
7: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de nou. Repassem els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguer i la Roser Parera. Què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció a aquesta dada. Creixen un 300% els casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Un 300% en els últims 10 anys. És una de les novetats del matí, Cristian Roldán.
2: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza aquest laboratori estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les drogues més freqüents, darrerament s'han detectat noves substàncies psicoactives. Es poden identificar gràcies a una tecnologia pionera a tot l'estat que està a ple rendiment a Catalunya des de fa tan sols un any. Geli Gallego és la cap del laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya.
10: Van apareixent noves substàncies, el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
2: Durant el 2025, el laboratori va rebre i analitzar mostres vinculades a prop de 1.400 casos d'agressió sexual. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristian. Un 300%, en 10 anys, Un 300% han augmentat els casos d'agressions sexuals en aquest laboratori de medicina legal i forense. En fi. Ja que parlem de qüestions policials, hem de dir que avui la Policia Nacional donarà detalls de la desarticulació del càrtel Jalisco Nueva Generación, que està dedicada, suposadament, al tràfic de metamfetamines.
11: Això mentre a Barcelona la urbana intensifica la lluita justament contra les drogues amb l'anomenat Pla Druida. S'anuncien més controls.
0: En concret, quins, Montse Poblet?
12: L'objectiu principal és atacar l'activitat que hi ha a peu de carrer i que molesta els veïns. Tot i això, el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, avisa que també s'incrementarà la vigilància als clubs canàbics.
13: Els clubs canàbics no haurien d'estar presents. La legislació és la que és. Tenim un excés de garantisme legislatiu que intentarem combatre. Això no és una responsabilitat ni de l'Ajuntament ni de la Guàrdia Urbana, però amb tots els poders legislatius i executius que ho puguen fer, seguirem pressionant, perquè aquesta és una activitat que no hauria de tenir cabuda en la nostra ciutat.
12: La Guàrdia Urbana assegura que la droga més consumida a la ciutat és el cànnabis i apunta que el consum de drogues s'ha incrementat en els entorns d'oci.

0: l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, i també el de la Serra Oest de Madrid.
1: El foc d'Uixó va començar fa 11 dies i ha cremat més de 9.500 hectàrees. El de Madrid es va iniciar, recordem, el 24 de juliol i ràpidament es va unir al d'Àvila, que en aquest cas continua actiu. Entre tots dos han cremat unes 77.000 hectàrees.
0: I bones notícies també l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Segueix actiu, però, a diferència d'altres dies, sembla que evoluciona bé. Sapiguem l'última hora, connectat indirecte. Sanet, Joaquim Albalate, què ens expliques? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, avui tenen previst començar a atacar el perímetre des de terra amb vehicles. Fins ara, recordem que només ho havien fet amb mitjans aeris i també en algun moment amb bombers a peu, desplegats des d'helicòpters, perquè el terreny és molt complicat i fa molta pendent, i a més cauen roques, per tant és un risc per treballar doncs, des de terra. La nit ha estat tranquil·la, l'incendi no ha crescut, de fet ahir ja no va avançar el perímetre, i ara a primera hora els bombers fan el relleu i acabaran de decidir com treballen avui i també quins mitjans destinen a aquest incendi. Però en tot cas, ahir no hi va haver cap revifada, com es temia que pogués passar per un canvi de temps. Encara n'hi podria haver algun avui que compliqui les coses, però sembla, si més no, que el foc va millorant. El que ens deien, això sí, és que l'incendi cremarà encara durant dies i fins i tot es podria veure fum en alguns punts durant setmanes, perquè hi ha punts on la vegetació que s'ha encès és molt densa.
0: Gràcies, Joaquim. Fins ara.
2: Adéu, bon dia.
0: Important això que deia el Joaquim, que aquest incendi doncs, evoluciona doncs, raonablement bé, però es veurà fum durant setmanes. Insistim que era una zona molt complicada d'accedir-hi i que això ha explicat que fos un incendi raonablement petit, com a mínim en comparació amb altres focs que hem tingut, però que han trigat molts dies a, diguem-ne, tenir unes bones perspectives. En fi, també de les últimes hores, ara que parlava del Quim del temps, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla per inundacions després que les tempestes d'ahir a la tarda no han provocat danys, afortunadament. Avui parlarem d'aquí mitja horeta amb Protecció Civil, no tant per aquestes incidències, perquè no en consten de greus, sinó per l'eclipsi, perquè avui falta una setmana. Falta una setmana per l'eclipsi total de sol que serà visible a Catalunya i és important començar a saber què diu Protecció Civil de què s'ha de fer i què no s'ha de fer. I un altre tema d'aquests últims dies, que l'hem destacat i molt aquí al matí de Catalunya Ràdio, és el turisme de brossa. Aquest programa continua recollint queixes de veïns que veuen com els contenidors s'omplen d'escombraries de persones d'altres municipis.
3: Sovint perquè s'hi aplica la recollida porta a porta i això es fa en dies concrets i aquests dies o no hi són o no es va bé.
4: Jo sóc del sud del Solsonès i tots els municipis que donen al voltant a Solsona es troben que la gent que van de cap de setmana a Solsona, quan marxen, tiren la brossa als municipis veïns. És a dir, a Llobera, a Riner, a Olius i a Biosca.
3: Així ens ho deia la Núria a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio. En aquest programa també vam parlar amb l'alcalde de Biosca.
5: Som 200 habitants a tot el municipi i tots els contenidors que tenim a peu de carretera pues, el dimarts buiden, dimarts al matí, i el dimecres a la tarda ja estan plens de gent que ve de pas, no de la gent del nostre municipi. I molt, molt és gent que baixa del Solsonès. Sí, la veritat és que hem fet algun canvi de contenidor. L'hem tret de peu de carretera i l'hem ficat un xic amagat i la veritat és que aquest contenidor no s'omple ara.
0: Alerta amb això, eh? El Josep Puig, l'alcalde de Biosca, dient que estan literalment amagant contenidors, eh? Posant-los en un raconet perquè no estigui com a mínim visible quan es passa amb el cotxe i la gent no deixi les escombraries en aquest turisme de brossa, eh? Recordem que estem recollint diverses queixes i denúncies, eh? A la bústia del programa. Si voleu fer-ho, 636-360609, 636-360609. I atenció amb això, també, que ho destaquem avui aquí a Catalunya Ràdio. Marc Puigtió, que és candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona a les municipals de l'any que ve, s'ha vist obligat a demanar disculpes pel contingut d'un àudio filtrat a les xarxes on aparentment expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per, a partir d'aquí, prendre el control de l'organització.
6: El candidat li explica a un conegut instagramer gironí vinculat a l'extrema dreta espanyolista a qui s'ofereix també per fer-li arribar informació compromesa de membres d'Esquerra de Girona. Segons Puigtió, els àudios són fragments editats de converses privades mantingudes al llarg dels mesos.
7: Aquell dia vaig ser molt sincer, et vaig dir quina era la meva intenció amb l'Esquerra. Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a Esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
0: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa no traslladar les obres de Sixena a l'Aragó per garantir-ne, diu, la preservació.
1: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies es mostra partidària d'exhaurir tot el recorregut judicial i lamenta que algú parli d'espoli, malgrat que les obres van acabar al Museu Nacional d'Art de Catalunya en una operació de salvaguarda en un context de guerra.
8: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
0: Declaracions de la consellera a l'Agència Catalana de Notícies. Falten 4 minuts per arribar a 9:15.

0: Donald Trump diu ara, ho torna a dir-ho, vaja, que és qüestió d'hores abans que no s'arribi a un acord amb l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units amenaça, a més a més, el règim de Teheran que, si no és així, l'Iran s'exposa a un atac, diu, devastador.
1: En una entrevista a la cadena Fox News, el president dels Estats Units ha afirmat que les converses amb Teheran avancen positivament i que hi ha opcions d'arribar a un acord en les pròximes hores.
2: L'estret s'obrirà ben aviat, o bé rebran un atac molt dur i aleshores l'estret quedarà obert. Estàvem a punt de llançar un atac enorme, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Llavors em van trucar i em van dir molt educadament, si us plau, podem parlar? Podem parlar? Sí, podem parlar. Acabem-ho d'una vegada.
1: Segons el portal Axio, s'està negociant un pacte provisional de 60 dies per restablir el trànsit marítim entre l'Iran i Oman, amb corredors diferenciats per als vaixells d'entrada i de sortida. Tot i això, la tensió a la zona continua i la situació a l'estret sembla lluny de normalitzar-se.
0: Parlant de situacions lluny de normalitzar-se, l'onada generalitzada de violència dels colons jueus contra els palestins a Cisjordània ha minvat aquesta setmana en comparació al que havíem vist dies enrere, però continua, diuen, de forma sistemàtica en algunes zones.
3: A la ciutat de Sinjil, els veïns fa 2 anys que s'organitzen cada nit per fer guàrdia i evitar, així, els atacs dels colons.
0: I el nostre corresponsal a la zona els ha acompanyat. Anem cap a Sinjil, doncs, Jordi Brascó.
4: A la vora del foc, amb un vas de cafè en una mà, un cigarret a l'altra i la mirada fixa al turó del seu davant. Així passen les nits la vintena de voluntaris de Sinjil que vigilen els atacs dels colons jueus, que porten armes de foc. Els palestins només tenen llanternes. Segons el FUAT, ja és suficient.
5: Vigilem tota la nit, fins les 4 o les 5 de la matinada. Engeguem les llanternes per demostrar als colons que som aquí. Que sàpiguen que si venen es trobaran aquí. Sempre que intenten fer alguna cosa, acaben fent marxa enrere.
4: Aquesta nit és l'enèsim exemple. Les llanternes fan efecte i foragiten els colons. Demà serà una altra nit, igual que les anteriors. Des de Sinjil, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Ucraïna, les autoritats denuncien com un crim de guerra l'últim episodi del que es coneix com a safari humà. A Kherson, un dron rus va atacar de manera deliberada un home indefens. Moscou, Cristina Solies.
6: El Yuri, un venedor de fruita i verdura de 52 anys, va intentar protegir-se de l'aparell darrere de la seva furgoneta, però el pilot rus s'hi va braonar. Després de sobreviure a l'explosió, explicava des de l'hospital que havia mirat de convèncer l'operador que era un civil.
7: La meva dona ha fugit i el dron ha començat a fer voltes sobre el cotxe. Li he ensenyat que tenia verdures, però se m'ha tirat al damunt i llavors jo he corregut i el dron ha colpejat el cotxe.
6: Zelensky denuncia que l'exèrcit rus cada dia assassina veïns de Kherson. Mentrestant, els atacs de llarga distància han convertit aquest estiu en el més sagnant per la població a tots dos bàndols. Des de principis de juny han mort més de 700 civils a Ucraïna i més de 300 a Rússia. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Cristina. I, per cert, una cosa important també de l'àmbit internacional. L'Europol, la policia, diguem-ne, que agrupa totes les agrupacions policials europees, torna a incloure l'independentisme català en el seu informe anual sobre terrorisme.
8: Fa un any el va excloure per la pressió d'Esquerra i Junts. L'informe que s'elabora a partir de la informació que traslladen els estats membres matisa, però, que l'independentisme català està fragmentat i és operativament fràgil. Afegeix, però, que no hi ha indicis que tingui capacitat per a una violència sostinguda.
0: Hem arribat a 9:15. De seguida repassem altres titulars de la jornada, però abans fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, Maria.
1: Doncs és un matí sense incidències destacables al transport públic, més enllà dels retards habituals. Per exemple, el de mitja hora en el tren de mitjana distància que va de Barcelona cap a Móra la Nova, també mitja hora de retard en el tren del Rere 15, que en aquests moments va de Barcelona cap a Reus, i també endarreriments de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou.
0: I a les carreteres, Mariluz García, bon dia.
9: Bon dia, doncs de moment molt poques complicacions. Trobem intensitat a l'autovia 2 de Sant Joan d'Espí a Cornellà, direcció d'entrada a Barcelona, i aturats a les rondes de Barcelona, a la ronda a dalt de Canyelles a la Vall d'Hebron i de Sant Gervasi a Vallcarca per obres que tallen un carril per sentit, i la ronda litoral amb congestió de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
10: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
11: Bon dia, Freddy.
0: Avui ja deies abans, xafogó, això sí que ens hi hem de resignar, eh?
11: Sí, sí, xafogor que es mantindrà a la costa, tot i que hagi baixat una mica en alguns casos aquest matí, però vaja, es manté aquesta humitat, aquest ambient pesat, feixuc, i avui un dia de temps més estable. Farà sol a la major part de comarques i sí que a la tarda repetirem algun ruixat o tempesta cap al Pirineu i punts del Prepirineu. Però avui, a diferència d'ahir, ja no tenim avisos activats a cap comarca per intensitat de pluja, ni per pedregades, ni per ventades. Sí que els tenim demà. Precaució demà, perquè demà es torna a embolicar la troca i a la tarda les tempestes poden guanyar extensió i ser altre cop fortes. I això coincidiria amb una baixada del termòmetre.
0: Això seria demà a la tarda, deies?
11: Demà, sí, sobretot a la tarda, la segona meitat del dia, a partir del migdia i durant la tarda i fins al vespre, primera hora de la nit.
0: Gràcies, Gori, abraçada.
11: Que vagi bé.
12: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs relacionat també amb la informació de servei, atents perquè avui és el segon dia de vaga a l'aeroport del Prat del servei de terra de l'empresa Ground Force. Ja sabeu que es queixen de falta de personal. Ahir va haver-hi una vintena de vols cancel·lats i també problemes amb les maletes.
1: Els sindicats adverteixen que la situació podria ser encara més complicada al cap de setmana quan hi ha previst més moviment de passatgers. Ground Force dona servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
0: I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, parlant de viatges, Consum no té constància que l'agència de viatges de l'Escala, acusada de presumpte frau, presentés la declaració necessària per fer la seva activitat.
3: El document acredita si l'empresa té o no una assegurança i permet que se li facin controls ordinaris. I podria haver més de 200 afectats a Catalunya i fora d'aquest presumpte frau.
0: Maria Rovira.
13: Entre els perjudicats hi ha casos de persones que van contractar el viatge i que es van adonar del frau quan havien començat les vacances i no tenien els bitllets per marxar. Un dels casos és el d'un client que havia contractat un viatge a Euro Disney, tal com ens explicava el seu advocat Jonathan Muela.
14: La dona era com que insistia molt que feia el pagament molt ràpid perquè l'oferta era com molt volàtil. I una vegada que es va pagar era com que tampoc volien donar cap rebut i quan va sortir tot el tema dels grups de WhatsApp per diferent gent que també s'havia trobat afectades, quan es posava en contacte directament amb ella, no agafa el telèfon i després l'únic que surt és el marit dient que no tenen els calés per pagar en aquell moment.
13: La propietària va enviar ahir un comunicat als afectats en què diu que uns problemes d'accés als turoperadors li impedeixen continuar prestant els serveis. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant de qüestions relacionades amb el consum, tenim una multa per possibles pràctiques abusives.
8: Consum multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per pràctiques abusives. L'empresa prohibia als assistents entrar, menjar o beguda i cobrava per poder sortir i entrar al recintre.
0: Més detalls, Albert Duran.
15: La denúncia la va presentar l'Associació de Consumidors Facua i demana que la mesura s'estengui a altres festivals com el Primavera Sound o el Sonar. Sentim el seu portaveu, Rubén Sánchez, en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: No se aplican multas por parte de las administraciones autonómicas y municipales por falta de voluntad política. Parece que los gobiernos autonómicos y locales están muy contentos con que haya empresas que montan eventos que traen turismo y les da igual que esas empresas se dediquen al fraude.
15: Facua dubta que la multa es pugui arribar a cobrar mai, perquè el Reggaeton Beach Festival, un dels esdeveniments de música urbana més multitudinaris de l'Estat, va anunciar al juny que cancel·lava tots els concerts d'aquesta temporada en ciutats com Barcelona, Madrid i Mallorca per la seva situació financera. Albert Duran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. I ja que parlem de música, hem de parlar d'un adéu. Perquè ens ha deixat als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona Carmona, més conegut com Pepe Habichuela.
1: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944, pertanyia a una saga de guitarristes i està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i apropar a nous públics. També era pare i tiet dels Ketama, i entre les personalitats que han expressat el condol i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que n'ha destacat la contribució al patrimoni cultural de l'Estat.
0: I encara parlant de música, a les festes de la Mercè de Barcelona, segons ha pensat el diari Ara, hi actuaran també els Love of Lesbian.

convidada per Santi Balmes era el cap de cartell que faltava per confirmar la programació de la Festa Major de Barcelona d'aquest any. La banda barcelonina, que va anunciar una parada indefinida després de 25 anys, actuarà el proper 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques, El Polen, La Pegatina i Svetlana.

0: una coseta més. El director de cinema Isaac i la Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80 en la pel·lícula El fons de l'estany. És una pel·lícula que està rodant aquests dies i en Fèlix Martín ha anat fins al rodatge a Banyoles.
1: I roden en 22 localitzacions diferents, fins i tot, com diu el títol, sota l'aigua, El fons de l'estany. Hi ha uns 500 figurants, petits i grans, la majoria de Banyoles mateix. No hi falten els mateixos pares d'Isaac i la Cuesta i alguns amics d'infantesa.
2: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89, en concret.
1: Ambientada a la Banyoles del 1989, la pel·lícula segueix l'Ivan, un noi de 13 anys a qui li canvia la vida quan un seu amic, en Jan, que en té 15, desapareix. Els dos protagonistes són els joves Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten en el cinema. Coproduïda per 3CAT, el rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot aquest mes d'agost i s'estrenarà als cinemes l'any vinent. Des de Banyoles, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Fèlix. 2:15 de 9, anem als esports.

0: Doncs som-hi amb els esports. Pau Dax, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tenim cares noves a Can Barça.
1: Ahir Joan Laporta va reaparèixer després d'uns dies hospitalitzat per una arrítmia cardíaca i va presentar l'últim fitxatge del masculí de futbol blaugrana, Jesse Bisibu. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges per 8 milions i mig d'euros i està content amb la rebuda dels companys i l'entrenador.
2: Hansi welcomed me very, very good.
3: El Hansi m'ha donat una gran benvinguda. Ja hem tingut algunes converses. Aquesta temporada em toca treballar fort i donar el màxim. Aquests primers dies els companys han estat molt amables, sobretot Rafinha i Christensen. Els hi estic molt agraït, donaré el màxim per aquest escut.
1: I aquest migdia el club blaugrana presentarà l'últim fitxatge del femení de futbol i el més car de la seva història, la brasilera Caroline Nicolli. El Barça pagarà al voltant d'un milió i mig d'euros pel traspàs al Manchester City. Fins ara, les incorporacions més cares havien estat les d'Eva Payor i Kika Nazaret per mig milió d'euros cadascuna. Nicolli signa fins al 2030 i és la quarta incorporació de les blaugrana aquest estiu.

0: perquè malauradament passa pel quiròfan.
1: El davanter de l'Espanyol, Quique García, avui mateix per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. García va ser substituït en l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars i el club blanc i blau ha confirmat l'abast de la lesió sense concretar quant temps estarà de baixa.

0: I el nom de les últimes hores, Iris Tió, que no en té prou.
1: La nedadora barcelonina té opcions de guanyar la sisena medalla en natació artística als Campionats Europeus Aquàtics de París. Avui a les 4 de la tarda disputarà la final de la rutina acrobàtica per equips juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Tió va guanyar ahir dos medalls més. Al matí, l'or en solo tècnic i a la tarda la plata en equip tècnic, també fent equip amb Ferrer, Hernández i Lluís. Fins avui, doncs, el botí d'Iris Tió a París és una medalla d'or, tres de plata i una de bronze.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Tinto de verano, Don Simón.

0: I crec que ens hem perdut.
1: Sí! Sort que he portat ametlles!
2: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
3: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
4: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
5: Ui, el bacallà és per de segona.
6: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
7: Pues que el noi està supernerviós i mira,
8: el que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
9: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
10: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'app i web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
13: Les tasques d'extinció van bé.
14: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
14: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
14: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
15: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho. Però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
16: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
17: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
16: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
18: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
19: Tot és del nivell, aquí, eh?
18: Sí, sí, sí.
14: Un restaurant Caníbal a Berlín.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges a 1:00 PM.
14: Amb Paula Molés.
12: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
20: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
12: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
21: Tot el que cantes.
14: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
16: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
2: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
22: Avui a l'hora amb el matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat i professor Ignacio Rigau, el Pere Rossinyol, soci editor de Mongol i Alternatives Econòmiques, l'expert en polítiques urbanes Alicia Puig i el politòleg i expert en comunicació Aitor Arriaga. Què tal, com esteu?
23: Què bon tal, dia. Molt bé, bon dia.
24: Bon dia.
22: Ara en parlarem, però falta una setmana per l'eclipsi de sol. No sé si algú dels presents està molt engrescat amb, aquesta qüestió. Ui, quin silenci.
23: No, a veure, és molt interessant, a mi m'encantaria, sí. Però just me'n vaig a l'altre cantó, diguem, al Cono Sur, a l'11, a l'11 de la nit, o sigui que m'ho perdo per un dia.
22: Ostres, però encara em veuràs des de l'avió.
23: A veure.
22: Des de l'avió. Tu, Ignacio, ets d'aquestes coses.
24: A mi aquests moments com d'episodi especial de la temporada, en aquest cas de l'any, em fa moltíssima gràcia. I a part d'aquesta fascinació per l'eclipse, demostra que potser no hem canviat tant en els últims 1.500 anys, no? Em sembla com una espècie d'entusiasme xamànic que em sembla molt divertit.
22: Entusiasme xamànic m'agrada molt com a declaració de principis. Alicia, tu seguiràs l'eclipse d'alguna manera o no?
7: Jo, exactament com l'Ignacio. O sigui, amb ganes d'escoltar avui a veure per què és tan important això de l'eclipse i per què és tan xulo i la gent està tan emocionada, perquè jo no ho acabo de veure ni connectar. No m'interpel·la massa, que diguéssim.
22: Caram, estic envoltat d'escèptics. Aitor.
25: No, jo diria que sóc friqui de moltes coses, però d'aquesta no.
22: Vinga, doncs comencem el matí de Catalunya Ràdio. Falta una setmana per l'eclipsi. Perquè em falta una setmana justa i em volíem parlar amb l'Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
22: Abans de res, només per veure una mica l'última hora, ahir se'ns anunciava una tarda que podia ser complicada per tempestes. Per sort no hi ha hagut cap gran incident, oi?
0: No, incidents destacables per aigua no n'hem tingut. El que sí que van haver-hi alguns punts que, com ens explicava el Servei Meteorològic, doncs es van donar aquestes tempestes aïllades, que per la calor i la humitat que estem tenint aquests dies, aquestes tempestes s'alimenten molt i llavors en algun lloc van caure doncs, patacs així en poca estona, no? I sobretot a Osona, ens comentaven en algun municipi, i que hem conegut no hi ha hagut incidències destacables, però sí que això que us comento, que en algun punt va caure doncs, alguna quantitat important d'aigua.
22: I això, la bona notícia, diguem-ne, és que el risc d'incendis el tenim més moderat del que teníem fa dues o tres setmanes.
0: Bueno, el tenim encara alt, alt i molt alt en moltes parts del territori. Sí que és veritat que està ajudant, clar, aquesta pluja i aquestes humitats que estem tenint aquests dies, aquesta xafuor que està cansada, no? Però que alhora també ens ajuda perquè el risc d'incendi doncs, no sigui tan elevat com l'havíem tingut. Però malgrat això, jo vull recordar que encara el tenim molt alt, que estem en ple període estival, que la vegetació està molt castigada i que hem de vigilar molt, i sobretot sempre demanar el que diem sempre, qualsevol columna que veiem, truquem al 112, que el més ràpid que s'actuï pues serà molt millor per la resolució de l'incendi i sobretot obeïm a les autoritats per el que ens demanin per la nostra seguretat en cas de que ens trobem propers a un incendi.
22: Estem parlant amb l'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil. Justament amb la combinació d'aquestes dues coses, del risc d'incendi i el que dèiem ara, de l'eclipsi, els pobles de Cornudella de Montsant i la Morera de Montsant, el Priorat, han decidit tancar els accessos al parc natural de la Serra de Montsant davant de la previsió de massificació de l'espai natural doncs, en un període, com deia vostè, de risc d'incendi que continua alt. Aquestes restriccions, vostè creu que en veurem més en aquests dies que queden abans de l'eclipsi?
0: Home, l'eclipsi serà una situació en què la mobilitat que hi haurà i l'afluència que s'espera de gent, per el que hem valorat, doncs serà molt important. I, per tant, jo entenc perfectament que les autoritats en els municipis doncs, estiguin valorant quina serà la possible afectació que puguin tenir, quina serà la capacitat que tenen de que aquest risc que generi doncs, sigui controlat i, per tant, doncs, posar les mesures preventives que considerin que cal per aquestes circumstàncies. L'eclipsi ja sabeu que és una situació que tindrem aquest dia 12 molt puntual, molt excepcional, que tothom té moltes ganes de veure i, per tant, doncs som conscients que hi haurà molta mobilitat, que hi haurà molta gent que voldrà acudir-hi i el que tenim que fer és que aquesta activitat també es pugui fer de la manera més tranquil·la i més segura possible. Nosaltres ja portem molt temps treballant-ho a nivell de tots els departaments de la Generalitat. És una actuació molt transversal, però tant la vigilància de lo que és la mobilitat, dels punts on es podrà anar perquè la gent doncs, pugui conèixer que està amb seguretat. Ja sabeu que el Departament d'Universitats porta temps treballant aquesta pàgina web en la que estem volcant tota la informació perquè la gent pugui saber quin és l'estat i el que s'està preparant. I, per tant, doncs, bueno, esperem que aquest dia, doncs, amb la informació que puguem tenir, tothom pugui viure aquest eclipsi amb seguretat.
22: Quina principal recomanació hem de fer? Sobretot els conductors, perquè ara vostè em deia que la mobilitat serà una de les claus del dia.
0: Sí, sobretot planificar. Planificar, veure on volem anar, què volem fer, assegurem-nos que el punt on volem anar veurem l'eclipsi, això és el més important, perquè possiblement estem pensant en algun punt i després ens trobarem que és una zona que ens quedarà l'eclipsi amagat a darrere d'una muntanya o d'un edifici. Per tant, mirem bé, hi ha forces pàgines web, aquesta que us comentava jo d'eclipsi.cat, que ens dona informació sobre aquests punts, i mirem bé aviam on podem dirigir-nos. Planifiquem la ruta que volem fer, pensem on volem anar, quin és el millor moment en desplaçar-nos. Hi ha molta gent que ja ha previst dintre de les seves vacances doncs, un desplaçament amb alguna zona que es pugui veure. Vull dir, tothom segur que coneix algú que ha buscat una habitació d'hotel o ha buscat algun punt per anar a veure l'eclipsi en algun lloc que, bueno, doncs amb planificació i amb més tranquil·litat és segurament la millor manera de poder-ho fer. Pensem quina és la planificació, on volem anar. Som conscients que la zona del sud de Catalunya, sobretot, serà la que tindrà més afluència. Per tant, les vies que van cap al sud segurament seran les més carregades aquest dia i per aquest motiu, doncs, sobretot, busquem alternatives. No? Pensem, per exemple, doncs, que la via majoritària que hi ha és l'AP7, que pot estar, doncs, evidentment, amb molta circulació, doncs, si podem fer algun camí alternatiu que no agafi aquestes vies més habituals, doncs molt millor. Tinguem també aquest pla B per plantejar com podem fer aquest desplaçament.
22: Per tant, buscar camins alternatius i, en la mesura del possible, quan deia planificar, suposo també avançar el viatge o retardar-lo, diguem-ne, que no sigui tot a l'11 i el 12 o a l'11 i el 13, no?
0: Correcte. Correcte, correcte. Si dintre d'aquestes vacances que molta gent estarà aquests dies, doncs poden fer algun desplaçament que no siguin els moments més propers en l'eclipse, doncs serà molt millor, perquè els hi donarà més tranquil·litat amb aquest desplaçament, com diem, eh? Sobretot informar-se, també el mateix dia, el dia que fem el desplaçament, doncs informem-nos de quin és l'estat de la situació de les carreteres. Trànsit farà un seguiment exhaustiu d'aquests desplaçaments que puguin haver-hi en el territori. Faran recomanacions també de quines són les vies que puguin estar més plenes, més amb més millor circulació. Per tant, jo crec que anar-nos informant a través vostre dels mitjans de comunicació serà molt important també per aquests desplaçaments i planificar-los també. Si hem de fer algun camí llarg, com sempre diem, el 12 segurament encara estarem en una situació de calor, molt possiblement. Hem de veure també el temps que farà, eh? Però estarem en ple mes d'agost. Per tant, també, doncs, si hem de fer recorreguts llargs, també plantegem-los com els podem fer, amb aturades, per poder fer aquest desplaçament doncs amb més tranquil·litat.
22: I es plantegen restriccions més enllà del que dèiem dels parcs naturals? No sé si platges o grans esplanades o punts alts, que d'alguna manera tots els que en saben diuen que seran els millors. No sé si es planteja ara algun tipus de restricció.
0: En generalitzada, no. El que sí que s'ha de veure és que si hi ha algun punt on, per exemple, per l'aforament previst o per l'aforament que pot admetre aquell espai, es veu que aquest s'ha de superar, doncs, evidentment, les autoritats hauran de fer les mesures que siguin oportunes en aquell moment. Per aquest motiu, també, el que demanem és estar al cas del que està succeint. Sabem que hi haurà aquesta mobilitat força generalitzada i, per tant, doncs, estiguem atents de si hi ha alguna instrucció per part de les autoritats, i quan dic autoritats, us penso en policia local, amb Mossos d'Esquadra, amb els ajuntaments, amb els municipis que puguin fer algun ban, alguna ordre per la població, doncs estiguem amatents també, perquè aquestes restriccions estan pensades per la nostra seguretat, perquè no ens posem en espais on per l'afluència de gent o per la situació que hi hagi del mateix espai pugui haver-hi algun risc que ens pugui afectar.
22: Clar, per això ho deia, eh? Perquè l'eclipsi total de sol és en una franja molt concreta, és fàcil que hi hagi molta gent que vagi cap allà, vostè ho deia, i això ja fa un any que s'està preparant, fa un any que s'està anticipant, però de vegades les maneres d'arribar-hi en cotxe són les que són, diguem-ne, no? Per tant, d'aquí el que em deia de la mobilitat, que és el principal mal de cap d'aquell dia.
0: Clar, per això pensem que hem d'anar amb temps i hem d'anar amb paciència també, doncs perquè si ens trobem algun punt on ens quedem aturats o perquè hi ha alguna retenció, doncs bueno, tinguem aquesta paciència també de saber que ens estarem movent molta gent i que per tant doncs, pot haver-hi aquestes incidències que segur que es posaran totes les mesures perquè siguin les mínimes possibles, però si tots decidim moure'ns en el mateix moment, doncs les capacitats són les que hi ha i, per tant, doncs ens podem trobar en aquestes situacions. Per això jo demanava aquesta paciència també i aquest seguiment de les instruccions que ens donin les autoritats perquè estaran treballant, perquè aquesta fluïdesa sigui la màxima possible.
22: I sobretot, és a dir, està el cas, nosaltres ja farem el que puguem, però vull dir que d'aquí allà la situació pot canviar. És a dir, com deia vostè, tenim el risc d'incendi com el tenim i en algun moment es poden aprovar restriccions diferents de les que tenim avui, per exemple, no?
0: Correcte, correcte. Falten molts dies encara, és una previsió encara llarga per llavors i pot ser que puguin haver-hi algunes zones on s'incrementi molt el risc d'incendis forestals, per exemple, com vam tindre ja també aquest mes de juliol, que ja ho heu vist, que hem estat molts dies amb restriccions en molts massissos i per aquest motiu doncs, hem de preveure quina és la situació que hi haurà per incendi forestal, per pluges, si en tinguéssim. No tenim ara en aquests moments una previsió molt, molt fixa, encara falten dies i, per tant, doncs, tot això ho hem d'anar seguint.
22: L'Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres, per no tenim ara en aquests moments una previsió molt, molt fixa, encara falten dies i, per tant, doncs, tot això ho hem d'anar seguint.
22: L'Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, moltíssimes gràcies i molt bon dia.

0: a vosaltres, per no tenim ara en aquests moments una previsió molt, molt fixa, encara falten dies i per tant doncs, tot això ho hem d'anar seguint.
1: L'Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres, permeteu-me recordar només sí, una cosa. Mirem de tenir-ne per la gent que estiguem, que haguem de veure l'eclipse i que el puguem veure-ho amb seguretat.
1: Ha, no, és important insistir-hi, perquè hi ha un cert neguit amb això també, no? És a dir, perquè les lesions poden ser importants si això no ho fem bé, no?
0: Clar, clar, és el que ens comentaven des de Salut. Com tu dius, jo no sóc experta en el tema, però que sí que m'ha quedat molt clar és que sobretot hem d'anar amb compte, hem de llegir quina és la informació, com ho tenim que fer, hem de tenir aquest aparell, sigui unes ulleres d'aquestes o sigui doncs, algun aparell d'aquests de visió de l'eclipse que pugui utilitzar-se i llavors sobretot fer-ho servir i no fer-ho directament amb la visió de l'ull nostre perquè això pot causar-nos alguna lesió i pot ser, evidentment, important, ocular, que pot requerir aquesta assistència mèdica i és el que volem recordar a tothom qui pensin.
1: Imma Soler, moltíssimes gràcies, de debò. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
0: A vosaltres, gràcies, que vagi molt bé.
1: I on anirem recordant això de les ulleres? Per exemple, si sou dels meus, diguem-ne, que teniu ulleres per miopia, les ulleres especials han d'anar a sobre, han d'anar a sobre, perquè és la manera correcta i segura de mirar aquest eclipsi pel qual falta just una setmana.

0: I un altre tema d'aquests dies és, evidentment, Ceuta. Ara mateix, de tota la crisi, el punt més calent és el front, sobretot polític, relacionat amb els centenars de menors i adolescents que continuen a la ciutat. De fet, segons el govern espanyol, són un miler. Són els nanos que no han tornat al Marroc. I, de moment, el govern espanyol ha anunciat una partida de 25 milions d'euros per atendre'ls. Redacció, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia. De moment, s'han habilitat dos centres educatius com a espais d'atenció. Un d'ells, amb especial atenció també per les nenes. Recordem que aquests menors no es poden retornar al Marroc per la via ràpida. Tampoc poden continuar a Ceuta perquè els serveis d'atenció no donen l'abast, i una opció doncs seria repartir-los per altres comunitats autònomes. Ara bé, les comunitats, en aquest cas governades pel Partit Popular, ja sigui de la mà de Vox o no, ja han dit que no pensen acollir-ne. És el cas, per exemple, de Castella i Lleó, Extremadura o l'Aragó. També la portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha advertit que la seva formació no donarà ni un vot al govern espanyol si Catalunya no queda fora d'aquest repartiment.
0: Gràcies, Marta. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és un dels temes d'aquesta qüestió. És important el que deia la Marta. És a dir, aquests nanos no se'ls pot tornar al Marroc, perquè la justícia ho ha deixat clar. A Ceuta no es poden quedar perquè els serveis no donen a l'abast, i per tant l'opció que queda és aquest mecanisme de repartir-los per altres comunitats autònomes, amb una llei aprovada ara fa un any i mig, malgrat aquests rebuigs que ara comentava la Marta. Pere.
2: Sí, la veritat és que és xocant escoltar aquesta rotunditat, diguem, amb què s'expressa la dreta, de desentendre's completament d'un problema que és un problema humanitari, amb independència de lo que un pugui pensar de com s'han de gestionar la immigració, de com s'ha de gestionar els fluxos, etc, etc. O sigui, mil menors. No acabo d'entendre quina és la proposta alternativa, que m'imagino que no deu ser tirar-los al mar, òbviament, no? Per tant, em xoca molt aquesta rotunditat, aquesta politització d'un drama humanitari, que això no vol dir en absolut que acceptis cap altre paradigma o cap altra premissa diferent de la teva de com s'ha de gestionar la immigració, però fer front a un drama humanitari, doncs realment em xoca molt. Jo entendria que diguessin, no, necessitem més recursos. Vale, pues, negociem quins recursos es necessiten, el que sigui. Però que per principi es digui, no vull saber res, no vull saber absolutament res de mil nois que menors d'edat que estan a la intempèrie, doncs és una cosa que em costa molt d'entendre, per molt que pugui veure-hi una lògica política, que dubto molt que pugui ser premiada per ningú.
0: Ignacio.
3: El cas dels menors en concret és molt curiós per com podem encaixar-ho dins del marc regulatori espanyol. Mm. Perquè és veritat que la famosa sentència del Tribunal Suprem estableix una restricció molt clara respecte de les devolucions en calent. Si bé la majoria dels expulsats, les 72.000 persones que van accedir a Ceuta, la immensa majoria van retornar, se suposa que voluntàriament, grans cometes aquest voluntàriament, però escapant, en qualsevol cas, a l'aplicació precisament, ja sigui de la doctrina aquella sentència, ja sigui la pròpia llei migratòria. Respecte als menors, fins i tot sabem de casos, o aquest matí continuaven sabent notícies, en el concret al País i a COPE, resulta que estaven donant més notícies de menors que havien estat retornats també voluntàriament, és a dir, escortats per les forces de seguretat espanyoles.

0: te hablaban de lo que ellos pensaban de la sociedad marroquí y decía, Dios mío, lo que me está contando, ¿no?
1: Per això era molt, molt interessant parlar amb el Carlos Pérez Martín, Marín, perdó, i ho tornarem a fer, perquè és interessant tenir aquesta visió. Ell, recordem, és arquitecte de Ceuta, ha estat professor a la Universitat Pública del Marroc, com ens explicava, està fent aquests projectes culturals interessants que ens dèiem joves marroquins. Carlos, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
0: Gràcies. Bon dia.
1: Bon dia al Carlos Pérez Marín. En fi, val la pena tenir aquestes visions, d'entrada, Pere, perquè això a vegades... Tot i que també ja feia una reflexió, moltes de les coses que deia, ho podem explicar aquí, també, això de que la formació es parla en els universitaris com si fossin criatures, la pèrdua d'autoritat de determinats àmbits, l'excés d'autoritat de determinats àmbits. Vaja, aquí, si féssim un vol, em sembla que ens trobem en un escenari molt semblant.
2: Sens dubte, i sens dubte és molt interessant escoltar-lo, i és perfectament compatible dir això amb que, malgrat tot això que ha explicat, serà inevitable que els joves marroquins, molts d'ells, vulguin anar a Europa o anar als Estats Units, perquè els projectes vitals de cadascú són de cadascú. Tu els hi pots dir, no, quedeu-vos aquí que hi haurà moltes oportunitats, però hi ha una frontera, i d'un cantó de la frontera tenen un PIB per càpita de 4.000 euros, i a l'altre cantó de la frontera de 32.000. O sigui, la diferència és impressionant. En aquests moments, Espanya, als anys 60, als anys 50, es trobava en una situació semblant respecte a Europa, respecte, diguem, als països occidentals, i per tant, per molt que els diguessis no, queda-te'n aquí, que hi ha oportunitat, doncs la gent se n'anava. I és normal, perquè els projectes vitals de cadascú són de cadascú, i hi ha un interès, diguem, individual, molt, molt comprensible, de voler millorar, encara que després sigui, et trobis amb una decepció, no? I per tant jo crec que hem de distingir diferents coses, no? Hem de distingir aquests anàlisis que hem de veure a Marroc amb aquests ulls del Carlos, però alhora no enganyar-nos i pensar que com que això és així, en el curt
1: tot
2: termini,
1: s'arreglarà sol,
2: no dic el llarg termini, perquè Espanya és un exemple d'això, no? Els anys 60 era un país absolutament d'emissor d'emigració i ara és receptor d'emigració com a conseqüència dels canvis que hi ha hagut, tant econòmics com de llibertats, que aquí, en els dos cantons de la frontera, també hi ha una notable diferència entre formar part, en quant a llibertats, de la Unió Europea o formar part del Marroc. Per tant, això és el tema migratori, és un tema complicat, però m'agradaria distingir-lo del tema dels menors, que és un tema d'emergència, que no té a veure amb els fluxos migratoris, sinó que ha sigut fruit d'una altra cosa. I hauríem de ser capaços de distingir-ho, posar-nos d'acord en donar una resposta solidària amb aquests menors i després anar a debatre què fem amb els temes migratoris que no desapareixeran encara que tinguem aquesta visió totalment comprensible i complementària i raonable del Marroc.
3: Mm. Bé, el primer és que qualsevol reflexió que no comparteixi, diguem, el que ens deia el Carlos, és una reflexió que probablement li manqui molta informació. I jo crec que qualsevol aproximació que intenti vestir la població marroquina, els marroquins, com una espècie de subhumans que arriben al continent, és una opinió que no té cabuda, perquè tampoc té fonament, no? També és veritat que, per motius ja explicats, ens explicava el Carlos, explicava també el Pere, la població que arriba a Espanya, en concret, és la població precisament més empobrida. És la població, fins i tot, analfabeta, que ens mencionava el Carlos. És població que, fins i tot, hem pogut veure en els vídeos d'aquesta setmana, les anteriors setmanes, que arriba a Espanya o intenta arribar a Espanya per desesperació o buscant un bri d'esperança. Però el Marroc no deixa de ser un país amb moltíssim potencial, com no deixa... Jo insisteixo, jo crec que tots els països del Magreb, fins i tot els països d'Orient Mitjà, són països d'enorme potencial, que és un potencial que encara està per explorar, que encara està per explotar, per culpa, probablement, de la intervenció d'Europa en general, d'Occident en general, dels Estats Units en particular, i en qualsevol cas, també per culpa atribuïble al seu propi govern. Si parlem en concret del Marroc, al Marroc hi ha una persona que és més responsable que la resta, que és Mohamed VI. I a mi el que em sorprèn és que de tota aquesta discussió haguem assumit, primer, que Mohamed VI és un mal inevitable. Que així com vam córrer ràpidament a imposar sancions sobre Putin, no estem plantejant cap tipus de coacció diplomàtica, per suposat diplomàtica, o de moment diplomàtica, contra el govern de Marroc. No estic parlant dels marroquins, no estic parlant del territori de Marroc, estic parlant del govern de Marroc. Mm. Un govern que, a més, sabem que es congracia amb el govern de Donald Trump i amb el govern de Benjamin Netanyahu.
1: I Israel, sí.
3: Israel, que són dos governs...

0: ara mateix podríem dir hostils amb el govern d'Espanya, amb el Regne d'Espanya. Per tant, totes les reflexions que podem fer, evidentment, es veuen superades per la dinàmica i per la visió humanitària. Sí, és molt important la part humanitària, és molt important la gestió migratòria, s'han de fer moltes reformes, però ara, almenys en el contingut polític, el que hauríem de, també de parlar és de la pressió diplomàtica veritable que hem d'exercir sobre el Marroc. Com és possible, i ho posarem termes fins i tot puerils, com és possible que un país que, com deia ara el Pere, és abastament més pobre, com ens deia el Carlos, és abastament més dèbil, estigui coaccionant a un país europeu, a una potència mitjana europea. I, en última instància, com és possible que no plantegem algun tipus d'alteració d'aquest règim.
1: Això enllaça una mica amb el que deies, no, Alicia? És el fet d'aquests pactes migratoris que s'ha arribat en països com el Marroc, que la pràctica implica donar-los la clau i, per tant, donar-los un cert avantatge en cas que hi hagi situacions com aquesta.
2: Absolutament. Ells tenen el poder de xantatgejar-nos perquè aquest poder ha sigut otorgat amb una responsabilitat tan gran com el control migratori, en aquest cas espanyol, però també europeu. I per tant, jo crec que el Pere ho explicava molt bé i que són dos debats diferents. Per mi hi ha un debat diplomàtic, geoestratègic, que l'Ignacio apuntava molt bé. És veritat que ara mateix Marroc ha marcat Espanya de manera molt clara quan hi ha acostaments amb Algèria, quan s'acull el líder del Frente Polisario i Espanya no respon ni fa cap tipus de pressió diplomàtica en contra o de sancions. Jo crec que ara això ha passat a una nova era. El que ha passat aquesta vegada ha estat quelcom històric, bueno, ha estat una cosa que no havíem vist abans, que és enviar l'exèrcit per retornar, entre cometes, voluntàriament, a 60.000 persones en 48 hores. No teníem precedents d'això. Per tant, jo crec que això haurà marcat un abans i un després en el govern i no, o sigui, en l'Estat, i per tant aquí veurem canvis. I l'altre tema, com bé deia el Pere, és Espanya ara és un país que rep migració. És un país que rep migració igual que fa 50 anys n'emetia. I, per tant, el que hem de fer és gestionar-ho de la millor manera possible. I això vol dir, per exemple, Catalunya. Des del 2021 rep uns 100.000 nous habitants cada any. Quin tipus de plans de barri, d'habitatge s'estan fent per poder acollir amb dignitat tota aquesta gent? Zero. Als anys 2000 es va activar aquest pla de barri justament per entendre que la immigració afecta a uns barris més que d'altres i que, per tant, necessites potenciar els serveis públics, l'habitatge, a certs barris. I en això hem de ser clars, responent al que deia l'Aitor. Amb la immigració ens passa una cosa, que és que aporten molt més del que reben a la seguretat social, perquè justament gent que arriba en edat activa, que, per tant, ens implica moltes menys despeses, però aquest augment poblacional que es dona per la immigració, encara que si es donés també per augment demogràfic, hauríem d'estar tenint aquestes inversions en millores de barris, en habitatge i serveis públics. I per tant, això és, aquí és cap a on s'ha d'enfocar el debat. Què s'està fent justament per millorar aquests serveis públics? En canvi, tenim el debat en si 1.000 xavals poden entrar o no. Honestament, és una mica ridícul en un país com Catalunya, 8 milions d'habitants, no? Ai, hi ha 1.000 persones. Per favor, siguem una mica serios i entenguem, mirem les coses amb perspectiva i amb grandària.
1: Hem d'anar a publicitat, però abans, Aitor.
3: Sí, no, jo acostumo a que qui no pensa com jo entenc que igualment pot ser rigorós i seriós, Vull dir, simplement és això. I evidentment estic d'acord amb l'Alícia, de fet les dades així ho demostren, que la migració en el seu conjunt, pel que fa a les arques públiques, doncs és aportadora neta, no? Perquè efectivament són joves, venen a treballar, a més quan els regularitzem poden cotitzar, perquè hem de recordar que durant molt de temps hem tingut centenars de milers de persones en situació irregular i d'explotació i per tant la realitat és molt complexa, però sí que és veritat que el primer dia que arriben i en els propers mesos aquesta gent no està portant, aquesta gent va xupant recursos i si tenim en compte que els recursos públics són limitats, com deia, i que estan en tensió, doncs evidentment l'arribada de sobte de milers de persones doncs venen a tensionar una miqueta més allò que ja està tensionat. Dit això, crec que és important que m'ha agradat molt quan estàvem parlant del tema geopolític, no? Sí. És a dir, més enllà del drama humanitari, a nivell geopolític, què és el que ens està passant? A veure, els catalans formem part d'un estat, que és l'estat espanyol, que està dins de la Unió Europea. L'estat espanyol, en els darrers mesos, no?, ha tingut un Pedro Sánchez que és qui lidera la política exterior, que ha fet ús, no, de diferents conflictes internacionals per tapar crisis internes. De fet, ho hem estat analitzant en moltes taules de debat, això, no? Per exemple, el reconeixement de Palestina, la posició fèrria, no, contra d'una part de la Unió Europea contra Donald Trump, bàsicament l'ha liderat Pedro Sánchez, etc. Què és el que ens està passant? Bé, ens estan col·locant en el lloc en el que ens toca, és a dir, en aquest món on ja l'ordre internacional, del dret internacional pràcticament ja no existeix, i això va de forts i dèbils, ens estan col·locant allà on ens toca, que és on hem estat sempre, que és en els dèbils. I sempre explico el mateix, fixeu-vos, quin president dels Estats Units quan visita Europa visita la Moncloa? Cap, perquè no pintem res. Evidentment que pintem alguna cosa, però no pintem res. És a dir, llavors, com que hem anat de xulos, ara ens estan col·locant. I què és el que han fet a Israel i els Estats Units? Han anat a un altre aliat, que és el Marroc, i li han dit, escolta'm, anem a liar-se-la, no?, i anem a generar un conflicte perquè Pedro Sánchez quedi debilitat per unes eleccions que vindran properament. I bàsicament va d'això, perquè el món, és a dir, aquestes guerres híbrides, no?, van d'això, de desestabilitzar països, no?, etcètera. I finalment, la frontera. És a dir, la frontera, quan parlem de que s'ha externalitzat, jo no hi acabo d'estar d'acord, perquè la frontera al final té una zona A i una zona B, o una zona B i una zona A, depèn de com tu miris. A Espanya, sí o sí, per gestionar aquella frontera, necessita del Marroc. És a dir, no és que l'externalitzem, passa per la col·laboració. El que a mi em sorprèn és que, tot i els avisos de la intel·ligència espanyola, que no va saber trobar cap urna, si ens en recordem, és una intel·ligència que té tots aquells avisos, que ara ja estem sabent que teníem més informació del que ens pensàvem, i resulta que aquell era el dia del tro, és a dir, era el dia nacional, no? És el dia del trono, del rei, com si diguéssim. És evident que aquell dia podia passar alguna cosa tenint en compte l'estil de Hassan. Per tant, quina és la intencionalitat que ha tingut el govern espanyol amb tot això? No ho sabrem.
1: 4 minuts ara mateix passen de 9:45. Una cosa més que volíem comentar a l'àgora d'aquí del matí de Catalunya Ràdio, avui amb l'Ignacio Rigau, el Pere Rossinyol, l'Alicia Puig i l'Aitor Arriaga. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, acaba de llançar una proposta per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. En una entrevista a Europa Press que s'acaba de publicar ara mateix, Junqueras aposta perquè el departament estigui liderat per un equip de persones que generin consens i que sigui el mateix durant un termini llarg, d'uns 12 anys, amb l'objectiu de garantir l'estabilitat i que es compleixin els objectius en un dels àmbits que comentàvem ara mateix, de l'àmbit de l'educació. Saludem a aquesta hora el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, com estem? Molt bon dia.
4: Bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
1: Expliqui'ns una mica aquesta idea, una proposta que passa perquè el mandat d'aquest equip que lideri el Departament d'Educació de 12 anys, oi?
4: Aproximadament. És a dir, l'ensenyament és una qüestió molt important i és una qüestió estratègica i és una qüestió que afecta els nostres fills i els nostres nets i que afecta el nostre present i el nostre futur. Com que és tan important, està bé que la cuidem entre tots, i una manera de cuidar-la entre tots em sembla que seria justament doncs, que les formacions polítiques de catalanistes, les formacions polítiques de tradició democràtica, però també el conjunt del sector, el conjunt dels agents socials, els sindicats, els docents, els equips directius, les famílies, etcètera, etcètera, poguessin consensuar un seguit de persones que puguin garantir una actuació de llarg termini. Per què de llarg termini? Doncs perquè em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any. I si tens un termini llarg de temps, doncs pots establir unes prioritats ben definides i pots establir un calendari d'actuacions. Un calendari que pot afectar qüestions curriculars o qüestions com, per exemple, la infraestructura, els edificis, les escoles, els instituts, etcètera, etcètera. I també uns pressupostos estables, és a dir, pactar, mira, escolta, a l'àmbit de l'ensenyament hi dedicarem i destinarem aquests recursos durant aquests anys i que totes les formacions polítiques es comprometin a que aquests diners no faltaran i que es garantiran o a través de pressupostos o en cas de que no hi hagi pressupostos, doncs a través d'un decret d'ampliació de crèdit, però que tothom hi estigui compromès i que tothom sàpiga quins recursos hi han.
1: Per tant, seria pactar les persones que hi hauria al departament i també un cert full de ruta, d'alguna manera.
4: Jo em sembla que estaria bé poder-ho acordar tot, diguem-ne. En tot cas, potser

0: que el més important és que si hi ha un equip de consens, és a dir, si hi ha unes persones solvents, reconegudes, que tenen cert prestigi en l'àmbit, des del món de la comunitat educativa, dels docents, i es veuen amb esperança, diguem-ne, de futur, és més fàcil també que poder establir aquestes prioritats i dir, mira, escolta, ens trobem davant d'aquestes dificultats, davant d'aquests reptes, com els superem? Doncs mira, prioritat 1, la 2, la 3, i ara fem un calendari. Com ho calendaritzem, això? Doncs mira, el primer any s'haurà de fer això, això i això, el segon allò altre, etcètera, etcètera. Clar, si tu tens un calendari llarg, et permet actuar amb tranquil·litat d'esperit i amb una certa constància, perquè l'ensenyament, com altres àmbits, no pots estar canviant d'opinió i d'estratègia i d'objectius cada dos per tres, perquè el període educatiu dels nostres fills doncs dura un període llarg de temps, no? La primària i la secundària duren justament 12 anys. Doncs escolta, els objectius que has d'assolir abans d'entrar a la universitat, doncs els comences a treballar segurament a primer de primària i molt probablement abans i tot. Llavors, escolta, anem a implicar-nos-hi de veritat i a buscar un canvi de veritat i a buscar que les coses funcionin de veritat, no? I, per tant, em sembla que com més ampli sigui el consens, segurament més estable podrà ser en el temps.
1: És inevitable que li demani, senyor Junqueras, vist el que hem vist aquest any, amb les negociacions i les vagues, vostè ho veu viable, aquesta proposta?
0: Jo ho veig viable, sí, i de fet ho hem anat dient en moltes ocasions, des de fa molt de temps, de que aquest país necessita grans acords i que aquests acords han d'anar més enllà dels partits polítics i que aquest país necessita grans acords amb els agents econòmics i socials, amb els sindicats, amb les empreses, amb els autònoms, amb les universitats. I això ho diem moltes vegades, bueno, intentem fer un pas més, una concreció més, no? I posar aquest exemple de l'ensenyament, que és molt sensible, que té tothom molt preocupat, que s'han produït situacions malauradament molt desastroses, molt desgraciades, ara amb l'informe PISA, però amb tantes altres qüestions. I llavors, nosaltres estem convençuts que sí que és possible vestir aquests acords i donar-los estabilitat. És a dir, sense estabilitat és molt difícil que ens en sortim. I ens n'hem de sortir. I hi ha bona part de la comunitat docent, dels professors, dels mestres, i jo mateix sóc professor, diguem, no me'n deixen fer, però sóc professor. Sí. Doncs hi ha una part molt important que d'alguna manera es deu sentir o se sent o ens sentim una mica com traïts en la nostra vocació. No? És a dir, molts de nosaltres vam ser mestres o professors perquè teníem una enorme vocació per ensenyar. Perquè som feliços ensenyant, explicant, perquè som feliços veient com els nostres alumnes aprenen. I hi ha una certa sensació de que a nosaltres se'ns demana moltes coses, però ensenyar no gaire. I això és molt frustrant, perquè, clar, som mestres i som professors justament per ensenyar, per explicar, per aprendre, no? Si el que s'espera de nosaltres o el que se'ns demana són altres coses i no és aquesta, això genera una certa frustració vocacional. És com si vostès li digués, que és locutor, és presentador de programes, el que sigui, no? Diu, molt bé, vostè vagi a la ràdio, però faci de tot menys allò que volia fer. Bueno, doncs és una mica estrany.
1: Estem parlant amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, d'aquesta proposta que ha fet, d'alguna manera, aquest canvi de xip al Departament d'Educació. Senyor Junqueras, també li volíem preguntar d'un tema que estàvem abordant just quan l'hem trucat, que és la crisi de Ceuta, la crisi d'arran del que vam viure divendres passat, molt particularment al voltant del miler, segons el govern espanyol, de menors d'edat que hi ha a Ceuta, que es podrien haver de repartir entre la resta de comunitats autònomes. Les comunitats del PP han dit que no en volen cap. Junts també reclama que Catalunya en quedi fora. Vostè què en pensa? Catalunya hauria d'acollir part d'aquests menors que hi ha a Ceuta ara mateix?
0: D'entrada hi ha un drama humà. Han mort dotzenes de persones i sembla increïble que ningú en parli. És a dir, quan una

0: societat es mostra insensible davant de la mort de tantes persones, em sembla que tenim un problema com a societat, perquè, és clar, és molt difícil afrontar qualsevol qüestió si un aspecte tan important l'oblidem. No pot ser, no és acceptable que mori tanta gent. I això té moltes implicacions. Una, ara el govern espanyol diu que posarà una línia de boies perquè això evitarà que no sé quantes coses i, per tant, que mori molta gent ofegada. Bueno, doncs si era tan fàcil, és inexplicable que no ho hagin fet abans, de debò. És increïble. És increïble que no tinguin cap informació sobre el que està a punt de passar i que si la tenen no la sàpiguen gestionar, perquè si la tenien, com és que no ho van gestionar? És increïble que deixem la responsabilitat del control dels fluxos migratoris a tercers països fora de la Unió Europea. Perquè si la Unió Europea es pensa que deixant la gestió dels fluxos migratoris a països com, és igual, com Turquia o Líbia o Tunísia o el Marroc arreglarà res, doncs és evident que no arreglarà res. I, per tant, aquí hi ha una responsabilitat de molta gent. Mm. I llavors aquesta responsabilitat que tota aquesta gent no assumeix, que aquests governs, o qui sigui, o els serveis secrets, o el qui sigui, no assumeix, resulta que acaba repercutint en la societat. No? I, escolti, la societat fa moltes coses i molts esforços. I el nostre país en particular, Catalunya, fa molts esforços en molts àmbits. I segurament haurem de continuar-los fent. Però també estaria bé que tothom assumís la seva responsabilitat, començant pels estats. I l'estat espanyol ja sabem que és un estat fallit en molts àmbits i en molts aspectes, sí? També de caràcter democràtic. Però, per la mort de Déu, que s'esforcin una mica.
1: I una altra qüestió que també li volíem preguntar, senyor Junqueras. Ahir el Consell de Garanties Estatutàries advertia que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges pot vulnerar diversos articles de l'Estatut i la Constitució. El govern ha dit, d'acord, ens ho tornarem a mirar, si cal fer-hi canvis ja els farem. Què en pensa el seu partit? Què en pensa Esquerra?
0: Doncs que l'habitatge és una qüestió importantíssima, com ho és l'ensenyament, com són les infraestructures, bueno, doncs és molt important i, per tant, l'hem d'afrontar. I que és molt difícil afrontar la qüestió de l'habitatge sense plantejar la construcció d'obra nova i és molt difícil resoldre-ho sense la rehabilitació massiva d'habitatges i que en aquest sentit doncs nosaltres, des d'Esquerra Republicana, hem proposat un pla Regenera amb molts recursos aprovats en els pressupostos i que esperem que el govern doncs els vagi implementant. Mm. Però també és molt difícil resoldre el tema de l'habitatge sense resoldre el tema del transport públic, perquè sense un transport públic eficient i eficaç és molt difícil que la gent pugui viure en un lloc i treballar en un altre. I és evident que hi ha molta gent que viu en un lloc i treballa en un altre. Per tant, el tema del transport també és vital. Llavors, fer propostes que el Consell de Garanties Estatutàries tomba, que són contràries a no sé quantes coses i que, per tant, molt probablement no es podran aplicar, doncs no serveix. És a dir, escolta, anar fent propostes que no es poden aplicar, l'únic que genera és frustració. I jo, en aquest sentit, també demanaria responsabilitat a tothom. Fem propostes que tinguin sentit i que puguin funcionar. I en aquest sentit, si vostè m'ho permet, deixi'm apuntar una idea. Una manera d'intentar aplanar el camí, facilitar el camí per l'accés a l'habitatge de moltes famílies d'aquest país seria plantejar-nos la possibilitat de que algun dels impostos associats a l'habitatge, com per exemple l'ITP, que es paga amb els habitatges de segona mà, doncs en lloc d'haver-lo de pagar d'un sol cop, és un 10%, doncs que es pogués fraccionar en el temps de la mateixa manera que fracciones la hipoteca i que la vas pagant a poc a poc. Potser també l'administració pública s'ha de plantejar que en el cas de l'ITP de la segona mà o en el cas de l'IVA de l'obra nova, doncs, buscar una fórmula que permetés fraccionar-ho. Això segurament s'ha de portar en el Congrés dels Diputats perquè afecta la llei general tributària. Bueno, doncs, escolti, doncs portem-lo i segurament això ajuda a moltes famílies perquè no és el mateix haver de pagar també un 10% en impostos que haver de pagar un 1% repartit, bueno, doncs en uns quants anys, no? Potser acabaràs pagant el mateix, però tindràs molt més marge, serà molt més digerible, serà molt més fàcil. Bueno, aquestes mesures segurament també poden ajudar i per això nosaltres també les plantegem, eh? I en aquesta entrevista que vostè comentava ara fa un moment, també plantegem aquest tipus de mesures perquè ens sembla que són útils i sovint molt més útils que algunes altres coses que es plantegen que tothom sap que mai no s'implementaran, com s'ha anat demostrant malauradament.
1: Vostè creu que això no s'arribarà a activar mai, eh? La qüestió de prohibir la venda especulativa d'habitatges?
0: Bueno, clar, que hem de fer tot el possible per prohibir l'especulació i per evitar... Sí, clar, hi estem d'acord. Perquè l'especulació vol dir que algú compra només amb l'objectiu d'enriquir-se i que probablement compra no per posar de lloguer, sinó per intentar forçar el mercat, perquè, bueno, doncs sí, hem d'intentar evitar-ho. Bueno, escolti, per evitar això hi han maneres, i sens dubte doncs la fiscalitat és una manera d'intentar evitar-ho. Però ara, una altra manera d'intentar evitar-ho també, clar, és que l'oferta en el mercat sigui més gran i l'oferta es pot ampliar o construint obra nova en alguns llocs del país o rehabilitant. La rehabilitació és molt important. És la rehabilitació de barris metropolitans o la rehabilitació del casc antic de moltes capitals de comarca del nostre país, des de Tortosa a Valls, des de Lleida a Manresa, i també afecta la rehabilitació a molts pobles dels àmbits rurals de Catalunya. Escolti, doncs sense rehabilitació d'habitatge, sense augmentar l'oferta d'habitatge, és molt difícil resoldre-ho. Per tant, ja hi poden anar donant totes les voltes que vulguin, però o s'encara el problema de veritat o no ens en sortirem i l'únic que genera és una frustració creixent.
1: I una última cosa, senyor Junqueras. A les últimes hores, el seu candidat, el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, el Marc Puigtió, s'ha vist obligat a demanar disculpes per un àudio filtrat a les xarxes on se'l sent expressant la intenció de, bàsicament, fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat i llavors prendre el control de la formació. El seu partit prendrà alguna mesura o farà alguna cosa amb aquesta qüestió?
0: Doncs el nostre partit el que ha fet és el que faríem qualsevol cas d'aquest tipus, que és obrir un expedient per disposar de tota la informació i per saber doncs, exactament què és el que ha dit i en quin context ho ha dit i com s'ha filtrat, etcètera, etcètera. I, per tant, hi ha un expedient obert i jo no m'hi puc posar gaire perquè això funciona per un òrgan independent, per un òrgan autònom del partit, com ha de ser. Però, en tot cas, escolti, expressat en aquests termes que vostè ho acaba de fer, doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix, i, per tant, immediatament intentem ser ràpids en aquest tipus de qüestions, ràpids i també garantistes, diguem-ne, eh? Vull dir que, escolti, doncs hem de saber, doncs, escolti, això quan ho va dir, com ho va dir, què va dir exactament, si això que s'ha filtrat és literalment així o si és d'una manera diferent, si està tallat, si està... El que sigui, jo no ho sé, no ho puc saber. El que sí que sé és que Esquerra Republicana disposa d'uns mecanismes interns i d'uns òrgans interns que tenen la funció doncs, d'aclarir aquest tipus de qüestions.
1: Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Un plaer, moltes gràcies, bon dia.
1: 8 minuts i arribarem a les 10.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
8: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
9: Amor, revenja i gas a fons.
8: Amor, amor, amor!
10: Heu nascut per córrer.
11: Benvingut a la de León.
12: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
13: Hola a tothom.
12: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
14: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
15: I d'on ha sortit aquesta butaca?
14: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
16: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
18: L'esport no fa vacances a l'estiu.
19: Tampoc a Catalunya Ràdio.
18: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
19: També del Girona i del Sabadell.
18: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
19: A més del mercat de fitxatges.
18: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
19: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
18: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
21: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
22: Perquè existeix l'egoisme.
19: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
21: Perquè no controlem a vegades les emocions.
19: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
20: Comencem.
23: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: 5 minuts per arribar a les 10. Anem encara en la recta final de l'Àgora. Avui amb l'Ignacio Rigau, l'Alicia Puig, l'Aitor Arriaga i el Pere Rossinyol. Parlem una estona, hem parat una estona amb l'Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra, i una de les qüestions que li hem plantejat és aquesta decisió del Consell de Garanties Estatutàries d'advertir que aquesta proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges doncs pot vulnerar aspectes de l'Estatut i de la Constitució. El govern ha dit doncs que en pren nota i que farà els canvis necessaris, però no renunciarà a la llei. Aitor, què et sembla?
24: Sí, em deixes. Sí. També volia simplement recordar al president d'Esquerra Republicana que aquest acord que reclama, que em sembla bé, crec que és bo que hi hagi acords de país, especialment en temes que necessiten temps, com són els de l'educació, però es diu Llei d'Educació de Catalunya, que diu el govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos i finalment diu, com a mínim, destinar el 6% del producte interior brut a educació. És que es diu Llei d'Educació de Catalunya, que ja va suposar un gran pacte de país per moltes forces transversals que es comprometien, no?, a que governi qui governi faria això. I, per tant, m'ha semblat una miqueta estrany aquest bolet que s'ha tret. Bé, sí, sobre el tema del Consell de Garanties Estatutàries, jo crec que era una notícia anunciada, no? És a dir, la propietat privada, no?, és un dret que es va guanyar fa molt de temps i que és el pilar fonamental de gairebé tot. De fet, és una de les bases per les quals l'Estat no pot abusar dels administrats. És a dir, l'administració no pot abusar dels administrats, no? I per tant, és un control, no?, espectacular que ens dona a la població un poder per poder tenir les nostres vides. Sí que és veritat, com diu el president Junqueras, que tenim un problema gravíssim en aquest país, però m'ha resultat curiós que es simplifiqui tant quan diu que tot això es pot solucionar, per exemple, a nivell fiscal, també d'oferta, ha dit, no?, però a nivell fiscal. Clar, però és que si tu toques a nivell fiscal com han volgut tocar, resulta que atures la construcció d'oferta, perquè el privat necessita que hi hagi rendibilitat. I no oblidem que la gran majoria no està en processos d'especulació. L'especulació, per definició, no és guanyar diners. L'especulació és comprar ràpid i vendre el més car possible. I vendre ràpid el més car possible. Això és l'especulació. I això passa molt poc en el nostre país. I el que s'està fent és, amb la fiscalitat, el que s'està fent és anul·lar els incentius que tenen els privats per construir. Ja ho va dir la Unió Europea en un dictamen al mateix moment que s'estava aprovant aquesta llei, aquestes reformes per part del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns, que no es pot fer la guerra al privat. El privat és un aliat. I, per tant, gràcies al privat i en la col·laboració de l'administració, aconseguirem aquest gran pacte de país per solucionar el problema de l'habitatge.
1: Mm. Alicia. Alicia?
0: M'escolteu?
1: Sí, perdó, t'havíem perdut. Ara et sentim perfecte, digues.
0: Aquest tema és un tema important. Jo crec que quan parlem de la llei de compres especulatives no sabíem ben bé què vol dir. Jo, o sigui, breument, bàsicament el que proposava aquesta llei és que tu no podies comprar pisos sueltos, m'enteneu? Blocs, sí? Si acumulaves ja més de 4 pisos. I el que jo plantejo és: on està el límit entre el dret a la propietat privada i el no dret a l'acumulació que porta a la pobresa dels altres? Per tant, aquí és on tenim el debat sempre, no? Establir el salari mínim és un atemptat contra la propietat privada? La regulació de preus de lloguers? Fins a on arriba el dret a l'acumulació i a la propietat privada? Ara mateix, amb el sector immobiliari, tenim un problema enorme. I és evident, i és que es diuen coses que són falses i és una pena estar en una ràdio pública. El sector immobiliari és el més rendible de l'economia espanyola, una rendibilitat del 10% segons el Banc d'Espanya. No es necessiten més incentius. La gent s'està forrant amb aquest negoci. I la setmana passada teníem aquí el Javier Burón, que ens recordava una altra cosa. El 50% dels pisos que es compren avui a l'estat espanyol es fan sense hipoteca, a tocateja, directament. Què vol dir? Que això ho compren inversors que segueixen acumulant mentre cada cop més gent es queda fora del mercat de propietat i també més car l'accés al lloguer. Per tant, breument, jo tant de bo puguin trobar la manera de refer aquesta llei com a tants altres llocs d'Europa. A Holanda no pots comprar un pis, per exemple, si no hi resideixes durant 4 anys. És això un atac a la propietat privada? Doncs sí, és un atac a que certs inversors puguin comprar. Ara, què facilita? Que les famílies puguin accedir a un primer habitatge. Què és el que volem? Una casa, una família. I que com a molt puguis acumular-ne 4. Ara, és obscè que en puguis acumular 15, 20, 25, mentre la majoria de la nostra població s'està deixant el 30-40% del seu salari en pagar un lloguer. Per tant, tant de bo es trobi la manera, i també aquestes sentències ens fan veure els límits de poder construir un estat de dret en una societat capitalista.
1: Seguim a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. Arribarem de seguida als senyals de les 10. Després ho rematem amb el Pere i l'Ignacio. Però abans, Marta Xidó, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia, estem bé. Vosaltres bé?
1: També, encantats de sentir-te. Ens actualitzem,
10: igualment.
1: Va.
10: Gràcies, som-hi. I comencem parlant del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha llançat una proposta per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Ho ha fet aquí, al Matí de Catalunya Ràdio. Junqueras ha defensat que el departament estigui liderat per un equip d'experts que generin consens i que siguin el mateix durant un llarg termini. Ha parlat d'uns 12 anys aproximadament, tot plegat amb l'objectiu de garantir l'estabilitat que necessita el sector educatiu.
13: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
10: Junqueras també ha anunciat que el partit ha obert un expedient per la polèmica al voltant del candidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. S'ha filtrat un àudio a les xarxes on l'alcaldable republicà expressa la seva intenció de fer fora tots els dirigents del partit a la ciutat per prendre el control de l'organització. Junqueras troba aquestes declaracions desafortunades i per això el partit recopilarà tota la informació necessària per aclarir els fets.
13: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
10: Segons ha transcendit, l'alcaldable d'Esquerra Girona feia totes aquestes declaracions en una conversa a un Instagramer vinculat a l'extrema dreta espanyolista. Puigtió ha demanat disculpes a la militància. Mm. Més notícies, Marta Prat.
3: Rescatada una nova pastera amb 26 persones a bord al sud-est de Mallorca. Continua, mentrestant, la recerca d'una desena de persones desaparegudes en el naufragi d'una embarcació que pretenia arribar a les Balears. El balanç de víctimes de les últimes 24 hores puja a 19 persones. El govern balear ho ha qualificat de drama humanitari i demana més recursos al govern espanyol.
10: L'IBEX 35 ha obert a l'alça després que hi aconseguís per primer cop superar els 20.000 punts. Aquest matí s'acosta ja als 20.100 en una sessió en què els inversors estaran pendents del que passi a l'Orient Mitjà. La proximitat d'un acord entre l'Iran i els Estats Units va fer pujar les cotitzacions a les borses europees i nord-americanes, que ahir també van marcar rècords. El preu del petroli, que ha caigut un 0,2%, també afavoreix la bona marxa de les borses. Ara el barril de Brent costa 79 dòlars.
3: La Comunitat de Madrid va pagar 6,3 milions d'euros per l'àtic de luxe que la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic. Segons explica el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de la comissió. Després que esclatés la polèmica, la Comunitat de Madrid va anunciar que posava l'àtic en venda juntament amb 4 immobles més i que els diners es destinarien a pal·liar els danys causats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
10: Diego Luna, Radu Jut i Denis Coté seran algunes de les estrelles internacionals que participaran al Festival Internacional de Cinema de Toronto, que se celebrarà del 10 al 20 de setembre. La pel·lícula espanyola The Violinist, de Raúl García, el documental de 5 hores sobre la biografia de Jorge Luis Borges, dirigida per Mariano Llinás, o l'estrena de Cròniques del Cansancio, de la cineasta Natàlia Marín, seran d'altres títols que s'estrenaran en el certamen. La pel·lícula Being Human, basada en la figura de Judy Human, activista pels drets de les persones amb discapacitat, serà l'encarregada d'inaugurar el festival el 10 de setembre. La pel·lícula està dirigida per la nord-americana Sian Heder, guanyadora de l'Oscar al millor guió adaptat per Coda. Els esports, Ernest Macià.
4: Reunió a Madrid aquest matí entre Deco i el cap de vistaires del Barça, Jou Amaral, amb els representants de Julián Álvarez per aprofundir l'interès de tancar l'operació. La posició de l'Atlètic de Madrid, no obstant, no ha canviat. El Barça presenta aquest dimecres la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història de l'equip femení, i també presenta el Barça aquest matí l'entrenador de l'equip de bàsquet, l'eslové Alexander Sakulic. El davanter de l'Espanyol, Quique García, passa aquest dimecres per quiròfan després d'operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique García va ser substituït a l'amistós de dissabte contra el Middlesbrough per unes molèsties musculars. Iris Thió competeix a les 4 d'aquesta tarda per la 6a medalla al Campionat d'Europa de Natació que s'està fent a París. Ho farà a la final de la categoria d'equip acrobàtic. I avui 5a etapa del Tour femení amb Paula Blasi en la 7a posició. L'etapa d'avui, 140 km i 8 ports, 2 de segona categoria.
19: Fins aquí les notícies.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: A les 10 i 5 minuts, i després del butlletí encapçalat per aquesta entrevista que li hem fet al matí de Catalunya Ràdio a l'Oriol Junqueras, rematem l'Àgora. Ens quedava per escoltar l'Ignacio i el Pere sobre aquesta qüestió que abordàvem abans. El fet que el Consell de Garanties hagi d'alguna manera tombat o advertit, vaja, que la proposició de llei per limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera l'Estatut, vulnera la Constitució, i el govern hagi dit, doncs ens la tornarem a mirar i farem canvis, Ignacio.
22: Bé, era molt esperable. Era molt esperable perquè, a cap i a fi, aquesta llei s'estava immiscuint en un àmbit que no li correspon per pura distribució de competències. I això és una anàlisi que intento que sigui clínica, no ideològica. Ja m'hi dedicaré a la ideologia després. Però no deixava de ser una llei que afectava a l'àmbit de l'urbanisme, a la regulació de l'urbanisme, que és d'àmbit nacional. No deixava de ser una llei que assalta d'una forma molt directa al dret a la propietat, ja ho deia l'Alícia, és un assalt al dret a la propietat privada, però el nostre ordenament modula la propietat privada, no és un dret absolut ni molt menys, més enllà del principi rector que s'acostuma a invocar, el principi rector constitucional que diu que la propietat privada ha de tenir una funció social. La propietat privada en general i en els ordenaments jurídics moderns està molt, molt, molt, molt condicionada. No és un dret, com dic, com es consignava el dret romà, que era des del cel fins a l'infern. No, la propietat privada al cap i aquí s'ha d'inscriure dins d'un... dins de la resta del mercat jurídic i econòmic i social, per suposat. La intenció, suposo que era correcta. També és veritat que no ens separaria tant dels ordenaments jurídics de la resta d'Europa, que també, com l'Alícia llistava, no deixen de, en el tema concret de l'habitatge, no deixen de... o bé promocionar molt més l'habitatge d'ús públic, o bé condicionar molt la compra amb intenció purament, diguem, empresarial o corporativa d'habitatge a les grans ciutats. Com dic, la intenció em semblava correcta. Ideològicament, el que em sembla és que no deixa de desplaçar-se la càrrega, perquè sembla que el privat o el mercat privat o el sector privat siguin, diguem, els grans causants de la crisi d'habitatge. És veritat que el mercat privat té pulsions que han de ser regulades. Pulsió, per exemple, que pot ser especulativa, pulsió que pot ser purament econòmica, no? Jo només vull guanyar diners en un pis, fins i tot pulsions que poden ser de tipus, diguem-ne, higiènic. No? Mm. Un pis ha d'estar ben mantingut, ha de ser habitable, ha d'estar en bones condicions, ha d'estar renovat, ha de ser eficient energèticament, i el mercat potser no té l'incentiu a complir amb tot això. Però al mercat se l'ha de donar també incentius i, sobretot, se l'ha de donar seguretat jurídica. I el que no té el mercat de l'habitatge avui dia és seguretat jurídica, ja sigui per comprar, ja sigui per llogar, perquè no deixa de canviar el marc jurídic que permet que algú llogui un pis, ja sigui com a llogater, ja sigui com a inquilí, no deixa de canviar el marc jurídic d'algú que vol comprar un pis per utilitzar-lo, ja sigui fins i tot de forma no especulativa, de forma no, diguem, avariciosament capitalista, fins i tot qui vol deixar pis que estigui a un preu assequible i raonable, tampoc ho té segur. Per tant, aquí el problema és que, primer, en general els governs d'esquerra no s'han pres, o els governs que ara estan... que han de gestionar la crisi de l'habitatge, no es prenen amb suficient serietat la crisi de l'habitatge pròpiament, no inverteixen els fons que han d'invertir, no hi ha imaginació jurídica ni regulatòria ni política, i en última instància el que hi ha és molt mala tècnica legislativa.
6: Mm. Pere. Sí, a veure, el dret a la propietat és un dret indiscutible, i el dret a l'habitatge és un dret també que té protecció constitucional, i això se sol oblidar. Perquè sembla que hi hagin, diguem, que tingui protecció constitucional, sembla que sigui, doncs, un brindis al sol, però no, si una cosa té protecció constitucional, ha de poder ser una realitat, diguem, no? I per tant, són dos drets que s'ha de trobar un equilibri perquè les dues siguin veritat, i crec que en aquests moments és evident que està més amenaçat en el sentit de que no és real el dret a l'habitatge que no pas el dret a la propietat. I per tant, cal caminar molt encara per fer efectiu aquest dret constitucional a l'habitatge. Això és complicadíssim, no hi ha una fórmula màgica, aquesta llei tampoc era una fórmula màgica, i crec que aquestes alçades és inqüestionable que s'han de fer moltes coses simultàniament, però que hi ha de poder l'administració pública veure l'habitatge, ja que ha de complir amb aquest dret constitucional, el dret a l'habitatge, com una cosa que no és estrictament una mercaderia, que no és estrictament un mercat convencional, doncs això també crec que hi ha prou camí per recórrer, òbviament, amb totes les dificultats tècniques que implica el respecte a la llei, i que s'haurà de trobar la fórmula, si aquesta llei no és, doncs una altra finezza, en els termes que deia l'Ignacio, per fer possible aquest objectiu tan legítim de que el dret a l'habitatge, que té protecció constitucional, sigui efectiu.
1: Fins aquí l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Ignacio Rigau, el Pere Rossinyol, l'Alícia Puig, l'Aitor Arriaga. Moltes gràcies a tots quatre, que vagi bé el dia.
22: A vosaltres.
24: Molt. Gràcies, bon dia.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Ui, quin fred que m'ha agafat.
9: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
8: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
27: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
26: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
27: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
26: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
11: Vanguardia, amb Enric Calpena.
12: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
11: Vanguardia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
11: A les 4 de la tarda,
15: a Catalunya Ràdio comença...
16: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
17: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
16: Hola.
20: Oli.
17: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
16: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
11: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
17: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
21: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
28: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
29: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
28: Donem espai als testimonis en primera persona.
30: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
28: Fem reportatges.
31: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
28: I denúncia.
32: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
28: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
33: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
28: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
15: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: En un parell de minuts arribarem a 11:15.

0: Al matí de Catalunya Ràdio volem parlar d'intel·ligència artificial. Ara fa uns dies a l'Àgora parlàvem d'aquest cas que es va dir que la intel·ligència artificial havia sortit del laboratori i parlàvem amb el físic teòric, investigació en computació quàntica i membre del grup d'experts del nou panel científic internacional sobre intel·ligència artificial de Nacions Unides, el Roman Oros. Professor Oros, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: I vam dir, el tema és tan complex que anem de tornar a parlar un dia.
1: Cap problema.
0: Per situar-nos, aquest grup d'experts de Nacions Unides, què és el que fan exactament?
1: Sí, bueno, nosaltres som un grup de 40 experts internacionals científics, no? Que el nostre paper és doncs fer com de bisagra entre el món científic i el món de la governança, no? Nosaltres som de 30, bueno, és un conjunt de científics de 37 països diferents, no? Tots són especialistes en diversos àmbits d'intel·ligència artificial, de matemàtiques, de filosofia, etc, i el que nosaltres hem de fer és dir el que hi ha i el que no hi ha en intel·ligència artificial, quins són els riscos, quines són les oportunitats, no? I fer-ho d'una manera sense hype, sense soroll, sense fum, per tal de que la gent que hagi de fer governança, no, doncs entengui bé què és el que hi ha.
0: I hi ha filòsofs, també?
1: També hi ha filòsofs, sí.
0: Perquè és important la qüestió d'ètica, evidentment,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament, sí.
0: L'últim cop que vam parlar amb vostè parlàvem d'aquest cas, d'aquest model d'intel·ligència artificial d'OpenAI que va atacar un altre, o va fer un ciberatac amb una altra empresa autònomament, sense que ningú li ordenés. Però des de llavors també una altra empresa, com era Anthropic, també va dir que el seu model, el Claude, també havia piratejat fins a 3 organitzacions. Abans que res, són comparables aquests dos casos?
1: Sí, efectivament, sí, són comparables.
0: És el mateix,
1: sí.
0: Eh?
1: És bàsicament el mateix, sí, el mateix tipus de comportament.
0: Per tant, i li demano el mateix que li vaig demanar l'altre dia, hem de patir perquè que la intel·ligència artificial ja faci coses per si mateixa?
1: Bueno, més... hem de tenir respecte, hem d'entendre bé que, com funcionen aquestes eines, com funciona aquesta intel·ligència artificial, hem d'aprendre a controlar-la, no? El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament, doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. I per això eren experiments, no? Però el que hem de fer ara mateix és efectivament aprendre aquests experiments i entendre com s'ha de controlar això i com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
0: Perquè és important destacar, i ens ho deia vostè l'altre dia, que no és que li diguessin aquest model d'intel·ligència artificial ataca aquest sistema. No, se li posa un problema que ha de resoldre, i el propi model interpreta que la manera, millor manera de resoldre'l és, entre cometes, escapar-se del laboratori.
1: Efectivament, això és el més interessant, que ni tan sols se li van donar ordres de llançar un ciberatac. Simplement el model per si mateix va raonar de la manera que raonen els models, que la forma més ràpida i d'aconseguir la solució al problema, doncs, que li havien proposat no era raonar per si mateix i trobar la solució, sinó sortir d'allà i cercar-la a un altre lloc.
0: I a més és el que dèiem també, eh? És a dir, l'altre lloc on el busca tampoc és fàcil entrar-hi, perquè és un lloc amb barreres, amb escuts...
1: Efectivament, sí, va haver de hackejar una altra companyia per tal d'entrar a les dades d'allà i trobar la solució.
0: Sobre aquesta qüestió, clar, la primera pregunta que em ve al cap és si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
1: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí. Jo diria que ho podria fer. Vull dir, si dins d'un entorn que en teoria estava controlat i sense donar-li ordres de hackejar res va aconseguir sortir i trobar informació a una pàgina web d'una altra empresa on estava tot, bueno, tenia els seus filtres de ciberseguretat, etc. Jo imagino que si es crea un model explícitament per llançar ciberatacs, perquè aquests models que han sortit eren models de propòsit genèric, ni tan sols s'havien entrenat única i exclusivament per temes de ciberseguretat, però si s'entrena un model tan sols per això i se li dona una ordre concreta, jo crec que sí, efectivament.
0: A més, en aquests casos, si vostè em corregirà, però són les pròpies empreses que ho han explicat, no?
1: Sí.
0: Tant OpenAI com Anthropic han dit, escolteu, ha passat això.
1: Sí.
0: Per tant, és un exercici de transparència, però... És a dir, sempre hi ha el dubte de si ens en podem enfiar, perquè les persones al capdavant d'aquestes empreses poden canviar. Igual pot haver-hi algú que digui, no expliquem res.
1: Clar, efectivament. Vull dir, en aquest cas jo crec que Anthropic i OpenAI han estat molt obertes, han dit, bueno, ens ha passat això, necessitem que la gent ho conegui. També quan va sortir el model de Mythos, no, que es va veure que era capaç de trobar vulnerabilitats de ciberseguretat molt importants en tot el software que hi ha, no? Doncs també van ser molt oberts en aquest aspecte. Vull dir, quan ha sortit alguna cosa almenys fins ara, no? Que sembla que, ostres, doncs això podria ser perillós, hauria d'anar en compte, potser hem de parar, hem de pensar una mica més com es fa. Fins al moment sembla que han estat molt oberts. Però, clar, tot depèn, efectivament, com dius tu, de que això són empreses privades, vull dir, no són governs, no? Això depèn de les persones que estan allà dirigint l'empresa, etc, del país que està desenvolupant aquestes tecnologies, s'ha d'anar molt en compte.
0: Tenen massa poder, aquestes empreses, ara mateix?
1: Bueno, ara mateix sembla que hi ha com una transició de poder. Aquest és un tema, precisament, que es parla molt al comitè de la ONU, sembla que hi ha com un trasbàs de poder, no? Aquestes empreses, aquests gegants tecnològics, en particular la gent que fa intel·ligència artificial, efectivament hi ha una acumulació de poder allà. Ara mateix, doncs, per exemple, el CEO d'OpenAI segurament té més poder que la presidenta d'Europa, per dir-te un exemple.
0: Sí, directament.
1: Directament. Vull dir, i aquesta gent no
0: més
1: la...
0: Més poder
1: no...
0: i més diners, clar.
1: Sí, efectivament, clar. Hi ha una acumulació de poder a les grans tecnològiques. Vull dir, ara mateix els polítics poden regular, poden fer governança, estan durant un període de temps, no? Després la gent els escull democràticament i tal, però el CEO d'una empresa, d'una gran corporació tecnològica de Silicon Valley no l'escull ningú, està allà per sempre i impacta a tot arreu, perquè tothom està utilitzant aquest tipus de tecnologia. Aleshores, efectivament, sí. Sembla que doncs, la societat està, el capitalisme o el nostre, la nostra manera de viure, doncs està, hi ha com una transferència de poder cap a aquestes corporacions ara mateix.
0: I això s'endreça només amb regulació?
1: Bona pregunta. Jo crec que la regulació és una eina necessària. No sé si és l'única eina, també segurament hi ha una bona part d'educació de la gent, de què es pot fer amb intel·ligència artificial, de què no s'hauria de fer, etc. Però amb regulació i governança segurament és una manera d'endreçar-ho. Ara bé, ha de ser una regulació que no, per dir-ho d'alguna manera senzilla, ha de fomentar la innovació, és a dir, no podem tenir més àrbits, si l'arbitratge és massa, aleshores no hi ha innovació, no hi ha desenvolupament, i també hem de reconèixer que aquesta és una tecnologia que ens pot portar a nivells de desenvolupament que no hem viscut mai, no? S'ha de fomentar una regulació, doncs, que fomenti la innovació, no? Cap al futur.
0: Ara en parlarem dels aspectes positius, perquè sempre parlem d'intel·ligència artificial, de les coses més fumudes, però per exemple ara fa uns dies el Banc Central Europeu els va dir als bancs europeus, escolteu, teniu 4 mesos per buscar una resposta. És possible? És a dir, per un banc, tal com està muntat, davant d'una empresa, com vostè deia, amb tant de poder, dedicada 24 hores del dia a la innovació, fins i tot el gran més gran del món, és possible que es prepari per el que li pugui arribar de l'altra banda, per un ciberatac?
1: Jo crec que s'han de preparar. Sí. No hi ha...
0: Sí o sí, eh?
1: Sí o sí. No hi ha cap altra alternativa. No, perquè a més no es tracta només d'intel·ligència artificial, hi ha altres tecnologies que en el tema de la ciberseguretat doncs, tindran molt a dir en el futur, no? Per exemple, tot el tema de la computació quàntica, etc. I aquí doncs, els bancs, els governs, etc., no poden esperar a que hi hagi un ciberatac i els agafi, tard. S'han de començar a preparar ara mateix.
0: Ara mateix,
1: Sí, ara mateix. O potser abans d'ahir, si em preguntes.
0: Sí. I ho fan?
1: Sí que ho estan fent. Sí. Depèn de quin organisme, però en general sí que són bastant conscients de que s'han de començar a preparar.
0: Europa va per darrere, amb això?
1: Tecnològicament, bueno, en el tema de la regulació, no? Europa és de

0: compte, perquè potser se'n van més enllà del que un s'imaginava, estan començant a sorgir iniciatives per regulació. També depèn més dels estats federals, però bueno, s'ho estan mirant.
1: Què és el millor que ens pot aportar la intel·ligència artificial?
0: Bueno, hem de pensar que la intel·ligència artificial és una revolució tecnològica. De fet, és la nova revolució industrial. No? És comparable a el que va passar al segle XIX amb la revolució industrial d'aleshores, que anava més sobre el tema de la maquinària, l'energia, les fàbriques, etc. Ara mateix el que s'està automatitzant i el que hem aconseguit no són màquines que fan treballs físics, sinó màquines que pensen, saps? I això és una revolució en tota regla. En tota regla. A més, té un concepte diferent respecte a les altres, que és la primera vegada que tenim una tecnologia que si es millora a si mateixa, no? I això doncs ens portarà, jo vull pensar, a un nivell de desenvolupament tecnològic que no s'ha vist mai. És una tecnologia completament transversal que afecta a tot, fins i tot diguem-ne a la forma en com podria estar organitzada la societat, i això ens portarà, jo vull pensar, a un nou desenvolupament.
1: La forma en com està estructurada la societat, en quin sentit? Com ho pot canviar?
0: Bueno, hi ha canvis socials, això ja ho estem veient. Per exemple, quin és el valor del treball, no? Si tot ho fan les màquines, quin tipus de treball quedarà, no? Ara mateix estem veient que la forma de treballar està canviant d'una manera radical. No cal ni que ens anem a 5 anys enrere. Vull dir, ara mateix no es treballa de la mateixa manera avui que fa 6 mesos, no? Això, per exemple, hi ha feines com, per exemple, els programadors informàtics, per exemple, és un bon exemple que conec molt de prop, no? No té res a veure com programa un programador avui dia com programava fa 2 anys o fa 6 mesos, no? Són feines que estan evolucionant, hi ha feines doncs, que segurament deixaran de ser tan rellevants, però sorgiran noves feines també, i això jo crec que inevitablement es traduirà en canvis en la societat.
1: Sí. I pèrdua de llocs de treball?
0: O potser també aparició de nous llocs de treball que ara mateix no podem imaginar.
1: Però implica un canvi de xip total, mai més ben dit.
0: Completament, sí.
1: Ho dic perquè abans vostè deia una cosa molt interessant, que és que la intel·ligència artificial és la primera tecnologia en la història que es renova a si mateixa, que es millora a si mateixa. No?
0: Sí.
1: Clar, abans vostè parlàvem d'Anthropic, d'un dels gegants del sector. Quan va presentar una de les últimes versions, ja fa uns mesos, del seu sistema Claude, ja es va dir, aquest és un sistema, i vostè parlava de la informàtica, no? És el primer que et permet fer una aplicació o una pàgina web sense saber res de programació. Sí. Fins al punt que la nova versió de Claude estava feta amb Claude. És a dir, que no hi havia hagut un senyor escrivint codi, sinó que se li va dir el propi sistema, no?
0: Sí, efectivament. És una tecnologia que es millora a si mateixa. Això no havia passat mai a la història de la humanitat. No? I ara mateix doncs, tenim aquest tipus de tecnologia i hem d'entendre per què la podem fer servir. L'exemple que has posat de les aplicacions o de les pàgines web és un bon exemple. Ara mateix, evidentment, hi ha moltes formes de programar una pàgina web, però si tu no tens ni idea, te'n vas a Claude, li dius, escolta, em programes una pàgina web per així i aixà i tal, te la fa.
1: I llavors, igual, potser les defina una miqueta,
0: efectivament,
1: però hi ha una feina bruta, entre cometes, que te la fa.
0: Sí, tota la part, diguem-ne, més engorrosa del treball, ara mateix està completament automatitzada.
1: Vostè creu que l'usuari habitual, no les persones que s'hi dediquen, però l'usuari habitual, en són plenament conscients de què pot fer la intel·ligència artificial? Ho dic perquè jo a vegades tinc la sensació que hi juguem, no? Fes-me una cançó, ChatGPT, on vaig de vacances? Però el potencial que hi ha al darrere no sé si n'acabem de ser del tot conscients.
0: Jo crec que no. Jo crec que la societat en general no és conscient del potencial que té aquesta tecnologia i cap a on va. La raó per això és que aquesta tecnologia està evolucionant molt ràpid. Vull dir, ara mateix tothom parla amb ChatGPT, amb el Claude, està començant a utilitzar-se més i més, no? Però clar, és una tecnologia que evoluciona tan ràpid. Vull dir, hem d'entendre que ChatGPT va sortir el 2022. Això fa no res, fa 4 anys o 3 anys i mig. I fixa't on estem avui a dia, no? On estarem d'aquí 10, 20, 30 anys, no? És una tecnologia que està evolucionant més ràpid de lo que la podem regular i també de lo que la podem assimilar, d'alguna manera, no? I efectivament, s'ha de fer una mica de treball, diguem-ne, doncs, de divulgació, si vols, i la gent també s'ha de preocupar una mica per entendre quines són les capacitats d'aquest tipus de tecnologia.
1: Sí. Un dels reptes que tindrà la intel·ligència artificial és la qüestió dels drets, no? Ara, per exemple, parlaven això de les cançons, aquestes aplicacions que els dius, fes-me una balada sobre les meves vacances, o el que sigui, no? Que s'assembla una mica al ChatGPT, quan tu li preguntes. Clar, vostè em corregirà, però tots aquests models el que fan, això ho poden fer perquè mengen de molta informació, de moltes dades, de molts articles, de tot el que troben. En alguns casos, no necessàriament.

0: en drets. El New York Times es va querellar contra OpenAI per dir, escolti, vostè està agafant els meus articles sense permís, parlem-ne. Aquest és un dels reptes, també?
1: Bueno, és un tema, efectivament. Aquests models bàsicament s'alimenten de dades. De dades. El model és tan bo com les dades, no? I el que necessiten són moltíssimes dades, no? De tot, de Wikipedia, de llibres que s'han escrit, de vídeos, de pel·lícules, de diaris, de tot el que hi hagi, no? I efectivament, algunes d'aquestes dades són públiques i altres no són públiques, no? Això és un tema ara mateix i OpenAI, Anthropic i tal estan rebent querelles. Clar, perquè han estat utilitzant dades que probablement no eren necessàriament públiques, clar.
0: Vostè deia de qüestió dels llibres. Durant un temps s'ha comentat bastant aquesta història de que aquestes empreses estan devorant literalment llibres de segona mà, en català, per exemple, perquè els escanegen, i llavors com que els escanegen és molt més barat després destruir-los, perquè és més ràpid, diguem-ne, escanejar-los i destruir-los que no escanejar-los i tornar-los a posar al prestatge. Sí. Això és real? Això està passant?
1: Bueno, jo no tinc informació directa de primera mà, però sí que he llegit que estan passant coses com aquestes. Jo he de dir, a mi m'agraden molt els llibres, vull dir, jo sóc un fanàtic, jo sempre...
0: De paper,
1: De paper, sí, jo al Kindle no puc. Jo sóc dels que s'ha de comprar el llibre en paper i després me'l guardo, i a més sempre que entro a una llibreria surto amb 3 o 4...
0: Benvingut al club, jo sóc d'aquests també.
1: És molt complicat, sí. I per això home, si realment està passant això, doncs crec que és una pena, vull dir, destruir llibres a mi em sembla una aberració, val? Em sembla, si volen escanejar els llibres, em sembla molt bé, perquè s'han de pujar dades, també s'hauria de veure què passa amb el tema del copyright i el tema de la protecció de dades, etcètera, perquè clar, això doncs també s'ha de mirar, però home, vull dir, si estan escanejant llibres, després el millor seria que els tornessin una altra vegada a la biblioteca, no?
0: No, però tot això, vostè parlava dels drets, tot això es resol, perdó per dir-ho així, amb diners? Perquè, ho dic perquè amb la música va passar una mica això, és a dir, van haver-hi algunes companyies que van dir, ep, que estàs fent servir les meves cançons per crear música amb intel·ligència artificial, i això es va acabar quan la Warner va arribar a un acord, i després negocien amb la Universal i amb totes les altres.
1: Doncs, no? Sincerament, no sé com es podria solucionar. Suposo que la part dels diners seria una part important. Vull pensar que no és l'única manera. Efectivament.
0: Però això és un dels debats que hi ha en aquest panell de Nacions Unides, de dir, alerta, no ho centrem tot en la part econòmica. Per això li demanava al principi si hi havia, per la raó per la qual hi havia filòsofs en aquest
1: En certa manera sí. Vull dir, ara mateix, clar, aquests models han estat desenvolupats per empreses privades que tenen el seu motor és un motor econòmic. Són empreses, volen beneficis, tenen inversors, no? Els inversors volen tenir beneficis en un determinat període de temps, i allà el que prioritza no és tant l'ètica, per dir-ho així, sinó maximitzar els beneficis, no? Clar, si aquestes empreses estan guiant per aquest propòsit, les eines que estan desenvolupant, doncs no necessàriament tenen una component ètica, tenen una component legislativa i tal. Això és un dels temes que s'ha estat parlant molt al panell de l'ONU.
0: Sí. I sobretot l'ús que en fan de tenir els governs, és a dir, per exemple, aquí ara aquests dies aquí a Catalunya n'hem parlat molt, de les càmeres de seguretat al carrer, si un cop hi afegeixes el reconeixement facial i un cop hi afegeixes l'intel·ligència artificial, això en mans de segons quins governs fa molta por.
1: No, efectivament. Vull dir, hem de pensar que aquesta tecnologia, clar, jo l'he comparat moltes vegades amb el projecte Manhattan, que va desenvolupar la bomba atòmica, és exactament una situació molt, molt semblant, amb la diferència que allà van ser governs i aquí són empreses privades, no? Però efectivament és una tecnologia geoestratègica, geopolíticament és fonamental. Vull dir, els països que estan desenvolupant aquesta tecnologia tenen un avantatge geopolític respecte a les altres regions del món. Ara mateix els Estats Units i Xina tenen un avantatge respecte a Europa. Vull dir, tenen un model, o aquests models de Mythos i d'OpenAI, que si ells volen poden llançar un ciberatac tal qual i apagar un país sencer, no? Clar, això és... dona molta responsabilitat. Imagina't que aquest tipus de models doncs acaba en mans de països que no són tan democràtics. Què passa si Rússia desenvolupa un d'aquests models, no? O Corea del Nord, per dir-te un exemple.
0: Estem parlant amb el Roman Orós, que és físic teòric i és designat per Nacions Unides, és l'únic membre espanyol d'aquest panell científic sobre intel·ligència artificial. En aquesta qüestió de l'ús de la intel·ligència artificial per usos, diguem-ne, qüestionables, molt sovint, quan es parla d'Estats Units, sempre apareix el nom de Palantir. Aquesta empresa, de vegades, se l'ha qualificada com l'empresa més perillosa del món. Quina opinió en té vostè, o pel que sap vostè de Palantir?
1: Bueno, és una empresa que està fent molts treballs de defensa, clar. Estan treballant molt en temes d'intel·ligència artificial, estan treballant molt en tema, amb l'exèrcit, amb el govern nord-americà.
0: L'AIS,
1: sí,
0: no?
1: Efectivament, i sí que és veritat que estan desenvolupant, ells estan focalitzats en desenvolupar eines d'intel·ligència artificial o més d'intel·ligència o més de computació, diguem-ne, més tradicional, que estan enfocades directament, ells diuen, al tema de la defensa. Clar, per als Estats Units això és un tema central, estan treballant directament amb ells i amb altres governs, a més a més. bueno, és un tema que ha d'existir alguna empresa com aquesta, efectivament, i havia de ser aquesta.
0: No, el problema és això, és el que deia vostès, són les persones que hi ha al davant.
1: Ni més ni menys.
0: Perquè en el cas de Palantir, doncs hem sentit el seu principal responsable fent aquell manifest parlant de la superioritat d'Occident i que és millor estar segur que ser lliures, i aquí és que quan penses, ui, amb les eines que té aquest senyor...
1: Això és el que fa por, vull dir, empreses que estiguin treballant amb exèrcits, amb defensa i tal, n'hi ha moltíssimes, no? Però clar, aquí, ara mateix, qui està al davant d'aquestes, no? No, doncs en el cas de Palantir, el Peter Thiel, no?
0: Peter Thiel.
1: Que ve de PayPal i tal, doncs és un personatge molt polèmic. Sí. És un personatge molt polèmic, efectivament. Fa que pensar.
0: I la petjada ecològica, perquè clar, tot això de la intel·ligència artificial necessiten centres de dades que es mengen molta electricitat perquè necessiten una temperatura concreta i tot això. És una preocupació aquesta?
1: Ho és. De fet, un dels grans problemes de la intel·ligència artificial, des d'un punt de vista científic fins i tot, no? És el consum energètic. És extraordinàriament ineficient. Vull dir, tenim una tecnologia ara mateix que realment ens està portant a un nou desenvolupament industrial, no? Estem parlant d'una nova revolució industrial, d'una revolució tecnològica, etc. I és realment impressionant tot el que es pot fer, però el que encara no ens acabem de donar compte és que aquesta tecnologia és realment molt dolenta en el sentit de que, bueno, jo miro la natura, no? I la intel·ligència biològica ho fa molt més eficient que no pas el que estem fent nosaltres. Això vol dir que alguna cosa que estem fent realment malament. No? Realment malament des del punt de vista de programació, de l'algoritme, del hardware, etc. Ara mateix la intel·ligència artificial que tenim, el consum energètic que té és aberrant. Consumeix moltíssima energia. I per això ara mateix els centres de dades, les gigafactories, etc., necessiten estar molt a prop de centrals elèctriques per alimentar precisament aquests algoritmes.
0: I això té solució?
1: Bueno, sí que té solució. Hem de trobar, però això és un problema científic. Ara mateix estem treballant fins i tot en el meu grup de recerca, no? Doncs estem treballant en fer intel·ligència artificial més eficient. Sabem que es pot, s'ha de poder. I tenim idees i tenim propostes per tal de fer-ho més eficient.
0: A més, vostè, a banda de la intel·ligència artificial, hi ha una altra part del seu negociat, diguem-ne, que són els ordinadors quàntics, que són aquests ordinadors que poden fer en segons el que els ordinadors, diguem-ne, convencionals poden trigar fins i tot anys en fer-ho.
1: Sí.
0: Llavors hi ha les dues vies, no? Alguns diuen, precisament per això, podrem resoldre determinats problemes com aquest de l'energia més de pressa,
1: sí.
0: I els altres que diuen, sí, però alerta qui el fa servir aquest ordinador, alerta qui el té, no?
1: Efectivament. La computació quàntica és un altre model de computació que s'ha desenvolupat de forma paral·lela al tema de la intel·ligència artificial, que efectivament pot portar un desenvolupament tecnològic fins i tot més gran que el de la pròpia intel·ligència artificial. I ja no et dic quan es barregi juntament amb intel·ligència
0: artificial. Anava a preguntar-li això, justament. Sí,
1: efectivament,
0: sí.
1: Perquè es pot utilitzar un ordinador quàntic per fer intel·ligència artificial. A més a més, molt més potent, molt més amb menys dades, més eficient, etcètera.
0: Però això és real? Ho dic perquè tota la qüestió quàntica històricament s'ha dit que és més teoria que pràctica. Això avui ja és real?
1: Sí que és real. És real fins a cert punt. Vull dir, ara mateix no tenim ordinadors quàntics de propòsit general, com ens agradaria, no? Els ordinadors quàntics que tenim avui en dia, doncs, encara són prototips, ok? Són petits, tenen soroll, són més en un entorn de laboratori, però ja es poden començar a fer algunes coses. I la predicció és que en els pròxims 5 o 10 anys el hardware quàntic es desenvolupi d'una forma bastant significativa, de forma que ja podrem utilitzar-los aquests ordinadors per fer coses bastant més serioses.
0: Clar, és a dir, sovint es posa l'exemple de la medicina amb els ordinadors quàntics, no?
1: Sí.
0: És a dir, que un pot simular interaccions de molècules per fabricar possibles medicaments o remeis a malalties, insisteixo en el que deia abans, eh? És a dir, un ordinador normal ja trigava anys o potser trigava massa, i això pot ser una qüestió de segons, si això realment es fa.
1: Efectivament, un ordinador quàntic pot resoldre problemes que per un ordinador tradicional són directament intractables. Vull dir, ni que tinguis tots els recursos computacionals de l'univers ho podria solucionar. El tema de la simulació molecular per tal de desenvolupar, doncs, vacunes, per exemple, doncs és un bon exemple, no? Nous materials, una molècula és un sistema quàntic, i per simular un sistema quàntic, necessàriament per fer-ho bé, necessites un altre sistema quàntic, no? I això és el que faria l'ordinador quàntic.
0: I això es combina amb el que dèiem abans, és a dir, per exemple, si jo sóc un banc i jo tinc un ordinador quàntic amb intel·ligència artificial barrejat, com vostè deia, jo puc dir, escolta'm, analitza'm totes les probabilitats de ciberatac que tinc i protegeix-me contra totes aquestes.
1: Efectivament, sí que es barreja, sí.
0: I això es pot fer ja?
1: Això es pot començar a fer ja amb els ordinadors quàntics que tenim, que encara són petits, etc., sorollosos, però es poden començar a fer proves pilot, d'acord? Per tal que els bancs es preparin, per tal d'aquí 5 o 10 anys ja estiguin preparats. Perquè aquesta, clar, és una tecnologia que no s'aprèn en un cap de setmana. El tema de la computació quàntica, la física quàntica i tal, vull dir, jo sempre dic el mateix, no te l'aprens amb dos vídeos de YouTube, no? Vull dir,
0: ni amb quatre. Jo és un tema, ja l'he dit abans, m'interessa molt, però no hi entenc res. Vull dir, ho intento entendre, però...
1: Això necessites, vull dir, una trajectòria, no? És una altra forma de pensar, etcètera, no? Sí, fa falta temps.
0: Però jo li deia abans, quan dèieu la qüestió dels diners, és a dir, l'altre dia llegia que la inversió de governs i empreses en la computació quàntica és 30.000 milions de dòlars.
1: Sí.
0: Pensava, quan hi ha tants diners? Això és que aquí hi ha molta gent que sap que, entenent-ho o sense entendre-ho, el futur va cap aquí.
1: Efectivament, és una tecnologia que vindrà. No hi ha discussió de si el futur serà quàntic o no. El futur serà quàntic? Segur. Mm. Segur. La pregunta és quan arribarà això. Va arribant a una velocitat més lenta que no pas el tema de la intel·ligència artificial, on ha hagut una explosió en els últims 2 o 3 anys, no? Però el tema de la computació quàntica encara s'està desenvolupant i va al seu ritme, no? Les propostes de la gent que està fent el hardware és que d'aquí 5-10 anys ja comencin a haver aparells que seran molt interessants.
0: Professor Roman Orós, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i fer-nos una mica de guia en tota aquesta qüestió que és tan, com deia, complicada com apassionant. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
2: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
3: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
4: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
5: Ui, el bacallà és per de segona.
6: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
7: Que està una mica... Està supernerviós i mira...
8: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
2: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT.
2: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà?
3: Ningú. Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
4: Increïble.
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
5: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu Veritat o Mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
7: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
7: A la 1 del migdia.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: 3 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Mireia Muñoz, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, un plaer.
0: Avui t'hem esmentat a l'informatiu. Perquè...
1: Ah, sí?
0: Sí, perquè parlàvem, el resum de premsa d'altres notícies, parlàvem de la bretxa orgàsmica entre homes i dones. I dic, mira, l'altre dia em van parlar amb la Mireia.
1: Just.
0: Aquesta qüestió.
1: A més, és un tema que sempre és d'actualitat.
0: Sí,
1: perquè
0: exacte.
1: Sempre hi ha coses a parlar i, malauradament, segueix estant allà.
0: Aviam, avui amb la Mireia, ja sabeu que cada setmana amb ella parlem de la sexualitat i la parella. La Mireia és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, justament, és directora del Centre de Psicologia Online que porta el seu nom. I avui volem parlar, com es diu ara, de green flags i de red flags, d'alguna manera. És a dir, quines senyals hi ha amb una relació sexual, en aquest cas, o amb una sexualitat amb una persona, quines senyals hi ha que són bones senyals i l'altra que són mals senyals. És a dir, quan hem d'apretar a córrer o quan ens hem de quedar. Ben ser això una mica, no?
1: I a més és important fer una mica de repàs perquè són situacions que a vegades, malauradament, podem tenir molt normalitzades i que puguem anar repetint en les diferents relacions. Així que començarem a enumerar-les, anirem comentant-ne vàries i sobretot posar atenció de quan passa, per què està passant, què està passant, diguéssim, perquè l'altra persona assumeixi aquest rol i jo també ho consenteixi. Llavors comencem per la primera. La primera és quan hi ha aquesta pressió per tenir sexe.
0: Ah, això n'hem parlat algun cop també, és important aquesta.
1: Efectivament, i a més podem inclús desglosar-ho en diferents escales, perquè pot ser d'una manera molt evident o molt subtil. Podem parlar, per exemple, quan hi ha una insinuació, una proposició, aquí ja no parlem d'una pressió. Parlem de proposar, escolta, et ve de gust fer això, t'agradaria, em semblaria bé. En aquest cas estic afavorint una proposta de comunicació. Però què passa quan ja passem a insistir? Tenim dues vies. Insistir puntualment, perquè estic molt amb la frustració de que una situació no es doni com a mi m'agradaria i no estic escoltant l'altre que m'està dient que no vol, que ara mateix no vol. O sigui, al final, quan parlem de consentiment, no només és un no, és un ara i és un què vull, no? És a dir, no només el què, sinó el quan i de quina manera. I potser insisteixo puntualment, i l'altre és quan ja hi ha una pressió de forma reiterada. Aquí entraria quan, a més, hi ha una càrrega de culpa, manipulació, xantatge, inseguretat, és a dir, que hi ha una sensació que a mi m'està provocant un fort malestar. I que, per tant, jo m'ho prenc com que d'alguna manera estic decepcionant o l'altra persona li està generant, doncs, una contradicció.
0: Per tant, d'alguna manera, el límit estaria en la insistència? És a dir, la insistència si és reiterada al llarg del temps, diguem-ne, no?
1: No només amb això, per mi té un component clar a nivell emocional, clar, aquest punt de manipulació i de xantatge,
0: de culpa,
1: on apareixen frases com, és que si m'estimessis em diries que sí. O sigui, no, si em dius que no és perquè potser no t'atrec el suficient. Va, ja m'has dit no diverses vegades, ja tocaria, portem un temps així. Llavors l'altra persona se sent, si hi ha una relació a més afectiva, és molt més complicat perquè, en certa manera, no vull que això creï un tema de problema o de conflicte a la parella.
0: I fins i tot fer-ho en plan passiu-agressiu, tampoc, eh?
1: Òbviament,
0: no,
1: clar.
0: Com que no vols, no? Així, aquestes coses tampoc no ajuden.
1: Aquí entraríem en un altre punt, també. Que aquí és un punt, per exemple, quan utilitzem la sexualitat com a moneda de canvi.
0: Yeah.
1: I llavors aquí entrem en la part de premis i de càstigs, no? Llavors sembla com, vinga, va, si anem a sopar, després tindrem sexe. O si això em dius que no, després no esperis que tinguem relacions aquesta nit. És una moneda molt, molt conflictiva, que pot tornar-se molt tòxica, perquè al final, si veiem a la sexualitat com un espai d'intercanvi, d'inclusió, diria, no només de plaer, de mimar-nos, de cuidar-nos, de compartir d'intimitat, quina intimitat puc trobar amb una moneda de canvi en la qual hi ha una part de càstig o de premi? És a dir, al final, sí que és veritat que una cosa és poder negociar perquè tenim criatures, perquè treballem molt, perquè estem cansats, perquè si ho deixem a l'espontaneïtat o a la nit potser no en tindrem ganes. I l'altra és quan hi ha una part de pressió o una part en la qual jo sento que si no hi haurà una conseqüència i que, per tant, això em genera molt de malestar.
0: Per tant, en les red flags relacionades amb la sexualitat, 1, pressionar per tenir sexe, relacionat amb això, utilitzar el sexe com a moneda de canvi, i relacionat amb allò, un altre punt, Mireia, és enfadar-se quan l'altre diu que no, enfadar-se molt.
1: Clar, és lícit experimentar diferents emocions quan jo no rebo allò que a mi m'agradaria. El que ja no és lícit és que li faci pagar l'altre i el castigui. Càstig em refereixo amb una part de silenci, de fredor, d'apartar-me, de fer-li saber a l'altre lo contrariat que estic respecte a aquesta situació. Això no només genera moltíssima culpa, sinó un allunyament de parella i una dificultat en poder trobar un pont on poder relacionar-nos. Al final, si la sexualitat té a veure amb una part amb què hem d'estar disponibles, receptius i oberts, directament el que estem fent és tancar aquest pont. Llavors, en aquest cas, és molt important que si l'altra persona m'està dient que no, llavors està bé plantejar la possibilitat de què està passant. Podem consultar, per exemple, anant amb un especialista, podem consultar anant a teràpia, però també aquí faig un matís important. No es tracta d'agafar cita perquè l'altre aconseguir, acabi, clar, que això també és un altre dels motius de consulta. Sí, sí, venim perquè l'altre em diu sempre que no, perquè l'altre no té ganes, posem per cas que sigui un home com una dona, i volem aconseguir que sigui un sí, volem aconseguir que tingui ganes. Això ha de ser com la conseqüència final i, a més, una preferència. No ha de ser l'objectiu d'inici. És com si jo vull construir una casa, se'm desploma, objectiu següent, construir de nou la casa. Sí. Anem a veure què està passant, si els ciments no són prou sòlids. Per tant, hem de veure, sí que és un motiu com per abordar en profunditat què està succeint, per què no hi ha aquestes ganes, si hi ha alguna cosa que estigui mancant individualment o de parella, i a partir d'aquí probablement s'obrirà una via, sempre hi ha solució. És una de les coses que, com a terapeuta, a nivell de sessions que portem al centre, sempre recalco i sempre insisteixo, hi ha alternatives, hi ha solucions, però hem de veure primer quins són els ingredients amb els que estem comptant per després poder arribar a altres alternatives. Per tant, aquest punt també és important.
0: Aquest punt d'enfadar-se quan l'altre diu que no, també és, és a dir, és, jo trobo que és important una mica el que deies al començament, eh? És, tens tot el dret, diguem-ne, a sentir-te frustrat quan hi ha una cosa que no vagi en la teva línia, però parlem-ne, no fem numerets, no culpabilitzem l'altre i diem, escolta, doncs mira, em sap greu perquè avui em venia de gust, però bueno, ja en parlarem demà, no? Alguna cosa així.
1: És de quina manera ho fem arribar, perquè jo puc dir... Últimament noto que estàs més distant, et passa alguna cosa, m'agradaria entendre si hi ha alguna cosa que he pogut fer o que tingui a veure amb mi, és una cosa que potser estàs experimentant tu, i em permet també entendre, perquè moltes de les coses que ens frustren és perquè no entenem què està passant, i automàticament el cervell comença a treure tantes conclusions per segon o per minut, sempre, que és increïble.
0: I sempre les dolentes, eh? I sempre,
1: efectivament.
0: També aquest viatge a coses dolentes que dinem de nosaltres mateixos. Sí.
1: I potser aclarint-ho i sabent què passa, tot i que la frustració continuï estant una mica allà, perquè al final el resultat no és el que desitjaríem, podem despersonalitzar-ho i entendre que no és una qüestió personal, perquè és que el gran percentatge de vegades en què arribem a la conclusió és a nivell personal. No li agrada lo suficient, no està interessat per mi, potser li interessa una altra persona, no em pren en sèrio. Per tant, són algunes conclusions que ja podem descartar.
0: Un altre mal senyal en una relació, en aquest cas de la sexualitat, no respectar els límits dels uns i dels altres.
1: I a més, aquests límits és bastant perillós, perquè aquí també té a veure amb ocultar informació. I, per exemple, també té a veure amb, o sigui, quan parlem de tema de límits i de tema de drets, sobretot és molt important que no es vulnerin aquests drets, és amb el tema del consentiment. I aquest consentiment és no només, per exemple, doncs, treure's un preservatiu abans d'acabar la relació sexual, amagar una ITS, una infecció de transmissió sexual, no comentar, clar, són situacions en les quals afecta la vida de l'altra persona, la sexualitat de l'altra persona, i té dret a poder decidir i prendre decisions envers aquesta informació. Per tant, també té a veure amb el punt, quan parlem de consentiment, moltes vegades un pensa que és dir sí o dir no, però com abans comentàvem, és també dir sí i poder canviar d'opinió. És lícit canviar d'opinió, encara que haguem dit que sí fa 10 minuts, fa mitja hora, fa l'estona que faci, perquè podem haver experimentat un canvi i poder comentar-ho sense que això suposi un problema. És també poder demanar, mira, aquesta pràctica sexual no m'interessa, sexe anal, una postura en concret, obrir la relació, és a dir, hi ha moltes alternatives en les quals puc experimentar una inseguretat per com s'ho prendrà l'altra persona. Poder posar aquests límits i ser respectats. Bueno, planteja tu, potser sí que t'agradaria, no ho has provat mai. I aquí comencem una mica a insistir. Per tant, aquests límits formen part també de les necessitats que té cada persona.
0: Un altre punt també molt, molt delicat, Mireia. Comparar-se sexualment o comparar sexualment la parella amb altres persones, amb altres exparelles, per exemple.
1: A més, el tema de comparar no només és portar informació del passat, o comparar, per exemple, amb altres persones amb les quals un ha estat, que, òbviament, a part de que sigui lleig, és una falta també de consideració i de respecte. Sempre parlo del respecte, però aquí també és molt important parlar de la paraula consideració, no? Com estic tenint en compte a l'altre en com es pot sentir? És un exercici ja directament d'empatia. Però, a més, quan parlem també d'això, al final també és fer al·lusió de, bueno, si, per exemple, doncs, això en realitat t'agradaria, això ho has provat, això ho has fet, potser no estàs al·ludint una experiència en concret, però si estàs fent referència amb una connotació o bé molt negativa, des de la burla, des de la humiliació, o bé des de la part més pintoresca d'una experiència que aquella persona està compartint amb tu, que ha viscut en el passat. Llavors, crec que és important que quan un s'obre, l'altre pugui tenir aquesta part d'empatia, d'entendre el que la persona li està explicant, com també de no jutjar, perquè si ens sentim jutjats, inevitablement ens podrem tancar i no seguirem compartint.
0: Això també és un molt mal símptoma, com ho és fer-te sentir malament pel cos, clar, pel teu
1: cos. I el tema, a part de que hi ha una norma que sempre parlem, no es jutja jutge no es parla de cossos externs, sigui de qui sigui, encara que sigui la parella, sigui un familiar. És també molt important, si fem algun comentari, de quina manera el fem. No és el mateix dir, estic preocupat per tu, perquè veig que últimament no et trobes massa bé, tens anèmia, o veig que potser et mareges, que dir, m'agradaria que t'aprimessis 10 quilos, et veig gros... És a dir, comentaris que, òbviament, poden generar moltíssima inseguretat. Sinó que, a més, també crec que és important que, quan parlem del cos, no fem algun tipus de comentari que moltes vegades disfressem d'una broma, quan en veritat és una burla, és una humiliació, i l'altra persona es pot sentir terriblement malament. Per tant, seria un punt de dir... Amb el cos anem amb molta cura del que diem, perquè potser aquella persona està travessant doncs, un trastorn de la conducta alimentària o bé és un tema de bastanta inseguretat, i si hem de comentar que sigui per la seva salut, amb molta cura, perquè podem fer molt de mal aquí.
0: Per tant, aquí anem molt de compte i evitar el que deies ara, eh? Evitar segons quines brometes i segons quins contextos. Eh?
1: Sí, sobretot perquè disfressem massa de broma comentaris que moltes vegades afereixen sensibilitat. Llavors, una cosa és una broma en la que ens podem riure els dos i l'altra és una broma en la qual jo puc estar fent pues, una conya però d'una situació que l'altra persona li genera un trauma, li genera una ferida, li connecta amb una carència o bé amb qualsevol sensació de malestar. Per tant, sempre preguntar, et fa sentir còmode parlar d'això? Hi ha alguna cosa que no t'agradi? Sí, almenys contrastar-ho.
0: Més banderes vermelles en la sexualitat. Anem a l'altre, no ben bé l'altre extrem, però un dels extrems, que és no poder parlar de sexe. És a dir, parlem-ne i ja trobes una certa resistència a abordar el tema.
1: Mira, aquí introdueixo una altra. Ja que hem parlat abans de red flags, green flags i tot això, que ara són paraules com més anglosaxones, però és veritat que al final parlem de senyals d'alerta, senyals vermelles, creuar línies, sobretot. Mira, abans que parlàvem del consentiment, abans que se m'oblidi, m'ha vingut al cap un curtmetratge que una vegada em van proposar per col·laborar, però al final no va ser possible, que és... Cuento de una noche de verano i parla justament del tema dels mitjans anticonceptius quan hi ha una relació heterosexual, es retira el preservatiu sense consentiment, no es parla d'això, llavors crec que aquest tipus de documents, d'imatges, al final d'aquests recursos ens ajuden també a prendre més consciència, no? I amb el tema de parlar d'aquestes senyals d'alerta, afegeixo un nou concepte parlant dels colors del semàfor. Les yellow flags, d'alguna manera, que és un punt intermig, que al final, com un semàfor, és un petit avís, és una senyal, però no estem creuant una línia vermella. Estem a temps de reparar. Què important és? Quan arribem a una teràpia, quan arribem a fer una sessió, moltes vegades venim tan desgastats perquè hem tingut moltes senyals prèvies que hem ignorat o que no hem pres en consideració. Llavors, no parlar de sexe no és ben bé una red flag, perquè a vegades no en parlem per manca d'educació sexual, per vergonya...
0: Perquè no en sabem.
1: Exacte, perquè no en sabem, perquè no tenim la confiança, perquè tenim por de com s'ho prengui l'altre, de com expressar-ho. El problema aquí és quan jo sento que no en puc parlar perquè l'altra persona s'ho pren malament, perquè l'altra persona es posa a la defensiva, perquè em contesta d'alguna manera que a mi em fa sentir malament, perquè és un tema tabú que directament hem establert que no se'n pot parlar. Aquí llavors acaba sent un problema, perquè si jo no puc parlar de les coses i aquí ja no incloc la sexualitat, parlo de qualsevol cosa. Si jo tinc por d'expressar qualsevol idea que em passi del cap, he d'estar analitzant què dic, com ho dic, per poder tenir una conversa tranquil·la, que no acabi en un conflicte, a mi em generarà molt de malestar i, a més, em generarà una sensació de buidor. I, a més, en el camp de la sexualitat m'anirà retraient i m'anirà tancant.
0: Un altre senyal negatiu, una altra bandera vermella, que el sexe sigui una prova de rendiment, una mica el que deies ara, eh? És a dir, que és important, però basar-ho tot allà igual és un problema, no?
1: Sí, sobretot perquè aquí parlaríem de totes les disfuncions sexuals i justament, clar, aquí entrarien totes les creences i les frases d'autoexigència de he d'arribar a l'orgasme, ell o ella d'arribar a l'orgasme, he de tenir una erecció, he de durar més, he de durar menys, ho he de fer d'aquesta manera, li ha d'agradar. Un seguit de coses que quan entrem amb aquesta autoexigència, al final el que provoca és que ens estiguem avaluant. Provoca que no estiguem connectant amb el plaer, que no estiguem sentint i que ens estiguem allunyant de l'experiència i d'estar present amb el que està passant. És una sexualitat, com algunes vegades hem comentat, molt mental, poc corporal i que d'alguna manera ens desconnecta. Quan ens desconnecta és molt difícil gaudir si realment hi ha com una bifurcació, no? El cap va per una banda i el cos va per l'altra. I el cap té molt clar el que vol, però no està amb la mateixa consonància amb el cos. Per això és important que en aquest punt de rendiment i d'autoexigència puguem parar i puguem, com si estiguéssim en un camí que està tallat, puguem reconduir i anar-ne per un altre. No? Sempre hi ha desviaments. El que passa és que a vegades ens entossudim anar amb un mateix camí. I jo amb un cloc, a vegades quan tenim la tossuderia d'és per aquí, és per aquí, és per aquí, no parlo de la sexualitat, sinó en la vida en general, potser hem de saber establir altres opcions que són igualment vàlides, que estem ara mateix no tenint en compte i que poden ser una molt bona opció.
0: Ignorar el plaer de l'altre. altra. També és una altra bandera vermella.
1: Aquí hem de fer un matís. És a dir, una cosa és controlar el plaer de l'altre, que això és impossible i, a més, tampoc és sa. És a dir, nosaltres no som responsables ni hem de veure com obligació el plaer de la nostra parella. I això ho dic perquè és un tema de molts motius de consulta quan algunes vegades arriben tant homes com dones. Però especialment potser em trobaria més amb homes. No és que, ostres, la meva parella no arriba a l'orgasme, llavors jo em sento culpable perquè alguna cosa no estic fent. Què passa? Que aquest interès de voler que l'altra persona arribi acaba a convertir-se en una font de pressió enorme per l'altra persona. Perquè ja s'ha arribat, que estic fent malament, que necessites, i al final estem estressant. Literalment el cos està en una font d'estrès, que és molt difícil que aquí puguin passar coses perquè hi ha masses variables i masses preguntes. Per tant, està bé que hi hagi un interès, que jo no m'enfoqui només en el meu plaer i m'oblidi completament de l'altre, però el problema és agafar aquesta responsabilitat, perquè al final l'orgasme i el plaer de l'altra persona no depèn de mi, però sí que depèn d'una bona comunicació i d'una bona interacció i una bona dinàmica perquè sigui més fàcil. I aquí hem de treballar-ho de nou amb una sessió de parella per veure què està fallant, què podem millorar i establir altres propostes de treball.
0: És a dir, mostrar interès, això sí.
1: L'interès és que ha d'haver-hi sempre, perquè qualsevol situació que requereixi d'una millora o que una evolució, ja no dic millora només, sinó que a vegades vull que evolucioni, vull aprendre, requereix d'una predisposició i d'un interès inicial. Sense aquest interès no hi ha ganes i, per tant, no hi ha una receptivitat.
0: I encara un altre punt, una altra bandera vermella. Utilitzar la pornografia com a manual d'instruccions, eh? És a dir, agafar-ho com si fos real, diguem-ne.
1: Efectivament. Una cosa és entendre la sexualitat com una font d'entreteniment. Al final és, sempre diem que és com una font de ciència-ficció, on passen coses, però clar, la pornografia no mostra el consentiment, no mostra la comunicació sexual.
0: Al contrari, més aviat.
1: Tot el contrari, totes aquestes coses no es fan partícip. No mostra quan hi ha dificultats sexuals, no mostra unes variables reals, sinó realment doncs, hi ha moltes trampes i moltes estratègies darrere perquè funcioni d'una determinada manera, que al final té un impacte visual per aconseguir un resultat. A partir d'aquí, que es pugui utilitzar com a font de fantasia, d'entreteniment, perfecte, que s'utilitzi com a forma de funcionar, tenim un problema, perquè llavors, en aquest cas, s'està filtrant, hi ha una part de distorsió que ens està influint i ens està generant moltes confusions.
0: Hem repassat algunes de les banderes vermelles. Si n'haguéssim de dir alguna, ens queda poquet, eh? Però de dir de banderes verdes, diguem-ne, de senyals positives, d'entrada poder dir que no sense por. Aquesta en seria una.
1: Sobretot això perquè sembla que ja estigui instaurat...
0: Poder canviar d'opinió, el que deies tu abans.
1: Totalment. És a dir, i a més, algunes vegades ho he dit, però és tan important insistir en això, a fer aquesta èmfasi, en parelles estables sobretot costa molt dir el no perquè hi ha una relació afectiva, hi ha una dependència emocional a vegades, hi ha una por a la reacció de l'altre que ens atura. Llavors, dir no només és, com dèiem abans, no, a una relació sexual, sinó amb algunes de les peticions. I no només això, sinó que també és important que el consentiment no només és dir sí o és dir no. A vegades es fa sota aquesta pressió i no està sent des d'una forma lliure.
0: Abans.
1: Exacte. Potser jo he excedit i l'altra persona pot dir, m'ha dit que sí, però sota quines variables? Si no és lliure, si no és voluntari, si no és una cosa que realment jo ara senti i desitgi, no està coaccionat i, per tant, no podré gaudir plenament d'això.
0: Mireia, moltíssimes gràcies. La setmana que ve hi tornem. Que vagi molt bé. Cuida't.
1: Moltes gràcies, un plaer.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Marc Teixidó Valls. Tot i la pressió de Vox, el Partit Popular assegura ara que les comunitats autònomes on governen compliran la llei i acolliran menors de Ceuta, ja que la comunitat està desbordada. La direcció del PP, però avisa, no acceptaran excepcions amb Catalunya. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. El PP juga l'ambigüitat per la pressió de l'extrema dreta. Diuen que encara no toca parlar de repartiment perquè no se sap ni quants menors hi ha a Ceuta, però Elma Azcurra, la vicesecretària de Migracions dels Populars, admet que hauran de complir la llei.
5: Es que no sabemos cuántos menores hay. Sabemos que Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, siempre van a estar del lado de los ceutíes, que son ciudadanos españoles como los que más. Pero esto no puede ser, no sabemos cuántos menores son. ¿Cómo vamos a hablar del reparto?
4: Ho ha dit en declaracions Onda Cero, han advertit que no permetran que Catalunya i el País Basc quedin fora del repartiment aquest cop, com va passar l'any passat. El govern espanyol recorda al PP que no acceptarà que s'hi neguin i els exigeix que compleixin aquest cop la llei. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Marta Prat.
6: L'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada fins a prop de 109 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional, com el gall fer o l'os bru. La vall d'avui, Pau Rovira, bon dia.
7: Bon dia. Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. Ara preocupa l'afectació del foc sobre els animals, tant salvatges com ramaderia de la zona, per la trentena d'hectàrees afectades a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ho explica el seu director, Lluís Florit.
8: És una trentena i han afectat en àmbit de zona perifèrica del parc. Ha afectat una zona important per gall, una zona de gall fer.
7: De moment, els vols de reconeixement no han detectat afectacions directes sobre la fauna salvatge i el ramat de vaques que havia generat preocupació continua fora de la zona cremada. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, la Vall d'Avui.
3: La Reserva Federal dels Estats Units ha donat el vistiplau al Banc Santander per tirar endavant la compra del Webster Financial, un banc nord-americà minorista i d'empreses. Amb aquesta operació, el Banc Espanyol passarà a ser d'una de les 10 entitats financeres dedicades a empreses més importants dels Estats Units. L'operació de compra la van aprovar els accionistes de Webster al maig i el Banc Central Europeu la va autoritzar el juliol. Segons el Banc Santander, l'adquisició es tancarà el 20 d'agost.
6: I la Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una vuitantena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina facilita que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría.

0: Vinga, bon dia.
1: Bon dia. Aquest nou recurs dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou, Costa Daurada, de la URB, busca centralitzar en un sol recurs tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis tarragonins, perquè s'havia detectat que era difícil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
2: Evaluamos las medidas de accesibilidad que tenían todas las playas. Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí, tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
1: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio. Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: La Generalitat manté l'ofensiva judicial per evitar el trasllat de les pintures murals de Sixena a l'Aragó. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, defensa esgotar totes les vies per no moure les pintures del MNAC i evitar pensar en una sortida forçosa com la viscuda al Museu de Lleida del 2017.
4: No em vull imaginar aquesta situació ni aquesta imatge, francament lamentable. Jo no m'ho puc imaginar i m'agradaria que això no passés.
3: Hernández remarca que la prioritat és la conservació de les obres, ja que tots els informes tècnics adverteixen que el trasllat provocaria danys irreparables. Als esports, Ernest Macià.
5: El Barça, el director esportiu Deco, és a Madrid per reunir-se aquest matí amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez. També, en aquest cas, a l'equip femení avui es fa la presentació oficial de la davantera brasilera Carolyn Nicoli. El Barça ha pagat al voltant €1 milió pel traspàs del City i ha firmat un contracte fins al 2030. És la quarta incorporació del Barça, la més cara de la història del club en futbol femení. En bàsquet, el Barça presenta quarts de dues el nou tècnic Alexander Sekulić. Tindrà com a assistents el croat Jurica Zusa i l'eslové Jernej Valentinčić. A l'Espanyol, el davanter Quique García passarà avui per quiròfan per operar-se d'una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Es va lesionar l'últim amistós a Anglaterra contra el Middlesbrough. Als campionats d'Europa de natació, a les 4, Iris Tió competeix, a les 3, competeix a la final de rutina acrobàtica per equips. La barcelonina busca la seva sisena medalla. També hi participen els catalans Denis González, Lilú, Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. El Tour de França femení aquesta tarda, cinquena etapa, 8 ports, un total de 140 quilòmetres. La suïssa Marlène Rossier és la nova líder. Paula Blasi ocuparà la setena posició d'inici a 1 minut i 12 segons. En tennis, Carlos Alcaraz no disputarà la setmana que ve el Masters 1000 de Cincinnati. En futbol sala, el Barça ha començat l'estaix de pretemporada a Andorra fins divendres. Han viatjat tots els jugadors, a excepció de Luciano Gaona, que segueix recuperant-se de la seva lesió.
6: Fins aquí les notícies. Arriben els electrodeis del Corte Inglés 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
7: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
6: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics...
7: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
6: Només 3, 4 i 5 d'agost electrodeis al Corte Inglés.
7: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
10: Sí.
9: A veure...
11: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
9: Sí, sí, he apuntat. Té matxa.
11: Té matxa.
9: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
11: Ous.
9: Palmeretes de xocolata.
11: Sí.
9: I una galeta de dàtils
11: sí.
9: Que van fer la meva parella.
11: També sí, podessis morrer-hi menys coses, ens en recordaríem. Sí.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
6: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
12: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
13: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
14: Quan Àtila i els uns...
15: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio. Això és...
13: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
15: Una hora d'història que us captivarà.
8: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
0: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
11: Ara m'ha agafat per aquí.
0: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
10: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno.
0: Bueno, és el que he trobat a la Wikipedia, això.
10: Doncs mira, més li fent cas.
0: Sí, perdona.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del

0: Dia.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Trini Gilbert, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Aviam, el que menjarem amb la Trini. Avui passarem, avui és d'aquests dies que és una mica una tortura perquè no podrem menjar en directe perquè queda lleig, però parlarem de napolitanes?
1: Parlarem de napolitanes. I les compararem amb les d'un altre país, les que fa París.
0: O sigui, compararem les napolitanes de què? Barcelona, per dir alguna cosa?
1: De Barcelona, sí, sí, les de les dues ciutats. Compararem les napolitanes que fan les pastisseries de Barcelona amb les de la ciutat de París.
0: I has fet una prospecció, eh?
1: I he anat a treballar de valent, molt dur.
0: Sacrifici, eh?
1: Sacrifici, no te'n riguis.
0: És duríssim.
1: No te'n riguis.
0: És duríssim, això.

0: Aviam, aquesta missió duríssima de comparar napolitanes i o anar a París a menjar-ne...
1: Continues com... amb la sorna, eh? És que no, no hi ha manera de fer-me seriosa en aquesta feina. Tota la vida, pensa que clar, porto tota la vida. Tu que et dediques al menjar com si fos menys important, doncs jo us asseguro que va ser molt difícil perquè em vaig marcar una ruta complexa per París amb recomanacions que m'havien fet els pastissers d'aquí o gent que és de París i després vaig fer la ruta a Barcelona i cada dia anar-ne menjant i anar-m'ho apuntant. Vull dir que... També deixa'm que et digui una cosa, perquè sempre tendem, o jo com a mínim tendeixo a parlar de les coses que van malament, i he de dir que en aquesta vegada em va anar molt bé volar amb Vueling. No estic patrocinada per aquesta companyia aèria, no crec que ho estigui mai, però em va funcionar molt bé. He fet altres viatges de feina aquest estiu que m'han deixat penjada a l'aeroport, moltes hores, i Vueling va ser molt eficaç tant a l'anada com a la tornada. O sigui que mira, ho dic. I començo a París, dit això. La primera pastilla seria que em van dir que havia d'anar a París era la d'un pastisser que es diu Cédric Grolet. Cédric Grolet. Em van dir que hi havia d'anar sí o sí, està a l'Avinguda de l'Òpera. La vaig veure de seguida. Hi ha moltes cues de gent. Ja, quan t'estàs acostant...
0: Des hi ha cues directament,
1: Cues amb guàrdies de seguretat en aquestes cues. Caram. Per tant, es veu fàcilment quan tu estàs a l'Avinguda de l'Òpera, ja saps cap a on vas. Vaig fer una cua de 20 minuts per menjar una napolitana de 7 euros.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: A peu dret. A peu dret, amb una napolitana que anaves mossegant i t'anava sortint tota la xocolata desfeta, disparada.
0: Ah, sí.
1: I no em va agradar.
0: No, eh?
1: No em va agradar.
0: Això, per la cara que poses...
1: No em va agradar.
0: Però igual és la cua al preu o és que senzillament la...
1: La vaig trobar molt greixosa, com si tingués oli. Fins i tot vaig arribar a pensar que estava fregida. Ho vaig arribar a pensar. No ho vaig poder preguntar perquè el pastisser no hi era. La gent que m'atenia tenia altra feina que respondre'm si estava fregit o no, perquè tu t'imagines tota la cua i les guàrdies de seguretat perquè jo tornés a preguntar i dir-li està fregit això? Però no, em va decebre. Vaig anar aquest any, si l'any passat et vaig parlar de croissants, aquest any vaig anar a buscar les napolitanes. Les napolitanes, en general, preu molt més alt. Preu molt més alt. Si jo et vaig dir l'any passat que el croissant era molt barat, aquest any la napolitana no. Vaig anar a l'altre...
0: Napolitana és el que els francesos en diuen pain au chocolat.
1: Exacte, és que clar, tu ets francès i no recordava...
0: Mig francès. El meu pare.
1: Que tu ho saps pronunciar també. Jo, com que soc de cultura anglo-germànica, no m'atreveixo a dir-ne el pain au chocolat.
0: Pain au chocolat.
1: Bueno, no ho diré més, val? Ho dius tu i jo dic napolitana.
0: Vinga, endavant.
1: Llavors, la següent pastisseria que hi vaig anar és a la Comtois del Ritz, que aquesta també és una altra de les pastisseries que amb el croissant l'any passat la vaig visitar. Aquest any hi he tornat i també em va decebre. Tornem a estar amb el mateix. Són dos pastissers que tots volen fer coses tan recargolades, volen fer coses tan diferents, que això els provoca que el preu sigui molt alt, però després, per aquell preu tan alt, tampoc. La napolitana era un xurro allargat, de massa molt cruixent, i res per dintre. I amb una napolitana, en canvi, el que busquem és que hi hagi aquella massa fullada, abundant, molt més clar d'un croissant. La xocolata estava per fora, en el cas de Le Comtois. Sí. No sé, va decebre. Però també et dic que són les dues pastisseries més top, són les que ara mateix a París tenen més anomenada.
0: I la resta? Vas tastar més a part d'aquests dos,
1: sí,
0: o no?
1: Després, a la que te'n vas a les pastisseries de barri, a la que te'n vas a les que estan a tot arreu, o t'asseus a qualsevol pastisseria, a qualsevol lloc per esmorzar, llavors sí que te'n trobes que les napolitanes estan entre 1,50 € i un màxim de 2.
0: Això és més normal.
1: Exacte. I llavors aquí la qualitat sí que està bé. Vaig anar a la Gosselin, de French Bastards, Maison Marquès, Maison Julien... Mira, tot el que vaig fer, per tu,
0: Vull
1: dir que... perquè vagis
0: dient
1: i diguem que no.
0: Duríssim.
1: Aquestes em van agradar molt, i després una altra descoberta, que aquesta la remarco perquè jo sóc la primera que a mi em costa fer-ho. Quan veus un hotel de 5 estrelles i te'l mires la façana i dius, bé, doncs no està fet per tu. Però tothom m'havia recomanat a París que entrés al Mandarín, a l'hotel Mandarín de París, perquè hi anés a la pastisseria a menjar croissants.
0: Ah.
1: I que no hi has d'estar...
0: allotjat.
1: Exacte, no has de ser host de l'hotel, sinó que entres pel vestíbul, dius que vas a la pastisseria, i aquí em va agradar molt.
0: Sí,
1: molt,
0: eh?
1: Em va agradar molt. El preu estava molt bé, vull dir, eren entre 3 i 4 euros. Esclar, estàs dintre d'un hotel de 5 estrelles, no era com aquests altres que t'he dit que estava 1,50 euro i 2 euros, com el Borsellino de French Bastards. I aquí em va agradar molt per la varietat, perquè vaig veure que amb la mateixa massa de croissant hi ha una varietat de dolços que em fan els teus amics francesos, que em vaig quedar... Mira, escolta'm, t'ensenyo la paraula perquè jo no la sé dir. Aquesta, que em va agradar molt.
0: Chausson au pomme.
1: Això em va encantar. Això em va encantar. Molt bo, molt bo. Vull dir, vaig veure que també em van parlar del brioche suís, que també és un dels que fan.
0: Sí.
1: O sigui, em va agradar que la mateixa massa hi ha molta... Bueno, que hi ha moltes maneres de fer-ne el mateix.
0: Doncs això tenim a París, no? Ara parlem de Barcelona i per fer-ho tenim amb nosaltres doncs un pastisser, el Toni Vera, de la pastisseria Mervia Canal. Toni, com estàs? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
0: Ja, t'acostaré una mica al micro. Sí, no et moguis, no, tranquil. Aviam, és que del que ha dit la Trini de la competència dels francesos, què en pensem, una mica?
2: No, de veritat comparteixo molt el que diu. Hi ha una tendència i una corrent que és tot imatge, i pastissers d'aquests amb molt de nom, doncs, han fet el nom a les xarxes socials, que avui estan molt de moda.
0: Clar.
2: I la qualitat que poden donar no és la mateixa que donarà un artesà que porta tota la vida allà.
0: La clau és una mica aquesta, eh? És a dir, com amb tants altres productes, fer-ho de manera el més artesanal possible, diguem-ne.
2: Sí, i estic segur que tots aquests pastissers fan un pan xocolat, una napolitana, la mar de bonica, instagramable, no? Superxula.
0: Però
2: després te la menges. Clar. I deixa molt desitjat el que és el producte artesà que estem acostumats a provar.
0: Perquè quan es posa tant accent en la imatge, vols dir que llavors és quan passa una mica el que deia la Trini, que per dins està poc cuidat, és això?
2: Jo crec que quan es posa un accent molt fort a la imatge, llavors vivim més de la imatge que no del producte.
0: Yeah.
2: Són tipus de negocis en els quals el pastisser és molt reconegut, Cédric Rolet, i darrere té un equip que potser és molt variable perquè treballa molt, hi ha poca gratificació a nivell d'imatge per l'artesà, molta rotació, molta gent en stage, no? Tothom vol anar a treballar allà.
0: Clar.
2: I es deixa una miqueta de banda el que és la qualitat del producte.
1: Però és que jo, en aquest cas, la poca qualitat, que ja em sap greu dir-ho, perquè potser les matèries són molt bones, però en aquest cas és per un excés d'originalitat, per un excés de donar la volta tant al croissant com a la napolitana. O sigui, la napolitana era molt greixosa, que evidentment que una napolitana sempre té més massa follada, tu ens ho podràs dir, que un croissant a sobre té la xocolata, vull dir que, per tant, evidentment no t'estàs menjant una peça de fruita, Vull dir, diguem-ho, diguem-ho d'entrada.
0: Vull dir que, precaució, diguem-ne.
1: Exacte, Vull dir que no...
0: I moderació, més
1: però
0: que precaució.
1: Però a mi em va semblar un excés
2: de triple salt mortal,
1: exacte,
2: no? Un excés.
1: Sí.
2: Bueno, suposo que hi ha gent que marca tendència, volen marcar tendència al seu estil, i el públic, nosaltres que som els mortals, que estem a peu de carrer, a vegades no entenem.
0: Jo per això preguntava, de dir, quan es posa potser l'accent en l'estètica, en que tingui bona pinta més enllà del de dins, però penses, home, en teoria, si la fas bé i amb bons ingredients i ben cuidada, si té bona pinta, és a dir, les dues coses no tenen per què ser incompatibles. Pot ser perfecta i pot tenir una bona... I pot ser instagramable igual.
2: Que... I tant. No? De fet, us he portat unes peces.
0: Mira,
2: que penso que són la mar de boniques,
0: si no
2: que són la mar de boniques.
0: Si no ho diu ell, ho dic jo. Antoni ens ha portat aquí un dues safates de croissants que no començo a menjar, perquè fa molt lleig.
1: Però en sentim l'olor. Menjar
0: i parlar per la ràdio, però també això té una pinta preciosa i té una pinta de dins tremenda, eh?
2: No, jo crec que el difícil està en mantenir la qualitat del producte amb una estètica que sigui bonica.
0: Yeah.
2: El secret, jo crec que nosaltres el tenim, que és un bon equip. Un bon equip, una bona matèria prima, gent que està motivada per treballar, gent que se li valora la feina que fa. Llavors aconsegueixes fer un bon equip i el producte, o sigui, tot això es ve reflexat en el producte.
0: Que deies una cosa interessant, que en algunes d'aquestes pastisseries de París, deia, hi ha molta gent que hi va d'estatge, hi ha molta gent que hi va, per tant, hi ha molta rotació de gent.
2: Clar,
0: no?
2: Exacte. Vull dir, un currículum on has treballat amb el Cédric Rolet, doncs és...
1: I a Le Comtois, també, de Ritz, això també suma,
2: sí,
1: si totes dues són...
2: No, i en general, França ja és una bona medalla dins del teu currículum com a pastisser. Si has treballat a França, senyal de que has treballat amb bons pastissers. que no em vull posar en un jardí, eh?
1: No,
0: tu mateix.
2: No. Però que entenc que aquestes empreses són empreses que fan molt de volum, tu ho has dit, hi ha una cua amb guardaseguretat. Ostres, és molt difícil mantenir aquella qualitat que t'ensenyen dins a les xarxes socials, després mantenir-la a la botiga.
1: També em deien que el Cedric, i també ho vaig poder veure per la gent que hi havia, molta gent jove, em deien que es movien molt bé per TikTok.
2: Exacte,
1: i això ho vaig notar molt per la gent jove que estava fent la cua. Una cosa molt important també que et volia dir, tu ens has dit que tens un secret i que el sabeu, però aquest secret el porteu molt bé perquè cada 3 anys guanyeu el concurs de croissant de Barcelona.
2: Ara jo ja penso que és sort, això, perquè hem compartit la recepta, hem fet cursos, ha passat gent per l'obrador, han passat estagers, per suposat, gent que s'ha quedat temps, gent que ha marxat. Mai hem guardat la nostra fórmula, vull dir, som de compartir. De fet, la nostra filosofia és si compartim amb la gent de l'ofici, ens va bé a tots. Si fem que tot l'ofici creix i la pastisseria artesana és capaç de diferenciar-se de la pastisseria artesanal i
0: de la industrial,
2: i som capaços d'educar... O sigui, la meva missió és educar el nostre client, de que sabia que és un bon croissant.
1: Sí, però guanya el concurs cada 3 anys, què comporta? Això és molt bonic, anem al gra. Per quan es multiplica la venda de croissants l'endemà mateix?
2: Et diré que el primer any que vam guanyar, el 2016, a Canal fèiem 35-40 peces de croissant al dia. L'endemà, que era un dimecres, vam vendre 1.500 croissants.
0: No. 1.500. L'endemà de guanyar el concurs?
2: L'endemà.
1: I aquest ritme es manté durant quants mesos?
2: És com una campana de Gauss. Puges i baixes després.
0: És el
2: que vaig aprendre a mates del col·le.
1: No funciona això. Però és que aquest any l'heu tornat a guanyar.
2: Sí, augmentes les ventes, però ja no arribes als 1.500, ja no hi arribes. 1.000 croissants durant 15 dies, i després llavors va baixant. El que sí que ja no comences dels 35, sinó que uns 200... Ara estem una mitja, uns 200 croissants al dia.
1: Home, d'unidó, 200, de 35, de quan no tens concurs, a 200, o menys de mitjana, d'unidó.
0: I el concurs, el que deia la Trini, què implica? És molta feina, deies, eh? Prèvia, avui dia, abans de presentar-se... o no?
2: Mira, jo crec que el concurs té dos punts molt importants. Un és que a nivell mediàtic, a nivell de notícies, doncs surts als medis de comunicació i això fa portar molta gent a la botiga, que això està molt bé a nivell de facturació. I després l'altre és que a nivell professional, quan posen un concurs i tu te'l proposes guanyar, com va ser en el nostre cas, doncs, ostres, millores, busques el millor producte, millor procés, matèries primes, comparteixes tips amb professionals del sector, et fa créixer a nivell professional per treure un millor producte. O sigui, encara que no el guanyis, jo estic segur que molta gent que s'ha presentat al concurs del croissant de mantega que organitza el Gremi de Barcelona no l'ha guanyat, però estic seguríssim que ha augmentat la qualitat del seu producte.
0: Sí, és una empenta, és un estímul, diguem.
1: És un repte, no? Al final, els reptes personals sempre et fan millorar. Sí. Una pregunta que et volia fer. Aquesta diversitat que jo vaig veure a França, després quan les vaig comparar aquí a Barcelona, vosaltres sou una de les pastisseries que jo vaig veure, que

0: És el croissant farcit de xocolata.
1: El croissant de xocolata normal, el croissant normal... Llavors, el coem la massa dins un motlle de cub.
2: Anava a dir, el cub aquest?
1: I el farcim amb una crema de mascarpone i el pa de pessic de sobre és de cafè i amb una miqueta de cacau. Seria una miqueta com un tiramisú.
0: Com es diu això? Tiramisú de massa de croissant?
1: Un cub de tiramisú, n'hi diem.
2: Però al voltant és la mateixa pasta de croissant, sí, sí. No de pasta follada?
1: Exacte, és massa de croissant. Tot el que hi ha aquí sobre és massa de croissant. Llavors, dins del cub agafa aquesta forma. Tu pensa que això fermenta, creix dins el cub i després el coure també empeny cap a fora i agafa la forma del motlle on està dins la massa.
2: Que bo.
0: Molt bé. Després tenim el flan parisenc, també que a Portugal potser que sigui semblant.
1: Exacte, és molt semblant, no? És el pastisset de nata que tenim a Portugal. És un format més petit i aquí s'està posant molt de moda amb massa de croissant que no està fermentada. Fem una massa de flam i ho coem tot junt.
0: Mm. Aquest té molta sortida, jo veig, ja quan vaig a comprar-vos...
1: És molt bo. Ara
0: és com si mengessis un flam amb un croissant, és boníssim. Anem a l'altra capsa. I a l'altra capsa que tenim?
1: Tenim la napolitana o el pan xocolat, no?
0: Però que és una napolitana diferent de les que jo vaig veure, perquè
1: sí,
0: està pintada.
1: No som el Cédric Rolet, li hem volgut donar una miqueta a la volta.
2: Aquesta és això també és instagramable.
1: Exacte, perquè tot hem après que el nostre ofici, igual que la restauració, quan estàs a les xarxes, arribes a un públic que fins ara el nostre públic era... La gent que sortia de missa el diumenge i venia a buscar el postre, i ara aquest públic no sé per què s'està...
2: És més reduït.
1: És més reduït, i hem d'agafar noves vies i a través de les xarxes socials, amb peces com aquestes, arribem a la gent
0: jove. Perquè la napolitana, que fan a la Marbier Canal, tenen una capa de xocolata per sobre. Clar, que és diferent, és molt bonica. I després, al costat de la napolitana, ens n'has portat el pan suís.
1: El pan suís, que aquí sí que ja li hem volgut donar el triple salt mortal. I porta dos barretes de xocolata i una crema pastissera amb fava tonka. La fava tonka ens recorda una miqueta a la vainilla, a la nou moscada amarga, i la combinació de crema pastissera, fava tonka i xocolata és un 10.
2: Mare de Déu.
0: I llavors, una pregunta que et volia fer, Toni. Jo t'he dit que de dues pastisseries de París que sí que les vaig trobar molt cares, les altres no tant, mantenien. Aquestes que tu ens has portat, la napolitana, sí que puja més de preu per tota aquesta massa i per la xocolata.
1: Sí,
0: a quin preu estem?
1: Estem fent una massa bicolor, o sigui, estem combinant dues masses, per tant, hi ha una elaboració una miqueta més llarga de mà d'obra i ens ha d'estar al voltant dels 4 euros.
0: Clar. I és per aquest motiu, clar, i a més, no?, dones més material.
1: Bueno,
0: i
1: estem...
2: És bufota, més o més,
1: Crec que treballem amb una de les millors farines, treballem amb una mantega que és la més cara del mercat, per mi la més bona, la xocolata també és molt bona.
0: De totes maneres, pensa que jo us he dit que a París, la napolitana, les de barri, les que no eren dels famosos, eren entre 1,50 € i 2 €. I això, l'any passat a París, quan vaig anar per fer la feina amb el Freddy per als croissants, que ell riu d'aquesta manera, però pels croissants també em vaig adonar. França està
2: amb el Freddy, jo no vaig venir, tant de bo.
0: No, jo me'n vaig anar sola.
2: Hagués vingut. Dius, vas venir a París a menjar napolitanes? Home!
0: No, jo vaig a fer-te els deures. A Barcelona està 2 € per sobre de París, en una ciutat que és molt cara. I jo això ho remarco, ho he dit també al gremi de pastissers,
1: Et donaré una dada, que a França el preu del croissant està regulat per al gremi, pel gremi o pels pastissers, sí.
2: Regulat vol dir que hi ha un màxim.
0: Sí, és com un aliment essencial, com ho podria ser la barra de pa, la baguette.
1: Sí, sí. Doncs ja no està, trobaràs croissants a 4 euros.
2: I això és bo o dolent, diguem-ne, perquè...
1: Això penso que hi ha mercat per tothom i crec que hi ha el públic que està disposat a un croissant en el qual fa servir la mantega més cara, la farina més cara, i et dona un resultat superòptim. I no sé si hi ha altra gent que s'aprofita fent servir matèries primes
2: aquest
1: més econòmiques que li foten
0: doncs aquí tenim la clau.
2: Jo és el que anava a preguntar, això de les matèries primes. Ho dic perquè els francesos, una mica, molt especialment amb el teu gremi, Toni, el tòpic és que posa mantega
1: a tot arreu
2: i en excés,
1: i ho fan,
2: no?
1: I ho fan.
2: I és així, eh?
1: Ho fan, però per sort, penso que dins el món de la globalització o pertany a dins de la Unió Europea, nosaltres en podem accedir a qualsevol tipus de matèria prima. I és la filosofia de la pastisseria, si es vol gastar o no els diners en matèria prima.
0: Justament, i perdona,
2: digues.
0: Amb això de la mantega, les pastisseries, i això em va agradar molt, que marcaven, indicaven quina marca de mantega feien servir, al costat del preu, del rètol, de cada... I això em va agradar molt. Bé, és una manera de ser com més transparents. Jo entenc que si ets francès, coneixes molt bé les marques de,

0: perquè jo me les anava copiant i no em volien, no em significaven res per a mi, però segurament que per als francesos saben quina mantega, de quina mantega es tracta.
1: Possiblement.
2: I per vosaltres dèieu que també la mireu bé, eh? Perquè deies buscar la millor mantega que hi ha,
3: sí,
2: la millor mantega disponible.
3: Sí, de fet, fem servir una mantega de Normandia que, bueno, us explicaré una historieta així, sí, una pinzellada ràpida de la mantega. És una mantega que té un 84% de matèria grassa. Ara, quan us fixeu i aneu al supermercat a comprar mantega, sí, totes les mantegues estan al voltant del 80-82%.
2: Val.
3: Aquest 2% que té de més de matèria grassa fa augmentar un punt, un o dos graus, el punt de fusió de la mantega, li dona més plasticitat i és molt més fàcil de treballar, a part de que té molt més bon gust. Es diu que aquesta mantega només la fan amb les vaques d'hivern. Mm. L'alimentació que té la vaca a l'hivern produeix una quantitat de grassa més alta i et fa un resultat d'una mantega més.
0: Que bonic, una mantega de Normandia. I una pregunta que jo m'he quedat amb abans, quan has comentat, tu dius que antigament la gent comprava molts dolços quan anava a l'església?
3: Sí.
0: Per això moltes pastisseries estan al costat de les esglésies?
3: Tenim una tradició pastissera molt lligada en el calendari religiós, no? Si t'hi fixes, totes les festivitats van acompanyades, sí, d'un dolç, o el dolç va acompanyat d'un sant o d'una data,
1: sí, no,
3: o una festivitat.
1: Si no sabem qui acompanya aquí, no?
3: Exacte. Esperem que nosaltres fóssim els pioners.
0: I no el sant.
1: Sí, exacte.
3: I, per tant, si us fixeu, moltes de les pastisseries emblemàtiques estan al costat de l'església.
0: Vosaltres, la Marvier de Montaner, esteu al costat de l'església...
3: De Bonanova.
0: La Foix, al costat de l'església de Sant Vicenç. I ara podríem anar buscant tota...
1: I totes al costat d'una església.
0: I això s'ha perdut, eh, per això? Sí.
3: Això s'ha perdut, la tradició que hi havia abans. Jo recordo de petit, a casa meva anàvem a missa els diumenges i sortíem de missa i anàvem a buscar el braç de nata a la pastisseria.
1: Això anava a dir,
3: era la tradició de casa meva.
1: I això es perd, sí. Tu creus?
3: Bueno, per sort, les tradicions, no, com és un Sant Joan, sí, Reis, Penellets, tot això es manté, però els diumenges ja no, yeah, hi ha aquella corrent.
1: Oh.
3: Jo, a casa meva jo no porto les nenes, ja em sap greu, però no, és així, ja no, sí, les porto a missa.
2: Ara que parlava la Trini dels llocs que on teniu, heu tingut algun canvi aquest any, no? Heu tornat, sí, a obrir l'obrador de Calvet, em sembla, no?
3: Sí, al principis de desembre del 2000, bueno, de l'any passat, vam tenir un accident i se'ns va cremar l'obrador. L'hem hagut de reformar
0: en
3: tot.
0: Diguem-ho, en 10 de desembre, és a dir, preparant la campanya de torrons,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, a més teníem a Calvet teníem tot l'obrador de xocolata, se'ns van cremar les màquines, els motllos, la matèria prima, va ser un desastre.
1: Vaja.
3: Però per sort, com que tenim un ofici molt bonic i tenim molts companys, doncs a Pastisseria Sant Lleí, al gremi de Barcelona Pastisseria, ens van deixar les instal·lacions i vam poder...
0: Però clar, però això vol dir que vau perdre també molt material que ja teníeu
3: moltíssim,
0: comprat, molta matèria prima, no? De xocolates...
3: Sí,
0: de...
3: sí, ha sigut un Nadal negre.
0: I quan heu tornat a obrir? O sigui, aquest obrador, el de Calvet, es crema el 10 de desembre, el veí de dalt és el que se n'assabenta per aquest fum que anava a la matinada sentint. Okay. Quan heu pogut tornar a obrir?
3: Doncs ara fa 3 setmanes vam fer la reinauguració de la botiga de Calvet, que hem aprofitat... O sigui, només es va cremar una part de l'obrador, però va generar tant de fum que el fum va fer malbé tota la botiga. Mm. Vam haver de fer botiga nova i hem enfocat una miqueta la botiga cap a la brioixeria.
0: Mm. És a dir, 6 mesos tancats.
3: 6 mesos.
0: 6 mesos, sí, i ara, per tant, ja no hi ha la xocolata? Ara és més
3: brioix? No, estem tornant a obrir l'obrador de xocolata, el que passa que ara a l'estiu la producció de xocolata baixa, i en breu, després de vacances, tornarem.
2: En fi, doncs escolta, Toni Vera de la Pastisseria Marvier Canal, mil gràcies per xerrar una estona amb nosaltres, per portar-los aquest bé de Déu d'esmorzar, que ara aquí volaran 10 minuts, ja veuràs. I moltes gràcies per tot, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Trini, merci a tu també. La setmana que ve ja saps de què parlaràs o no?
0: Doncs sí, vull parlar d'oli i d'olives.
2: Home!
0: Què et sembla?
2: Serà fantàstic,
0: jo
2: un canvi radical.
0: Que, exacte, sí, sí. Després de menjar de croissants, jo crec que ens anirà bé.
2: Merci, Trini.
0: Molt bé.
4: Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
6: No ho comparteixo.
5: El que he dit?
6: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
5: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
8: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
9: Amor, revenja i gas a fons.
10: Amor!
11: Heu nascut per córrer.
9: Benvingut a la de León.
10: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
11: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
12: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. La 34a Xubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Xubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a xubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linkat. A Catalunya Ràdio.
14: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus. Ai,
15: són les mil veus de Montserrat.
14: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
16: Ai, mare de Déu.
15: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
17: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
18: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
15: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
16: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
15: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 PM a Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bernat Adeu, com estàs? Bon dia.
1: Tenint en compte que he vingut amb taxi des de Ciutat Vella,
0: sí,
1: estic molt bé, gràcies.
0: Perquè ha sigut una mala experiència.
1: Ha sigut una lluita indiana gimnàstica, pràcticament.
0: Contra els elements.
1: Bé, primer tenim la Rambla, desventrada.
0: Mobres.
1: Després tenim carrer Urgell. Els taxis a Barcelona, que és un tema que no tocaré perquè sempre...
0: Ens escolten molt, els taxistes.
1: Per això, sí, per això.
0: Escalf.
1: Va bé que vinguin a Ciutat Vella, també.
0: Sí.
1: Passar-se per allà.
0: Te'n tant... trobes pocs, allà.
1: Sí, a més, a vegades, moltes vegades, que és amb el que m'ha passat avui, és que t'accepten la carrera quan la demanes amb prou temps com per venir a treballar a la ràdio.
0: S'ha fet amb aplicació.
1: Amb aplicació, i després quan estan a un minut t'anulen el viatge.
0: Ah, sí, eh?
1: Perquè no volen entrar a segons quins indrets, que és difícil, clar, el cas que antic d'una ciutat és complicat.
2: Clar.
1: Llavors, bé, has d'anar de pressa, arribes estressat i no saps qui és Mozart ni qui és Beethoven.
0: No, això no m'ho crec.
1: Això encara ho conservem, però justament la secció 8 és una secció amb una certa gràcia i deliri, espero que els oients així ho vegin, perquè avui parlem justament de la bogeria.
0: Ah, caram! Sí, avui farem en la Xones Clàssica la mal anomenada música clàssica, la relació entre la mal anomenada música clàssica i la bogeria.
1: Correcte, perquè mentre preparava la secció aquesta setmana vaig cometre l'error de mirar les notícies, que és una cosa que l'has de fer, però abans has de prendre el tranquimacín corresponent, i clar, anava mirant les notícies, els esports encara, perquè ara se'n va Ferran Torres, hi ha alguna bona notícia, no? Diguéssim.
0: Sí, és bona notícia que se'n vagi.
1: Sí, home, per favor, escolta, li hem pagat el psicòleg a aquest noi, vull dir, què més volia que féssim?
0: Sí.
1: I a sobre ens va fer el gol del Mundial, no? Que farà Espanya, bueno, és igual. Llavors, sí, però clar, mires les notícies i dius, hosti, quina bogeria, no?
0: Yeah.
1: I mentre mirava altres notícies, després vaig veure un documental sobre un dels músics que escoltarem, no? Perquè la gràcia d'avui és veure com... I a més fer una espècie de míting, tu ja saps que jo faig uns quants mítings quan parlem de música,
0: sí.
1: És que gairebé sempre, quan anem als auditoris, quan anem a concerts, hi anem a gaudir. És a dir, anem no anem, diguéssim, a fustigar-nos, per dir-ho així, perquè és un moment, doncs, que estem en un parèntesi, és un concert, vaig a relaxar-me, però sí que és cert que a vegades la música també ens parla d'allò que no ens agrada mirar, és a dir, de la bogeria, dels moments de tensió històrica, i avui portarem algunes músiques, no totes heavy metalls, per entendre'ns, però sí algunes músiques que han captat, diguéssim, l'atenció i la misèria del seu temps. No? I començarem amb un músic que hem tractat molt i que té molt de música boja, que és Dmitri Shostakovich, amb aquest instrumentista del qual vaig veure un documental, del qual ara us en parlaré. És una música per a violí i, com veureu, no cal que us l'expliqui, és una música que captura una certa esquizofrènia mental. Som-hi.

0: Bé, no cal que us ho expliqui.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: És una música angoixant, oi?
1: Sí, una mica.
0: I més quan veus l'intèrpret, no? Que és, en aquest cas, segurament el més gran violinista del segle XX, el David Oistrakh, un violinista rus, escola russa, per tant. A més, un violinista que fa molta gràcia veure'l perquè és d'aquells senyors que és rus, directament. És a dir, que no es mou ni un mil·límetre, l'emoció tota dins, ni una errada, és a dir, no equivocar-se, no es contempla. Mm. És una cosa que no... I l'altre dia, com et deia, veia un documental del Bruno Monsignon, un documentalista francès, que és un dels grans documentalistes dels músics de la música culta, clàssica, mal diguem-li com anomenem, no? Això és la cadència de l'últim moviment del concert número 2 per a violí de Dmitri Shostakovich, un dels compositors que més surt aquests dies, perquè és un compositor molt polivalent, un compositor que va viure el totalitarisme rus, i aquest documental del Bruno Monsignon, que el podeu trobar a YouTube, és molt interessant per veure com el comunisme, i en particular l'estalinisme, i tot la filosofia comunista del segle XX, va utilitzar els músics com uns autèntics agents de la propaganda, fins i tot els que no eren excessivament estalinistes, com el cas d'Oistrakh, no? O com el cas de Rostropovich, un gran violinista que es va exiliar. Oistrakh és una vida molt interessant perquè ell va decidir quedar-se a Rússia sempre, no va marxar, i tot i que no era molt convençut, doncs va haver de patir les estretors del comunisme. El documental explica molt bé, per exemple, com Oistrakh, que va fer concerts per tot el món, al seu catxet se'l quedava al partit.
1: Ah, sí, tio, directament, no.
0: Mira. Sí, sí, sí. Escolta. Li donaven diners. Stalin sí que és cert que li va regalar una datxa. Era un tio que era el millor violinista del món, eh? Sí. Li va regalar una datxa que no et pensis que era el palau de Vladimir Putin, no? Però el tio, clar, anava per tot el món tocant, estava sol·licitadíssim. Quan podien tocar? Perquè els músics russos tenien un límit de 89 dies a l'estranger, que si es passaven un dia no podien sortir. Sí, sí, clar, és que les dictadures...
1: 89 dies a l'estranger...
0: Sí. Per això quan la gent enyora el comunisme, jo dic, bueno, escolti, això s'ha provat i no ha anat bé, eh? Però, escolti, cadascú pot enyorar el que es vulgui, no? Llavors... Músiques angoixants, no? No seria jo si no fos operero, i per tant et portaré un fragment d'òpera, que farem el mateix, l'explicarem després. És un fragment d'una obra clàssica de l'any 1925, que algun indocumentat encara el defineix com a música contemporània, dius, home, només fa un segle, però bueno, poco a poco. Poco a poco y buena cara, que diria un amic meu. I és un fragment del final d'una òpera meravellosa, que és el Wozzeck d'Alban Berg. Notareu que el cantant canta d'una manera molt curiosa.
1: Ah.
0: Som-ho.
2: Das Messer. Wo ist das Messer? Ich hab's da gelassen. Näher. Noch näher. Mir graut's. Da regt sich was. Still. Alles still und tot!
0: Aquesta és una manera de cantar que els alemanys, que sempre tenen aquesta gràcia d'ajuntar les paraules per fer-ne conceptes, anomenen Sprachgesang, és a dir, parla cantant, literalment. I és una tècnica...
1: A més, gairebé, sí, sí. Vull dir, hi ha moments
0: sí,
1: que sembla... Sí, que sembla com sí, sí. Si estigués això, cansat, o trist,
0: i
1: o angoixat.
0: I per què ho fa Alban Berg, això? Perquè és un moment en el qual Wozzeck, el personatge d'aquesta òpera, literalment s'està tornant boig i està delirant. Acaba de matar la seva companya, que és una dona certament tèrbola, que es dedica a la prostitució. Ell també és un pelacanyes. Això és una de les grans novetats de l'òpera del segle XX. A l'òpera del romanticisme i del barroc en general veiem reis, veiem princeses, aquí comencem a veure gent normal, no? És una òpera extraordinària que es fa massa poc. Aquí sentíem cantar el Dietrich Fischer-Dieskau, un dels grans barítons, segurament per molts, el gran baríton germànic del segle XX, amb aquesta manera, no? Aquesta manera de cridar, no? Perquè és un moment en el qual ell l'ha matat, veu el seu cos i està delirant perquè es pensa que encara està viva, no? És una òpera que, a partir de la qual Berg, a través d'un text homònim de Büchner, que és una obra preciosa, el Wozzeck de Büchner, volia parlar això de la gent normal, de les misèries de la gent normal i de la història d'un pelacanyes que és ajudant d'uns militars que acaba absolutament alienat simplement perquè no té un punyetero duro, no? Per això la música a vegades ha de ser angoixant. És a dir, molta gent em diu, escolta, és que això em fa patir. Bé, és que a vegades...
1: Ja és la idea, no?
0: Ja és la idea. L'art ha de fer, no només patir, sinó fer-te reflexionar una mica i no sempre ha de ser consonant, no sempre ha de ser còmode. Ara tornarem veurem tipus diferents de bogeries, no? Hi ha la bogeria de l'èxtasi, no? La bogeria de l'alegria, la follia, no? Aquesta idea tan, tan bèstia de que quan se te'n va l'olla. Doncs una composició literalment anada de l'olla és el que escoltarem, que és el poema de l'èxtasi d'Scriabin. D'Scriabin, un compositor rus, por romàntic, extraordinari, que té un final que és literalment una bogeria d'èxtasi. L'escoltem tot, és a dir, fins que s'acabi la peça i el comentareu, perquè ara veurem com va sortir d'aquí amb energia. Som-hi.

0: És d'aquelles obres que quan surts de l'auditori et envairia Rússia. Ara és complicat sí. que li preguntin als ucraïnesos, però bé, una obra sensacional. Scriabin és un d'aquells autors, un autor del 19 rus, que va i ve dels programes, moltes vegades es toca molt, especialment per pianistes, té una sonata de piano, unes sonates de piano extraordinàries. Aquesta és una de les seves obres més conegudes. Recordem que el poema sinfònic és aquella peça sinfònica que explica una història o un concepte. En aquest cas, Scriabin era un compositor molt místic, un compositor que va investigar, dels primers que hi va investigar la sinestèsia, és a dir, que la relació entre els colors i la música, ella era sinestèsic, per tant, això passa a molta gent, quan, gent quan veu un color sent una nota.
1: I al revés. O senten una combinació de paraules, o senten unes olors, és molt curiós la sinestèsia.
0: I Scriabin era una espècie de superdotat, místic, és una música d'unes harmonies molt, molt curioses, i per tant, un altre tipus de follia, que és aquesta de no poder estar dins del teu propi cos, no? I hi ha després la follia dels intèrprets. El romanticisme, en certa manera, inventa la nostra idea d'intèrpret, que és el virtuós. Moltes vegades diem, aquest senyor és un virtuós, que vol dir que té una tècnica impoluta, abans parlàvem de l'Oistrakh, ara escoltarem un altre virtuós de la vida. Un dels culpables de la instauració d'aquest virtuós pràcticament foll, que al seu torn inventa el concert modern, és a dir, molts concerts, ho hem parlat moltes vegades en aquesta secció, es feien en cases o en esglésies. No és fins a ben entrat al segle XIX que el concert s'institucionalitza a les sales, hi ha un auditori, i fins i tot hi ha fans. És a dir, al principi, com passa ara, és a dir, hi ha gent que té possibles i allà on toca el seu cantant preferit, doncs hi va, no? Doncs això va començar a passar amb aquest senyor que escoltarem ara, no el senyor que toca, en certa manera sí, però el senyor que ho va compondre.

0: Això no cal dir-ho, és difícil de collons. És d'aquelles peces que no pots respirar. És l'estudi transcendental número 5 de Franz Liszt, interpretat segurament pel meu pianista favorit, Claudio Arrau, que els va tocar tots. I els tocava tots en concert. Per tocar els 12 estudis en concert,
1: has d'haver,
0: abans parlàveu de croissants, has d'haver esmorzat allò amb Nutella, saps allò? Com els que fan a la Brunell, amb nata o amb crema, una cosa important.
1: Has d'anar fort,
0: Has d'anar molt fort. Són peces dificilíssimes, que a més, és la idea, Liszt pràcticament destrossa el piano, és a dir, són partitures que només les veus i ja t'espantes de quantes notes negres hi ha. No és la idea de l'intèrpret posseït, de l'intèrpret enfollit. És molt curiós perquè això de la follia va per barris, és a dir, parlem de la follia com a èxtasi, aquestes partitures repletes de notes, i també a la follia dels compositors que en cert moment de la seva vida s'alienen. És el cas d'un senyor que havia d'aparèixer ja finalment en aquesta secció, que és Robert Schumann, segurament el meu compositor favorit del romanticisme. Això vol dir que m'estic fent gran, perquè Schumann és dels compositors que aprens a valorar amb el temps, perquè és un compositor molt difícil.
1: I és difícil en quin sentit?
0: És sempre molt difícil. Harmonies difícils, peces que van cap aquí i després van cap allà, formes musicals que haurien de ser d'una manera i de sobte el paio se'n va cap a una altra. És molt, ho han dit molts dels seus biògrafs, és molt possible que tingués un trastorn obsessiu-compulsiu en una persona molt obsessiva, que al final, després de d'escriure aquesta obra, va demanar el seu ingrés a l'asil, on va tenir molts, molts problemes mentals, asils del segle XIX, és a dir, agafa't, allò devia ser molt fort. Però fixa't, abans veiem una follia, diguéssim, de l'intèrpret, i ja veurem una follia tranquil·la, perquè abans d'entrar a l'asil, on tenia molts mal de caps, tenia problemes de cúfons, una cosa demencial, va escriure aquesta peça que justament són les variacions fantasmals, que ja és una cosa... o espectrals, es diuen també, no? Sí. Una peça que és pura tranquil·litat, fixeu-vos.

0: Que fixa't, quina calma.
1: Oi,
0: no?
1: Sí, tu ara penses, que bé.
0: Un tio que estava tan destrossat. A vegades els músics genials són així. Mozart a vegades passa el mateix. Sí. Està patint extraordinàriament en la seva vida i et surt una sonata felicíssima. O està molt content i de sobte, hòstia, una composició en to menor. Schumann era una paraula que a mi no m'agrada utilitzar gaire, però era un geni. Mm. Perquè realment en un moment de tensió tan bèstia, no? com és una música que es deixa anar, no? Pràcticament, com dius, hòstia, és un tio que ja ho té tot fet.
1: Molt elegant, a més a més.
0: Un dels altres grans culpables de la bogeria havia de sortir, és el meu amic Beethoven.
1: En Ludwig.
0: Perquè realment, al final de la seva vida, hem parlat molt de... L'altre dia escoltàvem els últims quartets, ara escoltarem un dels fragments que havia de ser un del quartet número 3, la seva gran fuga. Beethoven, entre que tenia una sordesa molt acusada i que va innovar a nivell harmònic sobretot a la música d'una manera molt bèstia, tot i que la gent del món musical l'apreciava, a l'auditor normal es pensava que literalment s'havia tornat boig. I això és el que va passar quan un dels seus quartets de confiança, el Supanzig, va interpretar el que es coneix com la Große Fuga, és a dir, la Gran Fuga, que havia de ser la coda del quartet número 13, però després va esdevenir un moviment independent, bàsicament perquè la gent no l'entenia. I fixeu-vos, ara ens resulta una música molt comprensible, fins i tot clàssica, entre mil i una cometes, diríem, però intenteu posar-vos en el cap d'una persona que estigués viva l'any 1826 i escoltés això per primera vegada.

0: És una música d'una complexitat brutal.
1: També anava a dir exactament això. Molt la complexitat difícil. Que deies abans, molt difícil, també s'aplica això.
0: Però també és molt curiós perquè es diu que Beethoven va inventar el ritme en blues. Fixa't aquest en les últimes obres de Beethoven hi ha aquest ritme combinat, aquest compàs de 8, que és molt típic del ritme en blues i del ragtime. La seva última sonata per a piano també té un moment que literalment sembla que el pianista estigui improvisant en un saló. Clar, quan la gent devia escoltar per primera vegada aquestes, les fugues habitualment eren exercicis molt estrictes. Una fuga és una variació del cànon, és a dir, aquelles frases que comencen i mentre està al mig la primera frase, doncs la segona ja comença. No?
1: Tots hem cantat alguna... El cànon de les cançons, eh?
0: El cànon de les cançons.
1: De la ro, de les asas.
0: Correcte. Però una mica més bèstia.
1: Sí, ara m'ha fet molta vergonya de cop que acaba de passar.
0: En absolut. Tot això passa al romanticisme, però també volia portar alguns fragments de música barroca, perquè, clar, la gent no es va tornar boja només al segle XIX, sinó que abans hi havia també música molt associada a la folia. Fins i tot al barroc hi havia quelcom que es coneixia com les àries di folia, és a dir, les àries de bogeria, que es produïen quan un personatge, com el que escoltarem ara, i a més amb una veu amiga d'aquest país i de la tribu, tenien un col·lapse emocional i de sobte o s'emprenyaven com una mona o literalment deliraven.

0: Aquesta és una ària magnífica, cantada pel nostre magnífic contratenor Xavi Sabata, que em consta que és oient d'aquesta secció.
1: Home, abraçada.
0: Per tant, avui li hem fet un regalet, tot i que sentir-se un mateix sempre és complicat, com sabem la gent de la ràdio.
1: Sí.
0: Aquesta és una ària d'un disc magnífic seu que es diu Furioso, justament, una ària magnífica de l'Orlando de Handel, que és una òpera fantàstica en la qual el protagonista en aquest moment està experimentant un atac de mala llet, per dir-ho així, no? És un tòpic molt, molt, molt constant en el barroc, tant així que la follia és el títol de moltes obres instrumentals, com la que escoltarem literalment ara, que es diu Follia d'Arcangelo Corelli.

0: Aquest és un tema amb variacions, és una sonata per a violí que toca magníficament el Manfredo Kramer, meravellós violinista barroc, amb un tal Jordi Savall. Avui acabem la secció fent notar una cosa que cal repetir sovint, i és que tenim músics de primera línia mundial. Savall, vaja, a 80 anys no el presentarem ara. La seva carrera discogràfica i concertística era i és absolutament brutal, perquè Savall és un d'aquells malalts que el dia que no toca es posa literalment malalt. Ell sempre diu que quan fa vacances emmalalteix.
1: Sí.
0: La seva activitat concertística a 80 anys és una cosa absolutament delirant. I el Xavier també és un contratenor que està fent una carrera extraordinària. Són músics que es guanyen la vida fora, però que nosaltres també hem de tractar bé.
1: I tant.
0: Per tant,
1: el Savall el vaig descobrir amb la pel·lícula aquella, Tu le matant du monde, Tots els matins del món.
0: Meravellós llibre del Pascal Quignard, un dels meus escriptors favorits.
1: I ara la pel·lícula és molt especial, i llavors és quan jo vaig descobrir el Savall com a músic. El Savall com a músic i vaig descobrir l'adoració que li tenen a França.
0: A França la gent se li agenolla pel carrer, literalment.
1: Sí.
0: Literalment,
1: sí.
0: Segurament, bé, la història ho dirà, però bueno, estem parlant d'un dels músics, segurament si fem una antologia de la història de la música catalana, Savall estarà al top 5 o al top 10, que això està fet top, sempre és una mica mandanga, però vaja, serveix per orientar-nos, no? A més, fem música de primer nivell, com és aquesta sonata de Corelli, que prové d'un leitmotiv d'un tema portuguès del segle XV, que era literalment, venia de les danses populars que es deien folia, perquè eren una autèntica disbauxa quan en un poble s'agafaven uns violins i la gent començava a ballar, i després es va culturitzar a través de la música cortesana, arribant a un músic cortesà com era Corelli. I acabarem amb una música, per acabar, encara més antiga, del segle XIV, que també és molt boja.

0: Si ho comparem amb Sostakovich, ens sembla una cosa molt menys boja.
1: No, però saps què em recorda?
0: Home, alguna
1: sèrie. El Carmina Burana.
0: No. Una mica, perquè el que fa Karloff...
1: Una sèrie, diu, el punyetero.
0: Sí. No, és que moltes músiques d'aquestes es fan servir.
1: Sí, però he pensat, té un aire el Carmina Burana.
0: Sí, el que fa Karloff justament és agafar tot aquest imaginari de la música medieval i convertir-lo en una obra coral molt més àmplia. Aquí tenim un grup meravellós, que és el New London Consort del Philip Pickett, cantant una música molt curiosa que es diu literalment Festa dels Bojos. Feast of the Fools, que era una... Sabem que era una música apareguda segurament al segle XV, que es feia arran d'una festivitat que se celebrava l'1 de gener, on es feia una missa molt curiosa on s'instaurava en el poble, per fer conya de l'església, instaurava un bisbe fals i un papa fals.
1: Oh.
0: Una descripció molt bona d'aquest tipus de caricatura i de música on la gent feia barrejava música sacra i profana, sí. I per això era una composició curiosa, la tenim a una obra que es diu Notre Dame, de Victor Hugo.
1: És a dir, això em recorda molt... El
0: Quasimodo, el fan papa el fan i se n'enfoten.
1: Sí, llavors, una aquella les... festa, l'acord dels miracles, es deia.
0: Sí, exacte. Sí. Que, per cert, és una obra que tenim traduïda al català per l'Ester Tallada a Edicions de 1984, que és una novel·la meravellosa. Tots hem vist les pel·lícules de dibuixos animats.
1: I el musical.
0: I el musical. Home, i tant. Però és que la novel·la és una meravella. Sí, mira, ara a l'estiu, que és temps de novel·les, escolteu-la. Doncs aquest ritual era un ritual satíric que de fet, en molts països va ser prohibit perquè, clar, s'escollia un papa no oficial i això és una mica sacríleg, però era literalment una anada de vella popular que després molts compositors al segle XV-XVI van establir com un cànon. Aquesta música encara és anònima, però, vaja, molts compositors ho van fer seu.
1: Per la bogeria.
0: Música folla.
1: La bogeria avui amb el Bernat Adéu i la música mal anomenada clàssica.
0: Yes.
1: Gràcies, Bernat.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. L'Audiència Nacional pregunta a la Guàrdia Civil si va rebre algun avís o tenir alguna informació prèvia a l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta. També vol que detalli la seva actuació els dies 30 i 31 de juliol a la ciutat autònoma, les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles, la identitat dels immigrants i, si pot, la causa de la mort de les víctimes. A la Policia Nacional li ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratori respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Injustícia Europea per un delicte contra la seguretat de l'Estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres. Més temes, Marta Prat.
4: Els manifestants agredits en la protesta contra la massificació turística a Palma presentaran una denúncia col·lectiva contra els agents de la Policia Nacional acusats d'haver comès aquestes agressions. Les organitzacions convocants fan una crida a tornar a manifestar-se contra el turisme dissabte a Sóller. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
5: Bon dia. Menys turisme, més vida i alerta solidària revisen les imatges per identificar els policies que van fer les càrregues i denunciar-los. Álvar Herbalejo avisa el govern.
6: No aconseguireu aturar les mobilitzacions contra aquest model turístic. És evident. Hi ha una majoria social a Mallorca contra aquest model turístic. Se veuen al carrer i se continuarà veient per damunt de criminalització, de detencions, de càrregues, del que sigui. Que ho tinguin ben clar.
5: Dissabte han convocat una altra manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per l'accés de turistes. Caterina Carman Jaume, Catalunya Ràdio, Palma.
3: Des d'avui, Protecció Civil disposa d'un camió que permet donar cobertura mòbil en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència per un incendi o un desastre natural. És el primer vehicle amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'Estat. Una presentació que s'ha fet al Departament d'Interior. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia. El vehicle té una autonomia de 48 hores i és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat d'enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit i restablir les comunicacions de la població. Albert Hort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
8: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
7: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: I cop policial a una branca del càrtel Jalisco dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. La Policia Nacional ha detingut a Catalunya 13 persones, 12 de les quals ja han entrat a presó, i ha requisat 2,5 tones d'aquesta droga estimulant que té efectes importants sobre el sistema nerviós. Es tracta d'un dels decomisos més importants d'aquesta droga a Espanya, segons han destacat fonts de la Policia Nacional i del Govern Central a Barcelona, en una compareixença aquest matí a la capital catalana. Un dispositiu que ha comptat amb la col·laboració de la policia francesa, que també ha permès desmantellar un dels laboratoris clandestins més importants de recuperació de metamfetamina d'Europa.
3: L'Ajuntament de Lleida ha repartit les primeres 45 polseres a personal municipal que treballa al carrer per prevenir cops de calor. El dispositiu avisa si la temperatura de la persona puja fins a nivells perillosos, segons el consistori. Malgrat les temperatures disparades d'aquest estiu a la ciutat, no han hagut d'atendre cap treballador afectat. Lleida, Estela Busoms.
9: Bon dia. Els primers a rebre la polsera han estat els membres de la brigada municipal que reparen voreres al barri de Balàfia. L'alcaldessa accidental Carme Valls explica com funcionen.
10: Ens la col·loquem. Si la temperatura corporal superés els 37,8 graus, faria com un zumbido, no? I se ficaria en vermell avisant-nos de que estem superant la temperatura corporal idònia per continuar treballant.
9: I el Rafel ha estat el primer que l'ha estrenat.
11: Hombre, muy bien, porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar. Eso sí es verdad.
9: Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Desvelat el cap de cartell dels concerts de la Festa Major de la Mercè, que faltava.
12: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: És Love of Lesbian, que actuarà el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. La banda, liderada pel cantant Santi Balmas, presentarà el seu espectacle dins de la gira del seu últim disc, Ejército de Salvación, tal com apunta el diari Ara, i així consten els documents publicats per l'Institut de Cultura de Barcelona a la plataforma de contractació pública. Love of Lesbian cobraran per aquest concert 125.000 euros, dels quals s'ha d'afegir el 21% d'IVA. Aquest de la Mercè serà un dels últims concerts de la banda, que deixarà enrere 25 anys, 10 discos i gires multitudinàries, a més de discos d'or i platí, després d'anunciar que a finals d'any prepararan indefinidament. Esports, Ernest Macià.
13: Reunió avui a Madrid entre Deco i el director esportiu del Barça i el representant de Julián Álvarez. El Barça no renuncia a incorporar el davanter argentí, però la delicada situació de relació entre Barça i Atlètic de Madrid de moment ho fa complicat. En tot cas, Deco és a Madrid. Aquest migdia també es fa la presentació, però ja a Barcelona, de la davantera Caroline Nicolli, fitxada pel Barça. És el fitxatge més car de la història del Barça. És la quarta incorporació, signa fins al 2030. També cal remarcar que el director esportiu del Barça, en aquest cas bàsquet, serà avui a la presentació del nou entrenador Aleksandar Sekulić. Tindrà com assistents el croat Juri Kazusa i l'eslové Jerdan Valentinčić. Signa per 2 temporades. A l'espanyol Quique García l'operen avui de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Es va lesionar l'últim amistós a Anglaterra contra el Middlesbrough. Els campionats d'Europa de natació queden menys de 3 hores per la participació d'Iris Tió, que competeix a la final de rutina acrobàtica per equips. La barcelonina buscarà, al costat de Denis González, Lilú, Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández, una nova medalla, la segona d'or. El Tour de França femení aquesta tarda, d'aquí a poca estona, comença la cinquena etapa. La suïssa Marlène Roissy és la nova líder de la general. Paula Blasi ara mateix ocupa la setena posició. En futbol sala, el Barça ha començat l'estatge de pretemporada a Andorra i avui es juga la tercera jornada de l'Històrics. El torneig de futbol català debuta el Sant Andreu, l'Horta i el Martinenc.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
14: La Vermella és el meu podcast preferit.
15: Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
16: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
17: Poca gent sap qui som.
18: El doblatge és cultura.
19: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
2: Avui dimecres, a la mitjanit.
16: La Vermella
20: comporta una gran responsabilitat.
18: Les tasques d'extinció van bé.
20: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
20: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
22: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Arriben els Electro Days del Corte Inglés, 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
24: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
23: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
24: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
23: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
20: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Què vols que s'hagi de fer, res de bo, com sempre? Amb qui xerrem avui?
0: Amb un pilot d'avió, en Ramon Vallès.
1: Mai entendré com la gent pot anar pel cel podent tocar de peus a terra.
0: Collons, per anar més de pressa.
1: Sí, i si allò cau, què? Què fem si allò cau?
0: Tu saps que l'avió és el transport més segur del món, o no?
1: Ja hi som. Tu saps que en Peyu li fa por volar?
0: Ah, per això el deu entrevistar. Així, entre tots, paguem la teràpia personal d'en Peyu.
1: Cobren molts quartos els pilots d'avió, eh? No, ja li preguntaré.
0: No preguntis, no preguntis res. Tu no preguntis res. I escolta, la Mercèu ja ha parlat amb un actor i una actriu catalans que han pogut ser esportistes d'èlit.
1: Ah, sí? Com en Julio Iglesias, que era porter del Madrid, no?
0: Sí, el mateix, però en català. I avui dedicarem el capítol al xiulet.
1: Què vols dir, el xiulet?
0: El xiulet.
1: El xiulet de xiular?
0: El colló, el pit, allò... el xiulet.
1: Xiulet, de...
0: calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Els primers xiulets daten del primer segle després de Crist. Mesopotàmia, la Xina antiga, eren petites peces de fang, ossos d'animals foradats que s'utilitzaven com a xiulet. Els xinesos feien servir aglans. No em demanis com els bufaven, els aglans, però fent xiular aglans avisaven a la població de la invasió dels mongols.
2: A veure, al final, qualsevol cosa que agafis i cardis un forat, la bufis i soni, sí, és un xiulet.
1: Sí, sí, vull dir que... si fas passar aire... De fet, hi ha avis que asseguts sense fer res, sí. Us heu fixat com respiren segons com tenen la tràquea, sí. Que se sent un xiulet molt agut. Que vas dir, cago en Déu, què és aquest soroll?
3: És l'avi
1: que en respira. Però bueno, mentre sentiu que pita, és que és viu.
2: Amb els que tenim acúfens és una putada passar un avi d'aquests. Hòstia, els acúfens m'han pujat i és l'avi allà sentat.
4: O te se pot acoplar,
2: Sí.
1: Bé, tornem al xiulet. El pare del xiulet modern és en Joseph Hudson, un anglès.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: El patent del 1878, segle XIX.
4: A veure, sóc jo o tot va passar al segle XIX?
1: Una mica sí, eh? Mm. A mi m'hagués agradat viure al segle XIX.
2: Sí,
1: després al segle XX ja amb les guerres i tot plegat
2: es va complicar.
4: No, al segle XIX no n'hi havia, no?
3: No, estàvem molt tranquils.
1: Bueno, en Joseph Hudson, a finals del XIX, inventa el primer xiulet metàl·lic amb un soroll molt més potent que els que hi havia fins llavors. Es veu que va guanyar un concurs públic que va fer la policia metropolitana de Londres. Els policies volien alguna cosa nova per dirigir el trànsit, perquè fins llavors ho havien de fer fent picar objectes amb les mans, com uns objectes.
4: Unes maraques.
1: Bueno.
2: Hòstia, un policia amb maraques.
1: No sé si li fas gaire.
2: No
1: eren maraques, eren objectes que els feien picar i feien soroll. De manera que el xiulet metàl·lic d'en Hudson de seguida triomfa entre els agents de seguretat d'Anglaterra i de tot el món. Crea l'empresa J. Hudson & Company, que actualment continua sent, atenció, l'empresa que ven més xiulets de tot el món. Són a Birmingham. També són els que patenten el xiulet que utilitzen els àrbits de futbol. Fins llavors arbitraven els partits aixecant un mocador quan algú feia falta. O a base de crits.
5: Penal!
3: Penal!
1: Era això, un merder important.
4: Un bon merder.
1: L'empresa d'en Hudson fabrica un xiulet, el model Tornado 2000, que és el que fan servir els àrbits de la FIFA, per exemple. Arriba a 122 decibels. És el xiulet més potent del món.
4: 122 decibels? És que no sé si és molt o és poc.
1: És molt. Un concert de rock sonant a tot drap. Es veu que a partir de 120 decibels ja es considera que els nivells ja són dolents per la salut. Vull dir que...
2: Aquests àrbits deuen acabar ben beneïts, eh?
1: Sí, sí. N'hi ha que ja hi venen.
2: Sí, és veritat.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Hi ha una expressió catalana que diu em prenen pel pito del sereno, que té, evidentment, un xiulet com a protagonista. Antigament, els serenos, que eren els vigilants nocturns de molts pobles, duien un xiulet de bronze i era per poder avisar a les autoritats quan hi havia algun incident als carrers, no? Una baralla, un robatori, un incendi...
1: Sí.
0: El tema és que va arribar un punt on els serenos utilitzaven el xiulet per avisar de qualsevol cosa, per insignificant que fos. Ja, eren com els xivatos del carrer, no?
2: S'ha cagat un gos.
0: Exacte. Tant que xiulaven... que va haver, això, xiulaven un incendi, però també et podien xiular això, la cagada del gos. Ah. Escolta, que s'ha deixat la llum oberta del pati. Tot ho xiulaven. És que m'ho temia, això. M'ho temia, quan he vist el xiulet a la taula.
3: Uns beneits han entrat a l'Ajuntament i han matat a l'alcalde.
4: Oh, collons, això és gros.
3: Li han fotut foc a tot l'Ajuntament.
0: Això sí.
4: I xiulaven. Sí.
0: Doncs el que passa que els serenos xiulaven tant.
3: Un gos s'ha cagat...
0: Hòstia, noi, que ets pesat.
4: Bueno, deixa de xiular, ja, maco.
0: Els serenos xiulaven tant, que al final la gent ja ni els hi prestava atenció.
1: Ja. I aquí ve l'expressió.
4: Veus? Cada dia se sap...
1: Prendran pel pit del sereno.
4: Clar. Això ho podré explicar avui per sopar.
1: Mira. I tu saps els matrimonis que salvem cada dia?
4: I tant.
1: De gent que estan allà mirant-se cara a cara.
4: El meu, la meva conversa amb la dona és la secció que feu vosaltres cada dia. Res més.
0: Què has après avui, carinyo?
4: Vols veure el pito del sereno?
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Mare meva. Savi per conèixer. Una persona que ve a tranquil·litzar-nos, sobretot els que teniu pànic a volar. De fet, porta 20.000 hores de vol acumulades.
4: Hòstia.
5: O sigui que en sap una mica sobre aquest tema.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Ramon Vallès.
4: Bravo!

0: Què tal, Ramon?
1: Molt bé,
0: com estàs?
1: Bon dia a tots.
0: Què has menjat per esmorzar avui?
1: Doncs avui només m'he pres un cafè.
0: Només un cafè?
1: Sí, avui sí.
0: És el teu esmorzar habitual?
1: No. És, per mi l'àpat de l'esmorzar és el més important del dia, però com que ahir vam fer un dinar potent sí. i avui en farem un altre, he pensat, gota, això del dejuni intermitent crec que és convenient, eh?
0: Perquè, i quan ets a dalt de l'avió, per exemple, què menges?
1: Bé, el que em pugen. Vull dir, hi ha un càtering específic pels pilots,
0: sí.
1: que a més sempre per una qüestió lògica de seguretat és diferent entre pilots.
0: Ah,
1: sempre...
0: sí?
1: Sí, mengem diferent perquè dones un guarda una intoxicació.
2: Com la pel·li de Aterrizar dir... como puedas.
1: Sí, no? Bueno, allò em fa sí. broma, però hi ha coses que són reals, com sí. la pròpia vida.
0: O sigui, el pilot i el copilot no mengen...
1: Mengem diferent.
0: Sempre.
1: Sí, perquè mira, tingueu present que si faltés un pilot, només que faltés un d'ells, dels dos que anem sempre... per una intoxicació de menjar, seria una emergència.
0: Sí.
1: Ara imagineu-vos que s'intoxiquen els dos. No, llavors no, sí que seria com la pel·lícula. Sí. Algú sap portar això?
0: Hòstia,
1: us imagines?
3: Algun pilot!
0: I us el canvieu a vegades, si t'agrada més el seu que el teu, diguéssim?
1: Bueno, normalment tens la deferència de deixar escollir el comandant. Com que jo sóc el comandant, em diuen de primer això i de segon i això. Què et ve de gust? Llavors,
4: i això que
1: avui en dia escolleixo jo.
4: El que fa la meva dona, deixa'm-me tastar això.
0: No pot.
4: No pot.
5: No. El comandant i l'altre, com és, qui és l'altre?
1: El copilot.
5: El copilot, copilot sí.
0: sí. Comandant. Ramon, tu ets pilot des de fa 30 anys.
1: Sí, molts anys.
0: Quin avió portes?
1: Actualment, els bus A330 i A350.
0: Això què és, pels que no hi entenem? Doncs
1: pues això són avions de recorregut transoceànic, avions amb els que fem recorreguts d'unes 15 hores, 16 hores de vol.
0: Hòstia de Déu.
1: Sí, i portem a dins pues, a l'entorn de 350-400 persones. Són avions molt grossos. Hi ha de dos motors. Els avions de quatre motors ja s'han deixat de fabricar perquè consumeixen massa.
0: Ah, amic.
5: I no era necessari, quatre motors?
1: No, avui en dia ja no. Antigament era obligatori, fa molts anys enrere, per creuar grans extensions d'aigua o de terra, en definitiva, sense aeroports,
0: sí.
1: havien de ser de quatre i tres motors. Avui en dia, ja fa temps, s'autoritza a voler el mateix amb dos motors.
0: Perquè tot allò que sempre corre, no? A mi em fa molta por volar, per exemple. Va?
1: Bueno.
0: Llavors, sempre la gent has de discutir, és el transport més segur del món, no sé què.
1: I ho és.
0: Pensa que un avió, però és que hi ha gent que diu, un avió sense motors també vola. Bueno, aviam, fins a quin punt?
4: 10 metres.
0: No? Amb un motor, què ha de passar perquè caigui, diguéssim?
1: Bé, perquè un avió caigui, per l'efecte de la gravetat, l'has de destruir.
5: Hòstia.
1: Has d'enviar un missil i de rival, és a dir, has de, d'alguna manera, a totes les seves... No, a veure, Peyu, és senzill. L'avió, efectivament, com tu has dit, sense motors, un avió vola.
0: Ah, sí?
1: Jo, quan inicio el descens a un aeroport de destinació, sempre ho faig amb els motors al ralentí.
0: Sí.
1: De la mateixa manera que tu, amb el teu cotxe, si hi ha una baixada,
4: per no, gastar,
1: no acceleres.
4: Jo ho faig per no gastar.
1: Bueno, és una raó més. L'economia també és important. Aleshores, els avions volen perquè tenen ales, no perquè tinguin motors. Amb els motors sols, un avió no volaria.
0: Clar.
1: Amb ales soles, sí que volaria. Passa que, és clar, perquè pugi, necessitem que el motor l'emputxi.
0: Sí.
1: Però quan som dalt i comencem a baixar, literalment planegem sobre les ales.
0: Hòstia.
1: Per tant, què hem de fer perquè un avió caigui? No donem idea, senzillament enviar un petardo, fotre una ala... Clar, bueno, lamentablement ha succeït.
0: Fins que no es trenquen les ales, allò no cau.
1: No.
0: Allò no cau.
1: No. Si l'estructura de l'avió es manté íntegra, tu podries arribar a parar els dos motors
0: sí.
1: i planejar. Hi ha hagut casos reals en els quals, ja fa molts anys, inclús era un avió de quatre motors, en una zona de núvol volcànic, se li van aturar els quatre motors.
0: Sí. Què és núvol volcànic?
1: Un núvol que porta cendra volcànica.
0: Val.
1: I la cendra, quan entra dins els motors, els pot malmetre seriosament.
0: Sí. Doncs es van avió parar... volant, quatre motors parats.
1: Sí, els van aconseguir rearrencar un parell d'ells i es van salvar.
0: Hòstia.
1: Però mentrestant l'avió planejava baixant. I, de fet, la maniobra d'emergència de rearrencar un motor existeix.
0: Sí.
1: I la practiquem en els simuladors. Per què? Perquè l'avió, amb les ales, vola sempre.
4: Home, això dona tranquil·litat.
0: Això dona tranquil·litat.
1: Sí, i un avió amb un sol motor vola.
0: També.
1: És a dir, jo sempre que faig un creuament atlàntic o qualsevol oceà, jo sempre tinc aeroports a 3 hores. A 3 hores de distància, amb un sol motor. Perquè el motiu que a mi em faria desviar el vol... Per exemple, seria un motiu tècnic, que seria el fallo d'un motor.
0: Sí.
1: Un motor se m'ha espatllat, doncs amb l'altre continuo cap a l'aeroport alternatiu.
0: Mm.
1: Un altre motiu seria una emergència mèdica, que no té res a veure.
0: Sí. Per emergència mèdica també pots desviar un vol?
1: Totalment.
0: Sí,
1: sí, sí. Sí,
0: però ha de ser gros, no és un mal de panxa, això, diguéssim.
1: Bueno, no, però dins un avió, 300-400 passatgers, habitualment, gràcies a Déu, sempre hi ha un metge,
0: sí,
1: inclús un veterinari, no?
0: T'ha passat, això, de...
1: Sí, sí, sí.
0: Hi ha algun,
1: sí,
0: metge,
1: sí,
0: a l'avió?
1: Sí. Hòstia, sí, i tant.
4: Això m'agradaria viure.
1: No, no.
5: Què dius?
1: Bueno,
3: quan, quan has dit això de...
1: Estic de malalt, no siguis tu.
3: Un veterinari?
1: Ah. Bueno, a veure...
3: Hi ha algun metge? No, però sóc veterinari.
1: Intentava fer una miqueta de conya, en el sentit, sí, de dir una persona que sàpiga més que jo.
3: Sí. Però això ha passat.
1: De medicina.
3: Pot ser que un veterinari...
0: Sí.
3: Curi en xuri del mal de
1: panxa. A veure, bueno, no, però una persona que tingui coneixements de medicina,
0: sí,
1: en general, com perquè em pugui determinar que la salut d'un passatger corre perill real de mort...
0: Mm.
1: Per mi això és un argument per desviar l'avió.
0: Perquè la desviació de l'avió és només si corre perill de mort, diguéssim.
1: Bueno, aquesta és la idea, és clar. Nosaltres a dins hi ha una farmaciola important,
0: sí,
1: inclús tenim desfibriladors, tenim mesures per intentar tirar endavant la situació. Ara bé, si hi ha un perill, evidentment, de vida per un passatger, tu tens l'obligació de desviar el vol immediatament.
0: Tot això ho decideixes des de dins la cabina, perquè
1: tu
0: en principi no surts de la cabina, no?
1: No, no, no, jo mai no surto. Bé, si surto al lavabo, per exemple, que
0: i està fora no de la fiquen, cabina... Això sempre, per què no us fiquen un lavabo allà a la cabina?
1: Ja l'hi posaran.
0: Sí?
1: Sí, Peyu, el dia... Ara ja s'està planificant, des d'algunes instàncies, substituir pilots per la intel·ligència artificial.
0: Ai, apa, ai, ai.
4: Que no pujo pas.
1: En comptes de complementar el pilot i ajudar-la amb la intel·ligència artificial, sí, hi ha gent que es deu pensar que la viabilitat d'una empresa aeronàutica depèn del sou d'un pilot, el qual ja és prou trist. Aleshores, partint d'aquesta base, i mig fent broma, però no és gaire broma, el dia que deixem un pilot sol dins de la cabina, com tu has dit, Peyu, li haurem de posar un vàter,
0: clar,
1: un micròfon a prop, a més el paper pertinent,
0: sí,
1: un micròfon, i quan hagi de contestar el controlador, que no l'enganxi apretant, que dic jo.
0: Clar, clar, clar.
1: Perquè serà desagradable.
2: I no menjarà en 16 hores, perquè, clar, també ara... pot estar intoxicat el menjar.
1: Bueno, tot és buscar la precarietat, que sí, realment sí, sí, la seguretat no ho mereix.
0: Ara que treus el tema del micròfon, què val un avió, per exemple? Un avió com els teus, què pot costar, un aparat d'aquests?
1: Una porrada de milions d'euros.
0: Milions d'euros, eh?
1: Sí, sí.
0: I uns altaveus més bons no es poden posar per sentir el missatge del... Vull dir que trobo que anem a estalviar unes coses molt concretes. Trobo que l'altaveu es podria sentir més bé.
1: Jo, Peyu, t'asseguro que quan parlo pel micròfon, sí, tothom m'entén.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: És que no sé què passa,
1: no, depèn.
0: Hi ha pilots que sembla que dius, noi, si no t'agrada no ho facis.
1: Sí, sí.
0: No, bueno, dia, senyor cavaller...
1: Sí, sí. Jo he viscut com a passatger, sí, eh? Que a vegades, bueno, potser en aquell moment té el micròfon més lluny de la boca, ai, o inclús al revés, massa a prop, potser no hi està acostumat.
6: Jo em volia dir, quines que conduzca jo?
5: Ah, ben fet.
1: I ho vas fer o no?
6: No.
1: Ah, sort em vam tenir.
0: Escolta, hi ha un moment quan entres que sí, jo em sento observat. O sigui, quan entres a l'avió com a passatger, les hostesses et miren,
1: sí,
0: i penso que m'estàs analitzant, si sóc un terrorista o un psicòpata. O... Això
1: bueno,
0: ho fan o no?
1: A veure, sempre se'ls demana que tinguin molta cura de vigilar la persona que puja amb quin estat puja.
0: Sí.
1: El 99% dels passatgers són persones normals. Però potencialment, i a més veiem casos, perquè avui en dia s'enregistra tot, on

0: que si al moment de l'enlairament, que és una fase crítica, sí, no perillosa, però crítica, haguéssim d'avortar l'enlairament perquè de cop i volta detectem que hi ha foc en un motor. Això deriva en una evacuació. Sí. Els avions es poden evacuar perquè hi ha el risc de perdre la vida allà dins. I hi ha foc, hi ha fum, hi ha una situació en què tu pots morir. Aleshores, l'evacuació està assajada i està d'alguna manera regulada, sí, perquè es porti a terme en 90 segons.
1: I ja, això m'amaga.
0: I utilitzant la meitat de les portes a l'avió, perquè si se m'està cremant el motor esquerre, sí, per aquell costat no podem evacuar l'avió.
2: Per tant, clar,
0: si un avió gros com el que jo volo té 8 portes, utilitzarem les 4 portes al costat dret. Sí, sí. Amb aquelles 4 portes, que és la meitat, hem de sortir tots per cames en 90 segons. Clar, un tio mamat...
2: O dos.
3: No, no.
0: Sí, sí. Serà un problema.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A banda...
1: Normalment
0: a banda...
1: sempre és un problema, un tio mamat. Normalment.
0: Sí, sí, sí, però,
1: amb un avió ja, i a qualsevol
0: lloc. Ja, però si està sol i es farà fot.
1: Sí, sí. Sí,
0: el problema és que darrere ve gent, sí, que pot, sí, perdre la vida per culpa d'aquella persona. Aleshores, compte, l'anar mamat i també aquelles persones que a vegades, per por volar, puguin accedir-se amb algun tipus de medicació que els deixi mig grocs.
1: Val, val.
0: No, jo, compte
1: jo
0: amb això.
1: Jo dormo des de que surto fins al final. Ja, però clar, ja si hi ha una emergència al mig, què?
4: Adiós.
0: Bueno, jo crec, Peyu, que quan se't crema el cul surt per cames.
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Pots sortir per l'altra porta, que t'equivoquis, però...
0: Esperem que no.
1: Quina és la situació més bèstia que has viscut? T'han saltat mai les mascaretes aquelles del sostre?
0: Jo he tingut un descens d'emergència per despressurització, o sigui, l'he viscut fa molts anys enrere.
1: Sí.
0: I, a més, és una anècdota que té... És curiosa perquè dins d'aquell avió, mentre jo el pilotava, hi havia el meu pare, la meva mare i la meva germana.
5: Que noi!
0: Sí. No va passar res, eh?
2: Un moment, ha dit despressurització.
1: Despressurització.
2: Què és això?
0: Bueno, a través, mitjançant el sistema d'aire condicionat, sí, el que fem és introduir aire i d'una manera així aconseguim que l'ambient dins de la zona de passatgers i de pilots i de tripulació sigui un ambient artificial apte perquè tu puguis viure.
1: Sí.
0: Perquè si tinguéssim la mateixa temperatura i la mateixa pressió que hi ha a l'exterior de l'avió, moriries a l'acte. Fora hi ha 55-60 graus negatius.
1: Val.
0: I a més a fora no hi ha pressió ni hi ha oxigen.
2: Val.
0: Per tant, hem de fer un espai artificial dins de l'avió a través del sistema de pressurització perquè tu puguis viure. Si això falla, hem de fer baixar l'avió immediatament i buscar una alçada apta pels humans, però mentre baixem cauen aquelles màscares d'oxigen que tenen oxigen per 22 minuts. Per tant, és un temps més que suficient.
2: Ja n'hi ha prou, eh?
0: N'hi ha de sobre.
2: De sobre.
0: Tingueu en compte...
2: Sí, m'ha semblat poc, ara.
0: No, mira, penseu... No, al contrari.
2: Val.
0: Un avió que està a 40.000 peus, fer-lo baixar a 10.000 peus és una maniobra de 6 o 7 minuts.
1: Vale.
0: Per tant,
2: l'únic... Peus...
1: Jo me la deixaria fins que esgoti els 22 minuts.
2: Bueno,
1: jo me la deixo tot el rato.
0: No et farà mal.
1: No, és oxigen.
0: Però per què portem 22 minuts? Perquè en ocasions els obstacles a l'orografia... Si, per exemple, jo estic sobrevolant els Andes, quan vaig a Lima o vaig a Xile, jo no puc fer un descens directe de 40 a 10.000 peus, sinó que haig de fer una interrupció per no menjar-me, per exemple, la Concagua, que seria desagradable.
1: Sí.
0: I aleshores, esclar, tingueu en compte que...
2: No, ben vist, pilot.
0: La Concagua...
1: Sort,
2: comandant.
0: La Concagua té 20.000 peus alçada. Jo l'he vist moltes vegades, és una muntanya espectacular i meravellosa.
1: Clar.
0: Però en la distància.
1: Sí, sí.
0: Aleshores, quan jo faig un descens a 40.000 peus, si a sota tinc orografia perillosa, m'haig d'allunyar. Llavors faig un descens en dues fases.
1: Val.
0: Primer l'alçada mínima de seguretat.
1: Per això els 22 minuts.
0: Clar. Correcte, aquesta és la idea.
2: Ho entès perfectament.
5: Saps què m'ha passat ara quan explicava en Ramon? Pensava, tu t'aixeques al dematí i avui li dic a la meva dona, vaig fins a Gurb. Tu dius, vaig fins a Xile.
0: Correcte.
1: Sí.
0: És així mateix, com
5: tu,
0: ho dius.
5: Li fots així al dematí?
0: No, jo aquest mes me n'haig d'anar a Xile, a Buenos Aires, a Los Angeles i a Miami.
1: Déu-n'hi-do.
5: Collons.
0: I així és la
1: vida tots els mesos.
5: Tot pagat, eh?
2: Em pots portar una samarreta?
0: No és que tingui tot pagat, és que cobro per fer aquesta feina. Samarreta de quin lloc?
1: Què pot cobrar un pilot, ara que ho treus al tema? Què pot cobrar un pilot com tu, per exemple?
5: Sí, llarg.
1: Comandant.
5: Llarg.
2: Comandant.
5: Home. Va ben arreglat, eh? Va ben arreglat, eh?
0: El sou d'un pilot?
1: Sí, ho vull saber, sí.
5: Sí,
0: mira,
5: bueno, 100.000 peles.
2: 100.000 peles al mes els
5: donarà un gran. Els guanyeu, 100.000 peles.
0: No, mireu, jo recordo fa molts anys, quan era jove i era copilot,
1: sí,
0: que hi havia un comandant que em va dir, diu, guanyaràs el sou per el que produeixes,
1: sí,
0: però mai a la vida et pagaran els diners per la vida que et fan portar. És a dir, que ho tingueu, sí, molt
5: clar. De rumiar,
1: un número més concret el tens?
0: No, no, no, no el tinc.
1: Una forquilla,

0: Quilla.
1: No apello perquè estaria faltant a la realitat.
0: Val.
1: Estaria faltant a la veritat, perquè val, hi ha molts perfils de companyies, sí, hi ha molts perfils de pilots...
2: I deus cobrar moltes coses en negre, també, que no deus poder...
1: Ni una! No, veus, no, no, això sí que d'aquí no...
3: O sigui, depèn de la companyia, cobres una cosa o una altra. També.
1: Totalment, és així, és sí, així. Sí, sí. I després, a veure, dins de les companyies aèries hi ha altres estils o maneres a remunerar. Clar. Com és que tu potser tinguis un pla de pensions...
3: O algun jet privat, no sé si has portat mai no, algun famós...
1: Bueno, abans que jo treballés a la companyia a la que treballo, que ja hi porto 27 anys, vaig volar un jet privat i me'n recordo com a anècdota vaig portar un dia el difunt Kirk Douglas.
3: Ostres!
1: Ostres, sí, mira, però va fer molta gràcia.
3: On el vas dur?
1: De Barcelona a Palma de Mallorca, que anava a veure el seu fill, el Michael Douglas.
3: Mira,
1: sí, hòstia, Kirk Douglas.
3: I has, sí, has dut algun altre famós?
1: Bueno, he portat fins i tot amb un avió gros a passatgers, l'equip del Real Madrid.
2: Hòstia, cago en dèiem.
1: Bueno,
2: no va fer Cristiano Ronaldo. No vas prioritzar allò?
1: No.
4: Quines males idees no, que ara.
1: A veure, potencialment, quan fas tants vols i tantes milers hores a vol... D'entrant et troba gent, gent que és reconeguda per, sí, sí, pel món esportiu, sí, sí, pel món polític, per qualsevol circumstància.
3: Última pregunta i amb això acabem. Ramon, tots els botons que teniu sobre el cap...
1: Home, hem parlat dels botons.
3: Sí. N'hi ha algun? N'hi ha algun que no hagis apretat mai?
1: Sí, és clar.
3: N'hi ha que no serveixen per res. O tot serveix.
1: Tots serveixen. Tots serveixen per alguna cosa.
4: El botó que surt el seient disparat?
3: Sí.
1: No, això no, els pilots, els això avions de no, passatgers, això no ho tenen.
4: Això té, no ho
1: tenen. No, no, no, no, imagina't, surto jo i deixo el resto darrere sol. Tens, vaya panorama.
3: Tens algun botó allà dalt que si l'apretes la lies fortíssim, diguéssim, se'n va l'avió a prendre pel sac? Home.
1: Bueno, pararies els motors.
3: Podries parar els motors. Però encara volaria...
5: Però planejaria.
1: Sí, planejaria, ja, però clar, però tard o d'hora s'acaben aixecant els motors.
2: Però això és anar-se a autoputejar, eh?
1: Sí. No, no, no ho faríem.
3: No, no, no, no, no,
1: no, no,
3: no el toqueu.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
3: A veure, una paraula i tres definicions. Ramon, la paraula d'avui és escafinyejar. A, escafinyejar, excitació sexual periòdica dels mamífers.
4: Haurem de castrar la gata perquè ha començat a escafrinejar, que no sé com ni pronunciar-ho, i el gat la muntarà.
3: B, escafinyejar, mostrar-se escrupolós o desagradat de les coses que li ofereixen.
2: L'Esteve és un desagraït. Li vaig oferir la filla i el terreno i va escafinyejar. Desgraciat.
3: O C, escafinyejar, que manté relacions amoroses d'amagat amb una altra persona cometent adulteri.
5: L'home de la Maite es veu que escafinyeja amb l'amo de l'empresa del seu home.
3: A, B o C, Ramon?
1: Jo faria la C.
3: No! Oh! Escafinyejar és mostrar-se escrupolós, desagradat de les coses que li ofereixen.
1: Vaja, mira,
3: escafinyejar.
1: Me l'apunto.
3: Ramon, moltes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres a la Renaixença.
1: A vosaltres.
3: Podré venir un dia a volar amb tu o no?
1: Saps perfectament que sí.
3: Sí? A on em portaràs?
1: Allà el destí de l'avió.
3: On te toqui.
1: Aquest mes pots escollir, ja t'ho he dit. Eh?
3: Ho fem i en deixem constància. Ho gravem.
1: Tant. Vinga. Vinga.
3: Ramon Vallès, gràcies.
1: Bravo.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
4: Avui no parlàvem del xiulet.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del xiulet.
3: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè.
5: A mi el xiulet, nois, em transporta directament als caps de setmana.
3: Per què?
5: Per què? Perquè jo em passo tot el cap de setmana voltant pels poliesportius de Catalunya.
3: Oh, sí. Tens canalla que juga a futbol.
5: Juguen amb vol, sí. Mira. Però saps què passa? Que m'he venut al mainstream i avui parlarem de futbol.
3: De futbol?
5: Però de futbol.
3: Això no havia de ser una secció cultural?
5: Sí, no. Sí. A veure, és que ho vols tot i ja. No. Paciència, Peyu, paciència. Parlaré de persones que han canviat el seu somni de ser futbolista,
3: sí,
5: i han acabat dedicant-se al món de l'espectacle. Per exemple, l'actriu Berta Calvó.
3: Berta Calvó.
5: Sabeu qui és la Berta Calvó?
3: Ara no me ve.
5: La Berta Calvó és una noia molt joveneta, molt bonica, rosseta, que ha fet el Com si fos ahir, que feia d'entrenadora del gym.
3: Ara sí. Ara
5: I
3: sí.
5: També una sèrie que també podeu veure pel 3CAT, que es diu Experiment AUC.
3: Sí.
5: Sabeu quin és l'Experiment AUC?
3: No l'he vist.
5: No,
4: fa dies.
5: Està bé. És curiós. Vinga, és curiós. Doncs, és un experiment que fan sobre la por. Un dia te'n parlaré.
3: Entreu al 3CAT i busqueu experiment Saüc.
5: Sí.
3: Saüc.
5: Saüc no.
3: Saüc és un arbre. És un arbre.
5: Sí. Doncs la Berta, abans de ser actriu, jugava a futbol i ho alternava amb diverses disciplines artístiques, però el seu gran objectiu a la vida era convertir-se en futbolista. Escolteu com ens ho diu.
0: Quan era més petita, somiava més aviat en ser futbolista, que no pas actriu.
2: Mira.
3: Però futbolista a quin nivell?
5: Futbolista a nivell que va estar a punt de fitxar per un equip anglès.
3: Ep, cuidado.
5: Sí.
3: Cuidado.
5: Sí.
7: El Huddersfield.
5: No, era una crac, eh? Vull dir, jo he vist fotos d'ella, he vist vídeos d'ella...
4: La toca bé.
5: La toca.
4: La remena.
5: La remena molt bé. I el que passa, que jo li vaig preguntar, dic, a veure, Berta, tu no et passa com a mi una mica? Jo quan veig aquells futbolistes tan ganàpies estirant-se per terra fent «Oh, falta, m'ha fet mal!» Dic, no trobes que els hauríem de fer algunes classes
3: d'interpretació?
5: No? D'interpretació una mica.
3: Sí, perquè quedi més creïble quan simulen un penal.
5: A més, després s'aixequen i sembla que no els hi faci mai...
4: En Vinícius?
3: Sí.
4: Què? És un grandíssim...
5: És un artista! Un artista.
7: Com que és del Madrid, l'ataques, eh?
5: Doncs em va dir que entre actors i actrius doncs, hi havia algun nexe, no? Escoltem a la Berta.
0: Sí que crec que el futbol i l'esport et dona una disciplina que considero molt important a la vida dels actors i les actrius, o almenys això ha definit molt la meva carrera com a actriu.
5: Mira. La disciplina.
3: Del
5: la
3: futbol.
5: Disciplina del futbol, de tots aquests esports d'èlit.
3: Bueno, entrenar, ser constant... No?
5: Exacte. La disciplina, aquest tipus de disciplina, és a la que es va haver de sotmetre l'actor Marc Soler,
3: sí,
5: que és un actor ballarí, és estupendo.
4: Boníssim.
5: Boníssim, boníssim. El podem veure també a l'Acadèmia. L'Acadèmia, us recordeu?
3: Aquella sèrie de futbol.
5: Sí. Doncs el Marc Soler i tots els altres actors es van haver de sotmetre com si fossin esportistes d'alt rendiment.
4: Va, entrar en el paper.
5: Clar, van haver de fer entrenaments molt durs, van seguir una dieta molt, molt, molt estricta.
4: Com en Feixades i jo.
5: Exacte. Sí. Per això esteu així de forts i de catxes,
4: per
5: no?
4: Per entrar en aquest paper, també.
7: Per entrar en el personatge, i no érem així nosaltres.
4: No érem així.
3: En Xoriguera. Era prim.
4: Segons teu atlètic.
7: Segons de tirar els cabells i tot.
4: Tenia unes balaines.
5: Vinga a fer cardio tot el dia. Doncs el Marc Soler va fer el procés invers a la Berta, no? Va fer... Si la Berta volia ser futbolista i...
3: O sigui, el canvi, ell va començar als camps de futbol, la Berta, no?
5: Exacte.
3: I ha acabat davant la càmera, i el Marc Soler al revés, diguéssim.
5: Exacte, però tot i que el Marc, a veure, tenia experiència en el món de futbol, però més aviat el món del futbol sala, és una cosa més tècnica, no tan... Jugava en un equipet de... no era un equipet, era un equip que es va haver d'enfrontar, atenció, amb el Barça.
3: A veure.
8: I vam jugar contra el Barça i ens van guanyar 19-1.
5: Bon perill. A veure,
8: no perdíem l'esperança, tia.
5: Clar. És que l'esperança és l'últim que es perd.
3: 19-1, eh? Sí.
5: Però a veure, que si arribes a jugar amb, quan ets petit contra el Barça...
3: Jo hi he jugat,
5: És que estàs ja a un nivell,
3: tu també?
4: En vol.
3: En vol.
4: Jugar contra el Barça.
3: Jo a futbol vaig jugar contra el Barça, també.
9: Si queden 19-1, jugar tampoc és que... Sí.
5: Fas el que pot.
3: Estàs mirant el Barça. És una altra manera de mirar el Barça.
4: Sí. El mires de molt a prop. Sí.
5: Li vaig preguntar al Marc si ell, de petit, volia ser futbolista, com tots els nens ara com hi ha la Dèria, la Min Yamal, ara tots els nens volen ser futbolistes. I ell no. Ell tenia altres aspiracions. Es veu que tenia una disfressa que li agradava molt, que era de bomber. Volia ser bomber.
3: Bomber perquè tenia una disfressa.
5: Sí, li agradava. I també tenia una altra disfressa de pallasso, i mira, això sí que ho ha encertat.
3: Sol que no tenia una disfressa de capellà.
5: Però jo sabeu què? Que li he trobat la real vocació al Marc Soler, que és aquesta.
8: Aviam. La penya incompetent que condueix com si anés sol per la vida, saps? M'agradaria pitar i jo ser la persona que digués ja no condueixes mai més.
3: O sigui...
5: Volia ser guàrdia urbana.
3: Guàrdia urbana. Sí, sí.
4: Bueno, o policia nacional.
3: Sí.
4: O jutge.
5: No pinta.
4: O rei d'Espanya.
5: Si vosaltres tinguéssiu un xiulet, a qui xiularíeu?
3: Hòstia.
5: A veure.
3: El rei d'Espanya no se pot, perquè llavors baixen el volum i sembla que no xiuli ningú.
5: Jo sabeu a qui els donaria un xiulet? Els de la ONU, no? Que volen ser els àrbitres internacionals, ningú els fot tot cas.
3: És veritat.
5: Potser si els hi donéssim un xiulet...
7: Això és una reflexió molt profunda.
3: Segurament.
4: És una crítica política.
7: Sí, està bé. És cultura i política.
5: Doneu-me el micro.
4: És un programa molt punyent, aquest.
3: Mercè Martínez, moltes gràcies.
4: Felicitats!

0: Aquesta sí que m'agrada.
1: Sí? No casa gaire amb l'ambientació del programa, però què està sonant, Arnau?
2: Vols que et digui? Feu buscar unes coses que...
1: Alguna cosa relacionada amb el xiulet.
2: Això és The Whistle Song, la cançó del xiulet, de DJ Alligator Project.
1: Carai.
0: Hòstia, el DJ Alligator.
3: Aquest... Per contractar-lo, Per contractar-lo.
0: És com si et digués el DJ Sergantara.
1: Sí, noi, mira, sí, Alligator. Sí,
2: aquest és el nom artístic del productor iranià Ali Mobassat, que va emigrar a Dinamarca i va fer-hi fortuna gràcies a aquesta peça de l'any 2000.
1: Ostres.
2: La cançó se li va acudir l'endemà de fer una de les seves sessions musicals a un club. Resulta que aquella nit algun personatge alcoholitzat, mamat, com diem aquí, va entrar a la sala amb un xiulet i va estar acompanyant tota la nit la música amb el so incisiu d'aquest
0: instrument.
3: Vull dir, és que ho veig, aquest personatge.
1: Sí,
3: veig,
1: sí.
3: Ets allò, calla, nano, ja d'una vegada.
1: Amb el xiulet. Dita, l'endemà fot la cançó i es fa milionari.
3: Va, tamba.
2: Doncs, en efecte, això li va donar la idea per reincorporar aquest so a una peça de música electrònica. La cançó és considerada un himne d'estil eurodance que va ser número 1 de les llistes de Dinamarca i de Noruega. Poca
1: broma. Doncs escoltem la cançó del xiulet de DJ Alligator Project i tornem de seguida amb una història per passejar el gos. Bravo.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: Avui passejarem en Sugus.
1: En Sugus?
2: No, ja el vam passejar un
0: no, sí, però sí, aquest és un altre Sugus.
1: És d'un altre
0: deu
1: color.
0: Deu ser el Sugus és un nom de taronja.
1: Comú? És un nom comú, això?
0: Es veu que sí. Sí, hi ha sí, gent es posa que té... molt a Catalunya. Això... hauríem de fer un rànquing de noms més posats.
2: Sí, bueno, sí, això, l'IDESCAT, l'IDESCAT, sí, tu pots saber, per exemple, quants Lluïsos o quants Carles tant, hi ha a Catalunya. Sí. Doncs que la gent apunti el seu gos a l'IDESCAT i que exacte, diguis quants Sugus hi ha a Catalunya.
0: Siguem originals.
1: Noms que no saps si és català o castellà, pot ser?
2: Sugus, home, no crec que no és ni català ni castellà, no?
1: Ah, no, però els gossos no tenen noms catalans, com si et dius Marc, per exemple.
2: Jo en tinc un que es diu Berenguer.
1: Sí. És català.
0: El meu es deia Misto.
2: Misto.
0: Misto. S'hauria també dir... és molt posat, també.
2: Sí,
0: sí. Sí, sí, sí.
3: Tresqui.
0: El Sugus és de Molins de Rei.
2: Mira, com tu.
0: Vila Aimada. A veure la foto del Misto.
4: Oh! Ai, que és maco!
3: Oh! Sí. Oh!
0: En Sugus es veu que té molta mala baba.
2: Sí.
3: Amb, no
0: però amb els que no coneix, eh?
2: Ah.
0: Els que coneix se'ls sí, tracta molt bé i... La família, sempre que marxa de viatge, els rep després amb molta... fa tombarelles, potser fins maco? I tot massa,
2: ja,
0: perquè un dia es veu que fent una tombarella va caure d'esquena i es va contracturar tota l'esquena molt malament.
2: Vaja, vaja. Cuidado sí, quan rebeu la família, amb tranquil·litat.
3: Jo mai no he fet tombarella rebent la família.
0: I té un altre tret característic que es veu que és un golafre.
2: Vaja.
0: Es menja tot el que troba a terra. Es menja des d'un tros de pa fins a un tovalló utilitzat. Qualsevol cosa que es trobi.
5: Doncs, pobret, avui de teca en veurà poca. Les passarà ben magres per trobar un rosegó de pa. Ens en portem en Sugus a Barcelona. Som a finals de febrer de 1789.
2: Avui passegem el gos pels rebomboris del pa. Catalunya està feta un parrac.
3: Ja està. Si vols, ho podem deixar aquí, eh? No, vull dir, és que no diràs res que sigui tan cert com això. Vull dir, més cert que això, no ho diràs pas avui.
2: Parlo de la Catalunya de 1789.
3: Ah,
1: imagina't.
2: Ara estem més bé, ara.
1: I tant.
2: Ah, vaig sentir l'altre dia l'Illa que deia que farien pas quants pisos.
3: Ui, ui, ui.
0: Ah.
1: Ell, eh?
2: Ell els fa, ell.
1: Ell sol, eh?
2: Ell.
1: Taca, taca, ell i un seu cosí, que és el que es manobra.
2: Mira, no comencis per aquí. No comencis per aquí. No comencis per aquí, perquè això és tràfic d'influències, si és un cosí.
1: És veritat, és veritat.
2: No,
1: és veritat.
2: No sabem qui els fa. No sabem.
1: Palante.
2: Vinga. A l'any 1789 som. El país encara no s'ha recuperat de la desfeta de la Guerra dels Segadors i les condicions imposades pel rei d'Espanya tampoc ajuden a aixecar el cap.
3: Què vols?
2: Anem sempre igual, sí. El rei d'Espanya és en Carles IV, net de Felip V, un monarca que ha seguit fil per randa les indicacions del seu avi. Colla molt fort els catalans, tal com li va demanar. La gent també, no? Es... t'estàs morint. I amb... que... avi, sí, què vas a querer? A los catalanes ni agua. Pots unes paraules
1: que...
2: maques,
1: però és que sigueu originals, hòstia, espanyols. Hòstia, sempre igual.
2: Arribem a Barcelona i en Sugus s'adona que la passejada se li farà llarga, perquè després d'una hora, refregant el morro per terra, ha acabat perdent l'esperança de trobar alguna cosa per menjar. Allà no hi ha res, tu.
1: Què vols dir, que Barcelona està neta?
2: Neta.
1: Com... hòstia, això sí que és una novetat, eh?
2: No hi ha res a terra. No hi ha res. El que passa és que el pobre Quissu no troba ni una engruna perquè els barcelonins s'estan fotent de fam i qualsevol cosa que troben a terra se la queden perquè els pot solucionar un sopar. Hi ha tanta misèria que les converses entre barcelonins fan llàstima de sentir.
6: Hola, mossa, ja sóc aquí.
7: Hola.
6: He parat a buscar una mica de sopar.
7: Ah, sí? Has passat per bon preu? Perfecte. Què has portat?
6: Què dius per bon preu?
7: Què has portat?
6: Collons, sí, encara no existeix el bon preu.
7: No?
6: Som l'any 1700...
7: Ah, no, clar, és veritat. És veritat.
2: 1789 només hi havia el Mercadona.
7: Exacte. Ara. I on has anat? Què has portat?
6: Mira, estem buscant... Mira que fot anys que estem casats i no havia sentit mai tan papizota com avui.
7: No, sóc papizota. Papizota seria així.
6: Ah, sí, clar.
7: Hòstia.
6: Sí. He estat buscant a les deixalles i he trobat algunes coses.
3: M'has fotut la dona.
6: Sí.
2: Nois, sí, cada història és diferent.
6: Ja.
2: Cada personatge...
1: Ell es pensa que està casat amb la Mercè. Ja.
2: No.
1: Dir, a vegades acabem de gravar i li va fer un piquito a la Mercè. Que li dic, Xuriguera, no, la Mercè és una actriu.
2: Clar, són papers diferents cada dia.
3: No, ja ho aniré entenent, però collons, fa poc que hem començat a gravar.
2: Home, portem 49 capítols.
1: Sí, hauries d'anar veient de quina és la dinàmica. És que, vull dir, en fi...
6: En fi, estimada, el que et deia, que he anat a buscar algunes coses entre les deixalles sí, i sí. porto un colom mort, unes peles de castany, una ceba, que encara se'n pot posar en tros, i una altra cosa que no sé què és, però em sembla que, que serà bo.
7: Oh, per quin fàstic! Per si és una tifa de cavall? Per... Fes el favor de llançar-la, per favor.
6: I no la pots aprofitar?
7: No.
6: Vull dir, no podem fotre una amanida d'això?
7: No.
6: Una amanida d'aquestes modernes.
7: No, home, no, llença-ho. Mira, prefereixo morir-me de fam, de veritat.
6: Formatge de cabra i una mica tifa de cavall.
2: Els barcelonins s'han de conformar amb menjar qualsevol cosa. A banda de les polítiques del rei, les males collites també han suposat un mal de cap. De fet, han estat la gota que ha fet vessar el got. Fa 2 anys que els pagesos perden les collites per culpa del mal temps. S'alternen períodes de sequera i fortes onades de calor amb tempestes intenses que engeguen les collites a dida.
3: Ja s'havia inventat el canvi climàtic al 1700?
2: Es veu que sí, noi. Sí. El fet és que les collites se n'han anat en orris i el conreu que més ha patit és el del blat. I per què es fa servir el blat? Oh. Doncs, bueno, per fer el pa, no?
7: Ara.
2: És l'aliment que es menja la gent de classe baixa. Com sempre, la crisi s'ha acarnissat amb els més pobres. En Sugus, el nostre gos, està emprenyat. Ja té una edat i li feia mandra venir amb nosaltres perquè no ens coneix de res. I ara va i s'adona que l'únic vici que té, que és menjar, li serà impossible.
6: Bé, pobre gos.
2: Des que ha començat la passejada, que busca alguna cosa per menjar i no troba res. Ha estat a punt de poder endrapar una fulla d'enciam, que hi havia al mig del carrer, però un barceloní famèlic s'ha aprofitat que en Sugus és lent de reflexos i se li ha avançat, tu. El pobre està ben desesperat, s'està fotent de gana i a la mínima que ens despistem el perdrem de vista perquè s'esmunya entre els carrerons per trobar alguna cosa per fotre's a la boca.
6: Collons de gosa, ens farà malament tot el capítol, eh?
2: Sí. L'increment del preu del pa ha acabat d'enfonsar Barcelona en la misèria. La fam està estenent per tota la ciutat i per Catalunya sencera, eh? Cada vegada que algú se'n va al forn a comprar pa i li diuen que ha tornat a pujar el preu, allà hi ha un pet de crits que tira enrere.
3: Bon dia, de Beauvoir, senyor forner.
8: Bona tarda, senyor Clint. Què voldrà?
2: Has de jubilar-se, poder, aquest forner. Sí. No? Hòstia.
6: Hòstia, Arbúcies i el forn de pa, Cal Arnau.
2: Sí, i és gran. Mira, també el senyor.
6: No, però Cal Arnau, forn de pa.
2: Ah, l'Arnau Tordera. Sí,
8: fantàstic, un producte increïble. Sí. Digui, què voldrà?
3: Sí, collons, què vols? Una pizza? Vull un pa, no?
8: Oh, i un pa de quin tipus? Bon llonguet, una barra de quart, un pa de mig, un pa de pagès, rodó, un croissantet...
3: Ja, jo què sé. Què em recomanes, forner?
8: Oh, jo et recomanaria el pa d'espelta, però encara no s'ha inventat.
3: Mira. Més mala sort. Bueno, posa'm un pa normal. Jo què sé, el més barato, total, som pobres, vull dir, tampoc no podem fer res més, eh? Un pa normal, barato.
8: D'acord, doncs li poso un pa de mig, és mig ral.
3: Com?
8: Mig ral.
3: Mig ral?
8: Sí, mig ral.
3: Que t'has pogut l'enteniment, desgraciat?
2: Pels qui desconeixeu com anava l'economia catalana d'aquells temps, heu de saber que el sou mitjà dels treballadors de l'època era d'uns 5 rals diaris.
3: Però que t'has tornat boig, forner, o què? Que no has sentit el narrador.
8: Oh, és el mercat. La demanda fa inflar els preus, ja saps com baixa.
3: Noi, doncs, si seguim així, al final el puto pa costarà 2 o 3 euros, eh?
2: Sí, noi, és el que val ara.
7: Sí, és que no,
2: bueno,
7: està tan...
2: Ara vas a comprar un pa i 4 euros a vegades.
3: No saps mai el que et costarà.
2: No, depèn dels ànims del forner. Sí, sí, sí. Per sort hi ha aquestes cadenes que és tan bo, que és més barat.
3: És massa mare, eh? Sí, massa mare. Massa mare. N'hi has posat massa, doncs.
6: És que vingui el teu pare.
2: El forner té raó. Les males collites fan que cada cop hi hagi menys blat i es produeixi menys pa, un fet que n'incrementa el preu. Però és que en els últims 3 anys el preu del pa s'ha multiplicat per 5, a diferència dels sous, que continuen sent igual de miserables que eren abans. Els elements més bàsics són inabastables. La gent té un problema, i ara que ens n'adonem, nosaltres també, perquè fa estona que hem perdut en Sugus.
7: Oh, no!
2: Sí, l'últim cop que l'hem vist perseguia una ratota que corria pel carrer i se la volia menjar. Des de llavors que no l'hem tornat a veure. Bueno, imaginem que deu estar bé, però val més que el trobem aviat, abans que se'ns mori de gana o que per culpa de qualsevol malaltia de l'època. Heu de saber que a hores d'ara hi ha més d'un forner a qui li han trencat la cara pel preu que cobra pel pa.
3: Esclar que sí. Bueno.
2: I hi ha un grup de revoltats que encara han anat més enllà i han decidit calar foc a totes les fleques de la ciutat.
6: Hòstia, és ben bé que eren altres temps, eh?
2: Sí, noi.
6: Això ara...
2: Sí, ara van enviant factures d'Endesa, ningú crema res.
6: No.
2: I aquí pugen una mica el preu del pa i cremen les... Bueno, endavant. La gent no estava en permanies, eh? A veure com va anar la situació.
8: Pareu! No em cremeu el local, sisplau!
3: Calla, desgraciat! Corro. El preu que ens cobres el pa, bé que et podràs pagar la reforma!
9: Ara! Que ets un passatero, forner!
8: Que no és culpa meva que pugin els preus! Jo sóc el primer damnificat, el problema és el preu del blat!
9: Sí.
8: Jo sóc víctima, no culpable!
9: Digues d'empresaris, que mai res és culpa vostra, eh?
3: Et fotrem una pallissa que pla que t'hauràs de menjar el pa sucant l'omillet! Perquè ni podràs mastegar-lo! Fill de la gran...
7: Pare!
1: Això és una bona hòstia, eh?
3: Calma, sí.
2: calma.
3: Com me torno violent, soc violent de veritat,
2: sí,
3: eh?
2: Sí. Perquè a la vida real no ho ets, de violent.
3: Com m'hi torno, sí.
2: Sí, eh?
1: No l'he vist mai, eh? 27 anys fa que ho conec, no l'he vist mai violent, eh?
2: No has vist mai que fotés una hòstia a ningú?
1: No.
2: Has pegat mai algú, Xuriguera, no?
3: Sí, però ja fa temps.
2: Què va passar?
3: No em devia barallar.
2: Però pel... no era pas pel pa.
3: No era pel pa. Era pel vi.
2: El panorama a la ciutat és esfereïdor. El clima de violència només fa que créixer i s'està estenent a altres ciutats. Arreu de Catalunya hi ha forners a qui els hi han cremat el negoci. A més dels forns de Barcelona, també cremen els de Mataró, Sabadell i els de Vic. Cremen els forns de mig Catalunya i nosaltres busquem pels carrerons de Barcelona a veure si trobem ensugos. Els anys en què ens situem, Barcelona encara està emmurallada. Per tant, si ha travessat la muralla...
3: Ja està.
2: Haurem de començar a assumir que algun pagès l'haurà fotut a la graella.
7: No.
1: Algun dia sí que...
3: És el que fem en aquest programa, eh? Fotre gossos a la graella.
1: Sí. Algun dia menjarem gos, eh?
2: Ja veuràs.
1: Això fa programes que volta.
2: Mentre nosaltres ens escarrassem a trobar-lo, els aldarulls continuen incrementant. El capità general de Catalunya, en Francisco González,
3: carai,
2: comte de l'Assalto, envia els soldats contra la multitud. A les tropes del rei les expulsen a cops de garrot i més d'un soldat acaba linxat enmig del carrer.
1: Però tot això? Tot això perquè ha pujat el preu del pa?
2: Sí, noi.
1: Collons, la gent anava forta aquella
2: època.
1: Sí,
2: no, els catalans d'aquella època...
1: Oh, què se n'ha fet? No sé. Bueno, aquells deuen estar morts.
7: S'han mort. Sí. No en queda ni un.
1: Vull dir, em referia al crac aquest d'anar, sí, cremant o...
2: Ara som nosaltres, els catalans.
3: S'han fet guardiacions.

0: civils. Ara...
1: Passen les hores i ningú es fa enrere. Els intents dels dos bàndols per arribar a un acord acaben com el rosari de l'Aurora. I nosaltres seguim sense trobar en su gusto.
2: Aquest cos ens farà malament, ja t'ho he dit. Companys, ha arribat una carta del rei. Proposa deixar d'estomacar els seus homes a canvi que ell imposi una rebaixa general en el preu del pa.
0: Vale. No, que em sembla un bon començament, eh? Vale. Però i els presos? Els alliberem, suposo, no? Els presos què? Surten o no surten?
2: No en diuen res, els presos.
0: Ah, no?
2: No.
0: Doncs si no alliberen els presos, no hi ha tracte, eh?
2: Bueno.
0: Que jo ja n'estic fart de cada nit dels i dir-los bona nit. Allà a la presó, bona nit.
1: Els hi vas a dir?
2: Tu ets aquest?
3: Bona nit.
2: Tu ets aquest personatge?
0: No hi vau anar-hi, vosaltres?
1: No, jo i ara. Ara no som a la llista de... d'aquell partit. Vinga, va, com veieu, els revoltats no estan disposats a cedir terreny. I per la seva banda, el rei tampoc no està sempre disposat a afluixar.
3: Majestat, ha llegado una carta de los revoltados del pan.
1: En castellà ho has dit,
3: en castellà, això? Amb aquest accent.
1: Molt bé, molt bé.
3: Del pan. Bueno, és que no sé, treballo pel rei, que vols que faci. Sí. No m'entendràs, si no.
4: No te preocupes, senyorita, entiendo el catalín perfectament.
3: El catalín?
1: El catalín.
3: El catalín? A veure, treu el mal geni, Juri.
0: Estan despreciables?
4: Oh, i el parlo en la intimitat. Digues a aquests malnacidos imbéciles que no hi haurà més ofertes per la nostra part.
0: És valencià, això.
1: No sé què és.
2: En un moment pensava que era Montilla.
1: No sé què és, però sort que la gent no té accés als guions en paper escrit, perquè l'acotació de l'accent que s'ha de fer, de veritat que no es pot llegir en públic. Posar accent de... I no llegeixo més.
5: Comença per sub i acaba...
1: Va, vinga.
5: Deixeu-me concentrar, si us plau.
4: O accepten mis condicions... o que se preparin per veure fins a quin punt arriba el meu poder.
1: L'oferiment del rei no s'accepta, de manera que durant dies continua el ball de bastons. Els enfrontaments són plens de violència i es coneixen com els rebomboris del pa. Una revolta que va començar per les pujades de preu del pa i que es va acabar convertint en una protesta popular contra el rei. La part bona de tot plegat és que, amb tant de batibull, en Sugus s'ha resignat i ha acabat tornant al nostre costat. La Tabalà va veure tant de merder al seu voltant i ha decidit tornar al costat de les úniques persones que no fem pinta de voler-nos el cruspir. Les detencions van en augment i fins i tot s'imposen penes capitals pels arrestats. A hores d'ara, hi ha 7 condemnats a mort a causa dels aldarulls. Vull recordar que tot això és pel preu del pa.
2: Sí.
1: 7 condemnats a mort, ja. La situació està tan descontrolada que nosaltres lliguem curt en Sugus i ens l'emportem als afores de la ciutat.
3: Ai.
1: Quan travessem la muralla ens adonem que hi ha centenars de ciutadans que ens segueixen.
3: Ai, se'ns mengen els Sugus.
1: No, tranquil·la. Surten en senyal de protesta per les execucions que s'estan a punt de produir. La situació s'ha descontrolat tant que el rei ha ordenat accelerar-les perquè serveixin d'escarment. Tots els condemnats moren al Garrot Vil.
3: Sí, noi.
1: Després de tot allò, hi va haver una repressió encara més forta de la que hi havia. Però, a canvi, es va aconseguir l'anhelada rebaixa en els preus dels aliments. Molt bé, molt bé. No us quedeu al sofà, home.
2: No, ara.
1: Ara, aneu a cremar els forners. Pobra gent.
2: Ai, demà.
1: El rebomboris del pa va formar part de l'espurna que va encendre les revoltes populars que es van succeir arreu d'Europa. La més famosa, la Revolució Francesa, que va començar pocs dies després.
2: Sí, tant.
3: Però, Peyu, què se n'ha fet del gos?
1: El gos, en Sugus. En Sugus...
3: Què?
1: És...

0: Entre l'edat i la fam que ha passat, tenia totes les paperetes per acabar mort. Però en Sugu se n'han sortit. Ara bé, fot llàstima de veure, eh? Ha tornat tan famèlic que, bueno, ni ha celebrat el retorn a casa. Normalment faria tombarelles, però avui n'hi ha dedicat un lladruc a la família. Simplement s'ha plantat davant del seu bol, se'ls ha mirat amb cara de perdonavides esperant que li omplin el bol de pinso.
1: Sí, clar.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit!
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. El govern espanyol xifra en 528 els menors que continuen a Ceuta després de l'entrada multitudinària de la setmana passada. Són els que ha identificat per ara la policia. La Moncloa avisa els governs autonòmics del PP i Vox que estan obligats a acollir els menors perquè Ceuta ha estat desbordada. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. 528 menors identificats i desenes més que deambulen pels carrers de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, ha advertit que la situació és insostenible i que el repartiment d'aquests nens i adolescents a altres comunitats és inevitable. Declaracions de Televisió Espanyola.
3: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
2: Però comunitats autònomes presidides pel PP i Vox es neguen a acollir aquests menors i el govern espanyol amenaça en portar-los als tribunals si incompleixen la llei. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: I encara sobre Ceuta, Marta Prat.
4: El Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada de migrants a Espanya el 15 d'agost. En una entrevista a 3Cat Info, el professor d'Investigació Digital de l'Escolta de Seguretat i Prevenció Integrals de la UAB, Àlex Lozano, confirma que el seu equip ha detectat aquesta crida.
5: Hi ha persones, i s'ha publicat públicament, a un grup de més de 100.000 usuaris, que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla, degut a les possibles complicacions que pot tindre l'entrada a Ceuta un altre cop.
4: Lozano ha explicat que aquesta entrada massiva de dijous passat a Ceuta es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa.
1: Segona jornada de vaga dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha diversos vols amb retards al llarg de la jornada i una quinzena de cancel·lacions. A més, també n'hi ha que surten sense maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
6: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
1: L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
4: Les restes d'un coet de SpaceX d'Elon Musk haurien impactat aquest matí contra la Lluna. No s'ha pogut comprovar encara des de la Terra a causa de la zona de col·lisió que s'escapa de les imatges de seguiment en directe dels científics. Es tracta d'una part de l'enginy Falcon 9, d'unes 4 tones de pes, i que s'aproximava a la Lluna a una velocitat de 8.600 km per hora. La previsió era que la part del coet provoqués un forat d'uns 20 o 30 metres de diàmetre i que caigués molt a prop del cràter Einstein. Els científics també calculaven que l'impacte enviés material de la Lluna a uns 800 km de distància. El coet l'havien enviat a l'espai l'any passat per una missió per comprovar mòduls d'aterratge de dues companyies privades.

0: Aquest vespre, el Castell de Mur al Pallars Jussà acull el projecte Música a cada racó, una iniciativa del col·lectiu navarrès Suaquí, que celebra 10 anys portant la cultura als pobles rurals. El concert començarà a les 8, precedit d'activitats obertes al públic, amb música, artesania, gastronomia i molta tecnologia. Corresponsal al Pallars Jussà, Pau Rovira, bon dia.
1: Bon dia. Durant tot el dia d'avui, aquesta proposta vol convertir el municipi en un espai de trobada entre artistes, veïns i visitants amb experiències interactives i un concert que reivindica la cultura com a eina de dinamització del món rural. Entre les propostes, una instal·lació de so immersiu amb tecnologia binaural, espais per experimentar la relació entre música i tecnologia, activitats esportives o un espai de memòria, una combinació eclèctica que detalla la directora de Suacai, Claudia Ausés.
2: Para que la gente pueda probar qué es esto de la neomúsica, incluso probar un violín eléctrico, un cello eléctrico, un mousepad, ver cómo suenan con diferentes efectos. Tenemos otro puesto, que es el reto del Landismo Challenge. Además, han cedido los de Audio-Tècnica unos auriculares espectaculares para poder hacer una escucha binaural.
1: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, Castell de Mur.
0: Els esports, Ernest Macià.
3: Reunió ara mateix del Barça de Deco, en aquest cas que és a Madrid, per mirar de reunir-se amb el representant de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. També a Madrid hi ha reunió entre el representant de Vinícius, a aquesta hora el jugador i el club blanc, per negociar la continuïtat del brasiler. De moment les posicions estan allunyades. D'aquí a pocs minuts comença la presentació oficial de la davantera brasilera Caroline Nicol, i l'últim reforç del Barça femení és el fitxatge més car de la secció. És la quarta incorporació del Barça. Ara mateix està fent en aquest moment un acte de signatura privat dins de les instal·lacions de les oficines del Futbol Club Barcelona. D'aquí a 20 minuts, el Barça de bàsquet presenta el seu nou entrenador, Alexander Sekulić. L'espanyol Quique García és operat d'aquí a poca estona de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Aquest matí l'equip blanquiblau ha anunciat que traspassava Pablo Ramón al Racing de Santander. Els europeus de natació queden menys de 2 hores perquè Iris Tió torni a competir, en aquest cas en rutina acrobàtica per equips. La barcelonina buscaria la 6a medalla. El Tour de França femení aquesta tarda, d'aquí a pocs minuts, comença la 5a etapa. Tenim a Paula Blasi, que ocupa la 7a posició. D'altra banda, futbol sala, el Barça ha començat l'estaig de pretemporada a Andorra i avui es juga la 3a jornada de l'Històrics de Futbol, el torneig on avui debuta el Sant Andreu, l'Horta i el Martinenc. Ahir el Badalona es va classificar per les semis.
4: Fins aquí les notícies.
5: Rere queda ja la I, però...
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
5: I pujo al metro de nit...
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
8: Ui, el bacallà és per de segona.
9: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
10: Pues que el noi està supernerviós i mirant.
11: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
12: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
13: La llum és dels meus ulls.
4: Som 3Cat.
13: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Sabíeu que el pèsol negre és una lleguminosa tradicional de la Vall de l'Hort i del Berguedà que es cultiva des del segle XVIII? Produït en petites quantitats a les zones de muntanya, destaca pel seu sabor dolç, profund i aromàtic. Tot i ser una varietat delicada i cada vegada menys conreada, continua sent un dels productes més singulars de la cuina de muntanya catalana, especialment en guisats i plats tradicionals. Un producte que no es pot perdre.
4: La Fonda, amb Pep Noguer.
16: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui conversem amb Enric Hercé sobre la gastronomia, el territori i la manera d'entendre una cuina arrelada al país i a les persones. Comencem!

0: ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos un plat més de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Avui podria dir el títol del plat, callar-me, i podries fer-ho tu tot, perquè avui anem a la Garrotxa.
0: Què dius ara? Anem a la Garrotxa, avui?
1: Avui anem a fer fejol, farinetes de fejol, plats fets amb fejol, i clar, doncs, pràcticament aquí el que haig de fer és callar-me i deixar que parli el mestre.
0: No, perquè tu ho has menjat tot això, per tant, tu ho has gaudit, eh? Jo et convido a venir a la Garrotxa. Una altra cosa és que no vulguis venir perquè, clar, t'agraden més els pins i allà tenim més freixes i més alzines i més roures, eh?
1: Sí, no, la veritat que m'agrada molt la Garrotxa. La reina del meu cor està enamorada de la Garrotxa. Ella és gallega i cada cop que anem a la Garrotxa és com si tornés a casa.
0: Escolta, a on podem menjar unes bones farinetes de fejol o algun plat fet amb fejol que hem de recordar que no és un cereal, que és una poligonàcia, que no té gluten i que les farinetes de fejol o el fejol és una delícia. Aquella rusticitat de la terra aspre i de mala petja, no?
1: Exacte. Veus com hi havia un mestre del fejol? A l'Hostal dels Ossos, a Batet de la Serra, cuina volcànica, i fixa't, les farinetes de fejol, en aquest cas, com a postres. Fetes dolces també al restaurant L'Hostalet, a la Vall d'en Bas, que fa farinetes de fejol amb cruixent de ratafia i mel, que són les altres formes. Aquí una mica hi ha com més gastronomitzades de gaudir del fejol, que és un producte tradicional de pagès, rústic, però això no vol dir que no tingui tot el potencial gastronòmic del món.
0: Clar. No, i clar, les farinetes de fejol es fan molt, diguem-ne, de postres, però el fejol en si, el pots posar a molts plats. I, de fet, en portes un, que és un brou de fejol, per començar un àpat, que te'l menges allò amb un bol, xarrupant, que quina delícia, tu.
1: Exacte. Les Cols, un dels grans restaurants de Catalunya, fan un brou de fejol fantàstic. Tornem a reivindicar, havíem parlat de les sopes com a forma de gaudir de la gastronomia tot l'any, doncs el brou de fejol és una altra forma. Havíem parlat de la sopa de farigola, en fi. A les Cols en fan un fi, delicat, elevat i fantàstic.
0: Òscar Gómez, m'encanta que avui hagis parlat de les farinetes de fejol. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada gran.
2: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui, a la Ruta Dolça de Catalunya, ens anem cap a les Terres de l'Ebre, perquè allà hi ha dolços que expliquen tota la història d'un poble. Per exemple, la punyeta de Roquetes. És el cas d'aquest dolç, una especialitat creada fa unes dècades que avui s'ha convertit en un dels símbols gastronòmics més estimats de la població. La punyeta és una peça rodona, delicada, que corona amb una ametlla. La massa és fàcil, amb ingredients dels que hi ha de tota la vida allà, oli d'oliva verge extra, mistela, sucre, anís, farina, i el farciment es combina amb els ous, amb l'ametlla, amb la llet i un toc de llimona. Un cop cuita, s'acaba de fer amb una lleugera capa de sucre llustre que li porta aquest últim toc que li dona aquesta personalitat tan fantàstica. I és que la tradició explica que aquest nom de punyeta de Roquetes podria estar relacionat amb unes peces de puntilla que antigament, doncs, diuen que adornaven els gipons dels pagesos i les pageses. Aquests ornaments rebien aquest nom de punyetes i algú s'hauria inspirat, doncs, per donar-li aquest nom amb aquestes postres, amb aquesta mena de galetes. I és que aquesta és una de les coses bones. Feu-ho per esmorzar, feu-ho per berenar o feu-ho per, mira, allò entre àpats i, sobretot, per regalar. Perquè les coses dolces de Catalunya són fantàstiques per regalar. Sobretot, les que poden viatjar, com aquesta punyeta de Roquetes.
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Bellicer, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: I tornem a tenir la Carlota Clavé aquí, la fonda de Catalunya Ràdio, que ens ve a cuinar. Avui, atenció, ens porta un look. Però escolta, com has fet això? Vens amb jaquetilla i pantalons curts.
1: Home, sí, bé, no? Per anar fresqueta, almenys les cames fresquetes, no?
0: Només et falta les sandàlies de catalana, ja?
1: Sí, quedaria bé, no? Doncs mira, potser el proper dia vinc així,
0: Jo crec que aquell cambrer que tens a casa teva, que és la teva parella, l'hauries de fer així.
1: Doncs li diré a l'Ignasi, Jo crec que li agradarà, li proposaré, a veure què li sembla.
0: Home, té porte, per anar així vestit de català. Podríem fer això, eh?
1: A mi li queda tot bé, vull dir que segur, i tant.
0: Escolta, va, què ens portes avui per cuinar?
1: Doncs avui prepararem una coca de sardines amb un sofregit amb un toc de taronja.
0: Uf, m'encanta. Visca les coques i els cocs de Lleida i de tota la banda aquella de Tarragona que fan els cocs. Escolta'm, més cocs i coques i no tanta pizza. Ara els de les pizzas s'enfadaran, que digui això. Però hem de tirar cap a casa, no?
1: Nosaltres hem de defensar i preservar les nostres coques, que les pizzas són molt bones, però les coques ho són més.
0: Escolta, com la fem, aquesta coca?
1: Bueno, la coca la podeu fer, fer la massa, no?, amb farina, amb oli, una miqueta de sal, una miqueta de llevat, la deixarem fermentar i després amb un corrió l'estirarem ben fina, i la cuinarem en el forn. Jo la cuino, m'agrada molt, entre paper sulfuritzat i dues plaques perquè em quedi ben fina, ben delicada i ben cruixent. I què farem? Un sofregit. Aquí sí que necessitem una miqueta de temps, perquè el sofregit, Pep, necessita temps. Però quan està un sofregit ben fet i amb el seu temps que pertoca, et dius, ara sí que és un sofregit.
0: És que el sofregit no hem de fer cada vegada que volem sofregit. Jo crec que hem de dedicar un dia a fer molt de sofregit i llavors el guardem-t'ho. Això és el que s'ha de guardar al congelador, no coses precuinades d'aquelles que a vegades la gent compra, no?
1: Tota la raó, dono tota la raó, que hem de cuinar, doncs això, quantitat, per després tenir aquell sofregit i utilitzar-lo per moltes més elaboracions. I el dia que el dies a fer sofregit, doncs em lio bé i agafo una bona ceba de figueres, la pico ben fineta, la deixo amb oli d'oliva verge extra i que vagi deixant tots els sucres, que es vagi caramelitzant. A més, és molt maco veure la màgia de la cuina, com els ingredients, no?, i els aliments parlen i es van transformant. És que, i a més, no?, que fas un, si pots, no?, i vols, doncs una copeta de vi i que vagi fent xup-xup i quan la ceba està a punt, doncs és aquests tomàquets. I ens és aquests tomàquets i que es vagin computant i veuràs quina textura queda de compota quan el tomàquet està bé i que ha deixat anar tota la seva aigua. És un concentrat que en fas una cullerada d'això i no vols parar de menjar-lo i ja, quan poses aquest sofregit ja no vols un altre. Ja és que no vols un altre.
0: Doncs vinga, va, tenim la massa, tenim el sofregit, què més?
1: I aleshores comprarem sardines, que ara estem de temporada, estan plenes d'omega 3, ens donaran molta vitamina, ens donaran moltes coses que necessitem ara i la sardina ens ho proporciona, no? I el que fem és escatar-les, és com si fessis un massatget, amb el dit, li treus totes les escates, però la sardina té molta escata, a mi és preciosa, a més, no?, aquest brillo que té i tenir-la a la mà, aquesta tersa, dura, o sigui, és molt maco netejar sardines, que no ho voleu fer, doncs, a la peixatera, li dieu, escolta, neteja-me-les bé i me les fas a lloms, treus tot el llumet, i el que faré serà col·locar-les ben boniques, farem la coca a damunt el sofregit i col·locaré les sardines ben boniques, perquè són tan boniques que s'han de col·locar ben posadetes, no?, ben al damunt, una al damunt de l'altra, posarem sal, pebre, una miqueta de farigola, i això ho posarem al forn. No gaire temps, perquè la sardina i tot el peix, quan està bo, quan la cocció és l'òptima i si ens passem de cocció queda xuta, no, hem de vigilar molt, i tampoc el forn molt foc, molt fort, vull dir el foc allò controladet. I ja està, ja la tenim, aquesta coca, és ben fàcil i ben bona.
0: Fàcil, bona, econòmica, gustosa, i reivindicar les sardinades, que cada vegada se'n fan menys i n'haurien de fer més a tots els pobles de Catalunya. Sardinades, Carlota.
1: Visca la sardina, a mi m'encanta la sardina, jo crec que és un dels meus peixos que m'agrada més cuinar-los i menjar-los i gaudir-los.
0: Visca les sardines.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
3: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui obrim la fonda posant els peus a terra, literalment, perquè hi ha cuiners i pensadors que no només cuinen plats, sinó que cuinen territori, memòria i identitat. Avui ens acompanya a la fonda l'Enric Herce, autor del Paisatge a la cassola, un llibre que ens interpel·la. Què mengem quan mengem? D'on ve allò que posem al plat? I, sobretot, Què estem perdent pel camí? Una conversa per entendre que potser cada mos és també una manera d'habitar el món i cada mos és una mossegada de la teva història, una mossegada de la història que cadascú té a casa seva des de que és molt petit i que comença a tastar. Enric Hercé, molt bon dia.
4: Molt bon dia. Quina entradeta més bonica que has fet.
0: Escolta, paisatge a la cassola. Una frase que molts li atribueixen a Josep Pla i que tu n'has fet el títol del teu últim llibre.
4: Sí, correcte. És una frase atribuïda a Josep Pla. Atribuïda vol dir que no la va escriure... No se sap que l'hagi escrit enlloc ni que l'hagi dit, però se l'atribueixen a ell. I en aquest llibre vull explicar què encapsula aquesta frase concretament. Vull dir, què vol dir, a part de que és un eslògan comercial digne de la millor agència de màrqueting.
0: Escolta, jo crec que aquest llibre va néixer molt

0: a partir d'unes caminades al matí, quan et vas jubilar, no?
1: Exacte. Vas plegar a la cuina, després de quasi 50 anys de sèrie, que ja ho saps, perquè tot aquest temps, i llavors vaig decidir jo què fem, fem vida sana, anem a passejar, anem a fer unes caminades al dematí, i d'aquí va sortir el germen a l'inici d'aquest llibre, passejant pel territori proper a casa meva, que curiosament és el mateix de la meva infantesa.
0: És curiós perquè és una frase que diu molt o molt poc, no? El paisatge posat a la cassola, no?
1: Sí. Sí, sí, és això, és un eslògan perfecte. Vull dir que amb una frase defineix molt bé el que vol explicar. No? Què vol explicar? Pues que allò que mengem, allò que posem al plat, ve del paisatge que ens envolta, del paisatge que habitem. Però no només el paisatge purament dit físic, allò que podem pensar, no? O sigui, les verdures a l'hort, els fruits del bosc, després del bosc, del peixeter, del mar, del port, sinó de la gent que habita aquest paisatge i que el transforma, en aquest cas, en aliment, de la manera en què el treballen, de la manera en què l'interpreten. Tot això és el paisatge antropològic, el paisatge humà, que se suma al paisatge físic per determinar allò que posem al plat.
0: Enric, el paisatge a la cassola què és? És un receptari? És un llibre d'assaig? És un pensament gastronòmic? Són les teves memòries?
1: Les meves memòries, no. Tot que és un llibre de memòria. De fet, el subtítol del llibre ho diu. És un receptari sentimental de la memòria de la nostra gent i de la nostra terra. D'acord? I és un assaig, una part important, és un assaig per explicar concretament el que vol dir aquesta frase de paisatge a la cassola, doncs això, que ve del paisatge, com s'ha treballat, com l'ha anat treballant la gent que l'habita ara, però també tots aquells que l'han habitat abans, les generacions anteriors, nostres pares, els nostres avis i fins i tot molt més cap enrere, vull dir, totes les generacions, totes les persones, tots els pobles que han anat passant pel nostre paisatge, pel paisatge català, en aquest cas, el llibre és un llibre català, què han anat fent, què han anat sumant, què han anat aportant fins a arribar als nostres dies, perquè tot això, el recetari tradicional, a la fi, no és més que la suma de tots aquests esforços, de totes aquestes receptes, totes aquestes idees i tots aquests pensaments fins avui. Tot se va sumant fins que som, això, el mateix la cuina, com nosaltres, com poble. Els catalans som quins som, perquè primer van haver altra gent. Van haver els romans, van haver els grecs, van haver els àrabs, van haver els fenicis, i últimament, doncs, gent que va arribant de tot el món. Perquè això continua. Igual que el paisatge es va modificant, tu pensa, el paisatge, bueno, tu vius allà, el paisatge on tu vius potser és d'aquells llocs que permeten més autèntics i més fidedignes a com eren fa 50 anys. Jo, per exemple, que sóc de l'Empordà, que això no és cap mèrit, he tingut sort. Però jo que soc de l'Empordà, que soc de la Costa Brava, sí que, per exemple, puc veure com el paisatge ha canviat, ja no només amb una generació, sinó és que amb un parell de generacions ja era un altre paisatge. Quan el meu pare va començar a fer de cuiner, que era cuiner el meu pare també, Platja d'Aro no existia, per dir-te alguna cosa. Vull dir, que de pressa canvia tot i com va canviant. I això és una de les altres coses que miro d'explicar o comento amb el llibre.
0: Aquesta memòria familiar que cadascú tenim a casa i que moltes vegades, doncs, un se'n recorda, per exemple, tu, el sí. Teu pare català, la teva mare d'origen andalusa, de Sevilla. Clar, suposo que també el teu paisatge a la cassola, hi havia, en un principi, a la teva infància, dos paisatges totalment diferents. No? Tu vas viure aquella època en el qual el gazpacho era una sopa andalusa, sí. Una sopa que va, diguem-ne, del receptari de després, diguem-ne, de la descoberta d'Amèrica amb la tomata i el pebrot, que es va barrejar amb la cuina catalana, no?
1: Sí, sí, és el que estem parlant. Vull dir, el paisatge se va transformant, depèn de les persones que van habitant en cada moment i de les polítiques que se fan. Per exemple, hi ha un paisatge en aquest llibre, que és la Cala Salguer, a Palamós, que és una foto que jo explico. És un trosset petit, molt petit, de com podia haver sigut la Costa Brava si la gent que ha habitat el país en aquell moment l'hagués entès d'una altra manera, políticament d'una altra manera, d'acord? Com havia sigut. I llavors el paisatge, o sigui, la gent que ha anat passant ha anat transformant el paisatge igual, les diferents cultures. En el meu cas, com tu bé dius, alternaven l'escudella amb el putxero. I el gazpacho, doncs, en plats d'aquí. I això ha anat passant tota la història i continua passant. I això alhora és un desafiament a la nostra cultura. Això passa una mica com la llengua, que es parla tant de la crisi

0: volem ser quan siguem grans? Cap on anem? Vull dir, Catalunya sempre ha sigut un país que ha acceptat tota la gent que ha vingut de fora, un país d'acolliment, un país que ha anat creixent amb les diferents influències polítiques, d'història i tota mena, i culturals, però clar, també en algun moment hem de pensar, ens estem diluint amb l'idioma, amb la cultura, amb la gastronomia. Què hem de fer?
1: No vagis tan enllà. Jo ara estava pensant precisament en que tu ara avui en dia vas a una botiga i és molt difícil, per exemple, trobar-te un enciam o una escarola sencera, no? Avui en dia la gran majoria de llocs ja donen un enciam bo, net, tallat. Sí. Però clar, què hi ha d'aquell paisatge, entre cometes, no? D'arrencar un enciam de l'hort, treure-li l'arrel, deixar-la allà a la vora del camí, netejar aquelles fulles de l'enciam, trencar-les amb els dits. És a dir, tu aquí parles del paisatge i el paisatge és més en clau gastronòmic, no? Hi ha un paisatge físic, però també hi ha un paisatge que és cultural, hi ha un paisatge que és de persona, hi ha un paisatge que és de la memòria i també d'aromes i de sabors, no?
0: Sí, sí. Bueno, és el que et deia. Precisament això del menjar, que ja ens ve pràcticament preparat, que ja ens ve esbassat, tallat, que no sapiguem l'origen, ni sapiguem ni el podem intuir. Perquè tu d'una bossa de plàstic no pots intuir res. Sí que intueixes una fàbrica, una industrialització de l'alimentació terrible. Això passa, en altres llibres ja l'he comentat, passa amb la carn. Abans tothom tenia molt clar els pollastres, les gallines, els conills, els vedells, els porcs. Avui dia no. Avui dia, la referència que tenim de la carn són safates de plàstic amb trossos de carn posats a dintre. Ja hem perdut aquella sensació de l'animal, del ramader, això s'ha perdut. I bé, ho expliques molt bé. Amb un enciam que tu agafes en totes les fulles, fins i tot que tinguin una mica de sorra que l'has de rentar, allò, d'alguna manera, te transporta al paisatge. T'imagines aquell enciam clavat a terra i algú que l'ha tret de terra. Ara, en canvi, això ha desaparegut. I això també ve per la industrialització de l'alimentació i la desaparició de la classe del primer sector. Quants pallassos queden, de veritat, que cultivin la terra? Tu vas al mercat, a la plaça de la major part dels pobles, i és una cosa anecdòtica, perquè sí, vale, tu veus les parades, veus tot allò, però tot allò ve de Mercabarna, ve de mercats centrals. Queden molt poquets pallassos que treballin la terra. I fins i tot aquests pallassos han deixat de fer el que potser segurament seria la seva producció habitual d'anys enrere per fer una producció més dirigida, més encaminada a també en aquest tipus d'industrialització del menjar. Llavors te pots trobar, per exemple, els poquets horts que queden a la meva zona, a Sant Feliu, a Palamós, a Valldobrega, d'aquests puestos, dos que fan, per exemple, enciams. Pues ara fan l'ollo roses, fan xicòries, fan enciams molt concrets que abans no es feien, però que són els que demana la restauració i la que demana el mercat avui dia.
1: Tu ets de Sant Feliu, Santa Cristina,
0: sí,
1: i tu encara tens una cosa important a prop de casa, i és que tens alguns Astèrix i Obèlix,
0: sí,
1: dins d'aquella gàlia, no? Com per exemple són els de Mas Pont Joan, que encara cada dia al dematí estan allà a la parada del mercat i després a la tarda obren a casa seva per vendre el vi de pagès, no?
0: Són
1: reductes d'aquesta gastronomia catalana que queden a Catalunya.
0: Sí, senyor, afortunadament queden, l'ha dit molt bé, això d'Astèrix i Obèlix, la Gàlia, no? No? I queden alguns puestos, alguns llocs que tu saps que encara cultiven i crien i tot això, però cada vegada menys. La desgràcia és que tot això comença o ja és anecdòtic.
1: Clar, la globalització està homogenitzant, podríem dir moltes vegades, els paisatges gastronòmics, tot i que també és veritat que moltes vegades sempre busquem culpables i a vegades els culpables som nosaltres mateixos quan comprem, no? Que nosaltres a l'hora de comprar, aquí a la Fonda sempre ho diem, nosaltres decidim què comprem, si comprem una escarola sencera o un enciam sencer o comprem una bossa, no?
0: Clar, sí.
1: Cadascú de nosaltres també hi té part, diguem, de responsabilitat.
0: Sí, però és una part relativa. Vull dir, això és com amb el reciclatge, per exemple, i com tota aquesta mena de polítiques i de coses que sempre acaben requerint sobre el ciutadà últim, no? És veritat, tu pots anar, però aquí hi ha diverses dificultats. Primer, l'econòmica. No ens enganyem. Menjar natural, menjar sa, són conceptes que no m'agraden massa, perquè tot el menjar és sa i tot el menjar és... Però bueno, menjar, ja ens entenem, no? Això requereix, és més car, val més diners, requereix més temps.

0: És molt més fàcil anar a un supermercat, el que sigui, o hipermercat, un supermercat, em penso que ja és una cosa vella, no? En un centre comercial, comprar-lo tot i anar cap a casa, que no anar a segons quins puestos. Llavors hi ha la dificultat de trobar-lo. A part del preu, és trobar-lo. Perquè és el que et deia. Jo vaig a la plaça de Sant Feliu, que eren alguns reductes de la Gàlia, però poquets. La major part d'allò és Mercabarna.
1: I jo... Bueno, a Mercabarna t'havien coses bones, eh?
0: Sí,
1: t'havia pagesos que estan al voltant de Barcelona que al final ho acaben portant a
0: Mercabarna. No, correcte, me refereixo... Ja, no és que vulgui despreciar això, em refereixo al sentit de la industrialització. Mm. Vull dir que cada vegada és més difícil, és més car. Sí que tu pots anar a comprar el pollastre de pagès, relativament, perquè el pollastre de pagès tampoc és el pollastre de pagès que feien uns anys, perquè els pagesos, en fi, també fan un altre tipus de producció de cara a aquest mercat, però bueno, tu pots anar a trobar tot. Ara, és més car, has de dedicar més temps, no es lo posen fàcil, i sobretot jo crec que aquí caldria, com sempre, el ciutadà està molt bé, les persones està molt bé, però no ens enganyem, aquí cal la força de les institucions.
1: Sí, el que passa que també hi ha una cosa, i és que jo crec que també des d'un punt de vista, diguem-ne, i anem a parlar d'econòmic, ens hem acostumat a tenir de tot quan volem, no?
0: Exacte.
1: I tu i jo som d'una època, tu una miqueta més gran que jo, en el qual tu només menjaves faves quan a casa teu teníem faves a l'hort. Faves al mes d'octubre eren amb un pot que els compraves, no? Menjaves tomates, ara a l'estiu, quan en tenies a l'hort, i a més, aquella època tenies una abundància de tomates. Ara la gent vol tomates, menjar tomates tot l'any, tot i que no siguin iguals, no?
0: No, perquè aquí hi ha l'altre gran problema. En aquest llibre jo explico com canvia el paisatge, i a més faig dues lectures. Faig una línia, explico el paisatge linealment, des del primer transformador del paisatge, que és la climatologia, el clima, fins a la nostra història en pla lineal. Però llavors faig també una lectura circular, que és les estacions. Hem perdut la noció de les estacions. Ningú sap, aviam, ningú és exagerat, però ningú sap quan és el temps d'espèssols, quan és la sensació, quan és el temps de les pomes. A Girona tenim la poma de Girona, que és un producte excel·lent. A quantes persones li preguntaries tu quan és el temps de la poma? La poma golden, de la gran Smith, quan surten, quan és? Quan és el temps de les carbasses? La gent, hem perdut la noció. I hem perdut la noció perquè el mercat ha perdut també aquesta noció. I o sigui, és una altra... S'ha perdut tot això, la cuina de les estacions. Ja no els que han tingut la sort de tindre els productes al seu bord, sinó senzillament de quin és el moment, quan ve el peix blau, quan se pot menjar en general. Hem perdut aquesta noció del temps, de les estacions, que està molt lligat a la manera de viure el paisatge d'una forma natural i cultural.
1: Clar, tu dius això ara, que s'ha perdut una mica les estacions. També és veritat que moltes vegades hem perdut nosaltres la noció de les estacions,
0: sí,
1: perquè també s'ha perdut una cosa a moltes cases, que era el rebost. Jo, per exemple, tinc aquella imatge, aquell rebost de que a l'estiu s'emplenava de pots de tomata, no? Que a la tardor s'emplena de pots de bolets amb sal, d'escarlots, de llenegues, no? Veus que les tomates van desapareixent del rebost, a la tardor entraves aquell mostera, aquell most que acabava siguent vi i que el mes de març-abril ja no en quedava gaire, no?
0: Sí, sí.
1: És a dir, el rebost ha sigut aquell paisatge que teníem no dins la cassola, sinó dins un pot, i clar, tenim una cosa molt bona ara, que tenim neveres i congeladors, però què ens passa? Que la nevera i el congelador és la globalització d'aquest rebost, no?
0: Sí, sí, és la industrialització. És que tu tens qualsevol producte tot l'any amb una qualitat similar, d'acord? Això també té molts desavantatges, perquè la podem criticar molt, però sí que és veritat que ara, per exemple, tomàquets, doncs, llavors hi havia tomates quan tocava, ara pots tenir tomates tot l'any, i fins i tot en algun moment determinat pots trobar 15-20 tomates al mercat extraordinaris. Vull dir, jo tampoc vull dir que ara mengem molt més malament, això també tenim una memòria una mica enganyosa. Ens pensem que abans la gent menjava molt millor, tot era més qualitat. Això no és veritat. Això jo, per exemple, els receptaris de principis del segle XX ja deien, ja criticaven els productes d'aquell moment que ja no són com els que havia abans.
1: D'acord? Però això és cíclic.
0: Això passa sempre, sí, sí, sí. Vull dir que ara és veritat que tenim una alimentació amb molt més productes, molt més continuada, amb una qualitat mitjana més elevada de la que podien tindre els nostres avis, segur. I la prova és que cada vegada visquem més anys, estem més sants, som més alts. Anava a dir més guapos, però això ja no hi ha entrenat.
1: Escolta, Enric, hi ha productes catalans que estan per tu en perill d'extinció? És a dir, què és allò que tu menjaves, que recordes quan eres petit, que ara, per exemple, no trobis dins del teu empordanet?
0: Pues no sabria què dir-te. Jo, la veritat, crec que com producte en si, jo crec que hi ha de tot. Sí que és veritat, per exemple, jo que saps que sempre he sigut un cuiner molt, molt de mar, molt a tocar l'aigua, per exemple, les garoines, o garotes, digue-li com vulgueu, o erissons, com diguem a Sant Feliu, que diguem erissos, no? Jo quan era petit, el gran perill quan anaves a banyar-te era tropitxar erissos i portar-te els pinxos als peus. Hi havia molts, i jo en el meu pare recordo, això també està reflectit en el llibre, pues que sortien de tant en tant amb unes roques entre Sant Feliu i Tossa i ens feien un tindre menjar garoines. Això ha desaparegut molt. També perquè moltes vegades hem fet servir el producte més tradicional d'un lloc, les garoines, les gambes, per proporcionar aquest producte que potser s'ha promocionat massa fins al punt de que s'ha posat en perill. Ara, per exemple, això ha desaparegut. Per què? En un moment determinat es van posar tant de moda, es van menjar tantes de garoines que es van tindre que legislar i protegir i pràcticament ha desaparegut. Un producte, per exemple, que sí que ja no existeix, que ha desaparegut, el múscul de roca. Jo me recordo quan jo era jovenet i no tan jove, 20 i pico anys, precisament tinc un cunyat que ha sigut tota la vida mariscador, que ens portava el múscul de roca. La gent no sap el que és el múscul de roca avui dia. Que és aquest múscul de roca que està agafat a les roques, pròpiament dit, i que porten les algues, que van enganxats una malalt. Allò era d'una exquisitesa, un gust de mar, que això ja no existeix. Ara diu un múscul de roca, però és un múscul de viver que és més petitó i ja està. Però veus, és un producte que aquest ha desaparegut i que el trobo molt a faltar perquè no té res a veure amb el que hi ha avui dia.
1: Enric, tu que ets cuiner, de fet has sigut cuiner professional des de fa molt poc temps, tu quina responsabilitat creus que té el cuiner o la cuinera davant del territori, davant d'una cassola quan ofereixes alguna cosa al restaurant? Com ho defenses, això? Com ho divulgues?
0: Pues és d'una responsabilitat total i completa. Tradicionalment, ja sabem que la cuina catalana, la cuina tradicional, s'ha basat en la cuina de les mestresses de casa, la cuina de les dones, de tota la vida. Però avui en dia, jo crec que la responsabilitat dels cuiners, quan dic cuiner, vull dir cuiner públic, cuiner professional, és precisament de revaloritzar i de treballar per la cuina catalana. Parlem molt sovint de que la cuina catalana està al més alt nivell del món. Hem tingut Joan Roca, ha sigut el cuiner, el millor chef del món, alguns anys. El seu restaurant, el millor restaurant del món. Tenim un planter de grans cuiners d'estrelles, començant per Ferran Adrià, millors cuiners del món. Però jo sempre penso que la cuina catalana, en dos sentits, ha quedat una mica al marge. Ara tota la cuina, aquesta alta cuina, està retornant. Hem passat per diferents tendències, la cuina creativa, la nouvelle cuisine, la cuina termoemocional i totes aquestes històries, i ara ens estem adonant de que cal retornar a la cuina tradicional per mantenir una identitat que ens distingueixi i que ens faci més competitius, també. Quan parlem de cuina professional s'ha de parlar de la competitivitat, també, no? Tot això. Però a l'hora, crec que tampoc, des d'aquest punt de vista de l'alta cuina catalana, tampoc s'ha fet massa per promoure la cuina catalana des d'un punt de vista nacionalista. I, bueno, som cuiners catalans. Tu saps que moltes vegades s'ha passat tot pel filtre dels cuiners de la cuina d'Espanya, cuina espanyola, de tot això. S'ha fet poc.
1: I el que passa que també venim, Enric, d'un any, l'any passat, que Catalunya va ser regió de la gastronomia,
0: sí.
1: Es van fer moltes activitats arreu del territori que crec que van fer viure aquest cultiu, no? És a dir, van atiar molt aquesta brasa, aquest foc a terra, no? de molta cultura, de més enllà de, i deixem dir-ho d'alguna manera així, diguem-ne, més banal, no? Més enllà d'escudella i carrandolla, de fricandó i de cap i pot, gota, no? Avui en dia, ostres, tenim una gran sort, i és que tornem a trobar molta cuina tradicional, molta cuina catalana tradicional, mira, a la ciutat de Barcelona mateix, sí, sí. O inclús a molts restaurants de poble, que moltes vegades, i encara ho trobem, eh? Aquestes cartes clòniques de pop amb patata i pebre vermell, i companyia, eh? Aquests sí, plats sí, sí. Que tant li fa que estiguis a Banyoles.
0: L'estic tartar, el culant i no sé què.
1: Exacte, no? I el cheesecake, hi podries posar-hi també.
0: I el cheesecake. No, estem d'acord. Per això jo crec que és el que et deia, tenim molta responsabilitat, jo ara ja no estic a la cuina pública, però els cuiners tenen molta responsabilitat per treballar. Jo fa molts anys vaig estar entrevistant, tu ho saps, perquè en aquella època ja ens coneixien, els millors xefs d'Europa, els millors xefs de França. Vaig entrevistar els millors xefs que en aquell moment representaven la Nouvelle Cuisine francesa, que eren des de Tourgros fins a Lucas, tota aquella gent, no? I algun d'ells me va dir, diu, l'obligació de tot cuiner és treballar per la cuina del seu territori i portar-la al màxim nivell que pugui. Vull dir, posar-la al màxim. Uh-huh. I aquesta és la manera. Fins i tot algú em va dir, diu, per triomfar a París, per exemple, has de ser cuiner de províncies i treballar la cuina del teu territori.
1: Uh-huh. Sí, però, per exemple, ara, actualment, tu te'n vas a molts llocs de França i, no sé, te'n pots anar des de Narbona fins gairebé a Bordeus, i qualsevol restaurant que et trobis i et paris, t'hi trobaràs la cassolet, eh? I dius, ostres, faig 500 quilòmetres de llarg, sí. I em trobo la cassolet i em trobo aquella amanida de foie gras amb llenties, també els hi està, també això passa a França, és a dir, sí, aquesta sí. Globalització, aquesta cuina clònica de molts restaurants.
0: És el gran perill, aquest és el gran perill de la industrialització. I ara, a més, ja tota la indústria està proporcionant tota una sèrie de productes, allò que diuen de quinta gamma, plats preparats que només tens que regenerar i posar el plat, que fa que tu te puguis trobar la mateixa galta de vedella en 32 restaurants de Barcelona. Que està bona, no t'he dit que no.
1: Fins no, tot, perquè tècnicament, des d'un punt de vista culinari, es fa molt bé.
0: Fins i tot moltes vegades m'he trobat en algun post que m'he dit, no, és que això ho fem nosaltres. Diu, potser millor que compressis fet, també, no?
1: Enric, si agafem aquell llibre del paisatge a la cassola, editat per Cusatània, i veiem que, evidentment, cada paisatge té una recepta determinada, eh?
0: Sí.
1: Evidentment no els direm totes i això, perquè la gent que vulgui doncs, que agafi el llibre, però, per exemple, m'agrada molt el paisatge de Memòries de Barraques que hi tens a les Niu.
0: Oh, i aquest és fonamental. Sí, sí. Aquest, bueno, veus, estem parlant d'un plat com es Niu, que és un plat completament territorial, que no el trobaràs enlloc, fins i tot no el trobaràs a l'Empordà segons quin moment de l'any, i que està molt arrelat, i és un lloc que a mi me porta pues, una memòria de que jo vaig conèixer les barraques, quan em van convidar una colla de Palafrugell que diu La Xefla, que és una altra manera de viure la gastronomia, molt, molt arrelada a la cultura, perquè són grups de gent que s'ajunten per xerrar, per menjar, per cantar, no? És, vull dir, és cultura completament, no? I en aquest cas, pues, el Niu també és un plat que en si mateix concreta tota la cuina catalana, el sofregit, el mar i muntanya, la picada. És aquí, en aquest plat, en aquest paisatge, veus com de clar està aquesta relació entre el paisatge, la cultura, la identitat, el recetari.
1: Mm-hmm. Clar, i un altre, per exemple, d'aquests paisatges, que a més és molt de l'estiu com ara, és el Camins del Fonoll. Perquè, clar, aquest camí el fas el mes de desembre i no té el mateix aroma que té ara a l'estiu, no? Amb aquest corbell rostit amb fonoll i olives.
0: Clar, el fonoll és allò que vas caminant per tots els camins a prop de mar i trobes aquell olor de fonoll, que jo a l'hora t'està parlant del mar, de la terra, és un perfum que a mi m'atrau molt.
1: O, per exemple, Can Saleta, sardina fumada amb salpicó de fesols i verdures.
0: Can Saleta entra entre els passatges urbans, d'aquests passatges que tu vas per un post i dius, sí, aquesta botiga porta aquí tota la vida, aquest barri. Aquesta botiga de Can Saleta te fa repensar, és una botiga que deuen de quedar molt poques a Catalunya, que és allò, un representant d'allò que deia les botigues d'ultramarinos, que parlaven de tots els productes que venien d'Amèrica, de Cuba, de Mèxic, de tots aquests puestos, i que portaven, a l'hora que portaven coses culturals, portaven productes i feien tota aquesta barreja que és tan pròpia de la cuina catalana, no? De productes de fora, productes d'aquí, punts d'exotisme, no?
1: Escolta, i per l'Enric Arcés, Girona té gust de xocolata?
0: Sí, completament.
1: Per què?
0: Molts parlaran de que ara, pues, hi ha diversos establiments que fan xocolates, parlem de la Casa Cacau, del Roc i tal, però per mi és molt més personal. Jo quan tenia 12 o 13 anys vaig patir una anèmia, imagina't, un fill de cuiner, teníem un restaurant i vaig patir una anèmia, es veu que només volia menjar carn i ja està, no me'n recordo. Llavors cada setmana pujava amb l'autobús, amb la meva mare, a la clínica, a la clínica de l'Aliança, que les monges en treien sang cada setmana, i llavors per compensar-me, la meva mare em portava a menjar un xocolata amb nata, un suís, a un lloc, a un establiment, l'antiga, la xocolata antiga, que encara hi és avui dia. Estem parlant de fa 40, sí, 50, sí. No, 50 anys.
1: Encara hi ha aquelles taules de marbre amb el
0: marbre, les potes de ferro. Encara està pràcticament igual, i el suís, la memòria és traïdora, però jo diria que és pràcticament igual. I clar, per mi, tota la vida, sempre que vaig a Girona, ja només entro per allà pel carrer del Carme, ja me ve al cap aquest suís. Imagina't, un suís. Estem parlant dels anys 70, amb una Girona que era una Girona diferent de la d'avui dia, no? Una Girona més gris, més, no? I jo quan arribo a Girona només penso en això.
1: Escolta, i quin és aquest paisatge de les noies?
0: Bueno, el passatge de les noies, pues, és aquests passatges que pertanyen a la memòria, no? Aquest llibre està dividit entre els passatges col·lectius i els passatges personals. Tothom tenim el nostre passatge personal. Tots tenim aquí el passatge que anaves de petit, la casa de l'àvia, la casa... Tots tenim. I per mi les noies és un hotel que jo vaig començar a treballar en 13 anys. És el mateix hotel que també havia començat a treballar el meu pare en 13 anys. Tots dos eren el mateix xef. El meu pare era jove, jo el vaig agafar l'any que se jubilava. I allà és on jo vaig aprendre els primers plats i la primera... Pocs, tenia 13 anys, i la cuina llavors era un món terrible, no? I aquest hotel ja no hi és. Llavors és un paisatge que està amb la memòria i que a mi me recorda, doncs, alguns plats i algunes coses.
1: Avui hem entès que el paisatge no només es mira, es menja, es cuida i també es pot perdre. Amb l'Enric Gracé hem fet un viatge, un petit tas d'aquest viatge que va molt més enllà de la cuina, cap a la responsabilitat, cap a la consciència, cap al futur de què som com a país. Perquè darrere de cada producte hi ha una història i darrere de cada decisió un model. Potser la pregunta que ens queda és aquesta. Quin paisatge volem posar a la cassola a partir d'ara cadascú de tots nosaltres?
2: La Fonda, amb Pep Noguer.

0: I és el moment d'anar cap a Guardiola de Font-rubí, a l'espai de la Gatera, aquest lloc on és un viver de creativitat i d'artesania alimentària del nostre país, perquè aquí tenim en Gerard Piñero, pagès i escriptor del llibre La cuina parlada. Gerard, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta'm, tu ara fas de pagès, però algun dia segurament veuré en Gerard aquí vestit de cuiner i cuinant alguna cosa.
1: Sí, ben aviat. Per diversos motius, seguríssim, ja t'ho ben asseguro.
0: Doncs vinga, va, escolta, avui m'agradaria que em parlessis d'un calendari, dius, diferent d'hortalitzes i llegums de temporada.
1: Sí, i tant, Pep. Avui parlaré de varietats que normalment no trobem als mercats on les trobem molt amagadetes i s'han de conèixer. Pep, tu, per exemple, que ets de la Garrotxa, oi? Deus conèixer la mongeta farta pobres, el tomàquet, la tomata que dieu altres, la mamella de monja, la patata del bufet, si són blanques o són negres, no?
0: Sí, i tant. La patata del bufet o del bufet vermell, també n'hi ha que li diuen diversos noms. La mongeta aquesta, el fesol, la farta pobres, jo ja no el trobo.
1: La farta pobres, d'altres llocs li diuen fesola, és una mongeta que costa molt de trobar, que es menja tan seca com desgranada, o sigui que no, quan el gra encara és tendre. I segons el Pep Salsetes, era una mongeta que se l'enduien a pasturar els pastors quan feien la transhumància o s'anaven a pasturar el ramat per les muntanyes. Jo la tinc, encara la sembro, i a mi m'agrada molt. Ara és basta, eh? És carnosa, eh? Però bé, a part d'això, també et volia parlar de la reina dels horts ara als estius. Quin és? El tomàquet, no? Perquè més enllà dels tomàquets que trobem avui en dia, que si cors de bous, que si, bueno, infinitat de els comat o els... Jo em perdo, amb les varietats modernes. Trobem singularitats, particularitats territorials, també, que als mercats encara les trobem. Però ens hi hem de fixar, als mercats ens hi hem de fixar, hem de parar atenció. I allò que sigui botura i lleig, cal preguntar al pagès o al paradista què és. Hem de ser una mica desvergonyits, eh? Però, per exemple, amb els tomàquets. El tomàquet de Montserrat, tu, Pep, el coneixes, oi?
0: Ah, aquest és un d'aquells que també ja té variants, té tantes variants que ja no saps quin és l'autèntic, eh?
1: Uf, jo em perdo també, sí, no, home. Vull dir, sí, ja no sé quin és l'autèntic, però sí que et sé dir que de Montserrats n'hi ha de plens, de buits i de plens. I aquí al Penedès, com a l'Anoia, hi ha una varietat de Montserrat que li diuen Sant Joan. És molt típica, sobretot, de l'Anoia, i és excel·lent. Però, no sé, per exemple, si volem trobar varietat de tomàquets locals, sobretot, només cal anar a la fira Arrela de Santa Eulàlia Ronçana, allà hi trobarem un munt de varietats antigues boníssimes, per exemple, el Rosaplè o el Pare Benet, no sé, o el Pometa, el Pometa Lluís Vila, bueno, és que n'hi ha moltíssimes i són molt bones, no? Però deixa'm, et puc explicar una curiositat?
0: Sí, tant, expliqui.
1: Un cop fent el llibre de la cuina parlada, vaig anar a veure el Joan Sala i la Maria de l'Ametlla de Merola, i aquell home, el Joan, em va explicar que a casa seu es menjava un tomàquet que saps com li deien?
0: Com?
1: Tomàquet del cul.
0: En sèrio? I per què?
1: Doncs perquè resulta que aquelles tomaqueres, vés a saber quants anys feien, ni dècades o segles que menjaven aquells tomàquets, els deixaven, o sigui, no les plantaven, sinó que les deixaven en els camps on pasturaven les vaques. Llavors les vaques, entre les vaques i els humans de la casa, anaven menjant aquelles tomaqueres. Però clar, la vaca, aquella tomaquera, menjava el tomàquet i menjava la llavor del tomàquet. Llavors la cagava aquella llavor i l'any vinent tornava a sortir en vigor aquella tomaquera, perquè a sobre havia estat fermentada adobada per les merdes de les vaques.
0: Mira, te n'explicaré una que ha passat aquest any a casa, i és que a casa, amb la mestressa, amb la parella, vam començar a fer això d'un compostador, que es diu, jo sempre l'he dit femer, ara es veu que es diu compostador, no? Aquestes variants que fem. I justament aquest any, cap allà al mes de maig o així, va començar a aparèixer una arrel per allà, una arrel, total, doncs, de que alguna cosa no s'ha compostat o ha crescut entre el compostador i és una patatera, tu.
1: Doncs això, sí, fruit de la casualitat són les coses. Segurament el tomàquet del cul aquest també va ser casualitat per aquella gent, però bueno, és que li van posar hasta el nom de tomàquet del cul, mira, ves. Però també, si a part dels tomàquets, també podem parlar de les mongetes, perquè de mongetes també trobem diverses maneres de menjar-les. No només hi ha la mongeta tendra i la mongeta seca, també hi ha la mongeta esgranada, que és la que ve abans de la mongeta seca, que és una mica més tendra i no és tan flatulenta. La mongeta a casa meu es deia esgronada. I també hi ha moltes varietats. Hi ha diversos bancs de llavors que en conserven moltes varietats. Trobem la que t'he dit abans, la fartapobres, genoll de Crist, carall, del confit, de la neu... Bueno, te'n podria dir grugueta, del metro... N'hi ha moltíssimes. I totes aquestes que estic dient, en pagesos molt concrets, en parades molt concretes dels mercats, a botiguetes recòndites, però encara es poden trobar a les tardors, que és quan arriba la mongeta seca, sobretot, d'aquest país, i tant.
0: Doncs escolta, quines ganes de que arribi ràpid aquest llibre de la cuina parlada, un llibre de cuina amb més de 160 entrevistes, que algun dia d'aquests entrarà al Forn Gerard i ja veuràs tu com sortirà, com un suflé.
1: I tant que sí.
2: La Fonda.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale l'actor i pagès Carles Xuriguera. Carles, per esmorzar, dolç o salat?
3: Salat. Llonganissa i truita i el que hi hagi per la nevera, tot junt.
0: Posem una mica de pa, no, també?
3: Una miqueta torrat, sí.
0: Del mar?
3: Del mar, un sar.
0: I de la terra?
3: El vi.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Doncs a l'hivern m'agrada molt una escudelleta, però ara a l'estiu, doncs, amb una amanida de verdures diferents i un ceba tendre i tomàquet, ja faig.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: A veure, els ous, carai.
0: Ous. Però els poses a la nevera, tu, els ous?
3: A l'estiu sí, a l'estiu els foto a la nevera. A l'hivern no, estan sempre allà fora.
0: Ja fa prou fred,
3: Ja està.
0: Escolta, un producte sobrevalorat.
3: Els kiwis.
0: Què et menges d'amagat?
3: Què em menjo d'amagat? Xocolata.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: Mira, com puc, m'agrada visitar l'Omple Panxes de Sabadell.
0: Omple Panxes de Sabadell, carai. Quin és el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: El peix blau a l'estiu, sobretot la inxova, és espectacular,
0: Uf, que bo. Un producte que no suportis?
3: Bledes.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Doncs una cassola ben grossa plena de bledes, hòstia.
0: Carles Xuriguera, moltes gràcies.

0: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: cuinar és donar continuïtat al cicle agrícola. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Amenaça del govern espanyol a les comunitats autònomes si no acaten la llei que els obliga a acollir una part dels menors arribats a Ceuta, els portarà als tribunals. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
2: Fins ara s'han detectat 528 nens i adolescents no acompanyats, tot i que la xifra pot créixer i la crisi a Ceuta s'ha convertit en un nou enfrontament amb els governs del PP. Madrid, Paula Brujats.
3: Ceuta està desbordada, la llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats, però les comunitats on governa el PP i Vox s'hi resisteixen. El govern espanyol amenaça els populars de portar-los als tribunals si no acullen. La direcció del PP es desmarca dels seus barons, reconeix que per llei estan obligats a acollir i que ho faran, però demanen que aquest cop no hi hagi excepcions en Catalunya. Carlos Cuerpo i Almed Corral.
4: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo, que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial.
5: Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
2: I mentrestant, el Ministeri de l'Interior admet que han detectat nous missatges a les xarxes per repetir una entrada massiva els pròxims dies, Marta Prat.
6: I l'expert de la UAB en xarxes socials, Àlex Lozano, ha confirmat a 3CAT Info la viralitat d'aquesta nova crida.
7: I s'ha publicat en un grup de més de 100.000 usuaris que el 15 d'agost s'intenti fer una altra entrada a Espanya. En aquest cas, s'està valorant si a Ceuta o a Melilla.
2: A Catalunya, proposta d'Oriol Junqueras per superar el bloqueig en l'àmbit de l'educació. Aposta perquè el departament estigui liderat per un equip d'experts que garanteixin l'estabilitat que necessita el sector educatiu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
8: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
6: Junqueras ha aprofitat també en aquesta mateixa entrevista per titllar de desafortunades les polèmiques declaracions del cap de llista Girona a les municipals de l'any que ve. Marc Puigtió desqualificava els regidors actuals i a qui vol fer fora per prendre el control de l'organització a la ciutat.
2: De la guerra a Ucraïna ens arriba un altre atac rus contra Kiev que ha deixat 17 morts. L'exèrcit de Moscou ha disparat almenys durant una hora drons i míssils a la capital ucraïnesa i als voltants. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin respon d'aquesta manera als atacs ucraïnesos contra centres logístics de Rússia. Les defenses ucraïneses han abatut la majoria dels drons, però no han pogut interceptar cap dels gairebé 30 míssils russos. Zelensky demana als aliats occidentals més munició per als seus sistemes antiaeris.
2: A l'Alta Ribagorça, bones notícies pel que fa al foc de Sanet, actiu des de divendres. Els bombers han pogut actuar a la cua del foc amb mànegues d'aigua. Els incendis són una de les conseqüències més evidents de les altes temperatures, però n'hi ha d'altres.
6: Sí, que tenen a veure directament amb la salut. L'exposició a les altes temperatures de manera continuada, com està passant aquest any, té efectes a la pell, com detalla la metgessa experta en dermatologia Rosa Senan.
10: La població en general no és conscient de que la calor en si també pot produir envelliment cutani, important deshidratació i empitjorament de moltes condicions cutànies, de molts problemes cutanis.
2: I Banyoles es converteix aquests dies en un gran plató de cinema. El director Isaac i la Cuesta hi roda al fons de l'estany.
6: Una pel·lícula amb un fort component autobiogràfic inspirada en la seva infantesa que explica la història d'amistat entre dos joves. Està coproduïda per 3CAT i arribarà als cinemes l'any que ve.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Ernest Macià, bon dia.
11: Bon dia.
2: D'aquí a una hora, Iris Tió es pot penjar una altra medalla als europeus de natació.
11: Ho pot aconseguir a la rutina acrobàtica per equips. És l'última prova que li queda per penjar-se una possible medalla. La competició comença a les 3, però comptem que la seva participació s'espera per passat un quart de 4.
2: La prèvia amb l'Ernest, doncs, d'aquí a 40 minuts. I afegim ara aquesta portada, la doble T, temps i trànsit. Comencem per aquest últim. Mariluz García, bon dia.
12: Hola, bon dia. Un matí migdia força tranquils. Hi ha algunes retencions a dos punts fronterers. L'N145 a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat, i la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França. També petites aturades a la C-17 a Ripoll, en tots dos sentits. L'autopista del Garraf, la C-32, a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud per obres. I també per obres a Barcelona, la ronda de l'Entraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs.
2: I ara hi afegim l'altre T, el temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia.
13: Hola, Marc.
2: Com ho tenim, això?
13: Doncs mira, una tarda tranquil·la, amb sol a molts indrets, amb algun ruixat per això, però menys extensos, intensos que ahir al Pirineu i al Prepirineu. Bàsicament, si cauen, serà en aquest sector del país. A la resta, temps tranquil, ambient ben calorós. Cap a la costa i al prelitoral, avui la temperatura és més alta, però amb menys humitat. I es nota, en general, que l'ambient no és tan xafogós com dies enrere, que realment era molt i molt pesat. Demà a la tarda, atenció, el temps es complica i bastant, o molt, podríem dir, perquè hi haurà ruixats i tempestes a força indrets, localment fortes, i en 30 minuts algunes podrien descarregar més de 40 litres. Això vol dir que algunes pluges demà a la tarda poden tenir caràcter torrencial.
2: Ho seguirem. Gràcies, Enric. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Pràcticament les 2:06. El govern espanyol amenaça amb els tribunals qualsevol comunitat autònoma que es negui a acollir els menors que van arribar la setmana passada a Ceuta en l'entrada massiva d'immigrants procedents del Marroc. La tensió política creix. A la ciutat autònoma, el que més preocupa ara mateix és el futur dels més de 500 menors, una xifra actualitzada oficialment aquest matí. Ceuta està desbordada. La llei obliga a repartir els menors entre totes les comunitats autònomes, però el Partit Popular està acorralat per Vox. Ara la direcció del PP assegura que compliran la llei i acolliran, però alguns dels seus presidents autonòmics es rebel·len. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Bon dia. La policia ha recomptat 528 menors a Ceuta arribats la setmana passada i se sumen al miler que ja hi havia abans en centres d'acollida, una situació insostenible, segons el seu president, Juan Jesús Vives, del PP, que avisa que el repartiment entre les comunitats és inevitable.
14: Pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido una vulneración de la integridad territorial de España.
3: Però ja hi ha moltes reticències amb aquesta acollida. El Partit Popular sap que s'hi juga el futur dels quatre governs autonòmics que té amb Vox i alguns presidents populars es neguen a acollir aquests menors. Tot i això, avui la direcció del partit els ha marcat el camí, admet que la llei els obliga i que l'acataran, però Almed Curra, vicesecretària de Migracions, avisa que aquest cop no acceptaran que es facin excepcions amb Catalunya.
5: Les comunitats autònomes del Partit Popular siempre van a cumplir la ley, pero esto no puede ser. Y es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: El PP fa com pot equilibris per aquesta dependència amb Vox. El govern espanyol, però, amenaça de portar els governs del PP als tribunals si es neguen a acollir Carlos Cuerpo, vicepresident, en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Aquí se trata de cumplir la ley y es lo que espero que haga todo el mundo. Yo espero que no tengamos que entrar en ningún tipo de conflicto, en este caso judicial, en materia de cumplimiento de lo que la ley obliga a las comunidades autónomas.
3: I el govern català ja s'ha posat a disposició del Ministeri d'Infància, però Junts està en contra que Catalunya aculli més menors. Míriam Nogueras.
15: No es pot tensionar més Catalunya. Catalunya no ha de cobrir ni la negligència d'Espanya, que regularitza unilateralment milers d'immigrants i que a més és incapaç de controlar les seves fronteres, ni tampoc la deixadesa de funcions d'altres comunitats autònomes que no acullen.
3: Però la llei deixa molt clar que totes les comunitats, en funció de la seva població i capacitat, han d'acatar el repartiment de menors quan un altre territori està desbordat. És el que passa ara mateix a Ceuta, que acull un miler de joves i per llei només n'hi toquen 90.
2: Gràcies, Paula. Bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: Amenaces amb arribar a una justícia que ja actua per si sola. L'Audiència Nacional reclama a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís o si tenia alguna informació prèvia sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta, Txell Vallespí.
16: L'Audiència també vol que la Guàrdia Civil detalli el dispositiu que va desplegar el 30 i el 31 de juliol a la ciutat autònoma, també les tasques de rescat en aigües territorials espanyoles que va fer, la identitat dels immigrants i, si pot, també la causa de la mort de les 79 víctimes. A la Policia Nacional hi ha sol·licitat un informe per aclarir si l'allau migratòria respon a una acció dirigida per un grup criminal. L'Audiència Nacional mou fitxa arran de la denúncia que ha presentat Justitia Europa per un delicte contra la seguretat de l'estat espanyol i per afavorir la immigració il·legal i el tràfic de persones, entre d'altres.
2: I encara sobre la crisi a Ceuta, el Ministeri de l'Interior analitza una crida a les xarxes per intentar una altra entrada massiva d'immigrants a Espanya el 15 d'agost. Experts en xarxes confirmen que aquesta crida existeix i que en els debats online es valora si fer-la a través de Ceuta o Melilla. Gairebé una setmana després de l'entrada sobtada de 70.000 migrants, a poc es clarifica com es van organitzar amb aquest episodi el més important i tràgic de la història d'Espanya, Cèlia Cernadas.
17: Hem parlat amb el professor d'investigació digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAP, Àlex Lozano. L'entrada es va articular a través d'una xarxa horitzontal d'administradors, alguns situats a Europa. Per a la difusió es va aprofitar una estructura digital que ja existeix sobre migració irregular, on es comparteixen consells i trucs, i que té 25 comptes de Facebook i 1 milió de membres, a més de 2 grups tancats de WhatsApp. Eren vídeos curts, emocionals, que després van saltar a TikTok i a Instagram. Per tant, hi va haver una coordinació al darrere, però no s'ha pogut detectar un responsable únic.
7: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del tron.
2: Cèlia, quin va ser el detonant d'aquest flux de marroquins cap a la frontera?
17: Doncs va ser la sentència del Tribunal Suprem del 8 de juliol en què es prohibien les devolucions en calent dels migrants que entressin nedant a Espanya. Les xarxes la van difondre cada cop més distorsionada fins que semblava que qualsevol podia entrar i quedar-se ja a Espanya si arribava a Ceuta. La bola de neu va créixer fins a arribar a la nit del 30 al 31 de juliol, quan ja es van difondre instruccions concretes.
7: No tenien una hora establerta, però sí que deien després de l'oració de la Isha és quan farem l'entrada. A temps real, per aquests mateixos grups de WhatsApp, anaven actualitzant com estava l'estat policial. Per tant, trobem missatges com el camí està lliure. I ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
17: De tot plegat se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, des d'oferir-los transport a serveis de menjar, incloses les màfies i els traficants, tal com assegura i, de fet, denuncia el Ministeri de l'Interior i corrobora la Comissió Europea.
2: I un darrer punt encara relacionat amb aquest bloc. Han rescatat 26 migrants subsaharians a uns 60 quilòmetres al sud-est de Mallorca, Cèlia.
17: Sí, és la quarta pastera localitzada des de dimarts a les Illes Balears, on arriben les embarcacions que surten d'Algèria. En una d'elles només hi van arribar 2 supervivents que van explicar que 17 persones més havien mort durant el trajecte i que els cadàvers els havien llançat al mar. Una altra pastera es va localitzar prop de Cabrera amb 2 morts i 19 supervivents. La presidenta balear, Magda Provenç, està exigint al govern central un pla específic per a les illes.
2: Dos minuts i mig i arribarem a 3:15 de la tarda. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha proposat crear un grup d'experts per liderar la Conselleria d'Educació durant un termini llarg de temps, de fins a 12 anys, i que permeti garantir l'estabilitat del sector. És una idea que Junqueras ha posat sobre la taula en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb l'objectiu de superar el bloqueig actual del departament, que s'ha vist immers en diferents crisis. L'última, amb les proves PISA. Marta Corbalan.
18: El líder d'Esquerra planteja que sigui un equip format per persones de prestigi i que generin consens entre els partits polítics, els sector educatiu i els agents econòmics i socials. Segons Junqueras, aquest model de governança hauria de ser llarga, de llarga durada, per evitar que les polítiques educatives canviïn en funció del color polític de cada govern.
8: Em sembla que en l'ensenyament, com en d'altres àmbits, doncs necessiten temps. Necessitem temps per actuar. I té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
18: La idea de crear un gran pacte de país per a l'educació no és nova del tot. El Parlament ja ho va proposar el juny passat arran d'una moció de Junts per Catalunya que es va aprovar amb el suport de tots els partits, menys el PP i Vox. El president d'Esquerra ha plantejat que aquest model de governança s'estengui a altres àmbits estratègics com el transport, les infraestructures o l'habitatge.
2: Doncs des de l'Austec, el sindicat majoritari de l'ensenyament públic han rebut la proposta amb escepticisme. Admeten que l'educació necessita estabilitat, però consideren que la proposta d'Oriol Junqueras no va en la bona direcció. En declaracions a Catalunya Ràdio, la portaveu del sindicat, Yolanda Segura, qüestiona la necessitat de crear aquest grup d'experts.
19: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa amb els seus representants ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, el que s'ha de fer és escoltar més a la comunitat educativa, que som els agents que estem al servei educatiu, que estem donant
10: que estem rebent l'educació i que, per tant, podem parlar amb propietat. Lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
2: USTEC recorda que el departament ja va impulsar una comissió d'experts durant l'etapa de la consellera Anna Simó, assegurant que les conclusions d'aquell treball no s'han aplicat i que han quedat guardades en un calaix. Saltem a Girona perquè allà Esquerra Republicana viu un autèntic terratrèmol després de la filtració d'uns àudios en què el candidat a l'alcaldia, Marc Puigtió, desqualifica els regidors actuals i assegura que vol fer-los fora a tots per poder controlar ell la formació. Puigtió ha demanat disculpes per aquestes paraules que el líder republicà Oriol Junqueras ha qualificat de desafortunades, Clara Jordan.
20: El partit ha obert expedient per aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Junqueras qualificava així en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Tremendament desafortunat i fora de lloc. També és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
20: Els àudios filtrats són extractes de la conversa que Puigtió va tenir amb el responsable del perfil d'Instagram d'extrema dreta Girona Perduda. Aquest influenciador va gravar la conversa i ara l'ha feta pública. Entre altres coses, diu que han d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial pels actuals regidors.
21: A l'Adam acaba de comprar una escola bressol a Girona i està cada dia a l'escola bressol. Per tant, sí que té temps de comprar escoles i estar a la seva nova escola, però està de baixa per estar a l'Ajuntament.
20: El regidor al·ludit Adam Bertran ja li ha respost en declaracions a 3Cat Info.
22: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació.
20: El procés de primàries que va elegir Puigtió, que era l'opció de Junqueras com a candidat a l'alcaldia de Girona, ja va estar envoltat de polèmica fins al punt que l'executiva local d'Esquerra va acabar dimitint en bloc.
2: No deixem la política, però saltem a Madrid. Allà la comunitat va pagar 6,3 milions d'euros pel polèmic àtic de luxe que Isabel Díaz Ayuso havia de fer servir d'oficina mentre es fan obres a la seu del govern autonòmic txell.
16: Doncs sí, segons el diari El País, a més, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet a la premsa a la Conselleria de la Presidència.
23: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
16: Enmig de la tempesta política, l'executiu madrileny Isabel Díaz Ayuso va anunciar que posava l'àtic i 4 immobles més en venda i que destinaria els diners als damnificats pels incendis forestals que han afectat la comunitat.
2: 2:17, una pausa i seguim.
24: Catalunya migdia.
25: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat, dimecres 12 d'agost.
24: Catalunya migdia.
2: Els manifestants agredits per la policia a Palma després de la manifestació històrica contra la massificació presentaran 25 denúncies i una de col·lectiva contra els agents. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no els aturarà de seguir protestant. Caterina Carmen Jaume.
26: De fet, dissabte hi ha una manifestació a Solla, una de les poblacions més afectades per la massificació turística. Ara les plataformes analitzen els vídeos de les càrregues policials per identificar els agents i després posaran la denúncia. Una víctima d'aquestes càrregues explicava que no va tenir cap sentit.
27: La policia havia marxat, però després van tornar tots, o sigui, totes les furgons, totes les motos, tot amb les sirenes, van sortir i sortien donant cops a les escuts i cridant com si fos una mena de guerra. I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està. I jo només deia, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Perquè els volia preguntar com, ¿qué estic fent? I només anaven cap a nosaltres donant cops de porra de manera indiscriminada.
26: Menys Turisme, Més Vida torna a reclamar la dimissió del delegat del govern espanyol i del responsable de l'operatiu policial.
2: Segona jornada de la vaga indefinida dels treballadors del servei de terra de la companyia Ground Force a l'aeroport del Prat. Ara per ara hi ha nombrosos vols retardats i una quinzena de cancel·lacions previstes al llarg de la jornada, Roc Fargas.
0: La vaga està provocant retards en el 30% dels vols de sortida. A més, alguns avions s'estan enlairant sense les maletes dels viatgers. Esther García és la portaveu del sindicat de la CGT a l'aeroport.
1: Ara mateix, en el que portem de vaga, que seran unes 30 hores, pues, hi ha unes 200 maletes, més o menys. A partir de demà, suposo que es notarà més perquè entenem que les companyies tampoc ho poden suportar.
0: El sindicat denuncia que l'empresa no els ofereix solucions a l'accés de feina i adverteix que les cancel·lacions de vols derivades de la protesta aniran a més durant el cap de setmana, quan es preveu un volum més gran de passatgers. L'empresa presta servei a companyies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways.
2: Dues i vint, sortim a l'exterior. Aquesta matinada Rússia ha tornat a acarnissar-se amb Kiev. L'exèrcit rus ha llançat un atac massiu de més d'un centenar de drons i gairebé una trentena de míssils, aprofitant que Ucraïna no té prou defenses aèries per protegir la capital. Ja hi ha almenys 17 morts i una quarantena de ferits. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. Kiev ha viscut una altra nit de terror. La meitat de les víctimes mortals són ciutadans que esperaven un tren que anava amb retard i que han estat sorpresos per l'atac mentre eren a l'andana. Les defenses antiaèries han fet caure bona part dels drons russos, però han vist impotents com els 28 míssils impactaven contra objectius de la ciutat. Ucraïna no n'ha pogut abatre cap. Això és molt inusual i s'explica perquè s'ha quedat pràcticament sense míssils interceptors Patriot. Precisament, Volodymyr Zelensky ha lamentat que aquests sistemes nord-americans podrien haver salvat vides. Ahir a la nit tornava a demanar als seus socis occidentals que n'hi enviessin més.
9: Les defenses aèries són la màxima prioritat. És important que els nostres socis escoltin Ucraïna i sàpiguen que cada enviament per la nostra defensa aèria realment protegeix les vides de la gent.
6: L'atac rus tenia com a objectiu empreses civils, entre les quals Nova Pochta, la principal companyia privada de missatgeria. Això s'interpreta com una resposta a la campanya ucraïnesa de les últimes setmanes contra la plataforma de comerç en línia russa més important, Wildberries. Una nit més, els drons ucraïnesos han incendiat un dels seus magatzems a la regió de Tula, al sud de Moscou. Amb aquest bombardeig, Ucraïna ja ha colpejat 14 dels 15 centres logístics més grans de l'empresa Rússia.
2: I d'Ucraïna, un altre conflicte obert, el de l'Orient Mitjà, on les perspectives d'un acord de pau i l'abaratiment del preu del petroli fan que les borses mantinguin nivells rècord. L'IBEX 35, el selectiu espanyol, que hi va superar per primera vegada els 20.000 punts, opera també avui amb guanys i ja passa dels 20.100 punts, Jordi Canal.
11: Sí, tot i la incertesa dels conflictes en marxa, si no hi ha un delta baix, les borses es troben en un bon moment, segons Xavier Puig, el professor de finances de l'UPF Barcelona School of Management i també president de la gestora de fons Gess i Uris, assenyala la bona marxa de l'economia i els bons resultats que estan tenint les empreses com a l'impuls d'aquest recurs.
12: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs borsaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava en algun lloc, les empreses del món, les empreses americanes, les empreses europees, les empreses asiàtiques, van bé. La borsa el que cotitza és els beneficis que generen les empreses que justament cotitzen.
11: El preu del petroli, tot i un petit repunt avui, es manté al voltant dels $80 al barril de Brent. És el preu més baix en més de 3 setmanes, però encara es manté força per sobre de quan va començar la guerra a finals de febrer.
2: I un conflicte diplomàtic a l'Amèrica Llatina. El Brasil ha expulsat l'ambaixador argentí i ha acordat rebaixar les relacions diplomàtiques amb el país, que ara queda a nivell d'encarregats de negoci. La decisió s'ha pres arran dels insults del president argentí Javier Milei al seu homòleg Lula da Silva. Buenos Aires, Joan Biosca, bon dia.
13: Hola, bon dia. Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules gruixudes que tots dos s'han dedicat l'un a l'altre venen de molt abans que Milei arribés a la Casa Rosada. El Brasil ha dit prou i ha retirat de Buenos Aires el seu ambaixador després que el cap d'estat argentí viatgés no fa masses dies fins al Brasil per fer costat al fill de l'expresident de dreta Jair Bolsonaro en la seva presentació com a candidat a les eleccions presidencials de l'octubre.
14: Es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flavio, para lograr parar a la basura socialista.
13: El president del Brasil, Lula da Silva, contestava així.
28: Eu no faré nada. Porque a minha relação é uma relação de chefe de Estado com o Estado. Yo gosto do povo argentino.
13: Assegurant Lula que és cap d'estat i que no pensa dir res més per respecte al poble argentí. Lula da Silva opta a la reelecció i alguns analistes també veuen en la retirada de l'ambaixador del Brasil de Buenos Aires una maniobra política de cara a la campanya electoral per a les presidencials. L'Argentina i el Brasil són socis comercials històrics i els negocis van pel carril del Mercosur.
2: Tornem a casa nostra, concretament a l'Alta Ribagorça, on l'incendi forestal de Sanet continua actiu, però avui els bombers han pogut començar per primer cop des de divendres a treballar directament a la cua del foc amb mànegues d'aigua. El balanç provisional eleva la superfície afectada a prop de 110 hectàrees i ara preocupa especialment l'impacte sobre la fauna del Parc Nacional. La Vall d'Avui, Pau Rovira.
3: Els efectius han pogut accedir avui a una zona fins ara inaccessible pel risc de despreniments de roques. L'incendi continua actiu, però sense un creixement destacat durant les darreres hores, tot i que les tempestes previstes obliguen a mantenir la màxima prudència. L'extinció serà cosa de dies, tal com avisa el sotsinspector de bombers i cap d'intervenció, Xavier Castellarnau.
4: Fa molt difícil definir, perquè és un incendi que està en una zona amb molt material gruixut, o sigui,

0: en un radi de fins a 20 quilòmetres a zones en situació d'emergència, un incendi o, per exemple, un desastre natural. És el primer vehicle que ajuda a mantenir les comunicacions amb accés a les tres principals operadores de telecomunicacions que es posa en marxa a l'estat, Miquel Jarque.
1: El vehicle té una autonomia de 48 hores, és un camió de petites dimensions capaç de desplegar una antena amb capacitat per enllaçar amb altres punts de connexió terrestres o via satèl·lit. L'objectiu és restablir les comunicacions de la població. Albert Tort és secretari de Telecomunicacions de la Generalitat.
2: La intenció, evidentment, és que això estigui operatiu durant tot l'any, ja sigui per un incendi, ja sigui per una ventada, per una inundació, ja sigui per la pròpia apagada que vam viure en el seu moment, però específicament en situacions, diguem-ne, inesperades.
1: El vehicle serà útil a Protecció Civil perquè la zona pugui rebre, per exemple, missatges S-alert de confinament. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Aquest vehicle ens permeti, amb la seva cobertura, doncs donar aquest servei a la ciutadania, doncs que necessitin rebre les instruccions que tenen que fer per la seva seguretat i també que puguin fer les trucades per poder avisar de quina és la situació que estan tenint i si tenen alguna urgència, alguna emergència.
1: Aquesta iniciativa pionera a l'Estat està coordinada a través del CETITI, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, amb la participació de Telefònica, Vodafone i MasOrange.
0: I ara us parlem d'un cop a la branca europea del càrtel de Jalisco a Mèxic dedicat al tràfic internacional de metamfetamina. En una operació conjunta, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià. S'ha detingut 13 persones i s'ha intervingut 2 tones i mitja d'aquesta droga sintètica, coneguda també com a cristall, Miquel.
1: El circuit de la droga comença a Mèxic, allà es produïa i es diluïa en aroma de vainilla. En aquest estat s'enviava contenidors i per via marítima a França i d'allà una empresa logística de Barcelona. De Barcelona a un laboratori d'una finca a Almenar, on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martín és l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
4: Alquilan las furgonetas, cambian de furgoneta, todos esos movimientos que puede precipitar nuestra actuación, tenemos que tener sangre fría, es decir, no actuamos al igual que a la hora de entrar en los laboratorios. Se dan cuenta en 3 días 800 kilos. Si te descuidas, han terminado. Y si te adelantas, no han empezado. Y no es lo mismo detectar el producto acabado que detectarlo, como lo van a ver ustedes ahí, en una botella líquida.
0: Miquel, què és la metamfetamina i si se'n consumeix a Catalunya o no?
1: És un fort estimulant, té altres noms com ara tina, es fuma normalment ara amb pipes de vidre. Des de l'ONG Energy Control, que analitza de forma gratuïta substàncies en entorns d'oci, el seu director, Josep Rovira, ha explicat en declaracions d'aquesta emissora que el consum de les metamfetamines està molt extès.
5: Una substància com a potent estimulant del sistema nerviós central, que ha estat en els darrers 5 anys amb un increment molt important. S'han concentrat sobretot a la ciutat de Barcelona.
1: Per la seva potència i la curta durada dels efectes, segons Rovira, genera molts ingressos a les urgències psiquiàtriques amb paranoies, insomni i agitació.
0: Pràcticament 2:15 de la tarda. Atenció, perquè experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus a la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Erupcions cutànies, irritació i també un envelliment precoç fruit de la deshidratació de la pell, Laura Cugat.
6: Cada cop som més conscients dels efectes perjudicials de l'exposició intensa i prolongada al sol, el principal carcinogen de la pell. Però els metges apunten que sovint falta informació sobre les conseqüències que també tenen les altes temperatures. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
7: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríperes, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plecs, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona es grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.
6: La suor també pot ser un bon aliat dels fongs que viuen a la pell. Montserrat Romaguera és metgessa d'atenció primària i també membre de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
8: Suem més i és més fàcil, doncs, que fongs que poden viure a la pell, doncs, es manifestin més. Ens podem dutxar tantes vegades al dia com vulguem, però amb sabó només una, i secar-nos bé, que no quedi humitat, sobretot en zones de plec, perquè si no pot afavorir sobretot

0: els fongs, i això sí que és una cosa molt molesta.
1: Preventivament, els experts consideren clau vestir amb roba lleugera i de cotó que pugui transpirar i, com sempre, beure molta aigua per mantenir el cos ben hidratat.
2: Els Mossos investiguen l'accident d'aquesta nit a la Fira de la Festa Major de Tona, que ha provocat 9 persones ferides, 2 greus. La causa ha estat una fallada mecànica en una de les atraccions. El SEM confirma que de les 9 persones ferides, totes menys una són menors d'edat i 5 han estat traslladades a l'Hospital de Vic. Tot i que encara s'estan investigant les causes, tot apunta que el mecanisme d'una de les atraccions ha fallat i ha provocat que la porta s'obrís en plena marxa. L'Ajuntament ha clausurat la resta d'atraccions i s'ha posat a disposició de les persones ferides i les seves famílies. Escoltem Judit Cerdà, alcaldessa de Tona.
3: Ara mateix el que ens preocupa més són les persones que van ser ferides de diferent consideració i les seves famílies. Per això el que estem fent és posar-nos a la seva disposició per tot allò que puguin necessitar. Per part dels Mossos s'han obert les diligències pertinents, si hi estan treballant, i per part dels serveis mèdics del país s'està atenent a les persones que ho necessiten.
2: Canviem de qüestió. En els darrers 10 anys, la quantitat de casos d'agressions sexuals que analitza el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha augmentat un 300%. Un increment que ha anat de la mà de la incorporació d'una nova tecnologia que permet detectar noves substàncies vinculades a la submissió química. Es tracta d'un aparell pioner a tot l'estat. Justat de la Justícia, Cristian Roldán.
4: Durant el 2025, el laboratori de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya va gestionar prop de 7.600 mostres corresponents a 6.700 casos. 2 de cada 10 d'aquests casos estan relacionats amb agressions sexuals. De fet, en només 10 anys aquesta xifra s'ha quadruplicat fins a arribar a les 1.400. En paral·lel, l'Institut ha incorporat una tecnologia pionera a tot l'estat que multiplica per 1 milió la sensibilitat de les anàlisis i permet detectar substàncies presents a la sang o a l'orina en concentracions molt més baixes. Eneco Barbaria és el director de l'Institut.
5: Que han incorporat segurament el més novedós que es pot tenir des del que seria la toxicologia forense. Això es permet detectar més substàncies en quantitat més petita, que abans era més complicat si la substància estava en una quantitat o una concentració molt, molt, molt petita.
4: Més del 20% de les agressions sexuals que analitza l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya estan relacionades amb la submissió química. Tot i que l'alcohol, el cànnabis i la cocaïna continuen sent les substàncies més freqüents, el nou equip també permet identificar noves substàncies que l'organisme metabolitza ràpidament. La cap del laboratori forense, Geli Gallego, explica que són substàncies difícils de detectar.
6: Van apareixent el que anomenem noves drogues psicoactives, que doncs, venen acompanyades de problemes toxicològics doncs, perquè són desconegudes, són difícils de detectar i moltes vegades són actives a concentracions molt petites.
4: Aquesta nova tecnologia permet detectar i quantificar una cinquantena de substàncies en un marge de temps molt curt.
2: La intensa calor i la falta de pluges també afecten els ramats de muntanya. Segons Unió de Pagesos, s'han reduït a la meitat les zones de pastura i això dispara els costos per als ramaders, que han de reforçar l'alimentació dels animals. Per això reclamen més ajudes al Departament d'Agricultura. Lleida, Estela Busoms.
7: Els prats estan secs i falta menjar per al bestiar. Joan Guitart és coordinador de les comarques de muntanya d'Unió de Pagesos.
8: Amb el fred, l'herba no va créixer i ara, quan el bestiar ha pujat a la muntanya, a partir del mig de finals de maig, principis de juny, quan pugen a la muntanya, doncs ens hem trobat que les muntanyes estan seques, que quan hem arribat a les muntanyes ha deixat de ploure.
7: Això implica, per una banda, que els vedells s'han hagut de desllatar abans per garantir el benestar de les mares i molts ramats han hagut de baixar de la muntanya gairebé un mes abans del que és habitual i això té costos afegits.
8: S'ha de treure el bestiar abans de dins de la muntanya. S'haurà de treure abans d'hora. Això vol dir que els hem de començar a alimentar de lo que tenim per passar l'hivern. I això vol dir que els costos es dispararan.
7: És per això que el sindicat agrari demana al govern que habiliti una línia d'ajuts extraordinària per compensar una situació que asseguren que posa en perill la viabilitat de moltes explotacions.
2: La Universitat Rovira i Virgili dissenya un mapa interactiu que centralitza la informació sobre l'accessibilitat d'una 80ena de platges i cales de la Costa Daurada. L'eina permet que les persones amb discapacitat puguin disposar d'informació detallada i fiable sobre els espais adaptats. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
9: Aquest nou recurs, dissenyat per la Càtedra d'Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada de la URB, busca d'entrada compilar en un sol espai tota la informació sobre l'accessibilitat de 78 platges i cales de 13 municipis, perquè s'havia detectat que era difícil fàcil trobar informació fiable per saber si un espai està adaptat o no. Constanza Grasso és tècnica de la càtedra.
10: Hemos detectado que había, la información estaba muy dispersa y a veces era difícil de encontrar incluso en las webs. Entonces, a partir de ahí tomamos la decisión de crear este mapa para reunir en un mismo sitio toda la información.
9: D'altra banda, el recurs també permet que els usuaris aportin informació sobre serveis que no s'havien recollit al mapa o que proposin millores.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya migdia.
3: Dos quarts i mig de 3 de la tarda, Banyoles acull el rodatge de l'última pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que per primera vegada parla amb un to autobiogràfic sobre la seva infantesa i explica la història d'una amistat entre dos joves. Al fons de l'estany s'estrena l'any que ve i està coproduïda per 3CAT. Fèlix Martín.
4: Aquest protagonisme de Banyoles es nota en el rodatge. 22 localitzacions diferents a la població i 500 figurants, alguns de ben propers al mateix Isaac i la Cuesta, que va viure a Banyoles fins als 13 anys.
5: Sí, sí, els meus pares van sortir avui, tornen avui, i hi ha uns quants col·legues de quan eren petits que aniran sortint a diferents escenes. Hi ha personatges que porten noms dels amics. L'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
4: Ambientada en la Banyoles preolímpica, han reproduït diferents icones de la vila, per exemple, la barca Loca, que feia rutes turístiques per l'estany, o la polèmica figura del negre dissecat del Museu d'Arder. Estan rodant els carrers, places, el Club Nàutic, també el mateix fons de l'estany.
5: I és increïble, és espectacular poder rodar aquí, et dona coses que no tindríem mai. Normalment les seqüències subaquàtiques es fan en piscines professionals. És impossible construir decorats com els que tens aquí sota la realitat.
4: Els dos protagonistes són Aleix Sagrera i Lluc Mirabete, que debuten al cinema. També, entre d'altres, l'actor Quim Ávila o l'actriu Alba Aguilera. El rodatge del fons de l'estany es prolongarà encara tot el mes d'agost.
3: I el concert estrella de les festes de la Mercè tindrà aquest so.
6: Cuando todo se tuerce y un caos bestial me detiene.
3: Són els Love of Lesbian, que actuaran el dia 26 de setembre a la platja del Bogatell, compartint escenari amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. Era el nom que faltava per saber dels concerts de la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
7: Sí, la banda liderada pel cantant Santi Balmas presentarà el seu espectacle dins la gira del seu últim disc, El Ejército de Salvación, i probablement serà l'últim concert seu a Barcelona, ja que la banda abandona els escenaris després de 25 anys per fer una parada indefinida a partir del desembre, tal com van anunciar fa uns mesos. Els Love of Lesbian tenen 10 discos publicats, a més d'àlbums d'or i platí, i han protagonitzat gires multitudinàries. Són habituals de les festes de la Mercè, però de ben segur que aquest concert tindrà un significat ben especial.
3: I ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela, el músic ha traspassat a Madrid després de 2 anys retirat dels escenaris per una malaltia, Montse Mas.
8: Habichuela va compartir generació amb figures com Camarón de la Isla, Paco de Lucía i Enrique Morente, amb qui va col·laborar estretament durant dècades. Nascut a Granada el 1944 dins una saga de guitarristes, està considerat una de les figures més influents del flamenc, un gènere que va contribuir a renovar i que va apropar a nous públics al llarg de 6 dècades. També era pare i tiet dels integrants del grup Ketama. Músics de diverses generacions com Miguel Poveda, Alejandro Sanz, Lolita Flores o Rosalía han acomiadat el mestre a les xarxes socials destacant-ne l'esperit innovador. Des de l'àmbit institucional, tant el ministre de Cultura Ernesto Urtasun com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, n'han lamentat públicament la pèrdua.
3: I de seguida arriben els esports, però primer passem per Sisquer, perquè hi ha en marxa una nova edició del Festival Itinera que porta concerts de petit format a micropobles d'arreu de Catalunya, Joaquim Albalate.
9: Són més de 200 actuacions, com la de Palo Santo, que dilluns va actuar a Sisquer, una parròquia de 8 habitants de Guixers, al Solsonès. El festival vol apropar propostes de qualitat als municipis menys poblats del país. Agnès Fort n'és la directora.
10: És un festival que el que fa és promoure la música no comercial, música sobretot de petit format. El que fem és oferir tota una sèrie de propostes musicals que estan curades, estan treballades, per presentar-les als micropobles de Catalunya.
9: Uns concerts que omplen els pobles de vida i els posa al mapa. Jordi Selga és l'alcalde de Guixers.
11: Dels micropobles, pobles petits, zones rurals, estem una mica deixats de la mà de Déu, i això doncs ajuda doncs a que estiguem més connectats, doncs el ventall cultural doncs que es pot oferir en una gran ciutat o un poble més gran que no un poble de 136 habitants com és Guixers.
9: Es tracta de la 6a edició del Festival Itinera, que s'allargarà fins a finals d'any.
3: Un minut i mig més tard del que és habitual, per tant, en falten 19 per les 3. Ernest, bona tarda, bon dia.
12: Ben calculat. Ben calculat. Què tal, com estem?
3: Arriben els esports després d'un matí intens a Can Barça, dia de presentacions a les instal·lacions del club i viatge de Deco a Madrid per seguir intentant el fitxatge de Julián Álvarez.
12: Doncs sí, el Barça busca un nou per si Ferran Torres se'n va. Julián Álvarez continua sent el gran objectiu. Ara, que continuï sent el gran objectiu no significa que estigui a prop.

0: Deco i Joao Amaral han anat a Madrid a negociar amb els representants de Julián Álvarez, però el gran escull segueix sent l'Atlètic de Madrid. A més, aquest matí ens hem afartat de veure el nom de Ferran Torres absolutament per terra, mar i aire, perquè, en fi, veurem Ferran Torres a un camp de béisbol. El veurem a punt de protagonitzar una campanya publicitària. Ramon Salmorri, com estem? Bona tarda.
1: Què tal, Ernest? Bona tarda.
0: És l'home, eh? És l'home. Ambaixador fins i tot a la Comunitat Valenciana. Ha sortit fa poca estona la informació. Per tant, Ferran Torres ara mateix és l'home del moment.
1: Sí, Ferran Torres està aprofitant la tirada que suposa el gol que va fer a la final del Mundial, que li va donar el segon títol mundial a la selecció espanyola, i està aprofitant per també tensar la corda, no només a nivell futbolístic, sinó també a nivell mediàtic, tensar la corda en aquestes negociacions amb el Barça de cara a la seva renovació. Allà on li pregunten, que sovint és a tot arreu, doncs ell deixa clar que el Barça l'ha de voler, ha de demostrar que vol comptar amb Ferran i ha de avenir-se a negociar una millora contractual. Aquí és on rau la principal diferència entre la mirada de Ferran i la del Barça. Ferran vol ser considerat una estrella del conjunt blaugrana i el Barça el veu com un davanter que acompanya les grans figures de l'equip. Si hi ha cor o no, doncs és una qüestió que el temps dirà. Però, paral·lelament, la notícia del dia està a Madrid, perquè Deco, el director esportiu del Barça, ha anat a Madrid a trobar-se, a reunir-se amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. És una trobada molt important de cara al futur com a blaugrana de Julián Álvarez, perquè entre Deco i el seu representant han de definir les línies mestres que han de suposar aquesta negociació amb l'Atlètic de Madrid. Fins al moment, l'Atlètic de Madrid s'ha tancat en banda a negociar amb el Barça, fins al punt que va rebutjar aquella oferta de 100 milions d'euros per Julián. Però Julián continua volent vestir de blaugrana, i aquesta reunió entre Deco i el representant del futbolista ha de servir per desencallar aquesta situació. Veurem si l'Atlètic de Madrid acaba cedint o si el propi Julián li acaba traslladant al Barça la seva decisió final de jugar a l'Atlètic de Madrid, que també podria ser, perquè des del club blaugrana reconeixen que és una opció difícil, que és una operació que està sent especialment complicada.
0: En tot cas, al Murri encara queden bastants dies de mercat i hi ha una pista d'enlairament llarguíssima encara, eh?
1: Sí, i tant, i tant. Diguem-ne que això serà una operació de llarg recorregut, i que avui el que vol fer el Barça és sentar les línies mestres d'aquesta negociació per Julián Álvarez. Deixa'm fer un afegit. En aquest viatge a Madrid també hi és Joao Amaral, que és un membre de l'scouting del Barça, és un dels assistents de Deco, però Joao Amaral no és a Madrid per negociar per Julián Álvarez, sinó que, tot el contrari, ha anat a un congrés de forma personal, i que és Deco qui està liderant exclusivament aquestes negociacions, i que, en qualsevol cas, des del club remarquen que la mà dreta de Deco és Bojan Krkić.
0: Ramon, estarem pendents d'això i, evidentment, et seguirem avui al Tot Costa aquesta tarda. Que vagi bé.
1: Molt bé, perfecte.
0: I del Barça masculí al Barça femení, perquè això és històric, que és el fitxatge més car de la història del futbol femení al Barça. Caroline Nicolli, una davantera brasilera, el Barça ja té la seva crack brasilera en punta, l'ha fitxat del Manchester City per 1 milió d'euros. Fa que, no, si no m'equivoco, Roger Bussà, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Que sigui, diguem-ne, el fitxatge més car, diguem-ne, la compra més cara, però clar, evidentment, 1 milió d'euros vol dir que en el futur el futbol femení seguirà donant màxims, no?
2: Segur, segur. Sí, de moment, 1,5 milió d'euros, al voltant d'un milió i mig, cosa que fa que, com deies, és el fitxatge més car de la història del club. Arriba aquesta brasilera de 26 anys, que ve del City, i que, com dèiem, és el més car fins ara. Han marxat jugadores importants al Barça, Alexia, Mapi, Onavalla i Salma. I arriba Caroline també per ser important, i sobre això de ser la més cara, ella el que vol és demostrar que això s'ho val.
3: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
4: Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
2: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Fanastan, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
4: I think when I heard that I didn't believe in it.
3: El primer que vaig pensar és: no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava: no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò, i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
4: I didn't take the opportunity as well.
2: I ara amb Kerolin cap a Andorra. El Barça marxa demà cap a Andorra la Vella, on farà aquest estatge, on s'hi estarà fins dilluns de la setmana que ve.
0: Per cert, hi ha un amistós que ha sortit fa poques hores, un Manchester City-Barça, 15 d'agost, al Joy Stadium, oportunitat de Kerolin per retrobar-se amb les excompanyes. Matí de bastanta feina a les instal·lacions del Barça, perquè el res, al cap d'uns minuts d'aquesta jugadora, havia de ser presentat el tècnic del Barça de bàsquet, però ha anat a la inversa. Primer s'ha avançat Kerolin i després s'ha presentat Alexander Sekulić, i allà hi havia el Joan Fitó. Com està, Joan?
5: Què tal, Ernest?
0: Has pogut sentir, sabem que té veu,
5: Sabem Sekulić, que té veu, perfil baix, però un Alexander Sekulić que diu que es vol integrar a Barcelona. De fet, ara el sentirem, les primeres paraules, una miqueta de català i, sobretot, agraïment al president Joan Laporta.
6: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Joan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
5: Un to baix, el de Sekulić, ha signat dues temporades. També perfil baix el seu avui, molt respectuós, lluny del caràcter balcànic, però els que no coneixen a Sekulić, ha entrenat només un partit a l'Euroliga, li han preguntat: quin Barça hem de veure, quin Barça hem d'esperar la temporada vinent?
6: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
7: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
6: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
7: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
5: Són 3 anys en blanc. Ha fet molt èmfasi Sekulić en canviar la mentalitat, en enganxar el Palau. Li han preguntat per tot l'enrenou amb Galbiati, amb si ha pogut confeccionar ell l'equip. Ha dit en tot moment que ell està content amb l'equip i que sí que ha pogut fer alguna cosa per fitxar jugadors.
6: A lot of changes, yes.
7: Hi ha molts jugadors nous, molts canvis. Alguns ja estaven signats abans que jo fos entrenador del Barça, però en molts altres casos, tant jo com els meus col·laboradors, hi hem tingut l'última paraula.
6: They fit what we want to build here in Barcelona.
0: Molt bé, això és les paraules. Tu què t'ha transmès fora de les paraules? El que transmet aquest entrenador?
5: M'ha transmès que és un home educat, que té perfil baix, que està molt agraït de ser a Barcelona i que en té moltes ganes. Sí que és veritat que segurament en el moment que viu ara mateix al Barça necessitaríem algú amb una mica més d'energia, però de moment bones sensacions. Per cert, acompanyant a Sekulić, Xevi Pujol, anunciat fa uns dies, també Mario Bruno Fernández, que forma part d'aquesta direcció esportiva. En canvi, avui no hem pogut veure a Joan Carles Navarro.
0: I per cert, Galbiati, aquestes últimes hores, ha anat a Vitòria, sí, a inaugurar les festes.
5: Sí,
0: és curiosíssim.
5: És molt plegat, tot plegat.
0: Gràcies, Joan.
5: A tu.
0: Només una notícia més de bàsquet. Yannick Crack, jugador del Joventut, l'ha fitxat Dubai Bàsquet, l'equip de Dubai, equip d'Eurolliga, per 4 anys, però el cedeix el primer any a Badalona. Per tant, a la pràctica no hi haurà canvi. Yannick Crack seguirà jugant al pavelló olímpic de Badalona. Però la gran notícia és el que està a punt de començar aquesta hora, que és una oportunitat de medalla. Estem parlant dels europeus de natació i, òbviament, si parlem de medalla i natació artística, parlem d'Iris Tió, perquè d'aquí a poca estona la barcelonina, en vol més, té l'oportunitat, per descomptat, d'aspirar al podi, però probablement també en aquesta faceta en la que competirà ara mateix i que ens explicarà el Carles Vila, fins i tot podria buscar l'or. Carles Vila.
8: La barcelonina va aconseguir ahir la seva primera medalla d'or a la final de solo tècnic, refermant el gran moment en què es troba i aconseguint també ser la primera que la guanya a l'equip espanyol en aquesta modalitat en tota la història. De fet, aquests campionats estan sent una constatació d'un canvi d'estil, tota una revolució a la natació sincronitzada. L'arribada d'Andrea Fuentes a la direcció de l'equip espanyol ha permès veure figures que no s'havien provat abans, més moviments de superfície amb els braços i coreografies arriscades i, sobretot, innovadores. De moment, els fruits s'han pogut veure no només amb el gran paper a nivell individual d'Iris Tió. En total ja s'han aconseguit 7 medalles en aquests campionats d'Europa. Per equips s'ha guanyat medalles en totes les modalitats, 2 plates en la modalitat equips lliures i també tècnic. Només l'equip anomenat d'atletes neutrals, amb nedadores majoritàriament russes, s'han pogut superar l'equip espanyol novament integrat principalment per nedadores catalanes. Per la final d'aquesta tarda a les 3, la de rutina acrobàtica per equips, Andrea Fuentes ha tornat a apostar per música de Rosalía, amb opcions de poder emportar-se un altre or. L'equip el formaran, a més d'Iris Tió, els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández.
0: El concurs comença d'aquí a 8 minuts. Es compta que la participació d'Iris Tió i companyia serà als vols a les 3:20. I, per cert, hi ha hagut una altra participació catalana. És veritat que, sense la mateixa sort, amb salt de trampolí, un saltador barceloní, el Max Linyan, ha hagut d'acabar 22è a les preliminars i, per tant, no ha pogut avançar en la competició. La sincro passarà, o la natació artística passarà, però el que ja està passant des de 3:45 és la 5a etapa del Tour de França femení amb Paula Blasi, la catalana, com una de les grans sensacions també d'aquesta edició del Tour. Josep Gaia.
9: Sí, l'etapa del Tour va des de Gevrey-Chambertin fins a Dijon. Com deies, Ernest, la participació de Paula Blasi està sent una de les sensacions de l'edició d'aquest any. Ahir es va disputar la contrarrellotge de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon, on Paula Blasi va aconseguir l'11a posició. Aquest resultat li ha permès mantenir el mallot blanc que l'acredita com la millor jove i ja se situa en la 7a posició de la classificació. Paula Blasi ha explicat com ha viscut la seva primera crono en què arribava amb totes les expectatives posades en ella.
10: Esta tarde, antes de salir de la crono, sí que ha habido un momento que he dicho wow. Más que nada también porque eso, se ha hecho un boom que todo el mundo esperaba muchísimo de mí, como si fuera una especialista de crono, y realmente es mi primera crono real, entonces tenía un poco dudas de cómo iría. Pero bueno, también es eso, dentro de mí tenía mucho que sacar, yo creo, hoy, y ya me ha ido bien poder apretar y sacar un poco todos los pájaros mentales que tenía.
9: D'altra banda, la campiona del món, Marlene Reuser, s'ha proclamat campiona de la 4a etapa amb un temps de 27 minuts i 30 segons i ja se situa líder del Tour.
0: A Madrid cada cop sembla complicar-se més o estar més en stand-by el futur blanc del brasiler Vinícius. Avui hi ha hagut reunió després de l'entrenament i els posicionaments encara semblen molt allunyats.
8: A la reunió hi ha estat el jugador brasiler amb el seu representant. L'objectiu ha estat reactivar les negociacions per la seva renovació. Una vegada Vinícius s'ha reincorporat als entrenaments de l'equip pel Tebas. Ara per ara, l'acord sembla difícil per les pretensions econòmiques del jugador, molt lluny del que ofereix el Madrid. El club blanc li ofereix una renovació de 5 temporades amb un sou fix entre 20 i 22 milions d'euros, mentre que Vinícius demana 30 milions i ser el jugador més ben pagat de la plantilla. A més, vol un estatus comercial semblant al que té el francès Mbappé. Tot plegat en un moment en què cada cop pren més força l'opció que Vinícius marxi a l'Arsenal, un equip que ha mostrat gran interès en la seva incorporació. Recordem que el brasiler acaba contracte l'any que ve. També hi ha novetat pel que fa al jugador de Costa de Marfil, Diamondé. Avui s'ha incorporat als entrenaments del Leipzig quan encara negocia el seu traspàs al Madrid. De fet, el club austríac li ha donat la benvinguda en un comunicat dient que havia retardat la seva incorporació per una infecció. S'havia especulat que l'extrem s'havia negat a entrenar-se amb el seu actual equip. Cal veure ara cap a on va aquesta operació, que encara no s'ha pogut tancar. I encara al Madrid, el jove migcampista Franco Mastantuono no seguirà al club blanc. Tot apunta que marxarà cedit a la Fiorentina la pròxima temporada.
0: A l'Espanyol es complica, mentrestant, una miqueta més la situació a les portes del començament de temporada amb una lesió, que és la de Quique García, que passa avui pel quiròfan perquè té una lesió que es va fer a Anglaterra, Carles.
8: És una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer al partit que va jugar l'Espanyol dissabte al camp del Middlesbrough. D'entrada no semblava greu, però ara podria ser una baixa important per Manolo González, més si tenim en compte el bon rendiment que havia tingut al començament de la pretemporada. Ara Roberto Fernández i Marcos seran els que s'hauran de fer càrrec de la posició com a davanter centre. A tot això, l'Espanyol estava buscant ara mateix alguna peça més en defensa, el seu punt més feble de moment, i aquesta lesió podria fer variar el plantejament de la direcció esportiva. I per cert, avui també l'Espanyol ha fet oficial el traspàs del defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander. De fet, el jugador ja havia estat la passada temporada a l'equip càntabre en qualitat de cedit.
0: Vinga, tercera jornada del torneig dels històrics del futbol català. Avui és el torn de tres equips més, Josep Gaia.
9: Sí, Sant Andreu, Martinenc i Horta es veuran les cares en el triangular d'aquesta tarda. Obrirà la jornada el partit que es disputarà a les 6 entre el Martinenc i l'Horta. El perdedor d'aquest partit s'enfrontarà al Sant Andreu a les 7 i el que guanyi hi jugarà a les 8. Pel que fa a la jornada d'ahir, el Júpiter va superar la Montañesa per 2-1 i va caure per 3-0 contra el Sant Andreu. El partit entre la Montañesa i el Sant Andreu va acabar amb un empat a un gol. Els andreuencs són els tercers semifinalistes d'aquesta edició dels històrics.
0: El president de la FIFA, Gianni Infantino, se li ensorra el castell de sorra, ha convocat una reunió d'urgència amb el nucli de la FIFA Rabat a Marroc amb la intenció de frenar la greu crisi interna després de voler privatitzar el Mundial.
9: Sí, el seu pla de privatitzar el Mundial vendent el 20% dels drets ha estat qüestionat per les grans personalitats del futbol i ha rebut la negativa de la UEFA, que ha amenaçat de retirar tots els seus socis de les competicions de la FIFA. Després de rebre l'oposició de tot l'entorn futbolístic, la FIFA va emetre un comunicat oficial en què anunciava la paralització d'aquest projecte. A més, Gianni Infantino ha estat acusat de xantatge pel príncep de Jordània en un post a la xarxa social X, en què afirmava que durant el Mundial el van informar verbalment que si donava suport a la seva candidatura en les properes eleccions de la FIFA, ajudarien significativament a la seva federació.
0: Molt bé, continuen els moviments al mercat de fitxatges. Ens ha cridat bastant l'atenció aquest matí el nom de Mohamed Salah, perquè té nou equip. L'hem vinculat sempre al Liverpool, però marxa fins al
9: Trabzonspor de Turquia. I signa per les properes dues temporades.
0: Molt bé, l'Arsenal té tancada una gran incorporació, no? Un dels millors jugadors de la Premier, migcampista.
9: Sí, és el jugador brasiler del Newcastle, Bruno Guimarães. L'Arsenal pagarà 75 milions de lliures, només falta l'anunci oficial.
0: I dos dels jugadors que van ajudar el Girona a classificar-se per la Champions ja tenen nou equip.
9: Sí. Són Miguel Gutiérrez, que se'n va al Bayer Leverkusen, i Jan Couto ja està a Itàlia per signar amb el Como.
0: Molt bé, i ahir es va jugar la tercera ronda de la fase prèvia de la Lliga de Campions, on va jugar una de les revelacions de la temporada passada, que és el Bodø Glimt.
9: Els noruecs van empatar a 3 contra el Sant Julián, també van jugar a l'Olímpic de Lyon, que va perdre per 2-1 contra l'Espartak de Praga.
0: Molt bé, quins partits avui tenim destacats aquests amistosos típics de pretemporada?
9: Avui tenim un Mallorca-PSG i també tenim un Arsenal-Betis.
0: Moltíssimes gràcies, Josep, i nosaltres que us reservem aquesta tarda amb el Sergi Camps, el Tot Costa, per poder perseguir actualitzant tot el que fa referència al món de l'esport. Acabo amb una última informació, en aquest cas de bàsquet. L'Hilerna Lleida incorpora al seu staff com a entrenador assistent a Mikel Garitaonandia, un tècnic que ve del País Basc de la Lliga Lep Plata, del Zornotza. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora, a les 2.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Teixidor Valls. La Fiscalia de Tetuán, al Marroc, processa 25 persones per la seva participació logística en el creuament massiu de migrants a Ceuta dijous passat. Segons la Fiscalia, els processats van organitzar directament els creuaments o van transportar passatgers sense llicència, entre d'altres. Entre els càrrecs hi ha accedir al nombre de passatgers permesos, insults i agressions a membres de les forces de seguretat o permanència il·legal al país després de l'expiració del visat. Espanya està investigant què va passar, però de moment el Ministeri de l'Interior ha atribuït aquest episodi migratori excepcional, el més gran i tràgic de la història espanyola, a les màfies i traficants de persones i ha eludit fer cap crítica al govern del Marroc. Una explicació que també ha donat per bona la Comissió Europea i que també ha esgrimit Rabat. Més notícies, Marta Prat.
2: Trànsit intensifica fins diumenge l'ús dels radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat, que implica més controls i més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com a zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra.
3: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític. I, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
2: En el que portem d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes. En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, de mitjana es van multar cada dia 4.800 conductors.
1: L'alcalde de Salou, el tarragonès Pere Granados, carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la manca de voluntat política per acabar amb el Tom Manta. Granados ha reiterat les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb el seu municipi, Tarragona, Ricard Buigas.
4: Granados fa extensible les seves crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils a la conselleria d'Interior. Diu que el problema, en lloc de solucionar-se, va més. Apunta que la xifra de venedors ambulants que se situen al vespres a la zona de Sant Pere, al límit entre Cambrils i Salou, hi arriba als 200 venedors il·legals.
5: De forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
4: Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
2: La calor també ha frenat la producció de pera, en concret de la varietat blanquilla, que s'ha començat a collir aquesta setmana. El Departament d'Agricultura preveu que baixi un 8%. No obstant això, la qualitat i la mida dels fruits és bona. Lleida, Estela Busoms, bon dia.
6: La collita de pera blanquilla baixa lleugerament, tot i ser una varietat que suporta més bé les altes temperatures que d'altres, com la Conference. N'hi ha menys, però són més grans. Ho explica Joan Blanc, de l'Horta de Lleida, un dels pagesos que n'ha començat a collir.
7: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
6: En tot cas, la calor és cada vegada més un condicionant per a les collites i també per a l'organització de la mà d'obra que treballa a les finques.
7: I el personal, doncs, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat al migdia.
6: La pera blanquilla té molt poca presència fora de les comarques de Lleida. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa denuncien un atac vandàlic contra la Morgana, la seva bèstia de foc. Ahir a la nit, una persona va entrar per la força al local de l'entitat i va destrossar la figura a cops, segons mostren les càmeres de seguretat. El president de la colla, Eric González, ha lamentat els fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella, i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
1: Els Mossos ja investiguen els fets i l'entitat demana ajuda ciutadana per identificar l'autor. La Morgana s'havia estrenat tot just fa un any i pesa 54 quilos. El Els esports, Sergi Camps.
9: Els campionats d'Europa de natació i d'estió competeix d'aquí uns minuts a la final de la rutina acrobàtica per equips. La barcelonina busca la sisena medalla. També participen els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. En futbol, Deco és avui a Madrid per reunir-se amb el representant del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. El director esportiu del Barça encara no ha descartat contractar-lo, tot i que continua sent força complicat per la poca disposició de l'equip matalasser. Encara el Barça, presentació oficial de la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'últim reforç del Barça femení és el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip blaugrana. En bàsquet, el Barça ha presentat de fet aquest migdia el nou tècnic Alexander Sekulić. A l'Espanyol, a Quique García l'operen avui de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Aquest matí l'equip blanquiblau ha anunciat el traspàs del central Pablo Ramón al Racing de Santander. I el Tour de França femení aquesta tarda es disputa la cinquena etapa amb 8 ports i un total de 140 quilòmetres de recorregut. La suïssa Marlène Roissier és la nova líder de la general. Paula Blasi ocupa ara la setena posició a 1 minut i 12 segons.
0: Fins aquí les notícies.
10: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
10: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
10: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
10: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
10: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
11: Seria vida i miracles amb el vinil.
10: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El 1808 va esclatar l'aixecament a la península Ibèrica contra els invasors napoleònics, durant el qual els britànics van veure una oportunitat única per debilitar l'expansionisme francès. L'armada britànica va ser una eina clau en aquest conflicte, inutilitzant les forces navals franceses i impedint la sortida dels seus ports. Van tenir un paper fonamental per aconseguir foragitar les tropes napoleòniques d'Espanya, sovint eclipsat per la campanya a terra del duc de Wellington des de Portugal. I entre tots els oficials de la Royal Navy que van lluitar a la guerra contra el francès, un va destacar per les idees revolucionàries i per la defensa de les classes populars catalanes, el capità Edward Codrington.

0: Edward Codrington va arribar a la península Ibèrica per lluitar contra els francesos, però va acabar creant un vincle molt especial amb Catalunya. De fet, no només va ser un militar més al conflicte, sinó que va voler intervenir en la política del Principat. Defensava un govern lliure, acabar amb el despotisme i la desigualtat propugnada pels més rics i poderosos, a qui creia que s'havia d'aniquilar l'única solució que tenia el poble català i espanyol de viure en pau. D'altra banda, va lluitar contra la corrupció a la península, denunciant els seus superiors britànics els casos que va descobrir a l'exèrcit. Va ser prudent a la batalla, però un lluitador incansable i temerari en els embats per vies polítiques en tot allò que considerava just, i un oficial molt estimat pels homes que servien sota el seu comandament. Liberal radical, amb una visió patriòtica del conflicte contra els francesos, creia que la clau de la victòria era dotar d'armes als camperols i a les classes populars catalanes. Per això va armar les guerrilles amb fusells britànics, fins i tot en secret, i es va negar a entregar-les al capità general del Principat, a qui acusava de dèspota militar. Una personalitat forta i uns ideals revolucionaris que el portarien a crear-se enemics importants al llarg del conflicte. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Molt sovint ens oblidem que la guerra al francès, el paper dels britànics a terra, amb el Wellington, em sembla que està bastant clar, sí, per qui recorda la guerra al francès, però el paper de les moltes naus britàniques que van lluitar a totes les costes mediterrànies, especialment, no només, especialment, i molt especialment a Catalunya, aquest em sembla que ha quedat bastant oblidat per molta part de la història.
1: Sí, és que, clar, nosaltres, com que hem tingut aquesta, diguem, aquests estudis, doncs, que han fet molta incidència amb la dificultat de dominar el territori de Catalunya, amb la incidència amb la defensa de les ciutats, amb la incidència amb els guerrillers i amb...
0: Però té lògic, Tarragona, Girona, Lleida,
1: clar,
0: la mateixa ocupació de Barcelona, vull dir que les batalles de Valls, etcètera.
1: I després els caragirats, els que estan amb un cantó, els que estan amb un altre, i tot el que surt a la guerra.
0: Disculpa la barrueria, però hi ha molt marro, diguem. Sí, la guerra a terra a Catalunya.
1: I tots els proveïments que venien de l'estat francès, ens oblidem d'una cosa que és important, de la guerra marítima.
0: Sí, sí.
1: I això ens passa sovint en l'època més contemporània,
0: sí,
1: perquè Catalunya ha sigut una gran potència naval en l'aspecte no sempre militar, ara em refereixo al llarg del segle XIX, l'aspecte comercial, ens oblidem de vegades que el mar ha estat molt important en la nostra història. I amb referència, diguem, la guerra francès, és molt, molt important, perquè, clar, talla les possibilitats d'accés de l'armada francesa al territori català. Però, a més, es dona una altra característica, i és que alguns d'aquests oficials britànics, en certa forma, recorden una mica el que passarà anys després amb aquest enamorament sobre el país que estan defensant, com li va passar a Lord Byron. Mm. És a dir, aquesta actitud romàntica d'anar a favor dels habitants d'aquest territori. I, a més, els habitants...
0: Lord Byron va acabar fart dels grecs, eh? A part que es va morir allà, però va acabar molt fart dels grecs. Vull dir que això no sé si els va passar
1: després
0: amb els oficials.
1: Això els ha passat també a alguns hispanistes, però en el cas. Però vull dir, després d'estar-ne molt enlluernat.
0: Sí, sí.
1: I aleshores, en certa forma, no és el cas final seu, però, diguem, és el cas d'aquest oficial britànic, que, en fi, és un personatge molt desconegut i que, a més, que molta gent no sap de què influencia moltes novel·les i algunes pel·lícules que algú ha vist a partir de la influència d'aquest personatge.
0: Doncs en parlarem ara mateix. I en parlarem amb un dels grans especialistes, sens dubte, sobre la guerra francesa que tenim al país. Tenim la gran sort de tenir avui amb nosaltres el doctor Matías Remisa Verdaguer, a qui agraïm moltíssim que hagi tornat a l'enguàrdia, molt contents de tornar-lo a veure, i a més per parlar d'un tema que, com es diu habitualment, en sap un niu, directament. Moltíssimes gràcies, doctor Remisa, per tornar a ser aquí a l'enguàrdia.
2: Moltes gràcies. Aquest tema ha sigut, en fi, el meu tema de sempre, pràcticament.
0: Sí, sí,
2: fins ara l'he anat portant des dels anys 90, i la veritat és que he tingut la sort de poder-la estudiar des de tots els punts de vista, o sigui, el punt de vista català i espanyol, els arxius que hi ha aquí, els arxius francesos, i ara últimament vaig tenir la sort de poder viatjar a Londres i estudiar una part de la documentació que es guarda als arxius britànics sobre la guerra, el que ells en diuen la Peninsular War. I llavors, doncs, vaig tenir una certa documentació i vaig poder descobrir entre els papers, doncs, aquest capità tan interessant, que després va ser el mirall, però que va ser realment interessant en el sentit polític, més que inclús que no militar, encara que ell venia com a marí. I també descobrir aquesta vessant, que ha comentat l'Enric, doncs, desconeguda de la guerra marítima, va ser vital, però que estudiat des d'aquí no ho sembla, perquè els britànics surten molt poc.
0: Sí, sí, sí, clar. No, suposo que també és, té una certa lògica, enlluerna molt la guerra terra que succeeix, i a més, que afecta tan directament a tantíssima gent. La guerra marítima, com de vegades és britànics contra francesos, i en canvi no hi ha implicats catalans, doncs, encara que veus la batalla, i les conseqüències sí que es pateixen aquí, queda més llunyana, no? Diguéssim, és humà, encara que no sigui cert de, en termes historiogràfics.
1: I la documentació no és aquí. Aquest és el problema, que la documentació no és aquí.
0: Clar.
2: Hi havia hi ha una petita part de les cartes dels oficials navals anglesos, també, part dels francesos també, que es guarden a l'arxiu de la Corona d'Aragó, però molt poques cartes, hi ha bastantes poques cartes, hi ha algunes d'aquest capità, de Codrington, però n'hi ha molt poques, i del gruix de documentació l'he hagut d'anar a buscar a Londres, i allà sí que aquest capità
0: hi havia material.
2: Va escriure molt, i per tant sí, hi ha molt material.
0: Parlem una mica en general, i ara ens aproparem a Codrington. Va haver-hi molta presència naval anglesa a les costes catalanes durant la guerra del francès, o va ser Codrington i quatre més que hi eren per aquí?
2: No, hi va haver-hi una gran flota al Mediterrani, al voltant de 80-100 vaixells de guerra, més petits, que dominaven doncs, tot el Mediterrani, tenien una subbase a l'Adriàtic, una altra doncs, allà a les illes gregues, etc. Però el gruix, diguéssim, era comandat des de Malta, des de Sicília i finalment des de Menorca, des de Maó. Aquests eren els principals bases que tenien. Aleshores hi va haver una fortíssima presència britànica que va escombrar la flota francesa, la va tenir recluïda a Toló durant tota la guerra, no hi va haver cap batalla naval important, van haver escaramusses, evidentment, però va ser una presència forta. Això, al voltant de 80-100 naus d'aquestes, doncs potser posem la meitat eren de fragates i navilis de línia, o sigui, importants,
0: sí, grosses,
2: de 50
0: molt, canons.
2: Canons
0: clar, clar,
1: els més moderns de l'època.
2: Era bastant, sí, de l'època, encara que eren petits com comparació amb ara. Però
0: i, curiosament, molts d'ells havien estat capturats als francesos. O sigui, aquesta és una cosa... Els anglesos, una de les característiques és que tenien una sèrie de naus, sí que hi havia algunes, com es fa ara, que en fan 3 o 4 més o menys iguals durant una època, sí, perquè el dissenyen així. Però molt sovint tenien naus molt dispars, precisament perquè les capturaven els francesos i les adaptaven, i els espanyols també, amb l'època anterior, a les seves necessitats.
2: Sí, sí, hi ha moltes naus que conserven el nom francès.
0: La Redoutable. La Redoutable era una nau britànica, però que era, òbviament, francès, amb aquest nom ja es veu.
2: Sí, i a Ville de París hi havia una, que a més era un buc insígnia, i també hi havia el buc San José, que era una de les grans naus que devia haver estat capturat als espanyols, per exemple.
0: Clar.
2: Sí, sí, va ser realment molt important la presència britànica, van dominar totalment el mar, la guerra econòmica va ser també molt important, perquè aquí tenien via lliure doncs, tot el comerç britànic i els aliats, i per tant Menorca, que llavors va ser una subbase important de la Navy, doncs també va tenir la seva part,
1: territori britànic.
2: I hi havia sigut territori britànic
0: fins feia molt poc. Per tant, que aparegués un personatge, ara en parlem en detall, com aquest tal capità Codrington, no és estrany en aquest context, perquè òbviament hi havia molts capitans circulant per la zona, diguéssim.
2: Sí, sí, van haver doncs, el contramirall Hallowell, per exemple, el capità Adam, hi havia un pilot i aquest era un més. La presència aquí a Catalunya va ser bastant important, perquè Catalunya va ser el focus a l'est de la península, va ser el focus principal de la guerra, fins al 1812. O sigui, els francesos només dominaven Catalunya i prou, i Aragó, i llavors cap al centre, però la vessant mediterrània doncs, no va ser conquerida fins al 1812 per Sitget, i només va arribar a València, una mica més avall. Llavors, per tant, a Catalunya, que hi havia una resistència molt forta, ja es varen aturar els francesos per força, no podien baixar més avall, hi havia una resistència molt forta, i per això la presència britànica és molt important a Catalunya.
0: Per sostenir, precisament,
2: per sostenir aquest esforç de defensa, perquè, esclar, les tropes de terra estaven a l'altra banda, estaven a Portugal, i aquí no hi havia tropes de terra fins al 1812, no hi van ser-hi. Per tant, en aquests primers anys, doncs, tot l'esforç britànic era naval i es vehiculava bastant a través de Catalunya, perquè era l'única part de l'est de la península doncs, que estava ocupada pels francesos. I en els moments culminants, així com al principi, doncs, l'esquadró L'esquadró britànic era relativament petit, tres o quatre naus importants, fragates, navills de línia i algunes d'auxiliars, però després, ja a partir de 1811, amb el setge a Girona, va creixer en importància l'esquadró dedicat a Catalunya. Va tenir un esquadró de cada zona, el nom de cada zona, i llavors va pujar a 8 o 10 naus ja importants. Un navili de línia, 3 o 4 fragates, unes quantes corbetes i bastants barcos auxiliars, etc.
0: En aquest context és quan apareix Codrington. Ara ja podem anar cap a ell. Qui era aquest senyor? Era un oficial històric de la Navy o havia entrat a la guerra més aviat per vies, com passava de vegades amb capitans de comerç que anaven ascendint? Com era? Qui era aquest Carl Codrington?
2: Bé, havia nascut a l'oest d'Inglaterra, a la vora a Bristol, la ciutat de Doddington, i és un personatge bastant clàssic en el sentit de la carrera dels britànics. O sigui, era de la petita noblesa, provincial, els seus pares eren petits terratinents. Algun dels seus familiars es va involucrar, crec que un germà i algun nebot en política, però bueno...
0: És un clàssic absolut, eh? Sí, sí.
1: Però bueno, en política, hem de dir política parlamentària, Anglaterra és els pocs països que té continuïtat de política parlamentària.
0: Sí, hi havia una certa tradició més familiar, fins i tot amb els escons, no? Allò, quan el pare portava l'escó rural que l'escollien pel Parlament, i després ho portava el seu germà petit, i després el fill, i no sé què, etcètera.
2: Ho passaven per...
0: Sí, sí, era molt habitual, molt.
2: Tenien escons per representació territorial, llavors anaven passant...
0: Les famílies principals d'aquella fragment territorial acostumaven a heredar l'escó, sí, sí.
2: Per tant, la seva família era clàssica en aquest sentit, petita noblesa i això, algun vincle amb el parlamentarisme. Va quedar orfe de petit, va perdre els pares i va ser educat per un seu oncle. I llavors, doncs, bueno, va el seu oncle, doncs, o per ell, no sé si va ser pel seu oncle o per ell mateix, que va entrar a la Navy a 13 anys, o sigui, com la majoria d'aquests altres
0: capitans.
2: Que
0: era habitual, no és una cosa estranya, els 13 anys.
2: Sí, 13 anys era bastant normal, eh? I llavors, doncs, va entrar a la Royal Navy, va fer carrera, va ser un molt bon marí, bon militar ell mateix ja no s'ho considerava tant, deia que li faltaven coneixements, però com a marí, doncs, ell deia en les seves cartes que podria desembarcar a la costa de Catalunya, va estar gairebé 3 anys aquí, podria desembarcar de nit, sense llum ni res, a qualsevol lloc de la costa de Catalunya, sense problemes, eh? O sigui, com a bon marí, sí que se l'ha de considerar. I llavors, doncs, va anar pujant de graduació, tinent, capità, etc. El 1805 li van donar ja el seu primer navili una mica important, una fragata. No, una vila de línia crec que ja va ser a l'Orion, i després...
0: Una vila de línia és molt important, és anomenar-lo, volia dir que hi creien, perquè no era fàcil, perquè el camí era molt lent per anar pujant, eh? Primer s'hi passaven molts anys com a primers oficials abans d'arribar a ser capitans. Que anés tan ràpid, també és que li devien veure moltes virtuts, no?
2: Sí, perquè tinent el 1693, capital el 1695, el 1805
0: va
2: fer una pausa i després ja navili de línia.
0: És ràpid per el que és habitual.
2: Relativament ràpid, sí. I bé, llavors el 1808 li van donar ja el que tindria quan estava a Catalunya, el Blake, un navili de 74 canons i, bueno, un navili de
0: tres ponts, m'imagino, de vies dels grossos.
2: Decker, o sigui, dos...
0: Ah, dos
2: ponts. Sí,
0: dos ponts, sí.
2: Sí, no, el tridecker són més.
0: Sí.
2: Bé, i llavors, doncs, va participar a la batalla de Trafalgar, va capturar fins i tot algun vaixell francès, i va participar també en el que ells deuen el Glorious First of June, la batalla contra la Revolució Francesa, les primeres, 1794. Bé, tenia una certa experiència, però ell deia que no volia ser un heroi com Nelson. Va conèixer Nelson, evidentment, i era l'època gloriosa de la Navy, però no volia ser un heroi com ell, i els seus interessos anaven més per la política que no pas per la qüestió militar. Com a marí era bo, però com a militar, doncs, era prudent i preferia, doncs,
0: negociar, pactar...
2: Era bastant prudent i li interessava molt la política. O sigui, ja des de sempre li va interessar molt la política, i quan va ser aquí a Catalunya i aquí al Mediterrani, doncs, ho va desplegar totalment, aquest interès polític. Ell pertanyia, doncs, a l'ala radical dels Whigs, com Cochrane.
0: Liberal, sí.
2: Liberal, radical, pràcticament. Sí. I llavors, doncs, aquí, a l'època del romanticisme, també s'ha d'entendre en aquest ambient romàntic, doncs, va desplegar, doncs, aquesta seva passió política a Catalunya. Ho va fer com bastants anglesos que van venir aquí també, com ell, altres, els military agents, es deien, o sigui, gent que venia aquí, diguéssim, relacionat amb el Ministeri d'Afers Exteriors, o sigui, sota les ordres del Ministeri d'Afers Exteriors, però al mateix temps vinculant-se amb l'exèrcit d'aquí per fer d'enllaços. Mm-hmm. Com molts military agents, doncs, varen tenir també al principi un intent d'intervenir políticament, que era un país absolutista, ells els hi feia... Doncs, bueno, ho veien des d'una certa també superioritat britànica, ells més desenvolupats, sí. Es veia claríssimament, que eren més desenvolupats en tots els aspectes, i llavors interessava, doncs, com si diguéssim, influir a la població perquè, aprofitant les situacions, pogués millorar i assolir la llibertat.
0: La guerra francesa, les guerres napoleòniques en general, especialment la guerra francesa és un cas claríssim dins d'aquestes guerres, que és una guerra política a la moderna, diguéssim. Sí, totes sí. Les guerres han sigut polítiques, a l'edat mitjana també ho eren, però sens dubte, a l'etapa contemporània les guerres tenen un component polític que va molt més enllà.
1: Ideològic.
0: I la guerra francesa, amb això, és especialment exemplar, diguéssim, allò.
1: És el canvi d'un període de la història, sí, de la humanitat. És,
0: sí,
1: molt
0: vas a la guerra dels 7 anys de mitjans, el segon terç del segle XVIII, i el component polític el veus en els exèrcits, però no amb la població. En canvi, la guerra del francès és evident que la població està implicada políticament i que no es defensa només que no et cremin la casa, es defensa molt més enllà, uns ideals, mantenir la tradició, anar-hi en contra, el que sigui. Sí. Cosa que és clar, és lògic, la implicació, diguéssim, per això ens fascinen tant les guerres contemporànies, perquè les veiem molt, molt intenses i no és només un moviment militar d'uns contra d'altres, sinó que va molt més enllà. En aquest sentit, no. Aquest home era claríssim, era un exemplar,
2: Sí, sí, Codrington, doncs, ens demostra també que a Catalunya i al conjunt d'Espanya hi havia vitalitat política, no era una cosa només sigui una guerra, allò. Era vitalitat política, hi havia bàndols, hi havia ideologies que anaven i venien, bueno, la gent es anava sadollant una mica de l'ambient europeu també, i la intervenció de Codrington aquí, doncs, exemplifica una mica això. Altres dels seus companys, altres military agents de terra, lligat de terra, altres oficials britànics, van també fer una mica d'intervenció política al principi, però els hi varen picar el bec i la superioritat, i els van dir que no es fiquessin en política, però al principi ho havien fet, també, sobretot un que es deia Charles Doyle, que havia sigut també interessant en aquest sentit, però van tenir un paper polític més moderat i, o gairebé inexistent, perquè els anaven avisant.

0: més moderat, no? Sí.
1: Sembla que Codrington va ser d'aquests segons, més aviat, era moderat, tot i que ell justificava els assots que es donaven als vaixells de vores, i la pena de mort també doncs, era bastant present. La disciplina era molt rígida, però ell va ser un capità, en aquest sentit, més aviat moderat.

Codrington va mantenir una correspondència prolífica gràcies a la qual queden clares moltes de les seves idees i visions sobre la guerra peninsular. En aquest fragment d'una carta que va enviar a la dona el 25 de febrer de 1811, evidencia l'animadversió que sent envers les classes dirigents. Creu que aniquilar-les és un pas necessari per la llibertat d'Espanya i que un cop assolida i combinada amb les forces navals britàniques podria ser la clau per acabar derrotant Napoleó.

0: Com Bonaparte va dir als polonesos, així jo diria amb més seguretat als espanyols ara mateix. Només han de voler ser lliures per assegurar la seva llibertat. Enmig de totes les disputes per un mer lloc als Consells d'Anglaterra, si poguéssim trobar un ministeri que fes la guerra segons els principis de la nostra genuïna Constitució, no tindria cap dubte que, eventualment, s'establiria la llibertat de la península. Si les classes altes d'Espanya haguessin estat de la mateixa descripció de gent il·lustrada i liberal que, confio, encara ens podem aventurar a dir que en tenim moltes a Anglaterra, la seva llibertat i independència s'haurien establert amb poc més vessament de sang que el dels seus cruels invasors. Però a causa del grau d'intolerància i egoisme que preval als rangs superiors, l'aniquilació absoluta de la major part d'ells s'ha convertit en un preludi necessari per a l'emancipació del poble. Però, siguin quins siguin els mitjans emprats per Espanya per al seu èxit, Anglaterra, a més de la seva ajuda immediata en aquest país, hauria d'aplicar els seus mitjans navals de destrucció a França fins a l'últim extrem que es puguin portar. És més, aquest tipus de destrucció per a França i un estímul adequat per a Espanya en l'establiment a l'hora de la llibertat podrien encendre una flama suficient per fondre la corona sobre el cap del mateix Bonaparte.
1: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí amb Matías Remisa i Josep Maria Soler i Sabater parlant de les aventures, si podem dir-ho així, del comodor Codrington a la Guerra del Francès, un oficial britànic de la Royal Navy. Doctor Remisa, acabem de sentir aquesta carta dirigida a la dona on s'expressa amb tranquil·litat, suposo que s'expressa amb intimitat. Eren unes cartes privades, no crec que fossin pas públiques o que fos habitual, diguéssim, que les idees de Codrington poguessin expandir-se per Anglaterra. No crec que això hagués agradat gaire a la família Codrington, sospito.
3: Sí, eren cartes privades que es van editar després, la seva filla les va editar, i són molt interessants perquè també contenen, a part de la seva ideologia, contenen aspectes concrets també de la guerra, però bàsicament són més, diguéssim, més de caire familiar.
2: Però
3: ell també explica,
2: etc.,
3: molt la seva intimitat, diguéssim, una miqueta, els seus problemes. Però en principi eren privats, evidentment, sí. El que passa que Codrington...
2: Després doncs, molta llibertat, hem sentit, sí, que no té censures per ell mateix, no?
3: Però també aquestes idees que es veuen en aquestes cartes particulars, és a dir, la seva ideologia, també les expressava doncs, escrivint a Wellesley, per exemple, o altres capitans, o l'almirall.
2: Wellesley a l'almirall. Wellesley en dos, és que per això no sé quin...
3: Henry Wellesley,
2: el germà.
3: L'ambaixador.
2: Sí, perquè Wellesley és el que nosaltres habitualment coneixem com a Wellington, de fet sí. Es deia Wellesley, perquè
3: sí, era germà.
2: I el germà era l'ambaixador. Per això que normalment, quan parlem de Wellington, parlem del general, quan parlem de Wellesley, parlem de l'ambaixador. El que passa que en definitiva, tots dos es deien igual.
4: Jo no sé si el control sobre la correspondència...

0: que hi podia haver entre els britànics era tan exagerada com hi ha el control de l'exèrcit espanyol. L'exèrcit espanyol, el control de sempre, és una màquina administrativa que tots els oficials controlen a tots els oficials. No sé si això a Anglaterra és igual. Era igual o igual a Navy?
1: En principi no, eh? O sigui, la Navy controlaven potser algunes cartes, però en general si eren cartes particulars ja, que es rebien per un capità, li portaven al capità i no les obria el mirall abans que el capità. En tot cas, li demanava permís, i algunes vegades donava permís, o a vegades no. I a vegades, fins i tot, l'almirall havia rebut cartes referides a Codrington i les havia llegit l'almirall a Codrington perquè sapigués què li deien. I això, dins del conflicte amb la CIA, amb el capità general, ens va passar, per exemple. Normalment eren privats i respectava una certa privacitat, sí, sí.
2: Això explica molt, també, de la manera de veure el món d'aquells oficials, una altra cosa.
0: Clar, no, és l'exemple, no? L'exèrcit espanyol, fins i tot sota el franquisme, l'oficialitat havia de demanar permís per casar-se. Això, sí. És a dir... Tinguem en compte això, eh? La diferència d'un exèrcit amb un altre, no?
2: Anem en concret amb Edward Codrington. Ell és destinat amb el seu vaixell a la base de Mahó o simplement va circulant i es va situant en una base o una altra i per això li toca a Catalunya, perquè li podia haver tocat un altre lloc?
1: Bé, ell al principi va arribar per col·laborar en la guerra del Mediterrani. Llavors, a la primera de 1811, l'almirall Cotton li va donar un esquadró i la responsabilitat de controlar, de patrullar les costes de Catalunya.
2: Clar, l'esquadró passa a Comodor. Comodor. Un Comodor és una mena d'almirall provisional que comanda a diverses naus. Continua sent capità, però és el primer capità de tota la colla de naus que...
1: Llavors va tenir, doncs, això, 5, 6, 7 vaixells sota les seves ordres, molt variable, perquè els vaixells havien de fer coses també a altres llocs, però anaven, venien, però en general hi havia un cos de 6 o 7 vaixells, i ell va ser el comodor, per tant va ascendir, i tenia el control, tenia l'autoritat doncs, sobre tota la zona de Catalunya. I això era l'abril, i ja de seguida va tenir la seva primera prova de foc, que va ser el setge de Tarragona, perquè al maig es va encetar per part de Sutxet el setge de Tarragona. Va ser un episodi importantíssim en la guerra a Catalunya. Molt, i llavors, doncs, com que era un port de mar, doncs sí, va tenir un protagonisme molt important. Codrington, juntament amb un militar i agent de l'exèrcit de terra que es deia Charles Doyle, que ja he comentat abans, que eren molt amics. I llavors, doncs, destinat a Tarragona, doncs va presenciar tota l'evolució del setge, que va ser impressionant. Va presenciar la resistència fortíssima que hi havia una bona guarnició i van resistir, tots deien que Suchet no podria prendre Tarragona, ell era el primer perquè hi havia una, doncs bé, tenia el suport naval, hi havia unes muralles ben defensades, etc. Hi havia una guarnició motivada i per tant, doncs, la primera part del setge, com tots els altres oficials britànics deien el mateix, doncs, considerava que Suchet, doncs, havia fet un fallo aquí, que no podria prendre la ciutat. Però també al mateix temps va anar veient l'audàcia de Suchet, inquebrantable, o sigui, ho trobaven sorprenent els avenços que anava fent, la decisió...
2: Era un gran general, sens dubte.
1: Aquest general era també molt bon, exèrcit francès, i la cosa va anar canviant al llarg del setge. Ell va anar a buscar reforços a València, va buscar també mitjans de resistència a València, i va donar tot el suport que va poder. Les seves naus estaven, dues o tres fragates, estaven sempre allò per bombardejant, a vegades amb xalupes canoneres, amb barcos canoners doncs, més petits, tot el que podien, l'exèrcit francès que s'acostava a la vora del mar, evacuaven els ferits, evacuaven dones, subministraven, etc. Però vàrem veure que ja a partir de finals de maig la cosa donava un tomb. La moral de resistència continuava sent forta, però els francesos ja havien pres alguns reductes exteriors i els reforços que havien portat de València sota el comandament del general Miranda no es volien quedar dins de Tarragona i varen anar-se'n amb Campo Verde, que era bastant nul·litat aquest general,
2: sí.
1: I no varen voler reforçar la guarnició com se'ls havia ordenat. Llavors això va començar a veure una mica les debilitats que començava a tenir la defensa. Al final va caure el port de Tarragona també, quedava només la part alta i, en fi, llavors doncs ja la situació va ser el juny va ser bastant dramàtica. Ell envia moltes cartes i molts missatges, explica les misèries de la població, explica la seva dona, per exemple, que no havia vist mai res semblant, la resistència de la gent, etc. I llavors doncs ja en els últims dies va arribar un un vaixell anglès, el Regulus, amb 1.200 soldats anglesos, que en principi també havien d'anar a reforçar la guarnició, però el capità Codrington i Doyle doncs varen preferir no deixar-los desembarcar perquè preveien que la final ja estava molt... Va arribar el dia 26 de juny i va caure el 28 de juny. Estava molt proper i no volien exposar els britànics... Doncs,
2: un sacrifici que...
1: Un sacrifici que consideraven inútil. Això doncs va desmoralitzar molt la guarnició i segurament en bona part explica que la mateixa guarnició s'ho deixés estar i l'assalt de Sutxet va ser sagnant i terrible, però amb poca resistència, en mitja hora varen controlar la ciutat i una mica potser aquesta desmoralització ens va ser provocada pel fet que els Regulus tampoc desembarqués.
2: Van fer una matança terrorífica.
0: Però Tarragona té un record sobre això, té aquell monument que, sí, com en diuen, ara no me'n recordo.
2: A la Rambla Nova.
0: La gent que en diu els despullats, però em sembla que en dic, però no és el nom oficial, però hi ha una consciència de l'actitud, perquè clar, sempre parlem de Girona, no? Però digue, Tarragona en aquest cas també té una actitud.
1: Va ser segurament més sagnant, perquè varen morir unes 4.000 persones, com a mínim, en els 3 dies que van tenir de via lliure els soldats francesos quan van entrar.
2: Hi ha moltes cròniques que ho expliquen, a més les escales de la catedral plenes de cadàvers mentre els francesos els maten. Hi ha la història d'un forner que el posen dins del forn i el maten amb els seus fills cremats. En fi, diverses atrocitats d'aquest tipus,
0: La guerra llavors, més feroxa.
1: I llavors, doncs, Codrington va tenir el dilema d'explicar per què havia caigut Tarragona en els seus informes finals, quan va escriure 8 o 10 informes quan va caure la ciutat, i ho va atribuir, doncs, a la feblesa i a la... al fet que els oficials espanyols eren covards i no varen saber defensar la ciutat. Això, doncs, deixant la seva, en canvi, la seva responsabilitat intacta. Això també va ser, doncs, una mica incorrecte, perquè si abans havia qualificat la guarnició, doncs, de molt bona, ara no podia haver canviat tant, i llavors, doncs, també els historiadors britànics atribueixen una mica de responsabilitat, doncs, en aquest fet de que els britànics no s'impliquessin més en l'últim moment en la defensa de Tarragona.
2: A més de cartes, Codrington va escriure una gran quantitat d'informes als superiors en els quals moltes vegades es deixava portar per les emocions. Una manera de fer que va provocar que els destinataris no l'acabessin de prendre seriosament en les seves valoracions militars i el consideressin en general massa apassionat i parcial. En aquest fragment d'un informe de Codrington per l'ambaixador de l'Espanya Patriòtica, Henry Wellesley, el comodor defensa que s'armi els camperols catalans i demana la destinació institució de Luis de la Fi com a capità general en benefici del baró d'Eroles.
3: Els pagesos estan més disposats a prendre les armes per defensar-se a si mateixos i la seva casa a la seva manera, però no a convertir-se en soldats, per la qual cosa molts d'ells no són aptes físicament. I en fer-ho, s'exposarien a la pèrdua de les seves propietats i a l'angoixa, si no a la mort, de les seves famílies. El soldat, mal pagat, no pot donar-li res a la família per compensar la pèrdua de la seva feina durant l'absència per lluitar contra l'enemic. I corre el risc de ser enviat a una part llunyana de la província, així com de perdre la vida per la mala conducta d'oficials en qui no té confiança. Res desperta més sospites dels catalans que un intent de desarmar-los. Ni cap disfressa pot amagar-ho a la seva penetració. Espero ben aviat, per mitjà d'una persona que tinc a bord, conèixer els sentiments privats d'Eroles i d'un o dos més que crec confidencialment que s'han identificat amb el Principat. Però, mentrestant, desitjo que sigui conscient de la possibilitat que sorgeixi tal ferment dels patiments i descontents del poble que farà realment necessari que el baró d'Eroles sigui nomenat capità general i que Lacy i Sarsfield siguin ocupats d'una altra manera. Fins ara els catalans han lluitat simplement per evitar ser francesos. I si, malgrat tots els seus patiments, es veiessin obligats a cedir temporalment al torrent que tantes vegades ha amenaçat d'aclaparar-los en rebre la promesa d'Anglaterra de recolzar-los en els seus drets i llibertats, la flama del patriotisme tornaria a esclatar amb una violència a la que res no podria resistir. en la forma precipitada amb què us he expressat els meus sentiments. Espero que veieu enmig del meu afany per servir la causa d'Espanya i, per tant, del meu propi país, la senzillesa i honestedat que desitjo que caracteritzin totes les meves comunicacions públiques i privades. Crec que n'hi ha pocs que s'interessin més que jo per l'èxit final i el benestar de la península i dels catalans en particular.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Matías Ramisa, abans hem parlat de les opinions de Codrington sobre el general Campoverde, ara veiem que amb en Luis de la Cí, un altre general espanyol, tampoc li gaudia de la seva confiança. Sembla que la relació de Codrington amb els militars espanyols, precisament fluida, no era gaire.
1: Al principi ell preferia de tros els guerrillers o els militars d'origen guerriller, o sigui, en aquest sentit ho tenia clar, els militars professionals espanyols no li agradaven, i tenia molt més bona relació doncs, amb altres, com el Baró d'Eroles, per exemple, o Milans fins i tot, encara que després el va considerar implicat en el contraband i se va anar distanciant, o Rovira, o Manso, etc. Mm-hmm. Aquests els considerava els autèntics representants de Catalunya, el que es havia de fer amb l'exèrcit era el que feien aquests, l'estil guerriller una miqueta, armar tota la població, i en canvi la Sí o Blake o altres generals professionals doncs no hi tenia bona relació. Era una persona també una mica, diguéssim, volia protagonisme també i...
2: Egocèntric, un paleta egocèntric.
1: Classificava, classificava la gent en amics o enemics, diguéssim. Clar. Era una persona també una mica especial en aquest sentit psicològic. Però,
2: molt capità de Navili, Vull dir, aquesta manera de veure el món des del pont de comandament és molt habitual d'aquest tipus de personatges, no és estrany.
1: I quan es va acabar el setge de Tarragona, llavors justament l'últim dia, que quan ja pràcticament la ciutat havia caigut, ell viatjava amb el Blake, amb el seu vaixell, cap a Tarragona, i a bord hi anava el Baró d'Eroles, i va considerar, parlant amb ell, doncs, que aquesta era la persona que necessitava a Catalunya per solucionar la situació, per aconseguir la seva llibertat i la seva independència. Ell sempre deia llibertat i independència junts. I va considerar...
2: Independència a què es referia? A Catalunya o en general la independència espanyola de Napoleó?
1: Això no ho precisava.
2: No ho precisava. No, per saber...
1: Suposa que parlava d'Espanya en general, clar, però visió... també de Catalunya.
2: Sí, sí.
1: Però,
2: o sigui, no es plantejava cap mena de separació, eh? No estem amb aquest...
1: No crec que no. Perquè, a més, suposo que els militars britànics també tenien instrucció de no ficar-se en aquesta qüestió, perquè no en parlen mai de Catalunya com a entitat...
2: Diferent.
1: Diferent, amb personalitat pròpia, etcètera. Bé, llavors doncs el Baró d'Eroles el va tenir enlluernat fins al final, o sigui, tot i que el Baró d'Eroles després es va revelar com a absolutista, és curiós, no sé si Codrington tenia molt coneixement de la política catalana, però va considerar sempre com una persona que portaria la llibertat, perquè era l'estil guerriller, el que li agradava, doncs, i parlant era molt franc, també el Baró d'Eroles, es havia entès molt bé Codrington també amb O'Donnell, l'únic militar professional que li havia agradat era O'Donnell, perquè potser era més, diguéssim, més extrovertit com ell, més xerraire. Bé, la qüestió és que Eroles doncs, va ser el seu ídol des d'aquest moment, i tot i que en una primera etapa amb la Sí va tenir una bona relació, durant l'any 1811, després de la desfeta de Tarragona, doncs, l'exèrcit espanyol a Catalunya va tocar fons, van quedar 3 o 4.000 soldats només de l'exèrcit regular, després la Sí el va anar refent, va anar recuperant posicions, i fins a principis de 1812 doncs, la relació entre Codrington i, de fet, la Junta de Catalunya també, amb la Sí van ser bones. Va haver una època d'harmonia. Després la cosa es va començar a torçar. El febrer de 1812 la Sí va fer un decret, ja el tenia planejat d'abans, doncs, de militarització de la guerrilla. No aconseguia acabar de mobilitzar els 20 o 25.000 soldats que volia de l'exèrcit regular. I llavors, empenyent cap a la militarització, es va topar amb la Junta de Catalunya, que hi havia un sector important de les èlits catalanes que no volien això de la militarització, eren contràries, i es va topar també amb Codrington, que va creure que això anava contra el que ell considerava que havia de ser una guerra popular a Catalunya, l'armament general de la població, es havia de repartir, segons ell, armament a tota la població, i d'aquesta manera doncs, la gent podria vehicular el seu odi contra els francesos directament, matant els francesos que... allà a la vora. Potser ho veia una mica idealitzat, perquè els sometents no havien funcionat massa perquè la gent tampoc tenia un sistema militar, però bueno, ell ho veia com una guerra d'alliberament nacional, pràcticament.
0: No, i a més, i... d'extermini del contrari, exacte, per part dels catalans, no? I
1: això, un extermini...
0: No era tan així com ell...
1: Sí, no? És més complicat. Van un exercici professional, era més complicat.
2: Clar, però s'ha de pensar també en la visió romàntica, eh? L'individu és capaç, amb la seva voluntat i força, aconsegueix les metes que vulgui. Aquesta visió de que l'individu amb voluntat, amb força, amb intenció, pot arribar allà on desitgi, és molt romàntic. I sí. No, per sort o per desgràcia, no correspon a la realitat habitual.
1: Normalment, no.
2: Sí, sí.
1: Però en aquest cas, exacte, la idea del poble, com que se salva ell mateix, ell va arribar a dir, doncs, en les seves cartes, que feia nos a l'exèrcit regular aquí perquè impedia a la gent, doncs, lluitar directament contra els francesos i exterminar-los, així de senzill.

0: L'obsessió de Codrington contra la CIA es mantindria fins l'últim dia del seu servei a la Peninsula War, un conflicte que abandonaria abans no acabés, ja que va demanar el relleu a l'almirall per poder tornar a casa. Amb tot, acabaria manifestant de tant en tant el desig de quedar-se a la guerra després de saber que finalment la CIA seria rellevat del càrrec i substituït pel seu amic, el baró d'Eroles.
1: Per desfer-se dels miserables banals per als quals el mer egoisme representa el patriotisme. Què li sembla, Stewart?
2: Una frase llarga i esmolada, senyor. Com és habitual amb vostè, si m'ho permet assenyalar.
1: Sí, però no li falta alguna cosa?
2: Crec que l'oració és perfecta, Comodor. Com és habitual amb vostè, senyor? Tal com he gosat de dir-li fa un moment.
1: Sí, sí, ho sé. No voldria treure'm mèrits. Però potser podríem afegir... Ja ho sé. Què li sembla si aquí parlem...
2: De l'incompetent, inútil i dèspota Louis Lassie?
1: De l'incompetent, inútil i dèspota Louis Lassie. Exacte.
2: Ha trobat vostè les paraules justes, senyor. Com és habitual amb vostè, senyor. I crec que no és el primer cop que li ho dic.
1: Això pensava jo. En aquest informe encara no havíem parlat del desastre que és aquest Lassie. I deixi que li doni un consell, Stewart, que sé que els aprecia. Quan parli amb els seus amics, no perdi oportunitat d'atacar els seus enemics.
2: Un consell magnífic, senyor. Estic acostumat als seus profitosos consells, Comodor.
1: Ah, maleït Lassie. El poble vol robar les armes i a mi la son. Què serà de Catalunya quan jo marxi?
2: Marxarà de Catalunya, senyor.
1: Quin remei? Aquest clima mediterrani no fa per mi. Faci'm cas, Stewart, que sé del que parlo. Cap britànic voldria per res del món quedar-se en aquestes costes, especialment els que ja tenim una edat. Cap compatriota nostre descansarà mai a les platges de Mallorca, València o Catalunya.
2: Segur que té raó, senyor. Com és...
1: Sí, com és habitual en mi. Entre això i el maleït Lassie m'he convençut que he de tornar a casa. Però no ho diguem així. Diguem-ho bé. Diguem-ho a l'estil Codrington. Escrigui, Stewart, escrigui. La veritat és que trobo la meva salut tan greument danyada per aquesta ansietat i el clima junts que estic decidit a retirar-me del servei actiu. Què li sembla?
2: Una frase llarga i esmolada, senyor. I si em permet remarcar...
1: Com és habitual amb vostè, senyor?
2: M'ho ha tret de la boca, senyor.
3: En guàrdia.
0: Suposo, doctor Ramisa, que a part d'aquest enfrontament amb en Lassie, en Codrington va fer més coses, perquè l'obsessió per com havia de manegar la política catalana o la política contra el francès a Catalunya devia anar més enllà. Militarment, què va fer amb el seu esquadró?
4: Bé, militarment va fer una mica la seva tasca, constantment també en les seves cartes parla d'aspecte militar. Ell controlava la costa del Principat de Catalunya, en fi, anava amunt i avall. Les seves bases bàsicament eren Arenys de Mar, a vegades Mataró, si no estava ocupat pels francesos, Vilanova, Salou, quan ja Tarragona estava ocupada, etc. Anava d'un lloc a l'altre i, evidentment, doncs, proveïa els patriotes, en fi, proveïa... A vegades portava diners, hostilitzava columnes franceses que passaven per la vora de la costa, el camí, per exemple, Sant Pol de Mar, o, en fi, aquestes...
0: Sí, que van haver
4: de Tarragona,
0: fer... Els francesos van haver de fer uns camins soterrats perquè, no, perquè, precisament, les naus de Codrington els hi disparaven quan els veien passar, llavors havien de fer uns camins raris, que encara es conserven alguns, lleugerament, una mena de camins amb taluts, molt estranys que hi ha a la costa del Maresme, perquè són els camins dels francesos, no?
4: Sí, sí. Bé, i llavors una cosa que feia també habitualment era controlar Barcelona, que era una ciutat important, controlava els francesos des del principi, i tenia una nau sempre, una fragata, normalment, davant del port, per vigilar les barques que s'apostaven allà que no portessin proveïments per la ciutat. Mm. I això va ser un mal de cap durant tota aquesta etapa, al mateix temps que tenia l'enfrontament amb l'ACE. Amb l'ACE denunciava constantment a la Junta Superior de Catalunya, que no li feia gaire cas, doncs el contraban escandalós que hi havia en Barcelona per part de petites barques de la costa que anaven portant de mica en mica, venint moltes vegades de Mallorca o de Menorca, el contraban que anava entrant d'alguna manera en vaixells petits de doble acreditació, diguéssim, anava entrant proveïments a la ciutat, a Barcelona. Llavors això el portava molt, el tenia bastant enfadat, s'enfadava amb la Junta Superior perquè no li feia cas amb les denúncies, deia que la Intendència de Catalunya era corrupta en aquest sentit, que feia els ulls grossos, que els diners els... i segurament era veritat, i els diners que rebia doncs els feia servir per produir els francesos en part, que Milans del Bosch, que tenia estacionat una unitat a la vora Mataró, doncs feia els ulls grossos i a vegades passaven doncs corrues de carros tapats doncs que potser proveïen Barcelona, etc. En fi.
5: Aquest Milans del Bosch és l'antecedent llunyà del Milans del Bosch que arriba al segle XXI,
4: Sí, efectivament, aquest va ser
5: el segle XXI. Segle XX. Sí, bueno, encara hi ha un Milans del Bosch, l'exèrcit espanyol.
6: Sí.
5: Bé, aquesta era la seva... Era el Maresme d'Arenys, no?
4: Sí, era de...
5: D'Arenys?
4: A la vora Mataró, no recordo el poble concretament, un poble petit a la vora Mataró. I va estar sempre lluitant en aquella zona, pràcticament. Llavors, ell l'acusava, però no tenia proves, i llavors no va poder fer gaire res. Bé, aquesta era una mica la seva activitat habitual. A vegades col·laborava amb atacs contra Tarragona per recuperar-la, que no tenien fruit, normalment, bombardejaven la ciutat, i miraven de coordinar-se amb Eroles, sobretot perquè hi havia més Eroles. A Mataró també havien protagonitzat atacs marítims, roses, etc. Bé, aquesta era una mica la seva activitat militar. No s'exposava més enllà de lo raonable, però hi havia sempre...
6: Fins que plega. Cosa. Plega abans de que acabi la guerra, que és una cosa també xocant, no? Això sí. de que no espera que acabi tot plegat.
4: Sí, va tenir una topada forta amb la CIE. Tots dos varen acudir als seus superiors, però cap els va fer massa cas i la topada va quedar entre ells. Ell, amb l'armament, va tenir la distribució, els va arribar una gran partida d'armament a principis de 1812 per Catalunya, la va distribuir al seu albir, sense donar-la al capità general, la donava, doncs, als que simpatitzava aquests oficials més l'estil guerriller, més catalans, i llavors, doncs, en fi, va anar passant el temps, hi va haver-hi un intent de desembarcament a Catalunya de l'expedició anglo-siciliana que va fracassar, i això el va molestar moltíssim. Els seus companys, alguns el van dir que Coderi no exagerava molt, que creia només a Eroles, només escoltava Eroles, i després aquesta expedició va desembarcar finalment a Alacant, havia de fer-ho a Palamós. En fi, va anar passant el temps i al final la mateixa Junta de Catalunya va abandonar Codrington. Al principi havia tingut una aproximació de tanteig, però una mica exaltada de Codrington se'n va anar distanciant. I finalment va quedar una mica sol cap al novembre de 1812 i va demanar el relleu i deia que es trobava malament i va demanar el relleu a l'almirant Pilliu, que li va concedir el febrer següent.
6: I per tant se'n va tornar cap a casa.
4: Sí, se'n va tornar però al febrer. Però abans de marxar, curiosament, doncs, va ser destituït l'ASI a principis de desembre de 1912 i encara va estar 2 mesos més en el càrrec fins que finalment va haver de marxar. Però Codrington, com va saber això, i va saber que el baró d'Eroles seria el substitut de l'ASI interinament, doncs va pensar que potser estaria bé quedar-se aquí i fer com de tutor d'Eroles a nivell polític i militar. Però ja havia demanat el relleu i Pilliu, doncs, li va construir el relleu, va marxar, diguéssim. Però en els últims moments encara semblava que tenia una actitud ambivalent sobre si marxar o no, degut a això.
5: Aquesta proximitat tan gran amb el poble baix, amb el poble menut, diguem, és la raó de la seva mitificació cinematogràfica, llegendària, literària?
6: Ha sigut la inspiració de diverses... Però no només ell, sinó també un altre gran capità, que era el Cochrane, que també era de la zona. Aquests han sigut la inspiració, per exemple, de les sèries de novel·les del Patrick O'Brien, tot aquest tipus de capitans...
5: Això que era Master and Commander, era?
6: Master and Commander, la pel·lícula, sí, doncs això. S'han inspirat amb les històries d'aquesta gent, no?
4: Sí, sí.
5: No directament amb ell, sinó menys el Crookham.
4: Cochrane va ser el que va inspirar aquestes novel·les navals d'aquella època. I Cochrane era també de la mateixa ideologia, però era més militar, diguéssim.
6: I per tant, persona... feia més batalletes i això sí, va servir més per les novel·les.
4: Increïblement eficaç en l'aspecte militar.
6: Ja en parlarem.
4: Sí, molt agosarat i que va tenir moltes topades amb els comandaments de la Navy, etc.
6: Ja en parlarem un altre dia perquè sí, el temps se'ns ha menjat. Doctor Matías Ramisa, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia un altre cop. Estem molt contents de tenir-lo aquí i per explicar-nos, com sempre, aquestes històries tan, tan fascinants. Fins ben aviat.
4: Moltes gràcies.
6: Josep Maria Solís Sabater, pleguem ja? Doncs va, això és l'Enguàrdia.
3: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Solís Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
7: I amb les veus de Xavier Martín, Josep Aguilar i Clara Borrell.
8: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Maria Costa. Un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, que també era agent del cos, a dins de la caserna de la policia a Llanes, Astúries. L'home ha disparat també contra altres agents de la caserna que l'intentaven contenir i evitar que fugís. L'agressor ha acabat morint en l'intercanvi de trets. Els fets han passat a 2:15 del migdia, quan l'home ha entrat a la caserna i ha disparat a la víctima, amb qui tenia 3 fills en comú. També ha acabat ferit un altre agent per un tret a la cama. La víctima constava en el sistema biogènic per denúncies de maltractaments. La delegació del govern espanyol contra la violència de gènere ja ha anunciat que investiga el crim com un cas de violència masclista. Si es confirma el cas, aquest any ja hauran mort assassinades 34 dones. Més notícies amb Laura Cugat.
3: La Fiscalia de Tetuán, al Marroc, processa 25 persones per la seva participació logística en el creuament massiu de migrants a Ceuta dijous passat. Segons la Fiscalia, els processats van organitzar directament els creuaments o van transportar passatgers sense llicència, entre d'altres. Entre els càrrecs hi ha membres de les forces de seguretat o permanència il·legal al país després de l'expiració del visat. Espanya està investigant què va passar, però de moment el Ministeri de l'Interior ha atribuït aquest episodi migratori excepcional, el més gran i tràgic de la història espanyola, a les màfies i traficants de persones, i ha al·ludit per fer cap crítica al govern del Marroc. Una explicació que també ha donat per bona a la Comissió Europea i que també ha esgrimit Rabat.
2: El ministre i secretari general del PSOE a Madrid, Òscar López, reclama la dimissió de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso per l'àtic de 6,3 milions que va comprar l'executiu per instal·lar-hi oficines durant les obres a la seu del govern. Segons el diari El País, el pis es va comprar a través d'una immobiliària de luxe que s'ha endut un 3% de comissió, però la presidenta madrilenya diu que no en sap res i remet la premsa a la Conselleria de la Presidència.
4: Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello, y que no se pierda patrimonio, que no se pierda dinero.
2: En una piulada a X, el ministre Òscar López acusa Ayuso de ser un pou sense fons i pronostica textualment que el seu nivell desmesurat d'avarícia serà el seu final.
3: L'exèrcit israelià ha demanat als veïns de la localitat del Mansouri, al sud del Líban, que evacuïn la zona preventivament davant d'un previsible atac d'Israel contra la milícia libanesa Hezbollah. És el primer avís d'aquest tipus en més d'un mes. En un missatge a la xarxa social X, una portaveu de l'exèrcit ha escrit que davant el que el país considera una violació de l'alto al foc per part de Hezbollah, Israel es veu obligat a intervenir amb contundència. En paral·lel, a Roma segueixen les converses entre el Líban i Israel amb el suport dels Estats Units i el rebuig de Hezbollah. Entre d'altres, l'objectiu és intentar arribar a un acord per consolidar el desplegament de l'exèrcit libanès a la zona pilot evacuada per Israel al sud del Líban, una operació que els israelians condicionen al desarmament de Hezbollah.
2: Per primera vegada, els ciutadans van enviar més paquets que cartes. Ho diu l'informe del 2025 del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, que són les cartes, postals, publicitat i notificacions administratives, va tenir un 8% menys d'enviaments que l'any anterior i la meitat que el 2019. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans per rebre paquets vinculats al comerç electrònic. Els esports amb Sergi Camps, bona tarda.
5: Bona tarda. Als campionats d'Europa de natació, la selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica. L'or ha estat per l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió ha guanyat la sisena medalla en aquests campionats d'Europa, un or, quatre de plata i una de bronze. La cançó triada, per cert, per l'equip d'Andrea Fuentes ha estat el Bergain de Rosalía. En futbol, Deco ha estat avui a Madrid, ha estat avui a Madrid, de fet, per reunir-se amb el representant del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. El director esportiu del Barça encara no ha descartat contractar-lo, tot i que continua sent força complicat per la poca disposició de l'equip matalasser. A l'equip femení, presentació oficial de la davantera brasilera Caroline Nicoli, és el fitxatge més car de la secció i la quarta incorporació de l'equip blaugrana. A l'Espanyol, el Quique García l'operen avui de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Aquest matí, l'equip blanquiblau ha anunciat el traspàs del central Pablo Ramón al Racing de Santander. En bàsquet, el Barça ha presentat aquest migdia el nou tècnic, Alexander Sekulic, i el Tour de França femení aquesta tarda es disputa la cinquena etapa, amb 8 ports i un total de 140 quilòmetres de recorregut. La suïssa Marlène Roussier és la nova líder de la general. Paula Blasi ocupa ara la setena posició a 1 minut i 12 segons.
1: Fins aquí les notícies. Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta Delcor.
6: Bé, a mi ara se'm fa una mica com difícil agafar-ho, saps
7: avui.
6: Què vull dir? Dic, bueno, aquí hi ha hagut un...
7: Estàs com diferent, no ho sé.
8: Marta, quina veu, que has fumat molt.
6: S'han traspapelat algunes coses.
7: Quina nit, no?
6: Una nit molt, molt llarga. Com esteu?
7: Prou bé, i tu?
6: Sí, també.
7: Sí?
6: Em la veu una mica tocada. No, un petó molt, molt gran a la Marta del cor, que demà la tornarem a tenir aquí a la tarda.
7: Que t'hem fet parar les vacances?
6: El que faci falta. Que faci falta, una pausa, que a vegades...
7: No, i tant.
6: Desconnectar tant, tornes i ja no saps ni com funciona la ràdio.
7: No, a més, saps? Fa falta com un cop de realitat de tant en tant.
6: Exacte. Per tant, vosaltres esteu bé, eh? Sí. Veig que esteu bé, va, tot
7: fem
6: bé.
7: Fem bona cara o què?
6: La ràdio segueix funcionant.
8: Tu no estàs gaire moreno per haver estat de vacances,
6: mira,
8: trobo.
6: És que aquest és un tema, el tema del moreno...
7: Però no li diguem, tampoc.
6: No, no, és que s'ha de deixar de dir a la
7: moreno
6: gent...
7: Moreno shaming,
6: està morena o no està morena.
8: Aquest home...
7: No, això és moreno shaming, eh?
8: S'ha tirat uns dies de vacances, ha vingut amb un somriure, de burleta, dient-nos com
6: esteu? No, de burleta no, de persona feliç, de persona descansada. No, no, i el primer que se'm diu és... Aviam aquest moreno... No? Com si en funció del meu to de moreno m'ho hagués passat més bé o més malament.
7: No, a més, estàs exercint ara una pressió, Mariona
8: Córdoba.
7: Mira,
8: perquè sou els dos blancs, si no estaries al meu equip, Aleix.
6: Escolta'm una altra cosa. Tu pots fer comentaris físics, i jo crec que això ho comentem cada setmana en aquest programa, tu pots fer comentaris físics a les altres persones si aquests canvis, si poden fer els canvis en menys de 7 segons, diuen.
8: Hi ha un spray que amb 15 ja
7: no
8: ho tens.
7: Jo no em pintaré, eh?
8: No, no, cal que ho feu. Esteu molt guapos igualment. I no t'ha descansat.
7: No, ara soluciona-ho. Ara arregla-ho.
6: El mal ja està fet, Mariona.
8: Mira, vens de vacances. Ho
6: la gent
8: superar.
6: Que estigui morena o no estigui morena és igual.
7: No, a més és com, no, estàs moreno, fas cara de salut. Ah, i quan estic blanc, no.
8: Hauríem de mirar, segons
6: també m'han arribat a dir moltes vegades fas mala cara, que et trobes malament. Ah, sí? Això al mig de l'hivern. Bueno, sóc una persona
8: molt...
6: blanca i que s'emmarquen una mica les ulleres.
8: Això passa molt també amb les noies quan no et maquilles un dia. Que et diuen, uf, fas mala cara. I dius, avui no he tingut temps de maquillar-me.
6: És que la cara no la pots canviar en 7 segons?
7: Però, oi que no,
6: doncs la gent que calli
7: no, clar,
6: la boca.
7: És que no es pot comentar.
6: Dir, això
7: no,
6: és que
7: no
6: ja està.
7: Dir. No s'ha de
6: ja
7: dir.
6: Està. No s'ha de dir. Bé, amb aquest bon ambient, comencem aquesta edició de la tarda de Catalunya Ràdio, avui que és dimecres. I atenció, prepareu-vos, perquè a partir de les 6, a la tarda de Catalunya Ràdio, especial Disco Estrella i Caribe Mix.
7: Bomba.
6: Cançons que ens van fer feliços, sobretot a una generació ja fa uns quants anys, com aquest ben, d'un grup que es deia Sec Pom, que en parlarem d'aquí una estoneta, o recuperarem temacles com el No rompas más.
9: No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo quien de lo...
6: I ens preguntarem què se n'ha fet d'aquests recopilatoris, perquè és veritat que hi va haver una època que tothom els portava al cotxe, fins i tot els trobaves a les gasolineres.
7: Però és com si el temps no hagués passat, eh?
6: Exacte. I ara, és que ja no es venen discos, entre d'altres coses.
7: No, fa anys que els discos són ja peça de col·lecció, eh?
8: I la capacitat d'encara en recordar-te les lletres d'aquestes cançons, quan no puc en recordar-me del que em van fer estudiar història.
6: Perquè són clàssics. Vull dir, la...
7: no, i de tant en tant te'l refresquen. Vas a una festa major, vas a una discomòbil, el que sigui, i això sona.
8: I aquest moment en què te n'adones de què la ballaràs fins que no puguis
7: home,
8: més.
7: Tant.
10: Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey!
6: No, portem un carretó que ens cauen pel costat, les cançons. Per tant, aneu-vos preparant i us demanem, a la gent que vulgueu participar, que ens escriviu missatges i notes de veu al WhatsApp del programa, que és el 607-070901. Primer de tot, per dir-nos quin record en teniu. Si compràveu o no el disco Estrella, el Caribe Mix, quan l'escoltàveu.
7: Si els teniu, encara.
6: Exacte, hi ha gent que els guarda.
7: Home, i tant.
6: Que podem recuperar els fulletons que hi havia, no? Els àlbums a dins, amb totes les fotos i tots els crèdits. I, sobretot, ens interessa molt quines cançons eren les vostres preferides per recuperar-les i també veure què se n'ha fet, per exemple, d'aquells artistes que l'any 2001 ho estaven petant i que ara potser ja no sabem què fan. Per exemple, un tal Raül.

0: aquesta.
1: Que, per cert, ara tornen Los Caños. No sé si el recordeu, que també van sonar molt.
2: Los Caños, sí.
1: Fa 20 anys que crec que van plegar i ara tornen.
2: Quina tenien Los Caños?
1: Crec que era Niña Dulce Niña.
2: Oh, el Dulce Niña, hòstia,
3: que bona. És l'època de la nostàlgia, aquest sí. 2026.
2: Bé, a quina edat deuen tenir ara Los Caños?
1: Home, deuen tenir uns 30 i escaig, gairebé 40, perquè...
2: Que eren aquells
1: Kiko
2: nois...
1: Kiko i Sara, després.
2: Un dels quals que portava els cabells, portava com una mitja melena no? superestirada, sí. no? I sense serrell, i li queien ben rectes a banda
1: Exacte.
2: I banda del...
1: Sí, molt treballat, cap. Això.
2: Hòstia, Los Caños, em van agradar molt Los Caños. Bé, tot això a partir de les 6. Per tant, esperem notes de veu i missatges de text al 607-07-09-01, que recordeu de l'època de la petxanga, quines cançons eren les vostres preferides i si en el seu moment us vau comprar o no el disco Estrella i el Caribe Mix. Dit això, 3 minuts i arribem a 4:15. Néstor Gómez, molt bona tarda.
4: Hola, molt bona tarda, què tal?
2: No sé si te n'ha sonat alguna d'aquestes cançons que hem recuperat.
4: Sí, unes quantes. Però jo podria tirar encara temps enrere, a l'època del Cromanyón, quan no hi havia encara recopilatoris, o gairebé no hi havia, no començaven a sortir els recopilatoris típics d'estiu, i el que es feia era agafar una cinta d'allò que anomenàvem casset
2: sí.
4: i gravar el tros de cançó, és a dir, gravar la cançó sense trepitjar, sense que sortís el locutor presentant la cançó, que allò era complicat.
2: Era increïble, que llavors
4: era,
2: a vegades se't colava algun jingle no, de sí. los 40 principales,
1: Exacte.
2: El locutor que van de presentar.
4: Clar, I clar. Si tenies ja una miqueta més de mà, doncs agafaves la cinta, la tallaves, l'enganxaves, i allò era ja... Feies meravelles.
2: Tu eres d'aquests? Tu eres d'aquests, Néstor, o què?
4: Jo n'havia fet alguna, però les meves no sortien gaire bé. Jo feia, sí que feia el recopilatori de cinta de casset, però no tallava cintes. No tallava la cinta, la tornava a juntar amb una mica de celo, i és a dir, no.
2: Increïble. No, que era aquella època, no?, que si el teu recopilatori era molt bo i algun amic, doncs, li agradava,
4: el copiaves.
2: Et demanava que el copiessis, no?, llavors, amb cinta.
4: No, i a més, havies de buscar algun col·lega, algun amic que tingués doble platina.
1: Doble platina.
4: Perquè, si no, no hi havia manera, Clar. No? És a dir... No, era tota una mena d'enginyeria de pensament per fer la composició de l'estiu. Sí.
2: I ara parlarem del temps, que en Néstor és el nostre meteoròleg i estem pendents de si demà plou i tot això. Però, Néstor, això ens ho diràs tu, que tens més experiència, però que a mesura que anaves passant d'una cinta a l'altra perdia com molta qualitat la gravació?
4: Sí, i a més, segons la conservació, perquè de vegades les deixaves al cotxe ja amb aquelles temperatures que... diríem una cinta... De fet, no sé si encara conservo alguna, jo crec que no, ja vaig passar al CD, però aguantava un estiu, perquè a més els cassets tenien durades diferents, hi havia de 60, i les màximes crec que arribaven a 90 minuts, i no duraven, jo crec que si eren originals duraven més, si eren amb còpies allò començava a distorsionar d'una manera exagerada.
2: I estic pensant que al final de la cinta hi havia cançons que potser quedaven inacabades, no? Si no controlaves molt bé.
4: Sí. Bueno, podia quedar qualsevol cosa. I a més, el que fèiem de vegades, ara no recordo el sistema, era matxacar-les. És a dir, reutilitzaves aquella cinta de casset per tornar a gravar perquè ja no t'agradava, no havien passat de moda o el que vulguis, o perquè no tenies diners per comprar-te una cinta.
1: Amb els VHS, també. Que la gent agafava una pel·lícula que ja havia vist i la fotia allà a sobre i a gravar. Sobre la comunió del nen, que això ja no ens interessa.
2: Exacte, ja per escrit. I fotrem el relé una sobre i el nen mirarem les fotos. I ja està.
4: La veritat.
2: Néstor, escolta, avui tindrem una tarda tranquil·la o què?
4: Sí, avui sí. Avui ja no tenim aquestes tempestes, aquestes tamborinades de dilluns amb calamarsades a Solsona. Ahir amb aquests aiguats que van descarregar a Osona. Avui és el dia plàcid. Sí que s'espera algun ruixadet, bàsicament al Pirineu. Em sembla que cap al sector de la Garrotxa pot caure alguna coseta, però res a veure. Diríem que són típics de tarda, mentre que la resta del país sí que llueix el sol, i tot això en un dia molt càlid. Torna a fer moltíssima calor. Les comarques de Girona ronden els 38 graus, a Espolla, també a Navata, o fins i tot a Girona, 37 graus, a Cardona, 38 graus, 38 graus a Vinebre, 38 graus gairebé també a Seròs, és a dir que els 38 els tenien repartits per tot el país a l'espera de demà, perquè demà, si bé el matí serà molt tranquil, és a dir que serà per gaudir del sol, de la platja i del que vulguem, a la tarda tornarem a tenir molt, perquè molt en renou arreu del país, sobretot a la meitat nord de Catalunya, per ruixats, tempestes, calamarsades, pedregades... És a dir, tindrem una tarda de dijous mogudeta.
2: I escolta'm, aquests dies que molta gent està de vacances i que ara potser ens escolten i estan preparant plans per el que queda de setmana i el cap de setmana, ens ho pots mirar, veure com pinta fins diumenge?
4: Doncs sí, sí, això no té cap mena de problema. És a dir, ara per ara, com dèiem, demà és un dia que s'espera molt d'enrenou. De cara a divendres, el que s'espera és ambient assolellat. Tornem a tenir sempre aquesta dinàmica de sol als matins i les tardes una miqueta més, no diríem complicades, però sí d'aparició de ruixats. En el cas de divendres, s'esperen de nou al Pirineu. Preferentment sempre acostuma a donar-se més al Pirineu Oriental, que no passa a l'Occidental. És a dir, no tant cap als Pallars o cap a la Vall d'Aran o a l'Alta Ribagorça, sinó més cap al Ripollès, Garrotxa, nord d'Osona, que és la zona típica de tempestes d'estiu. I aquesta dinàmica es mantindria també pràcticament durant el cap de setmana, amb un cap de setmana que en principi serà assolellat i amb unes temperatures que toquen fons entre dijous màxim divendres, si de cara al cap de setmana tornen a disparar-se cap amunt.
2: Perfecte, Néstor, doncs demà ens actualitzem. Que vagi molt
4: aquí
2: bé.
4: Aquí estarem. Gràcies, adéu.
2: Adéu. Passen 2 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Moment ara de repassar alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dimecres 5 d'agost. I ens anem d'anar fins a Tona, perquè l'Ajuntament ha clausurat la fira d'atraccions de l'esplanada de la Canal després de l'accident que ahir a la nit va deixar 9 ferits. Alex.
1: Exacte. De fet, els fets van passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta d'una atracció de tipus olla, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. Ho explicava a Catalunya Ràdio l'alcaldessa de Tona, Judit Cerdà.
0: Els Mossos han estat agafant algunes proves, han fet fotografies de tot i sembla ser que s'hauria obert la porta i que la porta és la que s'han dut les nenes que estaven esperant per entrar.
1: A causa del succés, 9 persones, 8 de les quals menors d'edat, van resultar ferides i van haver de ser ateses pel servei d'emergències mèdiques. En concret, entre els ferits de més gravetat, 2 nenes de 12 i 14 anys que van haver de ser traslladades a l'Hospital de Vic amb diverses fractures, tot i que en cap moment es va témer per la seva vida.
0: De lleus amb contusions n'hi ha 6 o 7 i de més greus 2 noies, 2 nenes. Se les ha revisat in situ i els serveis mèdics han dit que havien d'anar a l'hospital per més proves. Pel que m'han dit els cossos de seguretat, una sí que ha sortit, o sigui, a l'obrir-se la porta ha caigut a la plataforma, però sembla ser que les que han rebut més ha sigut per la força de que la porta se les endugués.
1: La Fira de la Festa Major de Tona, doncs, s'ha llevat aquest dimecres amb agents dels Mossos d'Esquadra inspeccionant l'atracció. De fet, la policia catalana ha obert una investigació per mirar d'esclarir les circumstàncies de l'accident, un procediment en què finalment no hi participaran els tècnics del Departament de Treball, com s'havia especulat en un primer moment. Per la seva banda, el consistori ha assegurat que disposa d'un expedient amb tota la informació relativa a la instal·lació que va patir l'accident i que està a disposició de la policia per qualsevol requeriment que li pugui fer. Amb tot, apuntat que per ara no té constància que els Mossos hagin fet arribar cap comunicació formal al consistori en aquest sentit.
2: Bé, en tot cas, un ensurt el que s'ha viscut aquesta nit a la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. I compta amb aquesta dada. Perquè Catalunya registra cada any vora 6.000 accidents de trànsit amb animals implicats.
1: Exacte, uns sinistres que les administracions volen reduir aplicant mesures com la instal·lació dels passos de fauna. I és que només a casa nostra, en els últims 4 anys, s'han registrat gairebé 24.000 accidents a la carretera provocats per la presència d'un animal a la via. Per sort, en el 96% dels casos, els ocupants del vehicle en surten il·lesos, però també hi ha hagut 7 persones mortes en aquest tipus d'accident entre el 2002 i el 2025, i s'han notificat 53 ferits greus i 1.176 ferits lleus. La carretera amb el tram amb més accidents és la C-55, en els 10 quilòmetres que separen Sant Joan de Vilatorrada i Súria, on hi ha hagut 164 sinistres amb animals implicats en els últims 4 anys. La segueixen la Nacional 2 a l'altura de l'Alt Empordà, amb 136 accidents entre la Jonquera i Pont de Molins, i la C-59, que ha registrat entre Mollà i Castellterçol 130 sinistres. La Noguera, amb 1.500 accidents, concentrats sobretot entre la C-12 i la C-14, és la comarca on s'han notificat més sinistres d'aquest tipus. El barcelonès, en canvi, la que menys. Pel que fa als animals, sovint moren atropellats quan intenten travessar la carretera. Els més habituals són els senglars, seguits dels cabirols, els isards i els cérvols. Per això els experts demanen que s'instal·lin aquests passos de fauna que connecten hàbitats naturals dividits artificialment.
5: Tenim moltes vegades la impressió de que senglars, guineus, cabirols atravessen les nostres carreteres i generen doncs, problemes de sinistralitat de trànsit. El que passa és que són les carreteres les que travessen el seu hàbitat i, per tant, interfereixen en els moviments naturals de la biodiversitat i és això el que hem d'intentar corregir.
1: És Joan Pino, director del CREAF i catedràtic d'Ecologia de l'Autònoma, en declaracions a 3CAT Info. De fet, diversos estudis fets amb fotoparament constaten que els animals fan servir aquests passos de fauna i les anàlisis de sinistralitat viària demostren que on s'instal·len cauen els accidents.
2: Jo suposo que estic a dintre aquestes dades de l'any 2009, perquè un dia tornant de treballar, treballava a una altra ràdio, a les 12 de la nit...
1: Et vas trobar un senglar?
2: Un senglar de cara, a la C-17, i déu-n'hi-do, eh?
1: Mira, el meu...
2: Déu-n'hi-do com queda el cotxe i, bueno, de miracle,
1: accident...
2: el cotxe que venia al darrere va volcar, llavors.
1: Ostres.
2: Vull dir que són animals que si te'ls trobes en via ràpida, en aquest cas era la C-17, a l'altura de Canovelles, hi havia el port senglar per allà al mig.
1: I com va acabar el teu cotxe?
2: El meu cotxe gairebé sinistre total, eh? Jo no vaig fer res i tal. Però venia una noia al darrere, amb un altre cotxe.
1: Clar, i va fotre volantada.
2: Va fotre volantada i va fer un parell de voltes de campana. Vull dir que és un problema greu des de fa molts anys, aquest de trobar-se animals a la carretera.
1: És molt perillós perquè, més en les vies ràpides, sovint el que passa és que les tanques que hi ha al voltant d'aquestes vies ràpides, els mateixos animals són els qui fan forats per poder travessar-la, sobretot els senglars, que són mamífers molt grossos.
2: I llavors
1: força,
2: no poden tornar perquè queden tancats
1: a
2: la mitjana del mig.
1: Travessar per on poden. De fet, jo crec que estic dintre d'aquestes dades, entre el 22 i el 25, perquè
2: també
1: em va passar el mateix.
2: Imagina't.
1: Una nit tornant de Barcelona per l'AP7, a l'alçada entre Martorell i Gelida, allà també un senglar, i de fet, darrere meu, dos vehicles més, amb el senglar que havia quedat al mig de la via, doncs també van tenir problemes.
2: Que hi ha gent que et dirà, bueno, has d'anar a la velocitat adequada i tens temps de frenar. Els ports senglars són foscos. Amb el pelatge tu vas a 100 o 110 per hora. No tens temps de reaccionar. Vull dir que s'ha d'anar molt al cas.
1: De nit, a 120, 125, com vas, fosc, te'l trobes quan el temps s'obre.
2: Bé, per tant, moltíssima precaució a la carretera i amb els animals. Per altra banda, si sou usuaris de Rodalies, atenció perquè s'ha estrenat una nova aplicació mòbil que permet consultar informació en temps real sobre el servei.
1: Exacte, de fet, si teniu l'actual aplicació de Rodalies, heu de saber que es retirarà definitivament de les botigues d'aplicacions el pròxim 15 de setembre, per tant, ja aneu fent el canvi. A partir d'aleshores haureu d'utilitzar la nova aplicació per continuar accedint als serveis digitals de Rodalies. El nou aplicatiu, com deies, permetrà consultar informació en temps real sobre el servei, seguir la ubicació dels trens, accedir a mapes interactius, comprar bitllets, fer cerques per veus, també guardar trajectes i estacions preferides i rebre informació personalitzada segons els hàbits de mobilitat de cada usuari. Segons informa el govern, l'aplicació reuneix en un únic entorn digital tota la informació i els serveis necessaris per planificar i gestionar els desplaçaments. L'aplicació, impulsada per Renfe, també incorpora la intel·ligència artificial per personalitzar continguts i recomanacions. Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que la nova eina oferirà als usuaris una experiència moderna, intuïtiva i adaptada a la realitat del territori. Per tant, nova aplicació que esperem que funcioni millor que els trens.
2: Tens molta esperança, tu, amb l'aplicació.
1: Com a mínim, amb l'aplicació, sí. Més enllà d'aquí, el servei ja és el que és.
3: En els trens potser no massa.
1: Els usuaris han de saber que, per molt que es millori l'aplicació, això no vol dir que el servei
2: almenys
1: vagi de la mà.
2: Almenys que t'arribi puntualment la informació de que
1: exacte,
2: el tren va impuntual, no? Com
1: sí,
2: a
1: perquè...
2: mínim, que arribi la informació,
1: perquè
2: a vegades
1: fins ara,
2: estàs allà esperant.
1: Tu arribaves a l'estació, arribaves a l'andana...
2: Què passa? Has de demanar,
1: sovint,
2: no? Una mica.
1: Sí, no sabies què passava, que el teu tren era l'únic que no hi era.
2: Què passa? Que no passa
1: era
2: el tren.
1: Exacte.
2: Sí, sí. Bé, dit això, ens anem cap al País Valencià. Allà una família va decidir deixar l'urna amb les cendres d'un familiar en un supermercat perquè creien que estaria millor que a casa.
6: Una dona, com comentaves, es deixa la urna funerària d'un familiar a la taquilla d'un supermercat perquè considerava que era un lloc segur per a guardar-la mentre estaven fent reformes en la seua vivenda.
7: Y atención a quién está buscando la policía local de Benidorm. A los dueños de esta urna funeraria.
8: Miren o que esqueceron nunha taquilla dun supermercado en Benidorm. Unha urna coas cinzas dun falecido.
1: En concret, com dèiem, doncs, els fets van passar en un supermercat de Benidorm. No sé si és el millor lloc per trobar-se
2: no
1: un urna.
2: No sé, jo entenc que són moments delicats i que, bueno, deixes on...
1: Que un ja
2: pots,
1: no sap on... Sí.
3: Però i l'ensurt? Què t'endús tu treballant allà al supermercat?
1: Clar, és que l'encarregada de l'establiment va anar a revisar les taquilles aquestes que els clients fan servir per deixar les seves pertinences abans d'entrar a fer la compra i va topar-se amb aquesta urna funerària plena, no buida.
2: Que tu sabries el que és?
1: No, clar.
2: Si no n'has vist gaires...
3: Solen tenir una forma peculiar.
1: El que passa és que...
3: Són fàcils d'identificar, i si no, quan ho obres i veus que són moltes cendres...
2: Ah, no, llavors sí.
3: Dius, o algú s'ha format 50 paquets de tabac, o aquí hi ha algú incinerat.
1: Clar, no era un cendrer en aquest cas, no semblava un cendrer, sinó que a més devia portar una plaqueta, perquè sovint hi ha, evidentment, el nom del difunt...
2: Bueno, clar, sí.
1: I les dates... Llavors, clar, aquí l'encarregada d'aquest establiment, doncs el que va fer va ser trucar immediatament a la policia local de Benidorm, que va iniciar una investigació per mirar de localitzar-ne els propietaris, clar, perquè tothom creia que es tractava d'un descuit, que algú havia anat a comprar, i escolta, igual que deixes el bolso, va deixar la urna funerària, perquè si no, amb les mans plenes no pots anar
2: a comprar. No pots agafar l'oli.
1: Evidentment. Escolta, doncs aleshores, quan la policia va iniciar una campanya a través de les xarxes socials, no em feu aquestes coses, perquè clar...
2: No, perquè si no, és, a més, un tema delicat, però que fa com gràcia perquè està tret de context i te'n vas allà al teu condis de confiança i et trobes les cendres del veí. Entenc que és delicat. Com la pasta de dents, amb l'oli extra verge d'oliva. Molt important que sigui extra verge sempre. Bueno... Ah, bueno, va.
3: És complicat.
2: Ho provarem, anem. I mirem fins on arribem, Aleix.

0: antecedents, la família, el difunt, perquè les dades de la policia...
1: En tot cas, la policia ha trobat de qui són les cendres.
0: Exacte.
1: No? A partir d'aquí...
0: Veurem què passa més. Però un cop identificats, doncs, què van fer? Els agents es van personar al domicili de la família per retornar-los l'urna i aquests, doncs, en aquest moment, els van explicar els motius rocambolescos d'haver-la deixat a la taquilla del supermercat. I és que resulta que la família en qüestió està fent reformes a casa seva aquest estiu. Ells estaven fent reformes i van dir, calla, un segon, perquè, clar, tu quan fas reformes saps que es trenquen coses sovint.
1: Sí, no, has de protegir les coses
0: no,
1: de,
0: clar,
1: de valor.
0: No, clar, perquè passa el manobre amb el cubell,
1: sí,
0: passa amb l'escala...
1: Sí, sense voler el fuster i et fot l'urna a terra, clar. Llavors sí que...
2: També doncs... perds moltes coses, perquè, sí. Clar, les has de guardar a un lloc diferent... Clar.
0: Doncs aquí van pensar, calla, on la podem deixar? I van dir, on hi ha una taquilla?
1: Mira, calla, que cada cop que anem al supermercat...
0: Al supermercat, clar. Doncs la van deixar al supermercat. Perquè creien que era el lloc més segur mentre estaven fent reformes.
2: Aviam, la lògica és que realment tu t'emportes la clau de la taquilla del supermercat.
0: No, clar, i a més tu ja has fotut l'euro. Tu penses...
2: Home, un euro és garantia de tot.
0: Tu penses,
2: això no ho perds, segur.
0: Si jo poso un euro en un futbolí i em guarda el torn, com no m'ha de guardar una urna a dins d'una taquilla?
1: Està claríssim. Bé, doncs fins aquí aquesta història viscuda al País Valencià. Moltes gràcies, Aleix. I atenció perquè...
0: Hem pogut aguantar al final.
1: No, està molt bé. Aquest vespre, si no teniu pla, us en proposem un que no està gens malament, perquè Esport 3 emet una de les finals més esperades de l'estiu.

0: Potser heu vist l'espot aquests dies per Esport 3, però s'espera una competició que jo no sabia que estava tan professionalitzada i ara ens explicaràs perquè és important.
1: No, i a més això que esteu sentint és el tràiler d'aquesta competició, d'aquesta final, d'aquest màster de petanca.
0: Bueno, disculpa si estic molt rialler, però tinc molt relaxat.
2: C'est comme la Ligue des Champions au foot, c'est pareil. T'as toutes tes plus belles équipes, les meilleurs joueurs au monde.
0: Què s'està preparant per aquesta nit?
1: Doncs mira, si creieu que la final del Mundial de Futbol era l'esdeveniment esportiu d'aquest estiu, anàveu molt equivocats, i és que avui se celebra la final del Masters de Petanca 2026 a Santa Susana, una de les més prestigioses competicions internacionals d'aquest esport, que, com dèiem, se celebra al Maresme.
3: Aquesta competició reuneix els 28 millors jugadors del món i és un circuit de 7 etapes. Per nosaltres és molt important aquesta competició que vingui a Catalunya perquè és el primer cop des de 27 anys que s'està fent aquesta competició televisada, doncs és el primer cop que surt de França. I per nosaltres estem molt contents des de la Federació Catalana de Petanca de que hagin escollit Santa Susana com a seu de la petanca internacional. Com sabeu, Catalunya és una de les potències a nivell nacional i per nosaltres és un privilegi el tindre aquests dos dies a Santa Susana la millor petanca internacional.
1: En Jonathan Ferrari, que és el vicepresident de la Federació Catalana de Petanca, en concret, a partir de 8:45 del vespre, els millors petanquistes es veuran les cares a Esport 3 en un esdeveniment molt més èpic del que us podríeu arribar a imaginar.
0: Clar, dic això perquè nosaltres, a vegades, quan penses en petanca, no tenim molta cultura de la petanca, algunes persones...
1: La foto és la d'un parc, aquí al costat de la Diagonal.
0: Exacte, un parc amb uns senyors grans jugant a la petanca. I aquí hi ha una gent que és professional.
1: No, clar.
0: I això és una competició que retransmet per la tele, amb comentaris tècnics i tot.
1: I ells fan preparació física, preparació mental, vull dir, poca broma.
4: Torna a estar de moda, eh? Jo ara tinc molts amics de la meva edat, és a dir, entre els 25 i els 30,
1: prejubilats, ja,
4: que estan fent una lligueta de petanca ara i cada vespre estan allà al parc de... Bueno, d'un parc de Badia, en concret. Per tant, si voleu jugar i esteu per un parc de Badia, hi ha una lligueta de petanca per allà.
0: Doncs, bueno, és que... És un esport divertit, en el fons. Tots hi hem jugat a la platja de petits.
1: No, clar, i tant. Aquelles boles
0: grans,
1: de colors.
0: No?
1: Que... Aquelles boles de colors.
0: Exacte, sí, a la branca.
4: El problema és aprendre la tècnica, perquè és complicat.
1: De fet, com us deia, molt més èpic del que us podríeu imaginar, el seu web relaten que és la primera vegada que aquesta competició creua fronteres i que ho fa per arribar a un dels llocs més emblemàtics, jo això no ho sabia, per la petanca, com és Santa Susana.
3: Mm-hmm. Esport 3, aquesta nit, emetrà la final d'aquest màster de petanca, d'aquesta etapa a Santa Susana, on veurem una petanca semiprofessional, una petanca de jugadors que dediquen moltes hores d'entrenament per competir durant tot l'any, no? Són campions del món, campions d'Europa, i avui tindrem l'oportunitat de veure aquella petanca

0: que no estem acostumada a veure quan passegem, sobretot a parcs i places de Catalunya, no? Però no té res a veure amb la petanca que podrem veure avui a Esport 3.
1: Això que diu, que no té res a veure, clar, que són gent que porten moltes, moltes hores, que són semiprofessionals, i tinc ganes de veure-ho per la tele, també. A veure, home, com es realitza, no? Què t'ensenyen? Que és allò que segurament ho veus més bé a casa que allà.
2: He vist unes imatges amb un replays que...
1: A càmera lenta, eh?
2: Que riu-te'n tu de la final de la Champions, eh? Per tant, compta amb aquesta cita que teniu aquesta nit a Esport 3. Tot plegat, com dèiem, una cita que servirà per acabar arribant a la gran final d'aquests màsters de petanca, que se celebrarà a mitjans de setembre a l'Alta Còrsega, en concret a l'Ile Rousse, per lluitar pel títol. Que, per cert, jo sé que us esteu fent una pregunta, que és amb qui hem d'anar.
1: Home, clar, doncs ho hauràs de dir tu.
2: Perquè, evidentment, doncs, tothom quan veu una cita esportiva és vol anar amb algú.
1: Has de prendre partit.
2: Exactament.
1: Clar,
2: doncs sembla que ho tenim complicat.
0: Ja. L'equip local que representava Catalunya també ha participat en aquesta etapa. Malauradament no ha pogut passar la fase de
1: estem grup, eliminats.
0: Però tenim una bona notícia, que l'equip femení de la selecció catalana, amb tres equips més de França que hi participaven, doncs s'ha proclamat que campiona d'aquest màster, o sigui, perquè veieu que a nivell de la petanca catalana gaudeix de bona salut i Catalunya s'emporta el màster femení.
1: Per tant, l'hem guanyat, no, ja, aquest títol?
2: Exacte, l'hem guanyat en categoria femenina.
1: No el veurem aquest vespre, perquè el títol ja ha estat entregat. I
2: sort en tenim últimament dels equips femenins. Amb el Barça ha passat una mica això, últimament.
1: Sí, bueno, en els últims anys, contínuament. Tot i així, jo la que m'ho posi, hauré d'anar amb algú. I pot ser el que em caigui més bé, vull dir, sense cap motiu, eh?
2: Una mica allò...
1: Mira, anirem amb aquest.
2: Sensacions.
1: Però per viure una mica més la partida, el maig. Passen 5 minuts a 2:15.

0: Per altra banda, avui hem sabut que ha mort als 82 anys el guitarrista flamenc José Antonio Carmona, més conegut com a Pepe Habichuela.
1: El músic ha traspassat a Madrid després de 2 anys apartat dels escenaris a causa d'una llarga malaltia. Pepe Habichuela, que ha estat una figura clau en el nou flamenc i que durant més de 60 anys de carrera ha compartit escena amb grans artistes com són Camarón de la Isla, Pepe Marchena i Enrique Morente.

0: Nascut a Granada el 1944, provenia d'una família de gran tradició de flamenc i, a més, va ser el pare, bueno, és el pare, de Josemi Carmona, membre d'aquest ama, i el tiet d'Antonio Carmona. Per tant, molta cultura de flamenc en aquesta família. I amb només 12 anys ja tocava la guitarra al Sacromonte i amb 18 va marxar cap a Madrid per guanyar-se la vida tocant. Poc després, a més, va conèixer Enrique Morente i van treballar plegats més de 30 anys. Buscant una mica d'informació sobre Pepe Habichuela, he trobat que en una de les seves últimes entrevistes a Plano General, a la 2, Habichuela va explicar com li agradaria ser recordat.
1: Me gustaría que me recordaran como yo he sido en este mundo de España, en el mundo del flamenco, porque esto he tocado para bailar, he tocado para cantar, he tocado en concierto y he tocado con todos los más grandes. Que no vengan a ponerme flores ni nada, que no vengan.
2: Que te vayan a tocar la guitarra.
1: Claro, que me vayan a cantar o a tocar.
0: Per tant, un Pepe Habichuela que vol ser recordat cantant i que, a més, a banda de la vessant més musical, el guitarrista sempre ha estat un gran defensor de la cultura gitana, dignificant i transmetent el seu amor per ella. Una tasca que, a més, el va portar a guanyar el Premi de Cultura Gitana a la Música el 2018.
3: I tornem cap a Barcelona perquè ja coneixem un dels grups que completen el cartell dels concerts de la Mercè.
0: Se suma a la programació musical de les festes de la Mercè d'enguany, on també hi actuaran grups com La Pegatina, Els Catarres o Maria Jaume. La banda liderada per Santi Balmes pujarà a l'escenari de la platja del Bogatell el dissabte 26 de setembre per presentar l'espectacle del seu últim disc Ejército de Salvación. De fet, serà una de les seves últimes actuacions abans d'una parada indefinida que el grup té prevista per finals d'aquest 2026.
3: I pel que fa al cinema, els Javis continuen batent rècords amb La Bola Negra.
4: T'has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
3: La pel·lícula inspirada en Federico García Lorca disposarà de 47 dies en cartellera abans de la seva estrena a Netflix.
0: La plataforma de streaming converteix en una prioritat cuidar al màxim aquesta producció dels Javis amb un pla d'estrena històric. Ho ha fet avançant la data d'estrena als Estats Units el 16 d'octubre, 3 setmanes abans del que estava previst. Per tant, en total, La Bola Negra estarà disponible a les sales de cinema estatunidenques durant 47 dies. Fins ara, el rècord en cartellera als Estats Units havia estat Història d'un matrimoni, de Noah Baumbach, i a més, també teníem a Martin Scorsese, un d'ells amb 30 i l'altre amb 27 dies.
3: Clar, s'està parlant molt d'aquesta notícia avui, i el tema és per què és important, no?, aquests 47 dies, perquè, no sé, els que no hi entenem de cinema,
8: sí,
3: dius...
8: No ens ho havíem plantejat mai, no?
3: Sí, què implica aquests 47 dies? Per què n'estem parlant tant?
0: Primer penses, doncs mira, potser és per fer més caixa al cinema, no? Mm. O potser hi ha algun motiu que no estem entenent. I per entendre per què és important aquesta decisió de Netflix, el que hem fet és parlar amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que ens avança que això demostra confiança plena en l'èxit de La Bola Negra als Premis Òscar.
9: La veritat és que els cansaven, els grans experts, els oracles dels Oscars dels Estats Units aposten perquè La Bola Negra té assegurats a dia d'avui l'Oscar al millor guió adaptat i l'Oscar a millor pel·lícula internacional i que lluitarà per l'Oscar a millor pel·lícula. Atenció, amb l'Odissea. Aquesta serà la gran rival, o sigui, la gran rival de l'Odissea serà La Bola Negra. A dia d'avui, encara falten perquè s'estrenin moltes altres pel·lícules, però a dia d'avui així estan les travesses de cara als Oscars de l'any que ve. I no només estarà nominada, segons aquests experts, en aquestes categories que tenen tan clares, sinó en moltes altres, com millor càsting, millor fotografia, millor direcció de producció. Per tant, penseu que això és una mostra més de la confiança de Netflix en La Bola Negra de cara als Oscars.
3: Si hi ha expectatives amb la pel·lícula dels Javis, en aquests moments, comparada amb l'Odissea, que seran les dues pel·lícules que se les fotran als Oscars, l'expectativa serà màxima.
8: No, és fortíssim, i em sembla que les travesses estiguin ja en aquest punt a tants mesos dels Oscars i encara sense haver-la pogut veure nosaltres, aquesta Bola Negra, és espectacular.
0: Veurem si també d'aquí a que arribin aquests premis hi ha alguna pel·lícula més que fa competència a l'Odissea o a la Bola Negra, però bé, a mi em sembla molt fort que estiguem parlant d'això. Aquí sí que és veritat que serà una mica més diferent perquè els drets de la pel·lícula dels Javis pertanyen a Movistar Plus, que encara no ha anunciat a partir de quin dia estarà disponible a la seva plataforma. Ara per ara, només tenim una data assenyalada al calendari, que és la data d'estrena a la gran pantalla, el 25 de setembre.
3: Per tant, apuntadíssim per anar a veure. Home, i crec que serà un èxit de taquilla descomunal.
8: Serà d'aquelles que quan surtin les entrades haurem d'anar-les a buscar, perquè si no, no podrem anar al cinema.
3: A mi m'encanta quan passa això als cinemes.
8: És que últimament està passant molt.
3: Que hi ha cua i que estan petats, perquè hem passat una època de cinema molt dura, i que les sales s'omplin amb pel·lícules és meravellós. Per altra banda, tenim algunes estrenes per amenitzar una mica aquesta espera, perquè ja tenim aquí la quarta temporada de Ted Lasso.
5: Oi, welcome back. It's good to see you.
6: You too.
0: Després d'un final que semblava definitiu, Ted Lasso ens sorprèn amb una quarta temporada. L'entrenador de futbol interpretat per Jason Sudeikis torna a fer de les seves, i aquesta vegada és amb la missió d'entrenar un equip britànic de futbol sense tenir-ne ni idea. La nova entrega d'aquesta sèrie guanyadora de 13 Emmys ja està disponible a Apple TV, per tant, si voleu, ja la teniu disponible per fer una marató. Qui també està d'estrena és Disney Plus, amb la 14a temporada de Futurama.
7: Behold! I've rebuilt my time machine! It's idiot-proof! We'll see.
3: L'Àlex va fent que sí amb el cap.
8: És que m'agrada Futurama. Sí.
0: És una d'aquelles sèries per anar mirant mentre estàs fent alguna cosa, per mi.
8: Una mica com els Simpsons, també, no?
0: Sí,
8: és com sèries de capçalera.
3: I sèries que han acompanyat
8: generacions.
3: La gent durant anys i panys,
8: sí.
3: Que formen part gairebé com del mobiliari de casa.
8: Totalment,
0: perquè els personatges són ben coneguts, són en Fry, la Lila i després també tota la tripulació que els acompanya al Planet Express, i que ja teniu les seves noves aventures disponibles. L'animació que es va estrenar al 1999 i que segueix sobrevivint després de cancel·lacions, canvis de cadena, diverses resurreccions, i ho fa, òbviament, amb el to irònic combinat amb una mica de ciència-ficció i d'humor absurd, que ens funciona moltíssim.
8: De fet, el seu creador també és el mateix que el Simpson, Matt Groening.
3: 3 minuts i 3 quarts de 5 de la tarda, i pel que fa a la música, els concerts d'estiu que no s'aturen.
10: Yo soy la tierra de tus raíces.
0: Aquesta nit a Roses a les 10 de la nit i ho farà presentant la seva nova gira al Festival Sons del Món, on celebrarà en directe el 30è aniversari de Lunes Rotes, un disc amb himnes com A Fuego Lento o aquest El Talismán. I d'una canària a Roses a una altra canària a Cap Roig.
3: A
8: és meravellós.
3: La vaig descobrir a la pel·lícula Mi soledad tiene alas, que va dirigir Mario Casas.
8: Uh-huh.
3: I la cançó, la banda sonora, era de la Valeria Castro i em va fer plorar.
0: I la del 47,
3: com es
0: diria,
3: diu?
0: Que també era també, Valeria
3: que també,
0: Castro.
3: També.
8: Uau,
0: la Valeria. Ella és increïble. Si no ho heu fet, heu d'escoltar ja un dels seus últims àlbums, que és El cuerpo después de todo, que recull cançons que parlen sobre una ruptura, sigui d'amor, d'amistat, de la por, de la fragilitat, i a més ho fa a través d'una escriptura molt íntima que la caracteritza moltíssim, i teniu l'oportunitat de veure-la en directe, que és avui al Festival Cap Roig a 10:15 a Calella de Palafrugell. I a més, bones notícies, queden entrades encara,
3: doncs mira,
0: si us podeu
8: poques
0: animar.
8: Però n'hi ha, no? Perfecte.
0: Poquetes, sí.
3: I a la Garrinada, la festa major autogestionada d'Argentona, es veu que ja ho tenen tot preparat perquè toqui la Ludwig Band.
11: Com et dius?
12: Em dic Xavier.
11: I què veus?
12: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Ja tenim a la Ludwig Band, que segueix de gran tour per Catalunya, i avui els toca el Maresme, Argentona concretament, i també hi haurà la DJ Trapella, que sempre fa festa major, Escaramucci i Ignorantes. Per tant, xarinola assegurada.
3: D'aquí uns anys suposo que s'estudiarà, no?, el que ha passat amb aquesta cançó.
8: Home!
3: Que la canta tothom.
8: Què menys, perquè ha sigut un fenomen.
3: Meu nebot de 5 anys.
0: Però és que portem molts estius que hi ha alguna cançó catalana que fa el salt que creua la frontera de Catalunya i a través de TikTok, per exemple, o d'Instagram, es torna molt viral. Va passar amb el Coti per Coti dels Tients, amb la Marina està morena dels Figaflaues, i ara de cop i volta la Ludwig Band.
3: No, jo encantat que això passi.
8: No, i que continuï passant.
3: Cançons en català.
0: I tribus urbanes que no t'esperaries mai fent aquesta tendència de TikTok.
3: Són 4:45, fem una pausa i de seguida sentirem els nens i les nenes a veure què és el que ens diuen, que sempre prenem lliçons, un cop a la setmana, quan els sentim. Ara tornem.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.

0: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
1: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
2: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
3: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
3: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
5: La llum és dels meus ulls.
0: Som 3Cat.
3: L'estiu ets tu.
5: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Passen 2 minuts a 4:45. Ai, m'agrada molt aquest moment de la setmana que l'antena de Catalunya Ràdio s'omple de les veus d'aquests nens i nenes que al final, com que els anem sentint cada setmana, jo em penso que són ja els meus nebots, pràcticament.
8: Per mi són un dels meus millors amics. De fet, he passat més hores amb ells aquest estiu que amb molta gent de la meva família, perquè clar, amunt i avall, amb el micròfon de Catalunya Ràdio, ens ha regalat moments maquíssims amb l'Iker, la Nora i el Luca, que a més avui els he proposat un repte i és, per una banda, aguantar-me un dia més fent moltíssimes preguntes.
9: Complicat, també.
8: És complicat, a més passa molt sovint. I, per altra banda, parlar d'un tema que és també complicat. Fins i tot entre nosaltres pot arribar a ser incòmode. Ens toca parlar sobre una qüestió que no sé si tenen del tot controlada i són els diners.
5: Money, money, money, must be funny.
8: Ai, els diners...
9: És un gran tabú, els diners.
8: Costa molt parlar de calés, fins i tot amb la família. No costa tant, potser, amb el nucli com dur, però quan surts del nucli dur familiar, ja...
9: Clar, costa molt dir què tens, què cobres, no?
7: El tema del sou,
9: Ui,
7: és
9: això...
7: com un gran tabú, i sempre s'ha dit, no?, que és de mala educació...
9: Com parlar-ne, no?
7: Demanar o dir el que cobres. Però la veritat és que vosaltres sabeu el que cobren, per exemple, els vostres amics?
8: Sí.
9: Jo crec que...
7: Us ho pregunteu o us ho dieu.
8: Però sí, perquè la majoria són bastant precàries. Llavors ens ho diem entre nosaltres com per animar-nos de jo també hi soc. Llavors ja dones consells, no? Quan hagis d'anar a reclamar més sou, digues això o l'altre, i ens ajudem. Sí que és veritat que crec que amb la gent més adulta costa molt més. Però bé, jo crec que és 100% per tots difícil parlar de diners i, a més, ens genera molt mal de cap sovint, i el motiu és que, per desgràcia, necessitem que pràcticament tot el que fem en el nostre dia tinguem unes monedes, uns bitllets o unes targetes que paguin o bé comprar el menjar o tenir un sostre, anar a prendre alguna cosa. Qualsevol cosa significa gastar diners. I sabent de la importància que tenen aquests calés en la nostra vida, he volgut preguntar a l'Iker, la Nora i al Luca com van ells de diners.
7: Quanta pasta tenen?
9: Una mica d'estalvis, no? La guardiola aquella.
8: Clar, perquè que jo sàpiga no poden treballar, perquè tindríem un problema i estaríem davant d'un cas d'explotació infantil. Però el que sí que poden fer a vegades és que per alguns capritxis, alguns antulls, doncs cromos, gelats, alguna samarreta nova, doncs guanyar-se uns calarons, i això ho fas segurament a través dels pares, no? Per tant, tenen una petita fortuna amagada a casa seva?
10: Sí, jo tinc. Sí, jo netejant la casa.
11: Però has de treballar. Has de treballar per fer-ho. Si estàs tot el dia tirat al sofà, no guanyaràs diners.
8: I què feu vosaltres per guanyar diners?
10: Jo agafo l'esprai, agafo un drap, li faig a la cadira, netejo i em guanyo 30 euros.
12: Jo cada Coram. Mes, la meva àvia i la meva tieta em donen 5 euros i quan paguen el doble, pues em donen 10.
11: Jo, quan em cau una dent, em donen 5 euros, quan em cau un ullal, 10, i quan em cau un queixal, 20.
7: Bueno, veig una coherència en les peces dentals, no?
9: No, i trobo que hi ha
7: de la importància.
9: Una tarifa,
7: Sí, sí, molt estipulada. Surt molt bé, diguéssim, la neteja de cadira.
8: Sí.
7: No sé de quina casa era, però...
9: A 30 euros.
7: A 30 euros la netejeta. La cadira.
8: Home, l'esforç és mínim i la recompensa és excel·lent. Ja sabem més o menys que ara per ara tenen clares quines són les maneres a través de les quals poden guanyar diners. Per una banda, l'Iker, que fa una performance de neteja perquè no acaba fent gaire res. I després la Nora i en Luca, que anen movent dents amunt i avall a veure si cauen i guanyen uns calarons.
9: Les arrenquen i tot i va falta.
8: Exacte. Però una vegada aconsegueixen aquests calés, què han de fer? Uh-huh. Doncs anar acumulant-los, estalviant-los i ja som ben conscients que és el més complicat.
11: Sí.
10: Perquè mira, quan tens com... Ara, mira, ja tinc 5 euros, me'ls vaig a gastar, i puges, baixes. Si estalvies, puges, baixes una miqueta, tornes a pujar més i guanyes més.
8: I creieu que és difícil estalviar?
10: Sí. Sí, has de treballar molt.
12: I estudiar molt.
9: I encara que estudis...
8: A vegades no serveix de res.
7: Molt ben explicat el que és estalviar, eh? Vull dir, m'agrada molt de... Va pujant, baixa una miqueta, és molt important que baixi només una miqueta.
9: Exacte.
7: I seguir pujant, perquè...
9: Ara ell deia com tu en guanyes 5 i de sobte vols gastar-ne 5.
7: Clar.
9: La cosa està fotuda.
8: Mm-hmm. Ui, i per l'Iker està més fotuda la cosa, perquè, clar, aquí ha passat un tema, i és que, no sé vosaltres, jo tinc les butxaques absolutament foradades, em costa moltíssim estalviar, i aprofitant sempre la meva estona amb els meus millors amics de 9 anys, he dit, mira, segur que ells tenen algun consell per saber, doncs, quin és el millor mètode d'estalvi.
7: Aviam.
10: Sí, la Guardiola.
11: El meu germà de petit tenia una Guardiola que era com un porc, i a dins tenia diners, i quan ja tenia prou diners, va posar-la a dins d'una bossa de basura, i van venir les meves cosines, jo encara no existia, i el van trencar.
10: Però... Jo a la Guardiola no, perquè ja vaig ficar com 35 euros a la Guardiola i ara estan allà atrapats i no vull ficar més. Per què? Perquè necessito un martell per obrir-ho. Li vaig dir a la meva mare, puc el martell, sisplau? La meva mare, no, jo. Em quedo sense diners.
7: Clar, té a... Sí.
8: L'Iker està prenent el que s'estalvia.
7: Els té invertits i no els pot retirar. Això també passa en els
9: adults
7: de vegades, no? Un pla fixa molt llarg, que depèn del martell de la mare.
8: Però em vejo molt que sigui dins una Guardiola i no hagis de pensar en a quin banc deixo els meus calés, quin és el compte d'estalvis adient per el que necessito jo.
7: Per ell ni res, un martell. Sí,
9: no, per ells el seu compte d'estalvis és la Guardiola que no s'obre i ja està.
8: Sí, totalment. Però sí que és veritat que els meus millors amics tenen una altra qüestió molt present en la seva vida, i és que per guanyar pèmpins hem de treballar. Però no sé jo si són conscients que sovint les feines són estressants o no.
12: Algunes,
11: però per mi la que menys m'agrada és les que recullen fruites i les posen als camions perquè arribin als restaurants, perquè amb aquesta calor i estar tot el dia agafant fruites i verdures...
10: A mi...
11: És molt difícil.
12: Ser taxi, perquè tens que anar de lloc en lloc i no tens gaire temps que estar amb la teva família.
10: A mi, els pilots d'avions. No sé, és com que hi ha molts botons.
11: És veritat.
10: No sé què apretar. Ara apreto un botó blau i en caic cap a baix.
7: Bueno, doncs no apretis el blau, eh? Llavors tindrem un disgust.
9: Jo espero que els nostres pilots, com a mínim, sàpiguen per què serveixen tants botons.
8: I mira que hi ha motius per estressar-te sent pilot d'avió, però ell decideix que és només perquè hi ha massa botons. S'ha atabalat, diu, aquí jo no puc fer res. Però ja sabeu que, a més, el que a mi m'agrada molt és agafar a l'Iker, la Nora i en Luca i dir, mira, us plantejo un repte o una situació. I en aquest cas he decidit que sigui divertida i els he dit, mira, què faríeu si tinguéssiu molts, molts diners, és a dir, si fóssiu rics?
10: Jo agafaria un mòbil, menjar a casa i moltes coses que necessiti, i també ajudaria la meva família.
12: Jo m'agafaria un iPhone de l'últim model, una casa que pugui estar molt bé, i menjar.
11: Primer em compraria una casa i no els diria que tingués diners a la gent, perquè si no me'n demanarien. Segon, em compraria molts gossos i em compraria uns ajudants perquè em fessin les coses. I per passar el dia, si fos d'aquesta edat, aniria al col·le.
7: Molt bé, contrastos, no? Cadascú els gastaria d'una manera diferent.
8: Però perdoneu, i la Nora, sent tan intel·ligent com per dir, no li diria a ningú
7: molt important,
8: que tinc calés. Que és una cosa que a mi, per exemple, el meu pare sempre em deia, si alguna vegada et toques la loteria,
7: sí. No
8: diguis res i no vagis el mateix dia a recollir el premi.
7: Sempre s'ha dit, crec que la família catalana, que és la que conec jo, això en un moment vital et diu, mira, si mai ens toques la loteria,
9: no
7: que no ens ha tocat, això no s'ha de dir.
9: No ho diguis.
7: Això no s'ha de dir.
9: I dissimula una mica que...
7: Exacte. Llavors,
9: Ara, per cert, si la Nora ens està escoltant, que no compri gossos, que els adopti. Perquè
8: sempre. Clar, són matisos del llenguatge. Exacte. Ella segur que volia dir anar a una gossera i ajudar un gos sense llar. I tot i plantejar-los aquesta divertida situació, vam acabar parlant de les diferències entre la gent que té un poder adquisitiu altíssim i amb la gent amb qui amb prou feines té per arribar a final de mes.
11: La veritat sí. És que...
10: M'agradaria que tot el món tingui diners.
11: A mi m'agradaria que la gent que és pobre, pues,
12: Que puguis tindre
11: més diners per així fer-se la vida i que tot el món que no tingués de viure als carrers i coses d'aquestes.
8: Per tant, tenen molt clar que hi ha gent que gaudeix d'una vida plena com la que s'imaginava la Nora i altra gent que té problemes per arribar a final de mes, per intentar tenir un sostre sota el que dormir. Per tant, jo molt contenta de compartir estonetes amb la Nora, l'Iker i el Lucas, que a més de fer-nos riure amb les seves idees de bomber, també ens emocionen una mica amb aquestes reflexions.
7: Doncs moltes gràcies, una abraçada per ells tres i pendents de la setmana que ve a veure què és el que ens expliquen. Bé, en 3 minuts arribem a les 5 de la tarda, ara farem una pausa i just després sentirem una conversa que vam tenir ara fa uns quants dies amb la iaia Angeleta,
9: que és meravellosa.
7: La creadora de contingut, jo diria que amb més seguidors en català, i també el seu net, que és en Jordi Crous. Una pausa i el sentim. Tot em sembla
3: si estic amb tu. A Catalunya Ràdio. Tot em sembla si ho visc amb tu. De 4 a 7. Massa bé. Tot em sembla si estic amb tu. La tarda de Catalunya Ràdio. Tot em sembla si ho visc amb tu. Amb Roger Carandell.

0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
2: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniel Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat.
2: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de Cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: L'estiu ets tu.
5: Catalunya Ràdio.
0: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3K. L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Maria Costa. El guàrdia civil que ha matat la seva exparella a l'interior de la caserna de la Guàrdia Civil de Llanes, a Astúries, estava apartat del servei i tenia expedients oberts per violència masclista. Segons fonts pròximes a la investigació, l'home ja no disposava de l'arma reglamentària i hauria matat la víctima, que també era agent del cos, amb una pistola sostreta dins la mateixa caserna. Les mateixes fonts apunten que no va accedir a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre accés que coneixia perquè havia treballat en aquestes dependències anteriorment. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. Més notícies amb Cristian Roldán.
7: Segons mitjans de Ceuta, el Marroc no està rescatant els cadàvers que es troben al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Rabat ha confirmat de moment 11 morts dins la seva frontera. Pel diari El Faro de Ceuta, però, hi ha molts cadàvers encara al mar i asseguren que no s'està fent res per recuperar-los. Auguren que la marea acabarà portant alguns dels cossos fins a les costes de Ceuta, tot mentre el Ministeri de l'Interior hi hauria entre 1.500 i 2.000 migrants vagant per la ciutat. Alguns auguren que no tenen res per menjar.
8: No, avui no he menjat res, us ho juro.
9: I swear.
7: Centenars de subsaharians malviuen des de fa gairebé una setmana a la platja de Trampolín, sense saber a on anar. A hores d'ara hi ha 16 migrants hospitalitzats.
6: Ha estat tallada la circulació dels trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cables. Segons Adif, el robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera entre l'estació de Fabra i Puig i Puigcerdà i la Tor de Querol. A la resta de la línia, els trens estan suspesos per les obres.
7: Experts en dermatologia avisen que les llargues onades de calor, com les que hem tingut el mes de juliol, poden tenir efectes molt greus per la pell, més enllà de la ja coneguda exposició al sol. Amb la calor augmenta la suor i la pell perd la funció termorreguladora. Es pot deshidratar i també tenir irritacions diverses. Ho concreta Rosa Senan, metgessa de família del grup de dermatologia de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
10: Erupcions per irritació de les glàndules sudoríparas, o sigui que es diu sudamina, erupcions per la calor, que és molt freqüent en nens. També pot donar una irritació, tanta suor, sobretot en zona de plex, pot donar irritacions, rascades, dermatitis. Si la persona és grata, poden fer-se petites abrasions, petites feridetes, i es poden sobreinfectar.

0: dieser ganzen Zeit singe ich.
1: El documental d'Albert Serra, César Moment de Mavi, sobre l'actriu i cantant alemanya Ingrid Caven, inaugurarà la secció no competitiva Made in Spain del Festival de Sant Sebastià, dedicat als llargmetratges de l'any produïts a l'Estat. Entre les propostes a Màxim Català en aquest apartat també s'hi podran trobar Viva, de la directora i actriu Aina Clotet, Tres Adioses, de la cineasta Isabel Cuixet, o Los Invitados, de la barcelonina Cristina Dit i Stefan Munts. També hi seran Mala Bèstia, la primera pel·lícula de Bàrbara Ferrer, La vida és de Verdi, de la directora Berta García, o Pizza Movies, una comèdia de Carlo Padial, protagonitzada per Judit Martín i Berto Romero. Els esports, en Roger Arbosa, bona tarda.
2: Bona tarda. La selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica a l'Europeu de Natació de París. L'or ha estat per a l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i també els catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest mundial, Tió s'ha endut la seva sisena medalla en aquests campionats d'Europa. N'ha guanyat una d'or, quatre de plata i una de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip aquest estiu. El club també ha presentat avui el nou tècnic del bàsquet, l'eslové Alexander Sekulic, que signa per dues temporades. I en marxa aquesta hora la cinquena etapa del Tour de França femení, avui 140 quilòmetres amb 8 ports. Defensa el mallot de líder la suïssa Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi és setena a 1 minut i 12 segons.
3: Fins aquí les notícies.
4: A casa i al Sudan.
5: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
5: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: A Catalunya Ràdio.

Bon dia, família. Mira, estic arribant a Roda de Ter d'aquí 10 minuts. Hem quedat amb la iaia Angeleta i el seu net, que és en Jordi Crous, per esmorzar plegats. La iaia Angeleta s'ha convertit en una autèntica celebritat d'Instagram. No sé si en un parell, 3 d'anys, que el seu net va començar a penjar alguns vídeos seus. I ara tenen un Instagram que acumula, jo diria que pràcticament, 200.000 seguidors. Esmorzarem i que m'expliquin una mica com viuen el fenomen i també per saber una mica més de les seves vides més enllà del compte d'Instagram. Mira, ara m'han avisat que venen del CAP i que els han fet esperar molta estona i que, per tant, hem de redreçar una mica l'entrevista. Bueno, cap problema, ens esperarem fent un cafè i quan arribin, doncs ens hi posarem.

0: Iaia Angeleta, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jordi Cros, bon dia.
2: Bon dia.
0: El net.
2: El net.
0: On m'heu citat? On som ara mateix?
2: Bueno, doncs pues som en un forn de pa aquí a 100 metres de casa de la iaia, perquè veig que anem tots tard. Els metges no anaven a l'hora, tu, Roger, has de tornar, t'has de tornar. I...
0: Què us ha passat? Que heu anat al cap i ha anat tot una mica més
1: tard,
0: no?
1: He anat al cap del metge, perquè havia de parlar amb el metge, sí. I tenia hora a les 9 i 9 minuts.
0: Sí.
1: Anàvem cridant a tothom, i de mi no, per què això? Perquè els diferents dels altres m'hem pregat i he marxat.
0: I aquí som, estem esmorzant.
2: I aquí estem.
0: Què t'has demanat, tu, iaia, per veure?
1: Un estic de llimona.
0: Un estic de llimona.
2: Cada dia en fas un,
1: sí,
2: no?
1: Sí, perquè m'agrada molt.
0: I potser prendrà un cafè...
1: Cafè no m'ha gaire, no m'ha tant tan bé. Fa passar mica nerviós.
2: Ja veig nerviós.
0: Quants anys tens, iaia?
1: 95. I tu... pico.
0: I pico. I tu, Jordi?
2: 51. I pico, també.
0: I tu, iaia, recordes quan va néixer el teu net?
1: I tant.
0: Sí.
1: Però és que això ens interrompia,
2: Poder... Devies treballar a la fàbrica, no? Aquella època. Qui la blava roda. Fa 50 anys. Tu en tenies 46. No? 45.
1: Sí.
0: 45.
2: Treballaves a la
1: fàbrica aquí a Rodes, sí. Sí, sí.
0: I va néixer aquest bailet.
1: Va néixer aquest bailet a la Clínica de Vic, a l'Aliança.
0: Jo també vaig néixer allà.
2: Què fot?
0: Molta gent de la comarca d'Osona naixia a l'Aliança,
1: sí,
0: de Vic.
1: Que, va fer néixer de cesària i li va fer la cesària el doctor Vinyola, que ara ja no hi és.
2: Vinyoles.
0: I tu, Jordi, el primer record que tens de la iaia?
2: Tinc records de la iaia de veure-la tornar caminant de la fàbrica. Ella feia el torn de tarda i poder els primers records són de veure-la tornar caminant de la fàbrica.
0: Què hi feies a la fàbrica?
1: Treballava els ovilladors. Tu saps què és els ovilladors, eh?
2: Jo tampoc.
1: Estaven okay. Unes cases molt grans de villes. I d'aquelles villes nosaltres teníem unes màquines i en vez de fer uns rodets així grossos, molt grossos. Treballàvem, que en dèiem, a preu fet. Que si treballaves molt, et pagaven pel que treballaves. Però ens emprenyaven perquè si un dia el fil ens anava malament, aquell dia no cobraven tant. I no hi teníem cap culpa, era culpa del fil, però bueno.
2: Bueno, ja, i ara també hi vas a preu fet, eh? Amb 95 anys encara vas a preu fet tot el dia.
0: El teu net et fa anar a preu fet o què?
1: I els seus fills també, eh? Els seus fills, quan són a casa, que no van a col·legi, cap a casa de la iaia a dinar.
0: I els fas el dinar?
1: Sí.
0: Els besnets?
1: I amb molt de gust.
0: Sí? Et segueixen a Instagram, els besnets?
1: Sí, sí, sí, tots dos.
0: Jordi, el primer dia que li obres l'Instagram és inimaginable que acabareu sent els creadors de contingut amb més seguidors d'aquest país. Com és que li obres? I li expliques què és Instagram en aquell moment?
2: Sí, bueno, li costa d'entendre bastant. Però, bueno, li obro per una casualitat, perquè, bueno, jo tenia un Instagram que no em seguia pràcticament ningú, però sí que és cert que quan penjava vídeos amb la meva àvia, doncs tenien molt, molt més èxit que els meus. I llavors una persona del mundillo aquest em diu, hòstia, és que has de fer un Instagram de la iaia, perquè la iaia a tothom li recorda la mare, la iaia, que ja no hi és, i tindrà molt èxit. A més, una dona, doncs, en aquell moment tenia 92 o 93 anys, que condueix, que està clara de cap, que diu les coses a raig, i tot això serà un èxit segur. I llavors els meus fills em van animar a fer-ho. Em va passar com quan regales un gos a un nen, no? Que, papa, el gos em fa molta il·lusió, però qui acaba cuidant el gos ets tu.
0: Clar,
2: doncs l'Instagram el vam crear i qui el va acabar portant vaig ser jo, perquè els meus fills, cada un fa la seva i s'han fet grans i ja no són a casa.
0: Hi ha dies que li dius que això no ho vols gravar?
1: Sí,
0: sí.
1: Però l'últim tinc d'acabar fent-ho, perquè ell va insistint fins que ho faig.
2: Parles d'una manera que un dia vindran els safes de iaies i em fotran a la presó.
0: Se t'emportaran al net. Sí. Però us ho passeu molt bé, rieu,
1: sí,
0: molt. Jo us veig a les entrevistes, als vídeos, i crec que rieu molt a casa
1: molt,
0: vostra.
1: Molt. Sí, en vídeos que riem molt.
0: Com els expliques a les teves amigues això que feu amb el teu net? Ho saben?
1: Sí, ho saben totes.
0: Com els hi expliques?
1: Els hi explico tal com ho fem.
0: Dius que graveu uns vídeos,
1: sí.
0: Que els pengeu a internet...
1: Sí, sí, em segueixen i em segueixen, sí.
0: I com ho portes això que la gent pel carrer et saludi i que potser no els coneguis?
1: Ai, ara ja m'he acostumat. De primer els deia d'on sou, però ara ja no els ho dic pas. Puc fer una foto amb tu? Ah, sí, sí, les que vulgueu. Ara ja ho porto bé.
2: El primer estiu que estàvem a Torredembarra...
1: Els deia qui sou.
0: Clar, hi ha un primer dia, no?
2: A la platja de Torredembarra. No sé si teníem 8 o 10 mil seguidors,
0: sí?
2: O 15 mil, i passava la gent per allà i li deien, ostres, ja, Angeleta, ens podem fer una foto amb tu, quina il·lusió. I ella els deia, d'on sou? I la gent deia, no ho sé, poso un exemple, de Montblanc. No em podeu pas conèixer perquè Montblanc no hi ha set mai.
0: Clar, ha de ser sorprenent, no?, arribar als 90 anys sent una persona que ha fet la seva sempre, amb la seva intimitat i
2: anònima.
0: Tot. I de sobte, convertir-te en una persona, doncs, força famosa.
1: Això ha de ser culpa del meu net.
2: Però, de fet, tu, iaia, les coses clares, vull dir, no has canviat amb res. T'importa una merda ser conegut.
1: Ah, sí, no, jo no... La setmana m'has posat els fums al camp, no? Sóc la mateixa d'abans. El que és blanc, blanc, i el que és negre, negre. A vegades potser parlo massa clar, però jo sóc del temps d'abans, i el que és blanc, blanc, i el que és negre, negre.
0: Tota la vida has estat així?
1: Tota la vida.
0: Com la descriuries?
2: Bueno, és una dona molt vital, molt treballadora, i que té una força brutal, i llavors que té la gran sort d'estar... O sigui... Fotre's vell és una merda, però l'alternativa a fer-se vell és morir-se. Llavors, pues, ja que ens hem de fotre vells, almenys passem-ho bé i riem, no? És que vull dir, no hi ha més. És que la decadència és una puta merda. Vull dir que acabes, doncs, portant... Jo li dic que al dematí, quan vas tot equipada, ha passat una hora, perquè, clar, entre que porta audífons, s'ha de tirar unes gotes als ulls, porta bolquers... bueno, clar, és que vull dir... És una puta merda fer-se vell. Mm-hmm. Llavors, l'única cosa que pots parir és agafar-t'ho bé. I fer-ne una festa d'això. I, a més, demostrar a la societat que els avis... no, una persona, quan es jubila, l'hem d'amagar. Ni l'hem de fotre... Ni l'hem d'abandonar el lloc, al contrari. La meva iaia fa 35 anys que és jubilada i en fa 40 que és viuda. I encara condueix. I aporta moltes coses i dona moltes lliçons.

0: Escolta'm, ara que parlàvem del cotxe i del carnet de conduir, a mi m'encanten els vídeos on veig la iaia agafada al volant, conduint als 95 anys, i vaig sentir una entrevista que vau fer amb l'Escapa, que li vau explicar que el mes de juliol era un mes important per saber si es renovava o no renovava el carnet.
1: Dilluns el vaig anar a renovar.
0: I què han dit?
1: Que per un any més.
0: Hora bona, doncs. Et feia patir que no el renovessin?
1: No.
2: Em feia patir més a mi.
0: Sí, no? Perquè sí. Hauries de fer de taxista.
2: No, perquè es vol comprar una moto. Quan ho renova... I amb una moto sí que el dia que volqui es matarà, saps? Aquells quatre... Allò que van quatre rodes...
0: Corres gaire amb el cotxe?
1: No.
0: No?
1: Això no. Això no, això vigilo molt. Moltíssim.
0: Alguna multa? En,
1: Multa me n'ha passat una a la vida.
0: I per què va ser?
2: Un mal parit, eh?
1: Sí, un mal parit de
2: la Guàrdia Urbana.
1: La Guàrdia Urbana, que hi havia aquí a Roda. I saps per què?
0: Per què era?
1: Aquest aparcament que hi ha aquí dalt, que només és carga i descarga.
0: Sí.
1: Jo hi vaig deixar el cotxe, que les rodes de darrere, eh? Em tocaven una mica a mica el pas de peatons. I vaig anar amb una botiga, amb una carnisseria, 10 minuts. I aquests 10 minuts em va fotre 200 euros de multa, perquè la roda del darrere em tocava una mica de pas de peatons. Sí, senyor. Ara que li vaig dir tot, eh? Vaig anar a trobar-me i saps què em va dir? Senyora, les normes són les normes.
0: Jordi, tu de què treballes, a part de portar l'Instagram de la iaia, pensar idees?
2: Jo tinc, tota la vida m'he dedicat a vendre coses per ajuntaments. He tingut diferents empreses, primer treballava per altra gent, llavors tenia empreses pròpies, i, bueno, i la veritat és que estic distret, perquè tenim molta feina en aquest sector. Tinc empreses i em dedico a això, a vendre coses per ajuntaments, tinc una petita immobiliària, bueno... Toco moltes tecles i cap de bé, Roger.
0: L'Instagram el portes molt bé?
2: Sí.
0: No? Estàs tu sol?
2: No, perquè perdria aquesta naturalitat que... No ens ho podria portar ningú, perquè quan fas una cosa i no saps per què et surt bé, no cal canviar res.
0: Feu reunions, a vegades?
1: Mama, tal dia ens toquen aquí, tal dia ens toquen allà. Abans m'ho deia més coses, però ara... Espera a dir-m'ho al revés dies perquè no em posi tan nerviosa.
2: Que venies tu a sapigut allà quan fèiem cua al
1: cap. Sí.
0: Saps qui li feien això també? Em van explicar una vegada, en Llongueres, el perruquer.
1: Sí.
0: Anava amb una agenda molt, molt, molt plena i la seva secretària li deia les coses el mateix dia. Ella es llevava al matí i li deien, mira, avui tens això, això i això. I veig que és el que fa el net amb la iaia.
1: Sí.
2: Bueno... Aquesta setmana portem una setmana una mica jetreada, la veritat, perquè vam tornar dilluns de Torredembarra i dilluns ja no sé què vam parir, ja no me'n recordo ni jo.

0: Diuen que com més gran et fas, el temps passa més ràpid.
1: Sí. Quan era jove,
0: sí.
1: Del dilluns, abans d'arribar el dissabte, allò era una eternitat. I ara, tan aviat som el dilluns com el dissabte. Ara em passa volant.
0: Jo ara faré 40 anys i hi ha gent que em diu és la millor època.
1: Sí.
0: Sí? Coincidiries que són sí. els 40.
1: Sí, dels 30 als 40, sí. Mm.
2: Però a mi em vas dir una vegada... Jo suposo que això també és diferent dels homes i les dones, perquè els homes ens morim abans. Les fixa't quina quantitat de viudes hi ha pel
1: això
2: món.
1: Això és mentida.
2: Ah, sí?
1: El sastre. El sastre en té 100.
2: És una excepció. Quants anys fa que ets viuda?
1: Molts anys, mare de Déu.
2: Ella fa 40 anys que és viuda.
0: Uh-huh.
2: I sempre deies a les entrevistes que la millor edat eren els 65 quan deixaves de treballar.
1: Bueno, és que jo, de joveneta, quan m'havia casat amb un pagès, havia treballat molt a pagès, però molt, molt. Una bestiesa. Vaques i porcs i de tot.
0: T'agradava?
1: Havia munyit moltes vaques, jo havia treballat molt, molt.
0: I les munyies a mà?
1: I tant, perquè llavors no hi havia màquina de munyir. Ara s'ho passen més bé els pagesos, però llavors no, eh? I, bueno, esclar, quan vaig anar a la fàbrica, jo vaig agradar més, perquè llavors, almenys el dissabte i el diumenge tenia festa, que pagès no n'hi ha de festa. S'ha de ser de matí, matí i vespre, eh? Mm.
0: I el dia que et vas jubilar? Se't va fer estrany despertar-te i no anar a treballar?
1: Sí, ho vaig trobar molt, perquè jo, quan em vaig jubilar, jo ja era viuda. I llavors, esclar, quedar-me sol a casa, al no anar a treballar, allò ja em va acceptar una mica, sí.
0: Uh-huh. I vas trobar alguns hobbies o algunes coses per fer?
1: Sí, mare de Déu!
0: Que hi ha gent que té por d'avorrir-se.
1: Aquest es va casar i va tenir la nena, al cap de 3 mesos, la nena cap a casa i ells cap a treballar. Jo, la nena, quan la nena va tenir 3 anys que anava al col·legi, ja va néixer el nen. La nena al col·legi i el nen a la guarderia. De feina no me n'ha faltat mai.
0: I de criatures per casa, tampoc.
1: No, però perquè ara tenen 20 anys i encara venen.
2: Oi, porten els nòvios i tot, ara en tens 4.
1: Exacte. Eh?
0: Et cauen bé els nòvios i les nòvies dels besnets?
1: Sí, jo ho sento tot. Com tant siguin bones persones...
0: Exacte.
1: Mireu que siguin bones persones, eh?
0: Que això a vegades t'enamores i no ho veus, eh?
1: Ah.
0: Que l'amor és cec, diuen.
1: És ben veritat, això. Això és ben veritat, eh?
2: Qui va ser que es va enamorar d'un porc?
1: Sant Antoni.
2: Ah.
0: Mira. Escolta'm, et demanen molt si feu gaires diners amb la iaia. Perquè és que sou el compte amb més seguidors de contingut en català.
2: Però és que saps què passa? Gràcies a Déu no ho necessitem. Vull dir, no, ni vam muntar el compte per tenir 200.000 seguidors, ni vam muntar el compte per fer diners. Gràcies a Déu no ho necessitem. Jo em guanyo molt més bé la vida treballant amb el que em dedico que amb l'Instagram de la iaia. El que sí és cert és que quan tens tants seguidors has de muntar les coses d'una manera que has de ser equitatiu i les coses valen diners. Per exemple, si has d'anar a gravar a 200 quilòmetres de casa, moure una persona de 95 anys no és tan fàcil com moure una de 40. Tenim aquesta sort. No... Tant ens fot guanyar-ne més que menys.
0: Quan tens tants seguidors se t'acosta molta gent, a vegades, que volen fer coses, que volen fer col·laboracions. La cosa com més surrealista que us han proposat i que hagueu dit, això no ho farem?
2: Televisions espanyoles que ens han proposat fer xous posant-nos gent en contra del poble perquè la iaia condueix, el més surrealista. Aquests de Telecinco. Ens vam engegar la merda al minut zero. Una altra cosa que vam fer, que va estar molt bé, va ser un amic meu, que es diu David Forcada, que és un tio que dona consells de com invertir diners i tot això, ens va demanar de fer una col·laboració, i jo li vaig dir, ha de ser alguna natural, perquè no podem posar la iaia a parlar de criptomonedes, perquè quedarà fatal. I la iaia va... Bueno, i crec que és una de les millors col·laboracions que hem fet, perquè la iaia també invertia de jove, el que passa que invertia comprant vaques.
0: Sí? Compraves una vaca i la idea què era? Que criés la vaca i vendre més vaques.
2: I la llet.
1: Però llavors ens vam casar amb el meu marit, que es van plantar de pagès, perquè el meu marit ja era pagès, i va voler anar a una casa de pagès. Vam començar que no teníem ni 5, eh? Quan vam tenir 4 duros, vinga una vaca. Quan vam tenir més, una altra vaca. I vam arribar que quan vam plegar, ja en teníem 29 o 30.
0: Així va anar bé el negoci.
1: Oh!
0: No, anava
1: perquè
0: creixent.
1: Treballàvem molt i estudiàvem molt. No fèiem mai cap festa. Treballàvem diumenge i dissabte i sempre.
2: Doncs això, com que vam fer aquest post i va ser molt natural, perquè la iaia deia, bueno, nosaltres també invertíem, però invertíem en vaques, no? I doncs hi va haver tota aquesta gent que el segueix, gent del món de l'economia, que van dir, hòstia, diu, el crossover que no sabíem que necessitàvem, no? I jo crec que tot el que fem, si té un sentit i és natural, queda de puta mare. I a vegades que hem volgut fer coses que no en tenim ni idea, doncs no queda tan bé.

0: Jo espero que seguiu fent contingut molt més temps, perquè m'agrada molt, hi ha molta gent que ho segueix i que els agrada molt el que feu. I jo ja veig la iaia que té un compromís ara a les 11 i ho deixarem aquí.
1: Perquè, molt bé. Clar,
0: jo tinc, haig de marxar a tal hora.
1: Jo també.
0: Doncs queden 10 minuts i ho deixarem aquí. Iaia, moltes gràcies i molt bon estiu.
1: Gràcies a vosaltres, molt amables.
0: Jordi, bon estiu i ens veiem aviat.
2: Gràcies, Roger. Records als amics que tenim en comú.
0: En tenim uns quants, eh?

0: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
1: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
2: Per què es mata? Perquè existeix la maldat. Perquè existeix l'egoisme.
1: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
2: Perquè no controlem a vegades les emocions.
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
3: Comencem. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Quina diferència hi ha entre trap i suar?
5: Si no ho cal.
4: És que això...
5: És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
6: Ell t'ho explica.
4: A veure, Xuriguera.
5: Ai, el suar, mira...

0: I això vol dir que alguna cosa s'ha ensumat des de la redacció.
1: Què hi ha ara?
0: Sofía Jané i Víctor Gonzalo, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Els nostres pastisters preferits de la Drameri de Barcelona i que avui heu vingut amb un paquetet.
2: Ai, una
0: que
2: caixa.
0: L'equip ja l'ha ensumat i està començant a aparèixer gent traient el cap.
2: Som Dramazon, avui. Directe a la taula, molt bé.
0: Escolta'm, obrim línies al 932074474, obrim el concurs i ara farem la recepta que avui ens heu vingut a explicar. Avui sortegem un producte exclusiu de la marca Culinarium, que és un set de dues paelles Lilou que us permetran cuinar de forma pràctica i eficient. Que és molt important tenir bones paelles perquè no s'enganxi la truita i no s'enganxi tots.
2: Paelles. A mi m'encanten.
0: Em van fotre bronca l'altre dia per estar fent una truita i girar-la amb una forquilla. Perquè es veu que...
3: És que ratlles la paella.
0: Ratlles, jo feia fluixet.
2: Roger,
0: no, feia
2: no
0: fort.
2: Passa res. Si ho fas amb una forquilla i no rasques la paella...
0: Ho feia amb molta cura.
2: Jo també ho faig, de tant en tant, amb una forquilla.
0: La bronca va ser descomunal.
1: No és ideal, eh? No,
3: però que
1: no és la situació ideal.
3: Una llengua d'aquestes de silicona.
0: Víctor és dels que entranya per fer la truita amb forquilla.
2: Sí. Català emprenyat, Víctor. El llaga.
0: Joan, molt bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Tu fas les truites amb forquilla normal o tens una espàtula especialitzada per fer la truita?
4: Intento entenedor de fusta. Intento.
0: Clar, ja.
4: Però no fem malbé la paella, entenc?
0: Clar. Sí. M'entenc perfectament. Escolta'm, Joan, avui la temàtica de la pregunta que et formularem és musical.
4: Sí. Ui, a veure.
0: A veure, et dono algunes pistes i a veure si l'encertes. Des de l'any 1962 fins avui han participat al Festival d'Eurovisió un total de 16 artistes catalans. Tots ells cantant en castellà o anglès, mai en català. Quin d'aquests artistes, que ara et direm, i va participar l'any 2003. Et donem tres opcions. En Paret, en Sergio Dalma o la Betz. Quin d'aquests tres va anar a Eurovisió l'any 2003, Joan?
4: Sergio Dalma.
0: Segur, Joan?
4: Sí,
0: segur.
4: Sí.
0: Estàs segur, eh?
4: Perquè
0: la Mariona ronci el front?
4: Sí, perquè Paret no va anar a Eurovisió mai.
0: Vale, descartem Paret. No, sí que hi va anar, però hi va anar molt abans, en Paret.
4: Pot ser que sí. Paret Calaf.
3: El 2003 no hi havia Operació Triunfo.
0: Llavors, descartem Paret, Joan. Descartem en Paret, sí. Que ho tens molt clar, tu també, que no és en Paret. Tu dius Sergio Dalma, i també tenim la Betz, que va participar a Operació Triunfo i tal.
5: Jo sóc del 99 i no sé si recordo a tothom, eh?
0: Tots dos han participat a Eurovisió, en Sergio Dalma i la Beth. Quin dels dos va participar el 2003, Joan?
4: Jesús, pot sigui la Beth, pot ser.
0: Potser que marquem la Beth, Joan?
4: Sí, és que...
0: Marquem la Beth?
4: És que me mareixes, sí.
0: Que sí. Val. És que jo quan ho deies dic és que deu ser la Beth.
4: Sí, bueno, és que potser amb jo el Sergio Dalma ara corria massa, no ho sé.
0: Bueno,
4: no
0: potser en Sergio Dalma hi va anar, però hi va anar uns anys abans, saps?
4: Pues bueno, apostem per la Beth.
0: Va, apostem per la Beth. L'any 2003, qui va anar al Festival d'Eurovisió?
6: Dime qué es lo que pueda hacer.
0: La Beth.
4: Molt bé. Sí.
0: Joan, la Beth va ser la catalana que va representar Espanya al Festival d'Eurovisió el 2003 amb la cançó Dime, que és aquesta que estem sentint, i va anar precisament perquè havia participat a Operació Triunfo, que és aquest programa que feien en el seu moment a Televisió Espanyola i que els finalistes doncs anaven a Eurovisió. Joan, t'enviem les paelles. Des d'on ens truques?
4: Del Montsià.
0: El Montsià, perfecte. Doncs cap allà les paelles perquè puguis fer bones truites.
4: Val, gràcies, que faci falta. I bon programa, eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, Joan.
4: Moltes gràcies.
0: Una abraçada.
4: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
4: Adéu.
0: Com estàveu intentant ajudar en Joan, eh? Tots des d'aquí a l'estudi, tots remant per la paella d'en
2: Joan. Com si ens estés veient.
0: Exacte. Tots fent, no amb el cap, no, Joan, digues l'altre, però en Joan no ens veia. Escolteu-me, avui no parlarem de truites ni de paelles. Avui què farem?
1: Explica. Avui farem doncs un producte que és bastant controvertit, que la seva paraula s'utilitza com a comodí amb

0: pràcticament la gran majoria de productes dolços panificables, que és la coca.
1: La típica coca clàssica.
0: Clar, però
1: què
0: és per,
1: berenar,
0: què és per tu una coca?
2: Clar, aquí està el dilema, no? Que molta gent no sap com definir una coca. Perquè què vol dir coca?
0: Clar, jo tinc una definició que me l'he anat fent durant els anys, però probablement no és la mateixa que tindràs tu ni la mateixa que tindrà ella.
1: A mi em ve el... Clar, és que, bueno, ara m'ho heu complicat molt. Per mi era fàcil al principi definir què és.
3: No és com allargada, la coca?
1: Clar, jo pensava ja amb les light, diguéssim.
4: Clar, però tens diverses coques. Tens la coca Sant Joan, per exemple, que és així com més...
3: Més de brioche, no?
2: Molt bé, Mariona.
4: Tens la coca de llardons, que és...
3: Més de pasta de full, no?
4: Pots trencar una dent segons on la compris.
1: Però llavors hi ha la típica de forner, que en dic jo... Que és com molt allargada, treuen les estisores i simplement porta sucre i és bastant xafadeta.
3: Molt plana.
0: I aquest recorda aquesta de forner? Aquest pot recordar?
1: Estàs fraudià avui, una mica. Em recorda...
2: Et recorda el Paret? Et recorda l'Avet? O...
1: Em recorda a les tardes d'aniversari a l'escola quan un nen feia anys i portaven coca amb xocolata.
3: Per exemple?
0: Però si et dic que aquesta massa és una massa de pa, podries acceptar-m'ho?
1: T'ho acceptaria, clar.
0: Val? Llavors, què és? Una...
3: Sí. És un pa dolç,
0: és un producte salat, és panificable, és una massa fullada, és un brioix.
1: És que llavors vaig a restaurants i em diuen que em porten pa de coca. I llavors ja és...
0: I et peta el cervell, no?
1: Sí, sí, perquè sí, per mi la coca és com dolça, no?
0: I quan l'àvia fa una coca i és un pa de pessic, que llavors què hem de fer?
4: No, és un pa de pessic.
0: Entrem en un bucle temporal?
1: I el pa de pessic... Sol ser pa de pessic.
3: Que seria un coc ràpid, no?, el pa de pessic.
0: Un coc, clar, i un coc de Massana, que farien allà al Montsià, d'on ha trucat aquest senyor, coc de Massana.
1: I la coca de Llavaneres, què?
0: És de pasta de full. Llavors, què, estem entrant...
3: No, clar, i després hi ha les coques de recapte, no?
2: Que són salades.
1: Déu meu, no, voleu canviar... No, fem una altra cosa, és que és molt difícil, crec, no?
2: Avui el Víctor m'ha dit, parlem de coca, i jo pensava parlar d'una altra cosa, perquè, clar, el tema coca pot donar per una trilogia perfectament, perquè hi ha tants tipus, i probablement és de les... És de la preparació més lliure de tota la gastronomia catalana, però també és una de les més representatives, i, per tant, crec que és important que se'n parli.
1: Molt bé, doncs avui parlarem de la coca. Abans de res, sabem la història o quins són els orígens de la coca? D'on surt? Qui se l'inventa, per exemple?
2: Sí. La coca és una de les elaboracions més antigues de tota la Mediterrània. Els historiadors ja coincideixen que deriva dels pans plans que elaboraven els grecs i els romans i que després van anar evolucionant als diferents territoris mediterranis. A cada cultura, al final, doncs, va desenvolupar la seva versió, perquè en aquest cas sí que les coques, de cada banda d'on són, sí que hi ha una evolució de com les menjaven els grecs fins a dia d'avui, com les mengem. Allà no anaven a un restaurant i els hi portaven pa de coca. Queda clar. A Itàlia, per exemple, trobem la focaccia, que és una espècie de coca que fan ells. A França, la fugaz. A Orient Mitjà, doncs, les diferents coques i els pans plans, com el pa de pita. I els territoris de parla catalana, doncs, va arrelar la coca. Durant segles, ha estat la manera més pràctica d'aprofitar la massa de pa abans d'enfornar-la. I el forner separava un tros, l'estirava i afegia sucre, oli, verdures, arengades o el que hi hagués a la casa i la cuia amb la resta de pa. De fet, la coca de forner és una manera de tastar la temperatura del forn, perquè és una part de la massa del pa que treien de la massa del pa i servia, doncs, per donar també humitat en aquest forn.
1: Em sembla fantàstic, com un aliment de segona per tastejar. No,
0: bueno, de fet, no hi havia termostat i no hi havia una manera científica de poder mesurar la temperatura del forn. El primer termostat que va haver-hi és el bany-maria, que per tant és el primer termostat de forn, però clar, per fer masses panificables necessites altes temperatures i era la manera que ells tenien de provar si aquell pa pujava, si suflava, si era suficient com per fer els xuscos o les barres o el que haguessin de fer.
2: Al final, és una recepta superhumil, perquè jo us diem que és com una massa que, de fet, probablement al principi ni se la menjaven, però després sí que ja, quan la manien amb sucre, amb oli, i al final acabes amb un raig d'anís, doncs ja sí que és un producte que forma part de la cultura catalana i que podem trobar en la majoria de forns i pastisseries del territori.
1: Clar, n'hem dit moltes, ara abans de començar, de tipus de coca, però no sé si en podem dir com... els tres grans tipus, o les, saps? Les que ens trobarem si anem a un forn.
0: Els tres grans tipus, i que no s'enfadi la resta de catalans que en diuen coca a altres menges, seria...
1: És que ja veig a venir que serà un tema com molt delicat, perquè
0: delicat.
1: Cada poble té la seva coca
0: delicat.
1: I la seva peculiaritat. I...
0: És molt delicat. Si entenem la coca com una massa panificable, el que serien pans de pessic quedarien exclosos. Va. I el que serien masses fullades quedarien excloses. Això no vol dir que no li puguin continuar dient coca.
1: Per tant, m'estàs excloent la coca de Llavaneres.
0: Jo exclouria la coca de Llavaneres com a,
1: bona, és bona,
0: com a concepte coca.
1: Val.
4: Perdó, i la coca de Llardons?
2: També
4: no?
2: És una massa fullada, és massa de full.
0: Val, llavors, són masses laminades. Tot i que parteixen d'una massa panificable, que és lamina, són masses que no tenen llevat. I, per tant, les descartem, però es poden continuar dient coca. Llavors, les tres grans famílies seria la coca de forner, que és aquesta massa de pa fermentada que du sucre, anís i que va en forma plana. Tindríem la coca de vidre, que seria una versió molt més fina, estirada, molt més caramelitzada, però no deixaria de ser una massa de pa o un sobrant de massa de pa. I acabaríem amb la coca de brioix, que és la massa panificable enriquida per excel·lència. Aquí sí pot podem estar parlant d'una massa que dugui llet i ous, només ous, i com a greix, normalment mantega.
1: Abans deies la coca a què et recorda, no? Fent
0: sí.
1: referència al pa. Per tant, la coca de forner, fins que no se li tira el sucre, és pa?
2: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
2: I, de fet, et recordaria segurament a un pa allargat com una xapata o com un... Bueno, la xapata sí que té alta hidratació i la coca no té per què, perquè té la mateixa hidratació que el pa. Mm-hmm. Però una coca de forner ben feta sí que té uns alvèols grans que ens recordarien doncs, a una focaccia segurament molt, molt, molt prima.
1: Vale.
0: Però més tupida, eh? Hem de pensar sí. que els italians amb aquest tipus de pans utilitzen una hidratació molt alta que li dona molta lleugeresa a la massa. És difícil de treballar. La coca a la catalana és baixa d'hidratació. Val? Hi ha una dita que diuen els forners que és massa dura, massa segura. Val? Vull dir, a mesura que hidratem el pa, es torna més complex de treballar, es fa més difícil. Els italians amb això en saben molt. Però nosaltres, el nostre tipus de pa sempre ha sigut un pa més aviat amb poca hidratació. I la coca n'és un exemple.
1: I ara que heu tret el tema dels italians, la coca i la pizza serien unes germanes.
0: Són germanes.
2: És inevitable comparar-les, perquè al final, quan pensem en coques mediterrànies, doncs ens ve al cap la pizza, que és un gran exemple de com ha evolucionat el concepte de coca. Però sí que comparteixen aquest avantpassat comú, que és una massa plana sobre la qual s'hi disposen doncs, ingredients que van al forn o que es posen just al sortir del forn.
0: Entenem que aquest concepte de treballar el pa pla és molt de la conca mediterrània, sobretot de la part d'Àfrica i Orient Mitjà. Val? Ells són els pioners, fins i tot la Grècia amb les pites, ells són els pioners del consum d'un pa bastant més immediat que és pla. La pizza, com l'entenem avui dia, la pizza napolitana contemporània, ja és una versió molt més modernitzada, que utilitzen tècniques de preferment, etc. Però vull dir, l'origen de la coca i de la pizza són els pans plans que podem trobar a tota la conca de
2: Però,
0: tots
2: Víctor,
0: els països d'origen.
2: Per diferenciar-los, el que diria més que la pizza, per exemple, la massa normalment té una més alta hidratació, és una massa molt més elàstica,
0: sí.
2: En canvi, la coca és una massa que... Al final, com ha dit el Víctor, sí que és més dura perquè porta més quantitat de farina respecte d'aigua que no pas la pizza i es dona molta més importància al que du a sobre. És el que la pizza és a Itàlia, però amb molta més varietat d'ingredients aquí a Catalunya.
1: I la coca de recapte sí que està ben bé a mig camí de tot
2: sí.
1: plegat. Eh?
0: Clar, la coca de recapte el que li passa és que és una coca que no és fermentada, és una massa panificada, plana, que seria molt més fidel al que seria el pa pla originari i que està enriquida amb greix, normalment oli d'oliva o greix animal. D'acord?
1: Que
0: seria llarg de porc.
1: Moll, no? Que
2: sí.
1: va quedant,
0: deixa el paper moll, però
1: és bo, si
0: és greix, no és humitat. La coca de recapte hem de pensar que és boníssima, però és un altre concepte. Però
2: per
0: sí
2: exemple,
0: que és veritat.
2: A Mallorca, la coca que fan, la coca de trampó, és una coca que es fa amb llard de porc, no amb mantega, i és una coca que també és extremadament cruixent. I és una coca que, com gairebé totes les coses que fan a Mallorca, no porten sal, al final tu li pots posar o no, però també és la seva com coca de recapte, que en aquest cas porta tomàquet, porta provolone, probre, com, no sé com li diuen al pebrot, probre. Li diuen a un...
0: No t'inventis.
2: Que sí, que sí, que sí. Que jo vaig barallar amb una amiga que li posen pebrot i pimenton. I la
0: pebre vermell.
2: Sí.
1: I si els oients que ens escolten volen provar de fer una coca, a nivell de dificultat d'aquesta recepta, però n'hi ha moltes, però no ho sé.
2: Depèn molt de quina coca fem. O sigui, si ens posem a fer una coca brioixada, diguéssim, un tortell de Reis, doncs sí que és una complicació bastant gran. Però si volem fer una coca de forner i ens fa il·lusió tenir la típica coca de forner, aquesta allargada que teniu al cap, és molt fàcil de fer a casa. Simplement necessiteu temps, necessiteu paciència, però encara que la majoria de la gent està de vacances, us podeu permetre durant un dia deixar el mòbil i disfrutar de la cuina. A més, una recepta que, com és fermentada, a l'estiu va molt millor fer-la perquè tardareu molt menys que no
1: fas a l'hivern.
2: Clar,
1: fermenta més ràpid amb la calor. Llavors, què necessitem?
0: Necessitarem 500 grams de farina de força, 325 grams d'aigua, 10 grams de sal, 10 grams de llevat fresc, oli d'oliva, sucre i anís. I això és una recepta molt senzilla. És una recepta panificada fermentada. No serà la coca de recapte, que no fa falta fermentar. Aquesta sí. El que farem serà dissoldre el llevat dins de l'aigua i barrejar tots els ingredients i començar a amassar. Com a opcional, podem afegir la sal al final. Però per simplificar-ho, ho barrejarem tot junt. Amassarem fins a desenvolupar el gluten. Què vol dir? Que es desenganxi de les parets del bol, que l'amassar i estirar, veiem que ha desenvolupat aquest gluten que podem fer el test de la finestra, que és que agafes un trosset de massa, l'estires i fa un tel que no es trenca. Uh-huh. Això seria el test. A partir d'aquí, aquesta massa la posem dins del mateix bol, un bol que podem pintar amb una miqueta d'oli, i ho taparem. Deixarem que dobli el seu volum. Quan l'hagi doblat, la desgasificarem, la porcionarem i la deixarem fermentar un palet més, mitja horeta. Perquè hem d'entendre que la coca no és necessari que fermenti moltíssim. Ha de tenir una mica d'aire, però ha de ser plana. A partir d'aquí, amb el forn a tope, la courem fins que quedi daurada i al sortir posarem un rajolinet d'anís. Abans d'entrar, no oblideu d'afegir-hi el sucre.
1: Abans de posar-la al forn.
0: Abans de posar-la al forn, posarem sucre, enfornarem i al sortir esquitxarem amb una miqueta d'anís sec o anís dolç, això al gust de cadascú.
2: Un
0: i tenim
2: truc,
0: una coca de conya.
2: Un truc a casa perquè de vegades quan veus tota la massa de pa que t'ha sortit i veus que allò que és impossible que s'amassi, que no et queda una massa llisa, deixeu que s'amassi per autòlisi, es diu. Això vol dir que començarem a amassar 5 minuts, deixarem que la massa reposi 5 minuts.
1: I s'estovarà una miqueta, ens serà
2: massa,
1: més fàcil.
2: Sí, la massa al final es relaxarà. Nosaltres, si li donem molta força i trenquem molt aquesta massa, com que la maltractem, la massa pateix molt.
1: Que hi ha gent que la pega. Ja,
2: no, clar,
1: sí,
2: clar.
1: Sí.
2: Bueno, no fa falta. No fa falta ser violent.
0: No és necessari. No és necessari.
3: La gent es descarrega d'unes maneres.
2: Sí, no és necessari. Sí,
1: sí. Els heu vist, no, aquests vídeos?
2: Sí,
1: que hi ha
2: sí,
1: com
2: sí.
1: Un...
2: Per això dic que de vegades les masses el que necessiten és que les deixeu reposar. Les deixeu 5 minuts, us aneu a posar la rentadora, torneu al cap d'una estona i així veureu que us quedarà un amassat perfecte.
0: A veure, fins i tot hi ha l'opció de l'autòlisi de 30 minuts. És l'exemple que diu la Sofia, però és barregem els ingredients, tapem la massa, la deixem 30 minuts, l'aigua anirà hidratant la... O sigui, la massa anirà treballant sense que l'haguem d'amassar. Això és l'autòlisi. I als 30 minuts procedim a fer l'amassat, però ja haurem avançat bastant. Ja s'haurà començat a desenvolupar el gluten, la farina estarà hidratada i, per tant, hi estarà relaxada.
1: I li podrem donar la forma
0: podrem,
1: de la coca que volem.
0: Li podrem donar la forma, exacte.
2: No fa falta tenir cap màquina tampoc que t'amassi.
1: I
2: la
1: màquina ajuda. Quin gruix ha de tenir?
0: Un ditet. Penseu que nosaltres l'estirem, li donem aquesta forma oval, la col·loquem a la plata, però l'hem de deixar fermentar un palet, que puja una miqueta. I això, més el sucre, més el contrast de calor, és el que farà que acabi de pujar, que quedi suficientment esponjosa, però, ojo, la coca de forner té un punt de cruixent, No ens hem de passar, no ha de ser un brioix, no ha de ser un pa molt, molt inflat, ha de ser prou pla com perquè la puguem menjar amb comoditat.
1: I ens la podem menjar de seguida, quan la traiem del forn?
0: Jo sóc partidari de les masses de pa sempre deixar-les refredar.
2: Sí, no seria una bona idea. A més, perquè du sucre i el sucre haurà caramelitzat. Si te la menges directament, et deixaràs allà el llavi o el paladar. No s'ho ha passat mai, que es cau.
0: Sé que a tots ens agrada,
1: sí.
0: Sé que a tots ens agrada.
2: Horrorós. Sí. De les pitjors sensacions que pots tenir. Sí, sí.
0: A tots ens agrada menjar-la calenta, Però hem de deixar que, que els midons que han gelificat en el forn reposin.
2: I... Sí, per mi l'olor de coca de forner, l'olor que deixa anar quan fas coca de forner, és l'olor que fan els forns de pa i les pastisseries de tota la vida.
3: Els tradicionals, els de sempre.
0: Els de tota la vida.
1: I a vegades te la donen i hi ha com farina crua per sota. Encara una miqueta, que per mi ho fa com encara més...
0: Ho fa més autèntic.
1: Sí, més autèntic.
0: Perquè això, te n'adones que ho han estirat al damunt del marbre, en l'obrador, han posat farina perquè no s'enganxi i aquella farina ha quedat allà i no passa res.
1: No és màrqueting, és simplement que forma part del procés i s'ha quedat
0: forma part del procés i és un producte bastant rústic i, per tant, tampoc s'esmeren a tenir un resultat que sigui d'estrella Michelin, sinó que el propi producte ha de ser així, i així és com ens agrada.
1: Línies vermelles de les coques, almenys aquesta que estem explicant avui.
2: Aquesta que estem explicant de forner ha d'estar torrada. És a dir, no hem de... Aquesta mania de, no, dona'm la barra més blanqueta, doncs amb les coques de forner ha de ser una massa que ha d'estar torradeta, ha d'estar caramelitzada, perquè és el sucre s'ha de desfer.
3: La part més cremadeta és la més bona.
2: A que sí? Perquè és la que cruixeix més.
3: I a més el gust d'allò que és més gust de forn, no?
2: Sí,
3: al final.
2: Sí.
0: Jo els catalans que consumeixen pa blanc...
1: Que hi ha gent que no li agrada, que li agrada més blanquet, que per això agafen la barra de pa més blanqueta.
0: Les baguettes blanques em fan al·lèrgia. Això hauríem de parlar un dia d'això.
1: Hi ha gent que sí que diu, la més blanqueta, tu vas a comprar el pa i ho sents.
3: I després demanen un entrecot que sembla una sola de sabata.
1: Bueno, però això...
3: Segur, la mateixa persona. La mateixa persona.
2: És el perfil, eh?
0: El drama que estem vivint amb el menjar-ho tot cru, un dia on n'haurem de parlar. La carn, el peix, les verdures, el
3: però,
0: no sé què...
3: Però hòstia, un altre cop, ja poc prou. Fet, no?
0: Sí, una cosa és poc fet. Però hi ha vegades, hòstia, que arribes a la taula
3: que
0: està
3: carina,
0: viu.
3: No?
1: Bueno, que llavors et porten la pedra i que t'ho has de coure tu.
0: No, no, perquè jo vaig a un restaurant a menjar, no a cuinar.
1: No, que ja, sí.
3: Llavors, que no m'hi trobaràs, aquí.
0: O la truita de patates, que la gent se la veu amb canyeta. Que això no es pot aguantar.
1: Jo estic al teu equip amb això de les coses crues.
3: A mi m'agrada molt la truita de patates poc feta.
1: Però el tema de la coca és per un tema de que ha de ser torradeta perquè estigui ben feta, però que no ens fotrà mal perquè una estigui una mica més blanqueta.
0: Què va.
2: És una massa fermentada, llavors és normal que tingui alvèols. Si podem fer una coca amb els ingredients que hem vist, dubteu sempre de les coques de supermercat o de coques que podeu trobar a pastisseries que venen envasades, i si gireu, veureu que tenen una llista d'ingredients infinit. Quants ingredients has dit tu, Víctor, que es feia amb 6 ingredients?
0: Es fa amb 6 i amb menys ingredients en podries fer. 5, 6 ingredients. Per tant, etiquetes que n'hi ha 20-30, sospiteu. És veritat que serà una coca que en 3 mesos encara te la podràs menjar, però no sé si és la voluntat de la coca.
1: I això de congelar la coca, de fer-ne talls, congelar-la i llavors treure-la per menjar-te-la qualsevol altre dia...
0: Està bé.
2: Perfecte.
1: La manera de descongelar, quina ha de ser?
0: A temperatura ambient. Perquè si vols descongelar la nevera, però...
2: O al forn.
0: Però
2: directament posar-la al forn o la torradora. Si fos una... Si és una coca, al final...
0: És el mateix procés que faries descongelant pa.
1: Amb el pa. Evitar el microones, bàsicament, perquè no quedi com...
2: Perquè queda estovada.
0: Quedarà com un xiclet. Llavors, què més? Si podem fer una coca amb ingredients que hem vist, doncs hem de dubtar dels que són molt... Això ja ho hem dit, no?
2: Sí.
0: Vale.
2: Següent, Víctor.
1: Perquè el Víctor té el dit posat sobre el guió.
0: No llevo les gafes del cercle. Les gafes del cercle.
1: Quina és aquesta important que dius?
2: Insistim en aquesta important. Si vols tornar a la dir per tercera vegada.
0: No.
2: Vale. I una bona coca no fa falta que estigui untada amb cremes d'aquestes, tipus Kinder, Nutella...
0: No diguis marca, Sofia, que després, si algun dia ens falta feina...
2: Perdoneu, si és que jo no penso...
3: Cremes
2: de cacau,
3: no?
2: Cremes de cacau.
0: Cremes genèriques.
2: Productes industrialitzats, amb oli de palma i aquestes mogudes, no està bé. Perquè una coca, si és bona, no necessita res més. Tot i que la coca de forner sucada amb xocolata calenta...
1: Ara t'anava a dir.
0: Ara.
2: Un trosset, una rajola de xocolata...
3: Home, una presa de xocolata, sempre.
0: I a mi em perdonareu, si a la coca de forner li afegeixes pinyons, per mi és un upgrade. O sigui, estem aquí... Però clar...
1: És un tema pressupostari, que el pinyó...
0: No està la cosa, per anar posant pinyons. Però si ens ho podem permetre, ostres, a mi em dona una alegria.
1: I una pregunta, el tema... Jo molt a favor de la coca de forner amb la presa de xocolata al costat.
0: Home.
1: I anar fent. El dubte és... mossego la coca i llavors mossego, diguéssim, la presa de xocolata, o ho fico ben bé a sobre i se'n va directe a la boca amb la xocolata a sobre? M'explico?
0: El que pots fer és escalfar aquesta coca congelada al forn i quan surti tèbia posar la presa de xocolata al damunt i ja ho tens.
1: Que bona.
2: Jo tinc una millor.
1: Que bona. A veure.
2: Amb la calor que fa, la pots deixar la coca al balcó, a la balconada...
1: A la Gran Via, al sobre l'asfalt del carril bus.
4: Pots deixar que agafi bé de contaminació.
2: En el balcó i pots posar la rajola de xocolata a sobre. En 10 minuts tens, ja tens. Fondida de xocolata.
1: Meravellós. Escolteu-me recomanacions per anar a tastar bones coques al nostre país.
2: A veure, si voleu descobrir de demò el món de les coques, no us quedeu amb la de Sant Joan, sinó que és un món infinit i aneu al lloc on aneu de vacances o allà on estigueu, o al barri que estigueu, perquè hi ha coques que són autèntiques d'un sol barri, tasteu la coca que us recomani el pastisser o el forner del forn que tingueu de confiança. Perquè realment el que fa gran una cultura, al final una cultura gastronòmica, és que ens seguim consumint. I que no pot ser que només comprem coca quan és Sant Joan o quan és... perquè les pastisseries...
0: Hem de viure.
2: No ho deia per això.
1: Que també, vull dir, no que podeu tancar.
2: Que les pastisseries de tota la vida, que segueixen sí, fent productes de tota la vida, perquè continuïn fent i perquè mantinguem aquest llegat, cal que la gent no ho compri. Que si podem triar entre, m'invento, un dònut o una coca de jo què sé, del poble de Sant Feliu de Boada, doncs agafem la coca de Sant Feliu de Boada.
1: I que és molt més sana, no? A més a més,
2: molt més sana.
0: Per tant, resum, consumim molt local, perquè trobarem aquestes particularitats que farà que tastem una coca que només fan en un lloc en concret.
2: Que sigui singular.
0: No busquem genèrics, busquem coses singulars. Per tant, primer lloc.
2: El forn Juncosa, en tenen un a Montbrió i un altre a Mont-roig del Camp, això està al Tarragonès. Si heu d'anar a veure l'eclipsi, doncs podeu passar per allà. És espectacular la coca de recapte que fan. És una coca de recapte que li posen botifarra, però que du pebrot vermell, que du ceba i aquest pebre vermell.
0: Jo, continuant amb el que serien coques de recapte, que és veritat que no n'hem parlat, però són coques, de l'Oriol Rossell, del Vendrell, sobretot mencionant la d'espinacs amb mongeta. M'encanta.
2: És espectacular. Després, ja a Barcelona, si voleu tastar una bona coca de vidre i una coca de forner com Déu mana i ben allargada i ben torradeta, la del forn Mistral de Barcelona.
0: O també la del forn Sant Josep, que també és pràcticament igual de famosa.
2: Sí. Després, al barri del Clot de Barcelona, tenim el forn Elias, que fan una coca de forner també bastant espectacular. A sí. banda de tots els pans que fa, perquè és... a més, és un forner molt jove, cosa que costa de trobar també les noves generacions que segueixin mantenint aquest ofici tan esclau i tan dedicat.
0: I subcampió del món de forner.
2: Vull dir,
0: no sé com es traduiria, de forneria.
2: No ho sé.
0: Campió del món de forneria.
2: Sí.
0: I ja per acabar, Pastisseria Muntada, Castellà del Vallès, tastar la seva coca de llardons, que és estratosfèrica. Ja sé que aquí ens hem sortit una mica, però és que ho havia de dir.
1: No, doncs queda dit, i tant de bo es disparin les vendes de coques després d'aquest màster.
0: Ens alegraria moltíssim.
1: De coques que hem de tastar del nostre país. Per cert, ara no sé si marxareu cap a casa amb el cotxe, però si poseu la ràdio sentireu cançons com aquesta.
0: Toyota Dax.
1: Veus? O aquesta altra. Yo quiero
0: bailar. Sony Selena.
1: Sí.
2: Podeu venir a la nostra boda? Vull dir, perquè això serà el que sonarà a la meva boda.
1: I aquesta, no sé si la coneixeu, també va triomfar moltíssim, aquesta altra.
0: Raúl
1: Cibera. Deia Raúl, aquest. En Raúl.
0: No? Raúl Cibera, es deia?
4: No, aquest és el David Cibera.
0: Ah, vale.
1: Dic això perquè d'aquí una estona fem una pausa i especial Disco Estrella i Caribe Mix, que tenien totes aquestes cançons, i les recuperarem.
2: M'encanta.
1: Víctor, Sofia, fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies
0: a vosaltres. De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio. Is it that sweet, I guess so. That's that me espresso. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
1: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
0: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
1: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.com/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
5: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
6: Mordoku!
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
8: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Rabat, però, de moment, només ha confirmat la mort d'11 migrants. En paral·lel, la Fiscalia de Tetuán ha detingut i processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en aquesta entrada massiva. Estan acusats, entre altres delictes, de participar en el transport de passatgers sense autorització i de facilitar la sortida clandestina per llocs no autoritzats. A més, el Marroc també ha portat 52 persones més davant dels tribunals a la ciutat de Nador per aldarulls ocorreguts durant aquesta crisi. Amb tot, es tracta d'unes dades aportades per l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. Més notícies, Joan Aleix Mata.
2: L'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països. Ho ha avançat el portaveu d'exteriors iranià, Ismail Baghaei, que ha demanat que tercers països no interfereixin en la seguretat de la ruta. Els governs de l'Iran i Oman tenen previst fer una declaració conjunta en les pròximes hores, segons ha dit aquest portaveu. Teheran ha negat fins ara que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca.
1: Trànsit intensifica fins diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, els Mossos i policies locals fan una campanya per reduir la sinistralitat que implica més controls i més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com a zones urbanes. I és que l'excés de velocitat és un dels elements que més influeix en la gravetat dels accidents i en algunes ocasions és la causa principal dels sinistres. Ramon Codina és sergent dels Mossos d'Esquadra en declaracions a 3CAT Info.
3: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i, per tant, es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
1: Des de principis d'any, 80 persones han mort a les carreteres i autopistes catalanes.
2: Els manifestants ferits en la protesta a Palma contra el turisme massiu presentaran una denúncia contra els agents que els van agredir en les càrregues policials. La plataforma Menys Turisme, Més Vida avisa que la violència no aturarà les protestes i convoquen una manifestació dissabte a Sóller.
1: Pugen a 90 les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges, que ha deixat els clients sense vacances. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, cap de les administracions competents tenia constància oficial de l'existència d'aquesta agència. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
4: Bona tarda. Es calcula que hi ha unes 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Els Mossos d'Esquadra han assignat la investigació a la Divisió d'Investigació Criminal i es preveu que en els pròxims dies es pugui enllestir la documentació per presentar-la als jutjats. Mentrestant, la dona que gestiona aquesta agència va anunciar ahir que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als turoperadors i de gestió i que treballa, diu, per reemborsar els diners. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Els esports, Roger Bussà.
5: La neerlandesa Demi Vollering s'endú la cinquena etapa del Tour de França i es col·loca segona la general. Continua líder la suïssa Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. La selecció espanyola de natació artística ha guanyat avui la medalla de plata a la prova de rutina acrobàtica a l'Europeu de Natació de París. L'or ha estat per a l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. L'equip espanyol Amir Istió i amb els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió s'endú la seva sisena medalla en aquests campionats d'Europa. N'ha guanyat una d'or, 4 de plata i 1 de bronze. El Barça ha presentat avui la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del club i la quarta incorporació de l'equip. I el club també ha presentat avui el nou tècnic del bàsquet, Alexander Sekulic. L'eslové signa per 2 temporades.
0: Fins aquí les notícies.
6: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
0: Aquest estiu, crims.
6: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
0: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
0: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
0: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem. No ho sabem.
0: I per què?
10: No sé per què cogí el martillo i el pegué.
0: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
8: Comencem.
11: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Passen 5 minuts a les 6. Beveu aigua, cafè, el que tingueu, perquè necessitem...
13: Hem d'agafar aire.
12: Tirar una mica avall el pastís que ens han deixat en Víctor i la Sofia. Un pastís espectacular, que ara no sabria reproduir, el que ens han deixat els ingredients.
13: Crec però... que portava praliné d'avellana.
12: Gust d'avellana, molt gust de xocolata.
14: Cacau per sobre, boníssim.
12: Us passeu per la seva pastisseria, la Drameri de Barcelona, i el proveu. L'ha tallat la Mariona, llavors vull dir...
13: Bueno, ha fet una destrossa.
14: Deplorable, la veritat, la tècnica.
12: No és fàcil. Bé, dit això... Fa uns quants dies, és una anècdota personal, no us estranyi.
13: Posa música d'anècdota.
12: Amics, que sigui, és per situar una mica el tema. Fa uns quants dies, amb uns amics, entre ells l'Ernest Codina, que treballa a RAC 105 i entén de música, ens van posar, i de festa, i de nit, ens van posar nostàlgics recordant les primeres vegades que sortíem de festa, que en el nostre cas vam començar a sortir per Platja d'Aro. Érem de Vic i anàvem a Platja d'Aro.
14: Com ens hem d'imaginar un Roger Carandella als 2000 sortint de festa?
12: A principis dels 2000 jo portava metxes rosses.
14: Oi.
12: I no et diré que el cabell llarguet, però sí una mica...
13: Serrallet així com de punta?
12: Despuntat, saps? Sí. I una mica com... Mm-hmm.
14: Una mica Xavi, una mica... com Spinette.
13: Una mica Xavi, què vol dir una mica?
12: També es portava la gomina aquella groga.
13: La Georgie.
12: Que si no te la treies i anaves a dormir, foradaves el coixí, de la forta que era. I anava amb unes metges rosses i, evidentment, una mica de gomina per donar-li un dinamisme.
13: Allò que
12: quedava
13: d'una manera d'encartronat, aquell cabell...
12: Bueno, que llavors anaves amb moto, perquè era una època que, no sé, jo em movia amb moto, i, bueno, difícil el cas.
13: I com et fumessin al costat, dins. Igual allò era inflamable, eh?
12: Segurament. Bé, en tot cas, estàvem recordant aquesta època, a principis dels 2000, i arran d'aquesta conversa vam acabar parlant d'un dels meus temes preferits de cada estiu que jo necessito recordar, i crec que el país també s'ho mereix. Per aquest motiu, avui us proposo arrossegar-vos en un petit viatge en el temps. I ens aturarem a una època en la que no existia Spotify, on la gent es comprava discos i la banda sonora de l'estiu tenia dos noms propis, Disco Estrella i Caribe Mix. De fet, molts dels que ara passem de llarg la trentena, jo diria que també la quarantena, vam créixer acumulant físicament aquests discos a l'habitació de casa, i eren uns discos que et podies trobar a la majoria de cotxes, saps? Obries allò a la guantera i et sortia allà un disco Estrella, que a més eren gruixuts,
13: i llavors recopilatoris.
12: No se't tancava i no podies tancar, saps?
13: amb el cartró, a més, que portaven, que hi havia tres discos amb una faixa de cartró.
12: Exacte.
14: Jo haig de dir que recordo molt més el Caribe Mix, la veritat. I sí que recordo aquells folletons on tu podies anar llegint les lletres de les cançons, que és una cosa que es troba molt a faltar, perquè ara la tens a internet i no és l'oficial. O sigui, allò no ho ha redactat l'equip de l'artista o l'artista en primera persona.
13: I a més, i lo maco que era també trobar-te amb versions de les cançons originals que eren molt més cutres que l'original i estaven dintre d'aquests recopilatoris, també.
12: Clar, aquí hi havia, m'imagino, un tema de drets, no? Que les discogràfiques que editaven els recopilatoris no tenien els drets de l'artista de l'altra companyia. Dius, saps què?
13: Una versioneta. Ens
12: la cantarem. I allà al mig et trobaves algunes perles. Doncs bé, això que dèiem, eren dos recopilatoris que es publicaven cada any quan arribava el bon temps, i en el seu moment van arribar a ser tan populars, jo no sé si ho vau veure, però que fins i tot es venien a les gasolineres o als supermercats

0: El tema és que tu et compraves aquests dos recopilatoris i tenies l'estiu resolt, en el sentit que tenies davant teu totes les cançons que serien els èxits de l'estiu i, per tant, ja està, te les aprenies i tu quedaves bé tot arreu on anava i les podies cantar.
1: Era la teva playlist, no? És la playlist d'ara de Spotify?
0: Com la playlist oficial i només n'hi havia una.
1: Tu apretaves el play i allò tirava.
0: No com ara, que dius quines són les cançons de l'estiu.
2: I a més, seria, si ho comparem, per exemple, amb un top 50 de Spotify, va canviant cada hora, cada dia, cada setmana, llavors no pots mantenir-te al dia de totes les novetats i en aquest cas era com, mira, això només necessites per ser feliç aquest estiu, és perfecte.
0: T'aprens els 4 CDs i vas allà on sigui. Els que els vau tenir, recordareu que aquests recopilatoris tenien com 4 CDs, que ara ho deies tu, sí, Aleix, que llavors jo si se't traspapelava ja no sabies quin era quin, i els agrupaven cada CD amb un estil diferent. Jo recordo, per exemple, perfectament que hi havia el CD Dance, que era el primer, normalment. A veure què es balla més enllà d'aquí, què és el dance que ve, coses internacionals.
1: Més internacional, exacte.
0: Coses guapes, coses més de pista. Anava a dir de club, però algun mataria si jo dic que Safri Duo és un tema de, és un tema de club, Gisela. No sé, el 2001 potser ho era.
2: Ara per mi és un tema de carnaval. Vull dir, a mi em poses aquesta cançó i el meu cap se'n va directament a carnaval.
0: És que tot el que sentirem avui és molt de bodes i carnavals, eh? I de festes majors, però vull dir que en el seu moment això era mainstream, que sonava a les discoteques i a tot arreu.
1: De festes majors a la franja final, eh? La franja final de les festes majors, entre les 3 i la matinada, és com aquella hora.
0: Això que feia el CD Dance, que normalment era el primer, però a mi m'agradava molt el segon CD, que era el CD de la Pachanga.

0: L'època aquesta de les trompetetes, eh?
1: Home, que, bueno, i mig digital, mig orgànic, aquí una barreja.
0: Com un dance amb trompeta, totalment, latino, tot barrejat. Doncs bé, per si no l'heu vist venir, avui a la tarda de Catalunya Ràdio farem un homenatge a la música que va formar part del Disco Estrella i del Caribe Mix, ara ja fa més de 20 anys, i tot plegat en una època on parlàvem de patxanga, perquè, és clar, en aquell moment el reggaeton ni era ni se l'esperava.
1: No sabíem el que era.
0: Va triar encara uns quants anys a arribar, i, per tant, aquesta era la música que es ballava. Abans d'entrar en matèria, però, i inundar l'antena de Catalunya Ràdio amb cançons que us faran feliços, hem de resoldre una pregunta molt important, Mariona, que jo he sentit a dir des de fa uns quants anys ja. Què se n'ha fet del mític Disco Estrella?
2: Doncs mira, hem fet una mica d'investigació. El primer que us puc dir és que el Disco Estrella va ser un invent català.
1: És que tot el bo surt d'aquí.
2: Totalment. I el seu creador és Ricardo Campoy, el fundador de Vale Music, una discogràfica que ja no existeix, però que va néixer a Barcelona a finals del 1997.
1: Eren uns visionaris, a Vale Music. Eren uns visionaris.
2: Home,
0: ells van ser els creadors del Megamix i de la discogràfica Max Music, em sembla que eren.
1: Sí.
0: I ells ja dominaven amb el tema
1: ja
0: de recopilatoris.
1: El que la gent consumia.
0: Sí.
2: I a més, ràpidament, el 97 van néixer com a discogràfica i pocs mesos després ja es publicava el primer Disco Estrella, per tant, ben ràpids. Vale Music, que es va fer molt popular perquè la seva gran estratègia va ser associar-se amb els grans programes de tele de l'època, com són Gran Hermano, Cròniques Marcianes o, atenció, The One and Only, Operación Triunfo.

0: Mariona, aquí el que passava també és que, clar, en Josep Maria Mainat i en Toni Cruz, la gent de Gest Music, van dir, farem un disc de cada gala. Algú ho havia d'editar i no hi havia cap discogràfic en aquell moment que apostés per aquells discos de les gales d'Operació Triunfo, que es publicaven cada setmana arribaven a les botigues de discos. I Ballet Music va dir, ho farem nosaltres. I van ser totalment els que es van emportar el tall de pastís més gros, perquè facturaven moltíssims calés, perquè és això, cada setmana hi havia un disc nou a les botigues de discos i la gent els comprava.
1: I te'l compraves o no l'escoltaves.
0: És que és així. És que...
2: No, no, i a més, gràcies a ells, vam poder escoltar una i una altra vegada gent com, per exemple, David Bisbal,

0: Ho hem explicat mil vegades, però s'ha de seguir dient que aquesta cançó la va compondre
1: Jordi Cubino,
0: i que se li va acudir un dia anant amb el seu cotxe amb la finestra baixada, i li va venir la tornada al cap, i la va escriure, i va ser, doncs, aquest tema espectacular.
1: I del que encara cobra royalties, Jordi Cubino?
0: Segur. Quan li preguntes, li fot un somriure, nano, que dius, encara seguim cobrant. No sé si ho recordeu, bueno, la Mariona és molt jove, no sé si...
2: Sempre estic en la fina línia entre saber-ho i no saber-ho, per tant...
0: Quina sort.
2: Està bé.
0: Però jo recordo que és veritat que sortien els CDs de cada gala, que es publicaven i que te'ls havies de comprar, però llavors hi va haver un acord entre Vale Music i el McDonald's, que tu et compraves un Burger King o un McMenu, el que fos, i et regalaven un CD on hi havia només una cançó, que era el single,
1: no?
0: I et podia tocar o el Corazón Latino, o una cançó de la Natàlia, o una cançó de la Chenoa.
1: Com de cartró.
0: Com de cartró. I tu t'ho posaves i sonava... Era tot un CD gastat només per una cançó que era com una demo, perquè la provis.
2: De fet, això és una mica molt, com els LPs, també, vull dir, abans que això,
1: De fet, ho van fer molt amb acords amb marques, perquè Operación Triunfo va ser, de sobte, un boom de marques, i van fer col·laboracions amb Multiòptiques, amb Fiat, amb BBVA, i de sobte tothom regalava música, també, que tant de bo tornés a passar això, que la gent es tornés a implicar tant i les marques tant amb la música.
0: Quan em vaig comprar el meu primer cotxe m'ha fet pensar això, que era un Seat Ibiza meravellós.
1: Em pensava que m'has de dir un Fiat Stilo, que va ser el que els hi regalaven
0: als
1: concursants d'Operación Triunfo, els hi regalaven quan marxaven, el dia que marxaven, un Fiat Stilo, i ells sortien, els portava Carlos Lozano cap a fora i els deia, aquí tens el teu Fiat, i els hi regalaven un Fiat a cadascun,
2: Home, increïble. Molt millor que el mòbil, que van estar regalant també en les últimes edicions.
0: Doncs vaig comprar un Seat Ibiza, que era l'edició guapa, n'hi deien.
1: Ui, de l'Oreja de Van Gogh.
0: Sí, perquè quan entraves tenies posat el disc del guapa de l'Oreja de Van Gogh. Vull dir, una època en què regalava música amb les coses, ho feia McDonald's, ho feia Seat. Escolta'm, quins altres artistes representava Vale Music, a part de, per exemple, David Bisbal?
2: Doncs mira, a banda de tots els Otitos, no? També va ser la discogràfica que va fitxar Sonia i Selena. Yo quiero...

0: visionaris realment, perquè estaven fitxant una cançó que acabaria convertint-se en un clàssic. Vull dir, encara és supercelebrada, aquesta cançó.
1: De fet, no hi havia algú, em sona, que era el mànager de Sonia i Selena, que crec que el coneixem entre tots. No sé si era en Xavi Lopera. Crec que és una persona del grup Godó, si no m'equivoco, era el mànager de...
2: Perdoneu.
0: Perdoneu, m'he tirat tot el te per sobre, perquè és que és un tema que m'emociona de veritat. Jo crec que em posat la mà no tremolada.
1: És,
0: no?
1: És la segona vegada que li passa.
0: No, vaig molt brut.
2: Tornada a vacances, t'has sentat molt malament. Jo crec que potser ho arreglem amb un altre temacle de Vale
1: sí,
2: Music,
1: endavant.
2: Que és un altre històric. David Civera.
0: La recordo molt, aquesta, també.
1: La vas cantar
0: també,
1: molt,
0: també,
1: eh?
0: També,
1: a ple pulmó, eh?
0: La tenia el meu MP3, saps? Ui,
1: sí.
0: Que, bueno, molt il·legal, que te l'havies de descarregar, la música.
1: Clar. Però la podies descarregar legalment, també.
0: O podies ripejar-te allò que deien al disc, no? Que te'l compraves, te'l ripejaves,
1: exacte,
0: el passaves
1: és
0: com
1: veritat
0: a digital i te l'entraves a l'MP3.
2: Jo el que més trobo falta de tenir àlbums en físic és el fet de conèixer l'ordre exacte de totes
1: cançons,
2: les cançons.
1: Totalment.
2: I saber que acabava una cançó i sabies perfectament quina era la primera frase de la següent, que és una cosa que ja no passa. Però bé, tornant al que estem parlant, que és el
0: sí,
2: disco estrella...
0: Sí, recordo la pregunta inicial, perquè avui costarà
1: parlant,
0: avançar.
1: Sí, sí, sí.
0: La pregunta inicial és què se n'ha fet del disco estrella? Era la pregunta. Has començat a explicar la història de Vale
2: Clar,
0: Music.
2: Clar, exacte. Va tenir molt èxit, això ja ho sabem, però 10 anys després de la seva creació, Vale Music va ser absorbida per Universal Music, que va començar el 2007. De fet, aquesta operació va ser el 2007, és a dir, Vale Music queda absorbida per Universal Music després d'haver venut això, més de 22 milions de discos.
0: És una bestiesa.
1: És que ara no vens ni 5 discos.
0: No. Ara no sé quan... Bueno, és que ja no hi ha botigues de discos, pràcticament.
1: Ara és molt difícil trobar discos físics, perquè fins i tot hi ha artistes que els tenen en tirades molt curtes i només les tenen a les seves botigues online o en les botiguetes...
2: Sí,
1: però molt pocs, eh? No totes les distribuïdores o no tots els
0: segells. Que no forma part del negoci, entenc que ja és com una cosa com de col·leccionista,
1: sí.
0: I el negoci està en la música en directe, no? En els concerts,
1: i en el marxandatge, també, al final, busquen una mica això, que sigui com pel fan, molt fan. Abans era per tothom i ara és més pel fan.
2: I, de fet, avui... No, aquest matí o ahir, no me'n recordo, estava recuperant una entrevista dels Tiets a la Turra, on deien que si els hagués passat el que els ha passat amb ells, amb Coti per Coti, totes les seves cançons més conegudes en l'època dels CDs, serien molt més rics del que són ara, perquè és amb això, amb coses com el Caribe Mix o el Disco Estrella, es feien molts calés.
0: Clar,
1: home, calcula, 22 milions de discos per un euro, encara que sigui, per cada disc. Són 22 quilos.
0: Sí, no? Que van fer molts calés, segur.
2: Van fer molts calés, però el que va passar va ser que un cop van arribar a aquest acord amb Universal Music, va passar una cosa, i és que a poc, el disco estrella, tal i com el coneixem, tal i com el van viure, va anar-se transformant fins a desaparèixer. Really?

0: Hi havia com un mix, a vegades, que et feia com un resum una mica del que et trobaries a tot el recopilatori, estava mesclat.
1: És veritat, hi havia com un max mix, aquest era en Toni Paret, de fet, el sí. que posava la veu, i ostres, és que ja et portava una mica com en aquestes sessions de nit.

0: Aquesta és la sessió que estava en el disco estrella del 1998.
1: De fet, sentíem ara el Happy World, perdoneu, una de les que ho cantava era la Txell Surt, parella d'en Pep Plaza, era formava part d'aquest grup que van fer aquest Happy World, també. Per tant, molta de la música sortia d'aquí, de Catalunya.
0: Sí, sí, sí,
1: que semblava que vingués
0: i productors catalans.
1: De bé de saber on, i molta es feia aquí.
0: Bé, avui us hem preguntat quines cançons recordeu del disco estrella i del Caribe Mix i també en general d'aquella època amb missatges i notes de veu al 607-0709-01 i ara en recuperarem unes quantes, buscarem què estan fent ara els seus artistes i això també fa molta gràcia veure... Han passat 20 anys, si encara es dediquen a la música, si no, què és el que estan fent. Comencem amb la nota de veu que ens ha enviat la Gala.
2: Soc la Gala. El disco estrella jo crec que va ser el primer CD no pirata que vaig tenir. I la cançó amb la que em quedaria és Que la detengan, amb ball inclòs, total.

0: David Civera, que era un clàssic de totes les compilacions aquestes, que un any rere l'altre anava traient temes, com aquest Que la detengan, que ara no tinc aquí l'any, jo diria 2003.
1: De fet, surt primer Que la detengan i l'any següent Bye Bye, pot ser,
0: oh,
1: si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Van ser així bastant correlatives, eh? 2002.
2: Mira, 2002.
0: 2002, ens diuen. Molt bé, per tant, David Civera, Que la detengan, check. Anem a veure què ens diu l'Alexandra.
3: Hola, doncs jo tant tenia el disco Estrella com el Caribe Mix. M'encantaven i esperava que sortissin a la venda per comprar-los de seguida i anar a l'habitació a escoltar-los amb la meva cosina i amb les amigues. Cançons com el Bomba del King Africa o el Yo Quiero Bailar de Sonia Selena. Són cançons que han marcat la meva preadolescència i posar-los sempre a les festes majors i a l'habitació, amb l'habitació amb les meves cosines i les meves amigues a ballar-ho. I ens encantava. Tenim molts bons records, això.

0: Tenen sense la coreografia, totes aquestes cançons, molt important.
1: I ell continua encara girant, eh?
2: Sí, fa poc va estar al festiuet.
0: I va anar al
1: Cabró Rock.
0: A Vic.
1: Jo crec que deu viure per aquí, encara.
0: Quina edat ens té en King Africa?
1: Home, jo crec que en King Africa deu tenir ja els seus 60 i escaig, o què?
0: És que crec que deien que vivia a Valladolid, aquest home.
2: Mira, el King Africa... Aviam... No, el 93 no va poder néixer.
0: Si seria...
1: El 93 ja havia fet...
2: Pot ser que no se sàpiga l'edat.
1: Home, se l'ha de saber l'edat.
0: A veure, el seu nom real...
1: Ah, és veritat.
0: És Alan Duffy.
2: No se sap exactament, no ha revelat oficialment mai la seva data de naixement o edat exacta.
1: O sigui, és d'aquests famosos que mai han dit la seva edat, eh?
2: No.
0: No, és que vas a la Wikipedia i, clar, si no ho ha dit mai i no hi ha cap font on s'expliqui...
2: Aquí em posa entre els 55 i més de 60 anys.
1: Home, jo crec que la 60ena la ronda.
0: I 70... potser també,
1: El vaig veure fa poc i... Sí, jo crec que sí, entre els 60 i els 70, vinga, va.
0: Va, més notes de veu. Mira, un clàssic de l'estiu que sempre que ens escolta no se'n pot estar, en Guillem Estadella.
3: Què passa, màquines de la tarda de Catalunya Ràdio? Escolta una cosa. Hòstia, jo crec que una cançó, sense cap mena de dubte, que és estiu, que és essència, que és de cop i volta, tu la poses i ja pots estar 40 graus, que et refresques, que t'entra un calfred dels peus fins al cap, que és Ave Maria. Ave Maria, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría. És, sense cap mena de dubte, una cançó refrescant. Un punt també de... Escolta, doncs mira, aquest rotllo de també festiu, no? Una miqueta d'aigua sagrada. Vull dir, increïble, increïble.

0: Bé, 4 minuts i 7:15. Jo recordo que som a Catalunya Ràdio, dic, perquè si algú ha aterrat
1: si
0: aquí...
1: Dubte,
0: i,
1: hòstia,
0: no sé si se m'ha espatllat la ràdio del cotxe o què passa. Estem repassant cançons que van formar part del disco Estrella i el Caribe Mix en aquesta època daurada de la patxanga. I mira, tenim un altre àudio de l'Enric.
2: Mira, jo recordo molt anar de vacances de petit, que anàvem amb dos cotxes, els meus tiets i la meva cosina, i els meus pares i jo. Jo sempre volia anar al seu cotxe perquè sempre tenia el disco Estrella. Després em vaig viciar molt a una cançó que es deia Sueño su boca, de Raúl, fins al punt que vaig arribar a fer la comunió no pels regals, sinó per portar-hi un DJ per primera vegada i ballar tota la tarda aquella cançó. Molt boig.

0: Una gran època de molts One Hit Wonders, d'artistes, no?, que feien una cançó que ho rebentava i que llavors, doncs, els hem perdut la pista completament.
1: Sí, perquè Raül crec que va treure un disc i no sé si massa més, i a partir d'aquí ja no n'hem sabut més d'ell.
2: Jo estic llegint ara que el 2018 sí que va treure una cançó amb videoclip, també el 2017 també, vull dir-te que...
0: Però... Bueno, és com bé podem parlar de molts d'aquests artistes que han intentat tornar...
1: Alimentant una mica la nostàlgia, no?
0: Sí, i costa molt. Costa molt, vull dir que la gent oblida molt ràpid i... I la gent recorda, segurament, el títol de la cançó i potser l'artista no el recorda.
1: Exacte, Sueño su boca, d'aquí era, de Raúl Cibera.
0: Exacte, Raúl Cibera, que ha dit abans en Víctor.
2: També és veritat que el nom, com a nom artístic, Raúl, a seques, és complicat, vull dir-te.
0: Aquests recopilatoris també tenien com alguns grups fets...
1: Expressament.
0: Expressament, per fer grans cançons, i alguns ho van aconseguir.

0: cançons i des del més gran al més petit la ballarà, saps?
1: I a més tothom se la sap, o sigui, tothom l'ha cantat en algun moment.
2: Clar, tu, Aleix, eres molt jove quan sonaven aquestes cançons, clar, però això és 2003.
1: 2003, tenia 11 anys.
2: 11 anys, ja et sonaven. Clar, el tema és que tu, Mariona,
0: clar,
2: jo hi conec, no aixecaves un pam de terra.
0: No, perquè sí, acabava però, de sortir a dins de mi mare.
2: Però que les estàs cantant totes, clar, saps què vull dir?
0: Però, i tinc...
2: Això et diu molt d'aquesta música.
0: I a més és que tinc molt record dels, fins i tot de l'àlbum en físic, d'aquells trossos de plàstic que contenien totes aquestes cançons, i sobretot d'escoltar-les molt al cotxe i de ballar-les molt a les festes de final de curs del col·le. Clar. Això era històric.
2: Hi havia un altre grup, ho hem d'anar acabant, perquè anem tardíssim, però és que es deia Fórmula Abierta.
1: Ui, això va ser... Sí, sí, va sortir de Operación Triunfo, això. Eren l'Àlex Casademunt,
2: sí,
1: després la Mireia, en Javián i la Geno,
2: exacte,
1: que van fer aquest grup que es va crear després d'aquesta primera edició d'Operación Triunfo i que van fer un tamacle.
2: Te quiero más, any 2002, just després de la primera edició d'Operación Triunfo.

0: tema que aquí va donar a conèixer molt a Operació Triunfo també, perquè la va cantar David Bustamante. I aquesta cançó, aquí de sobte, aquí a casa nostra, es va donar a conèixer sobretot perquè David Bustamante la va cantar.
1: Una gran època també de balades.
0: Exacte.
1: No? Caram, de la patxanga a la balada amb una facilitat.
0: Totalment.
1: I era meravellós, això.
2: Però, Roger, encara no has posat la meva preferida de totes aquestes.
1: Està preparada.
0: Això és una mica l'inici, no?, de tot el que venia potser després, o què?
1: Això ja sonava una mica diferent quan va arribar. Clar, estem al 2004, eh? Aquí ja començava a arribar una mica... Això no és reggaeton, evidentment, però començaven a arribar aquests aires.
0: Tot i que ja havíem tingut algunes arrels, per exemple, amb aquell Suavemente, no?, d'Elvis Crespo.
1: Sí, o Luna, no?, em sembla, sí. També record.

0: entren cantant.
1: Home.
0: Marta Montaner, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Jaume Miranda, bona tarda.
3: Com estàs?
0: Molt bé, aquí fent una sessió per la ràdio pública del país.
3: Vos he estat escoltant, m'encanta cada cançó.
0: Te n'he guardat una per tu, Jaume.
3: Ai, a veure.
4: T'encantarà.

0: Tu vas veure aquest fenomen més enllà de Chenoa en el seu moment, però del disco estrella, el Caribe Mix i tota la patxanga?
1: Sí, totalment. És primer concert que jo vaig anar a peu propi, amb ganes d'anar-hi jo de forma conscient, va ser Raúl.
0: No.
1: Raúl? A Palma.
0: Uau! Sí. Com era un concert de Raúl?
2: Què cantava?
1: En els meus pocs records va ser el millor que m'ha passat mai, però de veres, a t'ho dic. És que, clar, però devia ser 2001-2002, sí, jo tendria 8 anys. No sé, no tinc uns records molt definits.
0: I recordes on va ser aquest concert?
1: Era Palma per Sant Sebastià, que són les festes més importants de la meva ciutat, que són per gener, i devia ser una plaça, no sé, la plaça d'Espanya, alguna d'aquestes places centrals, perquè, clar, era com el fenomen de l'any. A mi m'agrada molt. I he de dir que Raúl no és One Hit Wonder, perquè l'any següent va treure Prohibida.
0: Sí, tens raó.
1: Va tenir un recorregut de 2 estius, que això per un cantant de cançons d'estiu són 4 dècades.
0: No? És a dir, ell ho feia bé, sí, no? Feia bé sobre l'escenari, vull dir que...
1: Sí.
0: Que era un producte treballat.
1: Era carismàtic, no? I feia coreografies. És que va agafar tant en David Civera com en Raúl, van agafar aquest fenomen del Latin Lover, com que encara no havien arribat els llatinoamericans d'una forma tan potent a l'estat espanyol, que serien en Ricky Martin, en Carlos Baute, ells ho varen traduir, a pesar de que, per exemple, en David Civera és d'Aragó.
0: Sí,
1: però
0: sí,
1: ell va dir, potser seré Latin Lover. Camisa i en Raúl
3: oberta,
1: igual.
3: I vinga.
1: Clar, m'agrada.

0: Tu, Marta, ho vas viure gaire o què? O tu escoltaves el CD Dance?
1: Quina pregunta, Roger, si ens coneixem de fa no sé quants anys, saps perfectament que sí, i estava recuperant una cosa que jo tenia molt esborrada ja, i és que jo vaig viure molt el fenomen Chenoa.
0: Sí.
1: De fet, amb aquella injustícia de pensar que hauria d'haver quedat entre les tres finalistes i va quedar quarta. Va arribar a tal punt l'obsessió que jo tenia amb la Chenoa que els meus pares es van veure obligats a comprar-me un llibre que es deia Chenoa íntima.
0: Sisplau, sisplau, la sinopsis, si podem venda. Veure com comença aquest llibre.
2: Per això, Esther està... Bantes, pràcticament. No?
1: Està Wallapop, el veig, eh? Tot... Sí, és
0: mira,
1: que Chenoa
0: íntima. També,
2: mira, de dir que jo, com a xarxa oficial, no sabia de la seva
1: existència. Ella no va donar consentiment a res del que surt
0: no,
1: d'aquest llibre.
0: No deu saber
1: ella
0: ni què diu.
1: Vull mirar a veure quant obrir. Costa. A veure, mira, és que està a llocs de col·leccionistes, a todocolección.com. És que, bueno...
3: Evidentment, on ha de ser?
1: Ah, mira, i a Papereria Núria. Ojo,
0: doncs mira, cap allà,
2: eh? Sí.
1: 4,81!
0: Doncs,
1: és barat, eh, per
0: home,
1: lo bé que t'ho passes.
0: Això té un valor increïble.
1: Home,
2: és una peça de numismàtica, pràcticament.
0: Què devia sí. ser, una biografia, això, Marta?
1: 96 pàgines. Sí, però una biografia no autoritzada, evidentment, i amb la vida de la Chenoa el 2003-2004, màxim, per tant.
2: Els primers 25 anys de vida.
1: Portava dos anys sent famosa, com a màxim, eh?
3: Deixeu-vos de Bitcoin. Coin, això és una bona inversió.
1: Però jo allà vaig aprendre que la Chenoa es deia Laura, perquè clar. Això no ho recordava del concurs.
3: Maria Laura.
1: Clar, la Laura.
0: Bé, passen 5 minuts a 2:15. M'han reclamat molt també Coyote Dax per la coreografia.
1: Home.

0: I també diuen no us oblideu de la Melody, que ella va començar amb tota aquesta moguda. Estàs disfrutant, Jaume, t'ho veig.
1: És que la Melody és la nostra Marisol, perquè mos entenguin, és més adults. Clar.
0: Que recentment, no?, se'm va anar a Eurovisió
2: sí.
0: el 2025.
1: Sí, la darrera etapa, la més contemporània, a mi personalment no m'interessa tant. Quedar... Estava en un punt molt sionista i no
0: m'agrada. M'ha quedat molt última. Bueno, m'ha quedat molt avall, realment.
1: Ah, però a mi la gent que és perdedora i fracassada m'agrada perquè conec més que la gent exitosa. Jo és més aquesta cosa de... com a pro-israelí que no m'acaba de connectar, a mi personalment. M'ha quedat més amb el goril·la.
0: Perfecte. Escolta, fem una petita pausa, tirarem quatre anuncis i llavors continuem, que hem de parlar de Shakira.
3: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell.

0: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
1: La Vermella és el meu podcast preferit.
2: Sabies que La Vermella és el llum que s'encena una sala de doblatge?
3: Continuarem descobrint qui s'amaga rere les veus de la història del doblatge en català?
4: Poca gent sap qui som.
5: El doblatge és cultura.
6: Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
0: Avui dimecres, a la mitjanit.
3: La Vermella
7: comporta una gran responsabilitat.
8: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
9: Sigui
8: bon
9: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
8: Denuncien l'excés de burocràcia...
10: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
10: parem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
8: I a casa nostra tornen a sortir...
10: I de la resta del món.
8: Pendents de la cimera internacional...
10: Faci el temps que faci.
12: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
10: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
13: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
14: Ui, el bacallà és per de segona.
15: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
16: Que està una mica... Està supernerviós i mira...
17: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
18: Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 7 de la tarda i un dia més, Marta, que hem de parlar de la Shakira.
1: Sí, però no hem de parlar d'aquesta cançó que sona, que hi ha molta gent que ja no la suporta, tampoc hem de parlar del Mundial, ni de Gerard Piqué, almenys directament. Hem de parlar de Shakira per recuperar una versió que va fer el 2014 de l'himne romàntic més gran que s'ha fet mai a Catalunya.

0: La deixem tota, no?
1: Uah, és que jo la deixaria okay. tota. Mira que és llarga aquesta cançó, que fa com 4 bits. Una bestiesa així.
0: Sí, eh?
1: És llarguíssima.
0: Però quina muntanya russa musical que estem fent avui a la tarda, no?
1: No, sí. No
0: quin
1: sé
0: viatge,
1: quin
0: noi.
1: Quin tipus de ràdio és ja aquesta, però és fascinant.
0: Doncs no sé si la gent ho recorda, però la Shakira fa 12 anys, en plen amorament de Gerard Piqué i com a gran gest públic d'amor davant de tothom, davant del món sencer, va decidir fer la seva versió del Boig per tu de Sau, sent així la seva primera cançó en català.

0: moment que tot estava per fer i tot era possible, eh?
1: I les úniques paraules en català de Shakira... Amb...
2: Sobretot, tot era possible en aquella relació d'amor que després va acabar pels aires.
3: Que, a més, és una cançó que després ella va explicitar que li dedicaven al seu sogre perquè era la cançó preferida del sogre. Ha envellit tot molt malament.
2: També és raro dedicar el boig per tu al sogre, no, eh? Però això és una opinió molt personal
0: que
2: meva.
0: Que potser no l'has entès.
3: Sí, potser... Entenc que després li dedicaven en Gerard i en el seu amor incondicional cap a en Gerard d'aquell moment, almenys, perquè també ha envellit molt malament
2: tot,
3: això.
2: Tot.
3: Seria com una declaració d'intencions i d'amor cap a sa família en
2: general.
3: I a
2: mitja discografia de la Shakira, que ella ja no pot cantar, perquè entre el Me Enamoré, la bicicleta, a l'Amarillo, que acaba dient no, t'estimo, és que clar...
3: Sí, bueno. Sí.
2: Bé, jo no sé si aquesta versió del Boig per tu us convenç gaire, però està clar que un dels seus creadors, no. I aquí és on en Roger connectarà fort, perquè en Pep Sala, cofundador de Sau i pràcticament un oncle per en Roger Carandell...
0: Jo anava a dir, l'estimo molt, anava a dir.
2: És que sí que te l'estimes molt.
0: Sí, no sé si algú li
2: és que
0: dit
2: ningú
0: mai,
2: més d'aquí, no, és que ningú més d'aquí, d'aquest estudi, diria mai això d'en Pep Sala, però sí.
0: Jo crec que no s'havia dit per la ràdio mai. Me l'estimo molt, en Pep Sala, però és que...
1: Tens una connexió amb ell.
0: A mi m'agrada molt la seva música, i jo vaig ser molt fan de Sau, sí. I la Marta ho sap, i per això... Fot jo... el dit.
3: A veure si plores en directe.
0: A mi m'encanta Pep Sala.
2: Però i m'encanta que t'obris, Carandell. Està
0: jo l'entrevistaria un cop l'any a Catalunya Ràdio. Ja ho hem fet dos estius seguits i aquest any vaig dir, ho deixem descansar i gràcies a Déu tu, Marta, tornes a posar Pep Sala al lloc on es mereix.
2: Sí. No t'ho trencat, fins i tot, eh?
0: Sí.
2: Bé.
4: No, si porta una tarda.
0: Entre el disco Estrella i Pep Sala m'estàs donant la tarda.
2: Sí, sí, sí. Bé, doncs en Pep Sala, Roger, ha parlat del tema Shakira a Ràdio Flashback, al programa Backstage, que la Mariona el coneix molt bé.
0: Home, el feia ella, no?
2: El feia ella, sense anar més lluny, fa uns anys.
1: Però en aquest cas això no.
2: Això no.
1: Hi era, jo.
2: Altres companys. I us diré que crec que mai a ningú li havia resultat tan indiferent el nom de Shakira.
5: La versió que ens va sobtar molt i que ens va agradar molt va ser la primera, la de Luz Casal.
6: Sí.
5: La primera. Que quan la va fer, Carles, jo recordo quan la vam escoltar, la Luz ens va enviar un casset.
6: Hola!
5: A Londres, que estàvem gravant perquè l'escoltéssim, i vam dir, uau! Jo, la Shakira, doncs, hòstia, moltes gràcies, molt agraït.
7: Però... tampoc no és per tant, no?
5: Però, i tampoc, clar. No sé com explicar-te. Jo, el Jackson Brown, tinc tots els seus discos.
6: Clar, clar, clar.
5: De la Shakira, no.
6: No.
2: A veure, el llibre de gustos està en blanc,
0: totalment.
2: Com diu la nostra companya Juliana Canet.
0: I no està en el llibre d'en Pep Sala, Shakira.
2: No, i segurament ell no està al de la Shakira.
0: No,
2: però
0: tampoc.
2: Ara estic prejutjant, eh? Però jo diria que no està en el seu top 10 d'artistes preferits. Aquesta entrevista m'ha fet pensar en una altra de fa uns mesos que Pep Sala va concedir al podcast de Déus i Simis, on novament li preguntaven per Shakira perquè sembla que ell sol no acaba de tirar, no? I que necessites un ganxo una mica més sucós. I allà vam saber que el contacte entre ell i la cantant colombiana va ser pràcticament nul i que ell els va demanar potser més del compte.
8: El vaig per tu, no. Més de 120 versions.
6: La
8: Shakira,
6: no.
8: També. Algú vol versionar aquesta cançó?
6: T'ha d'avisar.
8: No, té per què. Per exemple, la Shakira...
6: No
8: ho
6: fer.
8: No
6: t'ha dit res mai, la Shakira.
8: L'únic contacte que vam tenir la Shakira va ser amb la seva mànager, que ens va demanar que volia cobrar el 50% dels drets d'autor.
4: Els drets d'autor?
8: I li vam dir que per ara tots bons.
1: Perdona?
0: Com si l'hagués escrit ella,
4: a sobre,
0: no?
4: També.
1: Com dient, t'he donat tota la fama, no? Per tant, paga'm.
2: Paga'm.
1: Haver-te fet famós.
0: I com que et donaré encara més calés, no? Perquè ara es tornarà a posar de moda.
2: Oh, el 50%, i ells van dir que ni de broma.
0: Clar.
2: Bueno, un Pep, no?
0: Sí, l'altre.
2: Perdó. Ells.
0: Sí.
2: No, ell i el seu equip també, no?
0: Va,
2: perquè suposo que són uns quants, també,
0: sí,
2: que
0: sí,
2: bé,
0: sí.
2: No passa res.
0: I que l'autor, que no sigui en Pep Sala sol, que moltes de les cançons ell feia la música, i llavors la resta del...
2: Deu tenir una bona fortuna en Pep Sala, no?
0: No ho sé.
2: He fet una pregunta que no tocava?
0: No, jo crec que va guanyar molts diners en aquella època.
2: Sí.
0: No sé si els ha guardat tots.
3: Una cosa, en Boig per tu, només en Boig per tu, deu guanyar tant.
0: És que, sí, però hi ha el documental, que no recordo com es diu, que sempre el menciono, que està a 3CAT, que
3: sí.
0: Va fer la Manchester.
2: La Manchester, sí, amb aquella estrena tan gran.
0: S'explica que van guanyar molts diners amb Sau, però que sobretot en Pep Sala era un boig dels estudis i de l'enginyeria de so.
3: I s'ho va gastar tot,
0: i,
3: no?
0: I que tot el que guanyaven ho fotien a l'estudi. Compraven guitarres, compraven aparells, i que Sau va anar reinvertint, i crec que econòmicament no estaven molt bé.
3: De fet, hi ha un tercer que va escriure aquest boig per tu. No només eren Carles Sabater i Pep Sala, sinó que hi ha un tal Joan Capdevila.
0: Sí, que era el tercer de Sau com a l'ombra, que no era famós i escrivia... Era lletrista.
3: El que no sabem
0: és... I vas
3: fer
0: de mànager del grup.
3: El que no sabem és si passa, com passa en molts grups, que és que, igualment, encara que només hi hagi un lletrista, tot es reparteix entre tots els membres del grup. Però aquí hi ha tres persones que surten als crèdits, com a mínim, com a compositors.
2: Bé, jo ara dubto que la Shakira per això vulgui saber res d'aquesta cançó, del Boig per tu o de Catalunya en general, perquè no pararà pas per aquí, la seva gira.
0: No, no té pinta, se'n va directe a Madrid, que ja hi té el campament base, no? Per,
2: sí, la,
0: per
2: la, tota piràmide, la piràmide, la piràmide de Faraona.
0: Absolutament.
3: Sí, exacte.
0: I de Shakira, Marta, un altre dels grans fenòmens musicals d'aquest estiu, que és Aitana Ocaña. Ha rebut un dard enverinat, ni més ni menys, d'algú que coneix molt bé, el músic Manu Guix. Aquí podràs explicar molt bé, perquè m'està encantant ja els personatges.
2: Aquest viatge d'avui
0: està sent... No, és increïble.
2: És que infagable, eh?
0: Estic segur que hi ha gent que no pot sortir del cotxe. Saps quan t'enganxes? Perquè no saps el que vindrà, però estàs enganxat.
2: És una ràdio musical, això, avui, amb alguna aventura pel mig. A veure, què ha passat entre aquests dos, Aitana Ocaña i Manu Guix? Res tan greu, vale? No us preocupeu. Però un titular com aquest en ple estiu és com un oasi al mig del desert. Jo suposo que recordareu quin és el vincle que uneix Manu Guix amb la nostra Aitana. I és que ell va ser el seu professor quan va concursar a OT 2017.
7: Tu com les encasillaries a cada un?
9: Tu tindries que ser una diva del pop en Espanya. Creo que hay un hueco para ti en ese sentido superguay.
7: Escuchad a Manu, que es un ser inteligente.
2: Això li deia en una classe a l'Aitana, una Aitana petitíssima.
3: El profeta, eh?
2: Totalment. Va pronosticar amb molt encert i molta vista que l'Aitana s'acabaria convertint en una diva pop contemporània. Però què ha passat ara? Que en Manu no ha tingut unes paraules tan amables cap a qui va ser la seva alumna. Us poso un context. En Manu Guix tenia un concert a l'Escala fa uns 3 dies i no actuava sol. Ho feia justament amb un altre exalumne d'OT, una mica bastant més gran que l'Aitana, que és Helena Gadel.
3: Uf, mi todo.
2: Tu todo i el todo de tot Catalunya, perquè ella, a banda de ser cantant, també és la Noé del Com si fos ahir de TV3, vol dir que una tia polifacètica. Doncs tots dos, l'Helena i en Manu Guix, van xerrar pels micròfons de primera fila. I atenció al titular que ens deixen a ell.
10: Vosaltres us uneix ja una llarga amistat de fa temps, heu fet el Petit Príncep, vull dir que són ja molts anys treballant junts, eh?
9: Molt. Però són des del 2008?
11: I des del 2002, si més m'apura.
9: Ah, bueno, clar, és que l'hotel vam fer junts el 2002. O sigui que estem amb la primera dama, amb la veu més bonica i més important de Catalunya.
10: És la veu de Catalunya.
9: Bueno, és la millor cantant que conec.
10: Sí, i mira que em coneixes.
9: Ara, i tant.
10: Ara potser algunes dirà, hòstia...
9: Mira, la millor, la Gadel.
10: Tu vas dir a tothom això o només que hi ha l'Helena davant?
9: Ho dic sempre.
10: Sempre.
9: Sempre.
10: A tothom. Et pots trobar davant d'Aitana Ocaña i tu li dius, la millor...
11: És que l'Aitana també té molt bona veu.
9: L'Aitana canta molt bé, però l'Helena Gadel li dona mil patades.
2: Mira que ella intenta salvar-lo.
0: Sí, però...
2: No? De dir, mira, és que l'Aitana canta molt bé, també. I el Manu diu, espera't, Helena, un moment.
0: Espera,
2: que jo prefereixo baixar el fang i ficar-me en un jardí no sortir mai més. L'Helena li dona mil patades a l'Aitana, decideix dir. Calia recrear-nos, Manu, tant en aquesta comparació, novament, entre dues dones talentoses. Jo penso que podria haver quedat com un senyor, fins i tot un senyor divertit, però ha decidit entrar en un bon merder.
0: Jo crec que volia quedar tan bé amb l'Helena, que es va descuidar que quedava molt malament amb l'Aitana, saps?
3: I s'havia oblidat també que hi havia un micro davant, no?
2: Sí,
3: i que això
2: segurament.
3: Potser tenia repercussions.
0: És tan natural, és allò que...
1: I a la mínima que diguis Aitana et faran un titular, a més, per tant, has vigilat molt poc.
3: Tot i així te'n pots sorprendre, perquè és línia editorial de Manu Guix, sobretot d'aquest darrer any, que està
2: desfermadíssim. Desbocat, sí.
3: I a mi m'agrada aquest Manu, te diré.
0: Home, ens està donant molt material per anar comentant a totes les entrevistes.
2: Al setembre, el que no surti, igual n'haurem de tornar a parlar.
0: Home, sisplau.
2: Ja que tenim també tot el club de perfectes en aigües, Roger, ja ho parlarem un altre dia.
0: No, ja ho he vist, que he estat una mica desconnectat,
2: sí,
0: però he vist que la gent escriu com molt, ara,
2: la gent o la GES?
0: tot yeah. és bastant mateix. Fa com bueno. molts comunicats amb fons negre i lletra branca. Perquè ja l'hora és greu, entenc.
2: Ja en parlarem quan comenci temporada, ja. Perquè jo encara m'estic recuperant.
0: Mira, ens quedarem al fang aquest que deies, perquè Jaume en Jordi González, que és una de les cares de TV3 perquè és conductor del Col·lapse, ha tingut també un conflicte amb una altra estrella televisiva.
3: Sí, ja segur que en Jordi González té una carrera molt àmplia i durant quasi 20 anys va estar vinculat a Mediaset. De fet, allà va liderar formats com La Casa de tu Vida, TNT o La Nòria. No sé si els admiràveu, aquests programes.
0: Sí, i llavors no n'hi havia un que es deia Les Hormigues...
3: Hormigues Blanques.
0: Hormigues Blanques.
3: Que feien el recorregut d'alguna dinastia espanyola molt mítica, en pla...
0: Però La Nòria sí, els de Alba.
2: Sí, La Nòria em sembla...
3: Era fort.
0: Anava a dir mític, però vull dir que tenia molta audiència en aquell
3: sí,
0: moment.
3: Sí. Igualment, si una cosa li ha donat reconeixement general és presentar els debats de Gran Hermano o Supervivientes, ja sabeu, aquests galliners on famosos de Mediaset, des de Naterelu fins a Nailenia, opinen sobre realities en antena.
12: Por favor! Os lo pido, por favor! Cintia, por favor!
13: Ya está, pero es que no es verdad.
14: Sí, es verdad.
15: Sí, sí, es verdad.
14: Sí, es verdad. Sí, es
12: verdad. A ver, estoy a nada de pedir la expulsión de plató de esta gente que no respeta nada ni a nadie.
0: Les bronques històriques de Jordi González és que eren un gran reclam televisiu, també.
3: Sí.
0: Per veure qui renyarà avui.
3: Sí, sí.
2: No és fàcil renyar tant, eh?
0: Que renya bé, t'agradarà més o menys, i a mi no m'agradaria que em renyés, i, bueno, a vegades es passava.
3: Honestament, són programes però... molt difícils de liderar i de governar, perquè hi havia personatges allà asseguts, com una Belén Esteban, una Ilenia, una Maite Galdeano, personatges que no saps per on te poden saltar.
1: I batalla d'egos, a més, perquè, clar, totes volen tenir l'última paraula i la declaració que se'n vagi a tots els titulars de tot Espanya.
0: I que no oblidem que això és tele, que tenen el minut a minut de l'audiència, i si el director del programa o la directora saben que quan hi ha bronca puja l'audiència... potser a la mínima fotre més broncada de Déu.
3: Sí, sí, totalment. De fet, per això, en Jordi González se va llaurar una mica aquesta fama com a una mica autoritària, tot i així també un poc oberta a la diversió i en es vodevil que oferia el programa. I bé, allà també va coincidir moltes vegades amb una de les figures més carismàtiques d'aquests formats, que és Nana Gore Robles. No sé si la teniu molt situada, és una ex-concursant de Gran Hermano i una comentarista televisiva i, com dic, de les més emblemàtiques d'aquests formats.
2: Jaume, és l'ex de...
3: De na Sandra Berneda.
2: De Sandra Berneda.
3: També presentadora d'aquest tipus de debats. Sí, sí. I ara està amb una Clara... Va estar amb una Carla Flila, una TikToker.
2: La influencer lleidatana, sí.
1: I ara té una altra parella, diria.
3: Tenia una parella fa poc que no sé si segueixen juntes o no.
2: La Nagore.
3: Sí.
2: Vale, no sé.
3: De fet, segueixen penjant stories amb la Carla Flila i no estic entenent a què juguen. No sé si s'estan tornant a presentar mediàticament com a parelles i com a amigues. Estic una mica desorientada.
0: Com a ex que poden ser amigues, no?
16: Havia sigut parella també de Sofia Cristo, no? Nagore Robles.
3: I de Sofia Cristo,
2: mare
3: també.
2: Mare meva.
3: Per tant, la seva sogra va ser una Bàrbara Rey, un currículum vitae que ja donaria jo la meva vida per tenir-lo, te diré. I de bé, ara fa 2 anys, Nana Gore Robles va anar a un podcast que se deia Males Persones, on va relatar els suplicis que provocava un misteriós presentador de tele. Un presentador que pareixia ser en Jordi González.
17: Ha habido un presentador que trataba súper mal a la gente, que se mofaba y ridiculizaba, que la temperatura de plató tenía que estar a menos 8 grados. Entonces, todos
14: el Ártico.
17: Con los mocos colgando como 2 cebolletas, ya llegaba un punto en el que, claro, nos poníamos abrigos y nos tomábamos paracetamol para estar ahí.
14: Menos
17: esta persona no podía sudar. Se va derritiendo como una cera vieja y deja todo el charco de maquillaje ahí, pero me da exactamente igual, el resto estamos enfermando.
2: Es más habitual del que sembla això en el món de la tele, ¿eh?
3: Jo...
2: El tema de refrigerar, si hi ha gent, presentadors, que tenen aquestes manies de tenir els platós a menys 20 graus.
1: A veure, això li passava al Joel Díaz, que ho explicava ell als Zona Franca, diria, no?
0: Ell és un gran suador.
2: Sí, un gran suador, i mai s'han amagat.
16: També s'havia dit de Josep Cuní.
2: Això t'anava a dir,
16: Josep Cuní. També es deia que entraves al seu plató i era un iglú.
3: Jo això ho puc entendre fins a cert punt, perquè en els platós, si no poses aire amb els focus, fa una calor terrorífica, i tu com a presentador, aquell maquillatge que és... papel cuixé, se te desfà. si no tens fred.
0: La Marta va protagonitzar una escena al teatre, precisament amb el que no surti d'aquí.
2: Hòstia, sí.
0: Que
2: et
0: van suar els ulls o el front o el que fos,
2: no,
0: i se li va córrer tota la cara.
2: Semblava un os rentador.
1: Jo hi era, jo me'n recordo d'aquesta escena.
2: Va ser terrorífic, no em recuperaré mai a la vida.
0: I no ens ho han perdonat mai, perquè...
2: No em van dir res.
0: Clar, jo la
1: veia dir... Jo
0: pensava... A mi em costa molt veure com aquestes coses de maquillatge i pentinatge.
2: No, Roger, era molt evident.
0: La Marta s'està desfent com un ciri d'una església. Però no sé explicar-li què li passa.
2: Era tan fàcil com dir, enviar-me un WhatsApp en el moment, perquè jo tenia el mòbil davant, i dir, Marta,
0: t'estàs despintant,
2: sembles un mapatge, sembles un os rentador, no passa res, t'ho resols. Però jo tan tranquil·la, pensant-me, m'han deixat guapíssima.
1: Però a més, la Marta va entrar, com, no sé, veu fer una pausa, ella va entrar, sí. I quan va tornar a sortir, va sortir molt enfadada, dient, no m'havien avisat.
0: Va dir, si em torna a passar mai, si sou
2: ara,
0: amics
2: cada vegada
0: meus,
2: que fem teatres, per cert, que tenim a la venda les entrades del Teatre de Figueres, per si algú vol comprar.
0: Sí, es poden comprar entrades.
16: Això és pel 19 de setembre.
2: 19 de setembre, dissabte, a figueresescena.cat. El Teatre Municipal al Jardí, 26 euros, un pla perfecte, dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda.
0: Home, és meravellós. No? Us convidem, no haureu de comprar l'entrada, però estaríem molt contents de veure-us allà. Doncs mira, promo feta. Jaume, això que deies, que la temperatura als platós ha de ser baixa perquè no et desfacis.
3: Tornant a les paraules de Nana Gore, com veus, no diu noms explícits i potser alguns direu, com que no dius nom, no se sap si parla d'en Jordi González o no, però és que és coneguda la llegenda d'esfred que se passava en aquell plató degut a les exigències del presentador català. De fet, si una revisa la hemeroteca del presentador a Telecinco, és fàcil trobar-se en que els col·laboradors que el rodegen, com na Belén Esteban, per exemple, estan asseguts amb l'abric de plomes posat directament a pesar de sortir davant càmera. I sumant dades, en Jordi González va dir a una entrevista del 2018, va dir textualment, estic bé en alta mar, en terra o en plató, sempre que estigui condicionat i amb l'aire fresquet. Segons Nana Gore Robles, el dictador climatològic i el presentador que feia bullying, és, per tant, en Jordi González. Acusacions potents, especialment la segona part. I de bé, ell mai s'havia pronunciat sobre aquestes declaracions, però ara, passats 2 anys... que m'ho foc, per favor, per
0: no
3: Paula Vázquez.
0: Poseu-li aigua, per favor. Ens està demanant un gilito.
3: M'estic ofegant aquí, per favor. No, Fernando Simón, una mica, no m'ha quedat. Passats ara 2 anys, li han demanat sobre el tema en el programa A la cara de la cadena SER.
15: ¿Ahí qué hay en esas declaraciones?
18: Pues alguien muy chungo hablando mal de una persona que nunca la ha tratado mal. Y mintiendo. Tampoco me dice que soy yo, ¿eh? ¿Dónde damos por hecho que soy yo? Si eres noble, di nombres. Y si no los dices es porque tal vez temes represalias judiciales, ¿no? No sé.
2: Home, no era tan greu, ¿no? Com per posar una demanda, en cas d'haver dit que era en Jordi González.
3: És vera que lo de l'aire condicionat és més un xascarrillo que diuen en castellà, però aquesta cosa de fer bullying i maltractant els companys sí que m'apareix més greu i més...
2: Sí, això sí.
3: Sí. Té més recorregut a nivell judicial, no pot ser?
2: Això sí.
3: Bé, en Jordi, com veiem, juga entre dues aigües, perquè per un costat s'ofèn i amenaça personalment, però per l'altre desvia els focus en que potser no és ell. Tot i així, finalment, assumeix part de les acusacions, almenys la de l'aire condicionat.
18: Yo siempre pido el plató con aire acondicionado, siempre. Es verdad que siempre lo hago y es verdad que la gente pasa frío en mis platós. Es verdad. Y los cámaras, muchas veces que están detrás de las luces, muchas veces trabajan con... anoraxi. Es mentira que la gente se medique con paracetamol para trabajar conmigo. Y sobre todo, la gran mentira de todo esto es que trato mal a las personas. Es de las personas que hacen lo que sea para estar en un plató, ¿no? Para revalidar su puesto en el plató cada semana.
0: Doncs fins aquí la versió d'en Jordi González.
3: Sí, fins ara en Agore Robles no s'ha tornat a posicionar, no ha tornat a contestar. Això és el darrer que sabem d'aquest debat.
0: Doncs ho deixarem aquí. Ara el Tot Costa amb en Sergi Camps. Fins demà a les 4.
19: Tot Costa.
20: El Barça farà un últim intent per Julián. Potser es va donar massa per fet que l'argentí vindria i ara, sense Lewandowski i amb el Sarau Ferran, el club blaurana pot tenir un problema a la posició del nou. En qualsevol cas, encara queda temps per trobar una solució.
19: Tot Costa, amb Sergi Camps.
20: Tot Tot costa de dimecres 5 d'agost del 26. Roger Esbosà, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Sergi.
20: Què ens expliques?
5: El Barça afronta l'operació Julián amb Deco a Madrid per reunir-se amb el representant del davanter argentí. Una trobada que ha de servir per traçar l'estratègia del fitxatge i per desencallar així l'arribada del nou. El Barça admet que l'operació és difícil per les dificultats que hi posa l'Atlètic de Madrid, però confia que amb aquesta reunió ajudi a desbloquejar l'operació. Mentrestant, el Barça continua a l'espera de saber què farà Ferran. Està pendent de saber alguna cosa de Ferran. I marxa Jofre Torrents, a lateral esquerra del filial del Barça Atlètic, que se'n va cedit a l'Ajax.
20: Últim intent del Barça per Julián i més moviments al Barça. De seguida, tots els detalls amb en Ramon Salmurri.
5: Això a l'equip masculí. L'equip femení ha presentat avui Caroline Nicoli, la davantera brasilera de 26 anys, que ja és el fitxatge més car de la història del club. El Barça paga 1,5 milions d'euros al City i és el quart fitxatge de cara a la temporada vinent. Nicoli diu que no sent la pressió de ser la més cara i que no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia. Per cert, Eva Olid és la nova entrenadora del United, del Manchester United femení. La de Sabadell ve d'entrenar al Hearts i de fer-lo campió a Escòcia.
20: A l'Espanyol, Quique García passa avui pel quiròfan.
5: L'operen de la lesió al tendó del bíceps femoral, que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També a l'Espanyol, el club ha anunciat avui la sortida del central Pablo Ramón, que marxa traspassat al Racing, en qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I també en futbol a segona, el Sabadell ha anunciat avui l'arribada del central Edgar González, que arriba cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
20: El Barça de bàsquet ha presentat avui el nou tècnic Aleksandar Sekulić.
5: L'eslové acompanyat de Joan Laporta ha signat per dues temporades. Té molt clar que ha de canviar la mentalitat de l'equip. També en bàsquet el Girona ha anunciat avui que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà la temporada que ve. El Joventut, l'aler pivot Yannick Crac, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com s'ha dit. I el Lleida arriba al cos tècnic, el basc Miquel Garitaonandia.
20: La selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica a l'Europeu de Natació de París.
5: L'or ha estat per a l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. L'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió s'endú la seva 6a medalla en aquests campionats d'Europa. N'ha guanyat una d'or, 4 de plata i 1 de bronze.
20: La neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la 5a etapa del Tour de França femení.
5: A la general continua el líder la suïssa Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi avui ha perdut gairebé 2 minuts i mig i ara cau a la 10a posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi, que també ha perdut el mallot blanc i, per tant, ja no és la millor jove.
20: I Carlos Alcaraz no jugarà el torneig de Cincinnati.
5: Això és per culpa de la lesió que arrossega el canell, per això no jugarà aquest torneig, que es disputarà del 13 al 23 d'agost. Alcaraz es podria perdre també l'Open dels Estats Units.
20: I Roger Bosà, què preguntem avui als nostres oients?
5: Mira, avui sobre Julián Álvarez, ara que sabem que el Barça fa l'última intentona per fitxar el davanter argentí, quan estaríeu disposats a pagar per Julián? 4 opcions, 100 milions... 120 milions, 150 o més de 150. Teniu l'enquesta al nostre compte x.com/totcosta.
20: Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
19: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.

0: Senyora Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Senyor Santi Giménez, què tal? Bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Abans de parlar del Barça, us proposo estirar-vos al divan. Va. Estirem la pregunta del dia per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal, fins on vulguin explicar ells. No forcem a res aquí, en aquest minidivan. I avui la pregunta del dia va sobre compres. El Barça vol comprar Julián i us pregunto, començo per tu, Mireia, quina ha estat la millor o la pitjor compra que has fet a la teva vida?
1: Ostres, la millor compra, que sempre fem broma amb la meva família, és una batedora express que sempre poso per fer els sucs i les sopes i em queden de meravella. Sempre diem que és la millor compra que he fet mai.
0: Caram, quin és el plat estrella, dius? Un suc de què o una sopa de què?
1: Una sopa de verdures.
0: Caram.
1: Boníssima, espectacular.
0: I poses els ingredients i la màquina ho fa tota sola, eh?
1: I tu barreges super mega ràpid.
0: Molt bé, tu, escolta, és difícil de superar això, Santi. La millor o la pitjor compra de la teva vida?
2: La millor, clarament, el cotxe.
0: Quin cotxe tens?
2: No tinc cotxe.
0: Molt bé. Per tant, no contamines?
2: No està.
0: Perfecte. El medi ambient t'ho agraeix. La contaminació i els runners de la Diagonal t'ho agraeixen també. Exacte. Que no passis pel costat amb tot el fum a la cara, no?
2: Per això.
0: Molt bé, doncs la batedora de la Mireia i el no cotxe del Santi, les compres dels tertulians d'avui al Tot Costa. Va, 7 i 6 minuts gairebé, parlem del Barça.
3: A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sergi Camps.
0: Doncs amb els Beatles, amb Eleanor Rigby, ja ho diré bé, aquesta cançó del grup de Liverpool, ens la proposa el Sam Silva, el nostre muntador musical, que fa l'afegitó, que fa 60 anys doncs, que es va estrenar aquesta cançó dins del disc Revolver dels Beatles, i el Sam Silva ens afegeix que en aquell moment Bisibu, el jugador del Barça, tenia menys 497 mesos. Fem sempre el barem Bisibu per ubicar les cançons en la història de la música. El Sam Silva, el muntatge musical, a la producció la Rita Pinyol, al control central la Júlia Aparicio i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem el programa parlant del Barça i saludem el Ramon Salmurri. Salmo, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Avui hem passat del dia Ferran al dia Julián, perquè avui el titular és que Deco ha marxat a Madrid i ha tingut una reunió amb el seu representant, amb el representant de Julián, per intentar doncs, unir esforços per d'alguna manera convèncer l'Atlètic de Madrid de fer aquesta operació.
4: Sí, senyor. Fa dies que el Barça és plenament conscient que l'operació amb Julián Álvarez està especialment encallada i que és una qüestió que diguem, no implica directament el jugador, que implica directament a Julián Álvarez. Julián Álvarez sempre ha traslladat al Barça la seva voluntat de vestir de blaugrana a la temporada vinent i l'Atlètic de Madrid s'ha tancat fins ara sempre en banda, fins al punt que ha rebutjat la primera proposta al Barça de 100 milions d'euros. El Barça sempre ha defensat que la pilota en aquest moments està a la taulada de Julián i Deco ha viatjat expressament a Madrid per trobar-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, i entre tots dos definir quina és la millor estratègia de cara a la incorporació de Julián, si és que Julián manté aquest desig que ha verbalitzat sempre de vestir de blaugrana la temporada vinent. Bàsicament, això interpel·la Julián perquè la relació, la comunicació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid no és especialment fluida. La relació de Mateu Alemany, director de futbol, director general de l'Atlètic de Madrid amb Deco i amb Joan Laporta és, com deien en matemàtiques, tendeix a zero, i això fa que hagi de ser Julián qui tensi la corda, i no estic parlant de no presentar-se als entrenaments, sinó d'agafar l'Atlètic de Madrid i dir, escolta, el meu desig és jugar al Barça, anem a resoldre aquesta qüestió, anem a seure a la taula i anem a negociar, i és per això que Deco ha viatjat a Madrid a resoldre aquesta qüestió.
0: En qualsevol cas, Salmo, no depèn aquesta operació dels diners, és a dir, no va per aquí, sinó d'intentar doncs, que Julián forci d'alguna manera la seva marxa, potser no dir-ho públicament, però sí que de portes endins doncs, li demani a l'Atlètic de Madrid de marxar d'una manera més explícita. No? No va tant de calés com de que el jugador mostri una voluntat encara més forta de la que ja ha demostrat.
4: Bé, sí, no és tant una qüestió de calés, perquè a veure, sempre són calés i és futbol, i per tant això va de calés. Bé, si el Barça tingués una economia sobradíssima, doncs aniria, pagaria la clàusula de Julián i s'ha acabat el problema, una clàusula que són 500 milions d'euros, si és que es considerés. Però no és el cas, no estem parlant d'això. El tema és que l'Atlètic de Madrid, primer, no vol desprendre's de Julián, i segon, si s'ha de vendre Julián, no vol vendre-li al Barça, que entén que és un rival directe. Per tant, això complica la negociació, però la clau...

0: no és quan està disposat a oferir el Barça, que sobre això també hi ha lluita interna a dins del club i més després del que ha passat al Mundial, sinó que Julián Álvarez faci efectiva la seva voluntat de vestir del Barça i convenci la directiva de l'Atlètic de Madrid, bàsicament el seu capital, el seu propietari, que és una empresa nord-americana, que accepti i s'avingui a negociar amb el Barça. Això ho pot aconseguir Julián, bàsicament perquè des de l'entorn de Julián sempre ha defensat que tenien el compromís per part dels dirigents del club matalasser de deixar-lo triar el seu futur si arribava una bona oferta. Julián entén que el Barça ja fins al moment ja ha fet una bona oferta, però aquesta voluntat no s'ha complert i d'aquí aquesta tensió. L'Atlètic de Madrid fins al moment continua tancat en banda i la posició del Barça és: Julián continua sent el nostre objectiu prioritari, el nou número 1 i gairebé diria l'únic nou en exclusiva, perquè el mercat, com hem anat explicant, no ofereix alternatives, i estem disposats a fer un esforç per Julián. I si Julián fa un gest, el Barça no el deixarà tirat. Per tant, ara mateix som aquí, amb Deco, reunit amb el representant del jugador, suposo que no de manera oficial, perquè no ho sàpiga l'Atlètic de Madrid, perquè si no encara ampliarien més la denúncia, per intentar dibuixar aquesta estratègia que suposi que Julián s'acosti al Barça.
1: Suposo que l'Atlètic de Madrid també farà servir això, que sigui l'única opció per la davantera del Barça i que no hi hagi alternativa. A veure, Santi Giménez, tema Julián, creus que arribarà aquest tour de force de Julián, que digui públicament o de portes endins d'una manera més clara que vol marxar al Barça?
2: Jo crec que si ho diu serà més aviat de portes endins. Uh-huh. Crec que perquè el posicionament públic, si no es concreta el passi al Barça, el deixaria en molt mala situació davant dels seus companys a l'equip i els aficionats, que són especialets també, però bueno, tenen tot el dret de sentir-se emprenyats, no? Per tant, jo crec que això passa més per una xerrada seriosa, no sé si a dues o tres bandes, amb Simeone o amb Gilmarín, i dir-li clarament que, escolta, això ho hem d'arreglar i tal. I aquí no sé fins a quin punt funcionarà, però crec que seria el posicionament més privat, crec que seria l'opció, perquè aquests estirabots de no presentar-se a entrenar o donar una entrevista a qui sigui dient me'n vull anar, això més o menys ja ho va fer durant el Mundial i no ha funcionat. Crec que la qüestió és seure com persones adultes i plantejar-ho clarament. Crec que per aquí aniria la cosa i no fer massa espectacle.
1: Mireia, com veus el cas Julián?
3: A veure, és un cas complicat perquè el club que t'ha de vendre, no? Sembla que no està disposat a fer-ho, però jo sempre m'agrada que sé que ara en el futbol professional és molt difícil, però tenir un futbolista que no vol estar en un equip, jo crec que això és contraproduent, no? per l'Atlètic de Madrid. Jo crec que Julián ja ha parlat amb el club, potser no de forma seriosa o de forma, no? Perquè també si a vegades depèn de qui, amb qui hagis de parlar, doncs també es tanca en banda i és complicat. Crec que s'acabarà desencallant favorablement cap al Barça, però que serà un serial que durarà uns quants dies. Jo tinc la sensació que ell vol venir, que a més encaixaria, jo crec, futbolísticament a la perfecció. Ara, crec que no vindrà tan fàcilment, no s'aconseguiran els preus que el Barça possiblement vulgui, hagi de fer un esforç econòmic. L'Atlètic de Madrid jo crec que és un club que, negociant, no?, sempre acaba traient bon profit dels seus futbolistes i buscarà apretar al màxim, sabent que el futbolista doncs, encara hauria d'estar, no?, vestint la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Però jo tinc bones sensacions que al final crec que Julián pot acabar arribant.
1: Salmo.
3: Ho veig més bé que abans, eh? Abans tenia, ho veia més complicat i a mesura que van passant els dies, tot i ser una negociació dura, crec que el futbolista argentí va estirar la samarreta al Barça.
2: El que és clar és que l'oferta no, allò que va dir Laporta, que és limitada en el temps, no era veritat.
1: Encara dura. Fins al 30 d'agost, no?
2: Sí, pràcticament. Fins al 1 de setembre, em sembla que es tanca.
1: Sí, és veritat. Salmo, agafant aquest fil, el mercat s'acaba...
0: Dura fins que l'Atlètic de Madrid l'accepti, bàsicament.
1: Sí, no? Sí, sí, sí.
2: Però Gilmarín va dir allò de sí. La teva oferta és limitada en el temps, el meu no és infinit.
1: Doncs mira, no es podrien posar d'acord. Ja ho veurem, en el món del futbol s'han vist coses més estranyes.
2: Sí, molt rares.
1: Queden 25 dies mal comptats, Salmo, per la finalització del mercat de fitxatges. El Barça realment és Julián Florian o ningú? O, escolta, d'aquí unes setmanes, si això no es desencalla, començarem a sentir el tapat o la segona via...
0: No, ara mateix és Julián o ningú, però no perquè, o sigui, no perquè vulguem Julián sí o sí, que també, sinó perquè, i això ho hem anat explicant aquests dies, s'entén que el mercat no ofereix alternatives de garanties. De fet, i aquí hi ha un diguem-ne, un petit decalatge entre la mirada de Deco, la direcció esportiva, i la mirada de Hansi Flick com a responsable de l'equip. Perquè d'un costat, Deco diu, escolta, és que Julián és l'aposta i en això estan tots dos d'acord. Però si no és Julián, no hi ha ningú, no hi ha nous, no hi ha especialistes de l'àrea, només són Erling Haaland i Harry Kane, i cap dels dos és una possibilitat d'estiu ara mateix pel Barça. Per tant, per Deco, l'alternativa, el pla B, és el fals nou. Així de clar, és que jugui Gordon, és que jugui Dani Olmo, és que pugui participar Lamine Yamal, és tirar dels recursos que ha adquirit l'equip aquest estiu i que, diguem-ne, en aquest sentit també s'explica els fitxatges de Gordon, que pot jugar a les tres posicions d'atac, de Dayemi en lloc de Bardaggi, que pot jugar als dos extrems, a les dues bandes, no només al costat dret, també de Jesse Bisibu, que pot jugar a totes dues posicions als extrems, i per tant aquesta polivalència dels davanters és l'alternativa, és el pla B que té ara mateix la direcció esportiva del Barça. En canvi, si li preguntessis a Hansi Flick, et diria que no, que nanai, que ni de conya, que un nou sí o sí. I a més, un nou amb experiència i amb garanties. És a dir, l'entrenador del Barça vol un nou de referència per poder competir per tota aquesta temporada a la Lliga i a la Champions.
2: I això afegeix-li que no saps què passarà amb Ferran Torres.
1: Ara és que ara obrirem el meló de Ferran Torres. Abans, amb un sí o amb un no, Santi, Julián acabarà el Barça aquesta temporada?
2: No.
1: Mireia, acabarà el Barça Julián aquesta temporada?
3: Sí.
1: Salmo, amb un sí o amb un no?
0: Sí.
1: Molt bé, doncs dos sís i un no, el Santi més pessimista i creu que Julián no acabarà el Barça.
2: O pessimista o no, tampoc...
1: Bé, home, és un jugador que il·lusiona, en un primer moment il·lusiona, veurem el rendiment.
0: Home, depèn dels calés, també t'ho dic.
2: També t'ho dic, sí. Que
1: sí.
2: Però jo no veig massa gent molt entusiasmada amb Julián, eh?
1: No?
2: Veig a Flick entusiasmat amb Julián.
1: Però, home, és el que ha d'estar entusiasmat. Que ho estiguis tu, que ho estigui jo.
2: No veuré gent pel carrer, o no imagino gent pel carrer rasgant-se les vestidures,
1: sí, no,
2: i tirant-se
1: no
2: els cabells, i Julián no ve, eh?
1: Doncs un minut, dos gairebé per sobre d'un quart de vuit del vespre, tanquem la carpeta Julián, i ara ho dèiem, obrim la carpeta Ferran.
4: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Perquè ara ho dèiem, Salmo, tot això està doncs amb l'ombra del futur de Ferran Torres, ha marxat Lewandowski, Julián potser no ve, Ferran, que és un jugador que té gol, doncs tampoc està clar el seu futur a Can Barça, el Barça tindria un problema en aquesta posició de nou. Fem F5 a la situació de Ferran Torres, que em sembla, Salmo, que no ha variat massa, però actualitzem-ne.
0: No, bàsicament és per saber com està paint el Barça tota aquesta operació Ferran Torres, tot aquest enrenou, tot aquest soroll al voltant de la figura de Ferran Torres, que bàsicament és un soroll que ve de dos vessants. La primera, la tournée del futbolista per tots els mitjans possibles dels Estats Units, mitjans de molta importància i de molta rellevància, tenint en compte que Ferran és segurament el protagonista de la final del Mundial. Això d'un costat, i de l'altre, aquest interès del Paris Saint-Germain i també en menor mesura de l'Atlètic de Madrid sobre la seva situació. El Barça, no et diré que estan sorpresos, perquè no és la paraula. Sí que entenen que Ferran està jugant la seva partida, i et parlava ahir una mica de l'entorn de Ferran Torres, dels seus representants i de la relació que tenen amb el Barça, que no és una relació fàcil. De fet, fins al punt que hi ha veus importants al Barça que defensen que ni oferta de l'Atlètic de Madrid ni oferta del Paris Saint-Germain, que tot això forma part d'una jugada dels agents del jugador per encarir la seva renovació. I la posició del Barça continua sent la mateixa que fins ara. Quan torni, en parlarem. I a partir del setembre encararem la seva renovació, no abans, i serà una renovació que, diguem-ne, anirà acompanyada, si ho vols, d'una lleu millora contractual, però que en cap cas serà la d'un futbolista top o la d'un futbolista, diguem-ne, la de davanter centre del Barça titular. No serà aquest el contracte que s'està plantejant al Barça oferir-li a Ferran Torres.
1: Ahir parlàvem de partida de pòquer, de partida d'escacs. Santi, algú ha de fer el primer moviment o esperar que l'altre el faci? Qui creus que s'ha de moure primer? Potser per també tenir més opcions de guanyar en aquesta partida.
2: Bueno, segons diu Ferran, s'hauria de moure el Barça. I el Barça diu que ell no s'ha de moure en res perquè el jugador té contracte i que li oferiran la renovació al setembre. Em sembla que la posició del Barça està clara. El que, si vol marxar, ha de fer el moviment és Ferran, que arriba aquí el dia que li toqui, que no sé si és el dia 11 o el dia 12, anar a parlar i dir, escolta, tinc aquesta oferta, vull marxar, i si no, pues ja està. I si no, pues resulta que havem estat parlant ara de tot aquest embolic, per res, perquè realment el Barça té molt clar la seva posició, que l'has explicat molt bé el Salmo. Ell pel Barça té contracte, té un any de contracte. Sí que és cert que si té un any de contracte i no renova, jo crec que no acceptarà la renovació. Jugaria. Crec que el Barça el deixaria jugar. O sigui, això que passava abans...
1: De la grada, no.
0: Sí,
1: no.
0: Això està descartat. Això està descartat, sí.
2: Jugaria aquest any. El que passa és que podem marxar amb la carta de llibertat i amb una prima de fitxatge, crec que això no compensaria una renovació.
1: Veig que el Santi no és massa del vaixell de Ferran Torres. La Mireia ho és, tu ho ets,
2: no,
1: Mireia?
2: No, a mi jo me'l quedaria, eh?
1: Tu te'l quedaries, però no com a nou titular, potser, del Barça. O sí?
2: No, bueno, d'entrada, a mi em sembla que és un jugador que fa una feina espectacular i crec que fa falta un altre nou, el plan que estàvem explicant ara del fas de l'antecentre. Evidentment, si no és la superestrella del Barça. O sigui, per mi el drama seria que estiguessin parlant d'això amb Lamine Yamal, amb Cubarsí, amb Volmo,
1: Pedri, amb
2: Pedri... O sigui, amb Ferran Torres, pues, escolta, jo preferiria que es quedés, però si vol marxar i vol ser feliç... Pues,
0: però és que ho dèiem ahir. O sigui, el problema de tot això és que el Barça veu en Ferran Torres un suplent de nivell. I Ferran Torres es veu, i té tot el dret que sigui així, només faltaria, com un titular.
2: Sí, però...
0: I en aquest decalatge... és on hi ha el conflicte.
2: I ha sigut titular moltes vegades. Jo crec que si vas a mirar el còmput de minuts que juga Ferran Torres, juga molts minuts.
1: No, i el número de gols no està malament, objectivament parlant.
2: Sí, en el rendiment no li poso cap pega, eh? Vull dir, ara, si hem d'estar aquí fent bullir l'olla tot el mes que queda, pues, escolta, pues ja prendreu una decisió.
1: D'alguna cosa hem de parlar, també. A veure, Mireia, tu ets del vaixell de Ferran Torres o no?
3: Jo sóc del vaixell, però acceptant un rol, no? que el que sigui. És a dir, jo tinc la sensació que Ferran també està en un moment de desaprofitar una oportunitat. És a dir, no ha arribat Julián, el Barça no té Lewandowski, el Barça no té cap nou. I potser és un moment de dir, bueno, doncs aposto, em quedo, no? Si ell creu que pot ser titular, si ell creu que pot aportar el que necessita un nou del Barça... Ostres, ha jugat molts minuts. Hansi Flick jo crec que rota bastant. Crec que ha tingut un paper molt important. Crec que amb Hansi Flick ha tornat, no?, a tenir aquesta espurna que feia temps que no tenia, a sentir-se important, a fer gols decisius. I crec que està en un moment on hauria de plantejar-se, no?, en quin lloc podrà estar millor que el Barça. Un Paris Saint-Germain no serà titular. Jo ho tinc claríssim.
2: Jo estic
3: impossible.
2: Molt d'acord amb el que diu la Mireia.
3: Impossible.
2: A dia d'avui... A dia d'avui, tal com està el Barça, si no ve Julián i no es fitxa... La Lliga i la temporada comença amb Ferran Torres com a nou titular. Després els partits diran, però d'inici començaria com a titular.
0: Jo estic d'acord amb vosaltres, però us faig la lectura que fa Ferran.
2: Claro,
0: o sigui,
2: clar.
0: En un Barça sense Lewandowski, sense Julián Álvarez, sense nou, i jo pendent de la renovació, doncs ara és el moment... Sí, ara és el moment
3: de
0: collar,
3: de
0: clar.
1: Era el seu moment, sí.
0: Clar, sí. Perquè, òbviament, a Hansi Flick dedueixo que quan li diuen, escolta, que Julián està molt difícil, que Lewandowski ha sortit i que Ferran potser marxa. Home, aquell home li deu dir a Deco, escolteu, que necessitem com a mínim en Ferran. Doncs jo crec que Ferran, en aquest sentit, també està jugant les seves cartes.
1: També és veritat, ara ho dèiem amb el Santi fora de micro, que no li està fent bé tota aquesta exposició mediàtica després del gol del Mundial, aquesta matina del Bayern fent una sacada inicial en un partit de beisbol. Jo crec que també això està fent, doncs, inflar l'ego de Ferran, potser una mica fràgil, està inflat i, a veure, potser es creu millor del que és, tot i que està en el seu dret, com deia abans, doncs, de demanar el que ell vulgui, lògicament.
2: A mi em sembla que això que està fent Ferran em sembla totalment comprensible, perquè ha marcat el gol en una final del Mundial, el gol decisiu, amb una pròrroga, i no es veurà un sabida amb un altre com aquesta. I a més aquí, la gent que li porta la comunicació, els seus agents, ho estan fent de collons. O sigui, l'han portat a la NBC, a la CBS, a la CNN i a treure la, i a fer la primera sacada d'un partit dels Yankees. Vull dir,
1: sí.
2: Que, fantàstic. I a més això li comportarà, segurament, no sé si un augment de sou al Barça, però un augment de contractes publicitaris.
1: Segur.
2: Sense claríssim. Dubte, i aquí els agents, xapó per ells, perquè ho han fet de cine.
1: Amb un sí o amb un no. Salmo, Ferran continua aquest any al Barça o marxa aquest estiu?
0: Marxa aquest estiu.
1: Santi, marxa Ferran aquest estiu?
2: Per seguir al contrari, dic que segueix.
1: I Mireia?
3: Jo crec que marxa.
1: Molt bé, doncs les opinions del Santi, el Salmo i la Mireia. Tanquem, Salmo, si no em dius el contrari, la carpeta Ferran, a l'espera de nous esdeveniments, i obrim una carpeta petita, aquesta, la d'un jugador que marxa cedit, en aquest cas, acompanyarà Ter Stegen.
0: Sí, Jofre Torrents, lateral esquerre del Barça Atlètic, que tenia diverses propostes de cara a sortir aquest estiu, el Racing de Santander i l'Ajax, sobretot l'Ajax amb Mitchell al capdavant, han apostat fort per Jofre Torrents, i vaja, si no és demà, serà demà passat, es farà oficial aquesta sessió a l'Ajax d'un futbolista que és lateral esquerre i que no acabava d'entrar als plans de Hansi Flick de cara a aquesta temporada, amb un lateral ocupat per Balde i per João Cancelo. És un futbolista que el Barça considera que té recorregut, que té marge i que té creixement, i per tant el club es vol garantir un cert control sobre el futbolista i entén que l'Ajax és un bon pas en la seva carrera.
1: Lògicament, Mireia, l'Ajax és millor equip que el Racing de Santander, però potser jugar a la Lliga Espanyola podria afavorir més Jofre que no pas jugar a la Lliga Holandesa, no?
3: Sí, però jo crec que s'ha mirat molt també quin entrenador, no?, té l'Ajax. Crec que Mitchell és un entrenador que potencia molt, no?, aquests laterals d'esquerra, que li agrada que tinguin moltíssima profunditat, moltíssima arribada. Crec que té molta qualitat tècnica Jofre Torrents i crec que és una manera també de créixer. Jo estic segura que és un pas important en la carrera. M'agrada també quan aquests jugadors, no?, que sembla que hagin de tenir experiència, doncs vagin a parar entrenadors que crec que són molt metòdics, que crec que són propers, que crec que aposten, no?, per un futbol molt semblant al que practica el Barça, i per tant crec que és una bona opció l'arribada de Torrents a l'Ajax, i crec que aprofitarà molt aquesta sessió. A més, un futbolista que m'agrada, que crec que si acaba explotant, si se li acaba donant confiança, perquè al final a vegades no només és si jugues bé o no, sinó és els minuts que pots tenir o la confiança que tinguin en tu, crec que és un jugador aprofitable.
1: Santi, creus en les sessions? Perquè encara recordem aquella de Ferrer, no?, que és l'última que va sortir bé.
2: Hi ha hagut més.
1: Sí, però de jugadors que hagin marxat cedits i hagin tornat, no tants, eh?
2: No, el Barça...
1: El Barça, dic, eh?
2: El Barça, per la seva manera de jugar, és més complicada, però sí que n'hi ha...
0: Eric García
2: va marxar...
1: Però no va ser una sessió, va ser... Eric García va marxar...
0: Eric García va marxar, s'ha dit al Girona.
1: Al Girona, és veritat, sí, ara pensava en el Manchester City.
2: I jugadors que han tornat, perquè igual tenen tanta qualitat, que és això, Cesc, Fàbregas o Gerard Piqué, estarien en el cas aquest, de que també van marxar i van tornar, i perfecte, no? Vull dir, realment, en això sí... El que passa és que realment amb el... O sigui, Jofre Torrents també seria un cas, també, com no, salvar les distàncies. Queda molt buit el l'abat d'esquerra en defensa, perquè Cancelo no ha arribat encara.
1: Però arribarà.
2: Això també diu el Madrid de Diomandé.
1: Bé, diuen que és imminent, el teu diari diu que és imminent, eh?
2: Sí, però s'ha anat a la concentració.
1: Això és veritat, ara en parlarem després
2: però,
1: d'això.
2: Però també deien d'Mbappé que venia demà
1: també,
2: i va trigar 7 anys.
1: També.
2: I resulta que el Cancelo se suposo que vindrà.
1: Sí.
2: A Balde no ha jugat ni un minut encara de competició. És una cosa bastant estranya el que passa amb Balde.
1: Uh-huh.
2: Hi ha un enigma Balde per aquí.
1: T'atreveixes a fer alguna anàlisi?
2: No, jo crec que té problemes físics, perquè realment una de les confiances que ja tenien és que, tenint en compte que Cancelo no començava la pretemporada amb el Barça pel seu procés, per tornar a fitxar i perquè havia jugat al Mundial, aquesta pretemporada era la que Balde, que havia rebut algun toc d'atenció per part de Flick, s'havia de menjar el camp i s'havia de menjar el camp a la pretemporada i no està participant com la resta. Per tant, aquí em sembla que és una qüestió que s'hauria de mirar.
1: Salmo, Cancelo arribarà, no? Ara el Santi m'ha fet posar-la pel cos.
2: No, sí que arribarà. Sí.
0: No, sí, Cancelo arribarà. Cancelo ja t'ho vaig dir. És només, o sigui, ves, tu agafa el calendari i ves tachant dies. Ves ratllant dies i quan hagin passat els dies que han de passar, Cancelo es farà oficial.
1: Que no sabem quants dies són, no?
2: Depèn del Ministeri d'Hisenda.
1: Home, doncs en un mes d'agost el Ministeri d'Hisenda potser treballa poc, eh?
2: El mal no descansa.
1: També és veritat, i si és Hisenda i toca caler, encara menys. Doncs Jofre Torrents, a veure si pot fer un viatge d'anada i tornada i el podem doncs tornar a veure al Camp Nou vestit del Barça. Per acabar, Salmo, tenim assemblea del Barça que hem de fixar doncs,

0: al mes d'octubre, i vaja, que no crec que triguis gaire a tenir confirmació oficial d'aquesta data.
1: Però si no és presencial, per què collons voleu fer-la un dia de partit?
0: És una bona pregunta.
1: La presencial en dia de partit era perquè la gent
0: perquè fan aquest formatiu
1: anés a l'assemblea i després anés a veure el partit.
0: Sí, però fan aquest format híbrid amb...
1: Bé,
0: sí,
1: en fi, bueno.
0: Perquè vaja, bueno, en fi.
2: Però també diré, Salmo, Santi, Mireia, que ja no és el que era allò, eh?
1: Per això, aquells socis...
0: Perquè no és presencial.
1: Clar, no és presencial, això era...
2: Aquells socis allà que ja volien dirigir-se al president de manera personal, dient el número de soci...
1: Això era molt millor.
2: Tot joves... En aquella època.
1: Ens han tret la vida.
2: Ens han tret la vida, ens donava molt, allò, és veritat. Doncs, Salmo, alguna cosa més o tanquem aquí el bloc Barça?
0: No, res més, ho podem deixar aquí.
2: Doncs el Ramon Salmurri, que ha fet una connexió des de la terrassa de casa. Salmo, és això?
0: No.
2: Ah, dic, perquè noi, t'has ben pagat aquí a la ràdio.
0: No.
2: On ets, on ets?
0: No, estic en una altra terrassa, en una altra terrassa.
2: No és de casa teva, això, eh?
0: No és casa meva, no.
1: La casa seva és més gran.
2: És més gran encara que això, doncs noi, deu ser un palau. Ramon Salmurri, moltes gràcies, fins la propera.
0: A cuidar-se, que vagi molt bé.
2: Doncs vinga, i a tot plegat, què hi diuen els oients? A veure, Roger Bosà, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
3: Preguntàvem quan estaríeu disposats a pagar per Julián i oferíem opcions. Guanya l'opció de 120 milions amb el 43%. El 26% diu que 100, el 27% diu que 150 i només el 4% diu que més de 150. En Jordi diu, no poseu l'opció de menys de 50 perquè guanyaria.
2: Això, home, clar, i un bitllet de 20 euros, però...
3: En Quim diu, 0, ens hauríem d'haver quedat Lewandowski i Rashford i no fitxar Gordon per 70 quilos i molt menys Julián. L'ADN Barça diu, ni 100 milions, 50 i gràcies, un tio que marca menys gols que qualsevol extrem no val pas el que s'està dient. Necessitem un jugador de 35 o 40 gols. L'Eduard diu, molt menys de 100, està sobrevalorat. En Jaume diu, crec que cada euro que es pugui pagar per Julián estarà malgastat. Seria millor repartir aquests diners a la plantilla que tenim. En Manel creu que 100 milions no val més, diu. I en Toni diu, 120, que és el seu valor a Transfer Market. Com a molt, 100 més variables. I si ve Julián, Ferran Torres amb un llacet.
2: El Santi ha rufat el nas amb això del valor de Transfer Market, no?
1: No, estava mirant el gol d'aquell del doble toc, que ara em sembla que està fent ara Sport 3, que em sembla un dels atracaments.
2: Sí, de la història. Els germans Dalton i companyia. Fem una petita pausa i Santi, Mireia, no sé si recordeu on éreu ara fa 5 anys, però segur que estàveu doncs, connectats a la ràdio o a la tele, perquè fa 5 anys va passar una cosa en clau Barça molt important, no direm què, i emplacem els oients a descobrir-ho després de la publicitat. Parlarem d'això i també parlarem del Madrid. Hi ha dos noms a sobre de la taula, el de Diomandé, que està pendent d'arribar al Bernabéu, i el de Vinícius, que sembla que es queda després d'una reunió del Madrid amb el seu representant. Dos minuts de publicitat i tornem per parlar de més Barça i una mica del Madrid.
4: Tot Costa.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
4: Però si a aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
4: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
4: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: M'empieza a molestar.
11: Tot Costa. Amb Sergi Camps.

0: quarts de 8 del vespre, avui fa 5 anys, a 3 quarts de 8, passava això a l'antena de Catalunya Ràdio.
1: Comunicat oficial del Futbol Club Barcelona. Ens acaba d'arribar ara mateix i el llegim textualment. Malgrat haver-se arribat a un acord entre el Futbol Club Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals, entre parèntesi, normativa de la Liga Espanyola. Davant d'aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al Futbol Club Barcelona. Les dues parts...
0: El Bernat Soler, llegint el comunicat, dient que Messi marxava del Barça, Messi no continuaria al Barça, aquesta renovació no es podria, doncs, tirar endavant. Avui fa 5 anys d'això, Santi, és un temps que et sembla raonable, et sembla que fa menys, et sembla que fa més? Han passat moltes coses, no, en aquests 5 anys?
2: Han passat moltes coses, sí. No, realment, sí. Bàsicament, aquell 5 d'agost el tenim bastant present. Sí, jo estava venint a Catalunya Ràdio a fer el Tot Costa, i no vaig entrar, òbviament. Perquè em vaig assabentar que el Messi marxava. Això començava a les 7, jo a les 6 ja sabia que el Messi marxava i vaig quedar-me en el de 6 a 9 i mitja. Vaig estar aquí a un bar aquí al costat, sentat, escrivint com un boig, i fins que vaig poder agafar i marxar cap al diari una altra vegada perquè tenia que fer les peces del... d'això, perquè les comprovacions que havia fet ja s'anaven. Recordo aquell dia al matí que hi ha molta gent començava a dir-ho, vam tocar cables i vam anar pescant, i sí, sobre les 6 de la tarda ja tenia la confirmació de que no seguia.
0: Va coincidir la marxa de Messi en una època del Barça on el Barça no estava massa bé, Koeman, Xavi, jugadors una mica estranys. Creus que el Barça ja ho ha superat, això de Messi? O encara hi ha algú que diu, mira, escolta, encara no tinc la ferida tancada? No dic que no sigui una cosa a reparar, que pugui tornar algun moment.
2: El primer que no té la ferida tancada és Messi. O sigui, Messi no té la ferida tancada i la personifica molt en el president Laporta. Messi, així com cada vegada que té ocasió, jugant on sigui o a l'acte que sigui, deixa clar la seva estimació pel Barça, que és culer, que segueix el Barça, que s'alegra dels èxits del Barça, ve a Barcelona i es passa pel Camp Nou de nit a veure-ho, la seva relació amb la Junta és inexistent. Tot i això, aquesta prova de que jo crec que està bastant superat, això no li ha impedit a Joan Laporta guanyar les eleccions contundentíssimament, o sigui, supercontundent, i no només guanyar-les, sinó, a més, crear un projecte esportiu que en aquests 5 anys ha guanyat 3 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. Per tant, jo crec que, evidentment, queda aquella recança de dir, ostres, què seria de Messi, que va marxar o no va marxar, de la millor manera possible, ni molt menys, però jo crec que això un dia o altre havia de passar. El que passa és que va passar d'una manera que, de fet, encara no tenim totes les claus i que té molts interrogants.
0: També suposo que ha ajudat per superar aquesta situació l'aparició de Lamine Yamal, com una mica l'hereu, el successor, no?
2: Però també et dic que a part de la marxa de Messi, la situació era tan desastrosa que aquesta sortida i aquest construir el nou Camp Nou i tot això, crec que tot això ha ajudat bastant i que Messi és el millor jugador que he vist a la vida i segurament el millor jugador de la història i, per suposat, de la història del Barça. Però el Barça està per sobre de Leo Messi.
0: Mireia, on eres tu aquell dia?
3: Doncs hi havia un partit del Barça femení.
0: Què dius ara?
3: Aquell dia, amistós, sí, però clar, el tema del Messi va eclipsar-ho gairebé tot i la veritat és que jo no sé si la ferida està tancada o no. Jo crec que esportivament, que el club hagi seguit guanyant, que hi hagi Lamine Yamal, que la Masia continuï traient futbolistes, no? que tenen aquest ADN, aquest perfil, no? de club, ho sana una mica, ho calma una mica, però hi ha molta gent que encara a mi em diu no, jo el del Messi encara no ho he superat. El del Messi encara ho visc com si fos, no?, una cosa molt dolenta. Ara, a mi m'agrada molt que Messi no es talli, que Messi sigui cada vegada, no?, que apareix, pugui parlar tan bé com ho fa el Barça. Jo espero que a la llarga pugui tornar a formar part d'aquest club d'alguna manera. Es parla també, no?, del vincle dels seus fills, que també juguen a futbol. Bé, jo crec que és un futbolista que sap el que li ha donat al Barça i que per mi és un cas estrany. És a dir, quan et fan aquest mal o marxes d'aquesta manera, moltes vegades, no, la ferida es fa al revés, no? Vols no parlar del Barça, quan parles del Barça, pues, a vegades pots deixar anar, no, el que va passar o com et va sentir, i ell ho gira totalment al revés, cap a l'agraïment, cap al canvi que va suposar en la seva vida el fitxar pel Barça, i crec que això també és una cosa difícil de trobar actualment, no, en el món del futbol professional, i a mi m'encanta que Messi ho pugui fer. Ara, doncs, esportivament, el fet de que el Barça segueixi guanyant, potser no ha guanyat encara la Champions, no?, que és aquesta cirereta o aquest que potser fa ja esborrar-ho, però crec que és un futbolista que tothom sempre tindrà al cap, és el millor que he vist mai. El que ha fet en aquest Mundial, amb l'edat que té, ha sigut descomunal, i crec que hem d'estar, no?, contents per haver-ho pogut viure en directe en aquesta època on Messi, doncs, ha sigut tan i tan important.
0: Sense saber tota la veritat de la història, suposo que Messi estima el Barça, potser no estima tant la junta directiva d'aquell moment, no? Mireia, en clau esportiva, sense la sortida de Messi, no hauria aparegut Lamine Yamal amb aquest nivell?
3: Bé, jo crec que a poc hagués anat traient el cap. Sí que és cert que potser no tan ràpid, perquè la seva ascensió va ser a un ritme vertiginós, però jo crec que sí que hagués anat traient el cap jugant a la mateixa posició. És un futbol completament diferent. Si haguessin coincidit al camp, quina meravella, no? És a dir, Messi una mica més amb un perfil més de carrils interiors, Lamine per fora, crec que s'haguessin entès molt bé. No sabem què hagués passat amb aquell Barça, no?, amb aquests dos futbolistes tan importants, però jo crec que Lamine hagués seguit traient el cap, potser no tan ràpid, però que l'haguessin vist amb el primer equip.
0: Santi, què creus que passarà en un futur proper entre el Barça i Messi? Creus que hi haurà un apropament, o fins que la junta de Joan Laporta no marxi o hi hagi un canvi de govern, Messi no farà un acostament més?
2: Messi és molt cabut, eh? Uh-huh. Jo crec que per part del Barça estan oberts, o sigui, per part de la junta directiva, el Barça com a institució, òbviament, o sigui, Messi ve a Barcelona i diu que es passejarà pel Passeig de Gràcia i vamos, i la gent surt al carrer a vitorejar-lo. Jo crec que, i per part de la junta directiva del Barça, jo crec que hi ha una predisposició total a mirar de homenatjar a la figura de Messi i de reincorporar-la a l'imaginari col·lectiu institucional, perquè l'imaginari col·lectiu social
0: ja hi és. Sí, sí.
2: Institucionalment, incorporar-lo al club. Ara, ostres, Messi és del morro fort, eh?
0: Messi i entorns?
2: No, jo a l'entorn no m'hi fico. Messi és un tio que quan et passa una creu és difícil que te la treguin, eh?
0: Mm-hmm. Doncs veurem si Leo Messi pot tornar al Barça d'alguna manera o d'una altra en un futur proper. Esperem, doncs, que les postures es puguin anar, doncs, apropant, i es consensuï un retorn de Leo Messi, el millor jugador de la història del Barça, al club blaugrana. 2 minuts i arribarem a 7:45 del vespre. Tanquem el Barça i obrim el Madrid.
4: Tot costa.
0: Avui al Madrid hi ha dos noms a sobre de la taula, Diomandé i Vinícius. Comencem per Diomandé, Santi, perquè, escolta, avui s'ha incorporat a la disciplina del Leipzig en aquesta pretemporada, però hi ha molts mitjans, entre ells el teu, que diu que això, escolta, pot ser imminent, que Diomandé, 120 milions d'euros i cap a l'extrem del Bernabéu.
2: Sí, jo crec que Diomandé acabarà arribant al Real Madrid. S'està allargant molt més del que imaginaven, no per una qüestió entre el Leipzig i el Real Madrid. Sembla que és una pugna entre l'agència de representació de Diomandé, que el portava abans de... quan estava al Leganés, per entendre'ns, i la que el va agafar quan ja va anar a jugar a la Bundesliga. Aleshores, aquí hi ha una qüestió de comissions i d'aquests que s'estan matant entre ells, i el Leipzig és un club molt tranquil en això. De fet, recordo que quan el Manchester City va fitxar Guardiol va passar una cosa semblant. També semblava que era d'un dia per l'altre, i Guardiol també va anar a Àustria a fer la pretemporada amb el Leipzig, i al final, un dia al cap de 2 dies d'estar fent la pretemporada, va marxar i es va incorporar al Manchester City. O sigui, jo crec que Diomandé acabarà arribant i serà una bona pasta. Si realment, suposo que és un problema entre agències de representació.
0: Mireia, et fa poc aquest fitxatge per part del Madrid. És un bon extrem, Diomandé? L'has vist? El tens localitzat?
3: És un bon extrem, però a mi em faria més por, em fa més por, crec que ho vaig comentar la setmana passada, si el Real Madrid acaba fitxant a Rodri. Simplement perquè crec que el Real Madrid on té un problema no és a l'extrem, precisament, sinó crec que és més al mig del camp i és desequilibrant aquest futbolista. Diamandé és molt ràpid, és potent, arriba molt bé a l'àrea, però un futbolista que t'ordeni tot, que et posi ordre al mig del camp, que t'ajunti les línies, aquí sí que crec que a mi em fa més por si acaba arribant Rodri, la veritat. Diamandé em fa por, bueno, és un bon extrem, però no crec que, per mi crec que és millor Vinícius.
0: Ara parlem de Vinícius, precisament, perquè avui reunió entre el Madrid i el seu representant. La reunió s'ha acabat, diuen que no han tancat doncs un acord, però que les postures s'han apropat una mica i Santi, sembla que Vinícius podria seguir al Madrid.
2: Jo no ho tinc tan clar.
0: No ho tens tan clar?
2: No.
0: Creus que podria marxar cap a l'Arsenal, que és l'equip que més li va al darrere?
2: Sí, sí. És el...
0: Creus que marxarà?
2: Crec que sí.
0: L'Arsenal és un equip que, escolta, ho ha fet bé aquesta temporada, potser li falta una miqueta més d'instint assassí.
2: No, ja està, ja està. Fitxant molt bé, eh? O sigui, si fitxen a Bruno Guimarães i a Vinícius, tenen un equip per guanyar Champions, eh?
0: Mireia, sense Vinícius, al Madrid hi perdria molt, perquè, clar, és un jugador que fora del camp o amb una actitud, diguem-ne, extraesportiva, potser no agrada molt, però com a jugador a la gespa és un crac.
3: Sí, com a jugador per mi sí, és un futbol... sí que és cert que per mi continua sent irregular, és a dir, és un futbolista que et fa dos o tres partits boníssims, que marca gols decisius, però n'hi ha que altres que no apareix, no? Per mi és un futbolista espectacular, és ràpid, marxa cap a dreta, marxa cap a esquerra, colpeja molt bé, és a dir, sí que crec que hi perdria esportivament, però jo no sé si tant, és a dir, crec que a nivell de vestidor, a nivell de... de cohesió és un futbolista que crec que ha de ser molt difícil de gestionar i a més sabent, no?, que és molt important al Madrid, que potser el Real Madrid hi surt guanyant amb aquesta venda, perquè dins del vestidor et continues amb Kylian Mbappé i treus també un d'aquests egos tan importants com és, podria ser Vinícius. Per tant, no tinc tan clar que fos una pèrdua tan important, és a dir, crec que Mbappé en aquest cas també faria aquest pas endavant, possiblement es sentiria més còmode, per tant no les tinc totes, és a dir, crec que el Real Madrid en algun punt hi podria sortir guanyant, crec que acaba contracte també la temporada vinent, si no m'equivoco, és a dir, que sí, també és un bon moment perquè no marxi amb la carta de llibertat. Jo veig aquí bones opcions pel club blanc que acabi marxant Vinícius.
0: Ara parlarem de la Lliga F, perquè avui s'ha presentat Caroline Nicolí, la nova fitxatge del Barça de Pere Romeu, però abans, per tancar a la carpeta Madrid, fem un anàlisi dels fitxatges de l'equip de Mourinho. Santi, ha fitxat jugadors veterans, jugadors del mig del camp. T'està semblant un bon mercat de fitxatges, el del Madrid? Bernardo, Cucurella, Danfris, Konaté, Vol Rodri, encara no està fitxat. Fins ara et sembla un bon mercat de fitxatges?
2: Només Cucurella.
0: Només Cucurella, eh? Bernardo, per exemple, no
2: Bernardo, no convenç. No sé on el posaran, però bueno, pot ser...
0: Bueno, al mig del camp, que els hi fa falta algú que remeni una mica el joc.
2: Sí, però al mig del camp, sí, com juga Mourinho, Tchouaméni, Valverde, i si ve Rodri, bueno, pues, és un bon complement. Konaté em sembla que és una presa de pèl impressionant. Danfries és un jugador que no crec que tampoc els hi fes massa falta, però bueno, allà ells. I realment jo estic amb la Mireia en això de Rodri. O sigui, Rodri és el que li pot donar sentit fins i tot a Danfries, a Konaté, tot, perquè és un jugador que t'arrena. A mi em semblaria que pel Madrid perdre a Vinícius és un drama històric.
0: Drama històric, eh?
2: Per mi em sembla el millor jugador del Real Madrid.
0: Més que Mbappé?
2: Molt millor que Mbappé, per mi. Vinícius no és controlable. Mbappé va demostrar a Espanya que és un tio que marca molts gols, porta dos anys aquí, i ha arribat Mbappé, ha anul·lat a Vinícius, i ell no ha decidit res. Uh-huh. Jo celebraria bastant que marxés Vinícius. No, i no per al tema aquest de la seva personalitat i tal, que déu-n'hi-do, que suposo que la Premier no li consentiran aquestes coses, però a mi futbolísticament em sembla un tio que li ha guanyat dos Champions al Madrid.
0: Mireia, el mercat de fitxatges del Madrid t'està convencent?
3: A mi sí que m'està agradant, simplement pel fet d'energies noves, de futbolistes amb ganes, de futbolistes que potser doncs no són de gran nivell, però són molt treballadors, tenen molt de recorregut. Per exemple, Danfries no em sembla un escàndol, però és un jugador que té recorregut, que és potent, que és fort. A mi sí que hi ha futbolistes que m'han agradat. Bernardo, doncs, no el descobriré avui. Cucurella no? Quin lateral, amb quin recorregut, les passades que acaba fent, les assistències... Bé, jo crec que està intentant, doncs, això, gent nova, energies renovades i portar aires nous a la plantilla. De moment, no? No hi ha, possiblement, per mi el millor és Cucurella i si acaba arribant Diomandé o Rodri, però no em desagrada. Crec que són bons futbolistes els que està fitxant i portant Mourinho.
0: 10 minuts i les 8 del vespre, avui a la Lliga F, a Can Barça, l'equip de Pere Romeu, Dia, Kerolin, Nicoli. Només vull sentir-ho.
4: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: A veure, Arbusà, l'equip femení del Barça, com dèiem, ha arribat avui al fitxatge més car de la història de la secció. Déu-n'hi-do.
5: Sí, avui l'han presentat ja oficialment aquesta jugadora brasilera de 26 anys que ve del City, que es converteix, com dius, en el més car de la història del club. El Barça n'ha pagat al voltant €1,5 milions. Han marxat jugadores importants com Alexia, com Mapi, com Ona Batlle i com Salma. Ara arriba Kerolin, que també ha de ser a priori important, i sobre això de ser la més cara, el que vol ella és demostrar que ho val.
6: Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
5: És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Van Aston, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
6: El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
5: Amb Kerolin, ara cap a Andorra, eh? El Barça marxa demà a Andorra, farà aquest estatge fins dilluns que ve, i dimecres el primer amistós d'aquesta pretemporada contra el Montpellier. Barça-Montpellier dimecres que ve al Johan Cruyff.
0: De seguida parlem amb una jugadora d'un altre equip català que coneix perfectament Kerolin Nicoli, però abans, Mireia, la tens ubicada, diuen que ve aquí a fer una mica de Salma Parayuelo, potser.
3: Sí, és una jugadora molt potent, molt ràpida, molt desequilibrant, és una futbolista que també genera moltíssim en atac, que acostuma a fer assistències, i crec que al final €1,5 milions són molts, molts diners, però el mercat del futbol femení està pujant molt. Crec que el Barça, no, amb la pèrdua, ho heu dit molt bé, d'Alexia, de Mapi, d'Ona Batlle, havia de buscar, no, aquesta futbolista diferent, aquesta futbolista capaç de generar ocasions de gol per ella mateixa, i han acabat, no, després de que Bull no pogués arribar. Crec que tinc ganes de veure-la, perquè és una futbolista, és brasilera també, no? És a dir, que porta, doncs, aquesta màgia a les botes, i crec que en el mercat costava trobar una futbolista d'aquestes característiques, i finalment, doncs, el Barça ha hagut de pagar €1,5 milions, que és moltíssim, però crec que era la temporada poder-ho fer, no? Després de la marxa d'aquestes futbolistes tan, tan importants.
0: Santi, canvi de cicle al Barça femení, el Barça de Pere Romeu, suposo que la Lliga F la guanyarà el Barça sense massa problemes, i a Europa, no sé si fa anys que ho diem i no arriba mai aquest patiment, però potser si hem de patir algun any serà aquest, no?, per arribar a la final, ja no dic guanyar-la.
2: No es pot exigir guanyar la Champions.
0: No, home, no, evidentment que no.
2: Cada any.
0: Que no.
2: A mi em sembla que el Barça segueix tenint un molt bon equip, i s'ha de veure, jo estic molt d'acord amb això que deia la Mireia, de veure, il·lusionat de veure... El Barça se'ls ha gastat, que era una mica el que demanava Pere Romeu, em sembla que deia. Bueno, han marxat, pot haver-hi un canvi de cicle, però doneu-me arguments per seguir amb el nivell, i, a més, seguim confiant amb la gent que s'ha quedat i les jugadores joves que han de donar aquest pas endavant. I portar, doncs, una crack com Kerolin, que em sembla que respon a aquest perfil, doncs em sembla estupendo.
0: A la Lliga F hi ha el Barça, hi ha l'Espanyol i hi ha el Badalona Women.
4: Tot costa.
0: I fa uns dies que el Badalona Women ha començat la pretemporada. Serà la temporada del retorn al Municipal de Badalona, i amb una renovació important de la plantilla. Qui segueix, i de fet ha renovat, és la Itziar Pinillos. Itziar, què tal? Bona tarda.
7: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Habéis vuelto al trabajo, semanas de pretemporada. ¿Cómo ha vuelto el equipo?
7: Bueno, con muchas caras nuevas. Pero bueno, yo creo que con muchas ganas de seguir este proyecto adelante y de marcar una diferencia este año.
0: Mira, ahora lo decías, ¿eh? Movimientos en la plantilla, ha habido muchos. Se han ido nombres como Orice Chamorro, Estefanía Banini, han llegado jugadoras como Sheila Guijarro. Supongo que el primer objetivo es cohesionar el equipo, ¿no?
7: Bueno, ahora estamos tanteándonos, conociéndonos un poco, viendo un poquito eso, las caras nuevas, pero bueno, creo que aciertos absolutos en todos los nuevos fichajes y poco a poco pues formando esta nueva plantilla.
0: El nombre más destacado del verano es el de Vicky Losada, del Bristol, un equipo del mismo grupo que el Badalona Women. ¿Qué os aportará un nombre mítico como el de Vicky Losada?
7: Bueno, aparte de obviamente toda la experiencia y toda su trayectoria, creo que ha venido con mucha energía, con muchas ganas de sumar, de trabajar, y creo que la suma de todo su recorrido más las ganas que tiene, la calidad que nos va a poner, pues todo esto creo que nos va a sumar muchísimo, desde luego.
0: También ha habido renovaciones, una de ellas la tuya, ha renovado por 2 temporadas. ¿Te ves haciendo una larga carrera aquí en Badalona?
7: Bueno, de momento he renovado 2 años, lleva ya aquí 2 años. De momento, estos 2 años que acabo de firmar, estoy muy contenta, de hecho, y poco más. No sé cuánto se me alargará más o cuánto menos, pero de momento sé que estos 2 años voy a estar aquí, estoy muy a gusto, con muchas ganas de crecer junto a este proyecto, y la verdad que luego la ciudad también tiene su encanto.
0: Estáis esperando que terminen las obras en el Municipal de Badalona para volver a casa de alguna manera y dejar el exilio de Palamós, si lo podemos decir así. ¿Para vosotras es importante volver a jugar en casa, en Badalona?
7: Mucho, mucho, mucho. Creo que es algo que estamos deseando todas, porque no es lo mismo jugar fuera, lejos de los tuyos, y aquí en casa, donde entrenas diariamente, cerquita de los tuyos, de la afición. Creo que no tiene nada que ver, y eso es uno de los puntos que este año, sin lugar a dudas, se notarán.
0: ¿A qué ha de aspirar esta temporada al Badalona Women?
7: ¿A qué aspiramos? Bueno, de momento, poco a poco, primero a formar el equipo, primero a conocernos, a sacar esta pretemporada adelante, ya no con resultados, sino más con formar el equipo bien. Y luego, poco a poco, el primer objetivo obviamente es salvarse, y ya todo lo que miremos hacia arriba bien estará.
0: El Barça es el gran dominador de la Liga F, ha perdido jugadoras importantes este verano. ¿Crees que este año puede ser un poco más difícil para el equipo de Vera Romeu ganar el campeonato?
7: Bueno, creo que el Barça, con y sin esas jugadoras, sigue siendo el Barça. Creo que tienen un trabajo y unas bases que al final es muy difícil de llegar a ellas. Entonces estoy segura de que volverán a hacer un año increíble, y porque básicamente es el Barça. Entonces, bueno, ya se verá, pero estoy seguro que les irá muy bien.
0: Oye, el Barça ha presentado a Caroline Nicolli. Tú que incidiste con ella en el Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿qué nos puedes decir de Nicolli como jugadora? ¿Cómo es?
7: Es muy, muy buena jugadora, porque además como que domina tanto técnicamente como físicamente. Es brasileña, su juego es muy regateador, pero bueno, tiene gol, es rápida. O sea, creo que es un acierto absoluto para el Barça, y habrá que verla de nuevo en la Liga, a ver qué tal, cómo ha vuelto.
0: Pues Itziar Pinillos, jugadora del Badalona Women, gracias por atendernos y mucha suerte en esta nueva temporada que ahora empieza.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Dos minuts i les 8 del vespre, doncs l'Itziar Pinillos des del Badalona Women, que avala d'alguna manera el fitxatge de Caroline Nicolli pel Barça. Acompanyes el Madrid Club de Futbol Femení ara fa unes quantes temporades. L'Itziar defensa i la Nicolli, doncs, davantera, es trobaran el Johan Cruyff i també el Municipal de Badalona. Mireia, aquest Badalona Women que torna a casa, li preguntava a l'Itziar a què ha d'aspirar, i em deia que, escolta, que l'equip ha de ser ambiciós, no?
8: Sí, jo crec que tenen plantilla per estar amunt, fitxatges nous. Crec que també, no, el fet de la continuïtat de jugadores importants com Itziar, com Llompart, futbolistes que crec Majarín, això li dona, no, aquest plus, i la incorporació de jugadores amb experiència, de jugadores que venen a sumar. A mi em sembla que està quallant una bona plantilla, i crec que és importantíssim el que deia. El jugar a casa a vegades no és tant perquè hi hagi molta afició, sinó perquè havien de marxar el dia abans lluny de casa, quan jugaves com a local, no? Han estat a Palamós, han estat a diferents llocs, i crec que això també, com a futbolista, el tema del descans, el tema d'estar còmode, de tenir unes rutines establertes, a vegades això és complicat, i per tant jo crec que el retorn a Badalona també les afavorirà amb aquesta estabilitat, no?
0: Què n'esperes tu, Mireia, de la Vicky Losada? O sigui, ve aquí a ser una jugadora important, o a tenir ascendent al vestidor una mica més, doncs, com a mentora, potser, o creus que jugarà minuts de qualitat?
8: Jo crec que jugarà minuts de qualitat. Crec que ha marxat Vanini, que era molt líder, que era una futbolista amb moltíssima experiència, i ha arribat Vicky, és a dir, que crec que es busca també aquest perfil en el vestidor, però jo crec que Vicky no ha vingut a seure a la banqueta. Jo crec que lluitarà per estar en aquest 11 i per aportar, no?, envoltar-la segurament de futbolistes que li permetin desplegar aquest joc més organitzatiu, més de tenir la pilota, que ella doncs ha fet durant tota la seva carrera. Però estic segura que si li preguntem a Vicky què ha vingut a fer, ja et dic jo que no diu que ve a sumar en el vestidor, uh-huh, perquè és molt competitiva i crec que tindrà minuts en aquest Badalona Women.
0: Doncs Santi Jiménez i Mireia Vera, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de dimecres
2: al Tot Costa.
0: Recordem que la Mireia diu que la millor compra de la seva vida és usar batedora, i el Santi diu que la millor no compra és un cotxe.
2: Sí.
0: Però tens carnet de conduir, Santi?
2: Carnet de conduir sí que tinc.
0: Jo no en tinc. I tinc com un trauma amb això, la gent ja em mira malament pel carrer.
2: No, bueno, home, si vas en cotxe no m'estranya.
0: No, home, no agafo el cotxe perquè no vull acabar a la presó, però bueno, clar, ja a la meva edat, ja no.
2: És que això fa mandra.
0: Amb 18 anys ja no me'n vaig en sortir, amb 37 tu creus que m'he de posar...
8: Potser serà la teva millor compra, el carnet de conduir, Sergi.
0: Sí, perquè no és pràcticament, no és massa barat, precisament.
2: No, i a més he sentit que els exàmens van superràpid.
0: Sí, mira, potser començo ara i quan em jubili ja em donen el cotxe. Ja. Santi, Mireia, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
8: Molt bé, una abraçada.
0: Ens actualitzem. Passa un minut de les 8 del vespre. Marc Güell, què tal? Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
0: Tens carnet de conduir, tu?
9: Jo sí, des dels 18, 19.
0: Perquè tu ets de fora de Barcelona.
9: Jo sóc de Vic i...
0: La gent de Barcelona tenim aquest hàndicap que a vegades no ens cal per moure'ns tant. Hi ha metro, hi ha bus, hi ha...
9: Escolta, ja està,
0: no diré rodalies.
9: Després, de fet, et parlaré d'una notícia sobre cotxes.
0: No et salvaràs de la pregunta esportiva, Marc.
9: Ai, jo que em pensava que estava desviant l'atenció.
0: Avui t'ho posaré fàcil perquè ja no és opinió, és una intuïció.
9: Val.
0: Et demano, Marc, i queda gravat. 5 d'agost del 26... Et demano, Marc Güell, que em diguis quants gols marcarà Kerolyn Nicolí amb la samarreta del Barça la temporada que ve. En totes les competicions. Digues un número.
9: Dic un número.
0: És davantera. Te l'ubico al terreny de joc perquè, clar, si fos defensa... En principi, n'hauria de marcar uns quants.
9: N'hauria de marcar bastants, eh? Aquí, a uns 40.
0: 40? Molt bé. No, pot ser.
9: No ho sé, eh?
0: Ens ho apuntem. Crec que t'has passat una mica,
9: passat
0: però...
9: N'he passat bastant, no?
0: Ens ho apuntem, escolta, i d'aquí un any ho revisem.
9: A veure si ho encerto.
0: Va, Marc, per on passa aquesta hora l'actualitat informativa?
9: Doncs mira, un dia més ben pendents de Ceuta, avança la investigació judicial per aquesta entrada massiva de migrants d'ara fa una setmana. Avui, la Fiscalia de Tetuán ha anunciat que investiga ja 34 persones per haver promogut aquesta crisi a Ceuta. Això al Marroc, a Espanya, l'Audiència Nacional també ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta prèvia sobre aquesta entrada de migrants. L'altre focus es manté sobre els menors que han arribat a Ceuta, més de 500 des de dijous, segons el govern espanyol. Això està generant tensions polítiques. Per exemple, alguns presidents autonòmics del PP, pressionats per Vox, ja han dit que no en volen acollir cap, per exemple, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
10: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano.
9: Al Catalunya Vespre també recollirem l'última hora que ens arriba des de l'Iran. Aquest país ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Veurem què significa això, quins moviments hi pot haver les pròximes hores i si s'aixeca aquest bloqueig. I, Sergi, deies que tu no tens carnet de conduir.
0: No.
9: Doncs aquesta notícia no t'interessarà, però, conductor, sí que sapigueu que Trànsit intensifica fins diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, Mossos i policies locals fan una campanya per reduir els accidents, impliquen, per tant, més controls, més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com també en carrers de zones urbanes, i és que l'excés de velocitat és un dels principals problemes quan hi ha accidents greus i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres.
0: Doncs aquesta informació ampliada a partir de 8:45 al Catalunya Vespre amb el Marc Güell i companyia. Un Marc Güell que, recordo, ha pronosticat 40 gols de Kerolyn Nicolí,
9: no?,
0: amb la samarreta del Barça la temporada que ve.
9: Tu quants has dit?
0: Ah, jo no he dit cap xifra, però jo crec que estarà per sota. Jo crec que marcarà 25.
9: Ah.
0: De 25 a 30, però vaja.
9: Una quinzena menys.
0: Sí. Bé, escolta, en qualsevol cas seran gols que sumen al Barça. Gràcies, Marc.
9: Vagi bé.
11: Pop-up Vespre.
0: Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
0: Què hem fet fins ara al Tot Costa i què podran recuperar els oients de l'emissora, l'app i el web d'aquí a pocs minuts?
12: Doncs a toms, entre Julián Álvarez i Ferran Torres ens n'ha parlat l'última hora el Ramon Salmurri, reunió de DECU amb la gent de Julián Álvarez. També hem explicat al Salmo doncs, que Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax i hem parlat de Caroline Nicole, n'hem parlat amb Litziar Pinillo, jugadora del Badalona Women, que ens ha dit doncs, que és brasilera i que és boníssima.
0: Doncs molt bé, fem una petita pausa, menys d'un minut, i rematem el programa parlant d'Alexander Sekulić, el nou entrenador del Barça de bàsquet. Parlem amb Antonio Rama, l'entrenador del Balonmano Granollers masculí, i també parlarem de l'èxit d'Iris Tió, nova medalla avui per la delegació espanyola de natació artística, i també repassarem el Tour femení, que em sembla que avui a la Paula Blasi no li ha anat del tot bé. Un minut, menys d'un minut, i tornem.
4: Tot costa, amb Sergi Camps.
13: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Parlem de bàsquet, Joan Fitó, Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
15: Hola, hola, Sergi.
0: Incorporem també el Macià en aquest apartat de bàsquet. Avui s'ha presentat Alexander Sekulić com a nou entrenador del Barça, Fitó, i avui tu mateix has estat al Palau. Com l'has vist?
12: Doncs mira, he vist una persona tranquil·la, molt pausada, sobretot un Sekulić agraït de ser a Barcelona. Arriba al Palau sense pràcticament experiència a l'Eurolliga. Només arribar, però, per explicar una mica com ha anat aquesta presentació, s'ha plantat davant dels mitjans de comunicació. Un moment de pausa, ha tret el seu iPhone,
0: sí.
12: Ha mirat, entenc que les notes, i ha dit el següent.
16: És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Juan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
12: Agraïment al sí. President Laporta, ha fet la tradicional...
0: Juan Laporta, no sí, seria sí, sí. La versió catalana, però vaja, Joan Laporta.
12: Ha fet la tradicional signatura amb Joan Laporta, també fotografies protocolàries. Avui, acompanyat de tot el seu staff, crida l'atenció que hi era en aquesta presentació Xevi Pujol, és la primera aparició pública del nou director esportiu, acompanyat de Mario Bruno Fernández, però el que no hi era, era Joan Carles Navarro, que recordem, doncs, el Barça li va buscar noves funcions dins d'aquesta estructura de la secció.
0: Tindrà menys presència en l'apartat esportiu del dia a dia del Barça de bàsquet. A veure, Fitó, comencem a sentir documents sonors de Sekulić. Comencem per la importància que li dona a ell alguna cosa.
12: Sí, a veure, li han preguntat moltíssim sobre quina mena d'entrenador és Sekulić, quin Barça veurem l'any vinent. Doncs l'eslové té les idees molt clares.
16: FC Barça és always competing for the titles.
17: El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
16: Will be just a reward for the way we play.
0: Doncs aquí Macià, Sekulić obre dues vies, la via dels resultats, diu que en les últimes temporades no n'hi ha hagut de bons resultats, i també la via del bon joc o del joc reconeixible. Quin és el joc que proposarà Sekulić, Macià?
15: Home, serà un Barça més intens, més físic i jove, no? Això ja per un tema d'edat, sobretot serà fàcil que es vegi la intenció. Després, a diferència d'altres anys que el Barça fitxava jugadors veterans però de rendiment immediat i que a les fases regulars doncs, el rendiment era bo fins que arribava l'hora de la veritat, jo crec que ara serà al revés. Ara, bé, al revés no ho sé, però que no es començarà tan bé sí que ho tinc clar perquè són tot peces noves, s'han d'ensemblar i, evidentment, doncs, s'ha de fer servir la fase regular per fer créixer l'equip. Abans, quan tu fitxes jugadors, diguem-ne, ja doncs com Xenguelia, per dir-ho d'alguna manera, ja t'esperes que el rendiment el mes d'octubre, novembre, sigui l'òptim i que el Barça doncs, pugui anar trempejant la situació. Jo crec que ara patirem una mica més a nivell de resultats a Europa, potser la Lliga CB no tant, l'equip no està gens malament, a mi no em desagrada, serà un equip... Doncs d'entrada, clar, aquestes declaracions no volen dir res, és a dir, que si l'equip no fa bé la posada a punt, és a dir, què vol dir ritme alt, defenses intenses i possessions curtes? Això potser t'ho pot defensar l'Alba de Berlín o el París, no? S'ha de veure com es plasma sobre el terreny i aquí doncs, la incògnita és saber com aquests jugadors, sí, joves, però amb poca experiència a nivell europeu, algun té una temporada, un parell, però la veritat és que és una gran incògnita i no sabem si aquest caràcter pausat doncs, serà el que l'equip necessita o si, en canvi, caldrà una miqueta més de sang en aquesta plantilla, però el que segur és que l'ensamblatge de les peces serà clau i no arribarà ja, immediatament.
12: Mira, avui anava a dir, li han preguntat precisament pel nom que deia el Messi ara, per Schengelia, i ell no ha volgut entrar massa en el joc, ha dit que estava content amb la plantilla que tenia i que en cas de que sortís algun jugador, perquè recordem, Schengelia encara és oficialment a dia d'avui jugador del Barça, evidentment ha explicat al Messià moltes vegades doncs, que Dubai pagarà la seva clàusula, però a dia d'avui encara és jugador del Barça. Li han preguntat per això, també per la plantilla, i arrel del que deia el Messià, ell, Sekulić, ha dit que vol apostar per aquest joc ràpid i que no li importa massa el fet de que no hi hagin jugadors amb experiència a l'equip, sinó que ell diu que l'equip té talent.
14: We want to have younger team, not younger.
17: Volem tenir un equip jove per canviar una mica la idea del que ha passat en anys anteriors. Hi ha molts jugadors sense experiència a l'Eurolliga, però tots els que hem signat estan preparats per jugar.
14: All the players we signed were handpicked to play, to be able to play the way we want them to play.
17: Segur que l'equip necessita temps, però tenim jugadors de talent i qualitat i ara hem de fer jugar-los junts.
14: I believe that we have talent, that we have quality, we just have to figure out how to make this team play together.
0: Doncs, per tant, Messi, aquest missatge és d'optimisme, però també de prudència, amb el que deies abans, haurem de tenir paciència, no?, al Palau Blaugrana, si el Barça perd un, dos, tres partits a l'Eurolliga, que no ens agafin les presses, a no mirar ràpidament la banqueta com s'ha fet en altres anys. Suposo que aquest projecte amb jugadors joves, Messi, vol paciència.
15: Sí, jo crec que el públic del Palau la tindrà, perquè és un públic madur, és un públic que si el futbol va bé, doncs es dona temps, és molt avar a l'hora de mostrar el descontentament, és un públic que rema a favor i crec que és una ganga per qualsevol entrenador fins que després doncs comença a tocar, no? A l'hora de la veritat, doncs, que l'equip rendeixi i, evidentment, si no has aprofitat la fase regular per fer créixer l'equip com a col·lectiu, i era molt difícil amb jugadors veterans que ja ho havien fet tot i que no havien d'aprendre res, o ells consideraven, i algun encara en queda, considerava doncs, que havien d'aprendre més, doncs costarà. En canvi, amb aquesta plantilla que és més dúctil, més jove, més flexible, segurament sigui més fàcil treballar. Però vaja, tot i així, no ha fet... És a dir, a nivell de resultats, no podem treure gran cosa. Va guanyar, sí, la Lliga Adriàtica, però hi va estar només un partit a l'Eurolliga, però a nivell de seleccions, bé, doncs va perdre una lluita pel bronze amb Austràlia als últims Jocs Olímpics que vaig ser a París, i després anar perdent a quarts. El va eliminar la selecció de Canadà a l'últim Mundial, també, és a dir que, clar, algunes vegades amb Luka Doncic a l'equip, doncs s'esperava una miqueta més i no. I a nivell de clubs, amb el Nimburg sí que va fer el doblet, amb la resta no ha fet res. Per tant, sí, paciència, i sobretot el que jo crec que calmarà el Palau és veure que l'equip evoluciona, creix, perquè si simplement l'equip guanya partits i no millora els jugadors que té, perquè un entrenador la funció que té també és la de treure el millor i fer-los evolucionar. Si això no es veu, doncs ja més o menys al novembre la Lloberes ja ens dirà allò de no anem bé.
0: Fem un F5, Fitó, a l'estat de la plantilla, perquè és una autèntica revolució.
12: Sí, a veure, són nou jugadors nous. Li han preguntat avui a Sekulić sobre aquest fet. Només quatre de la temporada passada, que són Parra, Brizuela, Panter i Juan Núñez. Tot i això, clar, un dels punts decisius d'aquest estiu és que molts jugadors d'aquests nous van arribar abans de que Sekulić fos anunciat com a entrenador. Avui també li han preguntat això. Ell ha dit que ha tingut impacte en la creació de la plantilla, que un cop va arribar, doncs, ell ha tingut opinió i ha pogut dissenyar aquesta nova plantilla, però també ho explicava dies anteriors al Messià, que queden peces per sumar. Avui li han preguntat a Sekulić i diu que sempre s'ha d'estar atent al mercat.
14: Okay, so far I think let's say we are.
17: Bé, estem satisfets amb la plantilla que tenim, però el Barça sempre està mirant opcions per millorar-la i ser més competitius. Estem explorant el mercat per trobar alguna solució que s'adapti a les idees que tenim. I segur que busquem alguna opció per substituir els jugadors pels que preguntes.
14: For sure we're going to look for substitution for the players you ask for.
12: Aquests jugadors que preguntes, parlava precisament Sekulić responent una pregunta sobre Toko Schengelia.
0: A veure, Messià, a quins jugadors voldria el Barça per acabar d'apuntar a la seva plantilla? Quines posicions?
15: reforçar i buscar sobretot un 5 titular i segurament apuntalar una miqueta més al joc interior. Amb Senghelia, Sekulić hi va parlar, el va intentar convèncer, però la veritat és que Sekulić, veient el que ha passat l'any passat, que és que el club, com a club, no pren la secció amb la mateixa seriositat que el futbol i que, per tant, doncs, estan deixats una miqueta. Ell vol aspirar primer a guanyar diners, que en guanyarà segurament més on vagi a Dubai, i després aspirar almenys a entrar a la Final Four. Jo no crec que Dubai pugui guanyar la Final Four amb equips, potser sí, com els grecs, però almenys hi serà, perquè tenen Xavi Pasqual, que és un tros d'entrenador. I doncs això, a mi el que em van dir la setmana passada és que ja abonaria la setmana passada aquests 900.000 euros, avui m'han dit que avui o demà, bueno, ja ho veurem, però és qüestió de dies, no? I els seus assistents són molt importants. Quan és un entrenador de perfil tranquil, mitjà-baix, cal que tingui assistents doncs potents, i bé, doncs s'han emportat el Marc Estany del Manresa, que doncs jo crec que és un treballador, és una orellana i que serà molt, molt interessant, però els seus homes de confiança serà sobretot el Juri Casusa, que ha treballat amb ell a nivell de club, al Nimburg, a Kuban i a Zenit, i després tenim a un altre assistent és eslové i ha estat a la selecció, però també al Zenit i al Lokomotiv, que és Valentinčić, Jernej Valentinčić, i seran, diguem-ne, la seva guàrdia pretoriana. Ells, és molt important tenir bons assistents. Si ells funcionen, el cos tècnic funciona, jo crec que l'equip ve, els jugadors són joves, venen amb ganes, potser alguns no saben on venen, però ja s'ho aniran trobant, perquè el Palau, si una cosa té, és que et recorda on ets i t'endolla, almenys els partits a casa.
12: Mira, avui, precisament, Zusa estava acompanyant a Sekulić, a Valentinčić, no et sabria dir exactament si hi era, perquè Zusa, doncs ho vam comentar ahir amb el Camps, fa 2-0-8 i es veu d'una hora lluny, també hi havia, com et deia, Xavi Pujol. Per cert, encara un apunt més, recordem que Sekulić, Sergi, és l'actual seleccionador d'Eslovènia, li han preguntat, escolta, en cas de coincidència, com ho gestionarem tot plegat? I ell, doncs, sortint una mica del pas, ha dit que, evidentment, la prioritat en cas d'aquestes coincidències, d'aquestes finestres FIBA, doncs sempre serà el Barça.
0: Doncs aquest projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, aquest projecte d'aquest entrenador nou, comença avui d'alguna manera. Esperem que doncs porti molts triomfs al Palau. Macià, alguna cosa més?
15: Sí, deixa'm dir només, i ho dic al final perquè no soni condescendent, que és molt bon paio, que és realment és bona persona.
12: Sí, m'ho ha semblat.
15: No volia dir al principi. Digues, perdona.
12: No, et deia que transmet això, transmet que és bona persona, Macià.
15: Sí, doncs això no vol dir res, però perquè potser certs jugadors veterans li pujarien a les esquenes, però jo crec que amb el perfil de plantilla que s'està fent, això no té per què ser dolent. L'ambient al vestidor, almenys, jo crec que serà positiu.
0: Molt bé, doncs Ernest Macià, com deia aquell, que tinguem sort i que ens ho passem bé amb la nova temporada del Barça de bàsquet. Moltes gràcies, Macià.
15: A vosaltres, companys, vagi bé.
4: Tot costa.
0: 2 minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. Canviem el bàsquet per l'handbol, perquè avui ha començat a caminar el balonmano granollers masculí. Ahir ho feia a la femení. La plantilla aquest any no canvia massa i tampoc canvia el seu entrenador, que des de fa ja una bona pila de temporades és l'Antonio Rama. Antonio, què tal, com estàs? Bona tarda.
18: Bona tarda, què tal?
0: Avui comenceu la pretemporada. Com han tornat els jugadors?
18: Bueno, bé. Penso que ja necessitàvem tornar-nos a veure i tornar a entrenar. Han sigut vacances llargues, també necessitades, perquè la temporada es va fer una miqueta pesadeta i bé, ara hi ha moltes ganes i il·lusions renovades.
0: Sovint cada estiu, Antonio, hi ha molts canvis a la plantilla aquest any, però no n'hi ha tants com altres anys. Això vol dir que comença a ser més fàcil retenir jugadors al Granollers? Perquè, per exemple, el Pablo Urdangarín, que interpreto que Nòvies en té un munt, ha renovat.
18: Sí, a veure, s'han ajuntat el fet de que s'ha pogut renovar algun jugador, però també el fet de que tinguéssim contracte vigent, no? I al final, doncs, tant Tarcísio Freitas, que va marxar a Sevilla, com el Sergi Franco, que sí que és un jugador que era el capità i és un jugador important, la resta es mantenen. Ja et dic, algunes renovacions, no gaires, i la gran majoria perquè encara tenien contracte. Potser, si parlem d'aquí un any, les coses les veien diferents.
0: Dones la plantilla per tancada?
18: Sí, 100%. O sigui, aquests els que estem aquí som els que competirem tot l'any.
0: Qui ha canviat és el teu segon, marxa l'Antonio García i arriba el Robert Cuesta, fins ara primer tècnic del femení. Hi ha gent, Antonio, que diu que això és una mica un lleig per l'equip femení, que és com menys tenir-lo. Tu això, sent part implicada, com ho valores?
18: Bueno, això ho hauria de dir... O sigui, qui ho hagi dit, que no ho sé, ha de conèixer una miqueta les interioritats. El Robert venia de molts anys també en aquest equip i tots sabem que les relacions d'equip i entrenador doncs van passant per alts i baixos. El Robert encara tenia un any i jo tenia aquesta necessitat i bueno, és una situació en la que tothom s'ha posat d'acord i penso que tothom sortirà guanyant.
0: Quan l'Antonio García marxa, ets tu qui demanes al Robert?
18: Sí. Jo el demano perquè jo sé que és una persona... És molt, molt afí a mi. És una persona que personalment m'aporta i ens coneixem des de fa molts anys. I no havíem tingut l'oportunitat de treballar junts. Jo, doncs, en aquell moment, ho poso sobre la taula i al final doncs, es donen les circumstàncies perquè es pugui donar. Però sí que és una petició meva perquè és un tio que jo confio molt en ell.
0: Torneu a jugar a la Lliga, lògicament, també la Lliga Europea. Quin és l'objectiu d'aquest any del Granollers?
18: Bueno, al final és lluitar com sempre per totes les competicions que fem, no? Al final a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips, que realment hi ha projectes potents que han pujat i tenen jugadors d'altíssim nivell. I a nivell europeu doncs sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
0: Aquest any tornarà a ser una mica Logroño, Vidasoa i vosaltres, la lluita per la segona posició, o creus que algun equip més s'incorporarà en aquesta lluita?
18: Jo penso que n'hi haurà uns quants més. Uh-huh. O sigui, jo penso que el projecte de Sevilla és un projecte, diguéssim, amb clares aspiracions. Vull dir, només cal veure els jugadors que tenen i aquí hi ha jugadors, diguéssim, amb massa salarial alta i jugadors amb moltíssima experiència. Ciudad Real s'ha reforçat també d'una manera molt, molt bona amb jugadors de talla internacional. El fet que Maqueda torni o Nacho Plaza, vull dir, són jugadors que ja han jugat amb categories molt, molt altes i després els de sempre segur que hi seran. O sigui, Logroño hi serà, Vidasoa òbviament hi serà i Torrelavega òbviament serà. Vull dir, estem parlant d'equips que potser tenen la millor plantilla de la seva història i són equips que si mirem jugador per jugador i plantilla on aquí hi ha molts diners posats a sobre la pista.
0: Això a la Lliga Europea, ara ho deies, jugueu contra el Flensburg. Suposo que quan es va fer el sorteig, Antonio, et va venir al cap aquell abril del 2023, aquell partidàs a Flensburg, veu guanyar a 27-35. Diuen els entesos que possiblement sigui un dels millors partits de la història del club. Suposo que aquell record et va venir, no?
18: Sí. Al final, quan sents a Flensburg, doncs et ve doncs aquell record de tant de l'eliminatòria contra el Flensburg com després tot el que va passar, no? Diguéssim, a la seu de Flensburg, ja amb ells eliminats, però que per nosaltres Flensburg és com una... Penso que és una fita que recordem i és de la història recent del club. Jo la vaig viure en primera persona i la veritat és que és un record molt, molt maco.
0: A la columna vertebral, Antonio, el teu equip, doncs la formen jugadors com Castillo, Domingo, Urdangarín, Reguard, Figueres, però hi ha un nom que destaca per sobre de la resta i és el de Marcos Fis. Tu que el veus cada dia, escolta, quin és el seu sostre?
18: Jo crec que no el sabem ningú. I el primer que no ho sap és ell, eh? I això és el que el fa un jugador especial, perquè ell entrena, juga i lluita com si estigués doncs, quan era juvenil. I això és el millor que té. Vull dir, no dona una bola per perduda, és un jugador que li agrada fer gol, ajudar l'equip, defensar, robar boles, i ho lluita tot i és un competidor nat. I penso que és un jugador que veurem on arriba. I al final els jugadors joves que destaquen tant, lo difícil és mantenir-se i que evolucioni bé físicament i que tingui hàbits doncs, que facin que pugui madurar com un gran jugador, però sí que és veritat que té unes possibilitats increïbles.
0: L'any que ve jugarà el Barça, no sé si d'això n'heu parlat amb el Marcos, tindrà la missió de ser d'alguna manera el successor de Dicamem, això ho heu parlat?
18: No, del que hagi de ser, no, però sí que és veritat que tot el que forma part de la seva evolució i que diguéssim que li ha de servir amb ell per seguir millorant com a jugador i que a la vegada li ha de servir amb ell per aquest any ser un millor jugador, això sí que és competència de tots. Vull dir, amb això sí que és un jugador que ha de seguir evolucionant i que ha d'aprendre coses i que ha d'anar millorant. Això el farà doncs, un grandíssim jugador pel Barça, però no ens hem d'oblidar que el que ens interessa a tots és que aquest any doncs, sigui un bon jugador pel Granollers.
0: Molt bé, doncs Antonio Rama, entrenador del Balonmano Granollers, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada.
18: Molt bé, gràcies.

0: 5 minuts i arribarem a 2:15 de 9 del vespre. Parlem de natació. I seguim ara amb Rosalia, que l'hem sentit bastant a l'Europeu de Natació, perquè avui hem tingut l'última final de natació artística, Fitó.
1: Amb aquesta cançó, a Berghain, de la cantant de Sant Esteve Sarrovires, l'equip espanyol ha aconseguit avui la plata en rutina acrobàtica. Ahir també van fer servir Rosalia, doncs una altra vegada Rosalia.
0: A més, amb protagonisme català, eh?
1: Sí, Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i també Denis González han estat protagonistes en un exercici que ha aconseguit fins a 6 deus en impressió artística i una puntuació de 100,25.
0: De fet, recordeu que la selecció espanyola està dirigida per una altra catalana, l'Andrea Fuentes. Repassem, Fitó, el medaller d'Espanya.
1: Doncs mira, són 8 medalles per l'equip d'Andrea Fuentes, entre les quals un or, 5 plates i 2 bronzes. Així ha valorat la seleccionadora l'actuació del seu equip.
2: Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
1: Per cert, et deia els noms de les catalanes, entre elles la Paula Ramírez, una Paula Ramírez que, doncs, aquests europeus de París han estat el seu últim campionat perquè es retira.
0: Iris Tió, que marxa com una de les grans MVP d'aquest campionat.
1: Sí, la catalana ha estat protagonista de 6 medalles de les 8 d'Espanya, 4 plates, un bronze en solo lliure i la medalla d'or en solo tècnic, les d'Andrea Fuentes, que ja pensen en el Mundial del 2027 a Budapest i, evidentment, doncs, mirada posada al joc Jocs Olímpics del 2028 a Los Angeles.
0: Doncs Iris Tió, un dels noms propis d'aquesta setmana, medallista amb una hora ahir al solo en aquest campionat d'Europa de natació, en aquest cas en la modalitat de natació artística. Enhorabona per la Iris Tió. Queden 3 minuts per arribar a 2:15. La Iris Tió que marxa doncs, amb un bon botí de París. Qui sembla que no marxarà amb gaire bon botí del Tour femení és Paula Blasi.
3: Tot costa.
0: I, de fet, ja ho dèiem ahir, Fitó, perquè vam avisar, jornada dura per la Paula Blasi.
1: A veure, et diria que avui ha perdut qualsevol opció de victòria final. Era molt complicat que guanyés aquest Tour de França. Avui ja s'ha convertit pràcticament en una utopia. Ha perdut 2 minuts i 27 segons a la línia de meta. Victòria de Demi Vollering, que retalla distàncies al capdavant. Ha aguantat molt bé, però avui la mallot groga, la suïssa Marlene Reuser, que ha entrat amb Vollering, i també amb Nia Bedoma. A més, Blasi també ha perdut avui el mallot de blanc de millor jove. Tot plegat, quan a falta de 30 quilòmetres ha atacat Demi Vollering, no l'ha pogut seguir Paula Blasi i, a més, després s'ha dedicat doncs, a treballar per l'equip.
0: Com queda la general?
1: Ara Blasi cau a la desena posició, encara és top 10, bon resultat, però ara perd 3 minuts i 51 segons respecte a Reuser. Demà 153 quilòmetres, etapa de mitja muntanya, 3 ports de quarta, 2 de tercera i un sol port de segona categoria. En total, 6 ascensions, tot plegat per fer camí divendres. Espera el momento. Per cert, ahir vaig dir que Mireia Benito no era especialista sí. En contrarrellotge, 4 vegades campiona d'Espanya de contrarrellotge, no és especialista del tot, no per ser-ho entre les millors del món, però sí que és un especialista Mireia Benito.
0: Vinga, va, Fitor, rematem el Tot Costa d'avui.
1: A veure, seguim amb el tema Infantino. Durant la tarda, diversos mitjans han assegurat que Infantino ha ofert la final del Mundial 2030 al Marroc a canvi de suport, a canvi de suports cap a la seva persona. N'ha parlat la FIFA, ho ha desmentit la FIFA, diu Infantino que no. Ha criticat Infantino, l'ha criticat Luis Figo.
0: Què dius ara?
1: Sí, ha dit que Infantino té un comportament d'engany, de covard i d'egoista, Luis Figo.
0: Caram, tu, home, sí. Que Luis Figo parli d'aquests comportaments, vaja, que no parli cap aficionat del Barça, perquè déu-n'hi-do.
1: Correcte, per cert, històrics, actualitzem, grup 3, Martinenc, Horta i Sant Andreu, de moment acabats, el Martinenc 0, Horta 0, Martinenc ha guanyat els penals, Sant Andreu 1, Horta 0, ara queda el Sant Andreu Martinenc ahir al Badalona, classificat per les semifinals.
0: Molt bé, doncs, Joan Fitó, moltes gràcies. Nosaltres acabem el Tot Costa d'avui, dia 5 d'agost del 26, dimecres, demà a les 7 ens hi tornem a posar, segurament amb un F5 de la situació de Julián Álvarez, arribarà, no arribarà a Can Barça, també Ferran Torres marxarà o no marxarà de Can Barça, i seguirem doncs, explicant les novetats del conjunt blaugrana, també atents al mercat del Madrid, a veure si arriba Diomandé o marxa Vinícius, segons el Santi, a Rada Històrica, si això arriba a passar. passar pel Madrid. A veure, Ronald Koeman, si Julián arriba al Barça, com jugarà l'equip?
4: Tiki-taki, tiki-taki.

0: ha demanat a la Guàrdia Civil que ho estudiï a fons. A Ceuta, però, la gran preocupació són els centenars de menors que hi han arribat des de dijous.
1: Pedimos el auxilio del resto de España.
0: És la crida del president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que veu com els seus companys de partit del PP li giren l'esquena. Alguns barons de la formació, pressionats per Vox, no volen acollir ningú. Pendents també de l'Iran, que ha anunciat un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Teheran ha demanat als Estats Units que no facin cap acció que impedeixi el trànsit segur per la zona. Isabel Díaz Ayuso continua fent com si sentís ploure en la polèmica per l'àtic de luxe. Avui hem sabut que la Comunitat de Madrid va pagar més de 6 milions per aquest pis, però la presidenta madrilenya descarta comparèixer. I Oriol Junqueras no sedueix el sector educatiu amb la seva proposta de crear un grup d'experts per liderar el Departament d'Educació i que es mantingui 12 anys.
2: Té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
0: El líder d'Esquerra ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio. Mestres i famílies ho veuen amb escepticisme. El sentirem d'aquí uns minuts. Avui també explicarem quin lligam ha aparegut entre el Manà, el Segrià i Jalisco, a Mèxic. Resulta que la policia espanyola ha desarticulat a Catalunya una branca del càrtel de Jalisco. Hi ha 13 detinguts i al Manà un laboratori de droga. I en aquest Catalunya Vespre connectarem també amb Valls, amb en Josep Almirall, perquè a aquesta hora ha de començar la Diada Castellera del Firagost. A les 9:05, els esports. Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Avui amb quins titulars?
3: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, marxarà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. I avui els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació, que s'estan disputant a París. Tió tanca l'europeu amb 6 medalles.
0: Avui hem tingut un dia tranquil, sense ruixats ni tempestes. Néstor Gómez, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Però sembla que demà tornarà a canviar aquest temps, no?
4: Efectivament, tornarem a tenir un matí molt tranquil, el cat dijous amb sol arreu del país, però a mesura que vagi avançant el matí començaran a créixer les nuvolades i atenció a partir del migdia, primera hora de la tarda, perquè s'espera en ruixats i tempestes que poden ser intenses. De fet, pràcticament la totalitat del país té avís per pluja intensa, tret de tres comarques, el Baix Empordà, Baix Ebre i Montsià. Unes tempestes que a primera hora de la tarda ja estaran descarregant a qualsevol punt del Pirineu, però sobretot al Pirineu Oriental, i al llarg de la tarda aquestes pluges intenses avançaran cap a la Catalunya central, cap al prelitoral tant al Vallès com després, posteriorment, a l'àrea del Penedès, i també es traslladaran cap a punts del Pla de Lleida, a la Segarra, l'Urgell o al Pla d'Urgell al llarg del... De tal manera que, sobretot, la meitat nord del país, la inestabilitat serà molt marcada. I pel que fa a la temperatura, fruit d'aquestes nuvolades que esperem demà, les temperatures tendiran a davallar lleugerament.
0: O sigui que demà a aquesta hora estarem parlant de pluges. Néstor, gràcies. Bona tarda.
4: Adéu, bona tarda.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
0: Passen 4 minuts de 9:15. Una setmana després de la crisi migratòria a Ceuta, la investigació judicial avança amb moviments tant al Marroc com a Espanya. De seguida ho expliquem. Però sobre el terreny hi ha un altre balanç que no para de créixer. L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Marc Camps, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Rabat només ha confirmat una desena de morts.
6: Sí, en concret parla d'11 morts. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'espigó que limita amb la ciutat autònoma. Tot mentre uns 2.000 migrants continuen vagant pels carrers de Ceuta en una situació molt precària. Sentim alguns testimonis.
7: No, avui no he menjat res, us ho juro. Volem viure una bona vida, si Déu vol. Fa una setmana que som aquí patint. Esperem que trobin una solució per a nosaltres per poder anar a Europa, si Déu vol.
6: Les autoritats han habilitat avui 30 dutxes i 10 lavabos per atendre els migrants a la platja del Trampolín, on hi ha acampats desenes de subsaharians.
0: Com dèiem, la maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere d'aquesta entrada massiva o dels aldarulls a la frontera.
6: Sí, la Fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 migrants a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de violència contra la policia

0: policia fins a organitzar rutes clandestines. I d'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més pels aldarulls a la frontera, en aquest cas de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts.
1: Gràcies, Mar. Això mentre l'Audiència Nacional ha preguntat a la Guàrdia Civil si durant els dies previs a aquest creuament massiu de la frontera va rebre algun tipus d'alerta, Àlex Giral Robert.
2: Sí, la jutgessa que porta el cas vol saber si la policia va disposar d'algun indici sobre el que va acabar passant a Ceuta. El govern espanyol ha insistit en els últims dies que res els podia fer pensar en una arribada tan multitudinària. A més, la magistrada també ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu policial a la ciutat autònoma el 30 i el 31 de juliol, els dies més crítics de la crisi. En especial, vol els detalls de les persones que van travessar la frontera per mar, incloses les que es van rescatar sense vida en aigües espanyoles, de qui també reclama com i quan van morir.
1: L'altre front que preocupa són els 528 menors que, segons el govern espanyol, han arribat a Ceuta des de dijous. Aquesta gestió de tots aquests menors migrants ha provocat tensió dins del Partit Popular. La direcció de la formació assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però alguns presidents autonòmics, pressionats pels seus socis de Vox, no hi estan d'acord i defensen altres vies, com el retorn dels menors als seus països d'origen. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
3: El repartiment de menors no acompanyats torna a reflectir les contradiccions dins del Partit Popular. Mentre alguns dels presidents autonòmics del PP es neguen a acollir, la direcció del partit reconeix que la llei els hi obliga. Alma Ezcurra ha admès que acataran la llei, però adverteix que el repartiment ha de ser just, sense excepcions.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley, pero es que el gobierno de España, en el reparto anterior, excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto lo que tendrá que ser es justo.
3: Junts també està en contra del repartiment de menors de Ceuta cap a Catalunya, però la llei d'estrangeria obliga totes les comunitats a acollir, en funció de les seves capacitats, quan un territori està desbordat, com és el cas de Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vives, reclama ajuda.
5: Y lo que tenemos que hacer es pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España.
3: Una crida que les comunitats governades pel PP no estan disposades a atendre, i és que els de Feijó s'hi juguen al futur de quatre governs autonòmics amb Vox. Isabel Díaz Ayuso aposta per...
6: Lo lógico es que vuelan a sus casas.
3: La policia xifra amb 528 els menors arribats a Ceuta, que se sumaran al miler que ja hi havia en centres d'acollida. Si el PP no compleix la llei, el govern espanyol el portarà als tribunals.
1: Gràcies, Àngels. Ja fa dies que parlem del paper que les xarxes socials poden haver jugat en aquesta crisi migratòria a Ceuta. Doncs bé, ara el Ministeri de l'Interior diu que està estudiant una nova crida. És una nova crida a les xarxes socials que anima a fer una entrada a Espanya el 15 d'agost per Ceuta o per Melilla. Gairebé una setmana després de l'arribada sobtada de 70.000 migrants, n'hem parlat amb un expert, Clàudia Serra.
7: Sí, amb Àlex Lozano, professor d'Investigació Digital de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ell explica que l'entrada es va organitzar a les xarxes socials i en aplicacions com WhatsApp, utilitzant vídeos curts i emocionals. Hi va haver una certa coordinació, tot i que no s'ha pogut detectar un responsable únic.
8: A dia d'avui no s'ha identificat a una persona concreta que digués el dia aquest, aquesta hora, farem l'entrada a Ceuta. Tampoc hi ha una ideologia ni un partit únic darrere, i l'únic que trobem és que coincideix, l'entrada el 30 de juliol, coincideix amb la festa del Tron.
7: La bola de neu va créixer fins la nit del 30, el 31 de juliol, els dies que va arribar més gent i quan ja es van difondre instruccions concretes.
8: Anaven actualitzant com estava l'estat policial, per tant, trobem missatges com el camí està lliure, i ja es van començar a veure missatges com preparats per aquesta nit, si Déu vol, concentració a tal punt per fer el creuament.
7: De tot plegat, se'n van aprofitar els grups que donen serveis als migrants, incloses màfies i traficants.
1: Gràcies, Clàudia. Mentrestant, a les Balears continuen arribant migrants amb pasteres provinents del nord d'Àfrica. En les últimes hores s'han interceptat dues embarcacions en direcció a Mallorca i a Eivissa amb més de 40 persones a bord. 4 minuts i arribarem a 9:15. Ara ens fixem en l'Iran. Aquest país, l'Iran, ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz, que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells, Vicent Mifsud.
9: Segons ha comunicat el portaveu d'Exteriors iranià, Esmail Baghail, a la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El Comandament Central Nord-Americà diu que ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers. Teheran ha tornat a negar avui que els Estats Units estiguin participant en cap negociació amb ells sobre l'estret, a diferència del que ha manifestat reiteradament la Casa Blanca.
1: Posem també la mirada al Líban. Almenys una persona mort i una desena més han quedat ferides per l'atac d'un dron israelià contra una mesquita en una localitat al sud del Líban. L'exèrcit israelià ha tornat a atacar la zona després d'acusar Hezbollah de violar l'alto el foc. Des de Jerusalem, Jordi Bresco.
10: En plenes converses de pau a Roma entre representants del govern libanès i israelià, l'exèrcit d'Israel ha atacat la localitat de Tebnine en resposta, assegura, a una violació flagrant de l'alto al foc per part de Hezbollah, una violació, per cert, que no ha concretat. Tebnine es troba dins la zona que Israel ocupa des de la incursió terrestre que va fer al sud del Líban, però no forma part de l'àrea que l'exèrcit israelià ha ordenat evacuar una hora abans de l'atac, a 19 quilòmetres. Israel reobre així el front libanès, encara que sigui momentàniament, mentre assegura que continuarà present a Gaza com fins ara, mentre Hamas no es desarmi del tot. I a Cisjordània també hi ha hagut accions militars destacables. L'exèrcit ha detingut una vintena de persones en una batuda massiva realitzada al camp de refugiats de Calàndia, al nord de Jerusalem.
1: I avui la crònica política l'encapçala Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya es desentén de la polèmica compra d'un pis de luxe per part del seu govern. La Comunitat de Madrid es va gastar, atenció, més de 6 milions d'euros en el que havia de ser l'oficina temporal de la presidenta regional, Àlex.
2: Tot i que l'àtic d'alta categoria havia de suplir la seu de l'executiu madrileny durant unes obres, Ayuso ha afirmat que ella mai està al cas d'operacions com aquesta i que és el seu conseller de presidència qui haurà de donar explicacions per l'afer.
11: Yo no tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo, sí que estén los consejeros de cada organismo encima de ello.
2: El govern d'Ayuso va adquirir el pis per 6,3 milions d'euros a una immobiliària de luxe que es va embutxacar gairebé 190.000 euros de comissió, segons el diari El País. La Comunitat de Madrid va anunciar que el posava a la venda tan bon punt va esclatar aquesta polèmica.
1: Oriol Junqueras proposa que un grup d'experts piloti el Departament d'Educació durant 12 anys per abordar les crisis del sector i dotar-lo d'estabilitat. El líder d'Esquerra Republicana ho ha explicat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, Junqueras ha parlat d'un equip de professionals de prestigi que generi consens entre els partits de tradició democràtica, el sector educatiu i els agents socials i econòmics. El dirigent diu que d'aquesta manera es podria superar el bloqueig de la conselleria derivat del conflicte amb els professors i agreujat per controvèrsies com l'exclusió de Catalunya de les proves PISA per accés d'alumnes descartats. També creu que serviria per acabar amb les reformes educatives cada cop que el govern canvia de color polític.
12: En l'ensenyament, com en d'altres àmbits, necessitem temps per actuar i té poc sentit que hi hagi una llei educativa cada legislatura i té poc sentit que es canviï de conseller o de consellera cada any.
2: Per tot plegat, Junqueras defensa el llarg abast temporal del grup de fins a 12 anys de durada. En aquesta mateixa línia, el Parlament ja va aprovar el juny una moció de Junts que plantejava la necessitat d'un gran pacte de país en educació i de plans a diversos anys vista per al departament.
1: Gràcies, Àlex. Doncs bé, aquesta proposta no ha convençut part de la comunitat educativa. Consideren que, a banda dels experts, la comunitat també ha de poder dir alguna cosa sobre el futur de l'educació. N'han parlat a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull, i la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura.
13: No pot venir només experts, sinó que ha de construir-se amb tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, direccions, moviments de renovació pedagògica, no com a més receptors de decisions preses per tercers.
14: Aquesta comissió ja hi és. La comunitat educativa, amb els seus representants, ja estan posant a sobre la taula quines són les solucions a tirar endavant i que, per tant, lluny de tot això, per nosaltres són fórmules abstractes.
1: A tot això, el partit d'Oriol Junqueras, Esquerra Republicana, ha obert un expedient per uns àudios filtrats en què el candidat del partit a Girona, Marc Puigtió, assegura que volia fer fora tots els que hi són ara per controlar ell l'organització i oferia informació compromesa dels acusats dels actuals regidors. Puigtió ja ha demanat disculpes en un comunicat. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
15: El partit vol aclarir el que ha passat i decidir si s'han de depurar responsabilitats per unes paraules que Oriol Junqueras qualificava de fora de lloc en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
12: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió i ja està. I els òrgans que els hi correspon doncs han obert un expedient.
15: Els àudios filtrats són extractes d'una conversa de Puigtió amb un influenciador d'extrema dreta que la va gravar i ara l'ha fet pública. Diu, per exemple, que ha d'utilitzar el logotip d'Esquerra perquè literalment és qui paga la festa, que vol fer fora tothom i ofereix informació perjudicial per als actuals regidors. El regidor al·ludit, Adam Bertran, ja li ha respost en declaracions a 3CAT.
16: Crec que ha arribat el moment en què tothom ha vist allò que alguns anunciàvem, explicàvem i detectàvem des de fa molts anys. Fa 3 anys que estem en aquesta situació de personalismes, aquesta situació de desacreditar.
15: El procés de primàries que va elegir Puigtió com a candidat a l'alcaldia de Girona ja va estar envoltat de polèmica i l'executiva local d'Esquerra va dimitir en bloc.
1: Ara fem una pausa i de seguida expliquem el crim que hi ha hagut a Astúries en una caserna de la Guàrdia Civil.
17: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
18: Els seus carrers, la seva gent.
19: Ui, el bacallà és per de segona.
20: Ah, uau, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
21: Pues que el noi està supernerviós i mira, nerviós.
22: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
23: Joc de cartes estiu, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Passen 2 minuts de 3:15. Aquesta hora tenim una informació d'última hora. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquesta tarda amb una embarcació a Empúria Brava. Això és a la comarca de l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. És una informació que estem treballant i que ampliarem d'aquí uns minuts al Catalunya Vespre. Mentrestant, la Policia Nacional i l'Oficina Antidroga de França han desarticulat un laboratori al Manà, al Segrià, vinculat al càrtel de Jalisco, a Mèxic. S'han detingut 13 persones i s'han intervingut 2,5 tones de metamfetamina, Cristian Roldán.
24: Sí, la droga, diluïda en aroma de vainilla, entrava a Europa per aigües franceses i des d'allà es traslladava a Barcelona a través d'una empresa logística. Finalment, arribava a un laboratori en una finca d'Almenar on la droga es reconstituïa novament en cristalls. En 72 hores eren capaços d'extreure 800 quilos de metamfetamina. Alejandro Martínez, l'inspector en cap de la unitat antidroga de la Policia Nacional.
25: Es simplemente evaporar el producto, la vainilla, la echaban en las cacerolas que ustedes ven ahí, calentaban. Y con muy poco, es como si dijéramos un ejemplo, el último calentón que le damos al arroz, pues aquí igual. Viene en formato líquido la metanfetamina, no es que se realice la metanfetamina, ya viene en estado líquido.
24: En els últims anys, el consum de metamfetamina s'ha estès notablement als entorns d'oci i els experts el vinculen amb ingressos psiquiàtrics per paranoies, insomni i agitació.
1: A Salou, al Tarragonès, l'alcalde Pere Granados carrega contra els Mossos i la consellera d'Interior per la falta de voluntat política, diu, per acabar amb el top manta. Granados ha reiterat les seves queixes en detectar un increment de la venda il·legal al passeig de Cambrils que limita amb el seu municipi. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
26: L'alcalde de Salou fa extensible a la conselleria d'Interior les crítiques que fins ara dirigia l'Ajuntament de Cambrils per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per acabar amb el fenomen.
27: Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou. Clar, és que la dimensió que ha agafat això és tremenda per inacció. I estan fent un efecte crida.
26: Els comerciants aposten per aplicar sancions als compradors i l'alcalde Pere Granados espera dia i hora per reunir-se amb el govern.
1: Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos, a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de trets també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima, Cristian.
24: Doncs sí, l'home, que estava apartat del cos i tenia expedients per casos de violència masclista, no ha accedit a l'edifici per la porta principal, sinó que ho ha fet per un altre punt, que coneixia perquè anteriorment havia estat destinat en aquesta caserna de Llanes. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària perquè l'havien apartat del cos, hauria matat la víctima víctima amb una pistola sostreta dins aquestes mateixes dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, obre foc també contra altres agents que intentaven aturar-lo i que l'han acabat abatent. La víctima, amb qui tenia 3 fills en comú, constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. De fet, el govern espanyol investiga aquest cas com un possible crim masclista i, si es confirma, aquest any ja serien 34 les dones assassinades per aquesta xacra.
1: Més coses, els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la manifestació històrica de Palma contra la massificació turística. Més coses. Quan falten 9 minuts per les 9, fins diumenge hi haurà més radars a les carreteres catalanes. Trànsit ha intensificat aquesta setmana els controls d'accés de velocitat per reduir la sinistralitat, i és que des de principis d'any 80 persones han mort a la xarxa viària catalana. Roger Santaló.
0: L'accés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents i també és la causa principal de molts sinistres. En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
3: Quan hi ha tanta mobilitat a l'estiu és un moment crític i per tant es dediquen més efectius i tots els vehicles radar que hi han distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i per tant que s'incrementa el risc de sinistre viari.
0: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia.
1: I a aquesta hora continua tallada la circulació dels trens de la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable. Adif no té previsió de quan es recuperarà aquesta línia. El robatori ha provocat una incidència en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Mentrestant, Renfe ha posat un servei alternatiu per carretera des de l'estació de Fabra i Puig fins a Puigcerdà i la Tor de Querol. De fet, entre Fabra i Puig i la Garriga ja es feia el servei per carretera per les obres que es fan a la línia. De seguida anem a Valls i parlarem de castells, però abans us hem d'explicar que els ciutadans ja envien més paquets que cartes. És la primera vegada que passa, segons les dades de l'any 2025, de l'informe del sector postal que elabora la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A veure, ampliem-ho, Roger.
0: Sí, durant l'any passat es van enviar 1.300 milions de paquets, un 10% més que l'any anterior, amb un augment de fins al 148% respecte al 2019. En canvi, el correu tradicional, és a dir, cartes, postals, publicitat i notificacions administratives, va tenir menys de 1.200 milions d'enviaments, un 8% menys que el 2024 i la meitat que el 2019. L'administració va fer d'aquestes el 30% de les trameses. L'informe també indica que 6 de cada 10 ciutadans van rebre paquets vinculats al comerç electrònic.
1: 7 minuts i les 9, primer dimecres d'agost, significa tornar a parlar de la Diada Castellera del Firagost, que converteix la plaça del Blat de Valls en l'escenari d'un nou cara a cara entre les dues colles de la ciutat. És una cita que s'ha acabat consolidant com una de les grans jornades de l'estiu casteller. És una jornada que acaba de començar, així que anem en directe fins a Valls. Josep Almirall, bona tarda.
4: Bona tarda, doncs acabat fa poca estona la primera ronda d'aquesta Diada de Firagost, la Fira del Camp a la capital de l'Alt Camp, amb el 5 de 9 descarregat per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i el 4 de 9 per part de la Colla Jove Xiquets de Valls. El 5 de la Colla Vella ha estat el tercer que descarreguen aquesta temporada. El primer que van provar el Vendrell l'havien carregat i després, en aquesta ocasió, també l'han descarregat per tercera vegada. I la Colla Joves, el 4 de 9, és el segon que descarrega enguany. En té un de carregat a la Diada de Torredembarra. Ara és a punt de començar aquesta segona ronda en una plaça del Blat plena de gom a gom. L'ambient ja és més agradable que abans d'anar-se'n al sol, i en aquesta segona ronda veurem. En principi, la Colla Vella havia anunciat la possibilitat de provar el 4 de 9 net, un castell que donarà pas a la tercera ronda amb el 7 de 9. La Colla Joves, per la seva banda, avui, després del 4 de 9, podria fer també el 3 de 9 i el 2 de 9.
1: Gràcies, Josep. Doncs seguirem les teves cròniques en propers butlletins informatius. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I el director de cinema Isaac i la Cuesta recupera els records d'infantesa a la Banyoles de finals dels anys 80, la pel·lícula El fons de l'estany, que està rodant aquests dies. La història parteix de la relació d'amistat entre dos adolescents i què passa quan un d'ells desapareix. Ha anat al rodatge fins a Banyoles en Fèlix Martín.
2: La població de Banyoles és protagonista destacada en aquesta pel·lícula. Es nota amb els figurants, entre ells família i amics del mateix director.
5: Hi ha personatges que porten noms dels amics, l'altre dia els hi deia, es diuen com vosaltres, però no, ni s'assemblen a vosaltres ni fan el mateix que vosaltres.
2: Els seus records d'infantesa, Isaac i la Cuesta va viure a Banyoles fins als 13 anys, serveixen per situar l'acció a finals dels anys 80. Si bé l'argument es decanta després cap a la ficció.
5: És la primera vegada que faig una pel·lícula més partint d'experiències personals. Parteixo molt de la vida que teníem aquí a Banyoles l'any 88-89 en concret, i a partir d'aquí la pel·lícula es va transformant en una cosa més imaginativa. Que també trobo que és molt de Banyoles, perquè tot convida a les llegendes i a projectar-hi fantasies, no?
2: El fons de l'estany està coproduïda per 3CAT i s'estrenarà als cinemes l'any que ve.
1: Fins a les 9, els esports, i comencem parlant del Barça, que continua a l'espera de Ferran Torres.
6: Ferran no descarta sortir del club aquest estiu, com ha declarat en diverses entrevistes a mitjans nord-americans. Recordem que el davanter valencià entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrents, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. L'equip entrenat per Michel Sánchez es retrobarà a Marc-André Ter Stegen, també cedit pel Barça. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del club, Joao Amaral, s'han reunit avui a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez. Volen parlar de l'estratègia per definir intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Des del club blaugrana admeten que l'operació és difícil, però confien que aquesta trobada pot desencallar la situació.
1: El Barça ha presentat avui el nou entrenador de bàsquet, Alexander Sekulić.
6: Sekulić té 48 anys, ha signat per dues temporades fins al 2028 i que compagirà a la banqueta del Barça amb el càrrec de seleccionador d'Eslovènia. Ha parlat així dels bàsics del seu joc.
7: So togetherness, to play as one unit would be the most important thing.
8: Jugar com un equip. L'unitat de l'equip és el més important. L'estil, més rapidesa, moltes possessions, molta lluita a pista.
7: Faster pace, more possessions, a little bit more aggressive defense, a lot of fight on the court.
8: Aquest és l'estil, en resum, que m'agradaria que l'equip transmetés a pista.
6: I el Barça femení han presentat aquest migdia la davantera brasilera Caroline Nicoli, de 26 anys. És el fitxatge més car de la història i la quarta incorporació de l'equip que entrena Pere Romeu. Nicoli ha signat fins al 2030.
9: I think when I heard that I didn't believe in
10: it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i, clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
9: I didn't take the opportunity as well.
1: Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de Natació que s'estan disputant a París.
6: Avui ha estat l'últim dia de competició de l'equip de natació artística i també l'últim campionat de la capitana Paula Ramírez. Iris Tió tanca aquesta europeu amb 6 medalles, una d'or al solo tècnic, 4 de plata, la d'avui a l'equip acrobàtic, a l'equip tècnic, el duo lliure femení i el duo lliure mixt, i una de bronze al solo lliure femení. L'entrenadora, la catalana Andrea Fuentes, està orgullosa de les seves nedadores.
11: Estoy ultra orgullosa del equipo como ha nadado, todas las coreografías. Aprendizaje máximo en el dúo también, que tuvimos el único Bismarck de toda la competición, fue justo en el dúo, que es lo que más creíamos que íbamos a ganar oros.
6: D'altra banda, el saltador barceloní Max Liñán no s'ha pogut classificar per a la final de salt de trampolí de 3 metres després d'encabar 22è a les preliminars que s'han disputat aquest matí.
1: El Tour de França femení, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa.
6: I la catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove, el mallot groc El manté la noruega Marlen Reusser. Demà, etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: I tornem al futbol, perquè tenim notícies del mercat de fitxatges de l'Espanyol.
6: Ha anunciat el club aquest matí que traspassa el defensa central Pablo Ramón al Racing de Santander, amb el qual ja va jugar cedit la temporada passada. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que incorpora el central de Santpedor Edgar González, de 29 anys, cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
1: Bona nit, són les 9.

0: Ampliem la notícia que explicàvem fa una estona. Ha mort el conductor d'una moto d'aigua en un accident en una embarcació a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies d'aquests fets. Última hora des de Girona, Maria Rovira.
1: Bona nit. L'avís de l'accident s'ha rebut cap a les 5 d'aquesta tarda. Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, els fets haurien passat quan la víctima i el seu fill anaven en una moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els hauria passat per sobre i hauria fugit. En rebre l'avís, Salvament Marítim s'ha desplaçat al lloc dels fets. Han fet massatges cardiorrespiratoris al conductor sobre la moto mateix i després han anat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que també ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la seva mort. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
0: Gràcies, Maria. També ho acabem de saber. Una dona ha mort apunyalada aquesta tarda en un centre comercial de Múrcia, presumptament a mans de la seva parella. L'home ha fugit després de l'agressió i la Policia Nacional el busca, segons fonts pròximes a la investigació. Roger Santaló.
2: Paral·lelament, el govern espanyol també investiga com a crim masclista l'assassinat d'una dona de 50 anys en mans de la seva exparella a Llanes, Astúries. Tant la víctima com l'assassí eren guàrdies civils. L'home hauria accedit a la caserna i hauria disparat contra la seva exparella i contra un altre agent que intentava ajudar-la, que ha quedat ferit greu. Els policies han acabat abatent l'agressor, que ha mort minuts més tard.
0: L'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts a Ceuta, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11.
2: La maquinària judicial es va activant. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls a la frontera. A Madrid, l'Audiència Nacional ha reclamat a la Guàrdia Civil que aclareixi urgentment per escrit si va rebre algun avís abans de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
0: Mentrestant, creix la tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment, però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen de Vox.
2: Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
4: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un Estado de Derecho, la ley y el orden.
2: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no compleixen el repartiment que marca la llei, recorrerà als tribunals.
0: L'IBEX 35 puja un 0,17% i torna a marcar un nou rècord al tancar la sessió, 20.057 punts. Ahir la borsa espanyola ja va superar per primera vegada els 20.000 punts, impulsada per les perspectives de pau a l'Orient Mitjà.
2: En aquest context, hi ha 7 empreses que estan marcant els seus rècords històrics. Són Inditex, Endesa, la distribuïdora Logista i Unicaja, BBVA, Bank Inter i Mafre, vinculades totes al sector financer, inclosa la companyia d'assegurances. El professor de finances de la UBF Barcelona School of Management, Xavier Puig, recorda que moltes empreses continuen tenint beneficis malgrat els conflictes que hi ha oberts al món.
5: En els últims 100 anys hi han hagut moltes guerres i us quedaríeu parats de veure els índexs bursaris amb guerres molt importants com, independentment del que passava, les empreses del món van bé.
0: Protecció Civil torna a activar l'alerta del Pla Inuncat per les tempestes que cauran demà a la tarda a bona part del país i que podrien provocar acumulacions d'aigua, ratxes fortes de vent i fins i tot pedregades.
2: Imma Soler, subdirectora operativa de Protecció Civil, demana que ningú s'acosti a rius, rieres i barrancs i que de cap manera s'intenti travessar-los quan hi hagi pluja intensa. Es preveu que en alguns punts caiguin més de 40 litres en mitja hora i en d'altres més de 60 en 3 hores.
6: Hem de vigilar, hem de veure quina és la informació de la zona, de la localitat on estem. Aquestes activitats en l'exterior, quan hi ha aquesta situació meteorològica adversa, doncs sempre són dolentes, estem millor en zones resguardades. El que demanem és que tothom miri molt bé els avisos que ens fa el servei meteorològic, el radar, els avisos que tinguem a través de les xarxes socials i mirar d'adequar la nostra activitat en aquesta situació que tinguem.
2: El Meteocat preveu que les comarques més afectades siguin les de la Catalunya central, el Pirineu, el Prepirineu oriental, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central.
0: I la inestabilitat meteorològica justament continua marcant l'evolució de l'incendi forestal de Sanet a l'Alta Ribagorça, que continua actiu i ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. Des de la Vall d'Avui, Pau Rovira.
7: Ara mateix només hi intervé un helicòpter bombarder que continuarà treballant fins que se'n vagi la llum, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Aquest matí els bombers han pogut treballar per primera vegada amb línies manuals d'aigua a la cua de l'incendi, però l'arribada de la inestabilitat ha obligat a suspendre de nou les tasques terrestres per motius de seguretat. L'incendi continua actiu i sota una vigilància permanent, amb prop de 110 hectàrees cremades. Els bombers esperen reprendre les maniobres d'extinció tan aviat com millori el temps, mentre mantenen la preocupació per possibles reactivacions o focus secundaris.
0: I dels esports, què destaquem? Oriol Corral.
8: Que el Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. D'altra banda, Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. Els catalans Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i Denis González han guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica als Campionats d'Europa de natació que s'estan disputant a París. Iris Tió tanca l'europeu amb 6 medalles. I acabem amb ciclisme perquè la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la 5a etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la 10a posició.
0: Passen 6 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 9:15. Bona nit.
9: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
10: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
10: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
11: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
9: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
12: Seria vida i miracles amb el vinil.
9: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: van investigar a veure quants crims hi havia similars on a la víctima se li fes això i s'escrigués a la paret amb sang seva. I no van trobar cap. Només van trobar una... Bueno, el que es va fer el Charles Manson, no? I el seu séquito, doncs, a la Sharon Tate i a altres persones que escrivien a la paret en sang. És l'única coincidència que van trobar i dona la casualitat de que l'autor era aficionat a Marilyn Manson. Sempre escoltava aquesta música.
1: És dimecres 8 de març de l'any 2000. Troben el cadàver d'un home en un domicili del carrer Riera d'en Font de Montgat, al Maresme. Està despullat i ensangonat de dalt a baix. L'han apunyalat 17 vegades i l'han deixat estès a terra, de panxa en l'aire, enmig d'un bassal de sang. Hi ha sang per tot arreu, a l'habitació, al lavabo, a la cuina, al menjador i al passadís. Fins i tot a la porta de sortida del pis. El cos de l'home està col·locat mirant cap a una de les parets de l'habitació. I amb la sang de la víctima, l'assassí o assassins han escrit a l'envà Hitler tenia razón i KKK, l'acrònim de Ku Klux Klan. A l'orella de l'home mort hi han col·locat una margarita.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta, gràcies per escoltar-nos. Aquest crim, que en algun aspecte pot recordar l'assassinat de Sharon Tate a mans de la família Manson, va passar a Montgat, a només 15 quilòmetres de Barcelona. Era l'any 2000 i el cas va trigar 19 anys a resoldre's gràcies a Rodalies Renfe i a uns anuncis publicats a la premsa comarcal. Encara avui hi ha algun cap per lligar. Avui us expliquem el crim de l'equatorià Viterbo Anilo Villamar Guerrero, un assassinat que va cometre algú que escoltava Marilyn Manson. Pels que us vingui de nou, és el cantant nord-americà que va formar el seu nom artístic a partir del de Marilyn Monroe i el del criminal Charles Manson. Ja veureu com l'un i l'altre es veuran reflectits en aquest crim. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: La víctima d'avui es diu Viterbo, un nom ben curiós. El Viterbo era equatorià i va venir a Catalunya l'any 1999. Tenia una germana, la Virgínia, que també va venir a viure a Barcelona poc després d'ell. Dies després d'arribar, a mitjans de novembre, ella ja va trobar feina cuidant una àvia a Gavà. I un mes després, al desembre, el Viterbo també va començar a treballar i també de cuidador. Ell s'ocupava d'un home gran a Montgat, el Josep. El Viterbo es va instal·lar a viure al domicili del Josep, al carrer Riera d'en Font. L'avi tenia una discapacitat i anava a un centre de dia de les 9 del matí a les 6 de la tarda. Quan l'home era a la residència, el Viterbo feia les feines domèstiques i tenia la resta de temps lliure per a ell. L'havia contractat el fill. El considerava una persona molt endreçada i molt correcta en el tracte i en la cura del seu pare. El fill del Josep, que es deia Jordi, va explicar que el Viterbo també era molt amable amb les persones del barri de Montgat on vivien i que era tan ordenat que fins i tot es planxava les tovalloles. Quan no era a la residència, l'avi rebia a casa seva visites d'amics que majoritàriament eren de Montgat mateix. L'home no era gaire d'utilitzar el telèfon i preferia que l'anessin a veure. Però tornem a la família del Viterbo. Aquest migrant equatorià tenia més família a Catalunya. La seva germana Virgínia, ja ho hem dit, i una cosina, la Maria Esther, que tenia un fill i una filla. Per tant, nebots del Viterbo. El nebot el va interrogar la policia quan va aparèixer mort l'oncle Viterbo, però no en va poder dir gran cosa perquè no tenien gaire contacte. I la germana, la Virgínia, tampoc no va poder ajudar els investigadors perquè estava tot el mes cuidant la senyora gran a Gavà i només podia sortir de casa un diumenge al mes. El Viterbo també tenia un fill, però era a l'Equador i no tenien relació. Situem-nos al dimecres 8 de març del 2000, el dia del crim. Com cada dia, l'avi que cuidava el Viterbo, el Josep, marxa cap al centre de dia. Com és habitual, s'hi està de les 9 del matí fins més o menys les 6 de la tarda. Quan és l'hora, una ambulància de la Creu Roja el recull a l'hospital de dia i el porta de nou al seu domicili al carrer Riera d'en Font de Montgat. El Viterbo hauria de ser allà esperant que l'ancià arribi. El Josep arriba i truca a la porta. Una, dues, tres vegades. No obre ningú. A l'avi li estranya perquè el Viterbo sempre hi és. Una de les veïnes, la Teresa, veu que l'home està al replà sense poder entrar a casa i truca al seu fill, el Jordi, que arriba a les 18:50 al domicili amb un joc de claus.
4: Llavors ve el fill d'aquesta persona discapacitada, obre la porta i veu el mort, ¿vale? Llavors, clar, això passa a les 6 de la tarda.
2: Aquest que heu sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra que va investigar el crim juntament amb l'inspector Jordi Domènech. El sergent ens ha demanat que no diguem el seu nom. Quan el fill obre la porta, l'escena que es troba és aquesta. La descriu l'inspector Domènech.
5: La víctima està despullada, no porta res de roba, molt de sang. La sang, a part, intenten esborrar les marques de petjades i de sang i amb una fregona freguen, diguéssim, tot el pis amb sang. Això vol dir que hi ha moltíssima sang per tot el domicili.
4: L'atac va ser sorpressiu, perquè hi havia esquitxades de sang a unes alçades considerables per tot el pis. La víctima va estar corrent i ell l'estava apunyalant. Fins i tot la víctima va obrir la porta del pis i va intentar sortir, perquè hi havia les empremtes, ¿vale?, de la mà de la víctima, però no ho va poder. Hem de tenir en compte que la víctima mesurava 1,68 o 69, tenia prop de 50 anys. L'atac a traïdoria comença a la cuina. És una cuina menjador, sí, perquè hi ha esquitxades a la campana extractora, esquitxades molt altes. Hi ha un recorregut d'esquitxades fins i tot a la porta, ja dic, estan les seves empremtes, intenta sortir. Aquí comença l'atac, però després l'escenografia es fa a l'habitació d'ell.
2: Van ser 17 ganivetades per tot el cos.
1: Algunas de las puñaladas, como las que se dirigieron a cara y cuello, provocaron lesiones en Viterbo, cuando el mismo estaba vivo y consciente, ya que no perdió la conciencia de forma inmediata, sino que sufrió un tiempo de agonía, y por eso mismo sufrió padecimientos físicos y psíquicos que eran innecesarios desde la perspectiva de la finalidad de causar la muerte.
2: El Viterbo no se va a poder defensar.
1: La víctima presentaba en el momento de recibir el ataque una intoxicación etílica aguda, y dicho estado le incapacitaba o le dificultaba con mucha intensidad para poder defenderse de forma eficaz. La pericial médico-forense ha valorado el hecho de que entre 38 heridas causadas, solo dos estaban en los dedos de una mano y eran de poca gravedad. Es un dato que abunda en la idea de que la víctima llevó a cabo una tenue reacción de protección, pero no pudo llegar a defenderse.
2: Después del ataque por sorpresa, sembla que l'assassí planifique molt bé l'escenografia.
4: De cara a la paret, braços en creu, sí, i amb els peus mirant cap a la paret.
5: Com o sigui, el cos es va moure perquè, diguéssim, que pogués veure, està mort, però que pogués veure el que havia escrit a la paret. Mm. És a dir, que escriu a la paret i després gira el cos per posar-lo de cara a lo que havia escrit. I ja posa la margarida. O sigui, que és una escena que és un muntatge. Mm-hmm. Monta tota l'escena per fer-la encara més... La víctima està estesa
4: al terra. Després col·loca la víctima despullada, mirant cap a la paret, amb els braços en creu, i fa les pintades de Hitler tenia raó, Ku Klux Klan. I aquest és l'escenari, li posa la margarida a l'orella.
2: La descripció de l'escena ens l'han fet els Mossos, però hem d'anar una mica endarrere. El Jordi, el fill de l'avi, del propietari del pis, quan veu aquella escena, tanca la porta i truca la policia municipal de Montgat, que es presenta al pis a les 7 de la tarda. És a dir, els primers que veuen l'escena del crim són els de la policia municipal de Montgat. La investigació la va portar inicialment la Guàrdia Civil. Això va passar l'any 2000 i els Mossos encara no s'havien desplegat a la zona. Els Mossos entraran molt més tard en aquesta investigació. La posada en escena del crim estava tan organitzada que va fer desconfiar els agents de la Guàrdia Civil.
5: Tot el tema apunta a que és un tema pues, homòfob, perquè hi ha Hitler, perquè seria un tema racista... Però era tan descarat que la Guàrdia Civil va pensar que era una simulació clara d'un delicte homòfob, que això era un altre tema de salut pública, un altre tema relacionat, que semblava molt descarat de que fer les pintades amb sang... Semblava tot un muntatge. I llavors la línia principal que van investigar va ser el tema de salut pública.
2: O sigui, que la Guàrdia Civil va pensar que tot era un muntatge per despistar i desviar l'atenció sobre el veritable motiu del crim. Així que els agents van descartar que fos un assassinat xenòfob o racista, com directament portava a pensar l'escena del crim. I van enfocar la investigació cap a una qüestió de drogues, que és el tema de salut pública que diu l'inspector Domènech. Amb aquesta hipòtesi inicial, la Guàrdia Civil fa les primeres actuacions i demana el registre de trucades fetes des del telèfon fix del domicili de Montgat, on treballava i vivia el Viterbo. I també el registre de les trucades fetes des del mòbil de la víctima. Un mòbil que, per cert, li havia regalat l'avi que cuidava. Un detall important. El mòbil del Viterbo no era al pis, la qual cosa fa suposar a la Guàrdia Civil que l'autor del crim se l'ha emportat. Per què? Anem al registre de trucades. I consta això que ens explica ara la Lídia Orriols.
6: El 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat, hi ha una trucada des del telèfon fix del domicili de Montgat a un altre telèfon fix de Vilafranca del Penedès. Des del mòbil de la víctima i el mateix dia del crim hi ha dues trucades. Una a les 14:53 a un telèfon mòbil acabat en 39 i una altra a les 19:05 a un altre telèfon mòbil acabat en 26.
2: Fixeu-vos en una cosa. L'avi va tornar del centre de dia a les 6 de la tarda i el Viterbo ja era mort. Segons l'informe forense, la mort va passar entre les 3 i les 6 de la tarda. Hi ha una trucada que es fa des del mòbil de la víctima a les 19:05, les 7 de la tarda. Més coses.
6: La Guàrdia Civil demana el registre de trucades dels dos telèfons als quals s'havia trucat des del mòbil del Viterbo, l'acabat en 39 i l'acabat en 26. Des del mòbil acabat en 39, que rep la trucada a les 14:53, s'han fet diverses telefonades a Colòmbia i també n'hi ha una al mateix telèfon fix de Vilafranca del Penedès on es va trucar des del domicili de Montgat.
2: I del mòbil acabat en 26, el que rep una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05, com a mínim una hora després que l'hagin trobat mort, què hi ha, Lídia?
6: Entre el 26 i el 30 de gener del 2000, des d'aquest mòbil acabat en 26, es fan moltes trucades a números de telèfon que el Viterbo tenia a la seva agenda particular. Hi havia trucades a familiars i coneguts de l'Equador, a la germana que vivia a Gavà i a una altra germana i una neboda que vivia en Alemanya. La policia creu que aquest era el mòbil que utilitzava la víctima fins que l'avi que cuidava n'hi va regalar un de nou. La hipòtesi és que després el Viterbo hauria donat el mòbil acabat en 26 a la persona que l'utilitzava actualment. El 25 de febrer, quan aquest telèfon ja el tenia el nou usuari, es va trucar també al domicili de Montgat, 11 dies abans del crim.
2: Qui era aquesta persona que utilitzava el 26?
6: La persona que utilitzava aquest mòbil era un home que es deia Víctor Hugo i que vivia a València. La Guàrdia Civil investiga i veu que l'home tenia la residència a Barcelona i que es va traslladar a València el 25 d'abril, un mes i 17 dies després de la mort de Viterbo. Víctor Hugo va anar a viure a casa d'un familiar que li havia buscat una feina de 6 mesos.
2: Després sabrem més coses del Víctor Hugo i quina relació tenia amb el Viterbo. Els investigadors se centren ara en el titular del telèfon mòbil acabat en 39 i que va rebre una trucada de la víctima a les 14:53 del dia que el van matar, el 8 de març del 2000.
5: El Christian és la persona que rep la trucada del Viterbo sobre les 14:53. abans de produir-se els fets. És una trucada de 16 segons, una trucada molt, molt petita. Sobre aquesta persona, la Guàrdia Civil també obre una investigació i dona, bueno, una coartada de que estava treballant, que aquesta, en aquesta època estava treballant amb una fleca de Vilafranca del Penedès, al costat de Vilafranca del Penedès. Dona també la coartada de per què es produeix la trucada, perquè ell havia posat uns anuncis al diari, que és Chico Colombiano s'ofrece para cualquier tipo de empleo con iniciativa responsable y honrado. I dona dos números de telèfon, un telèfon fixa i un telèfon mòbil. El telèfon mòbil és on es rep la trucada. I ell diu, bueno, pues segurament aquesta persona m'haurà trucat i jo no he pogut agafar el telèfon i segurament per això m'ha trucat, no? Comproven que, veritat, que hi ha dos anuncis amb aquest contingut, veuen que ell diu que estava treballant i comproven que estava treballant, i aquí s'acaba les gestions que fa la Guàrdia Civil. Arriben a intervenir al telèfon, però tampoc treuen cap informació rellevant i no troben res.
2: L'inspector Domènech ha explicat moltes coses que ara analitzarem a poc a poc. La policia té identificat l'usuari del telèfon mòbil acabat en 39. El seu nom és Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil el localitza i l'interroga.
6: El Cristian explica que va arribar a Espanya el 6 de novembre de 1999 i que es va instal·lar a Vilafranca del Penedès, en un pis on hi vivien la seva tia Yolanda, el marit d'ella i el fill de tots dos, l'Alejandro. El gener del 2000 es va traslladar al domicili d'una altra de les seves ties, l'Emilce, que també estava situat a Vilafranca del Penedès.
2: Fixem-nos ara en els anuncis que diu el noi que va posar per trobar feina i que explicarien per què va rebre una trucada del Viterbo a les 14:53, poc abans que el matessin. Recordeu que el Christian diu que no va agafar el telèfon.
6: El noi, de 20 anys, va explicar a la Guàrdia Civil que buscava feina i que per trobar-la va posar dos anuncis en dues revistes comarcals diferents on s'oferia per treballar. Una es deia El 3 de 8 i l'altra La Fura. L'anunci El 3 de 8 es va publicar entre el 4 i l'11 de febrer del 2000, un mes abans que el Viterbo fos assassinat. El Cristian hi va posar com a telèfon de contacte el seu mòbil i el fix de la tia Yolanda. El segon anunci, a la revista La Fura, es va publicar el 31 de març, quan el Viterbo ja feia 23 dies que era mort. Aquest cop hi va posar el telèfon fix de la seva altra tia, la tia Emilce.
2: Aquests anuncis seran importants per a la investigació, sobretot el segon. La policia veu que des de la casa de Montgat es va trucar al número de telèfon fix de la tia Emilce. És el telèfon que apareixia imprès al segon anunci. La trucada es va fer el 4 de març, 4 dies abans de l'assassinat del Viterbo. Però això no vol dir que aquesta telefonada la fes la víctima. L'hauria pogut fer l'avi que cuidava o algun dels seus fills. Més endavant tornarem a aquesta telefonada perquè serà clau per resoldre el crim. Continuem amb l'interrogatori que la Guàrdia Civil fa al Cristian. L'hem dramatitzat.
7: ¿Ha recibido alguna llamada de alguien para ofrecerle trabajo y que no fuera español?
8: Mire, toda la persona que me han llamado era española. Aunque, no sé, podría ser que alguno de ellos fuera sudamericano. Eso sí, las conversaciones siempre han sido por motivo laboral. Y nunca he quedado con nadie para establecer un primer contacto.
2: La Guàrdia Civil confirma que tot el que ha explicat el Cristian és veritat. I també dona validesa a la seva coartada, que és que estava treballant en una fleca al costat de Vilafranca del Penedès. No troben res sospitós i ho donen per acabat. L'atenció policial se centra ara en el Víctor Hugo, que és el titular del telèfon mòbil acabat en 26 i que va rebre una trucada des del mòbil del Viterbo a les 19:05 de la tarda, quan ja feia almenys una hora que era mort. Recordeu que el Víctor Hugo havia marxat a viure a València un mes i 17 dies després del crim. La Guàrdia Civil l'interroga l'11 de maig a València, dos mesos després del crim, i dona detalls de la seva relació amb el Viterbo.
6: El Víctor Hugo explica que havien tingut una relació personal i de caràcter sexual durant molt de temps i que per això havia estat en diverses ocasions a la casa de Montgat. Es van conèixer el desembre del 1999 a l'estació de metro de Via Júlia de Barcelona, quan feia pocs dies que el Víctor Hugo havia arribat a Catalunya. Aquell mateix dia, tots dos van anar al domicili de Montgat, van mantenir relacions sexuals i van intercanviar els telèfons dels domicilis on residien. Es van seguir veient i en una d'aquestes trobades el Viterbo li va regalar el telèfon mòbil marca Movistar acabat en 26 perquè la família de l'avi que cuidava li havia regalat un aparell nou, un Nokia. El Víctor Hugo explica als investigadors que a través d'aquell telèfon, el 26, van seguir quedant per tenir relacions íntimes. Recordeu que el Nokia ja no es va trobar al domicili de Montgat i que la Guàrdia Civil va donar per fet que se l'havia endut l'assassí.
2: El Víctor Hugo, que té 20 anys, diu que l'última vegada que va parlar amb el Viterbo va ser dos dies abans que el matessin, el 6 de març. Van parlar dues vegades. Sobre la trucada del mateix dia del crim, a les 7 de la tarda del dia 8, el Víctor Hugo diu que no recorda qui el va trucar i dona una coartada. Diu que aquell dia i a aquella hora era a l'empresa Allen Promo SL, situada al carrer Marina de Barcelona. La Guàrdia Civil fa les comprovacions i tampoc troba cap element per sospitar del Víctor Hugo. La investigació entra novament en via morta i queda estancada, fins que prop de 3 anys després passaran dues coses molt misterioses.
1: Crims.
2: El crim del Viterbo havia quedat com un cas d'assassinat per drogues pendent de resoldre, fins que al novembre del 2002 passa una cosa que revifarà la investigació. Us hem dit que el Viterbo tenia una cosina que també vivia a Catalunya, la Maria Esther. Doncs un dia de novembre del 2002, la Maria Esther va a visitar la tomba del seu cosí i hi troba una petita flor de color rosa i també una medalla. La cosina s'estranya perquè no sap qui ho pot haver deixat. No ho ha fet ningú de la família. Ho agafa i ho porta a la Guàrdia Civil. Ja veurem després quina importància tindrà. Però encara hi ha una cosa molt més misteriosa que passa dos mesos després, el 30 de gener del 2003.
5: Una cosina de la víctima rep una trucada telefònica de matinada, sobre les quarts de set del matí, on ella ens diu que és en una gravació, primer com una queixa d'una persona, una gravació d'una persona que diu «no me mates, no me mates», i que aquesta gravació ella creu que seria la persona, la morta, la víctima, que va morir el senyor Viterbo. La

0: La cosina del Viterbo és un telèfon d'empresa. Habitualment, el Paco Francisco carrega mercaderia a l'empresa Prebar, situada al polígon de Santiga, i la porta a Cosbar Montivelo, al Prat de Llobregat i a Sant Boi de Llobregat. I aproximadament dos cops al mes va a l'empresa IADA, que és a prop de Vilafranca del Penedès.
1: Ens torna a sortir Vilafranca del Penedès. La Guàrdia Civil interroga aquest home de nom curiós que es diu Paco Fiestas i li explica que amb el telèfon que porta s'ha fet una telefonada relacionada amb un delicte greu. Ell assegura que no ha fet aquesta trucada i diu que no pot donar cap informació sobre la persona que l'hauria fet. Explica que la nit que es va fer la telefonada, la del 30 de gener del 2003, era al bar Sodoma, de Badalona, i que està segur que algú li va agafar el telèfon. Però no pot dir qui, perquè havia begut força i no recorda res. Els investigadors intervenen el telèfon del Paco Fiestas per veure si hi ha altres trucades sospitoses.
2: I en aquesta intervenció telefònica no troben cap indici sobre l'homicidi, però sí que troben gestions clàssiques del tràfic de drogues amb aquest telèfon intervingut.
1: La investigació del crim del Viterbo torna a quedar en via morta. Sembla que el Paco Fiestas no hi té res a veure. La Guàrdia Civil no ha pogut obrir cap nova línia d'investigació i l'expedient retorna al calaix. Caldrà que passin 13 anys perquè el cas es torni a moure i aquesta tercera vegada el final no només sorprendrà l'assassí.
3: I'm ready, my lord.
4: Crims amb Carles Porta.
1: El mateix 2016, 16 anys després del crim, la jutge d'instrucció número 1 de Badalona trasllada el cas als Mossos d'Esquadra, que ara ja fan feina de policia judicial a la zona que inclou Montgat. La unitat central d'homicidis, que està especialitzada en crims sense resoldre, és la que agafa la investigació.
2: Amb aquests homicidis tenim moltes desavantatges, com pot ser el temps, testimonis que millor ja no estan, proves que no es poden tornar a reproduir, però tenim altres avantatges i són les que nosaltres utilitzem en aquest cas per resoldre aquesta investigació.
1: Quins són aquests avantatges?
2: Les avantatges, principalment tenim tres. Una, les noves tecnologies a nivell de policia científica. Tenim, podem veure l'historial de les persones investigades que han fet durant tot aquest temps, des de que es va produir el fet, amb la perspectiva de 15, 17, 20 anys, podem veure el que ha fet aquesta persona, el seu currículum delinqüencial, i també trobem testimonis que en el seu dia no volen declarar i que passat el temps, com és una cosa que porten a dins i que tenen informació sobre un fet delictiu, passat el temps a vegades sí que ho diuen. S'hem trobat casos de que en aquella època eren menors d'edat i quan són majors d'edat ho declaren, cosa que en el seu moment ho van declarar.
1: Els Mossos repassen documentalment l'escena del crim i tot el que s'ha fet per part de la Guàrdia Civil i estableixen d'entrada tres sospitosos.
2: Veiem tres possibles candidats que podrien ser els autors materials. Són les persones que tenen una relació amb el mort. Seria el Paco, apodado el Paco el Fiestas. Una segona persona seria la persona que tenia relacions sexuals, sentimentals amb la víctima, un tal Víctor, i una persona que rep una trucada de la persona que al final acaba morta, la rep sobre les 3 de la tarda, aproximadament. Són aquestes tres persones les que nosaltres ens centrem per investigar.
1: Són les tres persones que ja havia investigat la Guàrdia Civil sense haver trobat res que les incriminés en l'assassinat. Sovint, la perspectiva t'ajuda a veure coses que no es veuen en primer pla. En els crims no és gaire freqüent, però pot passar. Repassem primer els tres sospitosos.
0: El primer és el Paco Fiestas, el transportista amb antecedents per tràfic de drogues. Des del seu telèfon mòbil, l'any 2003, es va fer la misteriosa trucada a la cosina de la víctima. La cosina diu que va sentir una gravació on va identificar el Viterbo dient «No me mates, no me mates». El Paco va assegurar que no va ser ell qui va fer la trucada i que algú va aprofitar que anava begut per agafar-li el telèfon. La incògnita de la telefonada va quedar per resoldre.
1: El segon sospitós

0: és el Víctor Hugo.
1: Havia tingut una relació sentimental amb el Viterbo. Repassant el seu historial, 16 anys després del crim, els Mossos d'Esquadra descobreixen que el 29 de març del 2002 va ser detingut per la Guàrdia Civil de València per desordres públics i lesions i que el 2 de juny del 2007 va ser denunciat per desordres greus a vies, espais i establiments públics.
0: Això és el que ens deia abans l'inspector Domènech sobre els avantatges de fer una investigació anys després que s'hagi comès un crim, en aquest cas 16 anys, que es pot veure la trajectòria de les persones i tenir més elements per situar-los, o no, com a sospitosos. Ens falta la tercera persona que els Mossos tenen a la llista com a possible autor del crim.
1: És la persona que rep la trucada del Viterbo a les 14:53 hores del dia que el van assassinar, el Cristian Andrés Gaviria. La Guàrdia Civil ja l'havia interrogat i havia donat per bona la seva coartada. El Cristian havia declarat que a principis de març del 2000, l'any del crim, havia començat a treballar en una fleca d'Avinyonet del Penedès, en horari de 5 de la matinada a 1 del migdia aproximadament, els divendres, dissabtes i diumenges. També va explicar que havia posat diversos anuncis a publicacions comarcals per trobar feina i que en aquests anuncis hi havia posat el seu número de telèfon mòbil i els telèfons fixos de les seves ties. El Cristian va afirmar que no coneixia el Viterbo, que no sabia on era la població de Montgat i que potser l'havia trucat pels anuncis on s'oferia per treballar. La policia li va ensenyar una fotografia de la víctima i no el va identificar.
0: I igual que amb el Paco Fiestas i el Víctor Hugo, els Mossos troben un passat delinqüencial en el Cristian. L'havien detingut 3 vegades, 2 l'any 2009 i una tercera el 2010. Les dues primeres per maltractaments en l'àmbit de la llar i la tercera per abusos sexuals. 3 sospitosos i els 3 sense l'expedient net, però res que els involucri de moment amb el crim del Viterbo. Es troben en el mateix punt que la Benemèrita. Ara, però, intenten mirar-se el mòbil del crim des d'una altra perspectiva. Recordem que l'any 2000 la Guàrdia Civil va creure que l'escenari estava manipulat perquè semblés un crim homòfob i van pensar que es volia amagar un delicte de tràfic de drogues. Els Mossos, ara, 16 anys després, canvien de mirada.
2: Hi ha una margarida a l'orella, Hitler tenia raó, pues podia estar relacionat amb temes homosexuals, temes homòfobs, temes relacionats pues, a temes racistes inclús, perquè la persona morta era equatoriana. A veure, mirant la imatge, tu t'imagines això, però és que és tan evident que a vegades la policia sospitem i diem, home, no pot ser tan evident. També comences a buscar temes racistes, tampoc hi havia per l'època ni per la zona homicidis relacionats amb aquesta tipologia.
0: Els Mossos rebobinen i comencen la seva investigació per la trucada que el 2003 va rebre la cosina del Viterbo des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas. És el moment de fixar-se en els detalls.
3: Nosaltres veient les tarificacions d'aquestes trucades, d'aquesta trucada i la tarificació del senyor Paco, veient que hi ha una fluctuació de que, evidentment, sí que hi ha la trucada, el senyor Paco truca aquest telèfon, però després veient que la dona truca a ell, com demanant explicacions o per què aquesta trucada. I quan li agafen declaració al senyor Paco, ell diu, sí, sí, després em va trucar ella, jo vaig anar a passar la ITV amb el cotxe, no sé què, que ell va passar la ITV, que demana diners en el bar La Penya.
0: No correm. El dia que es va fer la trucada a la cosina del Viterbo, el Paco Fiestas ja hem dit que era al bar Sodoma de Badalona i havia begut força. Va explicar a la policia que quan va marxar del bar se'n va anar a casa a descansar una mica, però que no va posar-se al llit perquè havia de portar el Seat Ibiza de la seva sogra a passar la inspecció de la ITV. El Paco va explicar també que quan era a casa va rebre una trucada d'una dona insultant-lo per una telefonada anterior que s'havia fet des del seu mòbil, que era la misteriosa telefonada que va rebre la cosina del Viterbo, la Maria Esther. Diu que va trucar al bar La Penya per demanar que li deixessin diners i després va portar el cotxe a la ITV. Sobre la telefonada a la cosina del Viterbo, reitera que ell no l'ha feta i que no en sap res. Els Mossos han de comprovar si tot el que diu el Paco és veritat fan la reconstrucció de la seva vida i s'entrevisten amb els propietaris i els empleats del bar Sodoma. Mentrestant, també investiguen el Víctor Hugo.
2: Mirem els antecedents, sí que ens surt algun antecedent d'algun fet violent posteriorment a la mort, en diferents anys. Hi ha alguns episodis que ha tingut de violència. Ell, des del primer moment, diu que té una relació sentimental, sexual, amb la víctima, que tenen els seus telèfons, i hi ha una trucada que es produeix el mateix dia dels fets, a les 7 de la tarda, del telèfon de la víctima fins amb ell, amb el Víctor Hugo. Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona.
0: L'autòpsia havia determinat que la mort del Viterbo s'havia produït entre les 3 i les 6 de la tarda. Però els investigadors tenen més elements per saber que el Viterbo ja era mort quan es va fer la trucada al mòbil del Víctor Hugo.
2: Per què ho sabem, que està mort ja? Bueno, per uns testimonis, que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili, i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada.
0: El Víctor Hugo havia declarat que el dia del crim i a l'hora que va rebre la trucada era l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona. Això en principi el descartaria com l'assassí, però de Montgat a Barcelona només hi ha mitja hora de trajecte en cotxe i en tren no arriba a una hora. Hauria tingut temps de matar el Viterbo i després marxar a Barcelona i preparar-se una coartada pel crim? A més, hi ha dos detalls de l'escena del crim que quadrarien amb el fet que el Víctor Hugo pogués ser l'assassí.
2: Dos coses importants també de l'escena és que no hi ha forçament a la porta, vol dir que la persona entra perquè l'han obert la porta o han entrat conjuntament, i això ja també es dona unes característiques de qui podria ser l'autor, i després que la persona, el mort, havia estat sopant abans, havia estat dinant abans, havia menjat, o sigui que estava tranquil de que amb la persona que estava pues, havien tingut una... Havia estat, i després que va despullat, que és una persona que no la mata ni després la despullen, sinó que està despullada, que també és un altre indici més de com ha pogut passar els fets.
3: Perquè la roba de la víctima no té ganivetades. La roba de la víctima està allà i està neta, polida, sense forats. La víctima estava despullada. De fet, per diversos testimonis, sabem que la víctima, doncs, quan tenia un amant, el portava a casa seva, el convidava a dinar, bevien l'alcohol i després tenien relacions, que és el que va passar aquí.
4: El fet que havia dinat ho determina l'autòpsia,
2: no? L'autòpsia, perquè ja menja l'estómac.
0: Tot això apuntaria Víctor Hugo com l'assassí. Coneixia la víctima, per tant, hauria entrat a la casa de Montgat tranquil·lament, com qualsevol altre dia que hi hauria anat a mantenir relacions sexuals. I, a més, tenia algun episodi de violència en el seu currículum. Els Mossos continuen fent les seues indagacions sobre el Víctor Hugo, mentre també investiguen el tercer sospitós, el Christian.
2: Bueno, el primer que sabem és que el Christian va arribar al 1999, un any abans dels fets. És una persona que havia estat al servei militar de Colòmbia, és una persona colombiana, que després dels fets va tindre tres episodis greus de violència, en aquest cas contra la seva parella. La seva parella la va conèixer un any després de produir-se els fets, l'any 2001, i van produir-se diferents fets. Va haver un maltractament a l'àmbit de la llar l'any 2009, posteriorment un altre maltractament a l'àmbit de la llar i entrada vivent a l'Iena, o sigui que va entrar en una altra vivenda, i el més greu de tots va ser un abús sexual i abusos sexuals amb penetració. Va haver un doble abusos sexuals, tant a la seva parella com a la seva germana. Van produir abusos sexuals. O sigui, van veure que el caràcter d'ell era un caràcter pues, violent. No? I és un altre dels indicis que nosaltres apuntem de cara amb aquesta persona.
0: Ara fixeu-vos què havia dit el Paco Fiestas en una de les seues declaracions a la policia.
2: És més, el Paco diu que en una de les declaracions que quan està aquella nit de festa, quan es produeix la trucada, hi ha uns colombianos que li agafen el telèfon per fer una petició de drogues a una altra persona.
0: El Paco Fiestas va parlar d'uns colombians i el Christian era colombià. Els Mossos hi veuen una possible connexió.
3: Nosaltres vam reconstruir la vida en aquelles dates del Paco el Fiestas per veure si trobaven alguna connexió entre els dos.

0: i no la van trobar. En el Bar Sodoma de Badalona van localitzar tots els vigilants de seguretat i els propietaris i li van ensenyar fotografies dels dos, i al Paco Alfiesta sí que el reconeixien com la persona que era, que estava sempre allà, bueno, creant aldarulls, consumint, etc. Però a l'altre, el presumpte autor, per Badalona ni rastre, vale? I fins i tot van fer una reconstrucció de les seves feines, les feines que havien tingut els dos, a veure si hi havia un punt de connexió entre els dos, però no la van trobar.
1: O sigui que la investigació torna al punt de partida.
2: Crims, amb Carles Porta.
1: Els Mossos tornen a la trucada que es va fer des del telèfon mòbil que duia el Paco Fiestas a la cosina del Viterbo, amb la suposada gravació de la víctima dient «No me mates, no me mates». No han pogut saber qui va fer aquella trucada i formulen una primera hipòtesi.
3: Nosaltres creiem és que estava més dormida, estaria millor somiant, va rebre la trucada i ella li va semblar una gravació, quan a millor no es va produir una gravació, simplement eren sorolls i es va confondre, és la hipòtesi és principal.
1: Però i si no es va confondre? Els Mossos consideren una segona hipòtesi que és la que principalment han investigat.
4: Que alguna persona relacionada directa o indirectament amb la mort del Viterbo hagués obtingut una gravació de l'homicidi, i la matinada del 30 de gener del 2003 aquesta persona va anar amb la cinta al Bar Sodoma, on hauria coincidit amb Paco Fiestas i hauria aprofitat per agafar-li el telèfon mòbil amb el seu consentiment o sense i trucar a la cosina de la víctima.
1: Hi ha una tercera possibilitat que la policia tampoc ha pogut provar i que és una mica més enrevesada. Escolteu bé.
3: El telèfon que truca el Paco a la cosina està gravat amb el seu número de telèfon amb el nom de Manche. Bueno, ell no sap per què estava gravat, ens diuen, pues no sé per què estava gravat. El tal Manche era una persona que li deien Mancheguito, i el tal Mancheguito havia estat 4 anys, de 4 a 6 anys, visquent amb la cosina. O sigui, havia una relació. I estem parlant d'un telèfon fixe, un número fixe. Podria ser que el Manche, com s'oferia per tal de cantar a diferents festes, donés el telèfon fixe d'on vivia, i és on va trucar aquesta persona. El Paco podia haver trucat per error, perquè estàs tocant el telèfon de zona, o expressament perquè en aquell moment va pensar en ell per fer una festa i va trucar.
1: Ja us hem dit que aquesta hipòtesi era una mica embolicada. El tal Manche, o Mancheguito, havia viscut uns 6 anys amb la cosina del Viterbo. Al Manche li agradava molt el cante hondo i tenia molta relació amb persones d'aquest entorn. Visitava penyes com la de Barcelona, Badalona o Santa Coloma. A vegades el contractaven per fer festes i, com que havia viscut amb la Maria Esther, havia donat el seu número de telèfon per si l'havien de localitzar o el volien contractar. I per un motiu que els investigadors no saben, i el Paco Fiestas tampoc, el número estava gravat al mòbil del transportista, que era un telèfon d'empresa. Tres hipòtesis sobre la incògnita de la trucada, però que els Mossos, igual que la Guàrdia Civil, no poden resoldre. I després de repassar amb lupa els moviments del Paco Fiestas i comprovar tot el que els havia dit, els investigadors arriben a aquesta conclusió.
3: La coartada es comprova de que treballava en una empresa i que en principi estaria, no seria autor, no es veu cap relació amb la persona, no havia cap tipus de relació i en principi no.
4: La trucada queda en via morta, doncs, pel que fa a lo de la resolució de l'homicidi.
0: Sí, però era una via que s'havia d'explorar, s'havia de descartar.
3: Que s'investigara en paral·lel amb les altres línies d'investigació que es van obrir. Aquesta és una línia que va durar gairebé fins al final, perquè es fa tot en paral·lel, però sí que és veritat que al final va quedar una línia morta.
1: Descartat el Paco Fiestas, queden dos sospitosos. Els Mossos investiguen una mica més sobre el colombià, el Cristian. I com que el 2009 el van detenir dues vegades per maltractaments, pensen que seria bo parlar amb la seva exdona, que es diu Lucy.
3: Van els companys d'homicidis i només li parlen del tema de les agressions sexuals que havia tingut, el tema de la violència de gènere, i per l'explicació que es dona es denota que és una persona violenta, i és quan els investigadors li pregunten: vostè sap si el senyor Cristian ha pogut fer algun homicidi aquí a Catalunya?
1: De moment, la resposta queda en l'aire. La Lucy diu més coses.
0: Nosaltres li preguntem el caràcter, quin caràcter té. Ella ens diu que té un caràcter molt violent.

0: i li preguntem les aficions que té. I ella ens diu, bueno, aficions, fer peces i fuma marihuana i no treballa ni res. I llavors nosaltres li diem, però a part d'això què fa? I ella diu, bueno, pues està veient documentals sempre i pel·lícules bèl·liques. Ja, quan diu pel·lícules bèl·liques salten totes les alarmes, perquè diuen quines pel·lícules bèl·liques de la Segona Guerra Mundial.
1: Als agents se'ls encenen les alarmes perquè a l'escenari del crim, l'assassí, hi havia escrit a la paret amb sang de la víctima «Hitler tenia razón». Què devia respondre la Lucy? Segona pregunta que queda en l'aire. L'exdona del Christian els dona una altra informació interessant. El seu exmarit ja no viu a Catalunya. Va marxar a Colòmbia després de la denúncia per maltractaments del 2010, tot i que poc després ella la va retirar.
2: Le té molta por. Inclús quan ell marxa a Colòmbia, bueno, rep amenaces de que te mataré, que vendré un dia, te mataré. També patia no només per ella, sinó per les seves filles. Des de sempre, pues, violència de gènere o tenir relacions sexuals no consentides, moltes amenaces.
1: La pregunta que es fa a la policia és per què marxa el Christian a Colòmbia abandonant la família, dona i filles? Amb tot l'historial de violència que els ha explicat la Lucy, el Christian passa a ser el principal sospitós del crim. Però hi ha un aspecte que encaixa més amb el Víctor Hugo que no pas amb el colombià. Per l'escena del crim, el Viterbo va ser assassinat per algú amb qui ell tenia confiança. Li havia obert la porta, havien dinat junts i estava despullat quan el van apunyalar. El Viterbo i el Víctor Hugo es coneixien, eren amants i això donaria aquest clima de confiança. A més, el Víctor Hugo també té episodis de violència en el seu passat, tot i que no tant com el Christian. En canvi, la policia no ha trobat res que connecti el Viterbo amb el Christian. De moment, els Mossos decideixen seguir la pista del colombià.
2: Sabem que està a Medellín, perquè ell és originari de la zona de Medellín. Quan comencem a fer les gestions per Interpol i els agregats que hi ha al país, per tal de, bueno, aconseguir informació, saber on treballa... aquí hi ha una errada dels companys d'Interpol que no fan una altra cosa que anar al domicili i trucar a la porta per preguntar-li sobre un fets que passen a Espanya, que això el posa en preavís, perquè la idea que teníem els investigadors era desplaçar-nos a Colòmbia per fer una entrada i registre. Precisament per a veure si encara podien trobar la gravació que s'havia fet, si és que hi ha una gravació, en el moment de la mort del senyor Viterbo. Però com ja dic, com ja Interpol bueno, no li dona importància al nostre cas, truca a la porta, pensem de que si hi havia alguna prova ja s'haurà desfet d'ella.
1: Una altra via que no va enlloc. La policia colombiana ha frustrat qualsevol possibilitat d'enxampar el Christian amb alguna prova si és que és ell qui va matar el Viterbo. Continuen investigant-lo com a principal sospitós, però els investigadors no abandonen encara la possibilitat que l'assassí hagi estat el Víctor Hugo, l'amant de la víctima, i demanen la seva vida laboral per comprovar si realment ha treballat per a l'empresa Allen Promo, situada al carrer Marina de Barcelona, on diu que va ser el dia del crim. El resultat és aquest.
3: Tal y como consta en la vida laboral de esta persona, los trabajos que desarrolló fueron a partir del año 2002. Sin embargo, debe decirse que se ha comprobado que en esta empresa el señor Víctor Hugo sí que ayudó en diversas tareas puntualmente, pero sin formar parte de la empresa en ningún momento. El responsable de la empresa acredita este dato.
1: O sigui que el Víctor Hugo ha explicat a la policia la veritat. Els investigadors tornen a donar voltes a la trucada que va rebre a les 7 de la tarda, poc després que matessin el Viterbo, i arriben a aquesta conclusió.
2: Aquesta trucada nosaltres podem dir que es fa una vegada ja està morta la persona. També sabem que el mòbil de la víctima l'han sostret i seria l'autor qui fa la trucada al Víctor Hugo. Per què ho sabem que està mort ja? Bueno, per uns testimonis que senten uns crits, que senten com una persona es dutxa dins del domicili i que ja estaria la persona morta molt abans d'aquesta trucada. Per això podem dir que la trucada la fa l'autor o algú que ha trobat aquest telèfon amb el Víctor. Per totes les gestions que fem, descartem aquesta persona com un dels autors.
1: Si el Víctor Hugo queda descartat com a sospitós, ara ja només queda el Christian. Serà ell o hi haurà un gir de guió imprevist? Als investigadors els queden encara molts caps per lligar. Per què el Viterbo truca al Christian abans que el matessin? Per què l'assassí telefona a l'amant de la víctima, el Víctor Hugo, després del crim? Qui va trucar des de la casa de Montgat a una de les ties del Christian 4 dies abans que matessin el Viterbo? Qui va deixar la medalla i la petita flor de color rosa a la tomba de la víctima l'any 2002? Per què el Christian marxa a Colòmbia deixant dona i filles a Catalunya? Va ser el Christian qui va matar el Viterbo o hi ha algun fil que s'escapa a la policia? Què respon l'exdona del Christian, la Lucy, quan els Mossos li pregunten si el seu exmarit pot haver matat algú? Em sap greu, però avui se'ns ha acabat el temps. Gràcies per escoltar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Empuria Brava, a l'Alt Empordà, investiguen la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació. Segons hauria explicat el fill de la víctima, la policia anava amb el seu pare amb moto d'aigua i una embarcació amb 10 ocupants els ha passat per sobre i ha fugit. L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda i Salvament Marítim ha fet massatges cardiorrespiratoris a l'home sobre la moto mateix i després l'han portat fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que ha treballat per reanimar-lo. Finalment, però, s'ha confirmat la mort. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. Més notícies amb la Txell Garriga.
2: El repartiment de menors migrants de Ceuta accentua les diferències dins del PP. La direcció del partit defensa que es complirà la llei, però alguns presidents autonòmics rebutgen l'acollida pressionats per Vox. El govern espanyol, que xifra en 528 els menors arribats en aquesta última onada a Ceuta, amenaça amb accions judicials contra qui no segueixi la norma.
1: Es tripliquen en un dia les denúncies d'afectats per la possible estafa de l'agència online Mascapo Viatges. La policia ja acumula 90 denúncies de persones que s'han quedat sense vacances. Els mateixos perjudicats diuen que hi ha 300 persones afectades i que el valor dels viatges supera de llarg el 500.000 d'euros. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la propietària de l'agència no havia enviat el document necessari per donar d'alta la seva activitat ni a la Generalitat ni a l'Ajuntament del seu municipi. En aquest tràmit havia de demostrar que tenia assegurança per respondre a qualsevol contratemps.
2: A Ponent, la calor ha frenat la producció de pera de la varietat Blanquilla, que ha caigut un 8%. S'ha començat a collir aquesta setmana i, tot i que la collita baixarà, la qualitat i la mida dels fruits són bones. Lleida, Júlia Albacar.
3: La Blanquilla és una varietat que suporta millor les altes temperatures. Tot i això, la calor d'aquest estiu n'ha fet caure moderadament la producció. Joan Blanc, productor de l'Horta de Lleida, remarca, però, que els calibres són més grans que la campanya passada.
4: Tenim bons calibres, potser hi ha menys peces a l'arbre, però són de més calibre. Han pogut lluitar contra les plagues, que ja és molt.
3: Més enllà de la producció, la calor també condiciona l'organització de la collita perquè cal evitar les hores amb més sol.
4: I el personal pues, també. Ara hem adaptat la jornada intensiva com a enguany, com a primer any, perquè, clar, comencem aviat a les 6 del matí i a les 2 hem acabat el migdia.
3: Segons el Departament d'Agricultura, esta campanya es colliran 5.540 tones de pera blanquilla a les comarques de Lleida.
1: Trànsit intensifica aquesta setmana els controls de velocitat per reduir la sinistralitat a les carreteres després que hi hagin mort 80 persones des de principis d'any. En la campanya de l'any passat es van posar 33.000 multes, unes 4.800 cada dia. Els Diables de Sant Pere Nord de Terrassa busquen l'autor d'un atac vandàlic contra la Morgana. És la seva bèstia de foc. Ahir a la nit una persona va entrar al seu local i la va destrossar a cops. Més detalls, Valèria Obareda.
5: Es pot veure perfectament l'atac a través de les imatges de la càmera de seguretat. El president de la colla, Eric González, lamenta els fets en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un atac directe contra el que representa la nostra figura, que és una bruixa empoderada, i ara mateix el que hem sentit ha sigut tristesa, perquè per nosaltres va ser un pas endavant, fer la bèstia, vam arriscar-nos, va sortir tot molt bé, estem supercontents amb ella i veure com li fan això se'ns ha trencat el cor.
5: No queda clar si els danys de la Morgana, que s'havia estrenat fa un any, es podran reparar.
1: Els esports, Oriol Corral.
7: El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I al lateral esquerre, Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Deco i el cap de caçatalents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. I notícia d'última hora, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica. En ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició.
0: Fins aquí les notícies.
8: Aquí Jair, El búnquer.

0: passat? S'han rampat el del banjo. Què ha passat?
1: Una avaria elèctrica, Jair. Algú s'ha quedat sense llum a Melbourne, però ben aviat un operari dels bons s'arremanga per arreglar-ho i deixar-ho tot a lloc. En Bob és un gran lampista.
0: En Bob és un gran lampista? Què és aquest conte? La biografia d'en Bob Almanetes?
1: No.
0: Sisplau, això seria preciós, eh?
1: No.
0: No sabia que era australià.
1: No.
0: Sí que té aquell accent raro, però bueno.
1: No parlem d'en Bob Almanetes. El lampista que ha arreglat l'avaria es diu Bob Irwin. Avui és 22 de febrer i mentre en Bob estava retornant la llum a un edifici qualsevol de Melbourne, la seva dona estava donant a llum al seu segon fill.
2: Uau! Que maco, eh?
1: Sí.
2: Llum.
1: Llum per aquí, llum per allà.
2: La clàssica baixa de paternitat de l'autònom.
1: Ah, exacte.
2: Treballant.
1: Sí. Acaba de néixer el nostre protagonista, l'Steve, un nano ros amb els ulls blaus que segur que quan es faci gran el seu físic ens recordarà el dels seus avantpassats suecs i irlandesos. Els primers anys de vida de l'Steve són d'allò més normals. El pare fa de lampista tot el sant dia i la mare es cuida d'ell i de la seva germana gran, la Joy. I per si no tenen prou feina en aquella casa, quan l'Steve té 4 anys, neix una altra criatura.
2: Bueno.
1: La Mandy. La Mandy, es diu Mandy.
2: La Mandy.
1: Mandy.
2: Que ben maco que és aquest
1: nom. La Mandy, amb 4 anyets, l'Steve ha d'entomar l'arribada d'una nova germana, però aquest no serà el canvi més important que viurà aquest any. Resulta que en Bob s'està cansant de fer de lampista. Tant ell com la seva dona són uns grans amants dels animals i fa temps que, mentre en Bob remena cables, només pensa en fer realitat el seu somni.
0: Cuidado! Remenant cables i anar pensant en altres coses, no.
1: Cuidado.
0: Concentrem-nos, que la feina de lampista...
1: Sí.
0: Jo, quan veig a lampista treballant i que m'està parlant a mi d'algun tema random,
1: no,
0: penso, calla.
1: Sí.
0: Centra-te.
1: Però és veritat que, si té aquesta capacitat,
0: ah,
1: és que és bon lampista.
0: És que és bon lampista.
1: Perquè
0: sí, que és veritat, eh?
1: Un lampista excessivament concentrat,
0: sí,
1: sospiteu, també.
0: Sí, sí. Sí. Perdona, me'n pots dir si aquest és marró, és
1: no,
0: blau?
1: No, ara no em despistis. No, aviam, vostè quan fa que fa de lampista, aviam?
0: Sí, pregunteu abans.
1: El lampista ha d'estar xiulant, ha d'estar cantant, fent tertúlia, aquest és el lampista que genera confiança.
0: Aquest. No té por de la mort.
1: Bueno, concentrem-nos una mica, sisplau.
0: Va.
1: Vinga, va. Amb 3 criatures petites, en Bob i la seva dona pensen que el millor que poden fer és deixar-ho tot i anar-se'n a viure a Queensland per fer realitat el seu somni. El matrimoni ha comprat un terreny de 16.000 metres quadrats.
0: Carai, amb el lampista!
1: Sí, tu.
0: Ostres, ja sabia que guanyaven quartos, però tant...
1: Oh, Austràlia...
0: Que bé, Austràlia, molts de cables. Però 16.000 metres quadrats, quants camps de futbol?
1: Un parell de camps de futbol,
0: un parell de Bernabéus,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: bon
1: sí,
0: terreno. Aquí sí. Construiran un xalet per viure còmodament amb els seus 3 fills?
1: Bueno, aquí és on viuran uns quants anys com uns pòtols tots fotuts dins d'una caravana. Els 16.000 metres quadrats són per construir el Birwa Reptile Park, un refugi de fauna salvatge on s'hi allotjaran desenes de cocodrils.
0: Un cocodril fa aquesta fressa.
1: Sí, i més grossa. Si tens el cap dins la boca,
0: sí,
1: se sent encara més fort.
0: És una cosa que... A veure, a mi, un tio ficant el cap dins un cocodril no m'impressiona perquè només que estigui a 2 metres el cocodril ja em cago
1: sí,
0: sobre.
1: Sí, sí, sí, sí. No cal ficar el
0: no
1: cap
0: cal,
1: allà dintre.
0: No cal. Si el cocodril se'l vol menjar, se'l menjarà igual.
1: I tant. En Bob, a banda d'haver estat lampista tota la vida, és un expert en el maneig de cocodrils. Heu de pensar que a Austràlia aquests animals són molt més comuns que aquí i és habitual que hi hagi gent que treballi en negocis relacionats amb cocodrils.
0: O sigui, que en Bob, el lampista, té el carnet de manipulador de cocodrils.
1: Correcte.
0: I quins negocis són aquests? Què fan, sopa de cocodril?
1: No, coses...
0: Bolsos.
1: Coses que aquí no ens imaginem, Jair, però capturar i retirar cocodrils de zones que poden suposar un perill per la població, per
0: sí,
1: exemple.
0: Sí.
1: T'apareix un cocodril al jardí? Doncs truques a un caçador de cocodrils que te'l vingui a treure.
0: Josep, truca al caçador de cocodrils.
1: Perquè
0: se m'ha
1: menjat tots els geranis.
0: No t'ho creuràs.
1: Cada any a Austràlia moren 2 persones per culpa d'atacs de cocodrils i cada any se'n capturen uns 250 que apareixen en zones perilloses pels humans.
0: A Austràlia, si arribes a l'adolescència viu,
1: sí,
0: ja és molt.
1: Sí, perquè
0: hi ha unes bestioles
1: a cada cantonada.
0: Sí, aranyes de pam i mig.
1: És veritat que hi ha...
0: Què?
1: Hi ha el koala.
0: Sí.
1: Que no és massa... No se'l veu massa arriat.
0: Arriat no. No, és veritat que sembla... No, el... no, li falta... Sembla... No, no,
3: no hi és pas tot.
4: Clar, quan els hi van haver els incendis aquells d'Austràlia que, però... van... que s'estan cremant els koalas.
3: Sí.
4: Ja, però és que no s'està ni escapant. Ho veieu, que està quiet.
3: Sí. Quedava allà quiet, quedava allà quiet. Almenys... Esperant la mort. El koala espera la mort.
4: Intenta marxar d'aquí, almenys.
3: Sí, però cuidado que si t'enganxa... És un quillo, el koala, eh?
4: Sí?
3: Tu l'agafes en braços i te fa, que te rajo. Te fa... Tenen...
4: Yeah.
3: Tenen ungles, eh?
4: Ah. Amb aquella alè d'eucalipto. Ah.
3: Sí, home, et treu la tos.
4: I tant que
3: però,
4: sí.
3: Clar.
4: En Bob ja porta anys relacionant-se amb aquests animals i és un pioner en quant a benestar animal. Ha estat el primer a introduir tècniques de captura molt més respectuoses que els dards tranquil·litzants o les cadenes que s'utilitzen normalment i que provoquen ferides als animals.
3: Sí, però sense dards tranquil·litzants ja em diràs tu com agafes un cocodril.
4: Doncs mira, en Bob fa servir tècniques com el llaç de proximitat o l'encaputxada. Són tècniques on l'animal no pateix tant, però per dir-ho d'alguna manera, els has de tenir una mica ben posats.
0: És que no sé exactament què és el llaç de proximitat, però les paraules proximitat i cocodril juntes no les havia vist mai.
4: No. El llaç de proximitat és un llaç que has de col·locar amb un pal al morro del cocodril per bloquejar-li la mandíbula i que no pugui mossegar. Jo no ho he fet mai, però no sembla una cosa fàcil de fer. No sembla... Cuidado. Cuidado.
3: Cuidado, fet-li un llacet a la boca.
4: Cuidado.
3: El cocodril.
4: L'Steve, el nostre protagonista, passa la seva infància veient el seu pare fer aquestes tasques i ajudant a casa amb tots els animals que arriben al refugi salvatge.

0: Dins el refugi, els pares de l'Steve han construït mica en mica una caseta on conviuen amb els seus fills i altres bèsties. És habitual que dins a casa hi corrin cangurs, zarigüeies, koales, animals que han quedat orfes i que necessiten ser criats en biberó.
1: Qui se m'ha cardat a l'esmorzar que tenia aquí la taula?
2: I et gires i veus un cangur al menjador que s'està cardant un llom amb formatge dintre la bossa aquella.
0: Ep!
1: Què fa aquest? Què fas tu?
0: Que te surt el paper de plata per la panxa.
1: Jo no he sigut tu,
2: sí.
0: Doncs més o menys aquest és l'ambient de casa dels Irwin. Tampoc és res que li molesti el nostre Steve. Ell està encantat de la vida amb aquella mena d'arca de Noé en la que s'ha convertit casa seva. A l'Steve li encanten els animals.
1: Qui és que fa anys?
0: Ei!
1: Ei, què passa?
0: El nostre Steve és el seu aniversari. Sí, saps què li han regalat?
1: Un gosset.
0: Millor encara.
1: Un koala. No, un koala ja hem dit que no, eh? Silenci,
0: no.
1: Sisplau, que potser sentim l'animal dins la caixa.
0: No.
1: Perquè li han regalat un animal, entenc.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: I va, se sent o no se sent l'animal?
0: És que no pot sentir res perquè el regal no fa soroll, Jair. I encara que en fes, pensa que som a una festa d'aniversari d'un nen de 6 anys. L'ambient és aquest, hi ha molt xivarro.
1: Oh, sí, és veritat. Quin merder. Va, obre la caixa, desembolica el regal. Què és? Què
0: els
1: és?
0: Pares de l'Estim,
1: sí,
0: per celebrar que avui el nen fa 6 anys,
1: què?
0: Li han regalat
1: què?
0: Una pitó de 4 metres.
1: Ja està, ja s'ha acabat. Han marxat tots els nens.
0: Allà, més un regal com un altre, Jair.
1: Ja, explica-li des dels serveis socials, això.
0: A casa dels Irwin les coses van diferents. 3 anys després d'aquest aniversari, quan l'Steve té 9 anys...
1: A 9 anys toca fer la comunió i menjar pa d'àngel.
0: Doncs
1: com
0: mira,
1: expliquis històries.
0: Amb 9 anys, instruït pel seu pare, l'Steve lluita per primera vegada contra un cocodril per capturar-lo.
3: L'has d'agafar de la pota.
1: Sí,
3: agafa'l. No t'hi costis tant, espera't.
1: El agafes així, per sota els braços... I queda indefens, completament. El cocodril no sap.
0: Sí, ara, si tens collons d'aixecar-lo, perquè deu pesar no sé quants quilos pesa un cocodril.
1: Sí, perquè és molt dens, un cocodril, eh?
0: Clar.
1: No té pinta de ser buit per dins, un cocodril.
0: No, ja fa tu allà, eh? En aquest moment és quan l'Steve se li desperta una mirada pura i brillant, i és que els cocodrils seran la seva vida i la seva passió. L'Steve entra a l'adolescència amb un físic imponent. El paio fot uns bons braços. I és d'aquells a qui tots els esports se li donen bé. Cricket, rugby, surf, sap fer de tot.
1: Ostres.
0: Els anys de joventut els dedica a estudiar rèptils i cocodrils. Ajuda els seus pares a gestionar el parc, que cada vegada compta amb més animals i amb millors instal·lacions. Es fa voluntari al programa de gestió de cocodrils de la costa est de Queensland, on arriba a capturar més de 100, molts dels quals acaben a la reserva de fauna de la família Irwin. Una reserva que s'està convertint en un referent al país pels mètodes de captura que va començar a utilitzar el seu pare i per la seva gestió en general de la fauna salvatge. Molta gent d'Austràlia i d'altres parts del món s'interessen per la tasca de la família Irwin i van a visitar la reserva.
1: Cuita, que cap de setmana anirem a allò dels cocodrils.
0: Sí.
1: Bé. Home, millor això que la fira del suro.
0: Sí. Bueno, i que és una reserva de fauna salvatge, no sí. És allò... No és veure un lloro en bicicleta, que
1: no,
0: déu-n'hi-do.
1: No, allò del lloro en bicicleta...
0: Cuidado.
1: Loro Parque.
0: Sí.
1: Cuidado, Loro Parque.
0: Loro Parque, on és això?
1: Això em sembla que és Loro Parque. Crec sí. Que està a les Canàries, no?
0: A les Canàries.
1: Eh que sí? Tenerife, em sembla que deu estar. No sé, Loro Parque.
0: I noies amb minifaldes de plomes.
1: Sempre hi ha. I...
0: Cuidado. Ostres. No cal.
1: No cal.
0: No cal.
1: No cal,
0: si hem vingut a veure el lloro. Vull dir, ja és prou ofensiu. El lloro en bicicleta, com per més a més una noia aquí amb una minifalda de plomes. Per l'amor de Déu. Loro Parque. No sé, ara fa temps que no hi vaig. Bueno, no hi he anat mai, de fet.
1: Després ho buscarem.
0: Ja buscarem unes imatges de Loro Parque. Loro Parque. Vaig a ficar-t'ho al Google, a veure què és.
1: Loro Parque o Loro Parque, eh? Aviam, què? Loro Parque.
0: Mira, hi ha uns flamencos.
1: On és? Perdoneu, on heu dit, això?
0: Loro Parque. A veure si entrem a la pàgina... Bienvenidos a Loro Parque. Anem a entrar. Oh, que maco!
1: Home, és com una mica...
0: Hòstia, tenen un orca. Cuidado.
1: Ei, tenen un orca i meduses, eh?
0: Meduses.
1: Collons, i un gat.
0: Això
1: és l'amo de Loro Park, que és en Wolfgang. Però...
0: Més de 27.300 dòlars invertits...
1: A mi què m'importa? Digue'm on és, això, Loro Park.
0: Això, vaig a baix de tot, eh? A baix de tot, això és a... O que no ho diu, un test.
2: Però a veure, com pot ser que no diguin... Ves a tiquets i te dirà un test.
0: A Tenerife, Puerto de la Cruz.
2: Ah, sabia jo que era un lloc allunyat de
0: mira Catalunya. Lloros, mira els lloros, mira els lloros com volen.
2: Mira que contents.
0: Ole.
2: I hi ha un tren, hi ha un carrilet, tren pitxo.
0: Hi ha un carrilet, perfecte. Bueno, ja hi anirem.
2: Ja farem un búnquer des de l'Europa.
0: Entre aquestes visites que reben a la reserva, quan l'Steve té 29 anys i s'ha carregat a l'esquena la gestió de tot el centre de fauna, li toca rebre una noia que s'ha interessat pel projecte.
2: Ah.
0: Es diu Teresa Penelope Rains. Ha vingut des d'Oregon, als Estats Units.
2: T'han d'agradar molt els cocodrils per fotre aquest llamp de viatge.
0: Sí. La Teresa, o Terry, que és com la coneix tothom, és la filla d'un important empresari americà que té una gran flota de camions. A casa tenen un negoci de transports i la Terry va crear una reserva als Estats Units per recuperar tots els animals atropellats i ferits pels camions de l'empresa del seu pare.
2: És una manera curiosa d'entrar al negoci familiar, perquè és com si la filla de Mancio Ortega muntés un orfenat. Per exemple.
0: Sí, com pels danys col·laterals que pugui generar el negoci.
2: Miri, pel que ha fet el meu pare...
0: Miri.
2: Tindrem nens aquí.
0: La Terry ha anat a veure la reserva de fauna de la família Irwin per assessorar-se, però de tots els animals que ha vist, el que li ha agradat més és el nostre Steve. Podríem dir que allò de l'Steve i la Terry és amor a primera vista. Ella també és rossa i també té els ulls blaus, com l'Steve. Mira si la cosa ha sigut impulsiva, que només 8 mesos després de conèixer-se ja passen per l'altar. I a veure si endevineu on van de lluna de mel.
2: A Benidorm.
0: No, home, boig. A l'Aeroparque.
2: A l'Aeroparque. No, no sigueu bojos. A Marineland.
0: No. Es van passar la lluna de mel caçant cocodrils.
2: Però... És una metàfora guarra o és...
0: No, és literal, Jair.
2: És literal, eh?
0: Sí, la frase és literal. La seva aventura romàntica consisteix en fer expedicions per capturar cocodrils. En plena lluna de mel, troben un exemplar tan espectacular que l'Steve decideix trucar un seu amic, un tal John Stainton, un productor de televisió australià. L'Steve li demana si pot enviar un equip per enregistrar aquell moment.
2: Ah, pensava que només el trucava per dir-li «Catxo cocodril que estic veient!»
0: No, l'enregistrament mig improvisat de l'Steve i la seva dona Terry en plena lluna de mel es converteix en el primer episodi d'una sèrie que acabarà donant la volta món. The Crocodile Hunter, el caçador de cocodrils.

0: T'agradava,
1: eh? M'encantava aquesta sèrie.
0: És que...
1: La primera vegada que ho vaig veure, ell en una canoa merdosa, que amb prou feines hi cabia, perquè era un tros de tio, era una espècie de Quim Masferrer australià. Amb l'uniforme aquell, era així celebrat com l'altre, i... Oh, quin cocodril estava vestit a l'aigua!
0: Això és el capítol pilot.
1: És
0: tremendo, sí. És un capítol gravat amb una sola càmera on se'l veu a ell i la seva dona fent diverses coses, com perseguir un cangur que acaben agafant per la cua i gairebé s'emporta l'Estiva arrossegant per terra. També es veu com rep dues mossegades d'una serp al braç, però, sens dubte, la millor escena és la que comentaves tu, Jair, una escena nocturna. L'Estiva es tira d'una barqueta a l'aigua en plena nit per capturar un cocodril dins l'aigua. Podem sentir un petit fragment. Escolta. Aquí es tira l'aigua. O sigui, aquest xipolleig és ell dins l'aigua abraçant un cocodril, eh?
1: De nit.
0: De nit, eh?
1: Austràlia.
0: És que és molt gros, eh? 4 anys més tard, el 1996, el canal australià Animal Planet emet aquesta mena de capítol pilot rodat durant la lluna de mel del nostre amic com a primer capítol de la sèrie. La gent de seguida connecta amb l'entusiasme i l'esperit aventurer de l'Steve. Mai fins llavors s'havia vist algú a televisió amb aquest nivell d'atreviment i temeritat davant de bèsties que poden ser mortals, com els cocodrils. La sèrie acabarà generant 64 episodis repartits en 5 temporades. Els propers anys de la vida de l'Steve els dedicarà a portar la reserva de fauna que van engegar els seus pares i que ara l'Steve ja ha rebatejat com el zoo d'Austràlia.
1: Carai, tu.
0: Sí.
1: Se li gira feina, eh?
0: I tant. L'Steve comença a guanyar molts diners i els reinverteix en el seu zoo i en una fundació que vetlla per la conservació dels animals en perill d'extinció. Entre rodatge i rodatge encara li queda temps lliure per estar amb la seva família, amb el seu pare, per exemple, amb qui sempre han compartit el seu amor pels animals i la natura. Els agrada anar a pescar junts de tant en tant. En una d'aquestes jornades de pesca amb el seu pare, l'Steve, com qui no vol la cosa, descobreix una espècie de tortuga que fins llavors no havia observat mai ningú.
1: Què dius?
0: Sí. És una tortuga d'aigua dolça endèmica d'Austràlia i que serà batejada precisament amb el seu nom. Irwin's Turtle.
1: Ploren així les tortugues?
0: No,
1: home,
0: no.
1: Tenen aquesta veu?
0: Boig. Acaba de néixer la primera filla del matrimoni Irwin.
1: Ah.
0: Als 36 anys, l'Steve ha sigut pare. La nena es dirà Bindi Sue.
1: Bindi Sue?
0: Sí. Li ha posat a la filla el nom dels seus dos animals preferits. La Bindi és un cocodril femella, a qui li té molt afecte. I la Sue és la seva gossa Bull Terrier.
1: Li ha cardat a la filla el nom de la gossa?
0: Sí, i d'un cocodril.
1: Què ha passat?
0: Doncs la mare de l'Steve acaba de morir d'un accident de cotxe. No passa res, home. Uns marxen i altres arriben.
1: Ah!
0: També acaba de néixer en Robert, el segon fill de l'Steve i la Terry.
1: Endavant.
0: Un fill que només amb un mes de vida, l'Steve decideix incorporar-lo en un dels seus shows al zoo.
1: Què dius?
0: Sí.
1: Què dius? Amb una explotació infantil,
0: i no és anar amb bicicleta amb un lloro per sobre un fil. Dins del recinte de cocodrils, l'Steve aguanta amb una mà el seu fill d'un mes i amb l'altra va donant trossos de pollastre a un cocodril.
1: És que sona... A veure, calma.
0: Explicat,
1: deixeu que parli.
0: Explicat ja sona gros, però és que quan veus la imatge... Mira.
1: Ara. Ostres! Aviam posa-m'ho gran, això.
0: Mira'l.
1: Però, perdona. És que està el presentador, aquest en Tommy Ramis, està espantat.
0: Guaita'l, mira'l. És que el nen, tu mires el nen i a l'altra banda mires el pollastre, i el nen d'un mes podria ser tranquil·lament el pollastre.
1: És que si es confon,
0: el cocodril,
1: de cop i volta, el nen... Ojo, que el nen té un mes, però no és tonto, perquè no li treu l'ull de sobre el cocodril, eh? Papa, ja ho tens controlat, això?
0: Les imatges generen molta polèmica, però enforteixen encara més el mite del caçador de cocodrils més famós del món. En la vida professional, l'Steve compra terres a Austràlia, Estats Units i algunes illes del Pacífic per continuar creant reserves pels animals en perill. Grava diferents documentals i fins i tot el 2002 protagonitza una pel·lícula.
1: Home!
0: Sí, The Crocodile Hunter, Collision Course, una mena de comèdia d'aventures.
1: Tenim la sinopsi d'aquesta meravella?
0: Al Paral, sí.
1: Aviam.
0: La llegeixo,
1: eh? Aviam, llegeix, sisplau.
0: L'Steve... En aquesta pel·lícula, confon uns agents de la CIA amb uns caçadors furtius i vol evitar que cacin un cocodril que, sense saber-ho, s'han passat un transmissor de seguiment.
1: Déu-n'hi-do, bona merda de pel·lícula,
0: Sí, senyor. Doncs mira, li va costar 12 milions i en va recaptar 33. 21 milions de benefici. Els has fet tu?
1: No els ha fet ni la casa en flames.
0: Ah! Imagina't.
1: Imagina't.
0: 4 de setembre del 2006.
1: A veure, si us plau, un moment, que no has dit cap data concreta en tota la biografia, eh? Fa falta això, ara?
0: L'Steve i el seu equip són en una barqueta davant la gran barrera de corall de Queensland, al nord-est d'Austràlia. Estan gravant algunes escenes per un nou documental de l'Steve on vol ensenyar els animals més perillosos del mar.
1: Que tampoc cal, Steve. Si ja has fet-ho dels cocodrils, deixa-ho estar.
0: Ja està,
1: ja està.
0: És que la divulgació és important, Jair.
1: Sí, bueno.
0: Estan buscant taurons tigres, però sembla que avui el mal clima els ha espantat. No hi ha hagut sort. Sembla que no veurem cap tauró.
1: Doncs recull els trastos i cap a casa, tu.
0: Mira, quan estan a punt de fer mitja volta, l'Steve, des de dalt del barco, veu una raja. Un exemplar molt gros. Val la pena tirar-se a l'aigua i gravar-lo. Pot ser una bona imatge pel documental. L'Steve i un càmera es tiren a l'aigua i s'acosten a la raja. És que es diu raja.
1: La raja, sí,
0: sí. Una raja. És un dels exemplars més grossos que han vist mai i, tal com és habitual en l'Steve, l'estan gravant des de molt a prop. Ja han gravat bastanta estona, però el càmera li demana un últim pla a l'Steve.
1: Sí, vol... pel càmera.
0: Sí.
1: Et farem un recurs.
0: Mira, vol gravar com ell neda davant la càmera i es veu la raja com s'allunya de fons.
1: Va, és que no en té mai prou.
0: No en té mai.
1: Ara el pla no de com marxa la raja.
0: Vinga.
1: Vinga, va, fes-lo.
0: Just en aquell moment, per algun motiu, l'animal se sent acorralat i ataca l'Steve com si s'estigués defensant de l'atac d'un depredador. Li clava diversos cops amb la cua i el deixa ben estabornit. De cop i volta, el càmera s'adona que un núvol de sang envolta el cos de l'Steve i el primer que li ve al cap és hem de sortir ràpid d'aquí o atraurem els taurons.
1: Cuidado aquí, eh?
0: El càmera, que per cert es diu Justin Lyons.
1: Justin Lyons, el càmera, carai. Bé.
0: El càmera ajuda l'Steve a pujar fins al vaixell. Un cop a dalt, s'adona de la gravetat. El peix raja li ha fet una ferida profunda just a la zona del cor i l'Steve està perdent el coneixement.
1: Ai.
0: En Justin Lyons li diu a l'Steve que aguanti, que pensi en els seus fills, i l'Steve només té forces per dir me'n vaig, em moro. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils més famós del món, mor de l'única manera que podria morir, atacat per un animal. La raja li ha clavat la cua fins al cor.
1: Que l'ha matat una raja.
0: Sí, noi.
1: Que...
0: Mira, tota la vida remenant cocodrils
1: i te mata, aquest, i te mata un llobarro.
0: Aquell peix que sembla un xiste.
1: És que aquell peix...
0: Ojo, eh? I està gravat, eh? El càmera estava gravant, el que passa que per respecte i per petició de la família, segons fonts oficials, totes les imatges es van destruir. Però la mort...
2: No se puede
0: ver o no? No se puede, señor.
2: ¿Por qué?
0: Porque lo destruyeron.
2: Hemos pagado. No. Habemos pagado.
1: Vostè no ha pagat res.
0: No ha pagat
1: res. El programa
0: vostè.
1: És gratis, el feien a TV3.
0: Actualment, la seva dona i els seus dos fills continuen al capdavant del zoo d'Austràlia. La seva filla és actriu i ha rodat alguns documentals d'animals com el seu pare. El fill, en Robert, s'ha convertit en un reconegut fotògraf de fauna i natura, continuant també així amb el llegat del seu pare.
1: Home, que bé, no?
0: Sí.
1: T'imagines que un s'hagués fet criptobró?
0: No.
1: Quina vergonya.
0: Per l'amor de Déu. L'Steve Irwin, el caçador de cocodrils, el voleu veure?
1: Oh, sí, si us plau.
0: Guaita'l, aquí el teniu, amb un cocodril.
1: No va perdre mai la mirada pura i brillant,
0: no.
1: Eh?
0: Sí, senyor.
1: Sí, senyor. És que hasta el cocodril està content,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, ho sembla. Sí que és veritat, sí que és veritat. Steve Irwin, tu.
1: Steve Irwin, mare de Déu. Steve Irwin, el caçador de cocodrils. No sé per què ho pregunto, perquè aquest home ha d'entrar, si no, ho faria servir el Beto. Perquè aquest jo entenc que tu l'admires,
0: home. Home, si l'admiro, és un dels meus referents.
1: Ostres. El caçador de cocodrils, Steve Irwin, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
3: Sí!
0: Clar que sí, no podia ser d'altra manera. Unanimitat absoluta. Fort aplaudiment per Steve Irwin, que entra al búnquer.
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, t'agraden els cocodrils?
1: Sí, què més?
0: Els animals en general, els sí. animals australians?
1: Sí.
0: No
1: sí.
0: s'ha parlat del meu animal preferit, que és l'ornitorrinc.
2: Ah.
0: És completament absurd, aquell animal.
2: Bueno, cuidado,
0: fet amb restos.
2: Que és completament verinós, eh? Ho saps,
0: és una bestiesa,
2: eh? Te pot atacar, eh? Té com unes coses aquí als palmells de la mà, que te'ls clava
0: que,
2: i...
0: Que són palmes de d'ànec.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè, Jair, què anaves a dir? Ha fet restos que ja et veig.
0: Fet, Austràlia és l'outlet de la natura. Quina classe d'animals hi ha allà?
2: Ben estrany, és veritat.
0: És el que li va, el que li va sobrar a nostre senyor.
1: Clar.
0: De fer l'altre va dir, sí. aviam, què tinc aquí?
1: Sí, com els cromos, eh? Un bec d'aquí, tinc un cromo d'un bec, un d'unes ales de no sé què, doncs
0: crevem. Doncs faig això, aquell ocell, el kiwi aquell, que és un, com un pollastre pelut... Tot de coses estranyes, però meravellosos, animals meravellosos.
1: Bé, suposo que és evident que us haig de parlar de cocodrils.
0: Doncs
2: sí, plau.
0: No té més remei, Neus.
1: Vinga, sabeu qui és en Lolong?
2: El pianista.
1: No?
0: No, aquell és en Lang Lang.
2: Lang Lang.
0: En Lolong era aquell noi que feia vídeos per les xarxes.
1: No, aquest és en Long Lixo.
0: En Long Lixo.
1: No s'assembla, de veritat, és que no s'assemblen res.
0: No ho sé qui és en Lolong.
1: I la Lalan?
0: La Lalan és la pel·li aquella tan avorrida.
1: L'has vista?
2: No.
1: D'acord. Doncs en Lolong és el cocodril en captivitat més gran de tots els temps.
2: Ostres.
1: Pesava, atenció, més de 1.075 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
0: No el pots
1: 6 aixecar, metres.
2: No 6 metres de llarg.
1: I 17, no, 6 metres de feia... I 6, 17 metres de llarg.
2: Ostres.
1: 6 metres d'amplada, entenc.
2: No,
1: 6
2: metres no, feia...
0: No, 6 metres
2: 17. 6
1: metres
0: 17.
1: 6 metres
0: 17.
2: Vale.
1: Falta la coma, he posat 6 metres 17.
2: 6,17 metres.
1: Exacte.
0: Ara, 6,17. Gairebé és el que fa de llarg.
2: És el búnquer. Sí, sí.
1: És el búnquer, sí.
0: Que si entra aquí... Bueno, que no entri.
2: No, que no entri.
1: Home, m'hagués agradat, 17 metres de llarg. Bueno, és igual. Com que ja us he...

0: la Coca-Cola. Els agrada la Coca-Cola. Sí.
1: També et diré que... També et diré que si un bitxo d'una tona s'ha d'ennuegar amb una Coca-Cola...
2: Sí, noi.
1: Bueno. Boca petita. Bueno, no sé. Sí.
3: Què us sembla?
2: Els cavalls són ben grossos i poden morir d'un mal de panxa.
4: La mostela
5: potser sí.
4: Quines?
5: És un bitxo, una infecció.
4: Però la B, no?
2: Hauríem de decidir la B, avui per anar bé.
5: Va.
2: La B, eh?
3: La B.
2: La B, oh!
1: No, perdrem més temps. No.
3: Pneumònia.
2: Una pneumònia.
3: Tenia 50 anys.
2: Home.
3: Per sort va estar 2 anys només en captivitat.
2: Bueno, és que anar entrant i sortint de l'aigua, també.
3: Oh, sí, esclar. Sí.
1: És que de sota aigua no hagués passat res.
2: Clar.
3: El va atrapar un senyor que es deia Ernesto Coñate, eh?
2: Mira.
3: Sí.
1: Ernesto Coñate,
3: sol? Sí. No. Ah. Amb 99 persones més, eren 100.
2: Carai, per capturar el cocodril.
3: Sí, esclar.
2: Home, clar.
3: És que era molt gros, eh?
1: Allò,
3: i si fossin 17 metres encara
1: 10
3: més.
1: 10 quilos.
2: És com un autobús.
3: Continuem. Al principi, en Jair s'ha pensat que avui es feia la biografia d'en Bob el Manetes.
1: Sí. Doncs sí que m'ho he pensat. Que
3: no hauria estat gens malament, perquè el noi arregla moltes coses i, a més, trobaríeu molta informació d'ell, perquè, atenció, perquè en Bob Manetes té 21 temporades.
2: Va, parir.
3: Són moltes. Això ningú pot dir. Ni tu, Natura Sàvia, ni jo ho farem bèsties.
2: No.
3: No es pot.
2: Ostres, 21 temporades?
3: Que és una bestiesa. En Bob no treballava sol, ho feia amb la Wendy. Us en recordeu de la Wendy?
2: No.
3: Aquella rossa.
2: Sí, la Wendy sí. No era la d'en Popeye.
1: Aquella era l'Olivia.
2: Olivia.
3: Sí, no, i de veritat, eh?
1: La Wendy, però...
3: No era una dona empoderada.
1: No eren parella amb en Bob?
3: No ho eren. Eren companys
1: de feina,
3: doncs. Sí, amb
2: dos autònoms.
1: Eren dos autònoms, perquè no eren pas socis.
3: Sí, i també tenien un seguit de màquines que parlaven.
2: Sí.
3: Quan en Bob els presentava la feina que havien de fer, en Golut, que era l'excavadora, els animava preguntant si se'n sortirien.
2: Sí.
3: Era allò de, ens en sortiràs?
1: Sí.
3: I deien, sí, i tant, no? Però hi havia una màquina que no ho veia tan clar.
2: Baixa.
1: Ens en sortirem?
6: Sí, i tant!
5: Uf, ja ho veurem.
3: Sempre hi ha aquest nano que va dient...
2: Però si és en Nil dels joves.
3: Sempre hi ha aquest nano que diu, uf, ja ho veurem. Doncs aquí ve la pregunta. No sé com aneu d'en Bob Esponja, no va dir.
2: Bob Manetes.
3: A veure, gent de font coberta.
2: Bueno, hi ha gent jove, hi ha un nano de 13
3: sí,
2: i un d'11.
3: Sí, però en Bob era de més de la meva edat,
2: sí,
3: eh?
2: Sí.
3: Com es deia la màquina que mai veia les coses clares i no tenia confiança en ell mateix? Opció A, poruc. Opció B, pensit. I opció C, tristoi. Com es deia?
7: I tal. Ho sabeu o no?
2: Sí. En poruc, en pensit sí. O en tristoi?
3: A veure si és en
4: senyor
3: poruc.
1: En pensit.
3: Un camió grua de color blau.
1: Era la grua, era un desastre, no sabia fer res.
3: Ui, molt malament. No, feia bé allò del ganxo. Feia, ai, ai.
1: La liava i podia provocar un accident laboral
3: tant,
1: terrible.
3: Ui, tant, ho feia.
8: Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería.
3: Tot i que en Peyu digui que no, ha dit que no perquè ha pensat que era alguna cançó de la biografia.
2: Era estranya aquesta cançó.
3: Que hi havia tot això i pensava els cocodrils.
1: Intro llarga.
2: Seguim amb els cocodrils encara aquí o què?
3: Has dit que no hi he pensat, té raó, això no pot ser.
2: És la música que ha triat el nostre convidat.
3: Sí. Que no sé si és gaire de cocodrils o de bricolatge, però sabem que actualment viu a Andorra i treballa... Què? Ets de cocodrils? O ets de bricolatge o no ets de res.
9: Més aviat, Fred Perry.
2: Fred Perry.
9: Sí, Fred Perry. Sí.
3: D'acord, molt bé.
9: També sóc de cocodrils, eh?
3: Sí, però no tant.
9: No tant.
3: Bé, el que sabem és que treballa i viu a Andorra, encara que també hi vol fer una altra cosa.
9: Aviam.
10: Jo he vingut a Andorra a viure, i encara que soni malament, a morir.
9: Hòstia.
3: Molt bé.
9: No. Les coses comencen i acaben.
3: Ah, sí, això sí.
2: I tant.
3: Que morir entre muntanyes no em sembla tan malament.
9: Això és primícia, no ho diu ningú.
3: No.
9: Que aquí a viure... Ja morir.
3: Quedaràs
9: allà.
3: Clar, ja veieu que el nostre convidat té les coses clares.
9: Sí.
3: Però en tots els temes, eh? Sí. No només el de la mort. Escolteu-lo parlant del fet de tenir fills.
10: És més, alguna vegada he dit als meus fills, si falta un ronyó, escolta, que jo ja he fet molta carrera, que agafeu el meu, un cor, eh? En sèrio. Però no tingueu fills.
2: Directament, eh?
3: Molt clar, eh?

0: Són fortes declaracions.
1: Són fortes declaracions.
0: Recomanar una persona que té fills, recomanar la resta que no tinguin.
1: Sí, però sí. Hi ha gent, això no hi ha gaire gent que ho fa, però els que ho fan són molt valents, trobo.
0: Sí, però no...
2: No vols ser avi, eh?
0: No. No vull preocupar-me. No vull preocupar-me pels nets.
1: És que amb aquesta música de fons, perdona, eh?
0: Però... Ja, bueno, sí, clar.
2: No, està bé, estem perquè és un tema.
0: Juan Luis Rosa, Juan Luis Guerra, Bachata Rosa. Sí, sí, sí.
1: Bé, això que deies coses clares en tots els temes, com dèiem, però això només ho fa quan és ell. Quan imita algú,
0: ai,
1: o quan actua, potser no és tan clar tot el que diu. Mm. Escoltem-lo fent de José Manuel Lara, expresident de l'Espanyol, al Força Barça. A veure què enteneu.
3: Pues yo dije, coño, ven a Benito Ayungué, Benito Ayungué. Este es Julio Pardo, que está en la Comisión Nacional de Valores, que no volvía a hacer, no volvía a hacer nada. Un momento, y ahora yo callo todo.
2: Sergi, això del nas encara ho pots fer o vas quedar ja tocat per sempre?
0: Esteu fent broma d'una deficiència nasal que jo tinc des de fa anys. Com veieu, el meu nas... La meva esquena és pitjor esquena d'Europa 2024, és oficial, i el meu nas és pitjor nas del món del segle passat. És a dir, jo tinc el nas tort.
4: Sí.
0: Perquè tinc la paret del nas, la tinc torta, la tinc desviada.
4: No sap bé.
0: I quan passa... No, si quan passa aire, de forma ràpida...
4: Sí. Xiula.
0: Fa soroll.
4: Sí, sí, sí.
0: I a l'interior encara més, perquè no sé què té l'aire, que quan fas així...
4: Però n'has fet una habilitat, d'això.
0: Sí, he tret duros de la tonteria, eh?
4: Sí.
2: Perquè era, quan veies allò, deies, com ho està fent? Què està...
0: Hi havia gent que em deia, on tens el pito? On tens, que són drogues. Drogues, Sergi. No, és una deficiència. És una, no és ni fa res, és deficiència.
4: Bueno, no t'ho arreglis, però.
0: No, ara ja no.
2: No, perquè més perillós.
0: Ni posar cabell, no, aquestes tonteries, no.
1: Tu t'has entès fent de l'ara?
0: No.
1: No t'has entès?
0: No. Perquè és veritat que els guions els fèiem el senyor Arús i un servidor amb uns pòstits de color groc que tots hem tingut alguna vegada.
1: Sí.
0: I això, aquest monòleg de l'ara, que era un anunci d'un minut d'una enciclopèdia de la patata, patatatossi, per exemple,
2: sí,
0: el feia jo amb un...
2: Amb un boli
0: i un pòstit. Vinga, va, grava. Com això. Grava que et tirem. I ja està.
4: I vinga.
0: I ja està. I com acaba el gag? Se'n va per la dreta. Sí, perquè teníem una càmera i pocs recursos.
4: Molt bé.
1: El qui tampoc s'entén, perquè parla anglès, és en Michael Douglas, que va tenir l'oportunitat de poder trobar-se amb el nostre convidat
0: i
1: demanar-li un autògraf.
5: Y le pediré también que usted me pida a mí un autógrafo, porque así podré chulear delante de mis amigos, decirle que Michael Douglas me ha pedido un autógrafo.
6: Sergio.
5: Sí, sí.
6: Por favor, un autógrafo.
5: Another time, please.
6: Un autógrafo, Sergio, por favor.
5: Sí, sí. Michael, your name is...
6: Michael.
0: A mi, Michael Douglas, que suposo que no el tindrà, té un autògraf meu i me l'ha demanat davant de les càmeres.
1: Sí, sí.
0: Perquè lo normal que és, escolta, per favor, ja... Any 99 no hi havia selfies.
2: No.
0: Lo normal que és, per favor, un autògraf que el penjarem a la redacció del programa. No. Demana'm un autògraf.
1: Sí.
0: Sergio, por favor, un autògrafo.
1: Exacte.
4: En quin context era? En quin programa era això?
0: La Cosa Nostra, i no sabia com acabar el reportatge, això que vas i et diuen, Michael Douglas, ves a Mallorca, suerte. Ja està.
1: Marxi per la dreta.
0: Com puc acabar el gag? Bueno, pues que em demani un autògraf.
2: Sí, perquè Michael Douglas no fa pinta de ser massa amable, realment.
1: No.
2: Què, mala hòstia?
0: Va estar amable, perquè promocionava un tros de l'illa de Mallorca.
4: Val.
0: Clar, va estar molt amable.
4: Estava obligat a ser amable, mica.
1: Sí. Clar, a veure, també va anar darrere teu, perquè tu és un personatge famós que tenim aquí, un jugador de futbol molt famós que marca en els partits de la Marató de TV3.
7: Sí. L'esfèrica morta i el gol. El primer gol de Sergi Mas. La davantera Cantona Mas ha funcionat i quin gran gol de Sergi Mas a passar a David Cantona i al mèrit de la centrada del Jordi LP.
0: És a dir, Michael Douglas m'ha demanat un autògraf i jo he fet un gol a passada d'Eric Cantona.
2: Eric Cantona.
0: Sí. Ja em puc morir.
1: És que sí, home. És que
0: no podem... He anat a Andorra a viure i a morir després d'aquestes dues coses.
2: Sí, són dues bestieses molt grans.
1: Sí, no podem afegir res més després d'aquesta ovació. Només ho podem fer intentar nosaltres aplaudir molt fort. Així que provem-ho. Rebem un fort aplaudiment a Sergi Mas!
0: Hola!
4: Ai, Déu, Sergi Mas. Aviam, anem a fer una pregunta.
1: La gent de Mallorca, justament.
0: Mira.
1: Com sabeu, moltes vegades preguntem per la primera feina del nostre convidat.
0: Ah.
1: En Sergi no en serà l'excepció. Així que, quina va ser la primera feina d'en Sergi Mas? Opció A, collint pomes. Opció B, ajudant de bibliotecari. I opció C, cambrer d'un restaurant de mala mort.
0: O de bona mort.
1: Ah!
8: A veure... Tu què diries?
0: Collint pomes.
1: Ajudant de bibliotecari.
0: Sí.
1: O cambrer d'un restaurant de mala mort.
8: Val.
0: La primera, eh? La primera feina. 17 anys.
1: Què us sembla?
2: Què us sembla?
8: Cada fill que diu una cosa diferent.
2: Doncs...
8: No, s'han posat d'acord.
1: Ah, sí?
9: La B.
1: La B. Anem a veure si és la B.
4: Doncs no!
0: No és la B.
1: Qui era el fill que deia la A? Doncs és la A, eh?
4: Era la A.
0: Va anar recollint pomes, acabant cou amb tres amics de classe a Sant Pere Pescador. Està tres setmanes, de dilluns a dissabte a la tarda, de 9 del matí a 7 de la tarda.
2: Temporer a Sant Pere Pescador.
0: Sí, senyora.
2: Déu meu.
0: Sí, senyor.
4: Collint pomes.
0: Sí. Collint pomes, eh?
2: Molt
0: I ens donaven com un cercle, que si la poma cabia dins el cercle, no la podies agafar perquè era petita. Poma per poma, posar-la al cercle i, si era gran, a la capsa. Capses de 20 quilos.
4: Déu-n'hi-do.
0: Una cosa que jo no podria agafar ara, ni de bon tros. 20 quilos, allà... jo, amb aquesta esquena que tinc. No, home, no.
2: I allà vas decidir que aquella no era una feina per tu, no?
0: Allò no. No.
1: En 3 setmanes ho vas veure.
0: Però em vaig treure el carnet de cotxe.
4: Mira.
1: Ah,
0: mira. Per cert, no tinc cotxe. Ara no tinc cotxe.
4: Però té el carnet?
0: És la vida, però tinc el carnet.
4: Ja està.
1: És que és el que més es demana, eh? La policia el que demana no és el cotxe, demana el carnet.
4: No l'ha encertat absolutament ningú del públic d'avui.
1: Mira que bé.
4: Però, bueno, com que la normativa del concurs ja sabeu la que és molt tolerant amb la gent, per incompetència general, tothom podrà aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer.
0: Bravo!
2: Tothom, inclòs, Sergi, si la saps tu, també pots participar.
0: Si
2: tothom
0: sé la resposta,
2: tothom.
0: Si sé la resposta...
2: Aixeques la mà i respons.
0: Endavant.
2: O crides, el que vulguis.
4: I t'emportes les mongetes seques i la salsa de calçots.
2: Vinga, és aquesta.

0: Què? Què?
1: No.
0: Què?
1: Que...
2: No.
0: No, eh? Tenim una...
3: A tothom li sona.
0: Una espectadora molt nerviosa aquí davant.
2: Sí.
0: Te la saps?
4: Home, no sé si és de...
0: De què?
5: No,
0: és del 1900 i algo. Sí, és del 1900 i algo, sí.
6: Sí. Mira, és d'un musical i és perquè les estic fent a l'escola i com que me la sé, doncs
0: mira, aprofita-la.
6: És un musical.
0: Una pel·lícula de...
1: Aviam.
0: Va, torni, Neus.
6: Moltíssim.
0: Torni.
2: Aviam.

0: Què farem, home, què farem? Quedarà el premi desert, eh?
1: La resposta és benvinguda en siguis les llàgrimes? M'acabo d'inventar.
0: No.
1: No, perquè el títol és molt burro.
2: Està molt bé.
1: Benvinguda en siguis les llàgrimes, però no és. És molt bona, eh? Però
0: la cançó és Aquella estrella de allà, no?
3: Aquella estrella de allà.
0: És de Peter Pan.
3: Peter Pan, the second star to the right.
0: Peter Pan. Bueno, ja estudiarem com ho repartim les conserves.
3: Sí, molt bé.
0: Déu-n'hi-do. En fi, fort aplaudiment per la Neus, que és l'única que sabia la cançó.
4: Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Ui, quin fred que m'ha agafat.
3: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
2: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Necessito que em deixi el Mustang per córrer a la de León.
7: Hem de sortir ja? Només tenim 45 hores.
8: Amor, revenja i gas a fons.
7: Amor, amor, amor!
9: Heu nascut per córrer.
10: Benvingut a la de León.
11: Need for Speed és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
15: Quan Àtila i els uns van irrompre...
16: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
14: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
16: Una hora d'història que us captivarà.
14: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
17: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
13: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
18: Sí, sí. M'encanta.
17: Una tria musical de categoria.
19: Fixa't com sona Edició Clàssics.
13: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
17: Oh! Fixa't com sona.
13: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
17: sí.
13: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
14: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
20: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
21: No tengo el VIH ni la hepatitis C. Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
20: Donem espai als testimonis en primera persona.
22: Fins al punt de voler marxar de casa el pare i el pare no deixar trucar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
20: Fem reportatges.
23: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
20: I denúncia.
24: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
20: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
25: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
20: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
26: Hola, bon dia. Soc l'Anna Tomàs, us truco des de l'Aragó. Jo normalment us escolto a través de Spotify i si ja hi ha els vídeos penjats, doncs miro el vídeo al mateix temps que us escolto. I avui estava escoltant el capítol de l'assassina en sèrie o la primera bruixa que van intentar cremar perquè es va escapar, que hi ha el Joan Dausà amb vosaltres de convidat. I no hi ha el vídeo encara penjat a Spotify i m'he fixat en els subtítols que posa aquesta aplicació de tots els diàlegs que vosaltres aneu fent. No tenen pèrdua. Val la pena fer-hi un cop d'ull perquè us en faig només 5 cèntims.
27: Vinga.
26: La claqueta que tireu des de fa 5 temporades amb en Peyu, en Jair, Domínguez i la Neus, ells ho subtitulen des de fa 5 temporades amb en Peyu, Àngela, Domínguez i la Neus. Si hi ha alguna nota de veu on us diuen hola, bon caires, ho subtitulen com a hola, bon caires. El Joan Dausà començava... No, la Neus li comentava a tu et deuen haver regalat, doncs aquest deu està amb número 1.
27: gairebé que totes les vegades que diem hi ha un moment en què ho subtitula com a IA d'intel·ligència artificial. Ostres. És a dir, jo no sé qui fa aquests subtítols, però no té preu, la seva feina. Bona nit i felicitats pel programa.
2: La intel·ligència artificial, no? Que en ocasions només és artificial i és poc intel·ligent,
3: sí, diguéssim. Mm. I es fa publicitat d'ella mateixa, perquè diu que cada vegada que hi ha clar, IA, sí, es posa IA. La mosca li posaven mosca cada vegada que parlaven d'ella.
4: Tot el que ha aconseguit la intel·ligència artificial sempre és col·locar un gatet a l'espai. I ja està, sempre que et donen un exemple,
2: sí.
4: Això farà la intel·ligència artificial. Surt un gat o un animal a l'espai. Fins aquí la gràcia. T'ha batejat com Àngela Domínguez.
5: Àngela Domínguez m'agrada bastant.
4: Encara podria haver batejat Àngela Dobrovolski.
2: Sí, déu-n'hi-do.
4: Sí, podria ser un exemple.
2: Perillosa. Podria, sí. Cuidado.
3: Jo el primer que vaig veure amb la IA va ser entrant menjant espaguetis.
2: Com?
5: Sí, entrant menjant espaguetis.
3: Sí, va ser una de les primeres imatges.
2: Una foto generada per intel·ligència artificial.
5: Sí, com un vídeo estrany. És tot molt violent, la intel·ligència artificial. Hi ha animacions estranyes i tot fa una mica d'angúnia.
2: I les aplicacions, com deia el Sergi, són justetes, de moment.
4: Sí, justetes.
2: Ja veurem, ja veurem.
4: Això, treballant una hora, aconseguiràs fer fotografies per tot un mes. Això, lo normal, això, avui, és això,
2: Que
4: et doni la intel·ligència artificial. És, con solo media hora...
5: Sí.
4: Podràs publicar tus fotografies per a 2 anys.
5: Sí,
4: carai. I el talent i l'esforç...
5: No, res, deixa estar.
3: Has fet servir el xat GPT?
4: Una vegada.
3: I què vas preguntar-li?
4: Està desinstal·lat, no me'n recordo. No, vaig preguntar en directe, quan feia tele fa segles... Bueno, l'any passat va ser...
3: Anava a dir perquè no hi havia... Sí.
4: No, l'any passat, que encara feia. Escriu-me un relat de terror que una família es menja a ella mateixa. És a dir, s'acaben matant menjant-se uns als altres.
2: Sí. També què estaves fent? Què et passava pel cap en aquell moment, Sergi?
4: Em va fallar un convidat, directament. I vaig col·locar el telèfon al micròfon. I ho va resoldre dignament.
3: Sí?
4: Ho va resoldre dignament.
2: Mira.
4: És a dir, això també.
2: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
3: És que no sé si té pregunta. És en Miquel.
2: En Miquel.
3: De Sant Vicenç dels Horts.
2: Sí. Sí.
3: Tens alguna pregunta, Miquel? Perquè si no, jo sí,
2: Ah, sí?
6: Quina tens?
3: És que... És la veu del Waze. Ah, és en Miquel!
2: Avui tenim entre el públic en Miquel, de Sant Vicenç dels Horts, que és l'home que ha posat la veu de les indicacions del Waze, l'aplicació per GPS, diguéssim, per ubicar-se pel camí.
3: No? Sí, que m'agrada! Acosta't el micròfon, sisplau, que vull sentir...
6: Sí, us agrada?
2: Sí.
5: Ens agrada el Waze i ens agrada imaginar com series cada cop que dius perill més endavant.
3: Avís de perill?
6: Avís de perill més endavant.
3: Ara podries dir, Neus, no pateixis, prem l'accelerador.
6: Accelera i corre tot el que vulguis.
3: Gràcies, Miquel!
4: Tu pots posar com a politó, directament.
3: Clar, és que sempre rebo negatives, no? Avís de perill, no sé què, és com, bueno, alguna cosa bona. Sí. Mira, aquí pots córrer tranquil·lament i no passa res, no faràs mal a ningú.
2: Quants anys fa que ho vas gravar, això, Miquel?
6: Fa 5 anys.
2: 5 anys, eh?
6: Sí.
2: I com t'arriba aquesta proposta per ser la veu de Waze?
6: Bueno, jo tinc una mini empresa que enregistrem coses, es diu En Veu Alta, va arribar allà. Va sortir, vam presentar i vam guanyar l'opció.
5: Mira, és que Miquel té una veu que podria calmar un cocodril,
2: M'agrada molt com a nom d'empresa En Veu Alta.
3: És que sí, estan pensant el mateix. En Veu Alta és preciós. Poder millor que Sergi Mas Comunicacions.
4: Sí, és més original.
5: Però no enganya. Però Sergi Mas Comunicació no enganya.
2: Exacte.
3: Això és veritat. Bueno, ell tampoc enganya, Miquel tampoc.
2: En Veu Alta.
3: Molt bé, no enganyeu.
5: Gent honesta.
2: El més estrany era a part a iaia.
4: Sí,
2: ja
4: sí. Era una opció, la meva opció, però no.
2: I devíeu gravar moltes frases, Miquel, no?
6: Unes al voltant de 100 frases.
3: Oh, 100 Miquel, frases. Són moltes frases.
6: Són trossos de frase que s'han de combinar entre ells.
2: Val.
4: Ho puc superar.
3: Sí o no?
4: Jo vaig posar la veu al PC Futbol l'any 2000 i 2001.
2: Què dius?
4: Amb el Michael Robinson, que el cel sigui. Michael estava a Madrid amb un to... Hola, Sergi, qué gran oportunitat. Baixet, i jo anava juega l'Atlético de Madrid por la derecha, i a més era narrar i explicar equips des de la tercera divisió italiana, de Noruega, de Suècia, i accions de jugades. Dispara fuera, ¿por qué poco, no, Michael? Sí.
5: Interpel·làveu?
4: Sí, però no ens escoltàvem.
5: L'he apegado desde Cuenca.
4: I jo vaig demanar, sisplau, digueu-me el to que té Michael Robinson. No me'l van passar mai. Oh. Jo anava a 9:30 i Michael, que el feia molt bé, tot sigui dit, anava a 4. Hola, Sergi, buenas tardes, qué gran partido nos espera. Sí, Michael, claro que sí!
3: Un desajustament.
5: Però vaig cobrar, perfectament del PC Futbol. És que ho va petar, però d'una manera...
4: Sí, sí, sí.
5: Quan no hi havia res viral.
2: Molta estona de gravació, això, eh?
4: Tres tardes.
2: Tres tardes
4: a un estudi que estava a prop de la presó Model de Barcelona.
2: Mira.
4: Vas passar tres tardes dient noms de futbolistes de la tercera divisió italiana. Hi ha un equip que es diu San Benedettese. No només equips, sinó futbolistes i accions de joc.
2: Déu-n'hi-do.
4: M'ho vaig passar bé.
2: La passa, la para, la juega...
4: Sí, ahí estamos. Hace calor, ¿no, Michael? Michael, hace calor, ¿no? No sempre, perquè hem de dir que ara els jocs funcionen prou bé, però estem parlant d'un joc de fa 24 anys, que de vegades l'automatització del joc no donava pas a que l'altre em contestés.
2: Déu-n'hi-do. La veu del Waze i la veu del PC Futbol al búnquer, avui. Se'ns acaba el temps, només ens queda un minut per poder fer quatre preguntes més al Sergi Mas.
5: Vinga, Sergi, hi ha gent que creu que viure a Andorra és avorrit. No volem que ens donis la teva opinió al respecte, però quants youtubers et creues pel carrer?
3: Ah!
4: Un i mig a la setmana, per què? Perquè viuen a les muntanyes i no baixen.
2: Ah, sí?
5: Sí?
3: Que no, que... Sí?
4: Home, no, no, demanen el servei aquí, o sigui, a Catalunya, a Espanya, hi ha el... Com es diu? El...
5: Globo.
4: Globo. Allà hi ha el... No rigueu, eh? City Sherpa.
2: City Sherpa. Oh,
3: què dius? De veritat?
2: És el Globo d'Andorra.
4: El Sherpa, que és un home que acostuma a tenir, com jo, Xepa, pues allà es diu City Sherpa. I funciona molt bé.
5: I els youtubers viuen cap a la muntanya.
2: Viuen en cases grans a dalt, les muntanyes.
4: Sí, els veus a dalt. Bueno, no els veus, veus les cases, ja està. Però no els veus, no els veig.
3: Perquè tu els reconeixeries?
4: No, és que no. Ni m'interessa ni tinc ganes.
3: Oh, d'acord, bueno.
2: En fi, Sergi Mas, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
4: Un plaer.
2: Anirem seguint on puguem. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a la una del migdia al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
3: Adéu-siau. Adéu-siau.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
8: Bona nit, us informa Vicemif Sud. La policia del Marroc ha arrestat gairebé 90 persones acusades d'estar al darrere de l'entrada massiva o dels aldarulls a la frontera. La fiscalia de Tetuán ha processat 34 persones, entre les quals 5 menors, per haver col·laborat en l'arribada de 72.000 persones a Ceuta. Se'ls acusa de diversos delictes, des de la violència contra la policia fins a organitzar rutes clandestines. D'altra banda, el Tribunal de Nador ha acusat 52 persones més per aldarulls a la frontera, en aquest cas la de Melilla. Són dades de l'Associació de Drets Humans del Marroc, ja que les autoritats del país encara no han donat cap informació sobre el nombre de detinguts. Tot plegat, mentre l'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el nombre de morts a Ceuta, 63 dels quals en territori marroquí. Tot i això, Rabat només n'ha confirmat 11. De fet, mitjans locals com el Faro de Ceuta alerten que el Marroc no està rescatant els cadàvers que hi ha al costat marroquí de l'Espigó, que limita amb la ciutat autònoma. Més qüestions, nova jornada marcada per la violència contra les dones. A Astúries, un guàrdia civil ha matat la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. L'home, que estava apartat del servei i tenia expedients per violència masclista, hauria accedit a les dependències amb una arma robada i hauria disparat contra la víctima i un altre agent que intentava ajudar-la, que ha quedat ferit greu. L'agressor ha mort durant la intervenció policial. I a Múrcia, una altra dona de 44 anys ha mort apunyalada presumptament a mans de la seva parella en un centre comercial. L'agressor ha fugit. I Trànsit intensifica fins diumenge els controls de velocitat a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat volant perquè l'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents. En aquesta campanya hi treballaran tantes Mossos com agents de policia local. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3Cat Info.
9: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
8: De l'exterior, el president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat en una entrevista que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mojtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada. No obstant, ha dit que el fet que sobrevisqués als atacs que van acabar amb son pare, Ali Khamenei, ha estat molt important.
10: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
8: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort del gran pare de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la Diada de la Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. Valls, Josep Almirall.
11: Bona nit. La Colla Vella ha descarregat amb autoritat el 4 de 9 sense folre a la Diada de la Firagost, el segon que completa aquesta temporada. Els de la camisa rosada han descarregat 3 castells de la gamma extra al 4 net de la segona ronda, a més del 5 de 9 per obrir plaça i el 7 de 9 per acabar. A la ronda de pilars s'han apuntat l'espadat de 6. La Colla Joves també ha aprovat el 4 de net a la tercera ronda, però l'ha desmuntat amb nosos per problemes de mides. Els del carrer d'en Gassó han descarregat per segona vegada en guany el 2 de 9, que han controlat tota l'estona. Han començat la diada amb el 4 de 9, el segon descarregat de l'any, i a la repetició de la tercera ronda han completat el 3 de 9. Han acabat la diada amb un pilar de 5. Josep Almirall, Catalunya Ràdio, Valls.
8: Esports, el davanter de l'Espanyol Quique García ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada. El Barça continua a l'espera de Ferran Torres. El davanter valencià no descarta sortir del club aquest estiu. Ferran Torres entra aquesta temporada en el seu últim any de contracte. I el lateral esquerre, Jofre Torrent, sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam. Deco i el cap de Casa Talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid. I Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Avui ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
12: Fins aquí les notícies.
15: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
16: 3, 17, 30, 35 i 43. I els sols, 1 i 12.
15: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
14: L'esport no fa vacances a l'estiu.
17: Tampoc a Catalunya Ràdio.
14: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
17: També del Girona i del Sabadell.
14: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
17: A més del mercat de fitxatges.
14: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
17: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
14: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
18: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
17: De dilluns a divendres a 2:15
18: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
17: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més.
17: Ningú t'ho explicarà millor.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3Cat.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
19: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa. cada nit de dilluns a divendres de 11 a 12 de la nit.
1: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
19: Avui al Revolució 4.0 mirem amunt, perquè el futur s'està escrivint allà dalt. Més de mig segle després de l'última gran aventura lunar tripulada, la humanitat ha tornat a la Lluna.

La missió d'Artemis II s'ha enlairat, ha portat 4 astronautes més enllà de l'òrbita terrestre, ha fet un sobrevol històric del nostre satèl·lit i ha tornat a posar la Lluna al centre de la gran cursa tecnològica, científica i geopolítica del segle XXI. Però Artemis no és només un viatge. És un programa que ja ha validat coets, naus i escuts tèrmics, que ja ha enviat tecnologia a la superfície lunar, que mobilitza empreses, governs i centres de recerca de tot el món i que prepara una nova etapa, oients, no només de tornar a la Lluna, sinó d'aprendre a viure-hi, treballar-hi i fer-ne la plataforma del gran salt cap a Mart.

0: Avui des del Revolució volem entendre, oients, què s'ha aconseguit aquesta setmana, què ha significat aquesta missió i per què aquest retorn a la Lluna pot canviar també la nostra ciència, la indústria i fins i tot la nostra manera d'entendre el lloc que ocupem a l'univers. De seguida ho farem amb tres grans convidats. També parlarem de com crear vídeos amb intel·ligència artificial, ara que justament el model més popular que hi havia, Sora, ha passat a millor vida. I acabarem el programa amb l'enginyer i economista Antoni Garrell parlant sobre la intel·ligència artificial, sobre el que ell ha definit com la nova era en què estem entrant també com a humanitat. Avui al Revolució volarem, com serà el món de demà, com serà l'espai de demà. Comencem a revolucionar-nos.
1: Revolució 4.0, desena temporada.

0: Artemis ja ha fet història, la humanitat ha tornat a la Lluna i en parlem al Revolució 4.0 avui. I per parlar-ne amb rigor i passió, avui ens acompanyen tres veus excel·lents. La Clàudia Soriano, ja la coneixem, astrofísica i divulgadora, una científica molt jove que acosta l'univers al gran públic amb un llenguatge entenedor i inspirador. També l'Ignasi Ribas és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'IEC i un dels grans experts del nostre país en exoplanetes i l'exploració espacial, i també Josep Calatayud, biòleg, creador del canal Control de Misión, amb més de 640.000 seguidors a YouTube i una de les veus més influents en divulgació aeroespacial en castellà. A més, va ser també present durant el llançament, per tant, avui, ara els hi dic... Benvinguts, Clàudia, Ignasi i Josep. Gràcies per ser avui al Revolució 4.0 en aquesta entrevista sobre l'espai. Què tal?
1: Hola.
2: Molt bé.
1: Hola.
2: Gràcies per convidar-nos.
0: Molt bé. Escolta, d'entrada he de dir que el Josep ha viscut una cosa que la resta no ho hem fet, i el llançament en directe, oi que sí? Descriu aquest moment i què vas sentir, no? Des d'allà?
1: Sí, jo vaig anar convidat per la NASA, i va ser... Jo ja ho parlava amb els meus companys abans d'entrar a l'antena. Va ser molt especial perquè els Estats Units ara mateix tenen molts problemes i es parla de moltes coses a la tele, tothom ho sap, però aquell dia del llançament només es parlava a la tele d'Artemis. Només es parlava d'Artemis. Sorties al carrer i ja veies tots els cotxes amb les banderes dels Estats Units. Tot et feia sentir com que estaves en una pel·li, realment. I ja quan t'estàs apropant a Cabo Cañaveral, l'ambient, pues, tothom està superexcitat, i ja quan estàs veient allà el coet enlairant-se, bé, després en parlarem si voleu, però a mi una de les coses que més em va sobtar, més allà del so, de les zones sonores que et penetren el cos, sí, i que et fan tremolar, el foc dels coets. El foc dels coets era com mirar el sol, ja. I no podies mirar directament el foc dels coets, era realment increïble.
0: Ens ha emocionat, a mi com a periodista també m'ha emocionat aquesta missió, i realment l'he seguit molt de prop, i per això també volia parlar amb l'Ignasi. Ignasi, avui ja no parlem d'una missió anunciada, sinó d'una missió que ja ha fet història. I com explicaríem què ha passat exactament i per què és important el que ha fet Artemis 2?
2: És un segon pas d'uns diversos passos que ens han de portar de nou a trepitjar la Lluna, no? Ja sabem tots que l'any 69 del segle passat hi va haver, doncs, el llunatge, el primer llunatge amb astronautes, i això és 50 anys més tard, després de tenir la Lluna oblidada, doncs, durant aquest temps. Ara estem en aquest camí de tornar a trepitjar la Lluna. I va haver-hi l'Artemis 1, que vam parlar fa uns anys, 4 anys o 5, ara tenim l'Artemis 2, i si tot va bé, doncs, d'aquí no gaire temps, uns pocs anys, hauríem de parlar del 3, del 4 i del 5, que ja aniran assolint, diguem, fites encara més espectaculars.
0: El 3 que aniria a la Lluna?
2: No. El 3 torna a estar a vora la Terra, de fet. Vale. Més prova de tecnologia, i el 4 és la primera missió que s'espera que porti astronautes a trepitjar la Lluna de nou.
0: Quin any seria?
1: 2027, Artemis 3. Ho va confirmar ahir l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
0: I el que aniria a la Lluna?
2: El 28 hauria de ser amb astronautes a la superfície de la Lluna. Val a dir que és una... de vegades en parlem així, no? Un pla molt agressiu. Vale. En el sentit de que si en 2 anys ha de posar astronautes a la Lluna, cal fer molta feina encara, i el mòdul de descens encara està una mica verd. És a dir, veurem què passa. Sabeu que Trump vol, abans de que li acabi el mandat, doncs vol saludar astronautes que estiguin a la superfície de la Lluna. Per tant, aquest és un motiu poderós.
0: Clar, i a més ahir vaig descobrir temes nous sobre la Xina, perquè no en parlem gaire, però la Xina també ha fet coses, no, Clàudia?
3: Sí, de fet, justament mentre l'antiga carrera espacial estava la pugna entre Estats Units i Rússia, l'actual carrera espacial està entre la Xina i els Estats Units. Però s'ha de dir que la Xina té una visió i una perspectiva molt més discreta, no?, en comparació a l'expectació mediàtica que està causant als Estats Units.
0: Clar. A veure, Clàudia, és molt important, i què ha significat que hagin anat 3 homes i una dona? Estava molt ben pensat qui hi havia d'anar, i també, sobretot, una dona i un afroamericà, no?
3: Sí, així és. Jo crec que d'alguna manera s'ha intentat, doncs, donar diversitat en comparació, no, a la missió Apollo. També d'alguna manera perquè més gent, no, se senti reflexada amb aquesta missió i arribi una mica a un públic més divers.
0: Clar. A veure, com expliquem a tots tres? Us pregunto què significa, perquè molt bé, hem vist unes fotografies molt boniques, la Terra petita, no?, fins i tot fràgil, i hem vist la cara oculta, no?, de la Lluna, però això què ens aporta científicament?
2: Aquesta missió científicament aporta poc. Va, és a dir, és una missió de prova tecnològica. És una missió de, es tracta un test de final a final, vol dir, des de començament, llançament, operacions, fer volta a la Lluna i tornar, del que funcioni tot correctament, com a preludi per anar amb astronautes a la superfície. És a dir, que l'objectiu principal, claríssimament, és una prova tecnològica.
4: Val.
2: Llavors, aquesta prova tecnològica porta també que de passada, no? Tu portes astronautes a 406.000 quilòmetres de la Terra, doncs aprofites, evidentment, el viatge i fas ciència. I aquesta ciència, bàsicament, són dos pilars. El principal és una ciència d'entendre com funciona el cos humà a l'espai. El cos humà l'hem tingut en òrbita baixa a l'Estació Espacial Internacional durant molts mesos, anys fins i tot, hi ha moltes dades recollides, però això significa anar a la Lluna, significa anar a l'espai profund, en diem així, no? I per tant el viatge ja és una mica diferent perquè els cossos humans estan més subjectes a radiació del sol, radiació que ve de l'espai exterior, perquè no hi ha la protecció de la Terra, diguem. I per tant totes aquestes dades són molt interessants de cara a entendre com funcionaran els astronautes en aquest entorn que, no ho oblidem, és tremendament hostil. L'espai és un lloc que no és gens acollit pels humans, no hi podem respirar, evidentment, hi ha fortes radiacions i, per descomptat, qualsevol cosa ens pot matar allà. Per tant, aquest és l'objectiu principal.
4: Ja. Josep, com han viscut aquests dies els astronautes? Què han menjat?
1: Doncs han menjat molt bé, la veritat. O sigui, ells van escollir el menú que volien per cada dia.
4: I qui era? Expliquem.
1: De tot. O sigui, mac and cheese, per exemple, tenien. O sigui, macarons amb formatge, que és una cosa que els agrada, els encanta.
4: Nutella, que Nutella. Ha sortit volant, sí. I ha estat una publicitat indirecta.
1: Sí. No, la NASA no pot fer publicitat. O sigui, estic convençut que simplement era un article que portaven a la nau i pues, se'ls va colar, perquè no, realment no poden fer-ho. Però bueno, per exemple, hi ha un astronauta canadenc, el Jeremy Hansen, que porta també, com es diu, això de...
2: Els pancakes, no? I el maple syrup.
1: El maple syrup, que els encanta també, el sirope de arce, es diu en castellà. De tot, o sigui, òbviament també tenen verdures, però menjar picant també, o sigui, de veritat que potser estan menjant millor que algunes persones aquí a la Terra.
4: Clar. Clàudia, a veure, si haguessis de resumir els tres grans èxits que han aconseguit Artemis fins avui, perquè hi havia perills, no?, també.
3: Sí, era una missió molt perillosa i, de fet, els perills tampoc es podien estimar del tot, no?, perquè feia molt de temps que no es viatjava a la Lluna, la tecnologia havia canviat lleugerament, no?, i hi havia diversos perills. Un dels perills principals que sempre hi ha en aquest tipus de missió és el llançament, no?, aquest moment en el que doncs, necessitem un impuls molt gran per arribar a l'òrbita terrestre i després doncs, per sortir-ne. I et diria que el segon gran moment crític ha sigut la reentrada, no?, cap a la Terra. Jo diria que per problemes sobretot amb l'escut tèrmic, perquè l'escut tèrmic que porten en aquesta missió...
4: Astronautes, sí?
3: Sí, sí. S'havia provat en l'Artemis 1 i ja va tenir alguns petits problemes. De fet, l'Artemis 1 portava maniquí, si no recordo malament, i tenien, quan la nau arriba a la Terra, no tenien clar si aquests maniquís haguessin sigut persones, si haguessin sobreviscut. Llavors, doncs, jo crec que un dels moments crítics és aquesta reentrada.
4: Inés, i et deia l'altre dia a la televisió que estaves amb l'ordinador mirant les imatges de la Lluna. Has descobert alguna cosa amb aquestes imatges que la NASA... És a dir, has vist alguna cosa especial? Que no sabies perquè tu saps tot. Nosaltres sí, no. Has vist alguna cosa nova?
2: No hi ha troballes científiques noves. De fet, hi ha hagut alguna informació que ha circulat no del tot correcta, en el sentit que s'ha descobert un cràter que han batejat amb el nom, heu vist això, el nom de la parella del comandant de la nau que va morir fa uns anys de càncer. No hi ha res descobert de nou perquè, de fet, la Lluna està superben cartografiada. Hi ha hagut missions específiques que s'han dedicat a fer mapes de la Lluna i si aneu a aquests portals que hi ha a la web, podeu veure la superfície de la Lluna amb una resolució d'un metre, o a vegades menys i tot. És a dir, que això no era l'objectiu principal de la missió. El que sí que és una cosa que ha sortit de la missió i que és interessant és connectar amb el públic en el sentit de els ulls humans han vist coses que són espectaculars, no noves moltes vegades, però en alguns moments sí que han posat els ulls sobre llocs que no s'havien vist. I parlaven, per exemple, els astronautes d'una cosa molt interessant, que són veure colors. No, a la Lluna no veiem colors normalment perquè la llum que hi ha doncs, ve molt filtrada i a més és en general poc brillant i en canvi allà parlaven de que han vist una gamma de colors quan miraven a la superfície de la Lluna i això els ha fascinat especialment. És a dir, que no hi ha grans troballes noves però sí que hi ha coses vistes d'una manera diferent, no?

0: Avui al Revolució volem parlar d'un tema que no s'ha tocat gaire, i és que l'Agència Espacial Europea destaca que el mòdul de servei europeu és el sistema que propulsa i alimenta i sosté l'Orion, l'Artemis 2. És una dada molt potent perquè situa Europa dins la història, i en paral·lel també Catalunya té centres i talent científic. No, Ignasi i Clàudia, quin paper està jugant Europa en aquesta etapa lunar? No se n'ha parlat. Tenim paper, sí?
1: Sí, tenim paper. De fet, com estaves comentant, aquesta missió, per primera vegada, Estats Units ha confiat, no?, amb Europa, doncs, per aquest mòdul de servei que d'alguna manera s'encarrega, doncs, de la part de subministrament d'aigua, d'aire, per poder mantenir la vida dels astronautes. Ignasi.
2: Sí, no, i a més també hi ha aquesta part, també hi ha una part de propulsió important. Hi ha els panells solars, que són els que han alimentat de potència en aquesta a la missió, i realment és... O sigui, se n'ha parlat poc perquè NASA ha focalitzat molt tot el relat amb aquests astronautes que van a l'espai i això, i menys en quins han sigut els seus partners internacionals, no? Que hi ha Canadà, que sí, se n'ha parlat perquè tenim un astronauta canadenc a la tripulació.
0: Vèiem la bandera, eh?
2: Exacte,
0: vèiem
2: la bandera. Se n'ha parlat molt, i s'ha parlat poc d'Europa,
0: sí,
2: que realment ha estat més clau que Canadà. Al final, posar una persona a dalt, segur que
0: hi havia
2: la llista
0: d'això. I no hi havia cap bandera.
2: I no hi havia cap bandera. Quan van parlar amb el tram allà dalt, Europa no va sortir en cap moment, que les relacions suposo estan una mica espesses. Però sí, evidentment som Europa, sobretot la indústria, és l'Agència Espacial Europea que ha catalitzat una participació industrial i que ha fabricat aquest mòdul que, com comentava la Clàudia, és absolutament essencial perquè tot això hi ha funcionat.
0: Clar. Josep, has patit en algun moment, tu que ho expliques, a través també com a youtuber, perquè clar, els astronautes, 40 minuts els astronautes van estar desconnectats, no?, perquè eren a l'altra banda de la Lluna, no?, per fer-ho fàcil.
3: Perquè van voler. Perquè la NASA va voler, perquè això, o sigui, la Xina, per exemple, té rovers a la cara oculta de la Lluna, que estan operant, que estan encara funcionant a la superfície, i tenen un satèl·lit que es diu Kekiao, que fa una mica de connexió entre la Terra i la cara oculta de la Lluna. Per tant, si els Estats Units realment fos tan crític això de perdre la connexió amb els astronautes, que és veritat que va succeir, 40 minuts, si tan crític fos, haurien demanat ajuda a la Xina per utilitzar aquest satèl·lit per connectar-se amb els seus astronautes. Simplement és una... Han de seguir la trajectòria, la nau no ha d'encendre cap motor, simplement passen per darrere de la Lluna, tornen a sortir al cap de 40 minuts i tornem a tenir connexió.
0: Ignasi?
2: Sí, això també, enllaçant amb el que diu el Josep, és molta èpica, diguem-ho així, no? Llavors, aquests 40 minuts, de fet, han sigut bastant inconseqüents. Els astronautes han estat fent fotos de la Lluna i mirant la Lluna a les finestres que hi havia, i que des de casa no els han trucat durant 40 minuts, més tranquils que han estat, i al cap de 40 minuts han tornat a parlar.
0: Aquestes fotografies tan boniques són fetes totes per mòbil o no? O també hi havia càmeres?
3: No, tenen càmeres Nikon, sí, molt bones, sí.
0: Quines càmeres? Tenen càmeres i també mòbils, no? Però per càmeres.
3: Sí, els mòbils és relativament nou en missions espacials. Aquest nou administrador de la NASA, el Jared Isaacman, ha volgut certificar els iPhones, en aquest cas han sigut iPhones, que també la gent deia, no, estan fent publicitat dels iPhones. No és que estiguin fent publicitat, però són els mòbils que s'han certificat per anar en missions espacials, no només a la Lluna, sinó que també ara els deixaran portar a l'Estació Espacial Internacional, i han pres fotos amb els iPhones, però en aquestes fotos, em sembla, si no em corregiu, companys, no han arribat encara a la Terra. Això ja arribarà quan arribin, arribat els astronautes, però les principals imatges que hem vist de la Lluna, d'aquest Earth 7, que li diuen, d'aquesta posta de la Terra, totes aquestes estan fetes amb càmeres molt bones i amb uns bons objectius.
0: I per què la NASA no parla d'aquests rovers de la Xina?
2: És el que comentàvem abans, no? Al final és una cursa, de nou, una cursa espacial, per dir amb quina potència mundial s'erigeix com la dominant de l'espai, no? En aquest cas, qui conquereix la Lluna de nou, i per tant, no es parlen, no? Els enemics, diguem així, no es parlen.
0: Però Europa tampoc es va parlar gaire, no? No es parla gaire del que fa la Xina,
2: Bueno, parlem una mica més, En parlem una mica més.
3: També costa que ens arribi informació,
0: Costa.
2: La Xina també és molt més, com comentava la Clàudia, molt més, diguem, molt menys donada a fer publicitat i avançar, i un cop fet i exitós, després comunicar. És una estratègia completament diferent.
3: Sí.
2: Per tant, aquí també es nota el tarannà de cada persona o cada col·lectiu.

0: Jo crec que l'espai també ens porta com calma, no? Quan mirem l'espai ens adonem la humanitat, no? El poc valor a vegades que tenim, no? Com a humans, el petit que som, no? I el gran que és l'espai. I serveix per reflexionar, però sobretot per la ciència. I la Lluna és un pas intermedi per aprendre a operar més lluny, per ciència, provar sistemes i preparar aquest camí cap a Mart, que m'agradaria parlar amb vosaltres, també del futur, eh? La NASA presenta Artemis com a part d'estratègia de Moon to Mars. Ignasi, la Lluna és l'objectiu final i o el camp d'entrenament de Mart, no? També.
1: No, sí, és que deies, clarament és un pas previ per anar a Mart. Al final no pots dir que tornaràs a reinventar una cosa que tenies fa 50 anys per quedar-te al mateix lloc. És a dir, que per posar el peu 12 astronautes i tornar cap a casa. No té cap sentit, això. Són dues coses. Primer, fer una base permanentment habitada a Mart. Ara tenim l'Estació Espacial Internacional, que ja està molt velleta i que, de fet, es decomissionarà aviat. Per tant, si volem posar humans a l'espai, hauria de ser en un lloc com la Lluna. I això és l'avançada per anar cap a Mart, que és el que ambiciona realment NASA, és el que ambiciona Xina també, i és el que ambicionava l'administració Trump a l'època de Musk i tot això. És a dir, que veurem què és el que acaba passant, però que està claríssim que l'objectiu final és posar astronautes, en el cas de la NASA, astronautes que plantin la bandera americana a la superfície de Mart.
0: Clar. Clàudia, com a experta, què sentit veient que per fi la humanitat torna a passar per la Lluna?
2: Admiració, fascinació. No sé, d'alguna manera estem, doncs, revivint, no?, el que van viure els nostres pares, els nostres avis fa més de 50 anys, i sobretot fascinació pel que ens espera, no? Perquè d'alguna manera, tot i que aquest Artemis 2 porta anys coent-se, tot el que ve a partir d'ara s'espera que sigui magnífic a nivell d'exploració espacial. Estem vivint un dels grans moments de la història.
0: Josep, hi podrem anar i podrem viatjar nosaltres a veure, explica'm.
3: A Mart
0: o a la Lluna? Mira, o a la Lluna?
3: A la Lluna jo crec que sí, que clarament sí. A la nostra vida, jo crec que potser, no sé, 30 o 40 anys començarem a veure...
0: Mira, que m'ho apunto, 30 o 40 anys som, sí, ara, és a dir, 2026 més 30, 2056, m'apunto aquesta data, sí?
3: Has d'estalviar diners, eh?
0: Perquè quants diners, a veure, quants
3: jo crec,
0: diners?
3: Home, anar a la Lluna serà car, jo crec que viatjar? És el que costa ara mateix anar a l'òrbita baixa terrestre, que són un milió d'euros aproximadament, si vols estar uns minutets. D'aquí 30 o 40 anys vols anar a la Lluna, no sé, m'estic mentant totalment, eh? Però no sé si esteu d'acord a mi, potser un milió, dos milions, tres milions.
1: No està a l'abast de tothom, clarament, seran pocs escollits, però que hi hagi alguns bitllets per anar, sí, a un assentament lunar hipotètic d'aquí unes dècades, això és...
3: Imagineu-vos poder tenir un hotel a la Lluna i poder fer tours per veure les missions Apollo, que segueix allà. A la Lluna no hi ha atmosfera, no hi ha tempestes, no hi ha pluja, no hi ha vent, llavors tot està intacta, les petjades que va deixar Neil Armstrong estan allà, llavors seria absolutament màgic, eh?
1: Clar. Va dir que volem anar a un lloc diferent a la Lluna, ara, per això, eh? Sí. Tot un lloc d'exploració, sí, que no és... Si abans es va anar a tota la zona dels mars llunars, aquestes planúries que hi ha al centre de la Lluna, ara s'està parlant molt més del pol, els pols llunars, i en particular el pol sud, sí, perquè és un lloc que té una sèrie de beneficis, tens il·luminació constant en certs llocs, ombra sempre en altres zones,
3: aigua.
1: Tens aigua líquida, aigua pot fer-se líquida, és a dir, que hi ha és un lloc turístic una mica diferent, i amb una permanent, diguem-ho així, posta de sol, si vols mirar-t'ho així.
0: Josep, va, digue'm tu el teu titular, eh? El pròxim titular d'aquesta nova era espacial. Ignasi, quin esperes o quin creus que serà?
1: El pròxim titular és que posarem els peus a la Lluna. Jo crec que la gran cosa següent que hi ha és, si la missió Artemis 4 acaba sent amb la forma que ha de ser, és els humans han tornat a trepitjar la Lluna.
0: Quin any hem dit, eh?
1: O 2028, si tot va així, alerta.
0: Els peus a la Lluna el 2028, eh?
1: Això és
0: si tot va bé,
1: els plans de la NASA. Després veurem l'Agència Espacial Xinesa què fa. I si la NASA s'entrarà és 2, 3, 4 anys, allà tenim els xinesos per posar els seus peus a la Lluna.
0: Ui, és a dir, que a Trump li agafa un col·lapse, eh? Si la Xina, sí, posa els peus abans, sí.
1: Segurament, serà molt gran ja i no sabem com li anirà la cosa. Però, efectivament, aquesta és la gran fita que tenim en un futur a curt termini.
0: Per tant, peus a la Lluna 2028, segons la NASA, i que no s'avanci la Xina. Clàudia, el teu titular final?
2: A veure, què podem dir?
0: Què esperes com a científica?
2: Com a científica? Una nova era espacial acaba de començar.
0: Una nova era espacial acaba de començar, i en el cas del Josep, què dius?
3: que hem de gaudir d'aquesta nova era que comença, perquè això de veure humans fora de la Terra no ho hem vist, la nostra generació no ho ha vist. Portem habitant l'òrbita baixa terrestre, que són 500 quilòmetres sobre els nostres caps, però això d'anar a 400.000 quilòmetres de la Terra no ho hem vist mai, i que hem de gaudir perquè vindrà Mart i vindran moltes altres coses. La humanitat acaba de començar de sortir de la Terra.

Oients, durant dècades la Lluna havia quedat com un símbol del passat. Avui torna a ser un laboratori del futur. Artemis no és només una missió espacial, és una nova manera d'explorar amb més tecnologia, més aliances, més empreses, més recerca i ambició clara de permanència. La humanitat ha tornat a mirar la Lluna no com una meta romàntica, sinó com el primer gran pas d'una nova etapa. I potser, en el fons, això és el que més ens fascina, que cada gran revolució comença quan algú s'atreveix a anar una mica més lluny.

Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

La companyia OpenAI va anunciar fa uns dies que tancava Sora, l'aplicació pensada per crear vídeos amb intel·ligència artificial i compartir-los a la xarxa. Una notícia que ens va deixar ben

0: precisió.
1: Això, oients, que escolteu, és un fragment d'un dels darrers vídeos que heu fet a Mià. Qui l'ha fet, el Pau? Cristina?
2: Sí, sí, el mateix Pau, per això te l'he portat.
1: Com ho has fet, això? Perquè, clar, ara parlem després de Sora. Ho has fet a Mià? Amb quines eines?
3: Sí, al final, doncs mira, el que hem fet és crear una peça de contingut per televisió i la idea era, doncs, primer generar les imatges, no? I a partir d'aquestes imatges hem pogut generar els vídeos i després l'hem editat amb sistemes tradicionals i ha sortit una peça que estem bastant orgullosos.
1: Expliquem-la als oients perquè la busquin a xarxes, però perquè la vegin i, com fem ràdio, la hi anima als protagonistes del quadre Les Menines?
3: Exacte.
1: Expliquem-lo, sí?
3: Sí, doncs mira, vam fer servir la IA perquè jo crec que és una gran aplicació per temes històrics i vam agafar imatges, retrats del Velázquez i vam poder, a partir d'unes eines de generació d'imatge, millorar la imatge i donar-li el hiperrealisme que fa que sembli de veritat.
1: Clar, això fa uns anys, Cristina, seria impossible.
2: Anys i mesos, no, algun any. Sí, la veritat és que, clar, dona molt de joc aquest tipus d'eines, perquè, clar, creativament pots anar molt més lluny i fer realitat alguns elements que abans, bueno, podies fer amb actors, potser, però en aquest sentit, doncs, nosaltres hem pogut fer aquest guió i aquest vídeo que és tot IA, també la música, també la veu, també els efectes de so, i, clar, això vol dir que una persona molt creativa pot fer coses molt xules.
1: Ara explicarem les eines. Vau fer servir Sora?
3: No vam fer servir Sora.
1: Ara explicarem després, però us he de preguntar, com deia, cosa sembla, és a dir, que n'hi ha més d'eines, però que Sora, una de les conegudes, s'acomiadi. Cristina, què et va semblar a tu? Aquesta notícia et va sorprendre com a mi?
2: Home, va ser impactant, perquè a més l'aposta que havia fet OpenAI, que fos també com una mena de xarxa, no?, on la gent pogués compartir allò que havia fet, a més era de les eines que nosaltres va sortir i la vam començar a testejar, però era molt més... Diguem-ne que com a professionals ens costava domar-la, perquè ella sola ja feia i desfeia, no? Ja et feia el format un petit spot o el que sigui. Llavors, la sensació que teníem era que havia de ser una eina que acabaria triomfant molt, sobretot entre persones no tan professionals i, per tant, que tindria més usuaris. Clar. Però sembla que potser no tant.
1: També s'ha explicat que OpenAI ha decidit, no?, vincular altres empreses del grup, no?, i, per tant, donar més importància que Sora. Però què has utilitzat, Pau? Com es fa això? Podem dir, no sé si Freepik, sí, o un altre? Com hem fet aquestes imatges? Es pot explicar el secret, sí?
2: Oi, alguns, tant, alguns. Sí.
3: No, és broma.
2: Explica.
3: Partim, bàsicament, d'un prompt, no?, i això partiríem d'un LLM personalitzat, que és bàsicament un xat GPT on li hem donat tot d'instruccions perquè ens genera uns prompts per generar imatges. I a partir d'aquests prompts, doncs, podem generar una imatge exactament com la tenim pensada i tenint en ment, doncs, un estil visual característic. I bueno, a partir d'aquí generem l'imatge i fem el mateix procés per generar un prompt, per generar un vídeo.
2: Quines eines d'imatge, concretament, d'imatge fixa, has utilitzat més per aquest vídeo de Velázquez?
3: Home, nosaltres fem servir moltíssim a Nano Banana, que és el de Google, que de fet va sortir fa uns mesos, que fins llavors era molt difícil tenir l'hiperrealisme i la consistència de personatges, i ara és bastant més fàcil i ens dona la llibertat de poder generar vídeos molt més professionals.
1: Nano Banana, Freepik, també?
2: Bueno, Nano Banana, Freepik. Exacte, fem servir Freepik de plataforma.
3: Freepik el que fa és que té totes les eines dins de la seva plataforma i les pots utilitzar fent servir els mateixos crèdits dins de Freepik.
1: Quant de temps has trigat, Pau, a fer això?
3: Ostres, doncs, bona pregunta, perquè aquest vídeo va anar molt ràpid tot i des que vaig tenir la primera idea fins que vam tenir la peça ja acabada va ser una jornada i mitja. O sigui, jo diria unes 10-12 hores de generació i de brainstorming i va sortir el que va sortir.
1: Clar, això és ràpid, perquè si mirem la producció d'una productora a l'hora de gravar un vídeo, Cristina, trigaria molt de temps. Per tant, el vídeo m'hi ha vingut per quedar-se, sí?
2: Definitivament. El que passa és que ara comentàvem, no?, amb el Pau sempre fem broma que ell és molt més ràpid quan no li donem gaires detalls, no?, perquè creativament, doncs, és una persona que se'n surt de lligar aquests punts i a nivell tècnic, doncs, té els coneixements per fer el projecte des del principi fins al final, que això no sempre és evident. Però clar, quan tens un client darrere, no?, que primer has de proposar una idea que agradi, fer desenvolupar el guió, després a l'storyboard, confirmar, desconfirmar, doncs el mateix projecte com a mínim s'allargaria un parell de setmanes. Però que la IA està per quedar-se amb el vídeo, ho tenim clar.
1: Per tant, no és Sora, però ara Clint és la que guanya? Sí?
3: Jo diria que sí. Clint, clarament, tot el que és el tema de la física, fins i tot ara les actuacions i els diàlegs estan millorant molt.

0: moltíssim, tot i que ara amb el català encara no el controla del tot bé, però sí que en castellà i en anglès el realisme que pots fer a partir d'una imatge és increïble.
1: Clar. Per tant, o sigui, com més potent, més problemes a vegades. Explica'm això una mica, Cristina, sí?
2: Sí, és una mica aquests temes que hem anat comentant, no? Quan és molt fàcil fer un vídeo, doncs posar un personatge concret i conegut i no hi ha cap mena de restricció per part d'aquestes eines, i de seguida de qualsevol, doncs això, no? Pot posar un actor concret fent un vídeo, i és un vídeo molt realista, a més a més, doncs clar, cada vegada hi ha més problemes. Abans que s'assemblés a algú era més complicat, o fer una peça que fos més creïble, però cada vegada més. Ara això fa referència sobretot amb el tema de Sidens, no? Que és una passada, i que precisament van començar a sortir vídeos, no? del Brad Pitt amb el Tom Cruise barallant-se.
1: Sí, com el comentava, sí.
2: Clar, semblava una pel·lícula real, no? Nosaltres mateixos estàvem amb unes ganes de provar-ho, que ho hem pogut fer aquests dies, Pau?
0: Ui, tant, sí, sí. Bueno, el que té aquestes aplicacions xineses com Sidens és que ells tiren primer i després les regulacions van després. Per tant, ells fan molt de soroll, i aquests clips que es van fer virals del Brad Pitt barallant-se, doncs, vulguis o no, va crear molt de soroll dins del món de Hollywood, i va, bàsicament, els van denunciar perquè, vulguis o no, estaven fent servir imatges que no estaven registrades. Però, bueno, jo crec que ara estan començant a regular el que seria la generació de vídeo, i han fet que surti una marca d'aigua que diu que està generat en via a dalt a la cantonada, i, a part d'això, no pots fer servir imatges de gent de moment. Per tant, hem estat provant amb vídeos on no sortien persones.
1: Estem parlant de com l'AIA està canviant la manera de fer vídeos amb dos grans especialistes, la Cristina Mont i el Pau Esplugues. Llavors, si tothom pot fer vídeos, què diferència en diríeu un vídeo bo d'un de dolent, eh? Què diríeu, Cristina?
2: Home, en aquest cas, crec que nosaltres mateixos, quan ho veiem, ho sabem, no? De dir, ostres, és un vídeo de qualitat o no. Que no vol dir que no es mirin si no ho són. Cada vídeo té el seu espai. Ara estem veient un munt de vídeos d'animalets fent tonteries, no? Els vídeos dels gats que tenim fent tota mena d'escenes, que són bastant graciosos, però podríem dir que a nivell de qualitat molts d'ells deixen molt que desitjar. Ara, quan parlem d'un tema més professional, doncs clar, no és només l'eina, és tot el coneixement que té allà al darrere per fer vídeos realment professionals on la idea creativa es traslladi amb una imatge de qualitat, no? Amb una direcció de fotografia, mal acabat. Això no és tan senzill de fer a casa, diguem-ne.
1: Clar, ara com que Sora ha tancat, tu, Pau, amb qui confies? I després també t'ho pregunto, Cristina, amb quines eines confies ara?
0: Home, jo diria, per començar, amb imatge nanobanana, 100%. El realisme és increïble. I després Kling per fer vídeos, tot i que, si voleu començar i no teniu moltes idees d'aquestes eines, podeu fer-ho amb VO3, que està incorporat dins de Gemini. Li podeu preguntar de fer un vídeo i, bueno, podeu agafar el de pagament, o el gratis, em sembla que us deixa fer un vídeo gratuït. I està bastant bé, també.
1: Molt bé. Per tant, nanobanana i Kling, i tu què diries,
2: Home,
1: Cristina?
2: Jo crec que nanobanana és el rei. Des que va aparèixer ens ha facilitat moltíssim la vida. És una passada. Sí que és veritat que ara mateix és Kling, però és que ho comentàvem fa una estona, que és que cada dos per tres canviem, el rei canvia, no? L'anem destronant, perquè VO3 a l'estiu ens tornava bojos, va sortir Sora i estàvem encantats, que després vam anar retirant, però alguns dels vídeos que hem fet a nivell professional l'hem incorporat, elements de Sora, ho hem anat descartant pel tema aquest que dèiem del control i perquè han sortit d'altres coses. Ara estem a Kling, però la setmana que ve ja veurem, i el Sidens aquesta setmana ens ha donat uns resultats increïbles, per tant...
1: El que està clar és que l'AIA generada en vídeo no desapareixerà, però sí el nom, no?, de l'aplicació que utilitzem, no? I per tant, no vol dir que la gent es pensa, s'ha acabat Sora, s'ha acabat, no, hi ha altres eines, no, companys, per fer vídeo, no?, com esteu explicant.
2: Cadascú es va especialitzant. És cert que, clar, centrar-se en la generació de vídeo com a proveïdor de tecnologia és una aposta forta, perquè necessites realment molta potència d'ordinador, no tu, la companyia que t'està donant aquest servei. Clar, OpenAI el que sembla és que vol, no, enfocar-se i dedicar esforços a coses que, doncs, potser de base no li suposin tant. Veurem com evoluciona. Però això no vol dir que s'hagi acabat, eh? Potser acabem veient Sora incorporat a ChatGPT.
1: Potser torna.
2: Clar,
0: sí, pot ser.
2: Clar, no el tanquen. De fet, l'API segueix oberta. Per tant,
1: no sabem
2: escolta,
1: què passarà. Aquest món és tan ràpid, no?
2: Total.
1: Molt bé, Pau, felicitats per la feina. Jo ja coneixia el Pau i fa molt bona feina també de vídeos, i la Cristina. Per tant, seguiu creatius, no?, amb aquesta intel·ligència artificial que no deixa de sorprendre'ns. Gràcies als dos.
2: Moltes gràcies. Gràcies.

0: L'altre dia vaig llegir una notícia de les que fa reflexionar. Us explico. Una dona de l'estat de Tennessee, als Estats Units, va ser acusada injustament d'un frau bancari, de robar desenes de milers de dòlars. I una IA la va identificar a partir d'una gravació d'una càmera de seguretat. Però es va equivocar. La IA li va atorgar una identitat que en realitat no era la seva a partir de l'anàlisi de les faccions, del tipus del cos i del cabell. I la policia es va refiar totalment de la intel·ligència artificial. Doncs bé, resulta que la dona vivia a quasi 2.000 quilòmetres del banc estafat i el resultat va ser terrible per la senyora. Presó, atenció, sense fiança durant 4 mesos. Finalment l'advocat la va poder treure de la presó, va demostrar l'error i es va acabar el malson. Una història que, com deia, fa reflexionar molt sobre la regulació que requereix la intel·ligència artificial i sobretot que encara cal perfeccionar molt la tecnologia i que cal sempre la supervisió humana perquè ens hi juguem molt. I avui un gran convidat que ara us presentem, Antoni Garrell. Què et sembla aquesta història? És totalment certa, eh?
1: Certa, completament.
0: Què et sembla? Fa por?
1: No, no fa por, és normal. A veure, què fan les intel·ligències artificials? Aprendre dels humans, aprendre de nosaltres. I nosaltres l'encertem i ens equivoquem. I com que aprenen de nosaltres, elles s'encerten i s'equivoquen. Avui per avui encara s'equivoquen sense voler. En el futur veurem.
0: Clar.
1: Perquè els humans també ho fem, això.
0: Avui tenim la sort que ens acompanya l'Antoni Garrell, que és un savi, eh? Enginyer, economista, membre d'honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i, sobretot, un home curiós pel món en què li ha tocat viure. És autor d'una tesi sobre intel·ligència artificial i avui amb ell volem parlar de moltes coses, per exemple, del seu nou llibre, La segona revolució digital, una nova era per a la humanitat. A veure, Antoni, amb la intel·ligència artificial iniciem una nova era com a éssers humans, em diries, sí?
1: Segur. Cap dubte, és a dir, per què iniciem una nova era? O què representa un canvi d'era? Un canvi d'era el que representa és que les coses que normalment fem i com les fem canvien. Recorda la primera revolució, l'agrícola, no? Vam passar de caçar a tindre els animals, cometa a cometa, en cautiveri, domesticar-los, van passar d'anar a buscar el que hi havia al bosc, van passar, per agafar i cultivar els camps. El mateix amb la segona, la revolució industrial. S'acaba l'artesania, comença la producció en sèrie. Pues ara estem en aquest punt. Res del que fèiem fins ara és igual. I si volem seguir fent-ho com ho fèiem fins ara, no arribem enlloc.
0: Clar.
1: Per tant, és un canvi d'era.
0: Som digitals, estem en aquesta revolució digital. Dius que estem davant de la segona revolució digital. Quin balanç fas la primera? I després parlarem de què impulsa la segona. Quin balanç fas primer de la primera?
1: A veure, el balanç de la primera, com tot, té claroscurs. Té coses positives i té coses no tan positives. Parlant de les coses positives, ha permès millorar les comunicacions, ha permès l'accés a la informació, ha permès accelerar l'avenç científic, ha permès accelerar la producció, ha permès alliberar els humans de tasques excessivament farragoses i perilloses, per tant, augmentant la seguretat, i, com no, ha permès augmentar la productivitat dels processos productius. Extremament positiu. Ara bé, això va acompanyat d'altres aspectes que no són tants. Primer, ens hem convertit en tecnodependents.
0: Ja, massa tecnodependents, tots plegats, amb el mòbil, sí.
1: Ah, tan tecnodependents que si no tenim connexió de dades, moltes persones no saben què fer, ni saben cap on anar.
0: I es pot agafar un llibre, eh?
1: Es pot agafar.
0: I es pot agafar un llibre.
1: Es pot agafar un llibre.
0: Antoni, sí.
1: Però també ens ha convertit en molt més manipulables.
0: Ja.
1: Extremadament manipulables. Aquest concepte de les xarxes d'elecció i reacció fa que s'elimina el concepte de meditar sobre la certesa o no certesa, i això el que ens converteix és extremadament manipulable, sense oblidar que, a més, hi ha la possibilitat que la pròpia xarxa sigui una càmera d'ecos. No? I, finalment, ha reduït les llibertats i estem en un dilema que hauríem d'entomar, perquè tot apunta que sobre llibertat o seguretat està guanyant la seguretat. I la seguretat vol dir control.
0: Ja.
1: I control, recorda el feixisme.
0: Sí, sí, ens hem de preocupar. Aquesta revolució i aquesta segona revolució, la intel·ligència artificial és protagonista, supera la capacitat de les persones a moltes tasques, però continua sense poder aplicar empatia, intuïció ni capacitat ètica. Com veus aquesta segona revolució amb la IA? Des del novembre del 22, la IA generativa ChatGPT ens ha canviat moltíssim, no? T'agrada o no?
1: Home, clar que m'agrada, però m'agrada per lo que serveix. No m'agrada moltes vegades perquè lo que s'utilitza. És a dir, aquesta segona revolució industrial, que com ara explicaves, què és el que representa, què és el que ens està canviant i quin és el rol de la IA. Permeti'm que te faci un petit excursió lateral. El que impulsa la segona revolució industrial són dues coses. Una, l'economia digital, la segona, la intel·ligència artificial. Per tant, no hi ha segona revolució industrial sense aquests dos motors. Economia digital, que té molts problemes i que, no, i que en parlem molt poc, malauradament en parlem molt poc. I
0: de la transformació digital, sí.
1: Però de l'economia digital no tant. Tu pensa que la punta de l'iceberg de l'economia digital se'n diu l'e-commerce o les compres per internet. És una de les claus, per les quals s'està perdent i molt la classe mitjana, perquè l'economia digital fagocita tots els guanys, les plusvalues que es produeixen al llarg de les cadenes de producció i consum. I on s'apaguen els impostos? On hi ha ubicat el servidor. Si es perd tot el del mig i tot s'analitza dalt, tant, primer motor, l'economia digital, i segon motor, l'intel·ligència artificial. Per tant, la intel·ligència artificial és clau. Sense la intel·ligència artificial, tots aquests elements que abans en deia positius de la transformació digital no assoleixen la seva màxima capacitat. És a dir, la comunicació arriba a la màxima capacitat quan apliques intel·ligència artificial, perquè pots segmentar i la pròpia intel·ligència artificial et pot ajudar a discernir què m'interessa i què no m'interessa. La pròpia intel·ligència artificial, amb aquest boom d'informació que tenim, et pot sintetitzar, resumir, fer una primera tasca selectiva per després tu aprofundir. La intel·ligència artificial no solament permet augmentar la productivitat, que pot reduir costos, és que els pot reduir pràcticament a zero. Si entenem com a cost, el cost addicional a la transformació de la matèria primera, tot el que no és tecnologia. Tant la intel·ligència artificial, i per no allargar-me, transforma els processos productius, transforma relacions humanes, transforma el món científic. I aquest és el secret. No hi ha segona revolució industrial sense intel·ligència artificial.
0: No hi ha aquesta revolució sense la intel·ligència artificial, però com a humans creus que estem preparats per aquest canvi gegantí, que és un tsunami? Molta gent està preocupada, i ho saps, per si la intel·ligència artificial li traurà la feina. I això són els titulars que tenen més visites, que en aquest programa ho sabem. Quan es parla d'IA i de feina, a la gent li preocupa molt, Antoni.
1: Puc dir la veritat?
0: Digues.
1: Ens la traurà.
0: Ah?
1: I molta més del que la gent es pensa. La intel·ligència artificial no només treu la feina poc qualificada, la feina rutinària, això ja ho feien els sistemes automàtics sense intel·ligència artificial. Pensa en els robots de les cadenes automàtiques de fabricació de vehicles. Tenen desenes d'anys, estaven automatitzats. El concepte de fer-se la intel·ligència artificial és que el que li estàs posant és capacitat d'interacció i de procés. Els humans, a les nostres feines, sempre primem la capacitat de procés en contra de la capacitat de creatiu, de pensar, de relacionar i de fer coses que encara mai han passat.
0: I, Antoni, tu que ets un savi, quines professions ens hem de preocupar? Perquè, clar, hem d'afrontar aquest canvi d'era. Digue'm, els que t'escolten, no? Quines professions s'haurien de començar a preocupar?
1: Pues totes aquelles que ens creiem que no ens afecta. Et poso tres exemples i prou molt ràpids. I a més reals, la setmana abans de Setmana Santa, el fill d'un amic em deia que volia fer informàtica. I jo li vaig preguntar per què, per programar. I li vaig dir, no facis informàtica.
0: Perquè la IA ja programa.
1: Perquè el millor programador, programar és codificar, i el millor programador ja són les IAs. I em va dir llavors, i li vaig dir, home, en tot cas fes alguna cosa que està al revés, que és també és informàtica, preocupa't de la ciberseguretat. Encara hi ha un llarg recorregut.
0: És veritat. És un camp on sempre es diuen que hi haurà professions del futur.
1: Segon exemple. Aquest fa una miqueta més de temps. Els abogats. Sí. Als Estats Units comencen a prescindir d'abogats, els grans bufets d'abogats. Per què? perquè al voltant del 70% dels advocats, dels grans bufets d'advocats, es dediquen a buscar casos que puguin que han sentat jurisprudència i que aplicant-los et puc ajudar o et puc fer que t'absolguin. Resulta que qui sap tot s'ho llegeix ràpid i ho revisa i busca el teu cas, també és la intel·ligència artificial.
0: A vegades al·lucina, i s'ha de recomprovar,
1: No, però aquest és un altre tema que, si vols, lliga amb el primer que deies. Clar que s'equivoca. Clar que s'equivoca. I de moment, sense intenció.
0: Ja.
1: Després ja ho veurem. Però amb els advocats això passa. I això no és nou. Watson, TBM, té bastants anys i era el millor advocat que hi havia. Per tant, el que són també els advocats, també se n'han de preocupar. Primer et posava l'exemple de codificació, que et puc parlar d'enginyeria. I després, també, totes aquelles professions que són més vinculades a les tasques d'administració, és a dir, comptabilitat. Fer passar els apunts comptables. Els sistemes miren la factura, llegeixen la factura, entenen el que és i et poden fer l'assentament comptable. I a partir d'aquí, els balanços i la informació de gestió. Són tres exemples que no en parlem habitualment,
0: clar,
1: que estan clarament amenaçats.
0: I, Antoni, en el teu llibre, La segona revolució digital, una nova era de la humanitat, tu defenses que la IA ens pot superar? T'atreveixes a posar-hi un termini? 5-10 anys, dius?
1: Sí, entre 5-10 anys.
0: A veure, explica'm això.
1: Lliga'm una mica amb el que intentava abans dir, però m'he desviat jo mateix. Moltes vegades a la feina, jo ho he sentit, no sé si tu, però et pot haver passat, amb algú que li dius, no pensis, aplica el procés. Quan hi ha un error, diu, però has aplicat el procediment? Tot el que estigui procedimentat, tot el que sigui procés, les ordinadors sempre ens guanyaran, perquè són molt més ràpid fent càlculs. I el procés és càlcul. Per tant, si les nostres feines es basen fonamentalment en procés, la intel·ligència artificial ens guanyarà sempre. I això estem a un tris. Si, a més, la intel·ligència artificial és capaç d'entendre'ns amb els llenguatges del nivell, doncs, òbviament, què és el que ens passarà? Que hem de ser conscients del que representa intel·ligència artificial. Hem de ser conscients que no és el mateix tindre consciència que tindre pensament. I amb aquesta dicotomia ens hem de jugar. Clar que ens superaran en procés, no en consciència, que ser capaços d'entendre el món cap on va.
0: Déu-n'hi-do, per anar acabant un titular, recomanem molt el llibre de l'Antoni Garrell, que, com dèiem, és un savi, jo ja l'he entrevistat moltes vegades, aquesta segona revolució digital, aquesta nova era per la humanitat. Titular final, què em diries tu, que amb tu hem parlat molts cops d'economia, què recomanaries als oients sobre aquest món amb IA?
1: Tres coses, per no allargar-me. Tres. La primera, donar-se en compte que el món ha canviat radicalment, que tot el que hem après fins ara ens serveix per entendre on estem, però no ens serveix per continuar avançant.
0: Ja.
1: Per tant, estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar.
0: Molta raó.
1: Segona consideració. No creure's les primeres respostes que dona la intel·ligència artificial. Perquè la intel·ligència artificial respon en funció de la teva pròpia pregunta. Si la teva pregunta té un error, la resposta té un error. Si tu no ets conscient de lo que és l'error, no ets conscient de la resposta.
0: Pregunteja bé.
1: Per tant, pregunta bé. I per preguntar bé, què vol dir? Que la intel·ligència artificial serveix, i aquest és el concepte,
0: clar,
1: per millorar el que saps,
0: val,
1: no per respondre el que no saps.
0: I tercera?
1: I la tercera està molt vinculada amb tot el que és el procés productiu. No treballis sense utilitzar les eines vinculades a la intel·ligència artificial. Per tant, utilitza-les.
0: Molt bé. Antoni, ens apuntem a la llibreta aquestes recomanacions. Gràcies per venir al Revolució. Antoni Garrell, com sempre, un luxe escoltar-lo, una conversa interessant i també una mica inquietant, en algun punt, però no podem fer veure que el futur que ve no existeix, ve un canvi d'era, i n'hem de ser molt conscients i, com deia l'Antoni, estar preparats. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

Acabem el programa avui amb una frase d'una dona que no va tenir fàcil. Mary Ann Evans, poeta, novel·lista i periodista a Anglaterra victoriana, va haver de signar la seva obra amb el pseudònim George Eliot. I aquesta va ser la seva frase. Mai és massa tard per ser el que podries haver sigut. Revolution. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Cat. Catalunya Ràdio.
1: Som 3 Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Vicent Mifsud. Nova jornada marcada per la violència contra les dones. La policia investiga dos assassinats com a possibles crims masclistes. D'una banda, una guàrdia civil ha matat la seva exparella, que també era agent del cos a l'interior de la caserna de Llanes, a Astúries. En l'intercanvi de tres també hauria resultat ferit greu un tercer agent que hauria intentat ajudar la víctima. L'home, que estava apartat del cos i tenia expedient per casos de violència masclista, no ha accedit a l'edifici per la porta principal, sinó per un altre punt que coneixia, per a que anteriorment havia estat destinat i detallanes. De fet, com que ja no tenia arma reglamentària, hauria matat la víctima amb una pistola sostreta dins de les dependències policials. Després d'assassinar la seva exparella, ha obert foc contra altres policies i finalment l'han abatut. Paral·lelament, una dona de 44 anys ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial de Múrcia. L'agressor ha fugit. Més notícies en Quim Balaguer.
3: Tensió dins del PP per la gestió dels menors migrants arribats a Ceuta. La direcció del partit assegura que les comunitats compliran la llei i participaran en el repartiment. Però el debat és especialment intens als governs autonòmics que depenen del PP. Diferents presidents populars defensen el retorn dels menors als seus països d'origen. Sentim la dirigent popular Alma Ezcurra i la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
4: Ceuta está completamente colapsada y, por supuesto, las comunidades autónomas del Partido Popular siempre van a cumplir la ley.
5: Lo lógico es que vuelan a sus casas. Esto va a volver a ocurrir y esto no va a tener un final si no se pone a funcionar un estado de derecho, la ley y el orden.
3: El govern espanyol té comptabilitzat 528 menors arribats a Ceuta des del Marroc i adverteix les comunitats autònomes que, si no accepten el repartiment, les durà als tribunals.
2: L'Ajuntament de Salou acusa els Mossos i la Conselleria d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi. L'alcalde, Pere Granados, reitera les seues queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils que limita amb Salou.
6: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou.
3: Els 25 manifestants de Mallorca ferits per les càrregues policials denuncien que els agents els van pagar sense sentit i els denunciaran als jutjats. Aquestes càrregues van ser després de la protesta històrica de Palma contra la massificació turística. Una de les manifestants, que va rebre cops de porra, explica que ja marxaven i que la càrrega els va agafar per sorpresa.
7: Un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me o de reaccionar, em va venir un altre que me va posar l'escut a l'esquena i me va pegar una porrada jo. Pràcticament no varen veure ni que estéssim venguent cap a nosaltres.
2: De l'exterior, l'Iran anuncia que ha arribat a un acord amb Oman per establir una ruta que permeti la navegació comercial a través de l'estret d'Hormuz que comparteixen els dos països. Això no comportarà, però, l'obertura immediata per al pas de vaixells. Segons ha comunicat el portaveu d'exteriors iranià, la reobertura dependrà de si els Estats Units aixequen el bloqueig sobre els ports iranians i donen garanties per a la navegació segura. El comandament central nord-americà diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers.

contra la navegació segura. El Comandament Central Nord-Amèrica diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers. La navegació segura. El Comandament Central Nord-Amèrica diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers.

contra la navegació segura. El Comandament Central Nord-Amèrica diu que fins ara la seva armada ha interceptat o obligat a canviar de direcció una cinquantena de mercants i petroliers.

0: programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
1: Catalunya Ràdio.

0: ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: La Vermella, un podcast del doblatge en català.
2: No totes les veus tenen el mateix timbre, el mateix to, o el mateix color, o la mateixa textura. Al contrari, totes les veus són diferents i úniques, i en doblatge sempre s'ha dit que totes les veus són vàlides, fins i tot aquelles que s'allunyen de l'estereotip de veus que se solen repartir per doblar els personatges protagonistes, perquè hi ha tot un ventall de personatges tipus o característics en la majoria de doblatges i repartiments i on es necessiten d'aquestes veus. Com es fa una veu característica o singular en doblatge? Quins són els personatges tipus més habituals que se solen doblar? Per parlar-ne, hem convidat a dos actors que n'han fet molts de personatges tipus. Per una banda, l'actor de doblatge Domènec Farell, que, entre d'altres, va posar, per exemple, la veu al personatge de Walter White doblant l'actor Bryan Cranston, o també el Freezer de Bola de Drac. Domènec, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: No, gràcies a vosaltres. Què tal?
2: I també comptem amb la presència de l'actriu Anna Orra, que ha posat la veu a molts personatges d'animació, com el Doraemon o el Sato del Shin-chan, per exemple, i moltíssims més. Anna, també gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I a més, per l'episodi d'avui, també comptarem amb la col·laboració especial del Ramon Canals, que ha posat la veu a l'inspector Megure, del detectiu Conan, de la Rosa Guillén, que ha doblat a la protagonista de la inspectora Marló, i a l'actor Pep Ribas, que també ha fet molts personatges tipus, com per exemple el Hank de Breaking Bad. Domènec, Anna, és veritat que no cal tenir una gran veu per fer doblatge?
3: Evidentment, no és necessari.
4: Escolta'm a mi, jo no tinc una gran veu.
3: Ni jo, no cal. No.
2: Com definiríeu la vostra veu? Com us l'han definit?
4: Jo tinc una veu mitja, diguéssim, que puc... A veure, el problema de la meva veu, o el problema o l'avantatge, no ho sé. Tinc un abast bastant ample de personatges, un registre bastant ample, ¿vale? Això vol dir que a vegades és difícil classificar-me i llavors és molt fàcil que et convoquin per ambients. Vaig estar molts anys fent ambients. Aquesta serveix per tot, li donarem de tot, no? I per una banda, doncs sí, és veritat, no? Era resolutiva en aquest sentit. Per l'altra, doncs no se m'ha identificat amb una cosa concreta, llavors costa una mica més, però jo estic contenta, o sigui que...
2: Clar, això, cadascú té la seva, no?
3: Sí, sabeu? Sí. I cadascú la té la seva, i el que es tractaria en tot cas és de saber-la fer servir i posar-la al servei de... el personatge que fas. I aquesta és la gràcia. Sí, a més tens una facilitat per canviar-la i fer-la més dúctil i fer-la més variada, doncs millor que millor. Tu passes millor. És molt més divertit.
2: Perquè la teva veu, com l'han definit? O com...
3: La part de greu i tal, cascada, de casalla, xiulet, vella, de totes les formes i maneres. T'acomodes al personatge. Jo crec que la gràcia és aquesta, és imitar o col·locar la veu en el personatge que estàs fent o l'actor que estàs fent.
2: I quins personatges us solen repartir?
4: A mi al principi, fa molts anys, em donaven molts nens, em van encasellar una miqueta, vale? Llavors, fins al punt de que quan van començar a demanar nens de veritat, alguns directors quan em veien es justificaven i em deien: és que ara ja els nens ho fan nens de veritat. I jo els deia: bueno, jo també faig senyores, perquè vaig estar molts anys fent molts nens. De fet, vaig viure molt bé de fer nens, amb dibuixets i amb imatge real, o sigui, Canal Plus em demanava per fer nens negres, o sigui, estava hiper mega encasellada, vale? Però, bueno, després, mica en mica, vaig anar desfent una mica això, i perquè, a més, bueno, ja vam veure que fent senyores també me'n sortia prou bé.
2: I a tu? Farem?
3: Jo, menys guapos, tots. No, allò que diem galants, allò que n'hem dit algun cop, que és allò molt antic,

0: les guaperes, els protagonistes guapos, excepte aquests, tots els altres. No li fem mai cap de galant. Però negres, dolents, molt dolents, Anna? Home, que ho han repartit uns quants. I personatges estranys, personatges d'aquells que tenen una... Aquest sí que m'agrada molt, a més d'una psicologia especial.
1: Quin és el personatge més curiós o estrany que recordeu ara mateix, que us hagin repartit per veu?
2: A mi em van repartir, no fa gaire, fa un parell d'anys, un tio, tia, una cosa rara, vale? Que semblava un tio. Vale? I em va dir la directora, no t'espantis, ara el veuràs. I era clar, cara de tio, però era un tio raro, que no sabíem ben bé.
1: Tenia pits o...
2: No, aquells... no anava vestit de, com de senyor, i, però era una cosa rara, perquè era una dona, però tenia una veu entremig, vale?
1: Però com un sexe
2: molt estrany.
1: Indefinit, això que
2: sí,
1: ara demanen...
2: Sí, vaig fer una cosa molt rara. I era un tia, no sé, de mitjana edat, i l'Anna Pallejà em va dir, no t'espantis.
1: I quina veu li vas posar?
2: Pues vaig fer una veu molt... Bueno, és que, clar, la cara t'ho diu, no? Una cosa rara, perquè vaig baixar-la bastant, vaig buscar els greus que tenia més greus per donar-li... I sobretot, no és tant la veu, a vegades, com els tons que fas, no? Que era un to molt masculinitzat, no? Era com una tia molt masculina, vale? Però era una cosa rara, perquè no era ben bé... Jo crec que és el més estrany que he fet, a part de bruixes i coses d'aquestes que això m'encanta, vull dir, i dolentes, i gent com el més rara que et puguis tirar encara. També vaig fer una que era una gàrgola amb un 35, i la gàrgola aquella era molt així, molt com aguda, i a més de tant en tant baixava, tenia greus i aguts, i era divertida de fer, cascaves, la veu, però era molt divertida de fer perquè tenia molts matisos i m'ho vaig passar molt bé.
0: Jo és que no ho sé, no sabria dir-te quin és el més especial. N'he fet molts. Jo què sé, des del pallasso Baggy de One Piece, que allò és com un aguts i uns baixos i un bufa i un remena.
3: Ara em busquen els de l'armada. Ja us ho vaig dir jo, que us preparéssiu pel pitjor. A veure, porta'ls cap aquí!
0: Bueno, el Freezer, esclar que el vaig heredar, però el Freezer és peculiar.
4: Molt bé, mocosos, us felicito, aplaudeixo la vostra habilitat per fugir.
0: No ho sé, jo vaig fer una dona un cop, també, d'aquestes coses.
1: Una dona?
0: Una dona en una pel·lícula, una dona enorme, molt bestiota, i resulta que li posaven una veu i molt, molt bèstia. I era això. I, o sigui, n'hem fet de tots
1: de
0: colors.
1: Tot, de
0: I
1: tot.
0: Animalets, sí. I conyes d'aquestes, imagineu-ho.
2: Bé,
1: coses així. Intentarem desgranar-los un a un, en la mesura que puguem, perquè, evidentment, n'hi ha moltíssims, faríem una llista que no s'acabaria mai, però, per exemple, has comentat els nens. Com es fan els nens?
2: El nen, depèn de com sigui, de petit, gran, m'hi poso allà i una mica ho veig. O sigui, quan ho veig gravat, dic, ai, potser l'he fet massa petit o potser l'he fet massa gran. Has de posar la veu d'una determinada manera. Però és una cosa que no ho estudies, la teoria, és una cosa que et surt... Com una manera, no? Com tu veus el personatge i te'n vas cap allà, te'n vas amb ell.
0: Exacte.
2: Llavors l'ànima que poses, i sobretot els tons que poses, la innocència del nen, l'has de marcar una mica amb els tons, sobretot. Però el que, per exemple, jo quan dirigeixo i he dirigit a dones fent nens, el que no vull és que m'apretin massa la veu, vale? Si és uns dibuixos, una cosa, però igualment allà fent ninots tampoc, a no ser que sigui un ninot de veritat, no? O que facis un lloro, no? O que facis una gallina. Però un nen, com menys apretat el facis, com més natural et surti, millor. Però no sé com explicar-t'ho.
1: Clar, clar,
2: perquè
1: és surt difícil,
2: com de natural. És difícil d'explicar.
1: Ja ho sé que avui és un episodi difícil.
2: És complicat.
1: Perquè, clar, no hi ha gaire teoria. És fer-ho, no?, aquests personatges.
0: Sí. Exacte, és fer-los. És escoltar-los. Aquesta seria la base, com tot. Però en aquests casos, en aquest cas potser seria més especial. És escoltar-los i intentar apropar-te, evidentment, al màxim el que fa. I interpretar-lo, és a dir, traduir-lo a la nostra manera, a la nostra música, en el nostre idioma, i intentar col·locar-lo d'aquella manera que ho fa ell, des de la nostra posició, des de la nostra situació, del nostre idioma.
1: Uns altres tipus de personatges. Avis, O àvies.
2: I tant.
1: N'heu hagut de fer de més grans que vosaltres?
2: Com més va, més.
1: I com ho jo fem, a veure?
0: M'agrada molt.
1: Sí?
0: És fantàstic.
2: Li queden fantàstics al teu home. Sí, sí.
0: És
2: sí,
0: fantàstic, sí. Perquè és... Primer perquè solen parlar molt més a poc a poc. Mm. I solen molt parlar més tranquil·lament, excepte en algun moment alguna rabieta. I, ostres, és aquella debilitat en els finals de les frases, aquella falta d'aire algun cop, aquelles respiracions, que és el que li dona la veracitat al personatge. Jo recordo el Falling és la pel·lícula del Mortensen, que era el tio, aquell tio tenia...
2: Estava 90 espectacular.
0: Anys,
2: sí, sí.
0: No sé, molts. Sí, molt. I que fa uns cabrejos, uns verbes, un dèspota molt, molt fort. Hòstia, jo vaig disfrutar-ho com un animal. Ho vaig passar molt bé.
1: Però i... el ritme, la respiració és important per fer-ho.
0: Ah, clar, és bàsic.
1: Més a poc a poc, no?
0: No depèn, tant a poc a poc.
2: Depèn de cada personatge,
0: però,
2: també.
0: Però és agafar aquella, baixar la veu, posar-te-la a l'estómac i agafar-li i donar-li i disfrutar-lo.
1: Mm. Més personatges que tinc apuntats. Policies.
0: Oh, sí. Depèn.
2: Ell, sobretot, depèn. Jo també n'he fet, per això de policies.
0: Depèn, el policia. Okay. Sí, depèn de la mala llei que pugui tenir. Si és el que t'atura la carretera americana per demanar-te el carnet, doncs té una manera de dir especial.
2: Hi ha policies i policies.
0: I després, ja, si és l'altre que t'ajuda a creuar el carrer, doncs té una altra manera de parlar.
2: O si és tipus, o si és una tia... Exacte. Jo, per exemple, n'he fet una amb una sèrie que es diu Tandem, que ella és sorda i és molt simpàtica, és divertida aquella, i és bastant tipus aquella dona, sí. I té un amic bastant mala llet, és com irònica i m'encanta, té com un sarcasme i té, els té ben posats, té un parell de collons aquella dona, llavors aquesta l'he disfrutat molt jo, aquesta dona.
1: Lladres?
0: Sí.
1: També veu una mica com de dolent, sí. Però clar... Com...
0: Sí, depèn, perquè no, els lladres poden ser els guaperes, també n'hi ha, de lladres guaperes. Ara estic pensant en el Clooney i tota aquesta cosa que fan els Elevens i tal. Però hi ha tots els altres que van al voltant, que són els que van enganxant els cables per fer explotar la caixa forta, que aquest es tinc sempre dubte, cony, i sempre no sap on posar-se, com fer-ho, i crida.
1: Clar. Per exemple, penjats?
2: Bueno, sí.
0: Sí, també.
1: Com es fan els penjats?
2: Bueno, almenys vocalitzis millor.
1: Sí. Vocalitza poc.
0: Sí. No cal anar a tu penjat, però és que és allò... No sabem què diu.
1: Hippies?
2: Sí, també.
1: Heavies, pijos... Sí, clar, ho dic perquè n'hi ha molts. Sí. Hi ha algun d'aquests que hem dit especialment difícil per vosaltres, o no? O que es costés, que recordeu?
0: No. És que no, depèn de com l'hagin interpretat.
2: Clar, depèn.
0: Depèn de com ens arriba.
2: A veure, una drogadicta o una alcohòlica no és fàcil de fer si no et poses ben a la pell, ¿vale? Perquè a vegades hi ha actors que estan tan naturals, estan tan bé, que passar-se una mica més del compte, pots acabar fent una destrossa. O sigui, pots no... Llavors, a vegades és complicat, fer aquest tipus de personatges. O un personatge que és normal i de cop i volta queda, es penja o queda, o s'emborratxa o tal. No és fàcil de
1: clar,
2: fer. No,
1: aquí ja entren els matisos, imagino.
2: Sí, no és gens fàcil de fer sense caure en un estereotip o una boja. Has de seguir molt fixar-te molt en com ho fa l'original. Si és bona actriu i tal, et donarà moltes pistes,
0: Sí, els canvis de caràcter, sobretot.
2: Sí.
0: Aquells canvis sobtats d'un personatge que pot estar en una situació d'una normalitat absoluta i de cop i volta de sortir-se de mare per qualsevol cosa, aquests canvis són complicats.
2: Sí.
1: Doncs per l'episodi d'avui també comptem amb la col·laboració especial de l'actor de doblatge Ramon Canals, que, com dèiem, és l'inspector Megure del detectiu Conan.
5: Vostè ha comès un assassinat terrible. Ha mort la seva mare. Vull que s'adoni de què significa això que ha fet.
1: I pel tipus de veu que té ell, més aviat greu i gruixuda, també li hem preguntat quins personatges li solen donar. I ens ha respost això.
6: Grans, a part d'edat, ara últimament, grans d'allò corpulents, negres, bestiotes, el babau, el tros de pa, allò... l'innocent tot. però que són grandots, allò, els el que diríem en castellà, l'armari ropero, doncs aquests, també n'he fet amb dibuixos que no tenen res a veure, potser amb la veu que tinc jo, per exemple, doncs allò, doncs el gran, el caldrós, el farà aquest que normalment fa els que té la veu primeta, i tu, Ramon, faràs el petitó aquest,
7: que té aquesta veueta així.
6: A vegades, clar, amb els dibuixos és on es pot jugar, no? Perquè la veu la pots canviar i la pots variar molt, però normalment ja és allò, el meu físic també condiciona el tipus de veu i et condiciona donar aquest tipus de personatges.
1: Clar, ell diu que li donen personatges més aviat grossos, corpulents, gegants...
2: La veu fa que et limita o no, o et dona pistes de què.
0: Clar,
2: no,
0: ell té la caixa la té.
1: Clar, clar, perquè que els personatges prims han de tenir una veu més aviat aguda i els personatges grossos depèn, una veu més aviat greu, és un tòpic o és veritat?
2: No sempre és així, és un tòpic.
0: No és necessari.
2: Hi ha alguns gordos que tenen una veu prima, que fan gràcia perquè realment tenen la veu molt prima, i al contrari. A veure, normalment es correspon amb una caixa toràcica gran, eh? Una
0: de la veu mateixa gruixa, manera que no tots els personatges homes negres tenen la veu gruixuda.
2: No, ni
0: tots els gàngsters tenen la veu trencada. No.
2: No.
1: I com què t'ho marca, això? L'original?
2: L'original.
1: Sempre l'original. Però moltes vegades no queda bé, si és la veu original. Fins a quin punt es pot arribar a canviar?
2: A mi a vegades m'ha passat que he vist un actor que dic, ai, mira, quan li poso veu, dic, ostres, no li va gens la seva pròpia veu. I ara què faig? Sí, quan dirigeixo, em passa això a vegades.
0: De tota manera, el respecte de sèrie, el Nino és el que mana.
1: Parlant de personatges tipus i curiosos, al Ramon li va passar una cosa fa uns quants anys, i és que va arribar a la sala i es va trobar amb una sorpresa que no s'hagués imaginat mai. Ell mateix ens ho explica.
6: Em va convocar el Joan Pera, diu, per una pel·lícula, i quan arribo em diu, tinc un regal per tu, penso que et farà il·lusió. Ens ha arribat una pel·lícula de l'Escurçó Negre i t'he repartit el Baldric. L'actor que el doblava abans, doncs, havia mort, ja no podia fer, i me'l va repartir a mi. Evidentment em va dir, sobretot, no intentis imitar l'actor que el feia abans, ja l'original ja t'hi portarà. I, evidentment, et porta a parlar d'aquella manera que parla, senyor, no sé què, m'he comprat... A mi, a veure, clar, jo abans de començar el doblatge ja havia vist l'Escurçó, i per mi el personatge del Baldric era un dels personatges que m'agradava molt. Era com teatre de l'absurd, era una relació molt absurda la que tenien. I em va fer molta il·lusió, vaig fer aquesta pel·lícula, i després va arribar, més endavant, al cap d'un any, o menys d'un any, va arribar un capítol d'una temporada que no s'havia doblat, que era, em sembla que és el capítol 3 de la temporada 3, que no estava doblat, i el vam doblar. Els actors que sempre feien l'Escurçó Negre i jo fent una altra vegada el Baldric, o sigui, puc dir que he fet dues vegades el personatge del Baldric de l'Escurçó Negre.
8: De petit no podia dormir.
9: Sí, i encara ets petit.
8: No, vull dir quan encara ho era més, senyor Escurçó Negre. Vivíem en un lloc de mala mort. I cada nit apareixia un dimoni fastigós que molestava la família amb la seva presència horripilant. Primer es notava una olor horrorosa. I després un ésser petit, pelut i humit es materialitzava enmig del llit dels meus pobres pares.
9: Ja, digue'm una cosa. Quan vas marxar de casa, va desaparèixer misteriosament l'ésser repulsiu?
8: El mateix dia.
1: Alguna vegada heu hagut de doblar, us ha passat com el Ramon, un actor o actriu que sabeu que normalment l'ha fet un altre?
0: Sí.
1: Recordeu
2: a mi no m'ha passat això.
1: Algun cas? No.
0: Sí, alguna vegada, però vaja, no sé.
1: Què feu en aquell moment?
0: Per... No sabia què, perquè no el fa.
1: Clar.
0: Això és el primer, perquè l'actor que l'ha fet sempre no ho fa. Si és una raó normal, lògica, jo què sé, mèdica o ausència o no hi és, doncs bueno, la pel·lícula s'ha de fer o el capítol s'ha de fer igual. Llavors suposo que es fa un càsting o el que sigui i si t'escull i ho fas tu, sí. Ja està.
2: A mi em va passar, però era perquè l'actriu era morta. Vull dir, a mi em van donar una actriu que havia fet la Maria Dolores Gispert i llavors me la van passar, me la la va donar a mi, el César.
1: És possible que tu fessis un Paul Newman una vegada?
0: Jo vaig fer-lo un cop, sí.
1: Ah, oi que em sona,
0: la última pel·lícula del Paul Newman que ell va fer, jo la vaig doblar en català.
1: Després del Rogelio, no?, que l'havia fet tants anys.
0: Rogelio en castellà, clar.
1: Clar, en castellà, en català, no sé si...
0: En català no record. I vam fer una prova i tal i qual, i sortia, quedava. I clar, era el Paul Newman molt gran.
1: Ja. I no et va fer respecte?
0: Molt. Absolutament tot. Però un plaer enorme.
2: Clar.
0: Un respecte absolut, com sempre, però un plaer enorme. Sí, sí.
1: Bé, més personatges tipus. Per exemple, els que hem comentat fa moment, que no falten en sèries i pel·lícules, que són els borratxos o els alcohòlics. Hi ha alguna tècnica especial per fer-los bé? No sé, vosaltres que també sou directors, quines indicacions doneu als actors?
0: Tot alcohòlic no necessàriament parla malament. Atenció. Moltes vegades també és l'actitud del personatge en aquella pel·lícula, en aquella escena. Però si normalment associem que un alcohòlic o que algú que va borratxo té dificultats al parlar, que també és que sí, que moltes de les vegades, és posar... Jo a vegades em mossego una mica la llengua o el llavi o fas alguna cosa i ho deixes anar. Però vaja,
2: sí, no, tècnica, sí. No. No, tècnica, jo no... Simplement això que dius tu, no? Intentar parlar malament, vocalitzar el màxim possible i intentar posar-te la pell d'aquell... És que tot rau en el mateix, eh? Posar-te la pell d'aquell personatge i identificar-t'hi el màxim possible.
1: Entrem en un altre món. Personatges màgics, personatges fantàstics, per exemple, fantasmes. Ja sé que sempre estem amb l'original de referència, però com que és molt generalista, sí, el programa d'avui, fantasmes, per exemple.
0: Sí, veu baixa.
1: Veu baixa, eh?
0: Por. Veu baixa.
2: Sí, sí.
0: Cap a dins.
2: Sí, més aviat, sí, més allò sinistre, no? Allò...
0: Exacte, sí, sí.
1: Dracs?
0: Hosti, sí. Sí, sí. Però els dracs són diferents, cuidado, eh? Els dracs poden tenir, primer, una veu molt normal, o poden tenir aquelles veus que ressonen des de baix de tot.
2: Jo he fet dragonets petits, però en plan nens petits, no sé quantos... I aquí sí que pots fer veuetes apretades, perquè són ninots, normalment, això.
1: Trolls.
0: Hòstia, sí, vam fer en els que no sé si era el Senyor dels Anells o una d'aquestes que últimes i vam fotre una colla de trolls, però aquests eren una cosa que eren com una espècie de dimoniets, no? I a mi anava una mica així, amunt i avall i molt nerviosos.
2: No n'he fet mai, de trolls.
1: Ogres, no? És tot aquest món, els nans. I les fades, per exemple?
2: Les fades, jo no n'he fet gaires. Jo he fet més bruixes que fades, però també n'he fet de fades, eh? Però bruixes m'encanta. Vull dir que... D'això sí que n'he fet. I se'm donen bastant bé. Bueno, no costa gaire fer de bruixes.
1: Vull dir que ja va una mica...
0: Però això és el que li deien a la Redonda, no?
2: Sí.
0: Que hi ha una anècdota que veu amb una sèrie d'aquestes que feia molt de dolent. I va agafar un taxi i el taxista va dir, hòstia, miri, vostè és aquest actor, que bé que ho fa, i tal. Igual. I l'altre li va dir, però una mica fill de puta se n'ha de ser per fer-ho així. I clar, no necessàriament.
1: L'Enrique Redondo, vols dir?
2: Sí, sí.
1: I les bruixes, com ho fas?
2: Bueno, les bruixes és...
1: Tècnica...
2: És apretar la veu allò, com més rascades millor. I en plan...
0: El riure. No?
2: Sí, el riure, sobretot, és molt característic.
1: Doncs, precisament, li hem demanat a la Rosa Guillén, actriu de doblatge, que, per exemple, ha posat la veu a la Corinne Maciero, que és la protagonista de la sèrie de TV3, Capitana Marló.
7: Soc la Capitana Marló, d'homicidis. M'acaben de traslladar a Perpinyà. Suposem que vostè és l'assassí, entesos? No em fa cara d'assassí. Tot i que s'assembla una mica a l'Andrew. I es vol carregar aquesta tia perquè no li agrada. No sabem per què, se'ns en fot.
1: Com fa ella els personatges de bruixa, per exemple, i ens ha dit això.
10: La característica principal de les bruixes són els tons. Són tons com recargurats amb una mena d'ironia, no? És com, ai, i aquesta nit què faràs, no? Estires una mica les frases i després el riure és molt important, no? És un riure com malèfic. Aquest riure fa por. quan el sents així ja amb el personatge. I després això, baixo la veu, la rasco una mica, però bé, és buscar-li aquesta mena de to com de persona, no sé, complicada i amb ràbia continguda i així, no?
1: Clar, ella diu que el riure malèfic és bàsic per fer bé una bruixa. Quins tipus de riure hi ha?
0: Oh.
1: Quants tipus de riure n'hi ha? Perquè, clar, també...
0: Tants com vocals hi ha.
2: Sí, i pot ser el riure del tonto, el riure de... El riure de... saps?
0: Jo crec que... Jo a vegades us dic, no, aquest riu amb la I, o riu amb la E. L'escoltes i ho veus. Sí. I és diferent un riure amb la E que amb la I.
2: Sí.
0: I amb la A. Són més expansius, menys expansius, més interiors, més fins, més aguts, més llargs. La O sol ser... O i U solen ser així més... més tontots. Però diferents vocals, diferents riures.
1: I la E pot ser que sigui més de dolent?
0: Sí. De monstruït.
2: Sí.
1: I hi ha una tècnica per riure en doblatge?
0: Riure és molt difícil.
1: S'aprèn?
0: Sí.
1: Com?
2: Sí, bueno, a veure, jo venia del món del teatre i ja

0: prova-ho, i li va sortir espontàniament. Hi ha gent que no, que... És el diafragma, uh-huh. És molt una qüestió de diafragma.
1: I de certanar, i de... I de sí, de...
0: D'administrar l'aire, no? Perquè, clar, hi ha gent que riu cap endintre a la vida real i després li costa molt fer-ho, això. Clar.
1: Riure expansiu és més complicat. I és de certanar, també, és riure. És, no, no hi ha
0: sí, cap, exacte.
1: Misteri, uh-huh. No és més
0: buscar
1: que això.
0: Buscar motivacions, sí, també, exacte. Per riure, no?
1: Sí, sí, sí.
2: I es explora, igual que riu?
0: És més difícil per mi plorar que riure.
2: Per què?
0: Plorar i donar-li la credibilitat i l'emoció que cal. És més difícil per mi.
2: Per què?
0: Però hi ha gent que, no, que et dirà que és
1: perquè
0: al revés.
1: Perquè plorar és més sincer.
0: Sí.
1: Riure
0: és molt hipòcrita. Tu pots riure falsament i no enterar-te'n de res d'una conversa. I dius, no sé què collons m'ha dit ara. Però, en canvi, plorar i donar-li la credibilitat, l'emoció que cal, és difícil. És difícil si no tens un bon dia o tal. És veritat que també va molt de diafragma, perquè quan arrenques amb el plor, que és també és el mateix que riure, però donar-li l'emoció que toca i que tingui aquella cosa és complicat.
1: A mi m'ha passat, no sé si suposo que també... Jo he acabat plorant de veritat.
0: Jo també. Sí, sí.
1: Amb algunes escenes que tu acabes plorar i acabes plorant de veritat. Per què? Primer perquè hi ha un treball com a actor i com a actriu que t'hi porta a creure-t'ho i a fer-ho bé, poder-ho fer bé, però que ara hi ha una emoció en aquell i et traspassa.
0: Jo aquest estiu vaig portar una pel·lícula que era molt dramàtica i la noia que em feia la protagonista feia molt, molt bé i fèiem mare i filla i vam estar fent una escena que vaig dir aquesta me la guardo per fer-la amb tu i vam acabar plorant totes dues
1: sí.
0: I li vaig donar les gràcies per fer-me sentir l'emoció que em va fer sentir perquè aquestes escenes a vegades és complicat pel tècnic i perquè vam haver de fer pistes i tal però és maco fer-les amb l'altra persona perquè a més creix molt la situació.
1: D'informació bastant més autèntic.
0: Sí, sí, sí, i li vaig dir gràcies perquè feia temps que no sentia aquesta pell de gallina i aquesta... Era molt maca la pel·lícula i em va agradar molt fer-la.
2: També li hem preguntat a la Rosa quins personatges especials li acostumen a donar i ens ha respost això.
3: Doncs per la meva veu em donen molts personatges o bé dones grans i després també dones de color. Dones negres, vaja. Dones amb molta personalitat o amb bastant de pes, diguem-ne. I després en els dibuixos, doncs... Bé, una mica de tot. Pot ser des d'una capitana amb molt de caràcter, amb maragaita, cosa que jo no tinc. O bé personatges així com amb veus greus i... No sé, que tenen aquesta mena de cosa... com malèfica, no? Moltes vegades.
2: Ella diu que, a part de dones grans, també li donen dones negres. Aquest és un terreny pantanós a l'hora de repartir veus, vosaltres que sou directors, el color de la pell o no? Els clients últimament també sabem que demanen doncs, que respecti doncs, el color de la pell. Amb
1: jo no m'hi he trobat encara, que em demanin...
0: Jo sí que m'hi he trobat, jo sí.
1: Però vaja, a l'hora de repartir un personatge negre, bueno, que evidentment sempre depenent de quina veu té l'original, és a dir, l'actor o l'actriu que has de repartir. Però a part d'això... sol ser gent amb veu més forta, més
0: o a vegades feta. No, és la manera de dir, perquè a vegades parlen com amb un ritme, amb un swing, els negres,
1: això sí, no, en aquest cas.
0: Que, però jo sí que és veritat que en algun estudi em van, per fer, més d'una vegada m'ha passat, algun personatge negre m'han demanat persones negres, no? I en un estudi em van arribar a dir, n'hem trobat una, perquè no n'hi havia. I vam fer una connexió amb Madrid per fer la prova. I no la sentia ni assajar. I al final li dic, no assages a sobre, li vaig dir. I aquesta noia em va dir, que s'ha d'assajar. I llavors vaig veure que era molt novata. A veure, era negra, però no era actriu. I no era, almenys no era actriu de doblatge.
2: Clar.
0: Llavors li vaig dir a la jefa, li vaig dir, escolta'm, això no m'ho tornis a fer. Dic, no l'he corregit gaire perquè jo he vist que allò no podia ser. Llavors em van triar, de les altres dues noies que no eren negres, me'n van triar una.
2: Clar, sí. Aquesta és una realitat que jo crec que es viu a Estats Units i que, com que moltes vegades aquests clients provenen d'allà o són produccions d'allà, ho volen aplicar aquí, però aquesta realitat aquí tenim una altra.
1: Segons tinc entès jo, als Estats Units hi ha un tema de repartiment sindical.

0: sigui, hi ha una exigència a nivell sindical que a mi em sembla correctíssim, evidentment, donada la realitat social que viuen als Estats Units. Aquí no. Aquí no passa això. O sigui, a veure, s'han de fer... Els nens els han de fer nens. Bueno, fins no fa pas gaire era impossible que els nens fessin de nens. Perquè no, a part de que no n'hi havien, no calia, bàsicament. O sigui, hi ha tota una sèrie de demandes de voler associar el personatge amb una manera o amb un estil o amb una forma o no sé com dir-ho dels actors de doblatge o les actrius de doblatge, que no cal en absolut.
1: No, perquè caiem en una segregació, una cosa molt com racista, no? Al final, si els blancs hem de fer blancs i els negres han de fer negres,
0: sí,
1: o els no binaris han de fer no binaris. Exacte. Jo no, què n'he de fer de si aquella persona... Jo no tinc per què saber que aquella persona és homosexual.
2: Clar.
1: Per fer un homosexual.
2: On està el límit, no? Perquè
1: clar,
2: si ho fa un homosexual, haurà de ser un homosexual que ho faci.
0: No, perdoneu. I si els personatges, els actors originals negres, els han de fer persones negres, jo em quedo a casa.
1: Ja.
0: I aleshores què fem?
1: No, i a més, quin és el concepte d'un actor? O sigui, jo per fer una assassina he d'haver assassinat algú?
0: Clar, és tota aquesta història.
1: Clar. Jo no...
2: La Rosa Guillén també és l'actriu que posa la veu a la Capitana Marlowe, la sèrie francesa de TV3, i encara que sigui la protagonista, ja és una mica especial en ella mateixa i podria ser perfectament un personatge tipus.
0: Sí.
2: I també n'ens ha parlat.
3: La Capitana Marlowe és un personatge molt especial, perquè a part de que l'actriu és molt graciosa, però improvisa molt, o això sembla, és complicat, perquè li has d'agafar una mica aquest caire que té ella, tan distòpic, no?, que de vegades doncs és cínica, riu, però ho està fent per mediatitzar l'altre, però m'ho vaig passar molt bé. Va ser un personatge molt maco, la veritat.
2: Vosaltres també n'heu fet de personatges protagonistes, com per exemple, tu, Anna, vas fer la primera veu del Doraemon l'any 1993.
4: Tens uns acudits, intenta no pensar bestieses per un cop. Ets un cap de pardalets.
2: Quants episodis vas fer, ho recordes?
1: Molts.
2: Molts,
1: o sigui,
2: eh?
1: Em vaig fer entre català i castellà amb aquells dos anys... Uns 700, vaig calcular.
2: Mare meva!
1: Perquè fèiem el castellà, llavors es feia aquí, i fèiem... Era una borrada, eh? De les 8 del matí fins a les 10 del vespre, i fèiem el dematí, fèiem capítols en català i o al revés. I a la tarda, els mateixos capítols que havíem fet en un idioma el fèiem amb l'altre. I era una matada. Era molt divertit, molt divertit. Em va donar moltes taules, perquè jo començava i vaig agafar amb una agilitat bestial. I a part, el personatge era molt, molt entranyable i te'l feies una mica teu, no? Perquè li donaves mala llet, però també li donaves tendresa, però també li donaves... I, a més, l'original, la dona japonesa, era molt bona, és molt bona, i et donava també moltes pistes, no? Llavors m'ho vaig passar molt bé i al mateix temps també ho vaig patir, en el sentit que era Doraemon, i la que feia el Nobita, que ho fèiem juntes, fèiem nosaltres dues, fèiem soles, i després els altres ho feien amb una altra, i la Nobita es quedava fònica cada dos per tres, perquè portava un ritme bestial.
2: I tu, Farell, també n'has fet de protagonistes,
0: sí,
2: vas fer un dels millors personatges de sèries de ficció que s'ha fet mai, que és el Walter White, de Breaking Bad.
0: És la sèrie 10.
5: Encara que t'ho digués, no t'ho creuries. I saps què passaria si de cop decidís que deixo de treballar? Un negoci que podria ser la joia de la borsa s'acabaria de cop. Desapareixeria. Deixaria d'existir sense mi, no. És evident que no saps amb qui estàs parlant, que no en tens ni idea. Jo no estic en perill, Skyler. Jo sóc el perill. Un tio obre la porta, disparen. Creus que en disparen a mi? No. Sóc jo el que dispara.
2: Tenia un punt de característic o no? Perquè, clar, primer era un professor d'institut normal i acaba sent el gran capo de la droga de l'estat de Nou Mèxic, no?
0: Sí. Només aquest traspàs, aquest camí que fa, ja varia la seva manera de parlar i de dir. A part d'aquell, l'actor, el Cranston, és brutal. Brutal, boníssim. Et dona tota la informació, te la dona ell. Només li has de mirar els ulls. Només això. I vaig tenir la sort d'estar superben dirigit per la Maganya, per la Lluïsa Maganya, que va ser Va ser fantàstic. Però sí, tot el procés és un, era un tipus, és clar que era un tipus. La situació ja és molt bèstia, llavors és un tipus. Però és un tipus en el que no cal forçar-li excessivament la veu, sinó és la interpretació, que ja és de, que el fa tipus.
2: I recordes algun episodi especial de la sèrie que et marqués?
0: Sí, recordo el primer.
2: El primer de tots
0: surt, jo recordo que surt gravant-se en vídeo enmig del desert, amb calçotets, explicant que fent un missatge a la seva dona i tal i qual, i explicant el que estava passant. I amb un molt... Això eren els primers takes, i ahí va ser fortíssim. I l'últim, que no el desvetllarem per no fer un spoiler, no?
2: Doncs precisament a Breaking Bad vas compartir repartiment amb l'actor de doblatge Pep Ribas, que feia el personatge del Hank, que era el cunyat de Walter White i agent de la DEA.
6: Vas matar 10 testimonis per salvar la pell.
7: Hank, escolta...
6: Vas posar una bomba en un geriàtric. Heisenberg, ets un mentider, un cargirat i un malparit.
7: Hank, no sé d'on ho has tret, això.
6: T'ho juro per Déu. Et tancaré a la presó.
7: Hank, torno a tenir càncer.
6: Podreix-te, fill de puta.
2: A ell li han preguntat què recorda del Hank i ens ha dit això.
8: El Hank Schrader, que era el que jo doblava, el cunyat del Walter White, doncs era un home entranyable, un tio fabulós, un policia allò curtido en mil batalles i que era molt primari, però a la vegada també molt sensible, molt xulo de fer. Jo penso que Breaking Bad és possiblement la millor sèrie de la història. La Maria Lluïsa Maganya va ser la directora del doblatge de la sèrie, que va fer una feina fantàstica, i després també hi havia el Domènec Farell, que estava sensacional fent el Bryan Cranston, hi havia la Leo, la Maria Jesús Lleonard, fent una actriu boníssima que es diu Anna Gunn, que era el personatge de la Skyler, la pròpia Maria Lluïsa, que feia la meva dona, no recordo ara el nom de l'actriu, però estava també sensacional, l'Hernán Fernández, que feia el Jesse Pinkman, el famós Jesse Pinkman, també sortia el Roger Isasi, que feia un paper molt complex, perquè era el fill del Walter White, era un paper molt complicat. Sortia l'Eduard Farelo, que feia un traficant i que li quedava genial, m'encantava com ho feia, estava superbé, i moltíssima gent, sortia molta gent en aquella sèrie. Recordo que fins i tot hi sortia gent que ja no està entre nosaltres, no? Sortia el Josep Maria Ullot, que feia un personatge, i sortia també el Jaume Lleal. En fi, tinc un record boníssim d'aquella sèrie i un record boníssim d'aquella època, sensacional.
2: Bé, parlem ara dels personatges d'animació en general, que també és un altre món. Avui estem fent un repàs exhaustiu, eh?
0: Sí, sí.
2: L'animació és on es permet fer veus més curioses i més i tenir més...
1: Sí. És on te pots deixar anar.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí,
0: o per desgràcia o per bé, és on pots fer les veus més estranyes.
1: Sí, i pots anar al límit de la interpretació. Jo recomano que la gent que comenci, o sigui, que faci molta animació, perquè és quan perds el tema inhibició, et desinhibeixes.
0: I de les coses que jo dic, que he dit sempre, que és de les coses més difícils. Doblar dibuixos animats. Per mi és de les coses més complicades.
1: Oh, hi ha dibuixos que tenen labials i hi ha els mangas. Que els mangas és obrir, tancar, i has d'agafar un ritme i punto. I ja està. No et dona moltes pistes la boca. N'hi ha altres
0: que sí.
1: N'hi ha alguns que sí.
0: One Piece et dona molta informació, per exemple.
1: Són molt expressius, també.
2: El que passa que els animes, no sé si són més naturals i més reals, les veus que s'han de posar o les interpretacions...
1: Depèn del tipus de dibuix. Clar. Depèn del target que sigui la sèrie. Si és una sèrie per nens petits, normalment surten més dibuixats i més personatgets així. I si és una cosa per adults, normalment són en veu normal, saps? En veu, si són persones reals dibuixades.
2: El Pep Ribas també va fer un personatge d'animació que era el Bullwinkle de la sèrie Rocky Bullwinkle.
9: Oh, punyefles! Tant de bo existís alguna manera de transmetre personatges animats a través d'un ordinador, tan lluny com vulguis i molt de pressa.
2: I també li hem demanat què recorda d'aquest personatge.
8: De fet, aquella sèrie era per nens, però tenia picades d'ullet constants pels adults, I explicava moltes coses de la política americana. Era molt bonica, aquella sèrie. Ens ho vam passar molt bé. El Claudi Domingo feia l'Esquirol, el Rocky, i jo feia l'An, que era el Bullwinkle, i era un bitxo molt divertit, molt, molt innocent, molt naïf i molt venjant. I vam fer potser, no sé ni quants capítols, moltíssims. Aquesta deu ser la sèrie d'animació més llarga que he doblat.
2: De fet, de les aventures de Rocky Bullwinkle també se'n va fer una pel·lícula l'any 2000 i precisament allà hi va participar el gran Ricard Solans doblant a Robert De Niro, que feia el dolent, que era un militar alemany i li va posar accent alemany.
10: Quantes vegades han aconseguit frustrar-nos amb barroeres i intromissions?
11: 28.
10: Calla, idiota! No han d'arribar vius a Nova York. Trobeu-los i destruïu-los personalment.
2: Tots els personatges que surten d'altres països i que, per tant, parlen altres llengües, s'han de doblar amb accent o no?
1: No. No, a veure, això és un problema quan et surten accents,
0: sí, sí.
1: Perquè, primera, no hi ha en vídeo, normalment, no hi ha pressupost per fer venir una persona oriunda d'aquell país perquè et vingui a donar instruccions de com fer l'accent. No tenim ni temps ni diners per fer això. Una altra cosa és amb un 35, una pel·lícula de cinema, que tenen un altre marge, tenen un altre pressupost, i poden fer venir a un rus, poden fer venir a un... És igual, vale? Poden fer-ho. Però amb una sèrie és més complicat. La majoria de les vegades el client ja et marca que no vol accents. Vale? Jo he arribat a fer coses mexicanes, per exemple, dient expressions, no? Mija i coses així, però sense accent. O sigui, mantenint les expressions, però l'accent no.
0: Això ja em sembla estrany.
1: Sí, però això obligada, sí,
0: no, evidentment.
1: Obligada pel evidentment, client,
0: això,
1: eh?
0: A mi particularment
1: sí,
0: ja no m'agrada.
1: A mi també, tant. A mi tampoc m'agrada gens, això, eh? No, però, per exemple, coses. Ara he fet una sèrie que vaig decidir jo i li vaig dir al client, no diré quin és perquè encara no l'han emès, vale? Però vaig dir al client, això ho farem amb accent, aquest personatge el farem amb accent. Em va donar carta blanca al client perquè fes el que em donés la gana. Al cap de dos o tres capítols, els protagonistes imitaven en aquest tio fent-se passar per familiars d'ells i tenia molt sentit haver-ho fet amb accent.
0: Clar.
1: I es produeix una situació molt còmica en la qual tots parlen així i a l'altre els diu, bueno, però tu aquest accent et vaia't bé. I diu, bueno, és que em vaia bé, saps?
0: Sí, sí.
1: I va quedar molt graciós.
2: Clar, és que, a més, en original, el propi anglès té diferents accents, perquè no és el mateix
0: és
2: el britànic,
0: clar,
2: el nord-americà, que l'australià, que l'indi...
0: I l'anglès de Nord-Amèrica, depèn de l'estat, es parla d'una manera o d'una altra.
1: Hi ha una pel·lícula, El Bienvenidos al Norte, em sembla que és,
0: sí.
1: Que hi ha un moment que parlen, que hi ha uns que parlen d'una manera molt rara. Sí. Tu la veus en versió original i amb subtítols i no té gràcia, perquè no te n'enteres que parlen d'aquella manera. Tu la veus doblada i és molt graciós, perquè parlen d'aquella manera...
0: Aquesta
1: que
0: la vaig doblar jo en
1: català.
0: És
1: molt graciós.
0: Amb el Marzani.
12: No era moblat?
13: Home, l'altre dictor ja s'havia emportat.
12: Què vol dir que se'ls va emportar?
13: No, és que no els va deixar.
12: Guixa?
13: Els mobles.
12: Què? No ho entenc.
13: Es veu que no els va deixar.
12: Com que no els va guixar? Que els guixés, què hi té a veure? I per què no hi són si no els va guixar?
13: Que no et deixar. No guixeu les mobles, que se'ls va emportar, ves?
12: Però per què diu que no els va guixar?
13: No he dit per res de guixar.
12: Què? Pixar? No era guixar?
13: Que no?
12: Que sí, vostè m'ha dit que no els va guixar.
13: Ah, d'acord. No, home. I dic que ell no els va deixar.
12: Per això és el que dic.
13: Deixar, m'ha dit?
12: Ah, deixar, no guixar. Deixar.
13: Sí, deixar, això.
12: Deixar, guixar, tothom parla d'aquesta manera aquí.
13: Home, esclar, això amb setimís, tothom parla setimí. També es parla flamenc aquí. Jo el flamenc també l'entenc, eh?
12: Sí que estic ben arreglat.
0: Això va ser un corrasso de
1: boca. Sí, sí.
2: Clar, i com es tradueix això? Perquè el doblatge és una traducció.
0: Sí.
2: Com ho fas, això, respectant el sentit original?
0: Buscant-li la lògica, adaptant-ho. A veure, és que clar, jo he arribat a fer un personatge argentí parlant que parlava català i que cantava un tango en català.
2: Però això és increïble, això.
0: No, mil coses. Jo
1: sí.
0: Que sé, tota una pel·lícula
1: coses
0: en serbo
1: croat. Coses molt rares, hem de fer.
0: Clar, clar. He fet tota una pel·lícula en serbo croat, amb un lingüista al costat. Però clar, aquestes coses s'han
2: de fer. I després, clar, a Estats Units, que hi ha molt producte que s'ha de doblar, que ve d'allà, hi ha el tema dels hispans. Dels, sí. dels llatins, sí. clar. Mm-hmm. El castellà, mm-hmm. potser en català, no? Ja,
1: ja ho
2: podem jugar
1: avantatge.
2: Millor sí. perquè és un idioma sí. diferent, però quan estàs doblant en castellà, per sí. exemple, sí. això sí. ja sí. és un problema sí. important.
0: S'hauria de posar accent.
1: Sí.
2: I com faríeu els següents accents, o quins trucs, per exemple? Sí. Un accent rus.
0: Vale, aquesta és la primera. És mentida tot l'accent rus que hem sentit fins fa poc.
2: Què dius ara?
0: Sí, les erres que parlen des de manera que parlen així. Fals.
1: Que pensar en el català, les eles, exacte. Les eles...
0: Són eles molt, molt grosses i as.
1: As i les eses, les és bastant català,
0: sí.
1: l'accent rus.
0: I molt, molta A.
2: Molta
0: A i molta L.
2: I molta L. R, res.
0: R no. de que arrossegada no. mai.
2: L'alemany?
1: És una mica com el francès, la R. Sí. És mentida, també, això de que posen la R forta, no? Fan les R's, les fan franceses.
0: I molt sincopat.
1: I, sí.
2: El xinès?
0: El xinès és... Sí. Aquest sí que per molt.
1: Les L's...
0: Aquest sí que te l'has d'anar al top.
2: Però, aquí, les L's sense caure en l'estereotip.
1: Però les L's són de veritat, eh? Perquè sí. molts xinos que tenim aquí, sí. dius, no saben dir la L, no la saben dir.
0: No és un so que no tenen.
1: No tenen, aquest so.
2: El francès?
1: La R, bé, vull dir.
0: La francesa segueix sent sí. aquesta cosa. Sí.
2: R suau.
0: R suau. Sí, sí.
2: Turc.
0: El turc com els àrabs, ara igual és
1: intentar
0: arrossegar-ho. Arrossegar-ho una mica, però sí.
2: I per acabar, el mexicà.
1: Sí,
2: sí, sí, sí.
1: La tonada, no? Sobretot la cantar ella.
0: Té una música diferent.
1: Les esses, però la compadre, és molt... Sí.
2: Recordeu algun personatge especial que féssiu amb accent o no?
0: Jo el serbocroat aquell.
2: El serbocroat, Però com era el serbocroat?
0: Era una situació de guerra, uns cascos blaus, i la guerra de l'ex-Jugoslàvia, i hi havia una intervenció d'un tot un grup de serbocroats. Ah. Hi havia un tio que parlava en serbocroat i català. I pues, passava la pel·lícula en serbocroat.
2: I com el feies? Com...
0: No, tenia la lingüista allà.
2: Ah, tenies un lingüista al costat.
0: I llavors em feia transcripció fonètica i, conyo, pues sí, el vam quadrar. Sí, sí, em deia, hòstia, sí, sona, perfecte. Bueno, pues mira, perquè sí.
1: Jo alguna sud-americana he fet, clar. Però jo el que recordo molt, i la tinc aquí ficada, és que vaig per poc agafo una... Bueno, em va sortir psoriasis d'aquesta. Vaig dirigir una sèrie que era com un malson, perquè era una sèrie per Canal Plus, i eren àrabs, o sigui, vaig haver d'agafar gent àrab, gent persa, gent russa, gent alemanya, gent... O sigui...
2: Originaris d'allà, de veritat.
1: Sí. I va ser un malson.
2: Però clar, no eren actors.
1: Volia que ho doblessin tot. El client volia que ho doblessin tot. I vam agafar un actor àrab que parlava català, un actor que llavors era conegut perquè sortia a TV3 i tal, i a més a més tenia gent que feien els protes que havien de parlar en àrab, vale? I llavors en una sala anava a l'Ali aquest a ensenyar-los al Posada, a la Noemí, tots aquests, com anar fent poquet a poquet els takes que havien de fer amb àrab, i després jo a la meva sala feia l'espanyol. Quan vam decidir organitzar-ho així, van passar com dues setmanes que jo vaig patir i no me'n sortia, i vaig plorar, clar. I vaig patir de tot.
2: Va ser una bogeria,
1: sí.
2: Doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm molt especialment la col·laboració per l'episodi d'avui del Ramon Canals, la Rosa Guillén i el Pep Ribas, i lògicament també a vosaltres, Domènec i Anna, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Per haver vingut a la Vermella. Que us vagi tot molt bé.
1: Vale, igualment.
11: La Vermella, un podcast del doblatge en català. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, ha explicat en una entrevista que la comunicació amb l'actual líder suprem, Mojtada Khamenei, ferit greument a l'inici de la guerra, és molt complicada. No obstant, ha dit que el fet que sobrevisqués als atacs que van acabar amb son pare, Ali Khamenei, ha estat molt important.
3: Hem continuat. El nostre estimat nou líder va ser elegit. Ara és molt difícil comunicar-se amb ell, però la seva presència és important per a nosaltres i ens dona força per a continuar endavant amb el procés.
2: Mojtada Khamenei no ha aparegut en cap moment en públic des de la mort de gran part de la seva família i tots els comunicats que se li han atribuït han estat llegits per presentadors de televisió. Pezeshkian ha dit que els Estats Units i Israel esperaven doblegar l'Iran en 48 hores, com va passar a Síria, però no ho han aconseguit. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: El Marroc ha detingut prop de 90 persones acusades de col·laborar amb l'entrada massiva a Ceuta o dels aldarulls de la frontera. La maquinària judicial també s'ha activat a Espanya. L'Audiència Nacional ha preguntat a la policia si disposava d'algun indici previ i ha demanat informació exhaustiva de l'operatiu. D'altra banda, l'ONG Caminando Fronteras eleva a 141 els morts, 63 dels quals al Marroc.
2: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant els fets.
4: Cop al càrtel de Jalisco a Catalunya. La Policia Nacional i l'Oficina Antidroga Francesa han desmantellat un laboratori de metamfetamina al Manà, al Segrià. Els agents han confiscat 2,5 tones de droga i han detingut 13 persones.
2: Isaki Lacuesta en roda aquests dies a Panyoles, el seu projecte més íntim. El director de cinema recupera els seus records d'infantesa dels anys 80 a la pel·lícula El fons de l'estany, amb Àlex Vendemul i Alba Aguilera entre el repartiment. Trànsit intensifica fins diumenge els controls de velocitat a les carreteres catalanes. La campanya, que estarà activa tota la setmana, busca reduir la sinistralitat al volant, perquè l'excés de velocitat influeix en la gravetat dels accidents.
4: En aquesta campanya hi treballaran tant els Mossos com agents de policies locals. En parla el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ramon Codina, en declaracions a 3CAT Info.
5: Tots els vehicles radar que hi ha distribuïts per Catalunya treballen intensament en tots els torns i es busquen els punts crítics més conflictius on coneixem que hi ha més accidentalitat, que hi ha més excessos de velocitat i, per tant, que s'incrementa el risc de sinistre viari.
4: En la campanya que es va fer l'any passat, els Mossos van posar més de 33.000 multes, és a dir, 4.800 sancions cada dia. 80 persones han mort a la xarxa viària en el que portem d'aquest any.
2: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des del dilluns, quan va tornar de l'estada d'Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
4: Ideco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per redefinir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó de bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
4: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació amb 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer en la prova de rutina acrobàtica.
2: I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlen Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.
1: Fins aquí les notícies.
6: Guàrdia, amb Enric Calpena.
7: Quan Àtila i els uns van irrompre...
8: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
6: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
8: Una hora d'història que us captivarà.
9: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Mòbius.
9: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
9: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mòbius. Fins la propera.
6: La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada. Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Senyores, avui rock and roll.

0: Vam sentir una vegada que el rock no mor mai i per això una colla de dones s'han fet grans amb aquesta música poderosa que surt de les vísceres. No cal portar la bandereta per ser feminista. Si toques la guitarra o la bateria o crides més fort que els altres, estàs rebel·lant-te contra la vella injustícia que el rock sigui cosa només de senyors. Si el rock patriarcal va dir allò de sexe, drogues i rock and roll, què hi tenen a dir les senyores? El mateix sexe? Les mateixes drogues? O hi posen més seny? Avui, riffs de guitarra, baixos insistents i veus atronadores. En definitiva, pubilles de cuixa forta.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

0: Mira, això és molt personal, això que us explicaré ara, perquè aquí potser no coincidireu, però jo quan vaig veure aquesta dona a l'escenari vaig pensar, aquí hi ha un canvi, aquí passa alguna cosa. I és clar que n'hi havia d'altres, hi havia la Chrissy Hynde, la Blondie, la Janis Joplin, però potser per tractar-se de la meva generació, quan vaig veure la PJ Harvey per primer cop en un escenari, vaig entendre que el rock, sobretot, era una cosa de senyores. Per això avui comencem amb ella, aquest programa de les dones i els dies. Són les 9 de la nit i 9 minuts. I us donem la benvinguda en aquest programa on avui sonarà música de veritat. I estic molt ben acompanyada de dues dones que ja estan aquí assegudes amb mi, la Joana Amaro, com estàs?
1: Molt bé, bona nit a tothom.
0: Vocalista, ara parlem de la teva trajectòria, perquè ara tens l'última banda teva és Amaro, però has estat pilotant moltes coses.
1: Sí, sí, sí. Fa molts anys que avança treballant de rockera, cantant amb rock.
0: Molt bé. I també ens acompanya Bet Gàrgola, baixista. Com estàs, Bet?
2: Hola, molt bé.
0: Acosta't al micro, eh? No em fallis aquí, eh?
2: No.
0: Bet, què tal?
2: Bé, bé, gràcies.
0: Gràcies. Tu ets la història del rock, una mica, d'aquest país, pràcticament. Com a dona baixista n'hi ha poques.
2: Ah, sí, això pot ser.
0: Això pot ser, no les has comptades totes, eh?
2: No, no en tinc ni idea.
0: Fem una cosa, perquè us poseu ja en òrbita, sentim a la Joana Amaro amb aquest últim tema i també últim disc que ha fet, on canta d'aquesta manera i es diu Guerrera, això ja vol dir moltes coses.

0: veure, Joana, tu saps la lletra. Tienes que ser fuerte, tienes que ser invencible. ¿Qué més tienes que ser?
1: Indomable.
0: Indomable.
1: No caer nunca. Cuando te caes, levantarte. Ser la hostia. Y más siendo mujer, como todas sabemos. Porque el mundo en sí es difícil y el mundo del rock más aún.
0: El món és difícil, el món del rock més, i jo, clar, anava a dir, has de ser invencible, has de ser indomable per ser una dona. Vosaltres diríeu que d'alguna manera se us demana més? Heu hagut de, en moments determinats, allò posar el freno de mà o, al contrari, apretar el pedal?
1: Bueno, es un poco sexista el mundo del rock, es decir, siempre ha estado dominado por los hombres. Cada vez más, gracias a Dios, hay más mujeres, vocalistas, músicos, y vamos avanzando. Pero aún así, hoy en día sigue siendo. ¿Qué cuesta? Sí, a mí me está costando, me ha costado y me cuesta. Antes me costaba menos que ahora, igual voy al revés. Pero sí que cuesta. Pero bueno, solamente es en el mundo del rock, porque podemos ver que en el mundo del pop hay más mujeres que hombres.
0: Sí, sí, el que passa és que vosaltres, que no ho hem dit, teniu ja una edat, o sigui, no teniu 30 anys.
1: No.
0: Ho podem dir o no?
1: I tant.
0: Ho podem dir?
1: Ningún problema.
0: Teniu més de 60, i això sí que és bastant històric, perquè aquesta feina demana molt i demana també un compromís personal i moltes coses. Què demana el rock? Què us demana a vosaltres com a dones el rock perquè tingueu més de 60 anys i estigueu aquí fotent-li fort?
1: A mi me manda el corazón. Amo, lo siento hasta la médula de todo mi ser. Lo amo, siempre lo he amado. Estuve unos años retiradas. Y es como una droga. Es decir, para mí es una droga que te engancha y una forma de vivir, de ser, de pensar, de todo. Y te engancha y es difícil dejarlo, de verdad.
2: Sí, realment és això, una manera de viure i sobretot que, o sigui, ja venim d'això d'abans, d'agafar un instrument, ja veníem com enfocades, suposo que a la Maró li passarà el mateix, enfocades amb la música i estàvem a dintre, vam agafar un instrument i ja no el vam poder deixar, no?
0: Però clar, quan vosaltres vau començar, allò era un camp de senyors, no em feu dir la paraula.
2: Absolutament,
0: vull dir, no hi havia gaires dones.
2: No, i encara ho és, malgrat que ara hi hagin dones, com diu la Maro, moltes estan al pop i al rock no hi ha tantes dones,
0: I a més, m'imagino que a més quan vols tocar un instrument, hi havia les típiques bromes de... Doncs no ho sabràs fer perquè ets una dona...
2: Sí.
0: O no està malament per ser una dona...
2: Sí.
0: Això t'ho has sentit més d'una vegada, oi?
2: Segur.
0: No, segur no, explica-m'ho.
2: Sí. No, alguna vegada sí, sobretot al començament de tocar amb Gàrgola, que érem un grup de metal, amb els punks et diré que respectaven potser una mica més les dones, els punks.
0: Sí.
2: Les dones músiques o les dones en general, poder.
0: I els heavy metals no tant?
2: No, era més patriarcal tot, jo diria, i més machisme i més no sé què, i llavors, clar, les dones no saben fer rock and roll, deien. Bueno, si tu dius, què vols que et digui? O sigui, jo li he donat patades a la gent per insultar-me davant d'un escenari i posar-se davant meu a insultar-me per ser una dona. I, perdona, jo en un moment donat som molt punk. I he pogut defensar-me. Sí.
0: Tu, per exemple, Bet Gàrgola, has tocat a Gàrgola, com dèiem, que ha estat la teva banda i la teva banda important sempre, però també has tocat, per exemple, en Pau Riba, com a baixista, a Mongo and the Parkers, Matavaques, moltes bandes.
2: Sí.
0: O sigui, podríem continuar Lilith, Clam, sí. Rare, que era una banda només de dones.
2: Sí, la primera. Sí, des del... Mira, Rare era del 81 o 82 i des d'aleshores gairebé que no he parat. I sempre he tingut bandes. Algunes han durat 10 anys i les altres n'han durat 5, però quan s'ha acabat una banda n'he fet una altra. I moltes vegades he tingut dos projectes paral·lels, com a l'època de Gàrgola, que tenia Gàrgola i Matavaques alhora, perquè eren absolutament dos mons absolutament diferents, per lo qual no em prenia... No em prenia res un projecte enfront de l'altre i el que m'agrada molt és la música, per tant, puc estar dintre de projectes diferents que no siguin rock.
0: El que sigui és tocar, el que sigui és tocar.
2: Bueno, tocar el que jo vull tocar, diguem-ne, i no té per què ser rock, malgrat que sempre el 90% de la meva vida ha sigut rock, però això que et dic, he tingut matavaques, que ha sigut una cosa experimental, fora de tota onda i de tot món, mm-hmm. i m'hi he passat molt bé, també.
0: Escolta, sentim a la Beth Gàrgola amb la seva banda Gàrgola. Mireu com sona.

0: trio.
1: Era un trio i ella era la baixista, Gàrgola, i l'estem sentint ara, avui, dedicant-nos a parlar de dones que es dediquen al rock, al hardcore, al heavy, al metall, que no tenen problemes. I a mi m'agrada molt que t'he vist a l'Instagram amb una frase que has penjat, Joana Amaro, que jo me l'he copiada aquí perquè dic... Vull parlar d'això, vull parlar d'això. Diu, la ràbia ben utilitzada és benzina pura i tot arriba quan ha d'arribar.
2: Sí. Sí.
1: Benzina pura. A mi m'agradaria saber, perquè el rock jo l'assimilo, potser estic equivocada, però per mi té molt a veure doncs, amb aquesta ràbia amb aquest coquet o amb aquesta força. Què creieu que us esteu revelant vosaltres quan esteu cantant o tocant?
2: Jo, particularment, soy cantautora, escribo mis letras y no me revelo contra nada. Es decir, hay cosas que no me gustan. Hay un tema que tengo que se llama rabia.
1: Sí.
2: Y escribo y digo y canto lo que siento. Hay muchas canciones, varias canciones que siento impotencia de cómo está el mundo, de cómo está la gente y tal, y ahí expreso lo que yo siento. Uh-huh. Y esto de la gasolina, claro, es decir, si la rabia la pones en un sitio bien cuando tiene que explotar y sale bien bien puesta, es fantástico.
1: Tu, Bet, també penses això, que hi ha un punt de ràbia, hi ha un punt de...
0: En el
1: món del rock, que teniu ganes de treure?
0: Sí.
1: Jo crec que les dones tenim molta ràbia dins. No sé què en penses.
0: Sí, jo sí. Personalment,
1: jo també, perquè crec que tenim com un sentiment d'injustícia antic.
0: Sí, absolutament.
1: No?
0: Sí.
1: I que ha de sortir per algun lloc.
0: I per això em va enganxar el rock quan era ben petita, i em va enganxar el rock perquè era una manera que jo podia treure la meva ràbia. Per tant, a mi sempre m'ha agradat escoltar música molt àmplia, o sigui, jo puc escoltar des de jazz fins a músiques experimentals, fins a rock, però em considero rockera de naixement perquè és el que més he escoltat, però també és el que més he viscut, diguem-ne. Mm-hmm. I la ràbia aquesta m'ha ajudat a treure-la ja des de ben petita, m'ha ajudat a treure-la posant un disc i cridant i tal, i després continuant, i finalment vaig acabar en un escenari traient la meva ràbia amb el baix. O sigui que m'hi he passat molt bé traient ràbia.
1: O sigui que també és sanador, podríem dir. Sí. És una mica sanador el rock.
0: Sí.
1: Ara ens posarem hippies. Estem passant del heavy metal a ser hippies. Tot bé.
0: Pau, amor i vegetals.
2: Sana, cuando cantas o tocas un instrumento y sacas todo lo que tú tienes dentro, te sana totalmente, te quedas buah, súper bien.
1: Et surt tot el que tens dins. Sí. Clar, jo estic pensant, parlem de ràbia, parlem d'aquest sentiment d'injustícia que jo crec que tenim molt les dones, però el fet també que hi hagi dones al rock, jo crec que també ha portat temes que els homes, dels que no parlen, els homes, no? Ah. Perquè jo, cuando quiero... Imagineu-lo, Quillo, jo para ser feliz necesito un camión. Perdó. Però vosaltres no us imagino dient jo per a ser feliç necessito un Rolls Royce. O sigui, vosaltres heu tret temes, també quan esteu en el món de la música, que són diferents. Per exemple, un dels teus primers singles es deia Violación.
2: Sí, un tema que és pasado, presente y, por desgracia, futuro.
1: De què volies parlar, tu, aquí?
2: Bueno, d'una violació.
1: Sí, òbviament.
2: Bueno... Fue una letra que me vino hace tantos años que, Montse, no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, es un tema que, por desgracia, es de actualidad. Y me vino a hacerlo así, y así se hizo. Uh-huh. Y así vino.
1: Sí, però, és a dir, aquest tema dubto del que l'escrivís un home, que en parlés
2: home.
1: Evidentment,
2: no. És
1: coses de les que heu escrit vosaltres. Després, ara parlarem amb l'Anna López, també, que ha estat amb les Butch, i han parlat també de dolor, amb la regla, és a dir, de qüestions que fa uns anys no ens imaginàvem que el rock pogués sonar així. Això és important, també.
0: Sí.
1: Com ho sents,
0: sí.
1: Bet?
0: Sí. Bé, jo no sóc cantant. Sí que he fet algunes lletres, per grups i tal. I segurament la meva mirada també ha sigut més femenina, segurament, sí. Sí.
1: I sobretot temàtiques noves, que jo crec que són molt importants, aquest sentiment d'injustícia que dèiem, no? Com modificar-lo i com cridar-lo. També perquè m'imagino que encara que ho volguéssiu o no... També jo crec que en el moment, hem dit al principi del programa, drogues, sexe i rock and roll. Aquí això encara pesa molt en el món del rock.
2: Yo digo en los conciertos, digo salud, sexo y rock. Las drogues ja passaron.
0: És perquè ja tenim una edat.
2: Perquè ja a esta edad como que no.
0: Però bé.
1: Però què?
0: Bé, que de vegades és millor prendre drogues quan ets vell que no pas quan ets jove.
1: Oh, sí, no. Perquè no la saps portar bé, vols dir?
0: No sé, és una frase del meu avi.
2: El cuerpo no aguanta igual, no aguanta igual, tia.
0: El meu avi deia, les drogues les haurien de prendre els vells i no pas els joves.
2: Ah, mira, però hay que volver a empezar otra vez, ¿no?, con las drogas, igual.
1: No, clar, sé. Que sí. No sé.
2: Ja la...
0: No, realment...
1: Ja no m'hi fico, amb això.
0: Tots tenim una edat i clar que hem frenat. Ni la mare ni jo estarem fent el mateix que fèiem quan teníem 30 anys. Això està claríssim.
1: Però que li fumíeu molt fort?
0: No, perquè si no, mira que maques que estem.
2: Hombre, estaríamos muertas.
0: Clar, li fumíem lo normal, però, que li fumia la gent sexo. Normal.
1: Però creieu que, per exemple, jo crec... Ara, aquí diré una cosa. Jo crec que moltes dones van començar a fumar per ser una mica masculines, per entrar en el món dels homes.
2: Ah, no, jo empecé a fumar per una amiga que quería fumar, que fumava i me decía, venga, sí, un cigarrito. I quería ser com ella. No por ningún tío, la verdad. Sí. Jo, particularment.
0: Jo era molt petita, a la comunió ja em van donar tabac i ja no ho vaig fer.
1: D'acord. No, jo deia, perquè a vegades s'utilitza com aquella cosa com de petar en un lloc on tots són homes, doncs a dir, jo beuré igual, jo fumaré igual. I no sé si us heu trobat. Ara,
2: jo és que iba a un col·legio de monjas. Jo iba a un col·legio de monjas i era molt...
1: I estàs fet amb el bé, ja.
0: Sí. Ja, i jo estic fet amb el bé per aquesta cultura que tu dius de voler ser un home, eh? Perquè
1: exacte.
0: Sí, que teníem
1: que jo
0: això.
1: Jo crec que hi és, això amb el
0: jo
1: rock.
0: Jo fins als 15 anys, poder, sí, jo volia ser un home. No ser un home en el sentit de ser un home, però sí que fet totes les coses. O sigui, em feien molta enveja els amics.
1: Clar.
0: Perquè a les nenes estàvem com sempre cohibides i els nens podien fer-ho tot. A mi això em feia molta enveja.
1: Clar, per això. Jo crec que moltes les que ens volíem saltar una mica això, sempre volíem ser homes. Jo tenia molta fantasia en ser un nen.
0: Jo
1: perquè
0: també.
1: Pensava, ser nena és un pal. Doncs
0: pues a mi em passava el meu.
1: No em deixen jugar a futbol, no.
0: Fins al primer nòvio volia ser un nen i després vaig tenir un nòvio i ja em vaig...
1: Has dit, però no està tan mal,
0: em va estar bé ser una nena.

0: De fet, això que estem sentint ara ens fa molta il·lusió, perquè és primícia total. Ho sentim quan, res, falten 3 minuts perquè siguin les 9:45 de la nit a Catalunya Ràdio. I és un single nou de La Fura, que és aquesta banda de 4 dones combatives feministes que doncs tenen com a bateria... Veieu que la bateria sona fina, fina, fina? És l'Anna López, que actualment toca a La Fura, abans estava a les Butch, i té 53 anys. Tampoc en té 30, però escolta'm, quina energia. Anna López, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: Com estàs?
1: Doncs bé, bé, bé, amb ganes de parlar amb vosaltres. La veritat, molt, molt il·lusionada també de que soni la primícia del primer single de la banda, vull dir que... molt contenta.
0: Doncs escolta, Anna, bateria. Bateria ja has trencat totes les normes, perquè si en general les dones al rock ha costat molt que hi entressin, tocar la bateria és de mascles musculosos.
1: Bueno, bueno, jo no m'ho prenc així, però sí que és veritat que són poques, hi ha poques, cada vegada per sort són més dones, però no, costa de trobar-ne. Dones bateries, però bueno.
0: No, jo no t'ho deia perquè jo ho pensi, si t'ho deia perquè m'imagino que potser és un comentari que sí que t'han fet o que us ha costat, no? Tu venies de les Butch, que també eren una banda de dones, que és una... que jo crec que es posa molt èmfasi, eh? És un grup de dones, és un grup de dones. I això m'imagino que també es fa una mica de ràbia, perquè al final sou músics, vosaltres.
1: Correcte. Clar, el que passa amb aquest tema de grups de dones, clar, nosaltres, quan estàvem amb les Buc, també altres grups que he tingut també com Indira, anteriorment també tot dones, que fèiem un altre estil de música, com ara amb La Fura, sí que és veritat que el típic pensament, no?, de, ostres, per ser dones no està tan malament. És el típic comentari que ens hem trobat a vegades, però molt poques vegades, cada cop, per sort, és menys. Llavors, clar, en comptes de dir... ostres, lo guai seria... pues, és un grup de punk rock, ja està, no cal dir de dones. Sí, això seria normalitzar el tema, no? Vull dir que no haguem de posar la puntilla de dones. No, un grup de... pues, un grup de punk rock, un grup de rock...
0: Sí, com a màxim un grup de punk de Terrassa, per dir alguna cosa, no? Per localitzar-la, si volem.
1: Correcte. Escolta... però l'afegit aquest de dones, a vegades, dius, hòstia...
0: va més en contra que a favor, no?
1: Correcte, a vegades sí, però bueno...
0: Escolta, Anna, jo us volia preguntar, tu tens 53 anys, tenim a la Bet, que en té 66, a la Joana, que en té 62...
1: Que guai.
0: Això molt és molt xulo, a mi em fa molta il·lusió. Jo crec que fa guai, uns anys molt. Hagués estat difícil. Però encara hi ha la idea aquesta de rock and roll és igual a bellesa en B alta i joventut.
2: Correcte. Yo creo que en todos la tipo de música,
0: a tot arreu,
2: el rock,
0: Sí.
2: Jo diria que és així.
0: I com porteu aquesta part? És a dir, creieu que us assenyalen molt de dir, ui, ja...
2: No lo sé, habría que preguntar solo a la gente que puede pensar esto. Yo no pienso esto de mí. Ahora canto mejor que antes, que cuando era joven, y me encuentro súper con energía, con salud, y estoy estupenda, así que... que es preguntar-se al públic, no a mi.
0: Dono fe, la Maro està estupenda. Bet, què en penses tu d'això? Et repeteix una mica o què?
3: Crec que amb ser baixista no tinc tant, tant aquest... o sigui, el públic no em mira tant com miraran un cantant, penso.
0: És veritat, però també és cert que algunes vegades, com per voler-te fer un piropo o una floreta, jo sé que t'han dit, ostres, no m'havia donat que eres una dona.
3: Sí.
0: Fos una cosa bona.
3: No ho havia interpretat així, simplement jo sí que he baixat de molts escenaris i m'han dit, oh, ets una dona, perquè realment el meu aspecte a dalt l'escenari en l'època de Gàrgola era això, el guitarra i jo teníem com una aparença semblant, molt semblant, les grenyes, les llargues, ens movíem, vull dir... No hi havia molta diferència. Jo no treia mai la meva feminitat, diguem-ne. Yeah. Era molt masculina, en aquest sentit de posar-me a l'escenari i agafar el baix.
0: Clar, hi havia com una sorpresa de dir, doncs toca molt bé, no?
3: Bueno, després, això sí, hi havia gent que se sorprenia i després, amb els anys, he tingut molt... bueno, molts no, però... bastanta gent que m'he trobat que m'ha dit, oh, jo quan era petit, bueno, quan era adolescent t'havia vist a tu tocant Gàrgola i i havia pensat, oh, aquesta dona toca així, doncs jo també puc tocar.
0: O sigui que també sou referents per algunes nenes, no?
3: No, per nens. O sigui, m'ho han dit més nens que nenes. O sigui, nens que estaven allà amb 15 o 16 anys mirant-me i deien, no, aquesta tia fa això. Doncs si aquesta tia fa això...
0: Jo també
3: puc fer-ho. Però bé, mira, com a mínim jo obria portes tant a nens com a nenes i això és una cosa que sí que m'ha agradat molt.
0: Ana López, a tu també t'ha passat això? També t'ha vingut gent i t'ha dit, uau, toques la bateria i jo també puc? Com t'has sentit? Pues sí. T'has sentit referent?
1: Alguna vegada sí que m'ha vingut alguna noia, alguna dona, i m'ha dit, ostres, estic començant a tocar, no sé què, i tal, i inclús els he donat el meu telèfon, i mira, si vols truca'm, i quedem un dia, i si vols faig quatre cosetes, i tal, per començar, que bé, no sé què, i tal, vull dir que... Que sí, em fa il·lusió, a veure, però tampoc em considero, vull dir, em considero una mica com del montón, vull dir que no... Saps què vull dir?
0: Bueno, escolta, ja...
1: Que no considero d'allò, però bueno, em fa il·lusió.
0: Ana López, que ja ens van trepitjant, no cal que ens trepitgem nosaltres, eh? El tema de la síndrome de la impostora n'heu tingut, de dir, ui, no em toca estar aquí, quina por...
4: No.
0: Síndrome de la impostora, de dir, ostres, això no ho sabré fer, pors, inseguretats, vergonyes...
2: No. Yo cuando me he propuesto hacer algo, he trabajado duro para hacerlo y lo he conseguido. Y todo lo que he querido hacer, referente a temas, hacer temas lo he hecho. He hecho versiones, adaptación al español, que decía, hostia, al principio me gusta mucho este tema, sé que es difícil adaptarlo a mí, llevarlo a mi terreno, hacerlo mío, no simplemente hacer una versión, un tributo, para decirlo de alguna manera. Y no, a mí particularmente no.
3: Jo diria que, bé, podria ser que sí, en segons quines situacions, sí, podria ser... No en les coses que jo he fet i tant hi crec, perquè hi crec molt i tal, però sí que, en general, si t'ho fan sentir, una mica, de vegades, el fet de ser dona durant tots aquests llargs anys, diguem-ne, una mica, de vegades, sí que t'ho fan sentir i tu t'ho creus, a lo millor, no?, però vaja, en general jo sempre he lluitat molt per lo meu, he tirat endavant tots els meus grups, he lluitat per tots els meus grups i més que els homes que he tingut al darrere.
0: Absolutament. El rock, us vull preguntar, perquè el rock també és molta imatge. Vosaltres heu vingut avui estupendes. M'agradaria perquè la ràdio no es veu, però han vingut totes amb els pantalons estrets, la jaqueta estreteta, vermella... Porta uns anells la Maro, que n'hi robaré un, perquè són meravellosos, amb els ullets perfilats, el cabell tot perfecte... Com
2: pues me he lavado el pelo y se ha secado al aire libre.
0: Bueno, escolta'm.
2: Sí, bé, clar.
0: Però l'Anna López no ho sé, perquè no l'estic veient.
1: Ui. Això sí que em fa vergonya dir-vos, perquè vaig en pijama, t'ho juro.
0: No calia. Però escolteu,
1: però,
0: no.
1: Però bueno, bé.
0: No, però el que sí que us vull preguntar és que la imatge que doneu... És important. I és important perquè pugeu a un escenari i és important també perquè a les dones jo crec que se'ls demana sempre un punt de sexualització, un punt de seducció. Vosaltres, jo us veig molt empoderades. No, segur que no heu fet res per agradar als altres.
2: No, però... jo particularmente voy vestida com a mi me gusta, com a mi me da la gana i que me guste yo misma. Nunca me he puesto esos típicos corsés así fabulosos, maravillosos, porque tengo muy poco pecho, entonces no lo puedo lucir, y voy vestida a mi gusto. ¿Qué gusto? Perfecto. ¿Qué no? Perfecto. Nunca he ido a la moda de las rockeras o cómo se puedan vestir. Creo que soy bastante diferente a cómo visten ahora muchísimas tías rockeras. Y voy yo para gustarme a mí misma.
0: Pero sexy sí que ho ets, Amaro. No
2: yo es
0: que
2: soy
0: no.
2: sexy pues porque soy así, pero no me he visto sexy para gustar a los tíos o a las tías, que me encanta gustarlos, pero no. Yo me quiero gustar a mí misma. Uh-huh. Que soy sexy, ya estoy, ya no tengo culpa. Si soy sexy. ¿Tú me ves sexy,
0: yo
2: tía?
0: Yo te veo sexy.
2: Olé, gracias.
3: No, a mi em passa el mateix, jo em vesteixo per mi, no, o sigui, sí que avui m'hi he arreglat una mica més per venir a la ràdio i m'hi he rentat el cap, però realment, o sigui, cada vegada que pugem a un escenari, Una mica sí, ens vestim millor que estar per casa, que estem amb el pijama.
0: Però si hagués vingut un productor i us hagués dit baixeu-vos una mica l'escot, que així vendreu més discos, no. Ho haguéssiu fet o no?
2: No.
3: A mi no m'ho haguessin dit ja, jo era molt macho.
2: I a mi no m'ho han dit nunca, jamás.
1: No.
0: D'acord.
1: Que se'l baixi ell, no.
0: Que se'l baixi ell una altra
1: home,
0: cosa.
1: Home,
3: no crec que ningú s'hagués agradat.
2: A las rockeras no se nos dicen esto.
0: Exacto.
2: Es que las mujeres rockeras somos diferentes. Somos otro tipo de pensar, de vivir, de ser, de hablar, de todo. No somos como, con todo el respeto del mundo y todo el buen rollo, como una cantante de pop o cual.
0: No,
2: el rock es una manera... Las mujeres rockeras somos... Más bèsties, somos guerreras.
3: Sí.
0: No sou princeses del pèsol.
1: Más viscerales, sí.
0: Exacte.
1: Más viscerales, sí.
0: No hi ha cap princesa del pèsol, aquí ja ho estic veient. Anna López, escolta, un dia vindràs a l'estudi i seguirem parlant, eh?
1: Perfecte.
0: Una abraçada. Moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Bona nit,
1: gràcies. Adéu. Adéu.

0: Ja l'heu reconeguda, Lupe Villar, guitarrista de Sang Traït, del 82 al 2001, banda també, jo crec que icònica, i continua tocant, 62 anys. Avui tinc totes les reines del rock aquí a la ràdio. Des de la Jonquera, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, 63,
0: 63. 63, ja? Ostres! Doncs escolta, molt bé, molt ben portats. Escolta'm, tu vas ser la guitarrista de Sang Traït, una dona envoltada d'homes, i tu dius que éreu una família, però això sí.
1: Una família, sempre.
0: Sí, sí, però tu eres l'organitzadora del grup. Em sembla que les dones, i aquí una mica la Bet Gàrgola i també la Maro ho expliquen, que quan han tingut bandes, elles són les que remenen les cireres. Explica'm què vol dir això exactament.
1: Bueno, no sé elles, però en el cas nostre, a mi sempre he sigut el que deien un gul inquieto. m'ha agradat organitzar, m'ha agradat moure-me, m'ha agradat lo que era el cavall que tirava el carro.
0: Però no creus...
1: Sí, dic, però... Sí, però ja els anava bé.
0: Clar, però tirar del carro vol dir també a vegades de dir hem d'anar a dormir aquí, ja truco jo, hem d'anar a reservar el restaurant, he de fer això. La Bet m'està fent que sí amb el cap, això amb ràdio no compta, però...
1: No, això ja se n'encarregava... No, d'això se n'encarregava molt als nostres mànagers, això ja... No, jo el que... És més quan sabia tot el que era reportatges, fotografies, vídeos, històries d'aquesta mena, tot això ja anava... Vinga, la Lupa se n'ocupa, Agendes, tota aquesta història...
0: Agendes, això, tu sí, has dit... Escolta, perdona, sí. No t'enfadis, però això és fer una mica de secretària.
1: També. La que embroncava quan alguna cosa no anava bé, la que... Era una mica directora, entre cometes. Saps què vull dir?
0: Ja. I escolta, vas notar això també com alguna recança o et van fer sentir incòmode de vegades, algun comentari masclista, com dèiem abans, la Bet Gàrgola deia, en el món del heavy metal a vegades són una mica machitos.
1: A mi no, la veritat. A mi sempre han estat bé. Jo mai no m'he sentit...
0: Però no parlo del grup, potser, sinó de més del públic, no?
1: No, ni en el públic tampoc, al contrari. A mi sempre han estat molt bé. Jo l'únic que recordo va ser precisament d'un músic... Bueno, músic, si és, en fi, me callo.
0: Sí.
1: D'un que tocava, que cantava i ara toca la guitarra, per dir-ho d'alguna manera, que...
0: Ha quedat clar.
1: Vale? Que va venir un dia, le va acompanyar...

0: En aquell moment tocava amb el nostre bateria, que, bueno, que va morir en Martín, pobret. I en aquell moment, quan en Martín el va acompanyar a un assaig nostre al principi, i jo m'acabava de comprar, bueno, m'havia comprat la meva primera guitarra, l'Avantage, i el va acompanyar al nostre assaig i diu, hòstia, quina guitarra més xula, llàstima les mans que la toquen. I jo me'n vaig, me callo, perquè estem a la ràdio. Però no sé ni si dir el nom, perquè no s'ho mereix, però és un desgraciat. Bueno, és igual.
1: Sí, sí, o però sigui, de situacions d'aquestes... Sí.
0: L'única persona que, ha dit una cosa despreciativa contra meva ha sigut un col·lega. Un col·lega de professió. El públic sempre està super carinyós amb mi, m'he sentit molt estimada pel meu públic, pel nostre públic, pels meus companys, amb tots els col·legues, a la resta de col·legues m'he sentit molt estimada, per la gent que he treballat amb vídeos, fotos, fent discos, tota la gent m'he sentit molt, molt... Bueno, com, o sigui, m'he sentit un músic més, o sigui, no m'he sentit una dona.
1: I escolta'm una cosa, tu ara ja Sang Traït va acabar fa anys i era una banda mitiquíssima que ara la gent està plorant per les cantonades a casa seva perquè diu... Oh, la Lupe Villar! No? Però després, com es fa un carrera sola? Perquè aquest és un altre negoci i és molt diferent. Quan estàs amb una banda tan potent o que és molt coneguda com a mínim i que té molts concerts, etc, quan una dona vol fer la seva carrera individualment, aquí què doncs, passa?
0: Igual. Jo quan vaig fer... A mi se me va passar pel cap una temporada a fer un disc, doncs vaig... cridant els meus col·legues de diferents de grups, hòstia, que vull fer això, vinga, jo m'apunto, hòstia, després vaig dir, hòstia, ara vull traduir cançons de Sant Traït, ara se m'ha passat pel cap fer vídeos i traduir-los a l'anglès. Us apunteu? Sí, els noctàmbuls, els de l'últim segell, no sé què.
1: Vaja, vinga, sí, vinga, has anat trobant dir... sempre gent que més o menys t'ha anat ajudant, oi?
0: No, és que la gent s'apunta, la gent, si tu... Jo crec que si tu t'apuntes... Aviam, jo mai no m'he trobat amb penya que s'hagi posat...
1: Arronsat, no?
0: Sempre s'han posat del meu costat. Jo mai no m'he sentit rebutjada per ningú i m'he sentit músic, ja t'he dit... Sobretot això. Mai m'he sentit com una dona en un món d'homes. Jo m'he sentit un músic, músic més. I he portat un ampli i he descarregat furgonetes amb ells quan hem començat. Vull dir,
1: sí,
0: he fet igual
1: i no has tingut camerino de princesa, tampoc, eh?
0: Ah, no. I si te digués on t'he hagut de pixar, és com...
1: Sí, perquè això anava a dir, anar de gira amb la regla, totes aquestes coses, amb aquests...
0: Tot això ho hem passat i és dur, però és així, perquè no he sigut una cantant de pop ni de copla, no, he sigut una guitarra de rock i he estat amb un grup de granyuts i com a rockera, doncs... hem passat el que hem passat en els anys que hem passat i és un reflexe de la societat. La dona, quan ha volgut alguna cosa en aquell moment, no només en el rock, en tot, se l'ha hagut de lluitar des del principi. La que era mestressa de casa, perquè la dona era a la cocina i a cuidar la família i a criar niños. I això era... I la que volia una il·lusió i la que volia fer alguna cosa, se l'havia de currar. I sempre ha sigut un món d'homes, però no en el rock, senyores. No ens equivoquem.
2: Tot arreu. Tot
0: ha sigut un món d'homes. Sí, sí. Sempre. I la dona que ha volgut fer alguna cosa, en qualsevol...
2: Cert.
0: Espai de la vida se l'ha hagut de lluitar amb dos per amb els ovaris.
1: Escolta, Lupe, ho has dit claríssim. M'encanta perquè tens aquest accent de la Jonquera, que tens un puntet gairebé francès quan estàs parlant i em fa molta gràcia. El trobo molt bonic, aquest accent.
0: Empordanesa, però és que a més sóc d'Úbeda, eh?
1: Sí, sí, doncs escolta, jo et noto alguna cosa.
0: Fa una barreja de tot. Una mica d'empordanès i una mica també de que no sóc. Però bueno, sí, l'empordanès se me nota.
1: Escolta, sí. Tu no has estat mare, és una cosa que ens has explicat. Per què ens has dit que vas haver de triar? O sigui, el rock and roll i els fills són incompatibles?
3: No, per
0: no
3: nada.
0: No són incompatibles, no. Però jo va haver-hi un moment de la meva vida en què vaig triar si volia música, ocupar-me bé d'una cosa o me volia ocupar bé d'una altra.
1: I això és lícit, no, també?
0: I jo vull dedicar-me, sí. I he volgut dedicar-me sempre a la música, a no haver de... No. Senyor, a mi m'agrada la música, vull viure per la música, vull lluitar per una il·lusió. Jo he vingut de tocar a les 6 del matí o a les 7, dutxar-me i anar-me'n a treballar, perquè era així. O sigui, la música no t'ha donat per menjar. Cert. Tu venies, tocaves, te'n dutxaves i te n'anaves a currar, senyora.
1: I, no i era... Lupe, de què has treballat tu mentre has estat tocant?
0: Jo he fet de tot. M'he buscat la vida de tot i al final he estat quasi tota la vida, al final m'he passat 20 anys treballant a la duana. Uh-huh. A transports. He fet aduanes i després me vaig passar a transports.
1: Molt de la Jonquera, passat... això.
0: Sí, esclar. Però què passa? Doncs que venies... S'han traït, ha viscut de la música durant un cert temps, però abans no t'ho donava per això.
1: Clar.
0: Jo me'n recordo quan al principi, amb el sopa de cabra, abans de gravar, nosaltres, ells buscaven bolos per la part del Baix Empordà i nosaltres buscaven bolos per l'Alt Empordà i ens repartíem entre nosaltres els quatre xavos que ens adonaven i per acabar la nit ens feien jam entre nosaltres fent versions de cançons que ens sabíem, clar, i ens barrejàvem per a poder aguantar tota la nit fins a les 5 del matí.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, el que està claríssim és que sou unes treballadores del rock and roll i això no ho pot negar ningú.
0: Lupe... La il·lusió de la vida, la il·lusió de la música, la il·lusió del rock s'aporta a les venes.
1: Està claríssim.
0: I les dones sabem lluitar i ho tenim a dintre, en l'esperit.
3: Ole!
1: Està claríssim. Lupe Villar, moltíssimes gràcies per haver pogut parlar amb tu aquesta nit, que ens feia moltíssima il·lusió que parlar amb tu. Una abraçada.
0: Moltes gràcies i una abraçada a totes.
1: I per molts anys de rock and roll. Fem una cosa, anem a la publicitat i després parlarem amb la Maro, que m'ha dit, no, el rock and roll i els fills, cap problema, jo ho vaig portar tot i ara us ho explica.

0: perdó, m'he emocionat. Pau Riba, i qui toca és Bet Gàrgola al baix, amb aquesta versió punk de Noia de Porcellana. Quina meravella, això.
1: Sí.
0: T'emociones, tu, ara, quan la sents?
1: Bueno, és que amb el Pau ens el vam estimar molt, sí. Sí, el trobem a faltar. I quan ell ens va cridar per anar a fer el grup Osmo amb ell, que era 2004, això, li vam dir ok, però volem fer-ho molt rockero, perquè nosaltres portem el rock a dintre i tot, sense voler, sempre anem cap allà, sempre anem cap allà. I llavors, bé, La Noia de Porcelana és una cançó punk que està matxacant aquesta pobra dona. Per tant, allò de les flautetes i les guitarres, mai ho havia comprès.
0: No ho acabava de veure, clar. No. Eh?
1: I vam fer amb ell, vam fer amb ell aquesta versió punky, que crec que li queda molt millor.
0: A veure, sentim-la una mica més. Com dèiem també amb la Maro, dedicant al rock and roll, no pots ser una noia de porcellana ni una princesa del pèsol, ho has de tenir clar, i tu ara ho explicàvem, parlàvem amb la Lupe Villar de Sang Traït, i ella deia doncs, que havia triat no tenir fills, perquè ella ho veia com incompatible amb la carrera del rock and roll, i tu deies a Maro que no.
2: Bueno,
0: que tu has tingut
2: perdón,
0: dues filles.
2: Perdón, para mí no.
0: Per tu no,
2: respeto,
0: clar.
2: Respeto lo de ella y cualquier otra mujer. Yo tengo dos hijas, una canta de maravilla, la otra es cero patatero a la izquierda, y yo estuve unos años separada, me aparté de la música, no del todo, pero me aparté por tanto fantasma que me encontré en la vida.
0: Però això no que tenia a veure amb la maternitat,
2: no,
0: eh?
2: No, para nada, para nada. Tuve la suerte de que mi madre me ayudaba, estaba bien, y te lo puedes montar porque no estás 24 horas al día cantando ni ensayando.
0: Però clar, quan tornaves a concert, allò patint...
2: Bueno, yo es que tampoco he tenido una gira aquellas bestiales de que estar meses fuera.
0: Sí.
2: No sé si por el tipo de música que he hecho, porque no he sido... famosa, pero no por desgracia, que ya me hubiera gustado muchísimo, es tener una gira así y no la he tenido bolos pero no así, entonces no, para mí no, pero respeto totalmente la mujer que diga que me dedico al 100%, que incluso es mucho mejor porque estás al 100%.
0: La veritat és aquest cas, tu no et vas plantejar tenir criatures, tu vas dir, el meu és el rock and roll.
1: Sí, però jo ja venia d'així de naixement.
0: Ja de sèrie.
1: Sí, ja venia de sèrie, ja ho tenia decidit abans de fer rock and roll. El que sí que quan estàs a dintre del rock and roll, com que tenia l'edat aquella tan... pues, així... tu penses perquè tens...
0: De fertilitat, no?
1: Tens aquella edat que dius has de parir ara...
0: El moment de la llavoreta.
1: No em va venir ganes. O sigui, no... Jo ho tenia molt clar ja des del principi. Vull dir que abans de ser música ja tenia molt clar que no volia deixar
0: no.
1: descendents.
2: A mi me dio la vena de ser mamá, i me quedé preñada i fui mamá.
0: I escolta'm, com ho han viscut això les teves filles?
2: Bueno,
0: la meva mare es dedica al rock and roll.
2: Sí, Joana és una fan mía, la mayor és una fan mía total, i Candy, pues no, és maravillosa, però lo que no le va nada al rock, para nada, cero a la izquierda. Mi hija mayor tiene un grupo de música, la Sun Six, os suena, ¿no? Sun Six, es una de las concursantes que estuvo ahí, y es profesora de canto. Y me ayuda muchísimo. Yo he aprendido bastante ahora, ya de mayor, con mi hija, a cantar. Tiene huevos, la cosa.
0: A cantar.
2: Muy fuerte, sí. Bueno, a cantar no, perdón.
0: No,
2: cantar
0: no.
2: A impostar la voz, a
0: Exacto.
2: hacer cosas, que ejercicios que yo antes no conocía. Es buenísima, es decir, se la rifan.
1: Qué guay.
2: Es brutal. Es mi mami, es mi profesora.
0: I escolta, no sé si ho puc dir,
2: la
0: això.
2: La tuve muy jovencita.
0: No sé si ho puc dir, però tenim aquí a l'estudi.
2: El Kid Flus.
0: Tenim el Kid Flus, sí. Que és el teu nòvio. Podem dir això?
2: El meu nòvio, el meu marit, nòvio, sí. Amante, esposo, professor de canto,
0: i escolta,
2: de todo.
0: I a casa com és una festa, no? Perquè...
2: Bueno, sí, él toca el piano, cantamos las dos, Candy baila, sí, somos muy musicales. Claro.
0: Està major. I tu també has treballat tota la vida amb la teva parella, que sí. també està aquí, l'Antonio.
1: Sí.
0: Com ha estat això de compartir escenari amb la parella? Hi ha hagut moments que li fumies el baix pel cap o no?
1: No. Ha estat molt bé. Una mica com el Kifus. Han sigut gent que tenien tot molt clar, el tema de composició, producció i tot això, i està, suposo que està amb ells. Suposo que la Maro també li haurà passat.
0: I una, cosa,
1: fàcil.
0: Ara que no en senten, que estan aquí però no se n'enteren gaire,
3: una mica de gelets, a vegades, de celos.
1: Ells, cap a nosaltres.
2: No, que va, bueno...
0: No, la meva...
2: No sé, jo crec que no, al contrari, els alegra quan a mi me salen coses bien.
1: Suposo que al contrari, ell ha estat content. Cada vegada que tenim un èxit estan contents, jo diria.
2: Claro, como yo tengo mucha ilusión cuando él sale las cosas bien.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Hem de preguntar una cosa. En teniu això, 62, 66, esteu en aquesta edat, sou unes roqueres. Algú es jubila del rock and roll o què?
1: No, per sort no. Mira, aquells cubanos amb 90 anys es van fer famosos.
2: Però tu toques.
1: La música.
2: Tu toques el bajo.
0: Però hem de dir que van venir en males condicions.
2: La voz... A ver... Yo veo, por ejemplo, estas bandas míticas, Aerosmith, todos estos que tienen 70 y pico y son tíos, no sé. Y yo no sé si aguantaré porque cantar rock es muy duro.
1: Pero mira a Tina Turner.
2: Ya la tiene, ya, pero no era rockera, pero no hard rock. Entonces yo no sé hasta qué punto yo puedo aguantar. Y ahora me encuentro que canto mejor y todo, pero no me encuentro con aquella totalmente energía cuando tenía 20 años. La voz la tengo mejor, pero el aguante no, entonces no sé, es decir, es que todo envejece.
1: Sí, sí.
0: Mira, mira, mira, mira, mira. Clar, això és difícil mantenir-ho tota l'estona, eh?
1: Sí, cert.
2: Sí.
0: Però vaja, jo us veig en plena forma.
1: Fins que puguem, no? Sí.
0: I crec que...
2: Lo que podamos, lo que aguantemos, no?
0: No teniu massa ganes de plegar. De moment tenim rock per molta estona. Són la Bet Gàrgola i la Joana Amaro, que ens han fet companyia aquesta nit. També hem parlat amb l'Anna López, bateria, i amb la Lupe Villar, guitarrista. Moltes gràcies a les quatre. I esteu superconvidades a venir al programa quan vulgueu. I per acabar, nosaltres posem una música, perquè estem sortejant entrades, que no ho hem dit perquè avui el programa ens ha passat com rapidíssim per il·lusió, d'aquesta dona que es diu Chita Rivera, que hi ha un espectacle que es diu Ella era Anita, que fan el dilluns 23 de març al Teatre Condal de Barcelona. Estem regalant entrades 93207474. El primer que truqui se'n va veure aquesta dona. Nosaltres acabem així, donant entrades, perquè estem esplèndides. I també acabem aquest programa, que hem fet, com sempre, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Màriam Ballot, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Moltíssimes gràcies a les dues i visca el rock and roll.
1: Gràcies. Salut!

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Una setmana després del massiu assalt a Ceuta, la maquinària judicial espanyola i la marroquina ja s'han posat a treballar. Investiguen en paral·lel per intentar determinar d'on va sortir la crida perquè desenes de milers de persones s'apleguessin a les portes de la ciutat autònoma. A Espanya, l'Audiència Nacional ja ha encarregat diligències prèvies per recollir informació sobre els fets abans de decidir si obre una causa formal. En una providència, la jutgessa que porta el cas ja ha preguntat a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional Espanyola si van rebre alguna informació els dies previs que alertés que s'estava preparant l'entrada multitudinària dels dies 30 i 31 de juliol. La magistrada també demana informació als cossos de seguretat sobre el seu desplegament a la zona, les intervencions de rescat en aigües territorials espanyoles i la causa de la mort de les persones que van perdre la vida en l'intent. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident aquest dimecres a la tarda en Empúries Brava, a l'Alt Empordà. Segons els testimonis, una embarcació ha passat per sobre de la moto d'aigua on viatjaven la víctima i el seu fill i després ha marxat a tota velocitat. La Guàrdia Civil està investigant el cas.
2: A Astúries, un guàrdia civil ha matat a trets la seva exparella, també agent del cos, dins de la caserna de Llanes. La víctima constava al sistema Biogen per denúncies de maltractaments. I a Múrcia, una dona ha mort apunyalada aquest dimecres a la tarda en un centre comercial presumptament a mans de la seva parella.
3: Esquerra Republicana expedienta l'alcaldable del partit de Girona, Marc Puigtió, per unes gravacions en què parlava de controlar la formació. També oferia draps bruts dels regidors actuals a un agitador ultra a canvi d'una treva de les crítiques cap a ell. El dirigent republicà s'ha disculpat, però ara per ara descarta plegar.
2: La colla vella dels Xiquets de Valls ha descarregat el 4 de 9 net a la diada de Firagost. La jove ha sortit de la plaça del Blat amb el 2 de 9. L'Ajuntament de Salou acusa els Mossos i la consellera d'Interior de manca de voluntat política per acabar amb el top manta al municipi.
3: L'alcalde Pere Granados reitera les seves queixes després de comprovar que la venda il·legal s'ha incrementat al passeig de Cambrils, que limita amb Salou.
4: S'ha d'actuar de forma urgent i ràpida, perquè això no pot continuar. Hi ha dies que hi ha 200 llocs de venda il·legal de productes falsificats. És que, ojo, que estem parlant que hi ha més puestos allà que no pas el puesto del mercat legal de Salou.
3: Des de l'Associació Shopping Salou, comerciants i empresaris qualifiquen la situació d'insostenible i reclamen que se sancioni els venedors ambulants.
2: Esports, el Barça torna a entrenar-se aquest dijous. L'equip tenia festa des de dilluns, quan va tornar de l'estat d'Anglaterra. Ho fa a l'espera de Ferran Torres, que no descarta marxar del club aquest estiu. Mentrestant, el lateral esquerre Jofre Torrents sortirà cedit a l'Ajax d'Amsterdam.
3: Deco i el cap de caça talents del Barça, Joao Amaral, s'han reunit a Madrid amb Fernando Hidalgo, el representant de Julián Álvarez, per definir l'estratègia per intentar el fitxatge del jugador argentí de l'Atlètic de Madrid.
2: El davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit a la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta. Quique es perdrà el primer tram de la temporada.
3: Iris Tió tanca els campionats d'Europa de natació havent aconseguit 6 medalles. Aquest dimecres ha guanyat la plata en la prova de rutina acrobàtica juntament amb els catalans Denis González, Lilú Lluís, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
2: I en ciclisme, la neerlandesa Demi Vollering ha guanyat la cinquena etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi ha perdut gairebé 2 minuts i mig i cau a la desena posició. Blasi també ha perdut el mallot blanc com a millor jove. Dijous, Marlène Rossier defensarà un dia més el mallot groc en una etapa de mitja muntanya de 153 quilòmetres.